0: Demà a les 9 del vespre, el Castell de Bellver serà l'escenari d'un viatge per l'univers sonor del cinema que farà la Banda Municipal de Música de Palma, durant el qual la música es convertirà tant en narració com en atmosfera i emoció. Sonarà la música de pel·lícules com El 47, Robin Hood, Tadeo Jones, Capitán Trueno o Nana de las Dos Lunas, que sentim, i amb compositors com el campaneter Antoni Mairata, entre d'altres, i sota la direcció tot del també compositor porrerenc Joan Martorell. Ara hi entram de ple.
1: En profunditat.
2: I són aquí els estudis de Beta Ràdio, en Joan Martorell, Joan, ben tornat.
3: Bueno, jo feliç aquí. Jo
2: Joan,
3: no puc estar millor.
2: L'han de posar nom, no? Cada mig any el feim venir, sí, però
3: jo
2: sempre té trulls.
3: Jo vendria de Franca, tu ho saps, si tu me dices, ja ve, lo dejo todo.
2: Ja estàs, per què no vius a Mallorca?
0: Però era un contracte, si no... era un contracte, bueno, que no hagi nòmina.
3: Sí,
2: Joan, quan ve a Mallorca sempre trua, sempre...
3: Toc mare,
2: sí.
3: Jo vaig a ca ma mare i a tu.
2: Exacte.
3: I aquí
2: així m'agrada, Joan, ben tornat. Un nou projecte entre mans.
3: Sí,
2: aquest,
3: sí,
2: sempre
3: sí.
2: En tenim.
3: Sí,
2: en
3: sempre
2: tu,
3: hi ha qualcun.
2: Perquè jo per allà...
3: No podem aturar, som freelance, eh?
2: Sí, exacte. És allò que té, eh?
3: Sí.
2: Ara mos explicaràs quines dues entre mans, però també hem de saludar Antoni Mairata, que ell és compositor. Toni, com estàs?
4: Què tal? Molt bé.
2: Benvingut.
4: Moltes gràcies.
2: Antoni, també compositor conegut de les nostres contrades, tot i que a vegades el nom dels compositors no se coneixen tant, Toni.
4: Bueno, sí, però fent tot el possible per promocionar-nos una mica.
2: Exacte. Quina banda sonora has fet tu d'aquestes pel·lícules que demà tocarà la banda?
4: Sí, jo he fet la banda sonora d'una pel·lícula que se diu Dragon, que és una pel·lícula que encara no està acabada. És a dir, sortirà primer la música que no la pel·lícula.
2: I... Superprimici, no?
4: Sí, exacte, superprimici. I, bueno, quan en Joan me va proposar de fer aquest, de participar en aquest concert en la meva música i tal, vaig pensar en aquesta obra perquè és molt recent, no? En aquesta banda sonora. I res, i aprofitant amb això també varen llançar un EP, com una mica de davant, no? De tota aquesta música. I ara demà s'estrenarà per primera vegada en el concert.
2: Tothom la podrà escoltar.
0: S'estrena abans la música que la pel·lícula.
4: Ja d'aquí dos mesos ja supos que sortirà la pel·lícula.
2: No, és molt important.
4: I llençarem l'àlbum.
2: Ara en parlàvem amb Eugenio San Pedro, que ha dit Balandrau, aquesta pel·lícula que ahir la vaig veure.
3: Jo la vaig dirigir i vaig tocar el piano.
2: Exacte.
3: El piano són jo.
2: He pensat en tu.
0: El piano és tu.
2: I fa plorar, Joan, aquest piano.
3: Sí. Va ser molt emotiu. A més, el varen gravar... Jo vaig anar a gravar Lapònia, la banda sonora de Lapònia de la pel·lícula, que varen fer ara, que varen estrenar en abril, i estava gravant l'orquestra d'Extremadura. I en Arnau, jo li he dirigit bastantes bandes sonores. De fet, havia de dirigir el 47, a la gravació, però jo era a Berlín i no podia dirigir-la. I li vaig dir, Arnau, dirigeix tu, perquè ell no havia dirigit mai. Dirigeix tu i tal, no sé quantos. Bona cosa li vaig dir. Després d'això ja no m'ho va cridar mai més per dirigir les bandes sonores.
2: Però, ara ja ho fa ell.
3: Sí, ara ho fa ell, perquè li va agradar. Però no, el tema va ser que estàvem allà a Extremadura i ell gravava primer Balandrau i me va demanar per tocar el piano. Jo havia de gravar el piano. No, només. Però ja que era allà, m'ha dit, no, dirigeix tu. I jo vaig gravar, vaig dirigir tota la banda sonora i després vaig gravar tots els pianos. I te promet que a veure que la banda sonora és super emotiva. Hi havia moments de piano tot sol, que va ser el darrer que vaig gravar. O sigui, van gravar totes les cordes, tota l'orquestra, i després van gravar això i era un moment de uf. I va ser una experiència molt, molt xula. I després, el dia següent, jo ja vaig gravar Lapònia.
2: Clar, perquè vosaltres dos, com a compositors, bona part de la vostra feina és fer bandes sonores. És ara mateix allà on hi ha més feina? Per pel·lícules.
3: Toni,
4: bueno, men, ja crec que dir, si posàvem una banda de música de concert i després tot el que són el món audiovisual i tal, l'indústria està muntada el que és el món audiovisual, no? I normal que hagi més feina que no dins el que són els encàrrecs de música així de concert. Que jo m'agrada fer de tot, també faig encàrrecs i tal.
3: Sí. El que passa que jo sempre dic que si Mozart, Beethoven o Mahler o qui fos visquessin ara, farien això.
4: Clar que sí.
3: Farien
4: sí,
3: musicals, sí, en vez de fer òperes, perquè és que, clar, la música, ells feien el que els encarregaven. Si feien una missa, era perquè els encarregava qualcú, els hi pagaven. Si feien una sinfònia per no sé qui, era perquè li pagaven, no era per amor a l'art i perquè li encantava la música, havien
2: sí,
3: de viure.
2: Sí.
3: Vull dir, i feien per un emperador, per un rei, per qui fos, no?
0: Clar, els encàrrecs que tenien tenia més sortida.
3: Era això, i en aquell moment no hi havia cine, però si n'hi hagués hagut, haguessin fet això. Vull dir, haguessin tingut un Zimmer Mozart, un no sé quan, vull dir... Que qui sap, no?
2: Mm-hmm, sí, sí, i amb això estàu. I també amb aquest concert, per tot això ha vengut, perquè Joan, la banda de música municipal de Palma, fa 60 anys,
3: sí.
2: I te varen dir, muntar un concert per celebrar-ho.
3: Exacte. Bueno, és que realment ells volien muntar un concert de música de cine, que això ho varen fer també en col·laboració amb Mallorca Plató Musical, i me varen dir, si vol dirigir aquest concert, i jo encantat, perquè a més m'encanta, i a més la banda municipal té molt bons records i bons amics, mm-hmm. perquè, clar, nosaltres varen començar en el món de les bandes de música.
2: Clar.
3: Jo vaig dirigir molt d'Anxa de Porreres, però hi vaig tocar molt, molts dels companys que estan a la banda municipal tocaven a la Federació de Bandes, han coincidit a mil llocs, aleshores és un retrobament amb
0: Vem
3: mi.
0: De fer un disc, l'essència d'un camí.
3: De banda de música.
0: Sí, que és aquest encàrrec de la Federació de Bandes, no?
3: Tot música d'obra de banda, de concert, que no té res a veure amb l'audiovisual, i va ser com això. I quan m'ho van plantejar vaig dir, no vull fer l'etern, l'anèssim concert de Zimmer, Morricone, Williams i tal, que ja està superbé, però tenim escandalats, no sé quantos, tal, ja està sobreexplotat, que és un negoci al final, vull dir que ho fan per vendre entrades, que està molt bé, però vull dir que ja està bé. I era una mica treure pit pels companys de dir, no, anem a fer el cine nacional, el cine que hem fet nosaltres. De fet, vaig proposar-ho a tots els músics, compositors que jo conec de Mallorca, que fan audiovisual, i per fer-ho, vull dir, però vaig proposar a tothom, en Mercè Pons, en Joan Valent, en Antolo Prats, en Aguiló, bueno,
2: a tots els que jo...
3: En Sergio Llopis, etcètera, que inicialment estaven dins del projecte, però és veure que tots anaven molt malament de temps, i això és bona senyal. I perquè no podem emplear les obres que nosaltres hem fet, perquè normalment gravam amb orquestra sinfònica, això era un concepte diferent, era banda de música, aleshores no tenim instrument de corda, només tenim instruments de vent,
2: clar,
3: metall,
2: percussió, mica,
3: exacte,
2: no?
3: Limitava, clar. I hi havia una feina extra que s'havia de fer. Per tant, en Toni tot normal va dir que sí, a més jo en Toni és una persona que jo vaig conèixer per Tadeu Jones.
4: Exacte.
3: I jo no el coneixia.
2: Tu vas fer la música de Tadeo Jones?
3: Part de la música. I ell orquestava les seves parts que ell feia. I quan jo vaig veure allò, vaig dir, aquest és el que és.
0: I clar, vaig dir... D'acord, és a dir, tu el vares sentir les seves parts i a partir d'aquí vares conèixer el seu nom.
3: No
0: vos coneixiu,
3: no,
0: encara.
3: No. Jo havia sentit qualque cosa, o sigui, el seu nom, perquè per Instagram avui en dia tots més o manco, però no sabia res d'ell. I vaig dir, jo vull conèixer aquest lot. O sigui, no és normal el que fa. I de fet, si jo he hagut de fer qualque cosa o tot això, li he confiat en Antoni.
2: Ah, sí?
3: En Toni sé que és garantia absoluta.
2: I ara jo ja feis feina junts.
3: Sí, sempre que puc...
4: Sempre que poden, sí. Sempre surten coses.
3: Sí, sempre surten coses. I en Toni va dir, és una de les persones... Jo per jo, la persona... No ho diré, però... És una de les persones que té més talent d'aquest món audiovisual, i a Mallorca, i en Toni arribarà allà on vulgui. O sigui, i allà on, evidentment, s'indústria permeti, no? Però, no, és vera que avui en dia trobar una persona que sigui tan completa, que composa, que orquesta, que a més controla la música i tal, és molt difícil.
2: Mm-hmm.
3: I en Toni ho té tot. O sigui que...
2: Toni, avui...
4: Això no m'ha dit ja, sortiré, no?
3: La veritat.
2: He dit
3: la veritat.
2: La veritat, clar.
3: El que pens. Mm-hmm. I de fet, mira, que a vegades m'han demanat i tal, i jo normalment no recomanava no per res, perquè a vegades és difícil recomanar qualcú, perquè a nivell professional després no saps si fallaran o no sé quantos i tal, i a vegades després quedes malament. Mm-hmm. Sempre que m'han demanat a qualcú d'això, i he recomanat a en Toni, sé que estic segur, escolta, telefonava a en Toni, perquè sí.
0: Toni, has de rebatre res.
4: Bueno, jo només puc dir que ell és... Però ja és tot un referent a nivell musical i humà. Sí.
3: No, però...
2: Heu fet un bon crash, moltes coses.
3: Sí, sí, sí.
2: Encara diuen els moderns.
4: Totalment. Que...
3: Bueno, però jo ja t'ho dic, vull dir, és l'admiració absoluta per en Toni.
4: Per part meva igual. Home, no?
2: Que bé. A més, Toni, ara no fa massa, també va ser la notícia perquè la teva peça, la Serra de Tramuntana, se va tocar en aquest homenatge a la Seu.
3: Que tenia 12 anys quan la va fer.
2: Què dius?
4: No, 12 anys no, ni mal.
3: No, però... No,
4: de 9 a 20, sí. De 9 a 20.
3: Vull dir que sí. És precoç.
4: Sí, que el concert just va coincidir 11 anys després de l'estrena, que va ser el 2015, el mateix dia, el 28 de juny.
2: Uh-huh.
4: Va ser casualitat. I va ser un acte molt emotiu.
2: Sí, ja ho crec. I en aquest homenatge que se va fer en Joan Alcover, se va fer aquesta Simfonia de la Serra Tramuntana, en l'orquestra sinfònica, no.
4: En la jove orquestra. En la jove. De Illes Balears.
2: Mm-hmm.
4: Sí. I després s'ha fet la Universitat de Illes Balears i la Coral de Sant Joan.
2: Molt bé. Idò. Dos artistes tenim aquí, eh?
0: Dos artistes, clar. Com s'ha fet aquesta selecció de compositors i de composicions?
3: Sí. Mira, jo vaig obrir, diguem, a molta gent. A gent que jo, clar, ja duc bastant d'anys fent feina d'això, al final mos coneixem tots, vull dir, a nivell nacional. Jo volia tancar-ho tot a nivell nacional. Heu dit, has vist que bueno, era una mica amagat, però bueno, que és Robin Hood, si mos demanen més coses, però tota la resta, tot el programa és nacional, és cine nacional. Hi ha una sèrie d'estrenes absolutes, com la d'Antoni, no, la de Dragon.
2: Dragon, quina pel·lícula serà? Perdonau.
4: Bueno, una pel·lícula que és d'aventures, terror, misteri.
2: Ah,
4: i...
2: però és americana.
4: És americana, sí.
3: Mm-hmm. Sí. I I després hi ha estrenes absolutes com Playa de Lobos, d'en Alfred Tapscott. N'Alfred és un compositor en el qual jo li he orquestat també bastantes coses i he tingut el plaer de dirigir-li bastantes bandes sonores. I en Alfred, a més, va ser assistent durant molt de temps i va fer música adicional de Néritor Pereira, que era compositor que va fer Angry Birds, va fer Minions, per exemple, i va fer música per tot això. Jo Angry Birds la vaig orquestar i molt van conèixer amb aquestes coses, no?
2: Com va ser que està Angry Birds? Doncs, és que ara jo no l'he vist, aquesta pel·lícula, però m'ho puc imaginar.
3: Va ser molt xulo, però sí que era vera que el compositor era una mica complicat, perquè això també passa a vegades, per dir-ho de qualque manera, no puc xerrar massa, perquè si no, tal, però sí, va ser una mica complicat.
2: No mos entendran.
3: Bueno, pues igual.
0: Fer feina amb el compositor.
3: Ah? Eh?
0: Fer feina amb el compositor, vol dir.
3: Sí. Ell, com a persona. Va ser una mica complicat, perquè a més ve del món de rock i tal, que no res a dir, però clar, el món sinfònic és molt diferent. Aleshores...
2: Però el que veig és que les pel·lícules són molt diverses, des de Angry Birds, que una pel·lícula infantil d'animació, pel·lícules més reals, com a més d'autor. Vull dir que el ventall és molt ampli.
3: És que t'has d'adaptar tot. O sigui, aquí, en el món de l'audiovisual, o és versàtil o no fas res. O sigui, faries unes coses molt concretes, però has de ser versàtil, has de combinar el que és la part orgànica, la part, diguem, d'orquestra i tal, en la part més sintètica, en la part de gairebé de disseny sonor. També avui en dia, i en Toni ho pot dir, hi ha molt de directors que senten una melodia i els hi surt urticària, perquè no, això no, tal, que no sé quantos, o un violí, no. Volen com més textures, més no sé quantos i tal. O sigui, Toni?
4: Sí, hi ha una mica de tot. Jo en aquest cas de Dragon, per exemple, va ser un pal al contrari, vaig tenir sort de que em van deixar tirar més de melodies i tal. Sí. Però altres vegades has d'estar molt de fons i, a més, recolzar una mica, si alguna escena o això.
2: Depèn de lo que vulguin, no?
4: Bueno, jo disfruto, realment.
3: Clar, és que jo crec que de cada projecte, jo sempre dic, jo m'agrada l'audiovisual, suposo que a Antoni li passa el mateix, que en el final te fan anar per mons allà on no aniries tu tot sol. Jo quan faig després el meu temps per fer un concert, és el meu llenguatge, però després fer una directora, tipus una Bàrbara Mestanza, que ara faran en Sucia, en Atlàntida.
2: Tu també has fet la banda sonora?
3: Sí, vaig fer part de la banda sonora. Na Bàrbara ve i me trastoca tot el meu univers. I ara farem una altra obra de teatre amb ella i vol que li produeixi un disco i tal. I en Na Bàrbara m'encanta perquè és que madur per puestos que jo no imaginaria mai, coses més sintètiques, coses més així i tal, més modernes, i són reptes en el final, vull dir, a nivell el que és, ja està molt dit, no? Però el tema de la zona de confort, és vera, quan te treuen d'aquí és quan realment comences a explorar altres coses. I l'altre dia una directora que he de fer un projecte amb ella i tal, dic que això és com quan, per exemple, te'n vas de compres amb una amiga, no? I te diu, prova't aquesta camisa i tal, o aquest vestit, i tu no l'haguessis agafat mai.
0: Dius, no canvies de color.
3: Exacte. I el te proves i dius, ah, però no me queda malament. I ja t'obri un altre ventall, no? I dius, pues mira, això passa una mica el mateix.
0: Clar, reptes alimenten.
3: Sí. Bueno, jo sí.
4: Jo també.
3: Vull dir, te treuen d'allà. Hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que diu, no, jo sé fer això i ja està. I, de fet, jo conec compositors que els hi presenta això al director i te faré dos o tres canvis, però això és la meva proposta. I a vegades, bueno, no funcionen i han de cercar qualcú.
2: També hi ha molta marca, no? Quan vas a veure una pel·lícula d'en John Williams, que ha fet la banda sonora d'en John Williams, tot d'una sac que és ell, no?
3: Sí, pobre home, la darrera que ha fet. Perquè, bueno, pobre home, ell no, perquè és meravellós, però...
2: S'ha d'en Spielberg.
3: Ja està molt gran.
2: Ho dius per la pel·lícula?
3: No l'he vist, la pel·lícula.
2: Ah, jo sí que l'he vist.
3: Sí, i que no. Bueno, és que jo, tots els comentaris que m'han dit... Sí, ja. Tot el que m'han dit. I ell, pobre, ja està molt gran.
2: Sí, en William ja està molt.
3: Sí, ja està molt gran. Ja ha escrit tanta música.
2: Clar.
3: Deu tenir...
4: En té 94, en té.
2: Uau.
3: Jo el vaig veure a Viena, això hi havia d'anar perquè tal, i va veure en directe dirigint l'orquestra de Viena i tal, allà, i va ser, plorava jo, perquè era com a, si, posant-ho, fent un paradigma, com si fes en Mozart dirigint un concert en aquell moment de la música de cine.
4: Un fet històric, ja, és el més de veure-ho.
3: Sí. Veure Morricone, que també el vaig veure a Madrid, i veure en Williams, era com a veure, doncs, i bueno, en Zimmer ja, però ja per altres coses, no? Però, però si ja veure aquest tres, ja dic, bueno, ara per ara ja ho tenc com a escopot.
2: Sí, sí. Bé, però vosaltres sou allà i, a més, tant en Joan com en Toni feis feina no només per produccions d'aquí, de l'estat, sinó que també internacionals, perquè, per exemple, en Toni fa molta feina a Los Angeles, no?
4: Sí, jo faig una mica de tot. Una altra pel·lícula que vam fer l'any passat, també una producció que s'ha rodat, bueno, s'ha rodat i produït entre Espanya i Estats Units, també.
2: I has d'anar físicament allà?
4: No, o pots fer
2: des de
4: Campanet. Des de Campanet tens que...
0: Des de Campanet a Los Angeles.
3: De Campanet al Mundo.
2: Això és molt fort. És a dir, no vos heu de moure tot un poc, Joan?
0: No. Envia't les peces.
4: Bueno, ell que també dirigeix.
2: Clar, tu sí, perquè dirigeixes.
3: Jo és vera que m'amor molt per el tema de la direcció, perquè jo és vera que són una persona que intent, si he orquestat, he compost, el que sigui, ja acabar-ho i anar fins allà i dirigir. De fet, la setmana passada era a Budapest una altra vegada i fa dues setmanes també. Però per una qüestió d'aquesta, de dir... Perquè, a més, quan tu ja coneixes la banda sonora i, a més, dirigeixes... Antoni ho sap, perquè han gravat... Jo he tingut la sort de gravar coses seves i dirigint. Quan tu ja atures l'orquestra, ja saps el que els hi ha de demanar, ja coneixes l'orquestra, i la sessió de gravació, que tenim unes hores concretes i un pressupost, rendeixen més, perquè ja t'atures, demanes, comences, arranques, i els adures bastant així... a tope, no?
2: Clar. I també pots veure el procés, no? Ja que tu l'has creat.
3: Sí, clar.
2: Que soni això així quan tu el tens en el cap.
3: És que és molt guapo, saps? I a vegades te sorprens. A vegades tenen coses en el cap que surten d'una manera i a vegades tenen coses en el cap que no tenies previst i te sorprenen en aquell moment, no? Vull dir que això també és molt guapo. Mm.
0: I en què estàu ara? Vinga, que ja mos perdem els comptes de
2: sí,
0: tot.
2: Sí, que fan tantes
0: sí,
2: coses.
0: Tantes coses que en què estàs, Toni?
4: Però jo ara estava en la promoció d'aquesta banda sonora, que ara han llençat aquest EP i tal.
2: De Dragon, no?
4: D'aquesta de Dragon que s'ha d'estrenar demà.
2: Demà s'estrena?
4: Demà s'estrena, sí.
2: No, demà...
4: La pel·li ja ha sortit, sí. Exacte.
2: Sí, però la pel·lícula encara no.
4: I la pel·lícula encara no. També no sabem exactament quan serà, perquè ara després ha d'anar a distribució i tot això, i no sabem, no sé molt bé el que passarà.
0: Heu demanat permís? Permís
4: sí, tenim permís. Director
0: sí,
4: està...
3: Sí, que demà venguin a la porta del castell.
4: Estan avisats.
3: A requisar les partitures.
2: Sí,
3: imagina't. No, jo estic acabant una exposició immersiva que s'estrenarà a Madrid, per setembre, dia 11 de setembre, de fet, que se diu Human Universe, que és sobre el cos humà, que és molt xula, que jo convido la gent amb famílies i tal, amb nins o el que sigui. Bueno, i gent que no tingui famílies, és igual. Que la vagi a veure, la fan a Delícies, se són allà on fan totes les immersives, i varen gravar l'altre dia la banda sonora, part de la banda sonora a Budapest i tal, la banda sonora meva, i he fet tot el disseny sonor i tot això. Després estic amb això, hem de començar una obra de teatre en Bàrbara, després he d'orquestar tres pel·lícules més.
2: De Bàrbara Maestra.
3: No, Mestanza.
2: Mestanza, perdona. Bàrbara Mestanza, que és aquesta actriu,
3: sí.
2: Que també serà a l'Atlàntida perquè presenta la pel·lícula Sucia, que tu li has fet...
3: Que va guanyar fa poc un premi molt important a la Terra. I sí, jo li vaig fer això, jo a Bàrbara ja li havia fet, per exemple, varen fer Tallar-se un peu amb una motosserra, que és una obra de teatre, que varen fer a la sala Beckett, que varen tenir sold out cada dia durant un mes, i la veritat és que supos que hi tornarà a fer. I a Bàrbara he fet moltes coses, varen fer de fet Duro, una altra pel·lícula que se va estrenar també a l'Atlàntida fa un any o dos, i bueno, i a Bàrbara amb això, i després bueno, pel·lícules així d'animació, d'animació, d'orquestació, i després de fet avui m'han telefonat per una altra immersiva de dinosaures i no sé quantos.
2: I què vol dir immersiva?
3: Immersiva són aquestes exposicions que tu te fiques a dins, hi ha diferents sales, unes que van amb BLB, que se diuen que són ueres de realitat virtual, que hi ha un recorregut i entres per dins del cervell, bueno, una sèrie de coses. Després hi ha una altra sala, que és tot el tema de la fecundació i de la creació humana, diguem. Allà on hi ha aquestes sales que són molt grans, que són quatre parets i totes les parets són pantalles, com un mapping. Aleshores tu estàs al mig i estàs immers en aquella experiència, no? I les coses te venen de per tot.
2: Sí.
3: I la música també, perquè és un altre concepte de compondre. Sí. Perquè jo quan vaig gravar, que gravava en l'orquestra, havia de gravar per els temps que deien altres, que són en diferents... per exemple, els violins per un lloc, els cellos si toquen a no sé quantes en un altre lloc, les trompes per no sé on, perquè després tot això, quan jo ho tingui, tots aquests elements, a lo millor el violí em sortiran per la dreta, s'aniran cap a davant i donaran la volta perquè acompanyen, jo què sé, una... qualque cosa que està a la pantalla, no? I, clar, ja ho graves de forma diferent per poder moure de manera sonora tots aquests elements.
2: Mm-hmm. Que interessant. Hem començat que havíem de xerrar d'aquest concert del Castell de Bellver, que per ser serà demà.
0: I xerrant de tantes coses.
2: Que hi aneu, perquè la banda municipal de Palma fa 60 anys.
3: Bueno, crec que hi ha sold out, eh?
2: Ah, no. Si teniu bueno, entrada.
3: Sí, exacte. Bueno, com que hi ha el partit de futbol, també tindrem competència. Ah, sí,
2: però té mèrit fer sold out.
0: És un concert únic.
2: Sí,
3: sí, això sí, és únic.
0: És únic.
3: És únic.
0: Ocasió única.
3: Exacte. I després el que sí m'agradaria és donar les gràcies a la banda municipal, tots els membres de l'Ajuntament de Palma, per tot això, perquè realment apostar avui en dia per un concert de música de cine i nacional i tal, jo avui ho xerrava i que jo crec que les bandes i les orquestres sinfòniques han de tenir aquesta funció de servei públic per mostrar aquella feina que se fa i sobretot aquí i a nivell nacional, no? Mm-hmm. Jo crec que això ja l'altre, ja els americans i tot això ja tenen la seva pròpia indústria i ja hi són, no, Toni?
2: I demostres el bon estat de salut de la música aquí.
3: Totalment.
2: Avui mateix que en el festival precisament també Bellver ve el violinista en Francisco Fullana, que és com el nostre nin prodigi, que ja no és un nin.
3: Sí, exacte.
2: Ja és un home.
3: Bueno, és un home prodigi.
2: Sí. Que és aquest violinista tan bo, que també avui toquen la sinfònica, que també ho fan a Bellver, demà també a Bellver, vull dir que molta música, molta talent de gent d'aquí i també compositors com vosaltres i tot aquest...
3: Sí, i també, perdona,
2: Margarida, de gent.
3: Volia dir, donar les gràcies als compositors. Clar. Perquè han fet una feina d'adaptació de les partitures que tenien i han hagut de fer aquesta feina en Antoni, en Sergio de la Puente, en Alfred Tapso, en Luis Ibars, en Zacarías Martínez de la Riba, en Ari Villodas, en Joan Martorell també, en Arnau Bataller... Dóna-li les gràcies perquè sense ells aquest concert no hauria pogut ser possible, uh-huh. Perquè ells ho han fet de forma desinteressada.
2: I que escoltareu sinfonies com el 47, la pel·lícula 47, Tadeo Jones, Capitán Trueno, per exemple, també Robin Hood o Tema d'amor de Campamento Newton, sí. Que aquesta la vas fer tu, Joan, per
3: sí,
2: exemple.
3: És d'una sèrie de Disney, sí.
2: I la de Dragon que ha fet Antoni, de Relic Dragon, se diu, la teva composició.
4: Sí.
2: I d'enhorabona, però
4: gràcies.
2: A banda que bona
4: no,
2: nou, entrant a Maria, ja l'heu vista.
3: Hola, Maria.
5: Fer... Què tal?
3: Molt bé, tu.
5: Joan Martorell, abans de res, t'he de dir que m'acaben de xivar per WhatsApp un felanitxer il·lustre que ets la persona responsable de la música des de Ballament.
3: Bueno, de Ballament m'acompanyarà tota la vida fins a...
5: No sé si havia comentat aquest fet.
3: Fins que me crucifiquin, a lo millor.
5: Que me'l va Jesús, eh?
3: Claro. Sí, són jo. No, i a més és un de ses... He de dir, i sempre ho dic, és una de ses feines que estic més orgullós del món, eh? A més, era un ret... Això sí que era un ret important, perquè tu saps que per un poble que té tant arrelat una cosa com el de Ballament, sí. Que era el 50è aniversari, a més.
5: L'any passat.
3: I jo sempre ho conto, me van dir, hi ha una cosa que tu pot canviar tot, però hi ha una cosa que no pot canviar, que són les trompetes, que hi ha un moment que surten les trompetes i no sé quantes i tal. Però jo vaig dir, pues ho canviaré. I ho vaig canviar.
5: Ui,
3: ho vaig canviar. Sí. I ho vaig canviar i va sortir i la gent encantada. I jo, més encara, vull dir que fa un repte superxulo i estic superorgullós. O sigui, està a Spotify, eh? Si ara s'estiu que hi pega molt,
2: exacte.
3: Si voleu escoltar el davallament de paladins. Jo, bueno, ara més o manco és un via crucis, eh? Amb aquest temps que tenim.
5: Sí, això també, o sigui, però...
2: I doncs sí, arriba el moment del paraulòmetre.
1: El paraulòmetre.
2: Au, Mariana, què li demanam a en Toni i a en Joan avui?
5: Bé, començarem per en Toni, que no m'han xivat res d'en Toni, però la pregunta és, quin és el concert que te fa més il·lusió aquest estiu? Alerta, perquè, clar, n'hi ha molts, oh?
4: Bueno, jo he de dir que ets de demà. Clar, com que era?
5: Era una pregunta.
4: Home, Toni! Municipal Joan Martorell,
3: que te l'ha sentit molt. He hagut de pensar molt.
5: Ventura volia ser un poc més modest. Ja mos queda clar que en Joan, et seu, és de demà.
3: Sí, no, jo... Sí. No, sí, és de demà per tot el que implica. Sí, clar.
2: Però vosaltres anàveu a concerts? Anàveu en el Mallorca Live, per exemple?
3: No, perquè no hi som.
4: Jo no.
3: No. Però jo a concerts hi vaig, sempre que puc hi vaig. El que passa és que jo m'acosta a comprar entrades de forma anticipada, perquè no sé mai si podré anar. De fet, vaig comprar les darreres entrades que vaig comprar de teatre, que era per veure en Buenafuente i en Sílvia Viril, que feien... no me'n record què era. Era una obra de teatre.
5: Van duo, no? D'aquesta...
0: Sí, no pogueres.
3: Just, no vaig poder.
2: No,
3: I la vaig perdre, perquè la vaig oferir a amics i tal, que els hi regalava i no podien. I
2: t'ha aixafat ràbia, no? I ara per anar segons quin concert necessites...
3: Exacte.
2: Té antelació.
3: Per això me passa que moltes vegades m'aquest sense...
2: I en la música clàssica també, no només en la música més mainstream o més pop.
3: Sí, hi ha de tot, sí. Mm. Mira, el Sold Out de demà.
2: Per exemple.
4: Exacte.
2: O d'avui de la Simfònica, o de tants altres que hi ha aquests dies.
3: És meravellós.
2: Del Festival de Pollença mateix, per exemple, també molt de concerts ja tenen Sold Out.
3: Sí, això és meravellós, o sigui...
5: Més preguntes estiu en Casmem. Què escoltau a Casa Tranquils aquest dia? És que no me digueu que vosaltres mateixos també, oi?
3: Claro, jo escolto en Toni i en Toni m'escolta.
4: Jo escolto ell, jo. Així m'ho donen els streamings.
2: Però això està bé, oi? Vos autoescoltau tots
3: sí.
2: dos.
3: Jo he de dir que jo escolt molt, intent no escoltar música, gaire. O sigui, escolta en el cotxe, que no conduen mai, perquè no tinc cotxe a Barcelona, conduesc aquí. Però és vera que escolt quan viatge. I sí que m'ho pos... Hi ha una llista de Spotify que se diu música... que és com de música neoclàssica, és una mica el que jo faig i tal. I quan he de fer música per jo. I escolt novetats i coses que potser m'ho poden agradar. M'agrada molt la fusió, també. Aleshores, és una mica el que m'agrada escoltar. Però és vera que quan que estem tot el dia en música, jo com a mínim també a vegades... no escolt res. Me poso un podcast o algo per una mica desintoxicar, perquè si no...
4: Exacte. Sí, jo crec que això també jo me passa, això. Que arriba un moment que ja són massa estímuls o no sé, ja necessit també escoltar un programa que sigui xerrat o que sigui un podcast o que sigui.
3: És curiós.
4: Sí. Però sí.
5: I què tal compondre amb aquesta calor? És fructífer o costa?
4: Bueno, sense aire condicionat, tot s'arregla.
5: Sí, no?
4: Ja estic bé.
5: Si en teniu, això... Sí. Si no,
4: si no anigué, no ho sé ja. Aniria.
3: Mira, jo l'any passat vaig compondre la banda sonora de Lapònia, que passava allà quan vivia fred i a més era Nadal.
5: I tu estaves a 40 graus.
3: I la vaig compondre a la colònia de Sant Jordi. O sigui que gairebé tota, perquè estava en l'estiu allà. I me'n vaig anar a Barcelona perquè l'havia d'acabar... I a casa meva a Barcelona fa molta calor. Vaig estar 3 dies i vaig tornar a dir... Vaig comprar un bitllet i vaig tornar a Mallorca per seguir aquí, que encara, com a mínim, estava de vora la platja i tal.
2: La mà.
3: I a vegades, sí, vull dir... Bueno, és complicat. Mm-hmm. És complicat. Mm-hmm.
5: I què feis per espassar la calor? Sou d'anar a nedar? Sou d'anar, no sé, a vorera de mar?
4: Jo m'agrada anar a la mar, també. Bé, de campanet tenim molta pegada per el cul i això que com es cau més a prop, però també m'agrada a vegades anar un poc més enfora, no? Per la part d'allà de Baldem m'agrada anar, jo, per exemple.
3: Sí. Jo, quan venc aquí, me'n vaig... O sigui, tenc la platja a 100 metres i és igual l'hora que sigui. I a mi m'agrada molt anar-hi sobre baixa, de les 6 i mitja, les 7, i me'n vaig allà a Cala Galiota, a la colònia, i estic una hora i mitja, desconecto una mica...
2: Tomar-hi ses amigues.
3: Exacte, tomar-hi ses amigues, la xica de oro.
5: Sí, i... m'encanta.
2: Sempre a ta mare.
3: Sí, ma mare, sí, té un tros que ja el tenen, tenen asfaltat.
2: Sí.
3: És així. I res, i això. I
0: el deixen els tros, però el
3: sí,
0: deixen
3: sí, sí, ja està. I han posat una placa. I...
5: El pensava, haurem d'anar, men.
3: No, però bueno, ja hi vaig sobre baixa i tal. I quan estic a Barcelona, de fet, el que faig és... vaig en moto per allà, i moltes vegades estic fent feina, tour, Gatsumoto, me'n vaig mitja hora també a la platja i torno una altra vegada. I continuo.
2: Veure la mà t'ajuda
3: un poc. Sí, veure la mà, tira'm una estona i tornar. Sí, sí, sí.
0: Mal de fer mitja hora, a Barcelona.
3: Sí, sí, sí, és vera. O sigui, mitja hora d'estar allà i després... Però bueno, sí, sí. Sí, és vera.
5: I ja per acabar, una pel·lícula que vos hagi entusiasmat darrerament.
3: Ui. Ostres, jo diria, per
2: exemple... Mirau moltes, però fent feina de pel·lícules. Mm.
3: Sí.
4: Fent feina, sí, sí. Sí, però...
2: No, no és allò mateix, aquelles escenes que veig 500 vegades.
3: A veure, jo de les darreres que he vist... és que n'he vist de xula. Bueno, Hamnet me va deixar una mica... tocat, sobretot ser pare i aquestes coses i tal, va ser una mica forta.
5: És dura, sí.
3: Sí.
5: És un bon drama.
3: Jo me va com remoure molt. Sé que n'hi ha una altra que he vist fa poc que m'ha emocionat molt i que, de fet, vaig plorar. Jo soc molt plorador. Vull dir, les pel·lícules, no plorar de forma normal, però no me'n recordo. Tu no era... Jo pensé... No, jo aniré pensant.
4: Ah, que digui jo. No, o sigui, jo sé dues darreres que he anat a veure en el cine, són la de Michael Jackson i la de Spielberg. Generalment m'han agradat totes dues. La de Spielberg, algunes coses... no van ser molt de... Bueno, el que esperava. Però...
2: Has passat.
4: No sé, per exemple, una de les darreres que he començat era... Però encara no l'he acabada, Sinners. I pinta bastant bé, és veritat. Ara, no sé, el darrer desenllaç encara el tenc pendent.
2: Que va estar tan nominada...
4: Però, sí.
2: Els Oscars, Sinners. Bé, idò, ja tenim música i tenim pel·lícules i tenim de tot i un concert demà. Així que, Joan Martorell, Toni Mairata, moltes gràcies.
3: No, gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
3: I un plaer.
4: Un plaer.
2: Ha estat a la fresca avui. Gràcies. Sí.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
9: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
1: Ja som aquí, les fites ben netes. Avui començam les Olimpíades del Trampó. Tomeu Mesquida.
4: Com us pareix?
10: Ai, és que estem hi ha emocionats.
1: De fet, ja hi ha polèmica. Aquí ja hi ha polèmica.
4: Ja hi ha polèmica.
1: No, no, jo... Encara no m'encés el micro i ja hi havia polèmica.
4: Jo ja m'encés.
10: Vinga, molla, molla. Ja.
1: Bé, sí, comencem, sí.
4: Bé, no, resumit molt ràpid, jo volia xerrar d'algunes veritats que m'apareixen importants per l'estiu i vaig pensar que la millor manera de fer-ho era inaugurar unes Olimpiades del Trampó, sí. Perquè el Trampó té... tomàtica, ceba i preva, per qui no ho conegui, trempat, oli
1: aquests
4: i sard.
1: Aquests seran els nostres tres competidors.
4: Clar, ara veureu que la dinàmica, jo no és que sigui la persona més culta amb esports, i la dinàmica és, no hi ha dinàmica, ara ho explicaré. Però bàsicament és que a mi hi ha una cosa que em posa molt nerviós, que és que, no sé, menjar un mal trampó és una cosa que passa. I no s'està xerrant. Això
1: què
4: no
1: vol dir menjar un mal trampó?
4: Clar, molt bona pregunta.
10: Perquè llavors que és... trampó s'acompanya d'altres coses, també.
4: Bé, aquí no entrarem. Què fa un mal trampó? O sigui, perquè no sé si podríem xerrar que el trampó està en crisi o l'hauríem de salvar o està en risc. Jo,
10: creus?
4: Ben que fer una apologia per no fer com els valencians amb la seva defensa de la paella. Jo crec que no han de fer amb el trampó el que han fet els valencians en la paella, que tot el respecte, entenc per què ho han fet. No entrarem ni preferir a discutir aquesta ferramenta que tenen en defensar que són uns ingredients, i tampoc és un debat que em vulgui assimilar amb el pa amb oli, que poden primer sol i poden primer la domàtica, però en ser, això són debats interessants, cadascú que els atengui. Jo ven que du un tema damunt la taula, que és que estem triant malament els productes, les varietats, el producte que van posant en el trampó.
1: D'acord. És a dir, no clar. Val qualsevol domàtica, no val qualsevol preva.
4: No.
1: Ni qualsevol
10: perquè,
1: cebo,
10: clar,
1: tampoc.
10: Jo què sé, quan jo estudiava a Barcelona, el trampó a Barcelona no era un trampó. No era un trampó.
4: Ojo, perdó.
10: Per varietats i també per passar gust.
4: Jo xerraré d'una cosa.
10: Per la sensació.
4: Sempre que sigui possible, recomanarem i anirem durant setmana, no sé si ho farem cada setmana, però vaja, durant tot l'estiu, arribant a conclusions de quines varietats fan un trampó que passi més gust i potser qualque trampó que t'han menjat per allà i dius, aquest trampó era com un poc fat, jo vos anim que demaneu quina varietat era o que en les pautes que vos donen vos hi fixeu i trobareu moltes explicacions. Ara bé, Celestí, si tu ets a Lapònia que xerraveu ara i te vol fer un trampó, doncs t'ho fas amb les varietats que hi hagi allà. I serà un trampó. Jo no venc a discutir si en Bolívar és trampó o no, si en Tonyín és... Jo no venc a discutir que sí, que per jo és una cosa molt important, que és que segons quin tipus de varietats, per jo, pas menys el gust.
10: Clar, i el trampó no du tàperes, i jo n'hi pos.
4: I el trampó no du tap de cortí, jo n'hi pos. I cada casa, a mi m'agradaria reivindicar que el trampó ha de ser el que sigui cada casa, perquè és l'única manera que els plats siguin gastronomia viva i popular.
1: Poma,
4: hi ha molta que li posa,
10: porcots.
4: Cada casa ha de tenir...
1: Sí, però fan com a més fresc.
4: Ara, hi ha unes coses... que hauran de ser d'una certa manera.
10: De fet, i també fulls d'ofabellera.
4: també.
1: Començam aquestes Olimpíades i introduïm el primer ingredient.
4: sí.
1: que entra en competició.
4: Deixa'm que avisi a tots els nostres oients d'ara i en endavant que seran les Olimpiades injustes d'estrampó, perquè al final acabarem decidint nosaltres amb els convidats que Bé. Aniran enviant àudios. I com m'he explicat, no sé fer dinàmiques esportives, per tant, avui, no sé si t'he sentit dir això, però es prova italià, ha quedat en fase de grups, ha estat eliminat rotundament.
1: Oh, directament
4: eliminat. Mort en es
1: prova
4: italià.
1: No ha entrat ni en competició d'aquesta
4: no
1: taula.
4: No ha entrat, no arribarà a competir en aquestes es Olimpiades.
1: Es prova italià al
10: que nostre en tenim de sembrat, és a dir, que s'ha de menjar.
4: Es prova italià fregit, és boníssim. Ara, dins un trampó, avui coneixerem que se pot posar una altra cosa. I clarament vos canviaràs trampó de les vostres vides.
1: És que és més verd.
4: Verd, gros, allargat, sí, sí.
10: Més llarguer, més gros.
4: Més fibrós,
1: sí, sí,
4: més aigolós.
1: Aquest
4: de moment no
1: entrarà
4: a les Olimpiades d'estrampó.
10: Seria un trampó a l'italiana, que també hi pot haver aquesta categoria.
4: Segurament,
10: de trampó.
4: I a Itàlia i tot el Mediterrani fan la mateixa ensalada en diferents variants, bàsicament.
1: I un prebarrós, aquest sí que hi podria entrar?
4: Exacte. Avui és el nostre protagonista de les Olimpiades, que se classifica ja directament a la final, que no sé ni com explicar això.
10: De tota la vida.
4: Però bàsicament, sí, li he demanat a Aina Socies de Veritat Locals que mos expliqui que és un prebarrós i... Era sorpresa.
11: El prebarrós més conegut d'aquests dos és el prebarrós prim, que és el que s'utilitza per menjar tendre cru en trampó. És un preba de color verd clar, té la carn prima i sol acabar en punta. Se menja sobretot en cru, però també se pot sofregir. Una varietat que no és gens coventa, sinó que és més dolçenca, i per això és molt apte per menjar en cru, però també se pot fer coques de trampó, etc. Nosaltres, el prebarrós prim, originàriament ve de la zona de Sant Jordi. Era una zona ja on se fa antigament molt de prebarrós i se fa la llavor i se seleccionaven sempre que acabés en punta. El prebarrós gruixat és semblant de color i textura i de gust en el prebarrós prim, però, com diu el seu nom, és que té la carn més gruixada. També se pot utilitzar per menjar en cru, però com que té la carn més gruixada, se sol utilitzar més per fer sofregits o per torrar o així.
1: Ai.
4: És a dir, que hi ha dues varietats, no sé si ho sabíeu, de prebarrós, és prim i el gruixat.
1: No els sé distingir,
4: vaja,
1: de fet.
4: Jo també
1: jo sé que són prebarrossos, però el color t'he de dir.
4: Són inconfundibles, se vol dur tot d'una.
1: És el color.
4: Són més petitons, sí. Són més tendres.
10: És el preba de trampó, de tota la vida.
4: De trampó, de posar damunt un pa amb oli, de menjar en cru, definitivament.
10: Exacte, de menjar en cru.
1: Sí, aquest verd més fluixat.
4: Sí, un verd més...
10: De menjar damunt un pa amb oli, també.
4: Exacte. Que sí, que el trampó com el coneixem avui en dia, no és que sigui de tota la vida de Déu, perquè va arribar d'Amèrica quan la domàtica i es prova, que això des del segle XVIII, més o manco per un vídeo que he trobat d'en Santi Taura que ho explica fa poc.
1: Sí, m'encanta, perquè ara en Santi Taura està fent...
4: Exacte, doncs la setmana passada, o aquesta setmana en xerrat...
1: De posar en valor aquest plat, sí.
4: I ell diu que fa 300 anys que va arribar aquí... I jo he fet el compte, i això són unes 10 o 15 generacions de que va arribar a prova fins que nosaltres hem fet aquesta varietat. Uh-huh. I bàsicament, o sigui, que és una cosa que hem anat perfeccionant per menjar, ben que defensar-lo, el prebarrós, s'ha anat seleccionant i se menja en cru i gairebé, no sé si aquí, vaja, que es trampó, està pensat per fer un prebarrós perquè era el preba que se feia en aquella època.
1: Perquè també és el que diu Naina, que és més dolç.
4: Exacte. Mm. No repeteix tant. Molta gent que se queixa, ai, trampós, vespre,
10: no
4: puja.
10: D'aigua.
4: Sí.
1: Sí.
10: Bé, per aterrorar...
1: Però també té aquest punt de cruixent.
4: Sí.
10: Sí, sí.
4: Aguanta bé.
10: Bé, ara escoltarem més gent,
4: sí,
10: precisament.
4: Una gent
10: sí, gent que coneix aquesta veritat des de sa llavor. En Xes, que és un dels germans que duen planters Nicolau a Sant Joan, un viver familiar de quarta generació que fa planter d'hortalisses, plantes ornamentals i també veritat locals, no, Tomé?
4: Sí, exactament. I li he demanat una mica d'on surt sa llavor que fan a casa seva, perquè mos conti una mica, ja que és una de les veritats que més bon estat de salut té dins la nostra gastronomia, que mos conti una mica d'on surt la seva llavor.
12: per la nostra família, que ja ve d'un parell de generacions d'anar fent planters, nosaltres en teníem una varietat que era una cosa intermitja entre el que diríem arròs prim de Sant Jordi i arròs gruixat que li deien de Muro. Quan se va obrir més o menys el Mercat Palma, ja vam començar a veure més coses i més producte d'aquí i a veure els diferents productors i els diferents pagesos la varietat que tenien i la varietat que duen, amb un pare decidirem llevar el nostre del mig i posar les dues classes en marxa. Arròs prim, arròs de Sant Jordi, que deien altres, que encara ara conservem aquests mateixos, i arròs gruixat, arròs de Muro, que nosaltres també deim així.
1: Que interessant, això com us explicava.
10: Aquí hi ha competència, Sant Jordi Muro.
4: Bé, no, no competència, perquè una cosa per una cosa i s'ha de passar.
1: Dues
4: varietats que ho
1: I que també se conegueren a Mercat Palma.
4: A Mercat Palma és un moment important per les varietats d'aquí tradicionals, clarament. Sí,
1: i tant. I la demanda d'aquesta varietat s'ha mantingut per en els anys.
4: Sí, en Xesc me comentava que no tindrà temps d'escoltar-ho, però que molt de gent encara segueix anant a comprar planter d'aquests preves, tot i que l'italià ha arribat a les nostres vides i no, no voldria que ningú pensés que estem fent de menys les proves d'italià.
1: Només però, posam en valor...
4: Però si voleu fer un trampó i ha de competir per les Olimpiades de Tampó, no podia entrar.
1: També l'han de saber triar, perquè
4: s'han de triar,
1: no
4: sí.
1: Per tot n'hi ha...
4: No.
1: I tampoc, depèn d'allà on vaig, dir, perdona, preva arròs, pentornotes
4: sí,
1: o brandi, quines?
4: Sí, moltes vegades he vist també etiquetat com preva mallorquí, perquè supos que deu ser més bo d'entendre, però vaja, i per triar, com més petit seran més tenres.
10: Clar, sabrà sí. També si l'has de cuir, quan s'ha de cuir, tenra.
4: Hi ha una cosa que mai te podràs passar amb un preva que estigui molt vell perquè tornen vermells. I de fet, per fer la llavor ha de tornar vermell, que és una cosa que mos contava en Xesc, i a partir d'aquí, ell com us explica com fan la reproducció de la veritat, i explica una de les coses que jo crec que ha fet que mos arribi fins a dia d'avui aquest preva i que fos tan cercat pels nostres avantpassats durant tant d'anys.
12: Tenim diferents finques i cada any sembram una varietat a una finca i una altra finca perquè no hi hagi por de iniciacions cruzades i així més o manco conservar la línia queixa d'arròs prim i la línia d'arròs gruixat. No és molt complicat, nosaltres sempre sembram bastantes de plantes i perquè és tot d'una que en veiem qualcuna fora tipo, qualcuna que no mos agrada, qualcuna que a baix en vez de llevar en punta llava quadrat, això intentam eliminar-ho perquè són avantatges d'aquestes preves. Un altre dels avantatges que nosaltres creiem que té és que el xipoll es xapa de fora, no es xapa de dins. Les varietats comercials, de híbrids i tot això, quasi tot són en sota poll per endins. I quan tenim produccions tardanes que mos plau damunt, s'aigua entre xapa dins es preva i podreix. Aquests preves rossos tenen el gran avantatge aquesta de que són en sota poll xapa de fora, s'aigua, hombres, quan plau sempre entra una mica, però no entra tant i no podreix tant com aquells rossos híbrids.
10: Una cosa més que m'ha pres,
4: Va, és que poll cap a de fora fa que... Supos que antigament devia ploure més en l'estiu, no ara, i aquestes varietats aguantaven millor també les polles.
1: I una cosa que m'ha pres avui també, que és que han d'acabar en punta.
4: Han d'acabar en punta, és important. Si vols fixar, les preves de torrar, generalment, tenen en punta perquè era més bon de pelar, també, directament. O sigui, se seleccionaven per això. Es preva blau, que deien nosaltres, que un dia, si vols, on poden xerrar, que són les preves vermells de torrar per fer escalivada o per fer una coca de preves torrats, acaben en punta. Per això.
1: Ah, sí? Però sí, no tots?
4: Es prova blau, sí. Blau, han d'acabar. Sí.
10: Si no,
4: han
10: de triar.
4: Exacte.
10: Si no, triant bé.
4: Bueno, no, ja ho trien els pagesos, se planta, no? És com aquest, que fas que poll cap a de fora perquè no se prodesqui. O sigui que sí.
1: Torna'm al preva Ros, el nostre rei del trompó, perquè ara escoltarem en Pedro Sonà de les Terres, el pagès d'Artà i de la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca.
4: Sí, ell s'encarrega de fer aquest cultiu per tota la cooperativa i m'ho ha explicat que el preva arròs és agraït, si té manies, una mica les diferències de cultiu amb les altres preves.
13: A nivell de planta, poden tenir més o manco les mateixes malalties, tema d'oïdis i coses d'aquestes. Però no, no és que sigui ni més sensible ni manco, almenys perquè nostre. Menys sensible que el preva vermell. Preva blau de torrar que diuen, segurament és el preva més sensible, perquè s'han de fer més grossos, s'han de deixar que tornin vermell, no s'han de cremar pel sol, vull dir, més complicat. Però preva rosa en si, com que el mos menjam en verd, pues no, no és complicat de fer en aquest sentit. Igual que el preva italià. A nivell de producció, és bastant productiu, no són variat modernes, però encara així són bastant productius. Quin s'emplea més avui en dia? Jo diria que arròs encara, més que l'italià. Perquè és vera que l'italià té temporada més llarga, segurament se troba més temps en el supermercat, però la gent quan arriba l'estiu vol fer trampós, arròs que volen. I fins i tot gent que fa tombat i el fan preva verd en lloc de preva vermell o preva blau, també en pa d'arròs. Jo diria que com a producte culinari encara se gasta més arròs que l'italià. Almenys els nostres clients.
1: I molt interessant també. Clar, llavors aquest tema de les varietats híbrides, no? Que se pot assemblar en els prebarros, però que no és un prebarros.
4: Exacte, no és que sigui un problema molt estès, perquè el prebarros tradicional de varietat local se ven, hi ha planter, hi ha disponibilitat i en els pagesos els agrada, però així tot li he volgut demanar a en Borja Camí, que ell és tècnic de camp i assessora molt de pagesos d'horticultura, menys que pensa si podria ser un perill per aquesta varietat tradicional o no, si inclusió de varietats híbrides.
14: Hi ha algunes varietats híbrides, en conec poques, perquè és una qüestió local d'aquí de Mallorca. En general, sabeu que els híbrids poden oferir una major resistència a plagues o malalties, que penso que en aquest cas no marca la diferència, a no ser que estiguéssim en condicions molt fortes de monocultiu, i potser l'únic moment que els híbrids de pebre ros podrien tenir sentit és quan estirem la temporada en cultius molt precoços, especialment cultiu d'hivernacle, en el qual no estan seleccionades aquestes varietats de pebrera. En general, penso que el cultiu de pebre ros de varietats locals és una excel·lent opció per tenir una bona producció, una producció de qualitat d'aquest cultiu.
1: I d'haver vist que el pebre ros,
4: sí.
1: Cercau-lo, si no el trobau, demanau. Vull un pebre ros per fer trampó, el rei, per fer coca de trampó.
4: El també. Rei també, si és bruixat, pot anar bé per coca de trampó. Uh-huh. I feis la prova, en sèrio, ja mos fareu arribar, s'esqueixi els agraïments.
1: És a dir, que vol dir, feis un trampó amb previ
4: que
1: hi ha un bon
4: si no mos creus, t'estàveu bé.
10: Primer, identificar, saber que és un preu arròs i un preu italià i fes la prova.
4: Exacte.
10: Que és un moment, fa un trampó.
4: Sí, o si anau a les cases de qualcú, fan un trampó, demanau i sabreu.
1: I avui la paraula que hem d'introduir al nostre glossari de fora vila és...
4: Vencís. O vencisos, que la paraula correcta seria vencill, i és un lligat fet de manoll, de brins, de cereal o d'espart, i a vegades de serments, que un vencís és una corda de fibra vegetal, aquí se solen fer de carrig topat, amb voltillada de dos caps, que té una mida de 2 metres, que bàsicament solien fer dels peus en el cap, coses així, i servien per, ara que s'estan, a lo millor molt de pagesos m'ho escolten des de les cosetxadores, que estan recuint els cereals i tot això, i era per fer les bales
1: formaven
4: amb un vencís i per això he trobat per...
1: També coneixia qui se formava escalçons.
10: Sí, jo també en coneixia.
4: És una corda que servia per moltes coses. Ara el seu origen era agrícola i se podia comprar les fires i
1: tot tornarà, però
4: tot
1: jo
4: tornarà,
1: crec que se
4: posarà de moda.
1: Una corretja de...
10: Tem per mi, ho vaig veure fa un parell d'anys.
4: Sí.
10: Per dir-ho, un festival, sí.
4: Mira.
1: Amb un vencís.
4: Tot torna, es preu arròs i els vencís per fer més sessions.
1: Moltes gràcies, Tomeu. Ara acabem el programa amb música. Mos queda poc temps i mentre en Maria va entrant, avui posam música dedicada a Bonnie Tyler.

I doncs sí, avui serà una píndola trista perquè aquest matí ha sortit la notícia que Bonnie Tyler, icona del pop-rock dels anys 80, ens ha deixat els 75 anys de vida. Hem de recordar que el mes de maig l'artista galesa va ser sotmesa a una operació intestinal d'urgència a Portugal i posteriorment va ingressar en un coma induït. Una veu inconfusible que mos ha deixat himnes com aquest.

0: Holding Out for a Hero, que escoltàvem, nascuda a Boni amb el nom de Gaynor Hopkins i batejada com la primera dama del rock, no va néixer amb aquesta veu ronca i aspre que va definir el seu segell personal, sinó que va esdevenir com a resultat d'una operació per estirpar nòduls vocals. Per mort d'aquest canvi, la varen comparar amb artistes com Rod Stewart i també King Carnes. Tyler, que va començar la seva carrera com a cantant local a Swansea i va obtenir una certa fama amb el llançament del seu àlbum de 1977, The World Starts Tonight, i senzills com aquest que escoltàvem ara, Lost in France. La cançó que la va catapultar a la fama, però, va ser It's a Heartache, banda i banda de l'Atlàntic, i a partir d'aquí amb una carrera que abasta gairebé 4 dècades de música.
1: I d'avui, un record a Bonnie Tyler que ens deixava. Maria, moltes gràcies per aquesta pinta musical.
2: I que l'any passat actuava aquí, a Mallorca.
1: Celestí Oliver, gràcies, fins demà. Maria, gràcies, fins demà.
3: Tomeu,
1: la setmana que ve continuem les Olimpiades, eh? Se domàtica o et sabà?
3: Ah, sorpresa.
1: Fins demà, gràcies, Miguel.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Me'n recordo que una vegada un companyero meu, sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: Ave Maria, que isso? Quanta repetição!

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui vos parlarem del nou disc de Xanguito, se diu Batax, i també del gran poder de la música per fer reviure emocions. Començar amb l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: Joan Montaner, Xanguito, ens visita per presentar el nou disc Batacs, publicat ara fa un mes, amb col·laboracions de Juanjo Montserrat i Pèl de Gall, entre d'altres. Durant les pròximes setmanes actuarà en la seva banda Sa Pobla, Binissalem, Alcúdia, Vilafranca i Sencelles, entre d'altres. Després tindrem una iniciativa espontània del baixista i també programador Pep Estrada. Cada setmana, perdoneu, fa una sessió musical per les persones grans que viuen a la residència Fontsanta de Solla i també comentarem amb ell l'actualitat musical local. I per acabar tindrem, com sempre, cinema i sèries amb Cata Rosell i amb Marta Pérez a l'escapada. Tot amb Andrea Sánchez al control tècnic. Benvinguts.
1: L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: La música és de Xanguito, és un dels temes que trobam en aquest darrer EP que ha publicat ara fa un mes, Més o Manco, i que ha titulat Batex, i trobam cançons un poc de tots els estils, així com fa ell, que tot li surt bé, i avui l'hem volgut convidar per parlar un poc de totes aquestes feines que fa, sempre molt actiu també a les xarxes i de forma, a més, molt simpàtica. Com estàs, Joan? Benvingut.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Enhorabona per aquest disc, aquesta cançó, sempre la teva feina i la teva generositat, el teu talent, que sempre el comparteixes, que ens fa molta il·lusió.
1: Bueno, per mi és un verdader plaer poder fer aquestes cançons, que se les escolti i està ara mateix sent entrevistat per persones com tu.
0: Ai, que bé. Joan, escolta, des de feia un parell d'anys que no publicaves així un disc, no? Des de...
1: Feia des de 2024, al principi de 2024, que vàrem publicar el disc Bon Rollo, però és veritat que aquesta vegada, normalment traiem un disc cada dos anys, però aquest pic n'hem tret mig disc. És a dir, només són cinc cançons, perquè vàrem pensar que el fet de fer un EP faria que em poguéssim centrar molt més en cada cançó, donar-li més l'energia i el carinyo que necessita cada tema, de manera que cada cançó mos ha duit la feina de dos o tres cançons normals de Xanguito, de les antigues. Hi hem dedicat molt de temps, hi hem dedicat tot l'amor que se mereix a cada cançó, i això és el que ha sorgit, un mig disc de cinc cançons.
0: Molt bé, és un disc que, com han dit, se diu Batex, la portada també mostra un cor vectoritzat, o no sé com se diu, com se diu.
1: Diria que seria un cor fet molt lineal. Està fet per la meva dona, que és la Carolina Mas, i en Pemi Sotonolla, que és el dissenyador, que s'encarrega de posar les coses en ordre amb els dissenys de Xanguito. I, a més, té una cosa especial, que és un cor fet de llum de neó. De manera que està damunt marès, damunt una pedra de marès, la qual intenta transmetre la nostra identitat mallorquina, i a la vegada el toc modern que estan donant a la nostra música, a l'electrònica i els nous sons que hi estan ficant.
0: I doncs sentim ara justament un dels temes, Constel·lacions, que tota aquesta part tecno, no?, del final, que puc imaginar que en els directes aquí se fa un subidón, no?, o teniu un moment així de ballar tots molt enèrgicament.
1: Sí, de fet, aquesta cançó en directe sempre tenim una sorpresa preparada en el final. La gent que ho ha vist ja sap de què estic xerrant, i la gent que no ho ha vist els anima que venguin en el directe, perquè és una cosa que no queda ben gravada en els mòbils. De fet, també està fet un poc a posta. Van pensar que poden fer que se pugui només viure en directe, que en el mòbil potser no quedi tan ben gravat. I és un efecte de llums i d'un personatge que entra a l'escenari que crea una total discoteca en qüestió de segons, que ningú s'espera, i és algo que a nosaltres ens diverteix molt fer-ho, perquè sempre estem intentant provar coses que no s'han fet abans, i que, bueno, que anem a la gent que vengui a viure aquesta cançó en directe.
0: Ah, que bo, idò. És un moment àlgid, per tant, de desconcert. Gràcies per desvetllar una mica. Per aquells que encara no ho han vist, supos que només has contat una part molt petita del que passa realment durant l'actuació i l'interpretació en directe d'aquest tema. Quan te'ls agraves, ja els has tocat abans en directe? Ja saps com respiren?
1: Et refereixes a si abans de gravar-los els
0: has tocat en directe? Sí.
1: En aquesta ocasió sí que varen fer tres cançons, les varen fer un concert que se va fer a Pollença, el Pollença Fest, i aquest dia també va ser com una prova a veure com funcionaven aquests tres temes en directe, també a veure quin funcionava millor. Evidentment, el que va funcionar millor va ser més festiu, perquè no requereix de que la gent se sàpiga la lletra, simplement requeria ballar i seguir-nos el rotllo. Però sí que normalment les cançons, quan les fem després de treure un disc, no s'han fet abans, i costa una mica més que la gent s'enganxi, perquè no les coneix, a lo millor no han tingut temps d'escoltar-les, i no passa el mateix en cançons com Te van cercar, Milió d'estrelles, que tenen gairebé ja quasi 10 anys i la gent ja sí que se les coneix, les canta. En canvi, les noves són més males d'incorporar-les directe, tot i que s'ha de fer, perquè realment el directe que presentam està fet en base en aquestes noves cançons.
0: per veure que són molt aferradisses i en haver-les escoltades un parell de vegades ja t'acompanyen, no? És una música que entra molt bé, és molt bona d'escoltar i fins i tot aquesta part més tecno, més rítmica, també, encara que estiguis fent feina o alguna cosa, t'atrapa i entres també en aquesta part rítmica. Idò, si vols, escoltem un poc de música d'aquests 5 temes que has inclòs a Batex. Conversam en aquesta primera part amb en Joan, amb Xanguito, i escoltarem... vols escoltar algun en concret? Vinga.
1: M'és igual, tria tu.
0: Idò, pujam aquesta que escoltam ara, anirem un bocinet escoltant-la si podem totes.

0: I doncs sentíem ara aquest, tant si ets com si no hi ets, una altra de les cançons. Podríem dir que aquesta part més emotiva, no vull dir romàntica, però cançons més d'amor, més tranquil·les, a mig tempo, i llavors tenim les cançons més de festa, no? Que a més se distingeixen molt bé pels títols, no? Està molt clar, el títol indica molt bé cap a on va la cançó. En els concerts vas així, de mica en mica pujant per tenir aquesta explosió final, o combines?
1: Més o manco, en els concerts sí que, segons els concerts, segons l'any fem una cosa o l'altra, però enguany començam amb un moment molt solemne de... que és un recopilatori de les cançons més conegudes de la trajectòria de Changuito, i les fem d'una manera orquestral. Després entram amb la cançó que està sonant ara, que és Festa, per ja començar a encalentir motors, i fem com una traca de cançons que dura 15 minuts, que després aturam i ja fem els temes més normals, presentam també els temes nous, com que ja ha sonat abans, i ja sí que quan ja duim més o menys 40 minutets això, comença la festa de banda veres, comencen els temes més animats, comencen també les cançons que la gent ja s'ha fet seves, les més conegudes, que la gent canta més fort, i acabam amb això, Torn de cercar, Milions d'estrelles, Viatjarem, Fem voltes per Palma, etc., que ja són temes que ja la gent canta coralment.
0: Exactament, bé, està molt ben pensat aquesta part així com molt energètica en el principi per donar un poc el que la gent demana, no? Que supos que si no sempre estan allà esperant que toquis aquella que volen que soni. Joan, vas sempre en la teva banda, sonau a més molt compactes, però en aquest disc has volgut també convidar altres músics. De fet, aquesta festa compta també amb Pèl de Gall, que és un tema que heu fet conjuntament, o és més teu o més seu?
1: Aquesta cançó de festa... la vaig fer jo, la vàrem produir també juntament amb els músics i hem estat treballant amb ella, però al moment d'anar vàrem dir aquí estaria bé ficar una col·laboració. Vaig xerrar amb en Frank de Pèl de Gall, que mos coneixem de fa molt d'anys, les nostres trajectòries han anat de sa mà, hem coincidit moltíssim, diria que és el grup que més han coincidit, i li vàrem proposar si volia fer la lletra de la seva part, també ficar-se en el tema i que fos dels dos. En el final és més que... De vegades diu que és una col·laboració, però aquest és un tema que és dels dos, no? En el final l'artista a la xarxa, a Spotify, això surt com que els dos han fet la cançó. I la veritat que és superbé amb ells, no? Alhora fèiem cançons molt festives, els dos grups, i varen pensar que seria bona idea dir-los. Varen ser encantats i aquest ha estat el resultat.
0: I doncs, una col·laboració molt simpàtica. M'ha agradat això que has dit de Pèl de Gall, que hagueu coincidit tant, perquè sempre criticam, no?, aquesta inconexió entre illes, entre grups. Supos que ha estat més vegades que ells han vengut aquí que no tu allà, o a llocs a Barcelona, o vés a Sabrebon.
1: Sí, hem coincidit per tot. De fet, hem coincidit a Mallorca un mes, hem coincidit també a Menorca i fins i tot a Catalunya. Hem coincidit en els mateixos escenaris, tocant fora d'illes.
0: Però tu allà no tan sovint, no? En les altres illes. Tu has estat a Menorca, clar que sí.
1: Sí.
0: A Eivissa també.
1: A Eivissa també. A Eivissa, de fet, fa uns 3 anys que varen fer un primer concert i va anar tan bé. És a dir, mos varen donar a conèixer per certa gent d'allà que potser no mos coneixia, també per programadors i tal. I de llavors s'ha anat amb un o dos pits cada any. A més, també tenim una persona... se diu Ernesto, que és la persona que mos ha aconseguit els contactes i és que mos ha fet la publicitat i promoció per poder anar cap allà i que entrem per la porta grossa. La veritat que Eivissa està molt contents d'anar-hi, tenim molt bona rebuda, igual que també les altres illes com Menorca, mos falta Formentera, tenim pendent anar-hi, i hem anat per altres coses en format reduïts, però no en tota la banda.
0: Però bé, anar tot sol en format reduït ja està bé també, si has tocat també a Formentera.
1: Sí, veurem, evidentment.
0: Home, millor en sa banda, no?
1: És un altre tipus de concepte, però l'ideal seria anar en sa banda com si hem pogut anar en el País Valencià i a Catalunya també altres vegades. Ens falta aquest reconec de ser a Balears, que li tenim moltes ganes.
0: I conversam amb en Changuito, de fet ahir també amb dramaturgs que han d'anar a la Sala Beckett a fer lectures dramatitzades de les seves obres. Parlàvem ahir també d'aquesta connexió entre les illes, no? Que, clar, entre Menorca i Eivissa, que no hi hagi un vol habitualment, que sempre hagin de fer la volta per aquí, és complicat, i que ara veure que costa de crear aquesta xarxa, no? Gràcies a l'Ernesto, en aquest cas, sí que teniu una cama allà, però realment és complicat, no? Més, tal vegada els grups d'allà sí que surten per imperatiu, no? Al cap i a la fi, però molt de grups d'aquí primer trien anar a la península o a altres llocs, no? que fer aquestes rondes per les illes perquè no surt econòmic.
1: Sí, crec que també en el moment que has estat ja actuant, per exemple, a Menorca, un pic o dos pics en l'any, a lo millor no té molt de sentit tornar-hi, no? Perquè la gent que te pot veure tal vegada ja t'ha tingut l'oportunitat de veure-te i ja han vengut. No hi ha milions de persones com per poder omplir 10 vegades, no? una sala o un concert de gran format. I el mateix passa amb Eivissa. Nosaltres una vegada hem anat amb un any, un pic a Eivissa o dos, ja sabem que potser no té molt de sentit tornar-hi perquè no sé que la gent sigui molt fanàtica. Sí que a Catalunya, País Valencià, clar, ja sí que hi pots anar 5, 6, 7, 10 vegades a l'any que no t'acabes. La gent està xerrant de que a les Illes Balears hi ha 1 milió d'habitants, el qual la meitat estan a Palma, i a Catalunya són 6 o 7 milions, avui, si no vaig errant, no? És a dir, estan xerrant de llocs amb molta més població.
0: I ara anem a escoltar Festa, que és aquesta col·laboració amb Pèl de Gall.
2: De gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen a casa seva, no els aguanten.

0: I d'aquestes col·laboració, temes més festius, d'altres més personals o, no ho sé, més, més íntims, podríem dir dins aquest nou disc, un EP de Xanguito, se diu Batex, i a més el presentaran ara, de fet, en el pròxim mes, les pròximes 4 setmanes, teniu bastantes actuacions, no heu fetes ja, ja heu pegat, heu fet esbots a Menorca, me pens que hi heu estat.
1: Sí, a Eivissa també.
0: A Eivissa també, es verà, i ara aquests concerts que han dit a l'inici que vos queden, s'hi ha afegit algun més, tots seran iguals, són verbenes... El pròxim és ja la setmana que ve, crec.
1: Hi ha un pot de tot, hi ha un pot de tot, i sí que l'espectacle està funcionant molt bé, ja, és a dir, cada vegada que hem fet un concert m'ho hem donat compte que encaixa molt bé tant a nosaltres com a músics, a més, que ara som un músic manco, se'n va anar en Lluc enguany, però així tot s'ha defensat molt bé, el públic té una resposta increïble, ja s'estan cantant també les noves cançons, i és molt dinàmic. Nosaltres ens ho passàvem molt bé. De fet, tots anàvem en el gimnàs, ens hem hagut d'apuntar en el gimnàs per aguantar el ritme d'aquesta hora i mitja que estem de principi i final sense aturar, tocant, cantant, ballant, fent coreografies, pujant i baixant de les tarimes. Fins i tot el nostre fotògraf, en Tuco Martín, també s'ha apuntat en el gimnàs, perquè ha de fer carrera de fons, pujar a l'escenari, anar-se'n darrere el públic, tornar... I bueno, se mos estan prenent la feina molt en sèrio. Dit això, se podrà veure l'espectacle el dia 17 de juliol a la Pobla, que actuam a les 9. Després també dia 24 de juliol a Binissalem, que actuam a les 10:20. I dia 25 al Cudi, que és un concert molt especial perquè ho farem en la BMMA, que és la banda municipal de música del Cudi, que estan fent uns arranjaments a posta només per aquest dia, per donar més explosivitat en aquest concert, que és dels concerts que li tenim més ganes, ja que serà un concert especial, únic i que probablement sigui irrepetible. Hi haurà més de 60 persones damunt l'escenari de músics, I ja t'ho dic, és un concert que s'està treballant molt i amb un escenari també gros, amb una il·luminació espectacular, i serà el show d'enguany, però amb una expressió màxima, amb 60 músics de banda.
0: I al Cudi on es port?
1: Això serà al Cudi, a la plaça Carles V, a les 10 i a gratuït.
0: I a quina hora, han dit?
1: A les 10.
0: Dic, perdona, quin dia?
1: Dia 25 de juliol.
0: Ah, 25, molt bé, que acaba un dissabte.
1: Ah, dissabte, sí.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: I després quedarà, bé, és un concert especial, no?, en la banda municipal. Quedarà Vilafranca, Sencelles, de moment confirmat, i llavors supos que encara hi haurà més dates, no?
1: Per tenim això... més dates d'agost, de setembre, però m'ho han demanat que no les anunciem, així que no direm bones. Ja els programadors, quan trobin el moment, ho anunciaran ells o ens diran nosaltres que ho anunciem.
0: Molt bé, ara que a les vostres xarxes surt XXX, sí. Moltes X, i jo de, mira, això és que encara s'ha d'omplir. No, ja està omplit, simplement et secret encara, no?
1: Sí, és per qüestions d'exclusivitat del programador que ho vol anunciar quan sigui el seu moment, no hi ha problema.
0: I de Joan, has parlat d'en Tuco, que vos fa les fotos, també heu fet algun videoclip amb intel·ligència artificial... que se vol veure a voltros, no? Bé, jugar una mica amb això. Però, clar, insuperables són quan tu te'n vas pel carrer a fer coses, no? En la guitarra, a conèixer gent, a tocar, això és insuperable, és fantàstic. Però bé, si vols, ara parlem dels videoclips i un poc de la promoció del disc de Batex.
1: Sí, el que comenta d'anar amb la guitarra pel carrer va ser una cosa que va sorgir. Normalment ja feia aquests vídeos, tot sol, pel bosc, per la muntanya, però un dia van dir, si ho fem... anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món, no sé quant de milions ara té de visualitzacions, sí, una cosa exagerada. Va ser la promoció més bona que he fet en Xanguito en 9 anys, va ser aquesta, i no m'ho esperàvem mai.
0: És que és boníssim.
1: Anem a provar això, era una xorrada, no volíem, no pensàvem que se faria viral, però sí, hi ha comentaris de per tots els països, i bueno, la qüestió... que després tota aquesta part humana encara és el Xanguito, tot i que hem fet un videoclip amb intel·ligència artificial, que també tenim moltes ganes de fer un vídeo de ciència-ficció, pues, tema de constel·lacions, Van trobar que aquesta cançó mereixia un vídeo que fos molt espectacular, varen voler que fos cinemàtic, que fos de ciència-ficció, de cidea, de que nosaltres partíem de diferents punts de la Terra i anàssim a un altre planeta a muntar una rave. I clar, per fer això, era molt complicat de fer, varen pensar que si dibuixos animats, varen pensar que si gravar-ho i després mesclar-ho en 3D, però la versió més pràctica i en la que mos hagués quedat millor era l'intel·ligència artificial. Varen contactar amb diversos directors que manegen aquesta eina i ho varen tirar endavant. I la veritat que mos agrada molt com ha quedat. A més, també no només és que s'hagi fet amb un ordenador, sinó que nosaltres hem hagut de posar la nostra part, hem hagut de fer alguns vídeos, hem hagut de fer algunes actuacions, també moltes fotos mos hem hagut de fer perquè mos paresquem.
0: Quina feina.
1: I també tot el tema de guió i tot això, i de muntatge, que ha estat una feinada. No és només dir un ordenador fem aquest vídeo, sinó que ja, si te dic que al final han quedat 3 minuts, només, però per treure aquests 3 minuts, igual s'ha generat moltíssim més de mitja hora de vídeo.
0: I doncs, Joan, no sé si ara partiràs cap a Rata Corner, perquè avui a les 7 se presenta el llibre, la reedició del llibre de Marc Amelià, que se diu Suportant el Paradís, que és la base d'un documental que s'estrenarà també a finals de juliol a l'Atlàntida, en el qual tu surts, parlant d'això, no?, del paradís.
1: Aquest paradís.
0: Paradís que...
1: Sí, se li pot dir paradís.
0: Sí, se li pot dir. Però bé, també mos ha quedat un poc, mos han quedat ganes de comentar encara més coses. No han nomenat en Juanjo Montserrat, o sigui que hem arribat a parlar d'ell.
1: En Juanjo Montserrat, en aquesta ocasió, després de que l'any passat haguéssim fet el tema de Reading Go Home, que també va ser
0: divertidíssim,
1: la bomba, que vam anar a tocar a serenar-se, que boníssim, en som els turistes, fins i tot molt van acompanyar a fer-ho. Un altre vídeo que també se va fer bastant popular. Però en aquesta ocasió en Juanjo s'ha encarregat de fer la producció d'una cançó, que és la que tanca el disc, que és la més íntima, que és una cançó que dic a la meva filla, i ja sé que, bueno, és a dir, amb ell va anar una hora baixa a casa seva, i amb una hora baixa me va produir el tema i m'he quedat contentíssim.
0: Que bé. I doncs aquesta de T'estimaré, en la qual acabam, li agraïm molt a en Joan que hagi vengut, Xanguito. A les seves xarxes socials podreu seguir les actuacions que tenen previstes, aquestes encara marcades en Vics, que s'aniran desvetllant. Xanguito Group, és així, no? Xanguito Group.
1: Sí.
0: Allà trobareu tot. Joan, enhorabona, mos ha encantat ardir tota la feina que fas, com sempre, i que tinguis molt d'èxits i molt de temes d'inspiració per seguir fent cançons tan guapes i amb tant de talent.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Idò, són les 6:33. Continuem en directe en Xanguito a partit, però ja seu amb nosaltres en Pep Estrades, músic, és baixista. De fet, Pep, com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies, estic bé.
0: Molt bé, és que l'any que ve farà 50 anys que te dediques a la música.
1: Correcte, sí, sí.
0: Que vas començant molt jove, no?
1: Vaig començar amb 14 anys, tocar amb bandes i encara segueix, encara hi estic.
0: Cora, i t'ho pensaves mai, arribar a viure tant d'anys de la música?
1: Que va, jo pensava, bueno, que m'aprenia com a hobby per ser molt bé, ser meus amics i tal, però una cosa va anar duent a l'altra i me van començar a cridar de grups per anar a tocar per en tot Déu. I estic molt content.
0: Tothom. I després també has tingut diferents èpoques de, com a programador musical en el Molí, que hi havia en Esquerra
1: sí,
0: Indústria...
1: Sí, vaig tenir el Molí 4 anys i allà pues, programava jo la música. També abans del Molí vaig estar programant la situació musical del Papa que després de Marítim, el Shamrock. Vaig estar 4 anys també programant allà i, bueno...
0: I ara has quedat a la banda Groove, no?, de Shamrock.
1: Sí, Groove.
0: Molt bé. I de Pep Estrada, bé, ara mos dirà tots els grups en sols que toca actualment, que la llista és llarga, no?
1: Sí.
0: Una mica de tot, grups d'autor, grups més comercials...
1: Sí, molt variat. Sempre he estat molt eclèctic, sempre m'ha agradat molt tots els estils musicals.
0: Digues un parell de noms.
1: Bueno, ara hem reprès una altra vegada amb Daniel i la Quarteta de Banyo Band. Que tenim ja pues, una sèrie d'actuacions programades tant aquí a Mallorca com per la península, anem a Madrid, a València... I bueno, fem un recordando, perquè en Daniel ara fa 35 anys que va començar en lo seu. Però bueno, també ha estat en tot Déu, amb en Jaume Anglada, amb en Riqui López, amb Marta Elca, Música Nostra... sí, molta gent.
0: La llista és molt llarga, però avui hem convidat en Pep per parlar d'un altre tema que, bé, que mos ha semblat molt tendre i, a més, que té un poder immens, això de la música. Supos que moltes vegades també dins aquesta feina musical has fet de disc jockey, de punxar música en els teus locals, que has comentat ara. Però, bé, arran de tenir a ta mare una residència, entenc que vares començar a fer aquesta activitat d'anar cada setmana a punxar música.
1: Sí, bueno, no, ma mare no va estar en aquesta residència. Jo anava a casa seva a cuidar-la, pues, mos tornàvem amb les meves germanes, anàvem cuidant. I jo vaig veure que quan anava amb ma mare, li posava amb una taula li posava videoclips de la música que a ella li agradava, no? La Flores, Antonio Machín, tot això. I relliscolava, però moltíssim. O sigui, quan jo arribava... que ella estava bastant fosqueta, estava així i tal. Li començava a posar música i relliscolava totalment, se posava alegre, començava a fer bombelletes, a cantar. Canviava l'ànim radicalment, no? Això amb mon mare. I amb mon pare va ser més brutal, perquè mon pare els darrers anys va tenir Alzheimer, vale? De tal manera que a vegades arribava a casa seva i no me reconeixia. Me mirava i no sabia qui era. Però mon pare no em deia Pep, jo com un pare, no? I jo li deia, hola, don Pepito. I el tio me contestava tot d'una, hola, don José. Se recordava de tota la lletra, en Salcemre, que no me reconeixia jo, de la música i de la lletra sí se recordava. I això ho veig cada setmana a la residència aquesta que hi vaig, a Fontsana, de Solla, ho veig cada setmana, que molts tenen l'Alzheimer, també, que la majoria, desgraciadament, és una malaltia molt, molt xunga, però bueno, el que hi ha. Tenen la CM, no se'n recorden d'allò, quan arriba, me miren que arriba en la maleta i en saltabou i tal, me miren i aquest tio que
0: com si vols la primera vegada, no?
1: Però és començar a posar música, cançons de seu temps, i se saben totes les lletres, i comencen a cantar, tot és fantàstic. És el que, musicalment, és el que més satisfacció me dona actualment de lo que estic fent. I el que he dit abans no cobro, o sigui, ho faig altruistament perquè ho faig per ells, però també per jo, perquè jo també ho passo fantàstic. M'agrada molt.
0: I és vera que fas aquesta activitat sempre cada setmana i, a més, les persones que estan en aquesta residència Fontsana, com has dit, de Solla, esperen, no?, quan primer no te reconeixen, però en sentir-se música, somriuen, canten, saben la lletra i fins i tot ballen, no?, alguns.
1: És que hi poden, sí. Però la majoria, el 90%, estan en cadira de rodes. N'hi ha que Escolça, sí, un poquet. I és que poden ballar, ballen. Avui, t'he dit que avui venia d'allà, avui no és dimecres, però, bueno, vaig haver de canviar dia perquè tenia feines ahir. I he anat avui i flipant. Hi ha gent major, hi ha un senyor de tenir 90 i pico d'anys, que el tio balla així com pot, s'aixeca i balla així com pot, no? El tio se posa el polo, s'aixeca de darrere,
0: s'aixeca el coll.
1: Roque, brutal! Perquè així com la majoria de gent, com que són molt majors, els agrada, pues, el que t'he dit abans, de Nola Flores, d'Antonio Machín, música molt antiga, La Niña de la Puebla, tot això, no? El mallorquí me demana molt a Antonio Peña, en Joanet Santa Maria, en Bonet de Sant Pere. Els agrada moltíssim tot això. Però n'hi ha també, que com aquest, que me demanen o Elvis Presley o els Rolling Stones, on... I els hi pos, i és brutal, que, com te dius, s'aixeques d'això i se posa a ballar... Roquer.
0: És increïble que hi ha molts d'estudis sobre aquesta part terapèutica de la música, hi ha musicòlegs, bé, record, Pau Català, de fet, hi ha diferents grups de gent que fa tota aquesta teràpia amb música, amb persones vulnerables o en diferents situacions, però la veritat és que torna, no? Gent, tal vegada que no pot caminar, que està tota sola en sentir la música, sent aquesta companyia, no? Tu t'ha convidat a llegir, a cercar més informació sobre aquest tema, ara que ho fas ja des de fa 3 anys o més?
1: Fa un poc més de 3 anys i, bueno, ho he comentat amb un dels metges que està allà a la residència, ho he comentat que m'ha cridat molt l'atenció, que no se recordessin, que mon pare no se recordava d'allò, però se recordava de la lletra de moltes cançons. I me va dir que això estava... Sí, me va explicar més o menys, perquè estava una zona molt amagada del cervell, que no se borra. No és com la malaltia que fa que l'Alzheimer te fa oblidar coses que ha fet fa 5 minuts, o coses més actuals, no els tens presents, però coses que has tingut dins... que ho has viscut i bueno, pues t'ha quedat gravat en el cervell i no se borra.
0: Tu tens a les teves xarxes socials qualque vídeo, ara allà en el Rancho Grande, que sentim ara de fons, la canten amb una passió. Sí, més, sí, aquesta sí. Música tan alegre, no? que els ha degut també ajudar a distreure-se i a tenir un somriure a sa cara.
1: Els hi posen pot de tot, perquè hi ha moments, o sigui, quan a les 4 els hi posen a berenar, els hi duen el cafè amb llet o magdalena, és un plàtan o alguna cosa així, no? I en aquest moment, com que han d'estar tranquils i no han de voler cantar, no han de voler ballar ni morse, els hi pos a vegades música clàssica. També els encanta. El poso en Pavarotti o en Juan Diego Flores. Granada. Brutal. Brutal. I els agrada moltíssim i ho agraeixen molt.
0: Idò, Pep, és una, més mos agrada, és una cosa altruista, com tu has dit, de voluntariat. Hi ha molta de gent que de vegades se demana que pot fer per ajudar, que vol fer realment voluntariat, i supos que això es va de fer parlant sa residència i trobar un espai a on se pugui dur a terme aquesta activitat. Per què justament vas a Sóller?
1: Bueno, la veritat és que hi vaig per comoditat, perquè visc a Sóller. I...
0: ara pensava que no, com que abans amb en Xanguit heu dit que sou veïnats, clar, pensava clar, que era de Bunyola. No,
1: ell viu a Bunyola i
0: tu a Sóller.
1: Bueno, hi vaig per més que res per comoditat
0: això,
1: meva.
0: Clar, perquè vius allà.
1: M'agradaria fer-ho a més residències, però clar, també, sobretot en l'estiu, tenc una feinada amb tots els grups que estic tocant. Estic amb Isla Paradiso, amb Pau Colombàs. Estic també amb en Glassford, tant de Providence, fent reggae, estic divendres en Sam Rock Band, amb The Claps. estic amb molt de grups, molt variats, i bueno, en l'estiu no tenc molt de temps per anar-hi, però bueno, m'estic plantejant si en hivern fem més residències, i anar més residències per dur un poc d'alegria.
0: Idò, la veritat és que si tens temps, i també molta d'altra de gent, pot servir d'exemple a través de la música, tant de melomans o fins i tot, ja no vull dir clubs de lectura, però també anar a llegir
1: és una
0: altra activitat que pot estar molt bé.
1: Qualsevol cosa millor que estar mirant la tele.
0: Exactament. Pep, abans de deixar-te partir, m'agradaria parlar amb ell. Tu, ja veiem que sempre sures i que supervius i sobrevius en sa música, en tot els cervessants, deu tenir pocs dies lliures.
1: En s'estiu, pocs. En s'estiu,
0: que ni un o un o cap, no? Com s'ha
1: sí.
0: Acudit. Un o cap. Escolta, Pep, però els altres grups ho tenen difícil. És a dir, sempre parlam de la dificultat de trobar espais. En el teu cas, diversificar ha estat la clau, no?, de tocar amb molta de gent diferent.
1: Hombre, a vegades el complicat és trobar un substitut, un suplent, depenent del tipus de grup. Hi ha grups que no pot dur suplent perquè, o bé perquè se fan tot música propi, en Daniel i la quarta, per exemple, no puc dir que jo no hi vaig, que hi vaig un altre.
0: Això sí, està clar.
1: No seria la quartet. Nosaltres sí, com que fem moltes versions i temes molt comercials i tal, que bueno, qualsevol músic més o manco solvent ho pot treure.
0: Que bé, Pep. I bé, també no volia deixar passar el moment per recordar en Jimmy. No
1: sí.
0: Sé si tu també com a els baixistes pastau millor, o sigui, clar, no toquen dos baixistes en el mateix grup, per tant, no heu coincidit tant, o realment sí?
1: Justament tinc una foto, que l'altre dia la vaig recuperar, que estic tocant en el Bluesville, estava tocant en Jimmy, jo vaig anar per darrere, i tocant tots dos el seu baix. I ens van fer una foto, va quedar preciosa, després te la mostraré. Però, bueno, és vera que habitualment no hi ha dos baixistes en un grup, però, bueno, en Jimmy era un personatge molt carismàtic, que el vaig conèixer ja en l'època aquesta del Bluesville i m'ha sabut molt de greu que se n'anàs, però bueno, ja estava més o manco advertit. Som molt amics jo d'en Toni Pastor, que en Jimmy tocava realment amb música nostra. I, pues, en Pastor...
0: Bueno, sempre, no?, va tocar música nostra, crec, o, bueno, amb tu...
1: Jo vaig estar un parell d'anys tocant amb música nostra, però ell va estar tota la resta. Tota la resta de temps va estar ahí tocant. I, bueno, en Pastor ja em va contar que havien trobat un mal i que no tenia molta solució i que ja no podria tocar. Els darrers mesos ja anava en cadira de rodes i m'ha sigut molt greu, però, bueno, quan te toca, te toca. Jo també em van operar de càncer de còlon fa 4 anys i aquí estic. Ja veurem el que dur.
0: Que bé, idò, estic contenta. Volien recordar també a Jimmy Torres, fa relativament bastant poc que mos ha deixat. Però bé, agrair-te moltíssim, Pep, aquesta feina que fas, voluntària, a través de sa música, donar i compartir alegria amb la gent, amb sa gent gran, en aquest cas d'aquesta residència de Solla, on tu vius, Fontsana.
1: Fontsana, sí.
0: Fontsana, ho he dit bé. I també com a exemple i inspiració també per, qui sap, altres persones.
1: Jo, la meva idea, fent això, és que jo crec que el que jo faig s'hauria de fer obligatòriament a totes les residències del món. Perquè, per exemple, aquí, com t'he dit abans, ja em demanen Tomo Penya, me demanen músics locals, no? Jo en Santa Maria, bueno, de Sant Pere, però a Astúries ho fan amb altres cantants, i a Catalunya, i a Andalusia, a Galícia, i a cada país, també a França, hi ha gent que els agrada els francesos, a Edith Piaf, música més antiga, no? Pues això s'hauria de fer obligatòriament a totes les residències.
0: A més, per defecte, no? No
1: I,
0: com a
1: claro,
0: activitat...
1: És que no costa gaire, o sigui, es tracta de recopilar vídeos que estan penjats per tot, i la gent que tenen, perquè tenen personal que se dediquen a això, a intentar distraure la gent, no? Fent-li fer jocs o dibuixos o cantant. Pues que aquestes persones fessin això, una recopilació de vídeos, i cada dia posar-li mitja horeta, una horeta de música, els hi fa reiscolar.
0: Idò, bé, Pep Estrada, moltes gràcies per compartir avui això amb nosaltres, aquesta activitat que espero que serveixi també d'inspiració. I el pròxim concert, quan és, avui o demà? Avui toques o...?
1: Avui no, ahir vaig tocar a Cala Santanyí, preciós.
0: Preciós, he vist els vídeos, les teves
1: xarxes. Ja l'he posat, sí. I demà tenc dobleta, demà tenc una boda amb en Colombàs i després toca en el Shamrock, en el Shamrock Band. Dissabte també tenc dobleta, tenc... Diu menja doblete, és que no tur.
0: Molt bé, sí, m'agrada.
1: He d'aprofitar ara que som joves.
0: Exactament. Pep Estrada, l'any que ve celebrarem aquests 50 anys tocant tard baixa en el món de la música. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica Borràs.
0: I per compartir la teva música i la teva passió amb aquestes persones grans.
1: Gràcies a tu, Mònica.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és investigació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
3: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
5: I en aquests darrers minuts del programa parlam de sèries a les plataformes. Ana Cata Rosell, que avui és de viatge i que avui mos parla també amb el seu alter ego, Princesa Consuela. Com estàs, Cata? Benvinguda.
6: Molt bé, molt bé. Que sí, per telèfon, però no vos puc fer gent d'enveja, perquè sóc a l'estació d'autobusos encara. No he vist res.
5: Ai, d'enveja no mos fan molta, una estació d'autobusos.
7: No.
5: Marta, com estàs? Marta
7: molt bé,
5: Pérez.
7: De tornada. La setmana passada estava un poc millor, però bueno, aquí no. Aquí estic molt bé perquè està fresquet i no me puc queixar.
5: Jo ja he perdut la noció de
7: ja,
5: quan partiu.
7: Ja, fa una setmana, sí.
5: Que dius, d'on eres?
7: A Càdiz.
5: Ah, mira,
7: sí,
5: és vera.
7: Sí.
5: Idò, Marta, Marta, Cata, per on començam?
6: Idò, mira, jo avui duc una sèrie que m'està agradant molt, que se diu... És la segona temporada, ja vaig xerrar d'ella, se diu Sugar, i és una sèrie que és en Colin Farrell, la sèrie. És una passada, és d'un detectiu privat, que se n'anomena John Sugar, que aquesta vegada, en aquesta segona temporada, accepta investigar la desaparició d'un home després de conèixer el seu germà, no? I mentre intenta resoldre aquest nou cas, ell continua cercant respostes sobre la desaparició de la seva germana. És una sèrie que és super raro perquè combina cinema negre amb ciència-ficció. I funciona. Si voleu, sentim el tràiler.
5: Vinga.
8: Los Ángeles. Es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado. Preparaos. John Sugar, soy detective privado. Tu hermano ha desaparecido.
9: Está huyendo de gente peligrosa.
8: Es difícil encontrar a alguien que no quiere que lo encuentren. Y más aún cuando es una carrera.
9: Hola.
5: Idò, això és Sugar, aquesta segona temporada.
6: Aquesta segona temporada és un punt de partida més cru, ja no hi ha aquesta atmosfera de Hollywood, de famílies riques i això. És el món de la boxa, les apostes il·legals, les màfies, però és que en Colin Farrell està absolutament magnífic. Una interpretació continguda, plena de silencis, de mirades. Bé, i hi ha misteri, hi ha elegància, i en aquesta hi ha més mirada social. Ara, vos ho dic, si vos agraden els thrillers aquests ràpids, ja vos ho dic que no és la vostra sèrie, perquè és un ritme tan pausat. O sigui, aquest tio no investiga amb pressa, no? Que contempla, condueix per Los Ángeles, a vegades dius, jo, John Sugar, podem avançar. Però és que se nota, no? Que no vol competir amb aquest thriller de consum. I visualment és preciosa. Té una fotografia impecable, tant de cinema negre, però després amb una sensibilitat com a molt contemporània. La música també té moltíssim de pes i jo crec que aquest també ritme pausat forma part de la seva elegància, no? És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada. Jo la recomano moltíssim. M'està agradant, està a Apple TV. Són 8 capítols i, de moment, mira, demà estrenen el quart. Jo duc els 3 que he vist d'aquesta temporada i, si no heu vist la primera, també vos la recomano perquè és molt per gaudir.
5: És que a mi és Tito el Mangana. Sempre pens que va d'alguna cosa melosa i tal, i és el nom de detectiu.
7: No.
6: És el nom de Sugar,
7: sona més seriós.
5: Sona una altra cosa. Molt bé, i tu no l'has vist, Marta, t'entén.
7: No l'he vista. Jo he de dir que si Nakata me regala 20 segons, jo estic mirant una sèrie espanyola que en realitat no estava gaudint molt, però de cop i volta m'he trobat amb una cara molt coneguda, i és que surt en Joan Miquel Artigas, en Toni Gomila, i no és una sèrie mallorquina, però són com a papers secundaris, i he dit, ai, pues mira, ara ja estic completament enganxada, perquè no me'ls esperava veure cares mallorquines en aquesta sèrie, que és Perder el Juicio.
5: Ah,
7: ja està, això.
6: Ah, molt bé. Jo aquesta no l'he vist. Sé quina és, però sí. No l'he vist.
7: Va ser una sorpresa perquè és un càsting d'actors nacionals i els vaig veure ells i vaig dir, ai, mira, quina il·lusió.
5: I on la fan?
7: La veig a Netflix.
5: Ah, molt bé.
7: Sí.
0: L'escapada amb Marta Pérez.
5: Molt bé, idò, també hi ha estrenes als cinemes, pel·lícules que passen per festivals i una altra novetat molt important a Cine Ciutat, Marta, no?
7: Sí, home, ho vols dir tu?
5: Sí,
7: venga.
5: Ho dic, ja teniu una màquina de...
7: De crispetes, sí.
5: De crispetes,
7: sí.
5: Que bo!
7: El poble va xerrar, volíem crispetes. Mira que jo som completament contrari a menjar crispetes a una sala de cinema, però sí, hi ha màquina nova, ja no són bosses de crispetes, ja són els cartons de tota sa vida, així que si voleu, si sou team crispetes, ja podeu anar tranquils a Cine Ciutat.
5: I de mira, hem vist...
6: Jo no era team crispetes tampoc, fins que vaig tenir fills,
7: ja.
6: I ara quan vaig amb ells, un cartó net a cadascú.
7: Ja.
6: I que m'anirà bé aquesta maquineta.
7: I si la voleu, la podeu estrenar amb una pel·lícula que s'estrena demà, una pel·lícula argentina, que pareix que ara a Argentina tothom xerra per futbol, perquè perdia 0-2 i va acabar guanyant 3-2, però és que hi ha més alegries que venen des d'Argentina, com per exemple Las Corrientes de Milagros Momentales. Si voleu, escoltam res, uns 5 segons del tràiler.
10: ¿Crees que hablemos de lo rara estás? Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
11: Nada, colgada.
12: Mamá, ¿puedes venir?
7: Mira, Las Corrientes neix d'una imatge que va tenir la pròpia directora, una dona que se tira a un riu que travessa Ginebra, que és el Ródano, i és la ciutat on ella va viure exiliada juntament amb la seva família durant la dictadura argentina. Això, aquesta imatge, és aquesta petjada biogràfica que estructura tota la pel·lícula, no? I és que és una dona de 34 anys que té una vida interior un poc turbulenta, però aparentment té una vida perfecta amb un home meravellós, una carrera fulgurant, una casa increïble, una filla meravellosa, però ella comença a tenir una por extrema a l'aigua, i fins aquí podem llegir, però és un relat molt oníric, no té el ritme narratiu convencional, la imatge, la fotografia està molt cuidada, és una pel·lícula molt hipnòtica, una mirada molt íntima, és un cinema indie argentí des que a mi més m'agraden, és una pel·lícula molt interessant, que jo crec que menjar unes crispetes amb una imatge del riu, no idíl·lica d'estiu, però jo crec que és una bona manera amb aquest títol tan suggerent que és Las Corrientes, que crec que fa... crec que és un bon títol per a aquesta pel·lícula tan onírica.
5: I el van sentir un fragment molt breu del tràiler, però dona tota aquesta atmosfera
7: sí.
5: I no té aquest ritme convencional que tu deies,
7: és
5: Marta.
7: És el mateix que deia Nakata, de no sí. És un thriller, és el ritme exacte. Aquest de Sugar, doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt, molt atmosfèrica, té una atmosfera molt particular.
5: Molt bé, i molt de viatge a l'Atlàntida.
7: Molt, sí, jo ja tenc entrada per Cloenda, per inauguració, per ses de Cine Ciutat, que ven John Wilson, que estic emocionadíssima, així que he aconseguit ses entrades que volia, i això ja, per jo, és una superbona notícia.
5: Molt bé, Cata, i tu, cri.
6: Jo no he aconseguit res d'entrada, jo ho vaig mirar 2 dies més tard, però bueno, jo he anat a veure Viva.
7: Sí?
6: I me va agradar molt, Molt bé.
7: En el final havies de triar, vas triar bé, oh?
6: Sí.
7: Bien.
6: Bueno, també intentaré anar a veure l'altre,
7: clar.
6: Però sí, vaig passar una... Sobretot m'agrada, tio, que m'ha aparegut molt valenta.
5: Que bé. Idò, Cata, Rosell, moltes gràcies, que acabis de passar
6: gràcies
5: molt bon viatge. Gràcies per les recomanacions.
6: Molt bé, dijous que ve.
5: Molt bé, i també a Marta Pérez.
7: Sí, fins dijous.
5: A estrenar aquesta màquina de crispetes. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Adéu.
6: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. N'hi ha que per no ficar-se en un embolic miren cap a una altra banda i passen de llarg, perquè quan un s'embolica ocorre que s'embulla, que es desorienta, que es confon. Quan les coses s'emboliquen, es compliquen, de vegades fins a nivell enfangar-se. Tot això ho du intrínsec el mot embolicar. Però com que a nosaltres ens agrada mirar més enllà del diccionari i som persones positives i alegres, ens hem proposat per al programa d'avui gaudir dels embolics, que també és una paraula que convida a la rialla i a la vida, en definitiva. Avui, per favor, deixeu-vos embolicar.

L'amor també és una manera d'embolicar-se, molt més sexy en qualsevol cas que els embolics en què es fiquen algunes figures públiques, que serien més de riure, riure per no plorar. Hi ha expressions populars que fan referència a aquest

0: embulls a partir de situacions que en una època foren habituals, com per exemple embolicar la boga, que té a veure amb l'acció de bogar o de remar, o té a veure amb el ritme de remada marcat a les antigues galeres. A bord d'una embarcació era vital la coordinació de tots els remers. Havien d'anar tots al mateix ritme, perquè si un remer s'equivocava i xocava el seu rem amb el del company, podia provocar un caos.
1: Boga de combate.
0: A Ben-Hur, més que descoordinats, els pobres esclaus dels romans que bogaven, el que estaven era desnutrits i malalts. Encara sort de Charlton Heston. I després tenim l'expressió embolicar la troca, que també és complicar les coses i que ve del cabdell o la madeixa del fil que, si no s'enrotlla amb cura, s'embolica, i s'embolica molt, com cantaria Cisa.

0: Embolica la troca, embolica, sense cap ni peus. Sense cap ni peus. Sense cap ni peus.
1: Entre avui i demà, Araçal i Bosch. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
2: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
3: Gràcies. Saps que allò de els còmics de Mortadelo i Filemón, que se feien un nus, un embolic, i jo així estic.
2: De vegades se feien un nus literal.
3: Literalment, eh? Sí. Ibáñez tenia aquesta capacitat de dibuixar els personatges fets un nus, les cames i així, com una pilota.
2: I avui tenim sessió especial de paraules de pel·lícula, perquè la paraula embolic, embull, embolicar, embolicar-se... Bé, jo crec que és tan èpica com si diguéssim amor, no?, sí, en el exacte, cinema.
3: Exacte. El que passa és que era molt, molt genèric i havien d'agafar molt. Aleshores, el que han fet és anar a l'origen de les comèdies d'embolics, que d'aquest tipus, que és un gènere que va néixer en els anys 30 i tenien unes característiques molt, molt peculiars. Principalment era una comèdia física, aquí on se feia, destacaven molt els recursos sonors i s'enfatitzaven molt els acudits en diàlegs molt ràpids i molt eficients perquè fos tot com a molt rítmic. I era una comèdia romàntica, el que passa és que el que menys interessava era la història romàntica, que en el final no tenia... era el que manco tenia força, bàsicament perquè eren una sàtira d'aquest gènere. En general tenien un personatge femení molt fort que dominava el masculí i a partir d'aquí el que feien era generar-se tota una sèrie d'una espècie de guerra de sexes i tota una sèrie d'embolics perquè el masculí no sabia ben bé què contestar ni com dir i que en el final acabava sent una comèdia bestial. I si voleu un exemple claríssim de lo que és aquesta comèdia, aquest tipus de comèdia, és aquest.
4: Cielos.
5: No debe hacer eso.
4: Es que, ¿qué no debo hacer?
5: Hablarle a alguien cuando tira, aunque le perdono porque he conseguido un buen golpe.
4: Esa era mi pelota, veo que no lo
5: entiende.
4: Mire,
5: allí está, junto al banderín.
4: Está confundiendo las cosas.
5: ¿Ha terminado su partida?
4: No, acabo de hacer el primer hoyo.
5: Ya, es forastero. Debería usted estar allí, este es el recorrido 18. Si consigo hacer este hoyo, voy a batir mi propia marca.
4: ¡Vuelvo enseguida!
2: Que acabem d'escoltar, Toni Camps.
3: Ai, ai, això que acabem d'escoltar és el moment en què Katharine Hepburn i Cary Grant se coneixen a La fiera de mi niña, que és la representació perfecta d'aquesta comèdia d'embolics.
2: Molt bé, 1938, ni més ni manco, basta veure les imatges.
3: Sí,
2: eh?
3: Sí. És curiós, però les veus en blanc i negre i dius, ai, no sé si... I després escoltes els diàlegs i dius, però que si són superràpides.
2: Sí, te farà ganes,
3: Tot d'una fa ràpid.
2: Recorda'm la història.
3: La història és peculiar, és peculiar. La història d'un paleontòleg tímid i despistat que està a punt d'acabar la reconstrucció de l'esquelet d'un brontosaure i que, a més, està a punt de casar en la seva, i disculpeu l'adjectiu, la seva anodina secretària, perquè havia de contrastar molt amb la persona que se trobava després en el partit de golf, que és el que acabem d'escoltar.
2: Això t'anava a dir, potser no era tan sosa la secretària, però és que no canta que burna.
3: Se trobava amb una milionària molt capritxosa que el manipularà perquè no faci cap de les dues coses que havia de fer en el principi de la pel·lícula, que eren construir un brontosaure, l'esquelet d'un brontosaure, i casar-se. Aquest és l'argument d'aquesta La fiera de mi niña. És un clàssic del cinema que transforma les situacions més quotidianes en un complicat i divertit joc de sentiments, equívocs que se van fent cada vegada més grossos i és imprescindible si parlam de la paraula embolica.
2: Val. A més, vaya parella, Katharine Hepburn i Cary Grant. A mi ara només me ve Històries de Filadèlfia, però varen fer més pel·lícules.
3: Varen fer quatre pel·lícules plegats. Varen fer dues pel·lícules en George Cukor, que eren La gran aventura de Sílvia i Vivir para gozar, que traducció lliure de holiday, que vol dir vacances, però aquí la traduïren com vivir para gozar, igual que la fiera de mi niña, que se deia Screw It Up, en versió original, i Històries de Filadèlfia, en Howard Hawks, que era un dels millors directors de cinema dels anys 30 i 40. I no en varen fer més perquè van passar coses que passen a Hollywood.
2: Què passa? Que se van embolicar?
3: No, perquè Cary Grant se va convertir en l'actor fetitxe d'Alfred Hitchcock i Katharine Hepburn no era precisament la rosa a lo Grace Kelly, diguéssim, de cinema. No, aleshores no podia protagonitzar pel·lícules d'en Hitchcock perquè no li sortia aquest personatge de rosa, diguéssim, no li sortia. I a part que un moment donat se va cruzar davant per la vida de la Katharine Hepburn, Spencer Tracy, i a partir d'aquí ja varen ser un binomi inseparable.
6: Bien, bien, bien.
7: Bien, bien, bien, ¿qué?
6: Ya estamos aquí.
7: Qué verdad.
6: Al fin en casa.
7: Lo mismo iba a decirte.
2: Escolta, jo crec que n'hi ha més d'aquestes d'embolics.
3: Sí, de comèdies d'embolics n'hi ha molt més. De fet, un parell d'anys abans hi havia un personatge que en sabien una estona llarga d'embolicar, que eren cinc germans actors de teatre que després en quedaren en quatre pel cinema i després només en van quedar tres, o sigui que eren un lío. Bàsicament en sabien d'embolicar.
8: Camarero, camarero, camarero.
9: Diga, señor.
8: Oye, esclavo.
9: Diga.
8: ¿Qué tienes para cenar?
9: Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
8: Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
10: Y también dos huevos duros.
8: Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
2: Ja sé per on anar, Toni Camps.
3: I dos huevos duros.
2: Els oients també.
3: Això, després de Sopa de Ganso, Una noche en la òpera, és la millor pel·lícula de germans Marx. Precisament Sopa de Ganso, de 1933, l'anterior pel·lícula, havia posat fi a la llarga relació dels germans amb la productora Paramount per passar a la Metro-Goldwyn-Mayer en la que varen començar la seva relació amb aquesta genialitat titulada Una noche en la òpera. Els germans Marx, que en realitat eren sis, o sigui, varen néixer sis germans a Nova York, un d'ells va morir en els pocs mesos d'edat, així que només en quedaren cinc de vius per poder ser actors i dedicar-se en el teatre, en els números musicals, en el vodevil, correguent per tots els Estats Units.
2: Tots cinc, a més,
3: tots cinc.
2: Una família d'actors.
3: Exacte. Eren Groucho, Chico, Harpo, Sepo i Gumo.
2: Buah, m'encanten els noms, a més.
3: Vale? Tots tenen una explicació, cada un dels noms té una explicació que és molt llarga, però que avui no la repassarem, però un altre dia sí que la repassarem.
2: Molt de pallasso, no?
3: Exacte.
2: Molt de pallasso.
3: Vale. Exacte. Des teatre varen passant al cinema en sa Paramount i en aquell moment, quan comencen al cinema, Gumo decideix que no li interessa sortir a gran pantalla i munta una oficina de talent, una oficina d'actors i actrius, que li va anar molt bé.
2: Ah, molt bé.
3: Li va anar beníssim. I els quatre que quedaren varen crear un personatge cada un per anar interpretant a totes les seves pel·lícules. Un parlanxí embaucador amb un capell.
2: Val, que aquest era
3: Chico.
2: Chico, sí.
3: Exacte. Un seductor advocat liant amb el bigoti i les celles pintades i fumant puro. Pintades amb batú, pintava amb batú.
2: Sí, sí, que era Groucho.
3: Que era Groucho. Un mut que parlava amb una bocina, que en realitat eres que parlava més de tots, vull dir, eres més xerrim i li varen dir, pues tu te calles a les pel·lícules.
2: I era Chico.
3: Aquest era Chico. I després hi havia el germà seriós de totes les històries de qui s'enreien constantment els altres tres, que era Cepo.
2: Que aquest era alt i era guapo. Exacte. I pareixia d'una
3: altra pare de mare. Tots eren molt guapos, sí? Tots ho eren, tots ho eren. El que passa és que se vestien així com se vestien. Vull dir, de fet, si veus fotos en el diari dels anys 30, de quan actuaven en el teatre, no sé si els reconeixes els uns, perquè són tots bastant iguals.
2: Clar, és que Groucho, sense aquest bigoti i aquestes celles i aquest puro no el reconeixien.
3: I aquest pentinat. No el coneixien. Quan varen canviar de productora, en aquesta Una noche en la ópera va ser la primera pel·lícula que actuaren ells tres tots sols. A partir d'aquí, 8 pel·lícules més. Qualcunes millors, qualcunes pitjors, però cap com aquesta meravella amb escenes fantàstiques com aquella, la parte contratante de la primera parte, serà considerada com la parte contratante de la primera parte. Imprescindibles, m'encanten i ja ho sabem, no? Más madera és la guerra.
11: Necesitamos madera! Traem madera! Traem madera! És la guerra! Traem madera!
2: M'encanta, m'encanta a mi també. I d'un clàssic, un imprescindible de la comèdia d'embulls i n'hi ha més, però crec que ara vas per la direcció, no?
3: Exacte, sí, ara me'n vaig a la direcció i en el guió, que també va convertir l'acte d'embolicar amb un art una miqueta més tard, ja que dir, perquè ja estem al final dels anys 50, era un senyor que ell deia que volia morir a 90 anys assassinat a tirs per un marit gelós perquè s'acabava de colgar en sa seva dona de 20. O sigui, és un acudit grosser, ho sé, però per Billy Wilder això era una actitud de viure.
12: Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
13: Tengo mucho que contarte.
12: ¿Qué ha pasado?
13: Me he prometido.
12: Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
13: Ella soy yo.

0: Billy Wilder, el gran Billy Wilder, que diria esteu estimat Trueba, no?
1: Exacte, Déu, gran Billy Déu. Wilder, és Déu, és Déu. Després en parlarem d'això. Això que escoltàvem és Con faldas y a lo loco, una de les traduccions més terribles de la història del cinema a la distribució espanyola.
0: Ara que dius això, me'n record d'aquella època, fa molts anys, en què TV3, que doblava les pel·lícules en el català, cercava un títol per Con faldas y a lo loco i va fer una convocatòria oberta a tot el públic, oients i televidents, i va guanyar aquell Ningú no és perfecte, no?
1: Ningú no és perfecte.
0: Perquè era complicat de traduir.
1: Era molt complicat de traduir perquè el títol original és Som like it hot, que vol dir algo així com calent, que de fet és una frase que diu la directora de l'orquestra de dones a la qual ells dos s'enrolen i un moment donat li diu play it some like it hot. És una història també peculiar, d'aquestes d'embolics i embolics. Són dos músics, diguéssim, no gaire talentosos, que toquen allà on poden i que un moment donat són testimonis per equivocació de l'assassinat de dos grups de mafiosos, de dues bandes mafiosos. I a partir d'aquí han de fugir.
0: Clar, les persegueixen.
1: Els persegueixen. I decideixen, per fugir, vestir-se de dones i enrolar-se a una banda de jazz que viatja pels Estats Units, que han de tocar a un hotel a la costa, i com a contrabassista i com a saxofonista. Ells són Tony Curtis i Jack Lemmon, i una de ses personatges femenins és Marilyn Monroe. Embolics i girs amb aquests tres actors i un que poca gent el nombra, però que des d'aquí ho volem dir, que és George Raft, que era aquell que deia...
0: Que se volia casar amb Tony Curtis.
1: No, Osborne. És una locura que els adorava situacions imprevisibles i actuar de la manera més impensable. La pel·lícula mesclava una història d'amor moltíssim d'embolics que a final dels anys 50 no era precisament ben vist. De fet, a Kansas City va tardar 2 mesos en estrenar-se perquè volien tear tota l'escena del vaixell de Tony Curtis i Marilyn Monroe.
0: Bé, espera un moment, és que ara me ven el cap. És que està tan sexy Marilyn Monroe en aquella escena.
1: Pues, la volien tear. A Memphis se va estrenar en l'advertiment que era una pel·lícula no recomanada per veure-la nins. I Espanya va ser molt pitjor.
0: Què vàrem fer aquí?
1: Espanya va ser prohibida 3 vegades i no se va arribar a estrenar a les sales de cinema. I el censor Francisco Ortiz Muñoz, membre del Consell de la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i falangista, es col·laborador de debat, va qualificar la cinta de pornografia directament i sense adaptació possible. La distribuïdora la va presentar en 16 talls, fins i tot varen eliminar el final. Aquell magnífic
0: Ningú
1: no és perfecte, el final, aquella frase, la varen eliminar, però tampoc va passar la censura. La tercera vegada tampoc la va passar, i en el final la va acabar passant en els anys 70, però ja no se va estrenar en el cinema. Així tot, considerada la millor pel·lícula, una de les millors pel·lícules de tots els temps, s'ha presentat com un film històric. I el que tu deies abans, Billy Wilder és considerat un dels millors directors, tan important que fins i tot és més important que les mares i les famílies i les parelles de tots aquells que han premiat a l'Oscar a jutjar pels discursos que han tingut.
2: I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
1: Quan Fernando Trueba, l'any 1994, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per Belle Époque, va dir: "M'agradaria creure en Déu per agrair-li aquest premi, però només crec en Billy Wilder. Així que, gràcies, Billy Wilder." I l'endemà de matí, quan se va despertar de ressaca després de la festa que s'havien pegat per haver guanyat l'Oscar, va rebre una cridada de telèfon a la habitació i quan va despenjar el telèfon li va dir: "Fernando, soy Dios." Fantàstic. Era fantàstic en Billy Wilder.
3: And the Oscar goes to Cameron Crowe for Almost Famous.
1: Cameron Crowe, quan va guanyar l'Oscar el millor guió original per Casi Famosos, a l'any 2001 va tancar el seu discurs dient: "I a Billy Wilder per tot."
4: So also, wouldn't be complete without saying hello to the master himself, Mr. Billy Wilder. So here's to you, Audrey and Billy, and thank you so much, everybody.
1: I després n'hi va un altre que va ser Michael Havanicius, director de The Artist, que quan va recollir l'Òscar en el millor director, va agrair explícitament la inspiració de tres grans cineastes de la història. I va dir, vull agrair-ho a Billy Wilder, vull agrair-ho a Billy Wilder i vull agrair-ho a Billy Wilder.
0: Així que, amén, Billy Wilder.
1: Amén,
0: no?
1: Billy Wilder.
0: Quan diria exacto. Aquell que estàs en los cielos.
1: Eh? Exacte, Billy Wilder que estàs en los cielos. Sí, sí, poden dir que se censura com a mínim en el cas de Con faldas y a lo loco o Som Like It Hot. Lo que volia realment era embolicar-nos. Exactament. Igual que ho deia Billy Wilder en el final d'aquesta meravellosa pel·lícula que avui vos enduit.
5: Osgood! He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
6: ¿Por qué no?
5: Pues, primero porque no soy rubia natural.
6: No me importa.
5: Y fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
6: Te lo perdono.
5: Nunca podré tener hijos.
6: Los adoptaremos.
5: No me comprendes, Osgood.
6: ¡Soy un hombre!
5: Bueno,
6: nadie es perfecto.
1: Salud i cinema.
7: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
8: IB3 Ràdio és memòria.
9: Calor.
10: Molts cars.
9: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
11: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Seguim embolicant, fent bolics i boliquets, però d'aquests que ens agraden, no dels que donen mal de cap. Na Catalina Sebastià és educadora ambiental i fa anys que gaudeix i fa gaudir de l'entorn natural, perquè ja ho sabem, quan més coneixes, més estimes. Així que ara vos convidarem a fer un bolic d'herbes. Podríem agafar un poquet de romaní, un altre poquet de farigola, una branqueta de mata, un bri de moraduix... No trobeu que això ja comença a fer bona oloreta?
1: Sempre em resulta difícil presentar-me jo mateixa, però sí que som una persona que té molta curiositat, m'agrada molt aprendre, tinc molt respecte i molt d'interès en saber com fan les coses un temps. Tens la sensació que avui en dia tot és molt complicat i molt ràpid. I admir molt la forma que tenien un temps de viure les persones en relació a la terra i en el camp i a les plantes, en el dia a dia. I també som docent, vaig estar uns anys donant classes amb els joves i hi havia molta dificultat que la matèria que jo donava era jardineria, en aquell moment, o agrària, en què els al·lots tinguessin un sentiment de proximitat en les plantes. I vaig començar a cercar sistemes perquè ells despertassin interès real. I en el final me'n vaig donar compte que l'interès real no és el coneixement en si, llegir, sinó que és fer, que és tocar, fer i sentir que tot allò sí que realment és interessant i té un profit i mos pot servir. I així vaig començar a cercar usos, utilitats, sistemes de fer i vaig descobrir un món que me va fascinar a mi, la primera, i a més que me resultaven les alumnes. I va néixer així, el que jo faig. Ara me dedic, a part de que la meva feina també està relacionada amb la natura, me dedico també a fer cursos i tallers utilitzats en les plantes, ja sigui ramaeres, ja sigui artístiques, com tallers de cianotípia, tallers d'estampació, tints naturals, com sigui pues, per usos casolans, fets un unguent, fets una crema, fets una pasta de dents, i sempre com a base principal fent servir les plantes. Desperta un cert poder en una persona, desperta una sensació de control, no només és necessari anar a comprar, sinó que jo també puc fer-me un sabó o puc fer-me una cosa i això empodera, aquesta paraula. Per tant, és una sensació molt guapa compartir-ho perquè ho vius en tu i ho ajudes a sentir també.
2: Clavells, clavells i flors pel seu cor.

Jo ara mateix estic envoltada de moltes plantes i les que sent més, bé, no sé si sentiu el renou, que també inspira l'olor, que són les cigarres que tinc aquí darrere ara mateix, tinc un pinar, i el pi crec que guanya l'olor de més. Ara mateix les olors de les resines d'espí són les que més flaire que tinc més en el meu voltant, igual que el renou, que també és molt agradable. Però quan tu tens una mica de jardí i tens plantes aromàtiques en el teu voltant, és una mescla d'olors meravellosa, però mous cap a un costat o cap a l'altre, te venen olors diferents. No, no hi ha res millor que estàs a natura. La veritat és que t'acostumes i ja no ho notes, però si t'acompanya qualcú que sí, que te fan sumar aquesta o l'altra, després sí que és més fàcil que ho percebis per tu mateix, també. Llupi,

0: I si tu pots fer un jardí amb plantes autòctones, o pots fer un jardí amb plantes aromàtiques, o pots fer un jardí que tu vulguis, però sí que donar-li un sentit cap al lloc on estàs habitant i un respecte de no introduir una cosa que s'ha vist que mai té un problema, o no fer un mal ús de l'aigua, o simplement sobre què tens sembrat, sobre quin nom té aquella planta o quina utilitat té, ja converteixo aquell jardí en una cosa sentida i viscuda, no només decorativa, o no només perquè toca que hi hagi plantes. Pots fer molta de feina a través del teu jardí. No és necessari només anar a passejar per el bosc, que també és fantàstic, sinó en el teu redolet, en el teu balcó, en el teu quatre cossiols damunt la finestra, ja hi pot donar molt de sentit a el que tens.
1: De tots els tallers que fas, els de sabors, de cremes, els d'ungüents, aquesta farmàcia a la verda, a quin sol tenir més èxit?
0: Aquest de fer una passejada per el camp i que les plantes silvestres que vas trobant els hi donis un ús, sobretot alimentici, crec que és el que més interès està despertant. Pensar que jo puc anar al camp i puc tallar aquesta planta i me la puc endur dins la cuina i me la puc menjar, du molta desconfiança, du molta sensació de me puc intoxicar, això està brut, això no sé, no farà bon gust. I crec que sí que desperta moltes inquietuds i molta curiositat i molt d'interès.
1: Per exemple, alguna d'aquestes plantes.
0: Ara mateix no és el millor moment, evidentment, per anar a recollir plantes a fora vila, però la verdolaga, per exemple, la verdolaga és una planta que qui més qui manco té, tant li pot sortir a un escocial que tenes balcó com a sol. I és una planta interessantíssima, a nivell culinari és bona, a nivell nutritiu és molt interessant i assequible, fàcil de trobar, fàcil de distingir. Crec que és un bon exemple, per dir-te'n una.

0: nosaltres avui xerram de bolic i embolicar, i això mos ha dut fins a tu. La tècnica japonesa furoshiki d'embolicar i transportar objectes. M'imagino que deu tenir molt a veure amb això de m'enduc aquesta planteta i aquesta i aquesta i aquesta, i així no la xafaré dins una motxilla o una bossa de plàstic. Però compta...
1: Sí, totalment. Jo, les manualitats sempre m'han agradat molt, i nosaltres a Mallorca coneixem el mocador de bolic, que és un sistema que s'ha utilitzat sempre, i no és que sigui exclusiu, totes les comunitats, jo crec que d'Espanya han utilitzat aquest sistema, i de tot el món, que m'atreviria a dir, que és simplement un mocador quadrat que formes per les puntes diagonals i després per les altres dues puntes diagonals, fent un farcellet, un mocador de bolic, per transportar coses. I jo vaig conèixer que a Japó ho han duit una passa més enllà, com sol fer aquesta cultura en l'art, i té moltíssimes formes de fermar aquest mocador, no només de la manera que t'he descrit ara, sinó artístiques, i segons el que hagués d'embolicar cada cosa, la seva forma diferent, amb un simple mocador de quatre puntes. I me va fascinar, i vaig començar a estudiar, me vaig embolicar amb aquell tema, i vaig començar a fer cursos, perquè també me va aparèixer que tenia moltíssim de potencial. És no emprar bosses de plàstic ni papers per embolicar un regal o per transportar una cosa. I me vaig apassionar amb allò, i vaig estar fent tallers i no sé què fent quan me'n demanen. Però quan vaig haver de triar un nom per posar el que jo feia, li vaig veure molt de sentit. Descrivia aquest sentit de cultura, aquest sentit d'usos ancestrals i aquest sentit de simplicitat i de transportar coses, que jo el que transporto és coneixements i il·lusió per compartir.
0: M'encanta. I d'avui aquest embolicar i aquest bolic mos ha duit fins a tu. I ara pensava també en aquest bolicat d'herbes que feim, per exemple, per posar, no sé, dins el brou de l'arròs brut, no? També fas, o dels caragols. Allà també fas un bolicat amb molta cura per donar-li aquell gustet i aquell olorat tan característic en el menjar, no?
1: Totalment, sí. Fas bolicats per picar en el menjar, fas bolicats per posar a dins els roperos, per els paperons, fas bolicats per cremar, per fer l'oreta, i es bolica és una paraula molt, molt relacionada amb tot aquest món.
0: Idò, escolta, jo crec que haurem d'estirar més de tots els teus coneixements, Catalina, haurem d'estirar bastant més. Nosaltres avui només agrair-te aquesta estoneta amb els oients d'IV3 Ràdio, aquesta estima per la natura, per el que ens envolta, i aquesta passiosa hora d'embolicar i embolicar-se amb totes aquestes herbes que tenim a l'abast i que moltes vegades ni en som conscients. Escolta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer fer feina, contactar amb altres, i aquesta feina de divulgació que feis és meravellosa.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Ja que tenim les herbes aromàtiques a mà i el programa d'avui va d'embolicar i de bolics, li hem demanat a na Caterina Gelabert Perelló, del blog Taula Posada, si ens volia compartir la seva recepta de boliquets de pollastre amb poma. Preneu nota.
1: Aquesta recepta la vaig aprendre de fer amb mon pare, que la fa dies que teníem convidats en dates així festives. És una recepta molt senzilla, que se fa amb ingredients fàcils d'aconseguir, econòmics i molt pràctica, perquè a més la pots versionar a partir de les verdures que hi hagi de temporada per posar-la a acompanyar. I després, com que era tan fàcil, senzilla, econòmica, anava molt bé quan jo era estudiant i vivia fora de casa nostra per poder-la fer també en els pisos on estàvem, els dies que hi havia gent o un dia així que te volies entretenir una mica, encara que no gaire. I és una receta que li tinc estima per això, perquè m'adu molt bon record de cert moments. Com el seu nom indica, és un bolic, o sigui que embolica, és un aliment que n'embolica un altre, i això permet que a través de la cocció els gustos se mesclin i després te dona una presentació més acurada, te queda molt bé dins el plat i, vulguis o no, ja hi ha una dedicació i un temps per fer allò que no té a la vista un bistec dins un plat que bueno, pots posar un tros de poma damunt. Sempre és més guapo i queda més bé. De receptes de boliquets, en el nostre receptari en tenim diversos exemples. El més popular seria el llom en col, els tords en col. Tenim una altra recepta del segle XIX, que són les canefes, que apareixen en un receptari de manera molt singular. I són unes pilotes embolicades amb una teada de xua, teada molt prima, que embolica la pilota i que s'afregeixen i que després se cuinen com un aguiat. I després hi ha altres receptes, com són els raviolis, els canelons, que realment són un bolic, perquè és un aliment que n'embolica un altre i s'acaben plegats. Per fer aquesta receta és molt senzill. A més, heu de tenir una teades primes de pitera de pollastre. Els atremparem en sal, prebavó i una mica de llimona, si voleu. I després embolicar quarts de poma o 8 en espars d'una poma, sense espinyols. I quan tinguem tots aquests boliquets, els posarem a dins una palangana de forn. Hi posarem una miqueta d'aigua, un poquet un glopet de vi blanc, un culer d'una cervesa o fins i tot de cava que us hagués sobrat un altre dia perquè sigui humit i no s'aixugui. I després ho enfornarem i fins que sigui cuit a 180 graus no ha d'estar molt de temps, uns 10-15 minuts. I ho podrem acompanyar amb unes verdures saltejades, ara que es tens d'auberginis, de carabassó, de ceba, és un bon moment per acompanyar-ho amb aquestes verdures. Espero que sigui del vostre gust i bon profit.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
3: IB3 Ràdio és Dial.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del programa, satisfets d'haver-nos embolicat amb aquesta nova paraula polisèmica que ens ha duit al cinema, al camp i a la cuina i que ara ens durà al teatre, a la lectura i a la imaginació. Convocam que ens ajudi a baixar la barrera del programa a la reina dels embulls.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Aina Zuazaga, actriu de cinema, televisió, escriptora, contacontes, presentadora, manejadora de titelles, benvinguda, com estàs?
3: Caram, hola, molt bé, quina rebuda.
2: I crec que podria dir més coses, eh? No sé jo tu com dus el currículum d'actualitzat.
3: Intent cada vegada treure més pedres de sa motxilla, però sí, podríem dir més coses i bueno, en fi.
2: Bé, en el final això te completa, eh? I sempre hi ha un trosset d'això que mos fa millors o te fa millor en el teu cas i més intens. A veure, si a tu te dic embolicar, Aina, que te venes cap primer de tot.
3: Protegir? Just és que, sí, ara estava pensant en protegir. Pensam que... No, amb tota aquesta cosa de l'imaginari, de la reina d'embulls i de tot això, vull dir, al final, també pensava, caram, però quan vols protegir una cosa, també l'emboliques.
2: Fas un boliquet, no?
3: Boliquet, exacte. Una paraula més hermosa.
2: És hermosa, sí, un boliquet. Com feien les nostres predines amb aquell mocadoret de tela, de quadradets, feien aquell boliquet i així podien anar per tot.
3: Supos que aquesta ara polisèmia me ve recentment perquè està amb mare i Ventura abans jo m'embolicava, però ara he passat a embolicar.
2: Val. I també és un art, eh? Embolicar els menuts,
3: sí,
2: també és un art.
3: Sí que ho és. No, i això ho tenen molt clar, que és un art. Embolicar, empaparar, fer paquets, i ho fan amb una habilitat que sorprèn.
2: Que bo. Idò, és vera que la polisèmia mos dona tot això. Però embolicar-se o ficar-se en un embolic també té a veure amb els embulls. Sí, clar, tu ets la reina dels embulls, no?
3: Sí, ja m'han posat la corona i no hi ha manera de treure-me-la. He de dir que m'hi sento bé, m'hi trobo bé, estic a gust.
2: Sí.
3: Així com en un principi jo fins i tot... com a personatge, intentava lluitar contra els embulls, els embolics, i sembla que tot ho volem tenir controlat i que no volem ni dubtar, ni tenir pors, ni tenir inseguretats. És impossible erradicar-les. No pots eliminar-les perquè sense elles no avances. Mm. Sense plantejar-te si aquest és el camí, no hi ha un progrés, no hi ha ni una millora tan sols.
2: M'encanta, i ho relacionaré amb una altra paraula que hem fet aquesta setmana, que és acceptar. Que mos deia na Cati Lladrà, psicòloga, que acceptes com dius, val, això és el que hi ha, però a partir d'això és el que hi ha, avancem, no?
3: Just. De fet, durant molt de temps, clar, ara fent el camí cap a la novel·la i cap al llibre, que intentes explicar coses un poc més punyents cap al públic infantil, hi ha coses que, per més que tu cresquis, intentis esborrar, no s'esborren, eh? Són records, queden cicatrius, pentura més o manco marcades, però lo hermós és veure que en fas d'allò i un cop ja has pogut superar les fases d'un dol, la ràbia, i només te queda tirar endavant perquè no n'hi ha d'altre i és acceptar, però no tampoc sense una martirització de perdonar, sinó no, de... acceptar, tal qual. No des d'una renúncia de no puc fer res, sinó amb una activació, com exacte. Seria l'acceptació i amb un moviment intrínsec, no?, d'anar cap endavant. I això és el que tenim, idò, som-hi.
2: Això, amb aquest missatge mos quedam. Mira, tant a l'hora d'embolicar com a l'hora d'acceptar. Jo que pensava que parlava del procés creatiu d'escriure un llibre, d'una obra de teatre, aquesta reina dels embulls, però en el final ho podem aplicar a qualsevol àmbit de la nostra vida, no?
3: Sí. I tot i així, encara que la mateixa polisèmia, la mateixa recerca de paraules a l'hora de definir, a mi personalment m'ajuda moltíssim en el procés creatiu perquè tir molt de conceptes i els llibres, perquè moltes vegades te demanen de què parla aquest llibre, dius, vinga va, no m'ha resumit 200 pàgines amb una paraula, gràcies. Però sí que és vera que hi ha grans conceptes, hi ha grans paraules com a pilars que sostenen aquella història. I sí, en els processos creatius a vegades te n'adones que no és una paraula, sinó són dues, o a poc a poc aquella se va transformant. Ara mateix, en el moment en el que estem, el mateix procés creatiu de Naina com a escriptora, sí, no està en les mateixes paraules que fa 2 anys.
2: Ja, bueno, vas fent camí i jo te presentava en tantes coses que formen part de tu i de pots anar sumant, no? Escriptora també ho he dit, perquè hi ha un moment que dius, som escriptora. Jo aquest moment trob que ha de ser com a molt de, no sé, com que creixis un pam, o no?
3: Mira, sí, la veritat és que en un principi ho deia en boca petita, com quan deien no sóc cantant, sóc actriu. Com que només te dona aquella o t'otorga d'aquella facultat el fet d'haver estat graduada en, no? Mm-hmm. Aquesta manca de titulitis que a vegades mos posen les nostres mateixes pedres una altra vegada i amb ulls dins la nostra motxilla. Mm-hmm. Però és vera que a força de fer camí un se va professionalitzant i així com quan un surt de sa carrera i no sap cap a on ha de tirar i comences provant i pico pala i comences fent aquelles primeres produccions. Sí, ara ja no me fa por dir productora i directora quan també són paraules que són titàniques.
2: Total.
3: Però és vera que en aquest trajo o en aquesta roba de cada vegada m'hi he sentit més, no sé si asfixiada, angoixada, jo no sé si també és un poc, o que tenia ganes de comunicar des d'una altra manera, des d'un altre punt. Uh-huh. O en ses paraules, que quan veus m'enroll i molt i m'encanta.
2: No, a nosaltres mos encanta. I Naina Zuazaga, que com ja deies moltes coses, també la tenim supervista amb el viatge al món de Naina. Jo pensava que s'hi fiquen més embolics. Naina Zuazaga, des DNI, com tu dius, de llinatge basc, o Naina del viatge al món de Naina? Qui s'hi fiquen més embolics? Entenent que és un embull, Aina.
3: Jo diria que la que hi ha darrere de tot això, que sóc del DNI, aquesta basca que no és basca, però que sí, aquesta, definitivament. De fet,
2: definitivament.
3: A casa t'ho poden corroborar tant el meu fill com la meva parella, el meu home i tota la meva família i amistats que diuen, en sèrio, amb això, sí, no? No en tenies prou. Va, vamos.
2: Val, per tant, t'emboliques o t'emboliquen, o les dues coses?
3: Jo crec que m'emboliquen. M'embolic i a cap embullada.
2: I escolta, sí, sí. Però anant a lo positiu que ho és, i li estem traient molt de suc en aquesta paraula, quin projecte en què t'has embolicat o t'han embolicat t'ha agradat més fer o t'hi has sentit més a gust o no sé, t'ha obert portes o ha dit fins aquí me plantaré, no sé, conta-mos si ara te ven escap algun d'aquests projectes. Uh-huh.
3: Just amb l'escriptura, me pilleu ara que estic en el procés d'una altra vegada començar amb el nou volum, el número 3 d'aquesta col·lecció del món de Naina, i el que comentava abans, crec que ara allò que me fa més ganes és seure-me i escriure i abocar totes aquestes idees amb aventures narrades, I estic disfrutant i gaudint moltíssim aquest procés, perquè estàs llegint clàssics, a la vegada llegeixes altres llibres, altres autores, autors, i tu mateix estàs cercant quina és la teva manera, o per què no s'està xerrant d'això si fa aquests anys. Ara, per exemple, una altra vegada la ciència-ficció, perquè no queden desús o el costumisme, no?, que feia Elvira Lindo i per xarxes se comentava d'on està Manolita Gafotas? I tot aquest, i posar damunt la taula aquesta lluita de classes, que no s'està parlant i d'aquella manera tan innocent com ho feia un ninet. I d'aquí estic, escrivint, i molt a gust, perquè sí, amb moltes ganes de xerrar amb altres editorials i de fer créixer també aquesta eina escriptora que té moltes ganes de contar coses,
2: veus? I tant, sí. És que de viatge a Naina li passen milions de coses hermoses. I ara t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Aina, si tens algun costum abans d'anar a dormir, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor, nosaltres fem una llista a veure.
3: No sóc molt d'hàbits just abans d'anar a dormir, així com tenc altres rituals en altres moments del dia. A l'hora d'anar a dormir, jo crec que simplement, si hagués de ritualitzar-ho o de puntualitzar-ho, diria que anar-me'n amb el cap el més buit possible, no? El més tranquil·la. Deixes el mòbil de fora, jo ja ni me'l poso a l'habitació i i ja està, tombar-me, si no caic tot d'un ensón, començar a pegar cossetes en Jordi fins que me diu atura, jo sí tens son. Però sí, bàsicament és intentar aturar, donar-me de veres el permís de basta, fins aquí, i aquí silenci.
2: Que bé. I de... nosaltres ara farem silenci, però necessitem una cançó per baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
4: I doncs, la cançó que vos proposaria seria, ja que xerrem d'embullar-nos o d'aquests processos creatius, que a vegades estàs un poc estancada o que no saps per on tirar. A mi m'agrada, encara que sigui així dolça, la fa encara més trista, la de These Days, de Nanico, que just parla d'això, no de que hi ha dies que no té ganes de fer res o que hi ha dies que li costa tot moltíssim, i jo posaria, suposo, aquesta cançó que vos dedic i que espero que vos agradi.
2: I de, amb aquesta baixada en barrera i amb el nostre agraïment, gràcies per deixar-te també embolicar un poquet amb aquesta xerrada, Aina Zuazaga, una abraçada.
3: A vosaltres, que va, a tu. Moltes gràcies.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com esteu? Com va?
0: Molt bé, Xavi, sí. Tu?
1: Estic bé, estic bé.
0: Molt bé, estic contenta.
1: Sí, jo també, molt.
0: Mira, jo no estic gaire bé perquè he de dir que avui he rebut un missatge, avui migdia, que m'ha posat molt i molt trista.
1: Què ha estat? A fora aquesta música, fas passar un poc de pena.
0: El missatge diu així. Hola, Inés, tinc males notícies. Finalment no farem amor mallorquinista. Ahir va ser un mal dia, resulta que moltes persones han dit que al final no participaran i, per tant, no seran prou persones per fer l'esdeveniment i mos veiem obligats a anul·lar. Una ferrada, Inés, gràcies per tot. Xisco Vic.
1: Llàstima, llàstima, que no se faci
0: amb el mallorquinista. No se farà.
1: Jo anava endarrere de saber què hagués passat. Què hagués passat, però bé, escolta, si xiu-xiu, es veu que mos havíem fet ressò d'aquest esdeveniment que volia juntar possibles parelles enamorades del Mallorca perquè s'enamorassin.
0: És a dir, enamorades del Mallorca.
1: Exacte.
0: I que cercaven l'amor damunt.
1: Exacte, seria com a multiplicat l'amor per dos.
0: Exacte.
1: O per deu, no ho sé. Bé, en qualsevol cas, mos ho van passar bé amb ells quan els convidàrem. Estàvem il·lusionats amb el projecte, però finalment...
0: Sí,
1: no... no.

0: El Mallorca plora una altra derrota.
1: El Mallorca i l'amor. I l'amor, clar, l'amor també plora. Però...
0: És un foc encès.
2: Punt
0: i final. Però el Mallorca mai deixarà de ser un foc encès al mig del Mediterrani.
1: Exactament.
0: I l'amor dels mallorquinistes tampoc.
1: Això mai.
0: Què hi farem? No mos queda més remei que passar pàgina. Avui tenim en Miguel Solenes, control tècnic.

0: Sí,
1: bé, pareu atenció perquè mos ha arribat una història. Atenció, és d'en Juan Carlos Escobar. La volem compartir avui aquí des de Xiu Xiu arreu de les Balears. És una història que podria estar directament relacionada amb tu. Amb tu que mos escoltes. Per això és important que pareu atenció.
0: Juan Carlos Escobar sempre havia sentit a parlar del seu repadrí, Gabriel Terrassa Pujol. Se l'imagina com un home valent que, nascut l'any 1880 a Palma, a Santa Catalina, va haver de partir a fer les Amèriques per necessitat. El senyor Terrassa se va embarcar a 30 anys. Va travessar l'oceà amb una nina de hue que nomia Anita, o potser Anna Isabel o Anita Maria, això encara no ho tenim gaire clar. I va arribar a Mèxic, on va decidir criar la família. La seva filla, la que creiem que nomia Anita, és un misteri. I ho és perquè no se n'ha trobat documentació del bateig a cap parròquia mallorquina, ni la inscripció del registre civil, i ningú no sap qui en va ser la mare. Si tu me dices ben, lo de... Gabriel Terrassa va deixar enrere els seus germans, Magdalena, Joan, Guillem, Josep, Aina i Margalida. Va rebre encara alguna visita de parents a Mèxic i van mantenir-ne el contacte fins que va morir. Va ser l'any 1924. Des d'aleshores, el fill d'aquesta família a Mallorca se va perdre per sempre. I ara, 100 anys més tard, Juan, en Juan Carlos Escobar, net d'aquella Anita, o Anna Isabel, o Anita Maria, i besnet de Gabriel Terrassa, ha decidit rompre el silenci del misteri i, acompanyat de les seves filles, Victòria i Arantxa, ha vengut a Mallorca a cercar la família que el seu repadrí un dia va deixar enrere.
1: I ha decidit que Xiu Xiu és el programa on intentar trobar la seva família mallorquina. Juan Carlos Escobar, bienvenido.
2: Gracias.
1: Bueno,
2: gracias,
1: primero, bienvenido a Mallorca.
2: Gracias. Y... hermoso es.
1: Sí, ¿no? ¿Habías estado antes?
2: No, es primera vez.
1: Es la primera vez. ¿Has venido a posta a buscar tus antepasados?
2: Así es. Yo tuve una relación muy cercana con mi abuela. Y escuché todas las historias que me contaba de su papá, de Mallorca, marinero, etc. Y se quedó como proyecto de vida y pudimos hacerlo ahora y aquí estamos. Gracias a Bartolomé.
1: Sí.
2: Hemos podido hacer un rastreo bastante interesante del árbol genealógico aquí en Mallorca.
1: Es que Juan Carlos veo acompañado de Tomeu Caimari, que es genealogista. Tomeu, benvingut.
3: Moltes gràcies, gràcies per ser convidat.
1: A veure, com està aquest cas? En Xavi ho ha explicat molt bé.
3: Sí, ho ha explicat fantàstic. Han aconseguit situar els germans d'en Gabriel, les seves parelles, els seus matrimonis, i han aconseguit, de la gent que se va casar, tirar dues generacions. I ara estem a la recerca de la gent que va néixer cap als anys 30, 40, 50... que aquí estem un poc estancats.
1: D'acord. Què cercam, Tomeu? Micròfons de les Balears oberts.
3: Bé, la gent que cercam la descendència d'un matrimoni que era entre na Catalina, company Terrassa i un senyor que se deia Justo Aparicio Juan. Uh-huh. Aquest senyor va ser entrenador de futbol, va ser entrenador d'altres equipos de l'Andratx, i mínim sabem que va tenir un fill anomenat Joan, que també va ser jugador. Va ser jugador de Xon Cotoneret, a principis dels anys 70, perdó. Uh-huh. Cercarien la descendència d'aquest matrimoni gent de llinatge Aparicio.
1: Uh-huh. Uh-huh. 971-13-99-00, si teniu informació sobre aquests noms, si sou familiars directes. Tomeu, què serien aquestes persones d'en Juan Carlos que tenim aquí avui? Serien cosins, fill de cosins?
3: Estem cercant gent que segurament serà cosí segona o cosí tercera. Uh-huh. Depèn de... perquè entre els germans d'en Gabriel, na Magdalena havia nascut el 1868 i la més petita, na Margalida, el 1885. Clar, llavors hi haurà vots. Llavors cercant gent nascuda... bé, en localitat gent nascuda entre el 30 i el 50, que poden ser cosins segons o cosins tercers.
1: M'encanta perquè en Xavi està amb el boli,
0: sí,
1: i es pot fer fent sabre genològic.
0: I a quines zones els podríem arribar a localitzar? De
3: bueno,
0: Palma?
3: Nosaltres seguim que tenim localitzada la descendència de germà gran d'en Joan i la descendència d'en Maria Lida. Tothom se va casar a Sarrabal de Santa Catalina, a la parròquia de Sant Magí, i Clar, aquest vot que ja no podem situar per fonts, no sabem on són. Vull dir, imaginant que deu haver qualcuns que encara poden ser a Serrabal, però clar, poden ser a qualsevol banda de Palma o de Mallorca.
0: Y, por ejemplo, Juan Carlos Escobar, claro, hay muchos misterios alrededor de esa historia, como, por ejemplo, ¿quién fue tu abuela?
2: Así es.
0: Anita, tampoco sabemos el nombre. Perdón, tu bisabuela, que sería la madre...
1: De tu abuela.
0: Exactamente.
2: O sea, la bisabuela sí la tenemos identificada. No, mi abuela es la que tiene
3: exacte.
2: El misterio.
3: En Gabriel no sabem, aquesta nina, Anita Terrassa, de bon sur. No sabem si va ser una filla natural... Si la va adoptar de qualque germana que va tenir un fill legítim fora del matrimoni, no tenim cap pista ni cap referència de on pot sortir Nanita, imaginant que és filla natural.
1: Tu, Juan Carlos, les referències que tienes, les tienes de parte de tu?
2: De mi família, tenemos algunas referencias sobre diferentes nombres que ella tuvo en México. Para empezar su registro, el papá Gabriel Terrassa la registra en México como soltero, sin apellido de la mamá.
1: ¿Y qué historias conoces?
2: Sabemos que el Gabriel Terrassa era marinero.
1: Sí.
2: Y él se la llevó de España a México. Después tuvo ella una madrastra. Él muere a los 44 años cuando mi abuela tenía 10.
1: Ah.
2: Entonces mucha información se perdió.
1: Sí, ¿no?
2: Ella siguió recibiendo visitas de gente de España después, posterior a su matrimonio, pero después se perdieron. Esas personas ya no volvieron y se perdió la información.
1: ¿Y qué buscas tú? ¿Por qué has venido hasta Mallorca a buscar tus familiares? ¿Qué es lo que te mueve?
2: Las dos más importantes, sobre todo para mi papá que todavía está vivo, es saber algún registro de mi abuela en la isla, cuál era su realmente nombre y cuál es la historia de cómo mi bisabuelo se la llevó a México. Esa es una muy importante. Y la segunda es si existen todavía familiares de esa rama, pues volver a hacer contacto, ¿verdad? Porque sabemos que existía contacto en antigüedad y se perdió totalmente.
0: Claro, fue en el 1924, cuando con la muerte, es decir, que se pierde, se borra todo ese hilo, y entonces ahora estás aquí para recuperarlo, y recordemos que has venido desde México. ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? ¿Hoy?
2: Llegamos el miércoles.
0: El miércoles.
2: Y ayer.
0: Claro.
2: Perdón, antier.
3: Miércoles por la noche.
2: Sí. Miércoles por la noche.
0: Has venido de vacaciones y también para poner, claro, dar luz a todo, a todo.
1: Pero
0: esto.
1: ¿Cómo te pones en contacto con Tomeu?
2: Ah, en línea busqué a alguien que conociera, historiador y genealogista de la isla, y me topé con la información de Bartolomé y nos pusimos en contacto y le expliqué la historia, le mandé los documentos que teníamos y él ha hecho un excelente trabajo para realmente rastrear toda la familia que se derivó de ahí, ¿verdad?
0: Per tant, necessitem data, necessitem informació.
1: No. Informació. Jo estic
0: ocupada, Xavi. Noms, informació. Per si qualcú que mos estigui escoltant mos pot donar qualque ajuda, ja ho sabeu, insistim, 971-13-99-00. Sí. També us podeu fer arribar missatges a Instagram del programa, que és @xiuxiu.tv3. Però, bueno, doneu-mos dades, informació, noms.
3: Bé, cercam els fills de la Margarita, de la Margalida Terrassa Pujol. Eren de llinatge Company Terrassa. Sabem que el fill gran, en Joan Company Terrassa, mínim va tenir un fill, també he dit Joan, que el any 80 era subdirector del Banc Exterior d'Espanya, que sa filla petita, en la Catalina, estava casada, com han dit antes, amb en Justo Aparicio, que era aquest entrenador de futbol. Després també tenim que del germà gran d'en Joan, els seus nets, s'han de dir, de llinatge, Terrassa Valls. Creiem que tenim situada una Margalida Terrassa Valls casada amb un Bartomeu Palmé, que mínim van tenir dos fills, Mateu i Joan.
1: Mare meva, ja quina feinada.
3: I després tenim un dubte, tenim els dubtes del fill de Nana, que se va casar amb un senyor que se deia Enrique Mollà, que va ser president de l'esport marítims, que els fills d'aquest matrimoni, com ell era de la península, no sabem si van tornar a la península. I en aquest cas estarien cercant gent de llinatge descendent de gent de llinatge Marín Terrassa.
1: D'acord. També, tu quan veus un cas com aquest, supos que te brillen els ulls.
3: Sí, és molt diferent. Sí. És molt diferent de fer un arbre cap enrere. Vull dir que sí que tots són curiositats, perquè cada arbre, jo sempre dic, és com obrir una novel·la, que te vas trobant històries molt diferents. Però, clar, cercar cap endavant, cap en altres, és més repte encara. I sí que tens més la sensació d'ajudar a una persona. Vull dir, no de fer un reial d'una genealogia o de xerrar el seu passat, sinó que és com a més palpable el fet que està ajudant de qualcú a recuperar la seva història, la memòria, o aquests misteris que ara envolten en enviar el Terrassa i en anar a Terrassa.
1: És que, Juan Carlos, tu què... ¿Qué historias has escuchado de Gabriel? ¿Por qué fue a México? Bueno, en aquel tiempo había mucha inmigración, de mucha gente que hacía las Américas desde Baleares.
2: Así es. Yo sé por las historias de mi abuela que él era marinero, viajaba por todo el mundo, y en algún punto del tiempo él trabajaba en un barco mercante que venía mucho a México. Él decide... hacer su negocio por su cuenta, de hecho, en México. Y él en algún punto, él tenía barcos. Sabemos que tenía barcos que movían mercancías en la costa de México en ese entonces. Él era el dueño, y se quedó a manejar su negocio en México. De hecho, le fue muy bien, compró más barcos, etcétera. De hecho, él estaba en silla de ruedas.
1: Wow.
2: Él estaba en silla de ruedas. En algún momento muere en 1926 de una enfermedad que no sabemos, a los 44 años. Y mucha información se perdió.
1: Bé, nosaltres tenim un possible...
0: No, possible no. Acaba de passar una cosa...
1: Possible, d'acord, és que acaba de passar una cosa.
0: I això és la màgia de la ràdio.
1: Que ha estat.
0: Això és la màgia de la ràdio. Perquè podríem fer una telefonada ara mateix.
1: Miguel.
0: És viable. Un segon. Estic demanant de manera que telefonin. Un segonet,
1: Estic nerviosa. Estic nerviosa perquè resulta que tenim una persona que nosaltres coneixem de més directament, que de segon llinatge és Aparicio.
0: Exacte. Mireu. Toni Fuster Aparicio. Vos sonaràs nom. Ell és un locutor. És locutor de deportes d'esta casa. És com la voz del Mallorca.
1: Sí, és muy famoso aquí, en Mallorca.
0: I bueno, s'ha escrito... que efectivamente este señor que era Juan, ¿cómo era Juan?
3: Justo apareció Juan.
0: Justo apareció Juan, es familiar suyo.
1: ¿En serio?
0: Exactamente. Y ahora, de hecho, estamos a punto de contactarle para que nos lo explique en persona. El tenim. Toni Fuster Aparicio, bon vespre.
1: Toni, bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
1: Mos estaves escoltant.
4: Saps què passa? Que estic ara mateix a la graduació, a l'Història de Sant Moix.
0: Sí.
4: I bé, sé el que m'heu comentat per WhatsApp, el que m'heu estat dient ara per WhatsApp, no?
1: Sí, i tu creus que pot ser aquesta persona, que esteu familiar?
4: Clar que pot ser aquesta persona.
0: Dice que sí. Toni, fem una cosa, farem un esforç i avui farem excepció, ho farem en castellà perquè el tenim aquí. Ell és en Juan Carlos Escobar i ha vengut a posta de Mèxic per trobar la seva família. I, de fet, ara, acabant de trobar la seva família, en tu... Toni, bé, vos podeu presentar,
1: bueno,
0: pràcticament.
1: Bueno, seguro,
4: no. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
4: Yo también, pues encantado y ha sido una sorpresa.
2: Sí, es una sorpresa gigantísima. Sí, sí. Teníamos la esperanza de encontrar a alguien, pero no pensamos que fuese tan rápido.
1: Però, escolta, a veure, Toni, qui és aquesta persona familiar teva? Era un tio teu.
4: Bueno, és d'en fora, en aquest cas estem parlant d'un padrí, d'un cosí meu, d'un cosí segon meu, Justo Aparicio Juan, el meu cosí Daniel Aparicio, que per cert ha estat de preparador físic, més que preparador físic crec que està vinculat també com a entrenador de porters de l'Andratx.
0: Buah, que tot coincideix. Tot coincideix.
4: De l'Andratx de segona... que enguany està de segona federació, que ara són a tercera, i doncs sí, d'en Dani Aparicio.
0: Per tant, tenim aquí un genealogista, en Tomeu Caimari. Dones fe que això és possiblement fent un match 100%?
3: Sí, sí, si és Justo Aparicio Juan,
0: entrenador de futbol.
3: Entrenador de futbol i a més de la seva descendència i es fa per Andrats, jo crec que...
1: Mare meva.
3: Que tot indica
1: estic
3: que sí.
1: Estic al·lucinant.
0: Però no, important aquí, Juan Carlos Escobar.
1: Però contrastarem. Wow.
0: ¿Cómo te sientes? És a dir...
2: Estoy totalmente impresionado. No me esperaba que en esta misma sesión encontráramos a la familia, una familia que se perdió hace 100 años.
1: Però,
4: sí, su mujer se, llama, se llamaba Catalina.
3: Exacte, Catalina, wow. Catalina Companya Terrassa.
1: Wow.
0: Molt bé, molt bé, fantàstic.
1: Impressionant.
2: És impressionant.
1: Estic sense paraules.
0: Toni, Toni Fuster, sabem que, clar, hem aplegat en Toni, que és la graduació de les seves fioles.
4: Sí, ara mateix
0: no, no surt de l'estai som molt, Toni Fuster. Però vos posarem en contacte, d'acord? Sí, I serem desfil d'aquesta
1: sí,
0: família.
1: Podeu... Sí, exacte.
4: Doncs, doncs sí, quan, quan vulgueu podem, podem estar en contacte i vos contaré un poquet més. Eh?
1: Perfecte. Molt genial. Bé, Toni, moltes gràcies. Juan Carlos, ¿quieres decirle algo a Toni?
2: Muchísimas gracias y con gusto. Muy impresionado, no tengo palabras por lo que estoy diciendo.
4: A usted,
2: pero...
4: por favor, a usted, a usted.
1: Bueno, ens posarem en contacte. Gràcies, sí. Toni, una ferrada.
4: Bueno, un poquet més i escolta'm el laude a Muret, no?
0: Adéu, Toni.
4: Adéu. Una abraçada molt gran i molta gràcia per aquestes sortes.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Bé, Tomeu, jo no sé tu com penses, si és possible això que acaba
3: sí,
1: de passar.
3: Sí, jo crec que en les coincidències... Bueno, jo trobo que és un miracle. Vull dir, aquesta cosa, com ho diu d'altres, de la màgia, vull dir, crec que s'ha fet màgia.
1: S'ha fet màgia de la ràdio. Xavi Oliver, ho has aconseguit.
0: No, jo no, ho ha aconseguit, per favor, en Juan Carlos Escobar. Però m'encantaria saber, ara mismo, bueno, daràs la notícia en casa.
2: Tengo que hablarle a mi papá.
0: ¿Tienen esperanza ellos de que encuentres a la familia?
2: Mi papá estaba con mucha esperanza, pero con mucha reserva de que fuera difícil encontrar gente todavía después de tantos años. Mucha gente emigra. De hecho, nosotros emigramos también. Nosotros vivimos actualmente en Estados Unidos con mis hijas. Entonces, tenía muchas reservas de que realmente pudiéramos encontrar a alguien, pero han estado día a día preguntándome del trabajo con Bartolomé. Y, y están esperando que les diga qué pasó.
0: Entonces serà també un documento precioso, perquè tenim aquí una Bàrbara de xarxes que està fent un vídeo espectacular sí. I, per tant, també tindran este documento que serà sí, maravilloso sí. I lo podran ensenyar a tota la família.
2: Sí, enseño,
0: del momento eso. En el que encontraron, después de 100 años, a la família perdida de los Escobar.
1: Poden dir que a Xiu-Xiu han fet història, han trobat els avantpassats d'en Juan Carlos, un senyor que se'n va anar a fer les Amèriques i... el seu re-re-re-net el cercava i Xiu-Xiu l'ha trobat.
0: Jo crec que mos poden penjar la medalla, però bueno, aquí és mèrit el tenen tant en Tomeu com a genealogista
1: i
0: com
1: tant,
0: a Juan Carlos.
1: La medalla és per en Tomeu, faltaria
3: bueno, però
1: més.
3: Però sense vosaltres, sense aquesta petita ajuda, no crec que hagués estat possible. O hagués triat un poc més.
1: Tomeu Caimari, enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Parlam. ¿D'acord?
3: Sí, sí.
1: Juan Carlos Escobar, gracias,
2: no, muchas gracias
1: por venir.
2: A ustedes.
1: Y nada, os pondremos en contacto claro. Y seguiremos la historia de cerca. Gracias.
2: Claro que sí, estaría excelente. Gracias.
1: Hasta pronto.
2: Gracias.

0: La situació, el percentatge que Donald Trump ignora.
1: Està dins una cova de mama, aniria. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure saigo que va i ve, tira, tira.
2: Les Balears acaparen el 34% de les mencions de més de 3 milions d'euros. És la comunitat espanyola on hi ha més tipus d'aquestes cases.
0: L'informe també destaca que Balears guanya pes dins el mercat general de luxe, és a dir, de les propietats de més d'un milió d'euros. En aquest segment, les illes ja controlen el 23% del mercat estatal per davant de la Costa del Sol i de Madrid. Les unifamiliars són el producte estel·lar amb un preu mitjà de 5 milions d'euros i mig i aquest creixement s'explica, segons aquest estudi de Hiscox, per la revalorització constant de l'habitatge a les illes i per l'atractiu que les Balears manté entre els compradors internacionals d'alt poder adquisitiu.
2: Alemanys i britànics continuen liderant les operacions, però també creix en força el pes dels compradors dels Estats Units, especialment a zones de Palma.
1: Està dins una cova de mama, aniria.

0: IB3 Ràdio Es, investigació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu.
7: Hola, són de Pat Aguiló i hi ha moltíssimes, moltíssimes cançons que me recorden l'estiu, però sens dubte una d'elles és... L'Empordà, de Sopa de Cabra.

0: Que bona, que bona! Ho heu vist? Ho heu sentit? Ja no feim dedicatòries. Ara vos demanem a què sona l'estiu per vosaltres. I dona Pat ha dit que l'Empordà. A veure, que és una molt bona cançó d'estiu, eh? Missatges d'àudio en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. A què sona l'estiu per vosaltres?
1: Home, Sopa de Cabra és molt bon grup d'estiu i més aquesta cançó.
0: I tant, sí, i tant. Totalment. Sí, però a nit passada, un altre grup català se convertia en el grup de l'estiu al Mancoquí a Mallorca, en aquell moment. Eren ells.
2: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
0: Eren els Amics de les Arts, els sentiu. Ahir varen triomfar amb el seu concert d'estiu en el claustre de Sant Domingo, Pollença. I hi va haver, atenció, un moment molt especial en el qual els mallorquins Pau Franc i Amulet varen pujar a cantar amb ells el seu temacle estrella, que és aquest Jean-Luc. Ai, Jean-Luc. Així va sonar, escoltau, és momentàs.

0: Toni Mulet, Mulet, molt bon vespre.
1: Hola, bon vespre, com estàu?
0: Quin moment, quin momentàs, no?
1: Va ser molt divertida, sí, sí, sí.
0: Com va ser aquell moment de cantar Jean-Luc amb els Amics de les Arts?
1: Pues mira, jo no m'ho esperava perquè ens havien convidat a cantar a punt de Shakespeare, no? Que és la cançó que varen col·laborar en el seu dit de 20 aniversari. I clar, quan varen ensenyar, varen dir, bueno, ja que estàveu aquí, feim alguna més, no? Jean-Luc, tal. Varen dir, bueno, a mi. I res, jo estic super poc acostumat a cantar sense la guitarra en ses mans, no sabia molt bé què fer on posar ses mans, i, però mira, bé, divertidíssim, van pujar, l'adrenalina a tope i res, un gust sempre que mos conviden, ara que ja fa un parell de vegades que pegam a qualque concert seu damunt l'escenari, pues sempre que mos conviden a cantar sempre xulo, i quan te toca cantar un temacle com és Jean-Luc, pues encara més content, sí.
0: Que bé, que bé. És que ja sou amics amb els Amics de les Arts, perquè
1: sí,
0: ells, això t'anava a dir, que varen triar una cançó teva per incloure en el disc de 20 anys d'Amics, que la cançó és A punto Shakespeare, que és aquesta. Com ho fa, com un vers que porta escrit 400. Que ahir també la vareu cantar, o sigui, Amics amb els Amics, Toni?
1: Sí, sí, total, vaig fent la broma pel món, Amics dels Amics de les Arts. No, però en el final... Són gent molt propera i des que van escoltar la versió, ja abans de fer aquest disco, quan van escoltar la versió que havíem fet amb en Pau, ja com que ja mos van escriure que els havia agradat molt, ja mos van convidar a cantar en aquell moment i ha anat a més, no? Allò és una gent a la que els agradés moltíssim també la confiança de voler col·laborar i de voler comptar amb artistes més emergents, no? Perquè en Pau, en Boer, té moltíssima més trajectòria i fa molt d'anys que roden, però jo en el seu moment, en el moment que m'ho van oferir, pues feia molt poca que estava... feia uns anys, però vull dir, no és, de vegades no és fàcil, no? Confiar que un artista emergent te donarà un punt i que l'has de tenir en el disco, no? I ells han tingut aquest detall, sempre els he vist amb aquesta disposició, i això s'agraeix, és molt, molt una cosa d'agrair, sí.
2: Tu, Toni, abans de publicar res, de ser conegut, per fer música, t'emmirallaves amb ells? T'agradaven els Amics de les Arts? N'eres fan?
1: La veritat és que sí, és una cosa que quan ja t'han convidat a cantar quedaria lleig dir que no, no? Però la veritat és que sí, jo record escoltar el disc en directe que tenen gravat en el Teatre Liceu de Barcelona, recordo veure aquell disc que el posàvem per la tele moltes vegades i devorar-los i cantar les diferents veus, que és una cosa que l'hem xerrat moltes vegades amb en Pau, no? També com crec que per molta gent que hem escoltat els Amics han estat una mica la introducció de lo que era el Barber Quartet, no? És aquest quartet de veus de tot homes, no? Que cadascú fa una melodia diferent, no? I els Amics tenen una mica aquesta manera de funcionar, aquesta manera de presentar la música, sobretot en els seus principis, i crec que molts mos van introduir en aquestes harmonies vocals i tal a través de la música dels Amics de les Arts, a part de que tenen cançons que com a cantautor, escoltar-les i veure com expliquen històries i com connecten amb el públic i com connecten amb tu a l'hora d'explicar-les, pues sempre han estat uns referents en aquest sentit, sí. Mm-hmm.
0: I de fet, no sou els únics, perquè, atenció, ahir hi havia VIPs per Pollença, en aquest concert, xiu-xius, com, per exemple, la futbolista falanitxera Mariona Caldentell, va anar en aquest concert, Toni, no sé si la va veure, que de fet ets va dedicar una cançó de l'Arsenal, una camiseta. És a dir, la Mariona ets va firmar una camiseta de l'Arsenal en els Amics. Sí, sí, sí.
1: Ostres, que bona, doncs mira.
0: Ho sabies, que la Mariona era per allà, la va veure?
1: No, vaig veure el moment de la camiseta, però no vaig pensar que seria això.
0: I mira, curiós. La dedicatòria posava: gràcies per ser la banda sonora de la meva adolescència i de molts dels meus records. Això deia
2: que
0: la Mariona.
2: Que guapo, que te diguin això.
0: Escolta, Mulet, quin concert tens previstos per aquest estiu?
1: Jo, mira, ara com van entrar el disc, el nostre tercer disc fa un mes i mig, no? A finals de maig, i farem dos concerts de presentació. La setmana que ve, els divendres, estem a Santa Maria amb Batsuas i Islanders, que serà una mica, bueno, tornar a casa, jo som d'allà, per tant, sempre és una alegria tornar al poble, damunt l'escenari, a presentar música nova encara més. I després, l'altra setmana, dia 25, és dissabte, estarem a Samovo, compartint el cartell, bueno, el tros de cartell que fan cada any, un any més, i també per despedir-ho, no? Per despedir aquest festival que també mos ha fet creure que hi havia una altra manera de fer les coses aquí, no? I que mos podien creure la música que teníem aquí. Per tant, bueno, fer una mica l'homenatge en aquesta darrera edició de Samovo, allà serem.
0: Molt bé, Toni. I de t'escoltarem a Mulet. Gràcies per atendre'ns i una hora bona per ahir vespre.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una ferrada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no.
2: IB3 Ràdio és servei públic. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: I ja sabeu que en aquest programa, aquest estiu, en Joan Francesc Barceló s'ha proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica d'arreu de les Balears. Joan Francesc Barceló, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres? Xiu, xiu, xarel·la. Pensava que no diria. Sí.
0: Com fas xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xarel·les?
1: Xiu, en Xavi fa molt això de xiu, xiu, xiu, xiu, xarel·les.
2: Xerec, home, com més s'allargui, més ho ets.
0: Més important.
2: Més identitat, sí.
0: La setmana passada vàrem triar quin era l'himne o cançó icònica de Formentera,
1: així
0: Joan Francesc.
1: És, així és. I què va passar?
0: Què va passar?
1: Ai, ai, ai.
0: La conclusió va ser que havíem de triar entre Bona nit, Blanca Roseta...
3: Bona nit, Blanca Roseta, plena de bona...
0: O Arbisca Formentera.
4: Arbisca Formentera, allí he nascut jo.
0: Quin temacle. Jo ho tenc claríssim.
2: Jo també ho tenc claríssim, però la votació popular se va decantar per...
0: Ara ho veurem.
1: No esteu d'acord amb el resultat de la votació?
2: Estan d'acord amb allò
1: som
2: que pensi...
1: Som democràtics, aquí, eh?
0: Quin remoi, quin remoi, ser
2: això no obstant, això no obstant, que podem sentir...
1: Ei, que som la ràdio pública, aquí, sí, sí. Democràcia.
2: Però es pot no agradar el resultat popular.
1: Ai...
2: Però no passa res, això és democràtic, també. Acceptar
1: polèmica, que no tensió...
2: Acceptar que no t'agrada, possiblement.
0: Exacte, perquè l'audiència de Xiu Xiu ha decidit, a través del televot d'Instagram, @xiuxiu.tv3, que la cançó icònica de Formentera és, amb el 62% dels vots, Bona nit, Blanca Roseta.

0: Però, per favor, jo no podem impugnar, si
1: podem
0: no mos
1: agrada.
0: Podem dir
1: visca Formentera, però jo, també, no? És que mos agradava
0: Formentera.
1: Jo, que també de poder dir visca
0: aquí
1: i visca.
2: Clar, nen, evidentment és una cançó preciosa, però visca Formentera, jo particularment, m'agrada un pam més.
1: Qualque cosa deu tenir per es Formentera, segurament.
2: Aquí va, aquí anà. Això és l'important.
0: No, perquè el problema...
1: Els mals entesos entre les illes.
0: El problema del televot és que poden votar totes les illes.
1: Clar.
0: Saps, si copéssim el vot només en es Formenterès, a lo millor...
1: Però penseu que és que clar, això no ho sabem. Hauríem de començar a fer escrutinis...
2: Home, també vos diré, les votacions...
1: ...i controls d'aquestes votacions.
0: Som massífic.
2: Som sí, són... La gent vota en massa.
0: Exacte.
2: Però és una votació, és a dir, que està plena
0: Perdona,
2: de viaixos.
0: I perd democràtica. I
1: per... Vota
2: no, democràtica
1: massa,
2: ho és.
1: Un... Sí, en massa, però no massa. Mai se vota
2: exacte,
1: massa.
2: Exacte.
1: Som democràtics, eh?
2: Exactament. I només via digital, per tant.
1: Si no comença en altres línies, que no mos interessa. Eh?
2: Exactament, exactament.
0: Bé,
2: sí.
0: Passem a una altra cosa.
1: Mare meva,
0: què
1: passa?
0: Haurà de ser blanca roseta, però quin remei.
1: Ja està. Ah, no.
0: No, ja està. Va
1: acceptació?
0: Bé. A veure si avui mos agrada més el resultat.
1: Bé,
0: avui,
1: ja veurem.
0: Joan Francesc, simne a cançó icònica de...
1: Lloret.
0: Lloret de Vistalegre.
1: Exactament.
0: Que la Maria Jaume, ambaixadora.
1: Clar, a veure, ara però, no? És a dir, ambaixadora, perquè evidentment una cara més que coneguda de la localitat on avui mos desplaçam en aquest road trip, en aquest viatge amb rodes, però en cançons i San Domingo Forever.
0: És que ella
1: és que
0: ha dedicat un
1: això,
0: disc sencer
1: en
0: el seu poble.
1: Està pendent d'aquest tema, no? Trobau.
0: Uh-huh.
1: A més s'apropen també les festes.
0: Exacte. Fira del Xequer, San Domingo, etc. Bé, però a part de na Maria Jaume, hi ha altres referents a Lloret que mos puguin explicar. Na Maria Jaume estaria molt bé que participés en aquesta secció, però és una estrella.
1: No ha volgut.
0: No, no és que no hagi volgut, és que és una
1: sí que
0: estrella
1: no
0: inaccessible.
1: Si no ha volgut participar, aquí
0: no.
1: Sí que mos enfadam.
0: No
2: és que, clar,
0: demanat.
2: Hauria de ser fonamental tenir l'opinió d'ella, de Maria Jaume, per saber ben quina cimna.
0: És que és això.
2: Tant de bo, t'imagines que poguessin fer realitat aquest desig?
0: T'imagines que la poguessin entrevistar avui?
1: Et ser Rosalia de Lloret. Et ser Rosalia de Lloret, necessitam saber com a icona representativa moderna.
2: Però tu t'imagines que avui a les 9 del vespre, és a dir, d'aquí...
0: No. 13
2: més 4, és a dir,
1: no
2: minuts, li poguessin demanar en persona.
1: Que va!
2: No ho crec.
1: Que va!
2: Però seria fantàstic.
0: És una estrella difícil de contactar.
1: No sé ni si existeix. Trobeu que existeix?
0: Home, sí, això sí. Bé, nosaltres ho deixarem a la imaginació, que la puguem entrevistar.
1: D'acord.
0: Però Anna Maria, efectivament, podria ser un dels himnes. Anna Maria en sí, Anna Maria en sí.
1: Anna Maria.
0: I les seves cançons.
1: És hipnòtica. En qualsevol cas, seguim, perquè té més cançons. Venga. Anna Maria Jaume, per exemple, Mos de distància, Mos d'ultramar.
0: Mos d'ultramar també va de la terra del seu poble, que sona així.

0: Preciosa, aquesta cançó. També.
1: Preciosa. A més, no sé si heu vist el videoclip, que el videoclip també és molt representatiu de totes aquestes festes, de totes les seves tradicions, de Sant Domingo i tot allò, perquè Lloret sí que existeix. No sabem si no existeix, però Lloret i els lloritans sí que existeixen i apareixen, per exemple, Brocalet, que fan ballades populars ben sovint a la plaça de Lloret i altres indrets, i també apareixen els seus dimonis.
0: Això no és videoclip.
1: Els deinats de l'infern apareixen.
0: Sí. Brocalet i els dimonis.
1: Els deinats de l'infern. I saps què passa?
0: Què?
1: Que vosaltres no heu estat capaços de dur en Maria Jaume.
0: Bé, això però... ja ho veurem, eh?
1: Jo crec que no.
2: És a dir, creus que en 15 minuts podem arribar d'una Maria Jaume?
1: Jo crec que no. Digues, és impossible, sí. L'hauríem de veure.
2: Tu pensa que xiu-xiu, tot el que demanis se fa possible.
1: Sí. No. Jo, allò que deman, ara es poden connectar telefònicament amb Lloret i poden xerrar amb en Felip Pocovic, que apareix en aquest videoclip a mòdul tramà de Maria Jaume, Desdeinats de l'infern, i també vull xerrar amb Brocalet i la seva representant, la Susana Martorell, que és la cantant i la seva presidenta. Trobeu que això serà possible?
0: Per favor, Felip Pocovi, bon vespre.
3: Bon vespre, què tal?
1: Heu vist?
0: Molt bé, molt bé. Màgia. I na Susana Martorell, hola Susana, com estàs?
4: Hola, bon vespre, com esteu?
1: Molt bé. Bé.
0: Dos bons representants de Lloret de Vistalegre, clar que sí. Felip, tu surts en aquest videoclip de mòdul ultramà d'Anna Maria?
3: Sí, bueno, de fet, sóc el dimoni que surt
0: surts
3: en el videoclip.
0: Vestit de dimoni, clar.
3: El vestit de dimoni.
0: Que bé. Diríeu que tant Sant Domingo com Forever com a mòdul ultramà podrien ser, Felip, dos himnes de Lloret o cançons icòniques?
3: Jo crec que sí.
0: Tu, Susana, que no opines?
4: També pots dir igual, na Maria ha d'un Lloret a tots els indrets, per tant, sí, ses dues.
1: A tots els indrets, però avui no sabem si la podran tenir aquí, eh? Repetim.
0: Sí, sí que sí.
1: Existeix, na Maria Jaume, en qualsevol cas. No només és una...
4: Existeix, sí.
1: No s'ha fet amb intel·ligència artificial.
4: No.
1: Però... no només tenim na Maria Jaume a Lloret, eh? També hi ha més cançons i, per cert, perquè un dels fets crucials per als lloritans és que se va independitzar Lloret, perquè Lloret existeix perquè se va independitzar, o no és així?
0: Sí, Felip, com ets... Sí, oh, Susana, com ets història de la independència de Lloret? Perquè abans éreu de Sineu, no, Álvaro?
4: Abans eren de Sineu, sí, i varen celebrar 100 anys d'independència municipal i som Lloret de Vistalegre.
0: Que bé.
1: Crec que ho sap un poquet més, perdona.
0: Sí,
1: eh?
0: Digues.
1: Na Susana ho sap un poquet millor que en Felip, perquè en Felip m'ha dit que està empaltat. Què vol dir això d'estar empaltat?
3: Que ja només fa un parell d'any que sóc aquí a Lloret, però m'he integrat tot el que he pogut en el poble i aquí estem a tope.
0: Home, que siguis dimoni és una molt bona integració, Felip.
1: Sí, més que considerable.
3: Sí. Vaja, això, la nina també va llençar el Brocalet i sí, estem tots integrats.
0: Que bé.
1: Quan vau arribar ja existia, eh? Lloret?
3: Sí.
1: No era Sineu?
3: Sí. No era Sineu.
1: I se va fer un himne?
0: És que clar, nosaltres aquí xerram de cançons icòniques, d'himnes, però és que
1: cercam
0: resulta...
1: Cercam un himne, però a la fi.
0: Exacte, que a la fi qualque poble té himne.
1: Hi ha un himne oficial. Ses Balears no el té, però Lloret sí.
0: Susana, quin és l'himne de Lloret? El tenim aquí. Vols que el posem?
4: Vinga, us podem escoltar.
0: Sona sí. Així.

0: Que solemne, Susana.
1: Sí, la veritat és que sentir-lo dins l'Iglesi i quan vàrem fer la presentació va ser uau. Va ser molt, molt, molt, molt, molt guapo.
2: Va cor prendre, en Lloritans. Pues va tocar la sí. patatona.
1: Sí, en el final, quan tu veus que qualcú fa una coseta per el teu poble, pues, això sempre toca, no?
2: I en els empaltats, Felip, també te va arribar, o no? O te va caure més enfora?
3: Me va caure més enfora, no vaig anar a la presentació, però el havia sentit i sí, m'agrada. Sobretot amb un orgue així i la música, està molt bé.
2: Però, Felip, a més, jo crec que tu allò que més t'agrada és que sonin les xeremies, no és vera?
3: Claro. Claro, perquè les xeremies fan ballar dimonis, fan ballar el poble i sí, m'agrada molt el so de xeremies, tamborina i fubiol, és festa.
0: I de te deuen agradar brocalot, o no és vera,
3: claro.
0: Felip?
3: Claro. Bocalet també té un molt bon grup de música, unes molt bones veus i sí, m'agrada molt.
2: Susana, sou la banda sonora de les festes, no?
1: Ho intentam, passant molt de gust i veure que la gent pugui ballar aquesta música popular agrada.
2: Susana, t'ho vull fer una pregunta de nota.
1: Bueno.
2: Perquè has dit que et de Llora realment, de fa temps, nascuda de veres. A veure,
1: bueno,
2: qui és que vas...
1: Bueno, no som nascuda, ah! No som nascuda.
2: Veus, ja començant aquí. Tenim a dos representants que no sou nascuts a Llora. Vares néixer si neu.
0: Per vàlid, per
1: vàlid. Mon pare i mon mare que no ho escoltin, però me sent molt lloritana.
0: Uep!
2: No, a veure, com a lloritana, qui va composar l'himne oficial de Llora?
1: El que estem escoltant, en José Antonio, un gran músic.
0: Un José Antonio Herrezuelo.
2: Exacte. Que és xeremier i, bé, sí, ja ho sabem.
1: Veïnat de Lloret. Uh-huh. Sí, també no és nascut a Lloret, però bueno, fa un parell d'anys que també viu aquí.
2: Na Maria
1: i...
2: Jaume va néixer a Lloret, o no? Perquè
1: Na Maria Jaume, sí,
0: escolta, jo ara vull sentir a vosaltres, a Brocalet, perquè m'han dit que teniu una cançó que sempre tocau a final de festes, que sona i que la gent balla i que també desperta molta emoció, que és aquesta Jota del Saquer.

0: Això no és una ojota, és un fandango, perdoneu.
1: És un fandango mallorquí.
0: Exacte. Ai. Fandango...
2: De brocolet.
0: Brocolet.
1: Exacte, és una creació pròpia i, bé, xerra de nosaltres, no? És un... Nosaltres duim el nom d'una figa i mos representa molt aquesta cançó.
2: Però per què representa tant aquesta cançó que du el nom, a més del grup?
1: Sí,
2: dius que és una figa, però què té d'especial aquesta figa, brocolet?
1: Bueno, aquesta figa és una espècie autòctona de Lloret i quan varen crear el grup, quan se va formar el grup, pues, el que varen... Ens vàrem identificar amb la festa del sequer i què fa que la festa del sequer, doncs, les figues, no? Les figues són els principals protagonistes i per nosaltres, pues, entre altres, vàrem elegir brocolet i la vàrem elegir per això, perquè és una espècie de figa autòctona del nostre poble.
2: Jo m'ha cridat molta atenció això del brocolet, Inés, sí, i Xavi, perquè, com ho he escoltat, és autòctona, i, com veus, un poble se pot sentir identificat fins i tot això, amb una figa, amb un tipus de
0: figa en
2: concret.
0: És que hi haurà molt bones figues. Escoltau, tenim candidats i candidates per cançó o himne de Lloret de Vistalegre. En primera posició, Sant Domingo Forever, d'Anna Maria Jaume, o Amor d'Ultramar, també d'Anna Maria Jaume. Tenim l'himne oficial de Lloret, si vos ha agradat. I tenim el fandango brocolet. Felip, tu quina triaries com a cançó icònica de Lloret?
2: L'himne oficial és de l'independència, no?
3: Sí.
2: Per tant, ara nosaltres cercant l'himne oficial oficialíssim.
0: Sí.
2: A més a través de votació popular. Felip, digues, què ho has escollit? Què has pensat?
3: Allà, sens dubte, Sant Domingo Forever, perquè xerra de les festes de Sant Domingo, i llavors, pues, si me tingués que cantar per un altre, fandango de brocolet, perquè xerra de les festes de sequer.
0: Fantàstic. És que jo crec que no hi ha millor combinació. Tu, Susana, quines triaries? Te pot triar tu mateixa?
1: Jo me sap greu dir-ho, però també estic d'acord, no? Encara que sigui la nostra, però sí que és veritat que són dues cançons que representen molt el que és Lloret, perquè són dates que tots els lloritans i lloritanes tenim marcades en el nostre calendari, no? Sant Domingo i et sé què. Uau, pues, sí, dues cançons molt identificatives.
0: Que bé.
2: Han coincidit?
0: Ja està. És a dir,
2: ja
0: la nostra
2: tenim,
0: enquesta
2: no hi ha polèmica,
0: a Instagram.
2: No, com vosaltres.
4: Nosaltres hem anat variant per tot.
2: D'acord, amb l'audiència. Vos pareix bé aquesta selecció?
4: No, jo pareix fantàstic, magnífica.
2: Discrepareu.
4: No, per res.
0: Per res, discreparíem
4: Alerta.
0: Mai.
4: No
0: discreparíem mai amb en Felip i na Susana en signe de la cançó icònica de Lloret. No, de fet, crec que està molt ben triat. Ho posarem a xarxes, a veure si la gent opina el mateix. Quina és la cançó icònica o himne de Lloret?
2: Demanant Sant disculpes a en José Antonio per això.
0: Bé, però és que nosaltres mos mou més el ball. Saps què te vull dir? Sant Domingo Forever o Brocolet. Una cançoneta d'Anna Maria Jaume o un fandango.
2: Perfecte.
0: Mos agrada ballar.
2: Mos encanta. Això, idò, per tant, ho penjam a les xarxes.
0: Sí, @xiuxiu.tv3 i que la gent voti a veure en quina escullen. Igualment, jo crec que hi ha dos guanyadors. Felip...
1: És complicat competint amb Maria Jaume, però bé.
0: També és vera, Susana.
1: Estic molt orgullosa, també,
2: sí.
1: De poder-ho fer.
0: Escolta, idò, potser l'arribàvem a entrevistar avui nosaltres, eh?
4: Cadais. Per aventura d'aquí a 5 minuts.
0: Sí.
4: T'imagines?
2: No?
1: Una gran sorpresa.
0: Sí, sí.
2: Ho he contactat amb ella.
0: Crec que sí. Ja ho veurem. Susana Martorell, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
0: I Felip, a tu també, Felip Pocoví, de Dimoni, d'Inats de Lloret. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes festes.
3: Vinga, molt bé, moltes festes.
2: Adéu, abraçada.
3: Adéu.
0: Joan Francesc, quin nervis, eh?
2: I penseu que hem d'aconseguir l'himne de les Balears, eh? Xerrau, sí. Si ven a Maria Jaume, comentau-li aquesta qüestió.
4: Jo insistes, quan telefones a qualsevol conselleria per fer qualque qüestió administrativa, sona una musiqueta.
2: Ja discrepes.
4: Per aventures aquesta himne.
0: Gràcies, Joan Francesc. Fins ara. Anna Maria Jaume.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Acabam la setmana laboral amb el sol un dia més com a protagonista. També ho tornaran a ser les altes temperatures que poden superar de 9 als 40 graus i ho faran principalment a l'interior de les illes de Mallorca i d'Eivissa. A la mà, avui, molta tranquil·litat. Començam la jornada amb una notícia de darrera hora que ens arriba d'Almeria, on al manco 12 persones han mort i 8 han resultat ferides en l'incendi forestal que crema des de l'hora baixa al municipi de Los Gallardos. Davant el potencial de les flames i l'evolució desfavorable del foc originat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N34, 0A s'ha activat la situació operativa 2, de manera que 150 efectius de la UME s'han sumat al dispositiu autonòmic que ja compta amb 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extinció, més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços ara en defensar els nuclis urbans. De fet, s'han hagut d'evacuar milers de persones que ja s'han reubicat a l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miquel Reyes, en declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarlas, y tienen pues mucha incertidumbre.
1: I el Servei d'Emergències ha habilitat un telèfon d'assistència psicològica per als familiars i afectats per aquest foc, és el 677-904-624. I davant la magnitud de la tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars i ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa social X, el mateix mitjà que ha utilitzat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir l'ànima encollida i estar romput de dolor. I aquí a les Balears ahir també es varen registrar dos focs destacats. Un incendi agrícola va tenir el metro de Palma a la UIB aturat durant 4 hores. Va passar a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. També a Eivissa hi va haver un incendi. Va ser a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames es varen originar de vés les 5 de l'hora baixa al carrer Corunya i varen cremar una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora. I el Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat. Resulta que no comparteix l'oposició. Durant la compareixença, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa.
3: Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bestart. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
1: No ho comparteixen ni la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló, i tampoc ho fa Toni Sales del PI.
4: Hi ha un clam social de que el senyor Bestart hauria de complir en la seva responsabilitat política.
5: Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat.
6: El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
1: Amb aquest punt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a les 7.

0: de l'Informatiu Matí.
1: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Encetant en segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui toca fer entrevista a Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana, ho havíem dit, ho hem aconseguit.
1: Ho havíem desitjat. Com se diu això? Quan ho
0: projectes.
1: Ho projectes.
0: Maria Jaume.

0: Maria, benvinguda, xiu-xiu, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: T'havíem invocat, desitjat, exacte. Tu hi creus en aquesta, en les projeccions, en les manifestacions?
1: És que no ho feia gaire, però... O sigui, jo crec que si en el final vols una cosa i t'ho repeteixes molt i tal, evidentment és com que hi ha més possibilitats de que te surti, però perquè la tens present, no? Sí. Però no ho practic molt. No. Potser ho començaré a fer. Perquè si cosa... vols funciona.
0: Sí, exacte. Hi ha una cosa que se diu journaling. Bé, no sé si és això exactament. És igual.
1: El journaling és un diari.
0: Sí, no?
2: A mi, però si vols ho podem filar perquè hi pugui dir amb això.
0: I no, si però dius, si escrius molt el que vols... diari. Vull que venguin a Maria Jaume xiu-xiu. Ah, i mira, vale, ho heu aconseguit. Vale.
2: Això és el que escrivies durant aquesta setmana. Sí. Ah, va, ara ho entenc tot.
0: Exacte. Maria, per tu, quina és la cançó icònica de Lloret que n'hem parlat fins ara?
1: Quines són les opcions, no veu?
0: Bé, ara ja han quedat Sant Domingo Forever, que és la que escoltam, que és teva, i el fandango de Brocolet, de final. Hòstia, no, clar, no, que no, no pot triar.
1: No pot triar, tio. Clar. No.
2: Però som per tio, eh?
1: Clar, mem, una... És que, clar, són dues festes, no? Mem... Mm. És com triar entre el papa i la mama.
0: Clar, perquè jo ara teniu la sort de tenir aquestes dues festes.
1: Sí.
0: Clar. Bé, si hem de xerrar de cançons icòniques de Lloret, hem de xerrar del disc d'enguany d'Anna Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Clar, tu li has dedicat un disc sencer a en el patró.
1: Sí. Així clar, això que no ho ha fet encara.
0: Exacte. Has tingut la necessitat interior? Com ha sortit la cosa?
1: Pff, és que ha sortit un poc... O sigui, primer vaig pensar com que, de què volia que anés el disc, o estàvem fent proves amb en Lluís, que és amb qui hem fet el disc i tot. I quan van començar a veure que de lo que volia xerrar era una mica de lo que m'havia estat passant els darrers anys, de com al llarg de la teva vida pues, van passant gent de tot tipus, amics que te pensaves que t'enduries per sempre, de sobte són amics, pares, familiars i tot, i mos vam arribar com a la conclusió de que pareixia que estaven xerrant de la plaça d'un poble, no? Que allà sempre te trobes com tot tipus de gent, la gent que més estimes i la gent que igual no te vols tornar a trobar.
0: Totalment.
1: Mai més, no? I a partir d'aquí vaig dir, hòstia, pues xerrant de les festes de Sant Domingo, que puc xerrar de literalment tota la meva vida, no?
0: És que tu t'has anat fent gran com a persona a mesura que tu fes gran com a artista. Tu has estat conscient de tot aquest procés o va ser un guany que vas dir, ostres, ha passat tot això?
1: No, jo crec que cada vegada que faig un disc me'n dono compte de tot el que he anat aprenent aquests anys i és que se nota molt, no? Que cada vegada que faig un disc és com que hi ha un vot, crec jo, important. I jo crec que sí, que la edat també ha tingut molt a veure perquè clar, és que el meu primer disc no el vaig fent de 9 anys o així, hi havia cançons que havia fet en 17 anys. Vull dir que era com una mica un recull de posta d'adolescència, sentiments, com tota explosió. Uh-huh. I després he anat aprenent realment la professió i aprenent a fer cançons, a fer estribillos que no en sabia ni fer, no, en el primer disco. Vull dir que sí, he anat com cresquent amb la música.
0: Bé, no te van fer falta els estribillos, com dius tu, perquè tot han estat èxits rere èxits.
2: Maria Elisabet Jaume Martorell va néixer a Lloret de Vistalegre el 23 de desembre de 1999. És cantant, guitarrista i compositora i des del seu primer disc, Fins a maig, no revisc, ha acumulat èxit rere èxit. Voltes i voltes, Nostalgia Airlines, tot traduït en premis, escoltes i fam aquí, a les Balears i també a Catalunya.
0: Això de Maria Elisabet...
1: Ja és un poc secret.
0: Molt fort.
2: Era un secret.
0: Ho posa a Wikipedia, Maria.
2: Jo no tinc res a veure amb això, eh?
0: Ho posa a Wikipedia.
1: Ja, però a mi no tothom mira
0: Wikipedia. És preciós, a mi m'encanta.
1: És guapo, sí, però no d'emplei. No m'ho diuen.
0: Escolta, quan vas partir a Barcelona, ho feies amb idea de triomfar a Catalunya?
1: Ah, no, zero, també. Zero, zero. Que va, si... Abans de partir a Barcelona no hi he fet cap cançó meva, crec. O sigui, jo vaig
0: partir molt jove, també.
1: Clar, jo vaig partir a estudiar, una cosa que va quedar a mig camí, i en el meu temps lliure pues, estava, clar, en el primer any com que no coneixia quasi ningú, estava molt com en jo mateixa a la meva habitació, i vaig com anar desenvolupant aquesta cosa de fer cançons. I a partir d'aquí va créixer tot.
2: Que vares començar a estudiar?
1: Antropologia.
2: I no tens escoquet per continuar?
1: No.
2: En cap moment, no?
1: No, a mi és una carrera guapíssima. Uh-huh. Però no m'ho motivava molt també fer feina d'antropòloga, saps?
0: O vas fer el primer curs?
1: No, no, sí, vaig començar a tercer i tot.
0: Uau, és Maria.
2: Ja que ets mig antropòloga.
1: Som mig antropòloga, clar. Pues al final, després què faig? Pues m'afixo en la gent, en el que fa, no? I faig cançons. He tirat per aquest vessant.
2: Antropologia moderna.
0: Sí. M'encanta, m'encanta el concepte. I parlant de Barcelona, t'agrada viure a Barcelona?
1: M'agrada bastant, però també té els seus cas i cada vegada m'agrada menys, és el millor. No?
0: És el que has patit, no?, fent aquest disc, sí. Un poc, no? És el que expliques, aquesta crisi d'identitat guió especial que potser pateixen els estudiants que se'n van a Barcelona, a Madrid, arreu, i després no saben si han de tornar, quan tornar, què trobaran. És un poc el que has patit ara, no?
1: Sí, és vera que jo tenia com molt clar que me'n volia anar a Barcelona i volia estar molt d'anys. I és que estic molt a gust allà, també, perquè a mi m'agrada molt que no me facin els comptes. O sigui, jo crec que és el que més me defineix quan qualcú me comença a dir el que he de fer o veig que me controlen o tal, és que ho passo molt malament. I clar, i allà me dona com aquesta llibertat de literalment fer el que vulgui cada dia, que ningú me digui que és que no. I per això també tenia moltes ànsies de partir de Lloret, perquè és vera que Lloret té moltes coses bones, però és un poble molt petit i la gent, pues, és molt xordera, no?
0: Però és normal, jo crec que tothom que te senti se sentirà identificat, clar. I tots els joves. Has fet un disc que tothom s'hi pot sentir identificat, ara i si no, quan recordes la seva època d'estudiant, no? O de, sí. Aquella crisi de què faig? Tenc el món sense els meus peus, què t'aquí, no? Sobretot generacionalment, els joves d'avui en dia.
1: Clar, i ara estic una mica que ja m'he fet un poc més gran, ja penso un poc més amb el futur no tan llunyà, no? I sí que penso que m'agradaria tornar a Mallorca qualque dia, però tampoc sé quan.
2: Te fa por tornar a Mallorca i que per ventura això pugui tallar les teves ales musicals?
1: Clar, és que també és un tema, no? Que jo tinc com dins el cap que quan torni a Mallorca ho he de tenir com molt, molt establert, no? Com el meu equip, la meva industrial, bé, bueno, indústria, sí, com la indústria musical. En el meu entorn com que ho he de tenir molt, molt assegurat per poder tenir la base aquí i, clar, i fotre d'avions i contaminar cada cap de setmana.
0: Clar, exacte. Bé, de moment queda a l'espera.
1: Queda poquet, sí.
0: Exacte. Escolta, quina és la història darrere la foto de la portada del disc?
1: I ja som ma mare i jo, i un dimoni que encara no he descobert qui és.
0: Encara no ho han sabut? Creure?
1: No. Mira que Lloret és petit, i en aquells anys encara hi havia menys gent. I encara no sé qui és el dimoni.
2: Imagina que has fet la crida pels pobles i
1: ho he demanat bastant. I no. Vull dir, a vegades me diuen coses errònies perquè un dia m'han dit, és en Biel Tuti. I literalment darrere surt aquesta persona. És la mateixa foto. No, i dos, a unes festes de Sant Domingo, que era la correguda dels dimonis i jo era molt petita i crec que encara me feien bastant de por. I estic com damunt moment així mig cridant.
0: Sí, per qui no ho sàpiga, la portada del disc d'Anna Maria, Sant Domingo Forever, és una foto que sa mare la d'un braços, no? I un dimoni s'atraca la teva cara i te fa com una carussa.
1: Sí.
0: I tu estàs una mica assustada. Li vas demanar permís a ta mare per treure la foto o s'ho va trobar?
1: Li vaig demanar permís i en el principi de estava rotllo, en sèrio, però quina vergonya. I crec que després ha estat encantada. Perquè al final el més protagonista d'ella que jo és la foto, crec.
0: Sí, és cert, no? Al final també és un homenatge, però, no?
1: Sí, perquè és que en el disc també xerro molt de família, de ma mare. I és que és com una cosa superimportant del disc, de la meva vida. I ma mare és una part com a fonamental de tot això. I crec que era com a que la portada en el final pues, també resumia molt bé això, no? De la festa, la part més oscura de la festa, no? I més dimoniosa, que tots l'han provat, no? La part com a més innocent i més infantil, que també és com el record més viu que tinc de les festes, de quan era petita, i aquesta part també familiar, que és com molt important durant les festes.
0: Per tant, família, sentiment i identitat, al final, encara que un no sigui mallorquí, menorquí, eivissenc, de les illes, són conceptes molt universals, que tothom s'hi sent identificat. És el que cercaves? Ho has fet intencionadament?
1: Sí, cercava molt aquesta cosa de partir d'una cosa com molt personal i molt petita o molt única, però que acaba abocant a una cosa, com dius tu, superuniversal, no? I en el final és això, després gent de Catalunya, que en el final tampoc són molt diferents les festes de Catalunya, també m'ho ha dit de... És com si m'haguessis donat setmaneta i m'haguessis fet una volta pel teu poble, no? Que al final crec que tothom pot entendre perfectament de lo que xer.
2: I quan fas entrevistes per allà, per Catalunya, i que n'has fet un bon grapat, quines són les preguntes més tòpiques sobre tu, com a mallorquina, com a cantant mallorquina?
0: Ara no volen que rajis, eh,
2: Maria? Oh, sí, passa res.
0: Dels catalans, no com, sé, dels companys catalans.
1: Mira que me'n fan moltes de tòpiques i ara no me'n vendrà. Però entre la de... Ets una dona i fas música... No, que és com... Sí, quina et se pregunta. I... Bueno, com que els fascina molt la del mallorquí, perquè ho veuen com si estéssim molt més enfora del que estem i no xerréssim el mateix idioma, i és com, bueno, no som tan diferents, no som aquí una au.
0: Encara diuen allò de ses illes, o no, ja no ho diuen?
1: Sí, sí que ho diuen, moltíssim ho diuen. A més, en qualsevol àmbit, tu vas en el súper, xerres, i és com, ai, de ses illes, no?
2: No.
1: Sí, bueno.
0: I generacional, i especialment una altra vegada a Barcelona, clar, tu coincideixes amb una generació, ho han dit, d'altres artistes, com per exemple Fades, Maria Hein, que també són a Barcelona. Quina relació teniu entre vosaltres? Quan vos trobeu, xiu-xiu-etjau, o simplement hola i adéu i ja està?
1: No, jo
0: crec que... Perquè és veritat que vos heu aplegat allà una generació...
1: Sí.
0: That's it.
1: Faim una mica de tot, vull dir... És que els mallorquins, quan sortim de Mallorca, mos acabam ajuntant, no? Això ja me passa amb els meus amics allà. Evidentment, amb els companys acaben també sent amics. I, com dius, per exemple, en Fades, Anna Maria. És molt guapo, perquè com que jo crec que també a nivell identitari trobar-te un territori que no acaba de ser teu, però mig ho és, amb gent que sí que ho és, te recorda molt d'on vens. I també tens com... un imaginari comú que després és molt agraït poder xerrar amb ells de les coses que mos uneixen.
2: I sents que, en qualque manera, que t'agon volen, és a dir, com a artista, entre vosaltres feix xarxa, i és important això per tu?
1: Jo crec que sí. Jo crec que precisament aquest grupet mos ajudant bastant, i jo crec que cada vegada més, o jo, és el que intent, mos intentant donar un poc més de mà, perquè a vegades... hi ha unes competitivitats més absurdes i més loques que dius no té cap sentit, perquè si mos ajudéssim més entre nosaltres, mos aniria millor tots, no? I pareix que a vegades trepitjar qualcú te dona una mica més de... no sé.
2: I de l'Star System català, de la música en català, que hi ha molta de gent molt jove, entre vosaltres vos feis, perquè nosaltres ho veiem a Instagram, és a dir, que tot el dia estàveu per amunt i per avall. Com és això, viure això des de... com a cantant mallorquina, com a Maria Jaume?
1: No, la veritat és que jo al Manco tinc com a bastant de bon rotllo amb tothom. És vera que, pues, com en tota la vida, hi ha gent en qui t'ho donar millor i gent en qui t'ho no t'ho estan bé, no? Però és que és normal, perquè... vull dir, jo tinc afinitat, molta afinitat amb uns grups i amb d'altres, pues, simplement, oh, deia Déu, saps?
2: Qui són els millors? per tu. O no, no, és top secret.
1: És que els millors, no
2: bé,
1: sé.
2: Bé, és que te vens més.
1: No ho sé, per exemple, amb Nou Inata m'aduc molt bé, amb la Muixca també... No ho sé, ho deixem aquí.
0: Ja està, ja, vull dir que no passa res. Vull dir, a lo millor t'agraden com a artista i després com a persona, després hola
1: també,
0: i ja està.
1: També, no? Això passa molt.
0: Exacte. Escolta, Maria, has fet aquest disc amb en Lluís Cabot, que és el teu productor, que també ets la teva parella. Per tant, pregunta obligada, a xiu-xiu. Sou capaços de separar les converses de feina i de vida personal?
1: No.
0: No? És tan difícil, això?
1: És molt difícil. I sobretot quan fas el disc. Quan fas el disc és una locura. Jo, a més, en Lluís és molt workaholic. Vull dir, no pot aturar. El seu cervell no atura, ja no de normal. Doncs quan fa un disc és una locura. I jo era una mica aquí. Posava els límits de... Vale, ara... basta, saps? No se xerra.
0: Ara no se xerra, però... sopam i de sobte...
1: I ai, he pensat que no sé què... Sí. Però... és que té coses d'aquestes, com també és que vivim junts, corram junts, feim el disco a casa, vull dir, és una mica de persones loquites, però té una quantitat de beneficis també per jo, vull dir... no sé, poder currar-se té aparença, que també duim molt d'anys amb en Lluís, vull dir, és com que mos coneixem moltíssim, tenim molta confiança, i poder fer un disc amb una persona que t'entens tant i que no fa falta xerrar la meitat de coses que els dos ja sabeu cap on anau, és que és molt difícil trobar això fora de... d'aquí, no? Vull dir que tinc molta sort.
0: A més, persona de plena confiança.
1: Sí. Fantàstic. Sí, que li pots dir qualsevol cosa, que això també a vegades no és tan bo perquè hi ha massa confiança i mos enfadem ràpid.
0: Però si vos ha anat bé fins ara...
1: Sí, i cada vegada senyal. Més. Cada vegada n'aprenem un poc més, crec que jo, saps?
0: I clar, la gira també t'acompanya, perquè ara fas concerts cada quant? Cada setmana, per exemple?
1: Sí, ara en juliol en tenim molts cada setmana, mínim.
0: I quan aneu a un hotel amb l'equip, clar, així vos estalviau una habitació més, no?
1: Nosaltres anem junts, sí. Ja, tothom ho sap.
2: Per tant, és...
0: Hi ha un altre xiu-xiu d'Anna Maria.
2: Sí, exacte, però abans, clar, una pregunta que era més si sou capaços de separar les converses, feina i vida personal, donant per fet que no, que tot un poc és el mateix i ve lligat.
1: Sí, perquè és que al final també és la nostra vida personal, és molt la nostra vida professional, molt d'amics nostres estan també dins la nostra vida professional, vull dir que tot se desdibuixa una barbaritat, saps? I al final, sí, acabem xerrant molt de... Bueno, és que la nostra vida és una mica la nostra feina, saps?
0: Això passa en els grans artistes, eh? També t'ho dic. Això, un altre xiu-xiu d'Anna Maria és que és la germana d'Antoni Jaume, el nostre company... que aquí ens sentim moltes vegades, a Ivetra Ràdio i a Xiu Xiu, i sabem, perquè així l'han rebut aquí com a melòman de confiança, apassionat de la música, compartiu opinions o consells amb Antoni?
1: Depèn, eh? Te diré que quan érem adolescents teníem literalment el mateix gust, crec jo, vull dir, escoltàvem el mateix, i a mesura que hem anat creixent... Ell és que és molt indie boy, no? Com, o sigui, li encanta... També perquè en Antoni ja el coneixem i li encanta ser com especial, no? I dir, no, és que jo escolto això que no escolta ningú, saps? Que està guapíssim.
0: I t'ho jo... passa, no?
1: Escolta, jo no m'ho passa res. No t'ho passa perquè... res. No. I jo tampoc li vaig segons que... Vull dir, jo sé que ell no escoltarà en Bad Bunny, saps?
0: Però sí que ha escoltat els teus discos, el primer... pràcticament, sí. Quan han estat acabats.
1: O sigui, sí, sobretot en el principi, i ara és vera que perquè m'agrada tenir-ho un poc més acabat quan ho mostres a la meva família, però quasi sempre són les primeres a escoltar-ho. Per exemple, per Nadal és com que sempre m'obliguen a posar alguna cosa nova.
0: Molt bé. Molt bé. Escolta, què faràs aquestes vacances? Que ets aquí de vacances, t'hem interromput una mica.
1: Bueno, però no te creguis. 4 o 5 dies de vacances i després me'n torn. Però, bueno, el mango puc anar alternant i no, el que faré és anar a la platja, estar allà com un insecte i poca cosa més, a veure els amics, sopar amb qualque dia amb la família i descansar, que no me molestin.
0: I després continues la gira a Catalunya, no sé si vas fora de Catalunya.
1: No, ara feim Catalunya i Mallorca, que venim també d'aquí poquet a Samovo. I a Menorca també hi anem a l'esclastre.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Quant vas a Menorca?
1: 20...
0: 20 i pot de
1: sí,
0: juliol?
1: Sí, crec que un dimecres.
0: D'acord.
1: I després és divendres, que deu ser un 24...
0: No? Sí, divendres és un 24 de juliol a Samovo.
1: A Samovo.
0: I clar, tot això t'estressa? Estàs...
1: Anar per amunt i per avall.
0: Sí, per amunt i per avall. Aquest estil de vida.
1: És que no perquè tenia moltes ganes d'aquest estiu, de poder rodar aquest disco, estic passant més gust que mai de tocar en directe, la veritat. És com, estic molt contenta amb la meva banda, amb el meu equip. És com que estic molt a gust i també poder fer aquest disc en directe era com un dels seus principals motius de fer-se, no? Ja que xerra d'unes festes, poder-lo dur a la realitat i poder fer una festa... en directe, real, no?
2: Quan va, a la cançó Sant Domingo Forever, que dius, aquell moment que dius vull alçar la meva copa a l'aire...
0: Sí.
2: Amen?
1: Això.
2: Exactament. Clar, aquell moment passa una cosa màgica en el concert i és que tothom alça la copa a l'aire. Quan vas escriure això, ho vas fer pensant en aquell moment o ha estat orgànic? És una cosa vengut darrere l'altra.
1: No vaig pensar en el directe, com ho duríem en el directe, però sí que ho pensava molt de... d'això d'estar amb els teus amics, estar de festa i com a brindar tots junts, no? Ha vengut després com aquesta cosa, com de comunitat dels concerts, que és del moment més guapos dels concerts, la veritat, de poder brindar a tots amb el públic, amb l'organització, i no va ser molt deliberat, però ara és dels millors records dels concerts.
0: Ja l'has tocada en directe a Lloret el dia de Sant Domingo, a les festes?
1: No.
0: L'any passat encara no havia sortit. No existia. Per tant, enguany, primera setmana d'agost, dia 8, tenc per mi que és Sant Domingo. Supos
1: si
0: que
1: sona.
0: Està previst que
1: hi vagi. Que hi vagi a tocar?
0: Sí.
1: No m'han convidat, no?
0: Edo, escolta, arroba Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Igualment, jo crec que sí que passarà.
1: Passa una altra cosa.
0: Sí.
1: Que és que faig espregó. O sigui que...
0: Ah! Estàvem molt poc informats, eh? Molt poc informats.
1: Sí, no, me fa
0: quin
1: molt de
0: gràcia. Quin nervis, Maria, per favor, ja, quin momentàs.
1: Ja, fortíssim.
0: On serà? Com us ho hem d'imaginar?
1: Mira, serà en el claustre, que és on vaig fer el meu primer concert. O sigui, no pot ser
0: quin paral·lelisme, quin simbolisme, m'encanta.
1: Sí, no, moltes ganes.
0: Ja tens pensat el que diràs?
1: Encara l'he d'acabar, però sí que tinc com una primera idea bastant formada.
0: Bueno, jo crec que ets una digna, més que digna, ambaixadora del teu poble.
1: Gràcies.
0: Faltaria més que t'haguessin fet pregonera. I al final cantaràs o no? No se sap.
1: No cantaré, ja t'ho dic.
0: Bé, Sant Domingo Forever s'ha de cantar per Sant Domingo, per descomptat, si no és enguany, serà l'any que ve, perquè ja és una cançó que quedarà per la història de Lloret i... Gràcies a tu també és història de Balears, al final, i de qui la vulgui escoltar des de la distància. Maria, no te'n vagis, si estàs passant gust, ara jugarem una mica.
1: Vinga.

0: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Continuem a Xiu-Xiu en directe a la companyia de Qui Sentiu, Ana Maria Jaume. Maria, t'ho estàs passant bé?
1: Ja, molt bé, tu?
0: Jo, fantàstic, també. Tu, Xavi?
2: Sí, moltíssim.
0: I vosaltres?
3: Sí, sí,
2: sí.
3: Sí.
2: Jo som ses ones, arsianes.
0: I doncs, vinga, juguem una mica?
2: Endavant.
0: Dale. Maria, com que et sabem que t'agrada sa bona vida...
2: Volen saber on i què li agrada menjar i beure a Maria Jaume, d'acord? És a dir, perquè no facis quatre recomanacions, on t'agrada anar...
0: Això és molt bona qui... propaganda, alerta.
2: Bueno,
0: no mos han pagat, però això
2: igual.
3: A mi m'haurien de pagar.
2: Exacte. Bonament, Barcelona.
1: Barcelona. És que jo, ara vos ho deia, o sigui, és el típic que tenc 500 llocs guardats en els maps, és a dir, m'encanta com donar restaurants i tal.
0: Però què t'agrada? T'agrada Estrella Michelin?
1: Hombre, clar,
0: una bona
1: si
0: referència
1: a...
2: un menú.
0: A menú, cap i pot.
2: Cuina casolana.
1: De tot, variat. A mi, el meu format preferit és platets. Saps? Anar a un lloc d'aquests que fan platets, pots compartir, pots provar molt de plats, perquè sóc una persona molt indecisa amb això i mai puc triar un plat, sempre he de compartir. I, per tant, així em puc provar pues, 4 o 5 que facin falta.
0: Molt bé.
2: Molt bé, això és el que t'agrada a tu. I de beure, si són les 12 al migdia...
1: Un vermut.
2: Vermut.
1: Per exemple, a la Vermú, per exemple, que és un lloc de Gràcia, perquè estaves també.
2: Ah, no sé. No,
0: apunta, Xavier.
2: Ho apuntaré. Però si qualque dia hi pep per allà. Bona, a Mallorca?
1: A Mallorca, que de menjar...
2: Sí, tres quarts de lo mateix.
1: Mira, potser l'altre dia vaig anar a un restaurant de... Bonera, a Campos, la Ferreria. No hi heu anat. Molt bon lloc, molt recomanable. Platets.
2: També.
1: I molt bé de preu.
2: Molt bé.
0: Quina propagandassa, per favor.
2: Bé, està beníssim. Si no, ho diu Maria Jaume, és paraula d'artista.
0: Sí, però aquí, jo què sé, quan vas a, quan t'arribes a casa teva, un plat de sapradina o de ta mare, o
1: bueno, és que...
0: d'espradina, ho sé.
1: No, espradina.
0: No. No. I d'això, que t'agrada menjar, que vostre?
1: És que ma mare cuina molt bé. I...
0: Ai, que bé,
1: sí,
0: quin privilegi.
1: Sort. I sempre, a més... És molt mamà. I sempre que venc, se prepara que vol menjar, no sé què. I l'altre dia també m'ha fet un tombet, que és
0: uf,
1: el meu
0: tombeta.
1: Preferit. I vaig passar molt, molt, molt de gust. Però és que, clar, sí. Sempre que vagis a casa mare, menjaràs.
2: No m'estranya que vulguis tornar.
0: Exacte.
2: Maria.
1: Agafar tàpers, no?
2: Exacte, agafar tàpers.
0: És es que no tenen gust de congelats.
1: Clar, és que en Toni Jaume sap que ho té de bé.
0: Clar.
1: Tot el dia tàpers.
0: Exacte. A més, no viu a lluny, però bé, no revelarem intimitats.
2: Exactament. Continuem amb més proves?
0: Sí.
2: Endavant. Molt bé, mem, ara jugarem a matar, besar, casar. D'acord? Però amb els companys del panorama musical, el que han dit és Star System. Allà que vols fer allà. Però canviarem una mica la regla del joc perquè no vol de matar ningú. D'acord? Per tant, serà més amable. Molt bé, para atenció. Compartir pis.
1: Vale.
2: Tenir una cita doble. Que saben que no, però tenim cita doble.
0: Bé, escolta, per un sopar de platets.
2: Exactament. Sí. O un concurs de ballar tango. Ah, se t'ha de parar, eh? D'acord, parlam. Julieta, la cantant.
1: Sí.
2: Juliana Canet. Que no és cantant, però bé, vos entenem.
0: La periodista, com bé, comunicadora.
2: Exactament. Filòloga catalana. I Nalfred García, el coneixes?
1: Molt poc, però sí.
2: Bé, aquest tres.
0: Aquestes és que va anar a Eurovisió en Namaya.
2: Exactament.
1: I com... el té i tot. No?
0: Sí. Sí.
2: Compartir pis, tenir una cita doble o un concurs de tango.
1: Per cita doble, amb qui més?
2: És a dir, no, a cegues.
0: No, i tu?
2: Tu, tu aquesta persona que triaries i dues persones aleatòries.
1: Vale.
2: Crec que sé que m'ho conegut.
0: En nosaltres dos, amb
1: però
0: en Xavi
1: tot és bo.
2: Exacte, per
1: no
2: exemple.
1: Ha, vull dir... No hi ha res...
0: No hi ha res en aquest joc.
2: La persona idònea, per exemple, podries dir compartir pis amb Juliana Canet perquè m'han dit que... Ja què sé.
1: Mira, jo crec que compartir pis amb una Julieta, que ja la conec més i tenim un poc més de confi... Uf, merda. És que si te segues, clar...
2: Un consell, no te prenguis tan seriosament.
1: No, és com no passa res. Jo m'ho he avisat.
2: No passa res.
1: És que jo crec que ballar amb la Juliana Canet és com a, és molt balladora, ella, molt graciosa, però no vull, no vull tenir una cita.
2: Però seria el teu company...
0: Però vas ballar amb ell?
1: Tampoc, saps? Bueno, una cita en plan...
0: Mira, podria... Ell és molt
2: clar,
0: músic.
2: Clar.
0: En Alfred, que pel l'ho vist, és molt músic, molt...
1: Com és músic, no?
0: Sí, podríeu... sí, però podríeu compartir visions professionals.
1: Vale, que m'ho conti... Sí.
0: Intercanviar opinions.
1: Sí, que dugui un amic. Jo també dugui un amic.
2: Molt bé, per tant, no m'ha quedat clar. No, ja està, no. Ho deixem aquí.
0: Sí, Julieta, sí, compartir no? Pit, Juliana, que no... un concurs de ball de tango, que se posarien fantàstic, sí. I en el fred, una cita en Colcomers.
2: Molt bé, m'apareix molt bé. N'hi ha més, tranquil·la, vale. Que això no ha acabat.
1: Perfecte.
2: Un viatge llarg de carretera, sobreviure a una illa deserta i decorar que teva. D'acord?
1: Vale.
2: Molt bé, els noms ara són Maria Hein, Tomeu Penya i Júlia Colom.
1: Hòstia, és molt difícil aquest joc.
2: Un viatge llarg de carretera, dir com a copilot.
1: Sí.
2: Sobreviure a una illa, decorar que teva.
0: Decorar que teva.
1: Decorar que meva, és que clar, decorar que meva, jo crec que no Maria, perquè la Maria té molt de gust.
2: I de Maria Hein?
1: Sortiria bé, segur. En Tomeu no ho tenen tan clar. Sobreviure a una illa, clar.
0: Amb en Tomeu pot ser divertit.
1: És que pensava, en Tomeu deu tenir moltes skills de sobreviure.
0: Sí, exacte.
1: No ho sé.
0: Jo crec que sí, més que en Júlia.
1: Més que en Júlia, segur. Sí. Pues en Tomeu sobreviure.
0: Bé, prejudici total,
2: sí,
0: però...
1: Totalment.
0: Però en Júlia podríeu cantar pel camí.
2: I
1: amb
2: en
1: Júlia seria molt divertit. És que realment els dos estan bé per les dues coses. Sí. Però, no sé, tens la sensació que en Tomeu sabria fer foc, saps, o algo?
0: Sí.
1: Perquè és més gran.
0: Sí, exacte.
2: No. Molt bé, m'està encantant aquest joc, eh? De res, ara sí, ja està. Confiar-li un secret en Eurovisió o salvar un concert quan falla el so. Tenim Guillem Gisbert, cantant dels Manel. Quim Carandell, de Ludwig Band. Ona Muixca.
1: Vale,
2: un secret... Sí. En Eurovisió, o salvar un concert si falla't so?
1: Salvar un concert si falla't so, jo crec que en Guillem Gisbert té com a bastanta trajectòria, segur que ho sabria arreglar més que jo. Un secret i...
0: En Eurovisió.
1: En Eurovisió.
0: Eurovisió, segur que te fa moltes ganes.
1: És que clar, és que representant aquí, saps? No, jo què sé, aniria a Eurovisió amb en Quim perquè és molt teatrero i segur que ho faria
0: guanyaríeu
1: molt bé.
0: Guanyaríeu,
1: segur. Segur, en plan Xiqui
0: faríeu
1: 4.
0: Faríeu un tomacle.
2: Xiqui 4.
1: I un secret en Amusca, que és de sa que més me fill, la veritat.
2: Molt bé, escolta, ja hem acabat.
1: Molt bé. Ha
2: sigut ràpida i indolora.
0: Molt bé. Maria, Jaume, moltes gràcies per haver vingut avui a xiu-xiuetjar. En xiu-xiuetjar bastant.
1: Bastant, no. Molt bé.
0: Que tinguis molt bon estiu, te veurem damunt dels escenaris i cantarem Sant Domingo Forever molt fort, molt fort en tu.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Una ferrada.
2: Que vagi bé.
1: Adéu, que vagi bé.

0: I de tres ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.

0: Continuem a xiu-xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i acabant de rebre la visita d'en Aina Segura. Aina, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: Molt bé.
0: Molt bé, estem encara...
1: Un dia d'emocions, aquí.
0: Síndrome d'Estendal en Maria Jaume.
2: Increïble.
0: La veritat, és que...
2: Fantàstic.
1: Magnífica.
0: A més, és guapíssima.
2: I a més, Naina, res més entrar, m'ho ha dit, és que estic molt nerviosa.
0: No el veurà.
2: No el veurà, que no?
1: No, però sí que el veurà, que som molt fan. Sí,
2: som molt fan. Maria
1: m'ha saludat i m'ha demanat, ai, què vens a fer i tal, i jo li he contat.
0: I no t'has
1: volgut dir, Maria, soc molt fan.
0: No t'has volgut fer una foto amb ella?
1: No, jo no sol demanar jo fotos a ningú. O sigui, que algú que m'hagi trobat això, no, perquè després dic, total, no.
0: Ets d'aquestes persones discretes.
1: Sí.
2: Per
1: sí,
2: cert,
1: sí, sí.
2: Aina, t'han dit una cosa. Ahir van tenir en aquest programa una russa, que no m'hi ha...
0: Ah, sí, sí.
2: Nakate.
1: Sí.
2: Ah, la coneixes?
1: Sí.
2: Bé, Nakate, que documenta un perfil d'Instagram com aprenen català.
1: Molt ja bé, la sabes. Sí, sí, sí.
2: I mos va confessar que li agraden moltes creus de contingut d'aquí, entre els quals hi ets tu.
1: Ah, doncs pues mira,
2: de molt
1: bé. Sí. Que guai, que guai. Sí, jo la segueix ja perquè m'ho va sortir. Bé, m'han sortit tots els vídeos seus i tal. I res, estic allà que la segueix, m'agrada molt i és superguai, no?
2: Al final, és molt, molt aguda.
1: I un bon exemple per qualsevol persona que pugui venir aquí i veure que se poden fer coses per seguir-se adaptant i per estar més a prop de la cultura d'aquí, la llengua d'aquí, i molt guai.
2: I el que vol dir, la quantitat de portes que t'obris fet de xerrar català
1: total,
2: a Mallorca.
1: Sí, total.
0: Sí. I va dir que aprenia a xerrar en català amb Mel, amb tu i amb Antoni Arrac. Que això no ho vaig acabar d'entendre.
1: Jo tampoc ho vaig d'entendre. Ell va fer un vídeo fa un parell de dies que deia sí, he descobert aquest nou podcast de Mel, que l'he escoltat sí. I practic el català escoltant-lo i tal. I va dir, m'agrada sentir creadors d'aquí. N'hi ha alguns que encara no les entenc molt, però que tenen un accent molt profund o alguna cosa així, sí. Va dir. I jo vaig dir, hombre, de lo que va escoltar, Antonio Arrac fijo.
0: Nosaltres li van dir, Antoni no l'entenen nosaltres, així
1: és
0: que
1: impossible.
0: Tranquil·la.
1: Sí.
2: Jo me faria molta gràcia que el seu model lingüístic de parlant, de locutor, fos ell. I clar, i començar amb les mateixes expressions, el mateix accent, seria molt divertit.
0: Començaràs... bé, és que ara no se m'acord cap.
1: Coses típiques d'en Toni.
0: Quillos. Que no volen quillos.
1: Sociologia en Mallorca.
0: 10 de quillos.
2: Seria molt divertit.
1: Volen yel. Sempre diu això.
0: Exacte.
2: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, molt bé, Aina. I de Naina i Naneus, que avui no ha vengut, sempre mos duen un nom de dona per posar damunt la taula, per reivindicar. I avui, Aina, qui mos duis?
1: Avui, una cantant, pianista, compositora i també se pot dir que actriu, que s'ha convertit en una de les artistes més particulars del pop actual. Uf, ja en aquestes hores no sé xerrar un poc. I avui xerram de Namaya. Yeah.

0: Natación.
1: Namaya Romero Arbizu va néixer dia 3 de gener de 1999 a Pamplona, Navarra, es Capricorn, informació de servei, un signe que s'associa amb la constància, la disciplina i la feina feta ben feta i en silenci. La música li venia molt de família, sobretot per la part dels seus tios, i ella se va formar en piano, però també, una cosa que a vegades no se sap tant, és que també se va formar en ballet clàssic i en flamenc. És a dir, abans que el gran públic la conegués, ella ja tenia una base musical bastant forta. La seva primera aparició televisiva va arribar l'any 2010, quan tenia 11 anys en el programa infantil Cántame una canción de Telecinco. En aquell moment ja se li va veure una mica que tenia una veu especial i una manera molt natural d'estar damunt l'escenari que crec que poden dir que avui en dia encara conserva. I dos anys després d'això, amb 13, va participar a El número 1 Antena 3, que jo no sé si vos sona, però jo sempre m'han agradat molt aquests concursos de cantar i de totes aquestes coses, i jo me'n recordo ja de... Bé, jo tenia, en 2012, jo tenia 10 anys, però me'n recordo de veure aquell
2: tu
1: programa...
2: Tu no recordes, Ana Maya?
1: Sí, o sigui, no super nítidament, però jo me'n recordo.
2: Anys.
1: Jo aquell programa el vaig veure i me'n record d'ella i que hi havia un senyor major i que també se duia molt ben vella. I bé, me'n recordo...
2: I ja tenia aquesta personalitat tan natural.
1: Sí, però clar, molt petita, al final. Pues, tenia 13 anys.
2: Bé, jo és que he de dir que dissabte passat la vaig veure en concert, Ana Maya.
1: I què tal?
2: És una experiència que t'agradi o no ella, Ana Maya... Si t'agrada la música, vos recomano moltíssim veure-la en directe. Jo no l'escolt, vull dir, no me la pos, però ja és el segon concert que veig seu i és brutal.
1: Molt recomanable.
2: És brutal el talent que té aquesta nota.
1: Total. I doncs aquell programa va coincidir amb un jurat que estava format per David Bustamante, Ana Torroja, Miguel Bosé, Natalia Jiménez i Mònica Naranjo.
2: El molt bon jurat, eh?
1: Un jurat!
2: Mare meva, crec que els hi fa 30 voltes a tots.
1: Bueno, la Mònica Naranjo...
2: Sí, la Mònica Naranjo lo millor.
1: Bé, no? A mi David Bustamante he dit que em cau bastant en gràcia. Me cau bé.
2: I els altres, a mi no me cau malament en David.
1: A mi me cau bé.
2: Dic que no me cau malament.
1: Sí.
2: El convidaria xiu-xiu.
1: Sí, jo...
2: Seria
1: majo.
2: És que, de fet, ve a Mallorca i Menorca.
1: Pues
2: és que, de fet, el poden contactar, ho poden mirar.
3: A l'AMDA.
2: L'AMDA.
1: Ho heu de fer, ho heu de fer. Total, que, clar, precisament la Mònica Naranjo, que estava allà, li va dir una cosa que amb el temps s'ha recordat molt després quan va estar a OT i tal, i que també ha envellit bastant bé, que és que li va dir que encara era molt jove, que s'havia de formar i que més endavant ja volaria. Perquè era un programa que havien d'anar eliminant i triant gent i fent com a batalles i tal, i havien de... crec que el seu contrincant era un senyor que ja era bastant major i, clar, pues segurament era la seva gran oportunitat, després ja aquell senyor ja s'anava a retirar i tal, i ella que tenia 13 anys.
3: Clar.
1: I pues li van dir, bueno, ara t'has de seguir formant i els futurs ja ho has
3: que
1: anirà
3: diuen...
1: bé.
3: I sí. Rosalía li van dir tres quarts de lo mateix. Rosalía va anar a Factor X,
1: sí,
3: per mi era.
1: I també li van dir,
3: i clar, aquesta nina era, tenia 13 anys, que cantava. Però
2: mira quin ull que va tenir la Mònica Naranjo, perquè a més li va dir molt de veres. El vídeo li diu, déjame que te diga una cosa. Tú eres muy pequeña, pero algún día serás una estrella. I efectivament.
1: Claro, i lo més curiós també és que després la Mònica Naranjo, ella va ser jurat d'OT 2017, de la mateixa edició que la Maya va guanyar. I això, el seu gran salt va ser Operación Triunfo 2017, en l'estiu se va presentar en el càsting i el programa tornava després d'uns anys que no havia tingut emissió i no se sabia si tornaria a funcionar, si potser no funcionaria i tal, i no s'esperava el gran fenomen que en el final va ser. Total, que Ana Maya va arribar a la gala 0 i, curiosament, en aquella gala el jurat va dir que no, o sigui, la va posar en dubte i va dir que no havia d'entrar, i però els professors tenien com un comodín, diguem, de salvar qualcú i la van salvar per entrar.
2: Però això està pactadíssim.
1: Tu creus?
2: Segur, a la gala 0 soy.
1: Tu creus?
2: Sí, sí.
1: Bueno, la qüestió és que el seu inici va ser
2: aquest. Has televisió, Aina.
1: Ja, sí que és vera.
2: No ho oblidem.
1: És que jo a vegades encara confio que la tele és real, però després cada vegada que vaig a la tele m'ho dono compte que quasi res és real, però bueno. Això, que en teoria la van proposar perquè no entras, però sol la van salvar i va ser un poc inici de pel·lícula. Dins d'Academy, la Maya se va convertir ràpidament en una de les preferides de tothom, perquè cantava beníssim, tocava beníssim i a més tenia una forma de ser molt natural que també contrastava
3: això
1: un poc
3: és...
1: amb el que s'espera d'una persona a la tele. La Maya no era.
3: Totalment, però és que arribava a tothom. És aquesta naturalitat, aquesta força, aquesta empenta, aquesta imatge, era increïble, t'ho promet.
2: Una de les teves millors...
3: I a xarxes, de fet, se l'estimava moltíssim.
1: Clar, efectivament.
2: Una de les teves millors frases va ser quan els hi fan el canvi de look.
1: Efectivament, aquesta anava a recordar.
2: Ah, digues, Aina.
1: No, clar, que Ella no intentava ser una estrella i no dissimulava tampoc la seva personalitat i per això va deixar molt de moments icònics, com per exemple aquest descanvi de look, que de sobte la varen baixar, la varen fer unes metges, la varen tornar a pujar a l'acadèmia mentre li feia efecte la decoració, no sé què, i comentava en Naitana, que clar, un altre bon dia d'avui, que li comentava, me han dicho que me van a hacer mechas surferas. I jo, però què dices, mechas surferas? I jo soy de Pamplona, què m'estàs contando? No sé què. Clar, es, mechas surferas, que jo soc de Pamplona, ja va ser superviral.
2: És que ella no anava de res d'això. De fet, bé, ja ho explicaràs, però se va atorbar molt en treure un disc i sempre molt protegida pel seu germà, que és el seu manager.
1: Totalment. Bé, va acabar el programa, va fer actuacions super recordades i finalment va guanyar amb un 46% dels vots, però l'exposició no va acabar aquí perquè, a part de guanyar OT, també se la va triar perquè anés a Eurovisió 2018 amb l'Alfred García, que en aquell moment mantenien una relació.
2: De fet, tenint la cançó, vols que la recordem?
1: Anem a recordar-la.

0: Que han dit que no hi tornarien.
1: Voleu saber un fun fact divertit? Sí. Jo estava allà en aquella Eurovisió i
0: les
1: vaig veure. Sí. Sí, sí, sí, tenia...
2: Ets la millor.
1: Tenia 16 anys, jo. No per ells, però perquè jo m'agradava molt Eurovisió.
0: I on era?
1: A Lisboa. A Portugal.
2: Que bo.
1: Sí, sí, jo era allà.
0: Aina, has anat a
1: Eurovisió. Vaig anar amb el meu predí, amb mon pare i amb el meu germà.
0: Uau.
1: Sí, sí, sí. Total, el resultat no va ser molt espectacular a Eurovisió, van quedar el número 23 de 26, que devien ser, però ja va formar part del tsunami mediàtic que va patir Amaya, tant per OT com per això. Després d'OT i d'Eurovisió, Amaya no va seguir exactament el camí més previsible d'un artista sortida d'un talent i que, a més, guanya el talent, sinó que ella va anar a poc, des del principi va deixar clar que se volia moure més en un terreny d'entre pop, indie i un estil un poc més personal, i no va ser fins l'any 2009 que va publicar el seu primer disc, que se diu Però no passa nada, en cançons mítiques com El relámpago, Nadie podría hacerlo, Quedará en nuestra mente o Quiero que vengas, que és un disc de pop fresc, juvenil i amb influències de cindy espanyol. Sí.

0: Durant aquells anys també va actuar diverses vegades en els Premis Goya i en el 2020, per exemple, li va fer un homenatge a Marisol, que és una de les seves grans referents, ella sempre ho ha dit. A partir d'aquell mateix any, també, 2020, va iniciar una nova etapa musical amb un so una mica més pop, electrònic i alternatiu que va ser fruit de la seva col·laboració amb Nalith. I d'aquí va sorgir bona part del seu segon disc, que se diu Cuando no sé quién soy, que el va publicar l'any 2022. Per tant, mos veiem que ella va anar té 2017, fins l'any 2019 no va treure el primer disc i després fins al 2022 no va treure el segon. Que això és indústria musical, per una persona que ha guanyat i que se suposa que ha de triomfar i tal, és un ritme bastant lentet.
1: Però ella controla el relat d'una manera... A més, qualsevol... Fa un story, fa un vídeo per Instagram que dura 24 hores... I ho fa amb una creativitat brutal. Vull dir que es cuida qualsevol passa que fa.
0: I a més ara, la seva parella des de fa uns anys és un director creatiu, i bé, no sé si és exactament director creatiu, però més o menys s'ha dit que una cosa d'aquestes. Clar, l'està ajudant molt també a fer, pot ser direcció creativa de tot, que sigui més redona, i també per anunciar vídeos, que té vídeos molt mítics de... Tenia un vídeo que li caia el mòbil per avall i l'agafava un àguila, no sé què, com a cosa superpensada, és un altre amb un camió en la seva cara, bé, totes aquestes idees...
1: Bé, quan
0: idees,
1: va anar a la Revuelta, que també... va fer que ella... Li van dir canta, però ella no va cantar i ja està, ella va fer un espectacle.
0: Total, total. I d'una de les cançons més conegudes d'aquesta etapa del segon disc és Yamaguchi, que està dedicada en el parc Yamaguchi de Pamplona, que fins i tot va fer una cançó, una versió en japonès d'aquesta cançó, que això és una cosa bastant d'ella. De sobte li pega per fer una cançó del seu parc preferit de Pamplona i la fa.
1: I de fet, en aquestes cançons l'ha acompanyat en Sebastià Gris, que és un mallorquí, és guitarrista, que ha fet molta feina amb ella.
0: És que mallorquins estan, al final.
1: És que...
0: Estan per tot.
1: Som els millors.
0: I el 2022, el mateix any, també va publicar Así bailaba en Rigoberta Bandini, una revisió d'una cançó infantil convertida en una espècie d'himne feminista i que la vàrem sentir l'altre dia xerrant d'això.
1: Sí, que és aquesta.
0: I el gran gir fora de la música va arribar amb La Messias, la sèrie de los Javis, que se va estrenar l'any 2023 a Movistar Plus, que en Amaya interpretava a Cecília Puig Baró, integrant d'Estela Maris, un grup fictici, entre cometes, perquè segons les fuentes són les germanes aquestes, ara no me sortirà el nom.
1: Sí, jo
2: Puig,
1: no
2: ses,
0: sí, però el grup, ses de una lonxa de queso en un sàndwich preso.
1: No, sabeu, no, sé no com parles.
0: Sí, ses germanes... Ai.
1: Tranquils, en Xavier i jo tampoc sabem de què va això.
2: No.
0: Són supermítiques. Bueno,
2: però
0: són,
2: sé per on vas.
0: Són literalment el que sabeu la sèrie de La Messias, ses germans que canten amb aquest tipus d'estètica i tal, però literalment basada en una història real, però sí, sí, diuen que és fictici, supos que per no pillar-se els dits.
1: Un grup cristià.
0: Sí, però que segons germanes, també s'ha sabut i tal, n'hi ha un parell de germanes que ja estan un poc fora d'aquesta dinàmica i tal, i que se suposa que són les que li han donat informació a los Javis, presumptament, per fer aquesta sèrie. I res, que La Messias va tenir molt bona acollida i l'interpretació d'Anna Maya va sorprendre moltíssim i, de fet, per aquest paper va ser nominada en els Premis Feroz com a millor actriu de repartiment a una sèrie. El sol.

0: Sexo. Aquest grup se deia Aina...
1: Flos Mariae, ara m'ha sortit.
0: Sí,
1: Flos Mariae.
0: Tens raó, tens raó.
1: Botsona, sí, no? Sí, sí. Tenen vídeo supermític.
0: Flos Mariae.
1: Flos Mariae. Bueno, Namaya també s'ha convertit en una figura amb una estètica i un estil de vestir molt propi, basat en marques independents i roba vintage. També està molt comentada la seva naturalitat respecte a la depilació, especialment quan t'ha mostrat les seves aixelles sense depilar, però que ella moltes vegades ha explicat que ho fa no per moda ni res, sinó perquè se sent més ella mateixa i ja està. L'any 2025 va presentar el seu tercer disc Si abro los ojos no es real, en cançons com Na y tengo un pensamiento, que sé que va presentar la revuelta. Un àlbum de pop indie amb una atmosfera més onírica que se va situar entre els més escoltats i va ser número 1 en vinils a Espanya. També va rebre reconeixements importants de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, incloent cançó de l'any, compositora de l'any i millor cançó pop. I el 2026 va protagonitzar un Tiny Desk. Sabeu que és un Tiny Desk?
2: Sí, això sí. És espectacular.
1: Clar, se suposa que ho fan artistes així importants i ho va
2: Namaya,
1: fer.
2: Pues.
1: Sí, sí, i res, que Namaya ha sortit de l'etiqueta de la de Namaya d'OT, d'Eurovision, ha connectat amb el públic i ha construït un univers propi en el que tot i cap, perquè ella li dona un sentit propi.
0: Un aplaudiment per Namaya.
2: Molt bé.
0: Mos encanta. Ha fet un aplaudiment en Xavi Ribé. I un aplaudiment per Naina Segura d'anar fent. Que sempre molt bé veure quan li demanam. Gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia, ha estat una nit tràgica a Almeria, on han trobat 12 persones mortes a l'incendi forestal que crema a Los Gallardos. N'hi ha que han perdut la vida dins els cotxes quan intentaven fugir. Més de 150 bombers lluiten en aquests moments contra les flames.
2: Defendiendo la barriada del final de l'Obrí.
0: També s'han de sumar avui al dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric, el vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec va fer que el foc s'escampàs ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente de Albarico, Los Pinos, La Serena i El Pinar. A Bedar.
3: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
0: Es divendres, dia 10 de juliol. I aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal. Ahir a Sant Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant dues hores el servei de metro de la UIB.
4: També a Eivissa s'ha produït un altre incendi a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames han cremat una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
0: I el Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
4: Durant la seva compareixença extraordinària d'ahir, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat, unes conclusions que no comparteix l'oposició.
0: I l'economia de les Illes creix, el primer semestre ho ha fet un 2,9% respecte de l'any passat.
4: La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
0: I tot això quan la plataforma Menys Turisme Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per, presumptament, formar part d'un grup criminal.
4: La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
0: I més de 1.300 estudiants han rebut el seu títol de graduats per la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia insòlita. Es va celebrar a l'estadi de Sant Moix.
5: Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell.
0: Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final de l'etapa universitària. L'acte va ser presidit pel rector de la Universitat, Jaume Carot, i va comptar també amb la presència del conseller d'Educació, Antoni Vera. I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia, serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. En principi, el seleccionador Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. En cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfrontaria a França a la semifinal. La selecció gal·la es va imposar ahir per 2-0 al Marroc amb un Mbappé que va fer un gol i que continua imparable amb un total de 8 gols al torneig. En futbol sala, Diego Núñez és el primer fitxatge del Palma Futsal. L'ala brasilera signa fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, avui, avisos taronges només a Mallorca, grocs a la resta de territori de les Balears. Pedro Roger, bon dia. Quina jornada esperam avui?
7: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa. Tornem a tenir avisos actius a partir de les 12 a tot el territori de les Illes. En el cas de les Pitiuses, cap al llevant de Mallorca i també a Menorca serà avís groc. A la resta de Mallorca tindrem avís taronja. Tindrem unes xifres bastant semblants a les del dia anterior, esperant que la major part del territori girem entre els 35 i 38 graus de màxima, mentre que cap a l'interior de Mallorca i també al nord d'Eivissa podrien tornar a fregar el llindar dels 40 graus. Més enllà d'això, en el cel

0: tindran sol, però això sí, acompanyat per intervals de núvols. El vent bufarà molt fluix en conjunt i tindran també unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot el territori. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Sa Pobla, 26 a la colònia de Sant Pere i 28 a Banyalbufar. A Menorca 23 graus a Ciutadella i 25 a Maó. I a les Pitiuses 23 graus a Santa Eulària i 25 a la Savina.
1: Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Començam.
2: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Al Manco, 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles, sorpresos per les flames quan intentaven fugir. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat del foc als nuclis urbans. Un foc, hem de dir, que s'ha originat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A davant el potencial i l'evolució desfavorable de l'incendi, agreujat per les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora que es registraren, s'ha activat la situació operativa 2. Amb tot, s'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny.
3: I fins allà s'hi desplaçaran 150 efectius del 2 Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències LUME, que se sumaran al dispositiu autonòmic que actua ja des d'aquest dijous d'hora baixa. Aquest compta amb 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extincions, a més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços en defensar els nuclis urbans.
4: Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrit. Focos secundarios por todos sitios.
3: I un d'aquests focs que més preocupa és a la barriada del Pinar, al municipi de Bedar, que és precisament el lloc on actuen els bombers que acabam de sentir. Ara bé, a part dels efectius que s'han mobilitzat per sufocar les flames, el dispositiu és més ampli, compta amb més persones. És el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, en declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
5: Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda y el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo, hay más de 200 activos, pero es verdad pues que hay un despliegue de sanitarios, de servicios sociales para atender a las personas y...
3: Reyes també indica que hi ha milers de persones evacuades. Són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bedar. Totes elles ja han estat reubicades.
5: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarlas, y tienen pues mucha incertidumbre.
3: I precisament per això s'ha habilitat un telèfon d'atenció d'assistència psicològica als afectats per l'incendi i als familiars de les víctimes mortals. És el 677-904-624.
1: Després de conèixer aquestes notícies tràgiques, moltes persones, molts de voluntaris s'han implicat en aquestes tasques. També hem rebut missatges de condol dels líders polítics davant d'un incendi que ja és el més greu d'aquest segle pel que fa a víctimes mortals a Espanya.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars i ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació per la tragèdia. Ho ha dit en un missatge publicat a la xarxa social X, la mateixa plataforma utilitzada pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir l'ànima encollida i estar romput de dolor. A tot això, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergència d'Andalusia, Antonio Sanz, constata que és una tragèdia sense precedents i lamenta que no s'hagin pogut salvar la vida de les 12 víctimes mortals.
1: A part del de Los Gallardos, a la península hi ha altres incendis actius, un dels que més preocupen preocupa és el de Benavís, a Màlaga.
3: On s'ha desallotjat un miler de persones de forma preventiva, el perímetre del foc que crema entre Estepona i Benavís està controlat amb més de 60% i a nit s'han retirat els mitjans aeris. També pendents de l'incendi declarat dimecres a vespre a Guimerà, a Lleida, aquest ja està estabilitzat i ha cremat 161 hectàrees.
1: I part de les Balears tornen a estar avui en avís taronja, en avís per calor extrema. S'activarà a les 12, mentre que la resta de les illes estaran en avís groc. Ahir va ser, de fet, el dia més calorós de l'any, amb temperatures que superaren els 41 graus a Llubí i Vilafranca, a Mallorca, una situació que augmenta el risc d'incendi.
3: I justament ahir un foc agrícola va tenir el metro de Palma a la UIB aturat durant 4 hores. Va passar a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. El foc no va provocar incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames afectaren tota la línia de metro que va a la universitat, que va interrompre la circulació, com dèiem, per evitar incidents amb el subministrament elèctric. Així ho visqueren alguns passatgers afectats.
6: He anat a agafar l'hosten i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina i bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina i ara venc a cercar el cotxe perquè, clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessito el cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
7: No avisen, se posa aquí la porta, ja de plaça de l'entrada, ha de fer l'estrelleta i després diuen, no pots passar. I joder, menys mal que han estat amables i m'han comprat un taxi i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
3: L'incendi va començar a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets anaren els bombers de Palma i la policia local i s'extingí 2 hores més tard.
1: També ahir a Eivissa va haver-hi un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames s'originaren de vés les 5 de l'hora baixa al carrer Corunya i cremaren una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
3: La columna de fum era visible des de diversos punts de la badia de Portmany i generà alarma entre els veïnats. En les tasques d'extinció, hi va intervenir un helicòpter, 3 camions autobomba i 7 bombers. L'incendi es donava per estabilitzat a les 7:30 del vespre i posteriorment per controlat. La causa apunta a un magatzem d'un establiment, ho explica José Antonio López, que és el cap d'extinció dels bombers d'Eivissa.
8: Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espullol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio. Pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
1: I augmenta el flux migratori cap a les Balears. En només 24 hores s'han localitzat 8 embarcacions amb un total de 114 migrants a bord. La darrera pastera va arribar a prop de les 10 de la nit amb 7 persones d'origen magrebí a la platja Escaló a Formentera.
3: La d'ahir va ser una de les jornades amb més arribades de migrants a les costes Balears. La primera embarcació arribava passades les 6 del matí amb 18 persones. Va ser a la zona de l'Estofador de Formentera. De fet, la majoria s'han interceptat a la Pitiusa del Sud. Gairebé tots els migrants són d'origen magrebí. A més, l'illa de Cabrera i la costa de Santanyí van ser ahir també escenari d'arribades.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
9: Calor.
10: Molts cars.
9: Gelats que se desfan massa ràpid.
11: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
2: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El Consell de Mallorca dona el cas Bastard per tancat, resultat que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença, el president Llorenç Galmés ha dit que no li agrada allò que ha fet el seu soci de govern, el vicepresident Pedro Bastard, amb els cotxes oficials a la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat.
3: Galmés separa, diu, el que pensa personalment del que és la seva responsabilitat institucional.
13: Personalment, com a Llorenç Guilmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bastard. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
3: Les paraules de Galmés no han convençut ni a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni a l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló.
14: El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestard hauria de complir en la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
15: Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat. La nova instrucció evitarà situacions semblants en el futur i el passat, però, què passa? Un consell o qualsevol càrrec polític ha de ser exemplar. Es deu a un codi ètic.
3: Denúncia a la qual s'ha sumat Toni Sales del PI.
16: El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
3: Galmés ha fet la compareixença hores després que el Consell hagi aprovat un reglament del bon ús dels cotxes oficials, tal com ho havien recomanat els tècnics. Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar degudament retolats, normes que el vicepresident segon, Pedro Bestard, va incomplir.
1: De fet, els tres portaveus que no governen en el Consell han demanat a Bestard que se'n vagi després de tornar a sentir els seus arguments en l'altra compareixença extraordinària d'aquest dijous.
17: Seran de dobbes. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trallada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Cadera, pagui, pagui, que eren al carrer de vostè i vostè era la presidenta. Del meu 2.000 euros, en els seus 40.000, hi va una tirada.
1: La resposta de tota l'oposició ha estat la petició de dimissió, unanimitat de Cladera, Perelló i Sales.
14: Senyor Bestard, marxi ja. Està embrutant la política.
15: A tots ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
16: Demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata. I si no ho ha fet, ho demostri.
1: Hem de dir que tant des d'una banda com de l'altra s'han acusat de no respectar els criteris dels tècnics o només fer-los servir en cas de quan els interessa, quan defensen els seus propis interessos. I ara parlant d'economia, quan són les 7 i 17 minuts, perquè la de les Illes continua creixent, amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des del 2008. Marta Puyalto.
18: Malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern en l'informe de conjuntura econòmica, adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i, per tant, nous residents, un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes, diu, com l'accés a l'habitatge o la prestació dels serveis públics.
19: Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
1: L'informe de conjuntura posa de relleu també alguns dels principals reptes que afronta l'economia. Els preus continuen sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4%, per damunt de la mitjana estatal, i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut poder adquisitiu.
18: També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta. La producció cau un 6%. Pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernotacions és més contenció turística.
19: Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. I això implica que estem en nivells de contenció.
18: Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha estat aquests dies a Palma. El vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de Balears.
19: ¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadia España que vayamos allí súper contentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios. Esto es un rodillo en toda regla.
18: En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
1: I per cert que la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per, presumptament, formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que aquesta setmana han presentat. En el document, recordem, reivindiquen accions directes contra negocis del sector vacacional i immobiliari. La firma jurídica MD Law Group, representada pel seu promotor Dejan Todorov Stankov, ha presentat aquesta denúncia davant un jutjat penal de Palma. Davant d'aquesta denúncia, hem de dir que la plataforma Menys Turisme, Més Vida s'ha defensat. El portaveu Dani Comas diu que no han comès cap delicte i que no han incitat a la violència, sinó que, de fet, la denúncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió dels veïnats o la destrucció del territori.
20: No plantejam com ens hem de defensar perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu, i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
1: I precisament el Fòrum de la Societat Civil ha advertit que la intensitat turística de les Balears presenta riscos sobre la població i l'entorn que cal revertir. En aquest sentit, ha presentat una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, reduir places turístiques i diversificar l'economia. Clàudia Maïlla.
21: Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
22: Necessitem reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitem diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
21: Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
23: Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes en termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
21: Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre per posteriorment traslladar-lo a les institucions públiques.
1: Són les 7 i 22 minuts. Les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa ha acceptat les explicacions d'Aena sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Entenen, com ha defensat l'ens aeroportuari des de l'inici, que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodolà. Dani Manau.
24: El vicepresident executiu d'Aena, Javier Marín, ha incidit en que no s'ampliarà el nombre de vols. Ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i cal modernitzar les instal·lacions.
25: No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico por lado aire o campo de vuelo y por lo tanto el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía, por lo tanto la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento.
24: Al seu torn, el president del Consell, Vicent Marí, ha acceptat les explicacions d'Aena i ha recordat la preocupació a Ibiza pel creixement de l'illa. El sentim.
26: Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla. Esto ha quedado descartado. Esto es una cuestión que se ha hablado claro en este aspecto. No se trata de aumentar capacidad.
24: Maria ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i es faci, com ha dit, amb l'opinió dels pitiusos. La Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera s'ha expressat en termes similars.
1: I més novetats pel que fa al transport aeri, perquè Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Madrid. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà la connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març del 2027.
0: Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell, Joan Yankov.
1: I aquest que sentiu és el moment en què els més de 1.300 estudiants rebien el títol de graduats a la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia celebrada a l'estadi de Sant Moix. Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final d'una etapa universitària. L'acte va ser presidit pel rector de la universitat, Jaume Carot, i va comptar amb la presència del conseller d'Educació, Antoni Vera.
4: Eren els estudiants de les facultats de Ciències, de Dret, d'Educació, Economia, també Filosofia i Lletres, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Turisme, així com l'Escola Politècnica Superior. Tots varen compartir una graduació conjunta per primera vegada que se va celebrar, com dèiem, a l'estadi de Sant Moix, un acte que es va obrir amb els discursos de Koula Ikene, graduada en Enginyeria Informàtica, i de Carlos Alejandro Araque, graduat en Fisioteràpia, que en nom de tota aquesta promoció varen reivindicar els valors apresos a la universitat, les amistats construïdes al llarg dels anys i els vincles que s'enduen més enllà de les aules.
0: Anys, arribàrem a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribaran també els desafiaments, els exàmens, els projectes que pareixen no acabar mai, els conceptes que ens obligaran a sortir de la nostra zona de confort i aquelles nits en què a les 3 de la matinada apareixien una hora massa prest per rendir-se.
4: Paraules d'Ikene en què l'emoció es respirava molt abans que començés la cerimònia. Els passadissos, el fotocol, els estudiants compartien els darrers minuts abans de rebre el diploma amb una barreja d'il·lusió, orgull i nervis. Per molts, la culminació d'anys de dedicació, aprenentatge i de creixement personal.
5: Per jo, aquests anys han estat de molt d'aprenentatge, de conèixer gent que m'ha marcat per tota la vida i bueno, és fi d'una etapa molt diferent.
6: Pues mira, jo m'agraduo bé en altres, m'agraduo amb un turisme, i han estat uns anys que han passat molt ràpid i mai els oblidaré, la veritat.
4: A les grades també molta emoció entre els familiars.
7: Bueno, un orgull per jo, perquè jo no vaig poder estudiar i havíem pogut donar estudis a la FIA i orgullós.
8: Estic emocionant perquè és una carrera que ha costat 6 anys de carrera i és treballador associat i molt contenta.
4: Una graduació a Sant Moix que va estar marcada també per les altes temperatures, un dels fets que va fer que el públic mostrés el seu descontentament amb aquesta cerimònia, especialment durant el discurs del rector Jaume Carot.
10: Vista des d'aquesta escala és un instant i precisament perquè és breu és valuosa. Prendre perspectiva vol dir entendre que no tot mereix la nostra angoixa, que no tota contrarietat és una tragèdia.
4: Discurs que deien que va ser interromput en diverses ocasions pels xiulets i les escridassades del públic. En tot cas, la megafonia va acabar amb el clàssic Gaudeamus Igitur, que va fer que la cerimònia acabés ja entrada la nit, sense més incidències a Sant Moix.
1: I ara que són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, pendent de la plana turística un dia més.
4: És així perquè Última Hora, per exemple, denuncia que Menys Turisme, Més Vida, el manual de sabotatge, tindrà una denúncia, això ho explica el diari, mentre que la fotografia és per aquesta graduació que comentàvem ara, Sant Moix. El que Última Hora dona per fet, Diari de Mallorca diu que només és una opció, que els hotelers estudien aquesta denúncia. Foto, en aquest cas, per Pedro Bestart i Llorenc Galmés al Consell, diu que el vicepresident encara no ha aclarit per que van emprar els cotxes per ús particular. El Digitals, titulats semblants, Mallorca Diario diu que ja hi ha les primeres pintades a Palma contra els turistes, precisament arran d'aquest manual. OK Baleares diu que la denúncia de l'associació ecologista serà per pertinença a grup criminal, que ho deien fa just una estona, i que demanen contundència. I precisament a la premsa de les Pitiuses, el que denuncien, el periòdico, per exemple, és que Aena va convèncer els eivissencs, diu, de l'ampliació de l'aeroport, que no comportarà més gent, per parlant precisament de massificació turística. El diari, per la seva banda, explica que qui ho accepta, de moment, són les patronals i les administracions, i que la condició, evidentment, és que no creixi el trànsit d'avions. I al Menorca el que llegim és que el Consell atura les sancions a l'estació de l'ITB de vehicles perquè no ataca el servei millora.
1: I a la premsa estatal, avui no només la política domèstica, també la internacional.
4: És així. El País, per exemple, cobra en futbol, però diu en titulars que Vox habilita un conegut revisionista de l'Holocaust. El Mundo, en canvi, assegura que Sánchez va signar contractes milionaris en l'OTAN per calmar Donald Trump. L'ABC diu que el PSOE va digerint la seva imputació pel cas Leire, possible, evidentment, i La Vanguardia, tornant a Trump, diu que Espanya el va convèncer del seu esforç militar.

0: Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar les qüestions més destacades d'aquest divendres. Ha estat una nit tràgica a Almeria, on han trobat 12 persones mortes a l'incendi forestal que crema a Los Gallardos. N'hi ha que han perdut la vida dins els cotxes quan intentaven fugir. Més de 150 bombers lluiten contra les flames.
1: Defendiendo la barriada del Pinar del Obrí.
0: I hem de dir que també s'hi han de sumar avui al dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
2: Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec va fer que el foc s'escampàs ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, que són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i el Pinar, Bedar.
3: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
0: De tot això en parlarem a les 8:30 amb Joan Estrany, que és el director del RiskVal i catedràtic de Geografia. Serà el mateix dia en què gairebé totes les Balears tornen a estar en risc màxim d'incendi forestal. Ahir a Sant Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant 4 hores el servei de metro de la UIB.
2: També a Eivissa s'ha produït un incendi a Cala de Bou, a Sant Josep, i a prop d'uns habitatges. Les flames han cremat una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
0: El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
2: El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha confessat que, tot i que no li agrada el que ha fet el vicepresident segon amb els cotxes oficials, passa pàgina perquè els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. Unes paraules que va dir ahir en el ple extraordinari.
0: I l'economia de les Illes creix. El primer semestre ho va fer un 2,9% respecte de l'any passat.
2: La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
0: I precisament, la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per formar part d'un grup criminal.
2: La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
0: I a Eivissa, les administracions locals i el sector turístic accepten les explicacions d'AENA sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa.
2: Entenen que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions. El president del Consell, Vicent Marí, ha valorat la voluntat de cooperació d'AENA perquè el projecte compleixi amb les normatives europees.
4: Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad. De capacidad operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla.
0: I més de 1.300 estudiants van rebre el seu títol de graduats per la UIB en una cerimònia celebrada a l'estadi de Sant Moix, una cerimònia inèdita, una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final de l'etapa universitària. I ara és moment de repassar, d'anar amb la previsió meteorològica en una jornada en què de nou hi torna a haver actius a partir del migdia, avisa per elevades temperatures. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa, però amb molt poc canvis en el termòmetre respecte d'ahir. Esperant que la major part del territori, la màxima, torni a girar entre els 35 i els 38 graus aproximadament, però fins i tot a punts de l'interior de Mallorca i cap al nord d'Eivissa podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus. Per tant, tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. D'altra banda, en el cel, tot i que tindrà molt de sol, aquest estarà acompanyat també per intervals de núvols al llarg de la jornada. Quant al vent, aquest bufarà fluix, principalment de component est, i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Cala Morell i 26 a Alaior. A les Pitiuses 24 graus a Sant Francesc i 25 a Eivissa. I a Mallorca 21 graus a Campos, 24 a Maria de la Salut i 27 a Son Cervera.
6: Informatiu matí. Esports.
0: I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. El seleccionador del combinat nacional, Luis de la Fuente, ha parlat del rival.
7: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
6: En principi, per primera vegada en tot el torneig, Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz ja estan recuperats i van entrenar ahir amb la resta de la plantilla.
7: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bèlgica.
6: L'únic jugador d'Espanya percebut és el davanter Ferran Torres. Per tant, en cas de veure la targeta groga avui vespre, es perdria una hipotètica semifinal i, precisament, en cas de guanyar Bèlgica, la selecció espanyola s'enfrontaria a França a la penúltima ronda. El conjunt gal es va imposar per 2-0 al Marroc i vespre gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi. D'aquesta manera, el mallorquí Xavi Riat, que no va disputar cap minut, s'acomiada del Mundial. En futbol sala, Diego Núñez torna al conjunt mallorquí, torna al Palma Futsal i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers 3 cursos. L'ala brasiler firma fins al 2030 amb el Palma i és el primer fitxatge de la temporada. El brasiler està feliç de tornar a la Lliga Espanyola.
8: Primero la Lliga Espanyola, yo creo que es el deseo de cada jugador. Es un sueño estar jugando la mejor liga del mundo. Todo jugador quiere estar aquí, que aquí no hay partido fácil. Y el deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años, ahí Palma ganó la Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos.
6: Núñez va deixar molt bon record a l'illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara enceta així una segona etapa en el conjunt mallorquí, a la qual creu que té una responsabilitat més gran.
8: Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. Pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda, y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
6: En futbol, pel que fa al Real Mallorca, Zito Lubumbo i Abubakar Soumahoro ja són a l'illa pendents de que el Càller i Hamburg, respectivament, arribin a un acord amb el club vermell. D'altra banda, qui no continuarà al Mallorca és Javi Llebrés. El Vini Salamé, que va acabar contracte, ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, també de la segona divisió, i ahir, precisament, va ser la seva presentació. L'escoltam.
9: No, para nada, al revés. Para mí es un paso hacia adelante porque, bueno, como has podido ver, al final sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues, lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
6: I a la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins a 2028. I acabam en 2 apunts. En bàsquet, Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el Figo i Mallorca i Michael Okafor és nou jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB. I en tennis, avui es disputaran les semifinals de Wimbledon. Jannik Sinner contra Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
0: Així arribam a les 7:39. Ara fem una petita pausa i tot d'una parlam de la calor d'aquests dies, que té conseqüències tràgiques, com la d'aquest incendi que vos hem parlat a Almeria, però que també aquí a les Balears fa extremar les precaucions per efectes contra la salut.
10: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
11: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
12: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
13: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Avui és el tercer dia consecutiu amb avisos taronges per calor a les Balears. Les autoritats fan recomanacions a tothom, que ja són ben conegudes, no fer esforços físics a les hores centrals del dia, tampoc posar-se al sol durant aquests moments, hidratar-se, però quan hi ha obligacions laborals, quan fan feina de vegades, no són tan fàcils de complir. Per conèixer quins drets emparen els treballadors per protegir la seva salut en dies com el d'avui, saludam a Enric Espera, que és responsable de salut laboral de Comissions Obreres. Bon dia.
14: Bon dia.
0: En dies de molta calor, quan hi ha avisos actius, especialment avisos taronges o vermells, hi ha regulacions especials que protegeixin els treballadors?
14: Bueno, sempre que hi ha un problema d'estrès tèrmico, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales da una serie de normativas que deben cumplir las empresas para proteger a los trabajadores. Cuando el riesgo es extremo, como el caso de un aviso naranja, hay que tomar muchas más precauciones y no solamente estar hecho de hidratar o de sombras o de cubrenucas, sino también hay que tomar medidas que pueden afectar a la productividad de manera importante. Como ser cambiar los horarios, hacer las tareas más pesadas en horas más frescas y si no, no hacerlas, y dar periodos de reposo al trabajador para que vaya dentro de su horario de trabajo, para que vaya recuperándose. Que eso es lo que más dificulta a las empresas hacerlo.
0: Uh-huh. ¿Crees que en general es compleixen o rebeu moltes denúncies d'incompliment d'aquestes condicions a les Balears?
14: Bueno, nosotros lo que hacemos es informar a todos nuestros delegados de los derechos que tienen para cada caso en particular. Sí, es cierto, hay muchos que... fundamentalmente lo que falla siempre es el hecho de parar la tarea cuando la temperatura es muy elevada. O que en lugar de hacerlo de manera obligatoria, es decir, hay que parar, dice, no, si te sientes mal, para. Y bueno, si lo dejas en manos del trabajador, muchas veces por no quedar mal con la empresa, no lo hace y bueno, ahí después están las consecuencias.
0: Clar, per tant, m'imagino que el treballador també ha de ser molt conscient de que té aquest dret i de que ho pot dir i que ho ha de dir quan se troba malament en aquests casos.
14: Claro, eso justamente es la lucha que tenemos, ¿no? Que el trabajador tenga que sea consciente que también tiene sus derechos y los tiene que pedir que se cumplan. Hay empresas que son más conscientes, por ejemplo, en este momento hay empresas de limpieza que están usando una de limpieza viaria, que están usando unas pulseras donde se va viendo el estado que está teniendo el trabajador en su faena. Y cuando le da una indicación de peligro, ya por acuerdo con la empresa, el trabajador puede dejar de trabajar hasta que esa condición de baje. Y si se siente realmente indispuesto, puede ir directamente a la mutua para que lo atiendan, como si fuese un accidente laboral.
0: ¿Aquestes pulseres ja s'han incorporat en alguns llocs de feina aquí a les Balears?
14: Sí. Hay un acuerdo con la patronal y hay empresas de limpieza. En Ibiza hay una y creo que en Mallorca hay otra que ya la están usando con la normativa esa, ¿no? De que si da aviso rojo la pulsera, el trabajador tiene derecho a parar, descansar, es decir, no es que tiene que pedir avisar ni nada, ya es así por normativa. A parar y hasta que no se recupera no continuar con la tarea.
0: Quins són els sectors que més vos preocupen? Perquè, evidentment, no és el mateix. Ara nosaltres que estem en un estudi amb aire condicionat que una persona que va a feina de fora o que estigui a una cuina d'un restaurant. No sé si hi ha algun sector en concret aquí a les Balears que vos preocupi especialment per aquesta qüestió de la calor.
14: Vale, es decir, en principio preocupa la construcción porque trabajas en el exterior, ¿no? La construcción, agro, lo que te comentaba antes, la empresa viaria, que es gente que trabaja en el exterior. Pero también los que trabajan en el interior, hay sectores que son casi tan peligrosos como trabajar en el exterior. Por ejemplo, las cocinas, que tú lo has mencionado, si no tiene buena ventilación, si no tiene buena refrigeración, las cocinas pueden llegar a tener un ambiente insoportable. Y el problema está en las empresas, aun cuando hayan cumplido de hacer sus estudios de estrés térmico o de riesgos en el puesto de trabajo, claro, no están actualizadas normalmente a estas condiciones tan extremas. No hay que acordarse de que, no hay que olvidarse que ha cambiado mucho el clima en los últimos años y si no se si hacen los estudios de estrés térmico en estas condiciones que hay ahora, seguramente los que están hechos están obsoletos, ¿no?
0: Ja per últim, creus que hi ha suficients inspeccions laborals centrades en aquesta qüestió concreta, amb l'estrès tèrmic?
14: Ibasal está haciendo una muy buena campaña este año al respecto, pero claro, son los medios que tiene, son los que tiene. Y Inspección de Trabajo está haciendo inspecciones, pero son más genéricas, y no es específicamente para estrés térmico, sino más que nada para medidas de prevención. Evidentemente, si alguna empresa la estén inspeccionando en un día como hoy, tomarán nota de qué pasa con las protecciones frente al estrés térmico, ¿no?
0: Enric Espera, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
14: Hasta luego, buenos días.
13: Informatiu matí, IV3 Ràdio.
0: Ara són les 7 i 47 minuts. És moment de repassar quines són les notícies més destacades a l'àmbit estatal, que recordem que aquesta actualitat nacional ve marcada per les 12 persones que han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles sorpresos per les flames quan intentaven fugir. Hem destacat i hem començat aquest informatiu amb aquesta notícia i hem de dir que a les 8 i mitja parlarem amb Joan Estrany, que és director de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Balears, del Risc Val, per parlar d'aquesta qüestió. Però més enllà d'aquest incendi, hi ha altres assumptes destacats de l'actualitat judicial, perquè l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de Leire Díez a Correus. És la conclusió que extreuen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas Leire Díez, que vincula a Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus.
6: Així es desprèn d'unes converses en les quals mencionen entre Díez i l'expresident de la CEPI. En tot cas, ara la Guàrdia Civil ha demanat al jutge de l'Audiència Provincial, Santiago Pedraz, autorització per analitzar aquest telèfon, el de Serrano, així com el de 4 treballadores del PSOE, entre elles la gerenta que està imputada en la causa.
0: La Fiscalia recorre la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució. El Ministeri Públic acusa el jutge Juan Carlos Peinado de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura.
6: És el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca a l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre aquests recursos. També ha de dictaminar si és procedent l'obertura de judici amb jurat popular per presumpta malversació, apropiació indeguda, també tràfic d'influències i corrupció.
0: Pel que fa a la crònica internacional, l'exèrcit de l'Iran ha reivindicat denunciat atacs contra bases i instal·lacions dels Estats Units a diversos països del Pròxim Orient, concretament Kuwait, Bahrain i Qatar, com a resposta als bombardejos americans. El país persa alerta que aquests atacs afecten de manera molt greu la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
6: Davant d'aquesta realitat, França ha anunciat que cercarà rutes alternatives pel comerç de petroli a través de Síria i ha rebutjat el peatge de l'enclavament estratègic d'Hormuz. Mentrestant, Israel ha assegurat que el seu exèrcit està en alerta, preparat per respondre a l'ofensiva de l'Iran. Pel que fa als mercats, el barril de Brent ha experimentat una caiguda de gairebé 6 punts fins a arribar als $75 després de la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran.
0: I tot això quan aquests dos països, els Estats Units i l'Iran, intenten reprendre la via diplomàtica. El president dels Estats Units assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ho ha assegurat aquesta passada matinada, tornant de la cimera de l'OTAN. Ara són les 7:50, anem amb altres assumptes. I sortim ara a l'exterior perquè la ciutat romana de Polèntia, Alcúdia, ja té una passarel·la per facilitar l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda que la vulguin visitar. Ja fa més de 100 anys que en aquest jaciment s'hi duen a terme investigacions arqueològiques que han permès descobrir un teatre, diverses àrees residencials, necròpolis i el fòrum de la ciutat. Per saber com transcorre la campanya arqueològica d'enguany i connectar ara en directe, ja s'hi troba el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
15: Bon dia, vos part des de la casa del governador on varen començar les primeres excavacions aquí a Polèntia l'any 1923 i aquesta on som ara és un espai força simbòlic on va aparèixer una peça emblemàtica que és el cap de bronze d'un cavall d'una estàtua eqüestre que ha estat dipositada al Museu Arqueològic de Madrid. Precisament en aquests moments unes 5 persones caven amb pales i moven la terra en una zona encara no explorada aquí a la casa del governador. Ho fan amb una roba còmoda i també duen capells per protegir-se del sol. Precisament per saber-ne més, per conèixer les peculiaritats i particularitats d'aquest jaciment, saludam el responsable de la investigació, el doctor Miquel Àngel Cau.
16: Bon dia.
15: A banda de les campanyes arqueològiques, també s'hi poden fer visites aquí a Polèntia durant tot l'any, durant tots els dies de l'any, de dilluns a diumenge, manco els festius, ara sense barreres arquitectòniques per la instal·lació d'aquesta passarel·la. Com ho valora?
16: Molt positivament. Tot el que sigui millorar l'accessibilitat del jaciment és sempre positiu. Creiem que el que s'ha fet ara amb aquest accés, que a més marca un recorregut un poc diferent de lo que era el que teníem fins ara, perquè passa per darrere de la muralla de la Portella i permet veure al visitant aquesta murada des de l'exterior, que es veu molt millor. Gira per la casa de Polímnia, que és un altre lloc emblemàtic de la ciutat, i va enllaçar amb el camí que ja existeix cap al forn. I, per tant, contribueix no només a l'accessibilitat, sinó també a canviar un poc aquest recorregut i fer la visita més interessant encara.
15: Com han dit, som a la casa del governador. Quines peculiaritats d'aquesta zona de la ciutat?
16: Com molt bé deies abans, no és un lloc emblemàtic perquè aquí es van iniciar el 1923 les excavacions arqueològiques sistemàtiques. Vull recordar que Polèntia és una de les primeres excavacions a Espanya on es fan excavacions amb permisos oficials del Ministeri. I en Llebrés i Nissassi, no, que és personatges tan importants per nosaltres, van començar justament en aquest indret on estàs tu ara. No? Per això té un simbolisme molt gran. Van començar a reobrir aquesta excavació precisament a l'any 2023, coincidint amb el centenari dels inicis de les excavacions, i hem estat treballant aquests anys per obrir tot el que ells van obrir primer i per trobar llocs encara sense explorar, per intentar obtenir noves dates que ens permetin interpretar aquest gran edifici que tens al davant, no? I que segurament són unes termes públiques de la ciutat romana.
15: I en què se centra la campanya arqueològica d'enguany?
16: Enguany estem treballant bàsicament en tres àrees. Cap al nord de la ciutat, a l'àrea residencial de la Portella, on estem excavant a la casa que nosaltres deim del nord-oest, intentant buscar els nivells més profuns perquè la ciutat romana se va assentar sobre un poblat indígena. I en els nivells més profuns d'allà estem trobant estructures que tenen a veure amb aquest poblat talaiòtic preexistent. D'altra banda, estem excavant el fòrum de la ciutat, el centre neuràlgic de qualsevol ciutat romana, on estem excavant un edifici espectacular, que és la Basílica, no, la Basílica Civil, Aquí estem treballant en l'edifici on han sortit mosaics d'Opus Sectile, que són una meravella, i un programa decoratiu espectacular amb tots els revestiments de les parets en marbre, marbre que ve d'indrets de la Mediterrània com Naxos, Paros, Mont Claudianus al nord d'Àfrica. És un programa decoratiu espectacular i amb restes fins i tot d'estàtues d'algun emperador que estan sortint.
15: I a mi també ja de bon matí un bon grapat d'estudiants, d'investigadors, duent a terme tasques d'excavació. Com és un dia per ells? Com ho explicaria?
16: El dia comença prest, no? Mos hi posem molt prest per evitar les màximes hores de calor i bàsicament el que feim és al matí estan el jaciment excavant en aquests diferents sectors que estem obrint al llarg de la ciutat romana. Després, quan ja comença a apretar molt la calor, tornem a la casa, que en Domènec és la casa d'excavacions, el centre neuràlgic de la nostra feina, per rentar tot el material que trobam al matí, per siglar, per inventariar, per classificar. I després, bueno, ells dinen, tenen una estona lliure, hi ha algunes xerrades, perquè això està lligat també a un curs d'arqueologia romana, i els que som, diguéssim, investigadors més serios, doncs nosaltres continuem fent feina fins que el cos aguanta, per dir-ho d'alguna manera.
15: Gràcies, Miquel Àngel.
16: Molt amable.
15: Aquestes són les paraules de Miquel Àngel Cau, que és l'investigador responsable de les campanyes arqueològiques aquí al jaciment arqueològic de Polent i Alcúdia, on recorden ja fa més de 100 anys que se n'hi fan.
0: Moltes gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe des de Polent. I ara són les 7:55 minuts.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I un total d'11 concerts a l'Auditorium de Palma conformen la nova temporada d'abonaments 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
17: És una programació ambiciosa, diversa, emocionant. Així es presenta la nova temporada de la Simfònica, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà algun dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Us explicaba Pablo Nielgo, el director de la Sinfónica.
18: Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
17: En total, deien, seran 11 concerts a l'Auditorium, en els quals combinaran grans obres de repertori universal. La renovació dels abonaments es farà fins al 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir del 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atreure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per a estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez, gerent de l'orquestra.
19: Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
17: A més d'aquests concerts, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre de la Capella de la Seu.
0: I Santa Maria del Camí ha homenatjat l'escriptor Biel Mesquida, que per març va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'homenatge, en què han participat amics i familiars, s'ha mantingut en secret fins al darrer moment.
17: És així, Mesquida sabia que l'havien convidat per donar el sus a les festes del poble, però no va ser fins al darrer moment que va saber que Santa Maria li havia preparat un recorregut d'intervencions, de lectures. Ell, evidentment, s'ha emocionat.
20: Aquest premi forma part de, no tan sols de jo, sinó de tota la gent que m'estima, la gent que m'ha ajudat, la gent del poble, la gent d'aquestes illes. Per ara hi ha hagut una meravellosa i extraordinària unanimitat en què tothom han estat això, alegries, enhorabones, festes, molt guapo.
17: L'acte començava davant l'Ajuntament i va conduir el públic fins a les vinyes de Can Pau. Al llarg del recorregut pels espais emblemàtics, diferents amics i familiars de Mesquida varen ser el que varen aparèixer per sorprendre'l amb la seva intervenció. Cadascuna va combinar una lectura d'un fragment de la seva obra amb un record o alguna vivència compartida.
21: El temps s'atura per casa.
0: I la Fada Despistada omple de música, jocs i contes els matins d'estiu al claustre de Sant Domingo d'Inca. Aquest espai es convertirà aquest mes de juliol en un centre de joc, de descoberta i de lectura, amb una nova edició de les activitats familiars de la Fada Despistada. Una proposta pensada perquè els més petits i les seves famílies gaudeixin plegats dels matins d'estiu.
17: Les activitats, a més, són gratuïtes, no requereixen inscripció, això sí, a través de la web incaciutat.com, ja que les places són limitades. En tot cas, Demà dissabte, la sessió es dedicarà a les nanes lunars. Ceci Jiménez és la fada despistada.
1: Aquest dissabte començarem amb Ales DJ, que és ballar en família. És com una sessió de DJ de la fada per les famílies amb infants de 0-3, amb un nivell de volum que és adequat per les famílies. I a les 11 farem nanes lunars, que són cançons de bressol que xerren de la lluna, que ja seria com més per estar més tranquil·letes i més tranquil·lets.
17: Les sessions es desenvoluparan, en tot cas, tots els dissabtes de juliol, de les 10 del matí a les 12 hores, explicaven, i s'adrecen especialment a infants de 0-3 anys.

0: sable contra les flames.
1: Defendiendo la barriada.
0: També s'han de sumar avui al dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Tot va començar a Hora Baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec van fer que el foc s'escampàs molt ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente de Albarico, Los Pinos, La Serena i El Pinar, a Bedar.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
0: A les 8:30 parlarem d'incendis forestals, del risc de com s'ha d'actuar en aquests casos amb el catedràtic en geografia i director del Risc Val, Joan Estrany. Tot d'una, vos en donar més detalls en una jornada en què també destacam altres titulars. Aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal. Ahir a Son Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant 4 hores el servei de metro de la UIB.
3: També a Eivissa s'ha produït un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep, i a prop d'uns habitatges. Les flames varen cremar una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
0: El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
3: El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha confessat que tot i que no li agrada el que ha fet el vicepresident segon amb els cotxes oficials, passa pàgina perquè els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. Unes paraules que ha dit en el ple extraordinari celebrat ahir.
0: I l'economia de les Balears creix, ho ha fet un 2,9% el primer semestre de l'any respecte de l'any passat.
3: La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
0: Això quan la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal.
3: La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del manual d'acció contra la turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
0: I a Eivissa, les administracions locals i el sector turístic accepten les explicacions d'Aena sobre les obres a l'aeroport de l'illa.
3: Entenen que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions. El president del Consell, Vicent Marí, ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i que estigui d'acord amb l'opinió dels eivissencs.
0: I a nit passada, més de 1.300 estudiants van rebre el seu títol de graduats per la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia inèdita. Es va celebrar a l'estadi de Sant Moix.
4: Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell.
0: Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final d'aquesta etapa universitària. I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al Sofi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. En principi, el seleccionador Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició, inclosos Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz. En cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfrontaria a França a les semifinals, que es va imposar ahir per 2-0 al Marroc. I en futbol sala, Diego Núñez és el primer fitxatge del Palma Futsal. L'ala brasiler signa fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, la calor continua sent protagonista perquè hi haurà avui avisos taronges a bona part de Mallorca i groc a la resta de les illes. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa a tot l'arxipèlag. Esperant que bona part del territori la màxima giri aproximadament entre els 35 i els 38 graus, però a punts de l'interior de Mallorca i del nord i oest d'Eivissa podríem arribar a fregar els 40 graus de màxima. D'altra banda, en el cel tindrem molta presència de sol, però aquest també estarà acompanyat per interval de núvols. Al llarg del matí tindrem algun núvol prims i ja a partir del capvespre podran arribar alguns núvols baixos. Esperant esperant, però, que el sol sigui el protagonista d'aquesta jornada. El vent, pel seu costat, bufarà fluix, principalment de llevant, i tindrà la mà com una bassa d'oli a totes les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Sant Francesc i 27 a Sant Carles. A Mallorca, 22 graus a Manacor.

0: 24 a Alcúdia i 27 a Andratx, i a Menorca 27 graus a Calen Bosch i 29 a Maó.
1: Temperatures ara quan són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
2: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Al Manco, 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle a Espanya. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles, sorpresos per les flames quan intentaven fugir. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat del foc als nuclis urbans. Un foc, hem de dir, que s'ha originat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A, davant el potencial i l'evolució desfavorable de l'incendi, agreujat per les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora que es registren a la zona, s'ha activat la situació operativa 2. Amb tot, s'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny.
3: Fins allà s'hi desplaçaran 150 efectius del 2 Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències LUME, que se sumaran al dispositiu autonòmic que actua des d'aquest dijous hora baixa. Aquest compta amb 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extinció, a més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços a defensar els nuclis urbans.
4: Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrit.
3: I precisament un dels que més preocupa és la barriada del Pinar, al municipi de Bedar, i és allà on actuen els bombers que acabam de sentir. Ara bé, a part dels efectius per sofocar les flames, el dispositiu és més ampli. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha fet aquestes declaracions a Televisió Espanyola.
5: Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda y el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo, hay más de 200 activos, pero es verdad pues que hay un despliegue de sanitarios, de servicios sociales para atender a las personas y...
3: Reyes també indica que hi ha milers de persones evacuades, són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bedar. Totes elles ja s'han reubicat.
5: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca, y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarlas, y tienen pues mucha incertidumbre.
3: El Servei d'Emergències 112 ha habilitat aquesta matinada un telèfon d'atenció d'assistència psicològica als afectats per l'incendi i també als familiars de les víctimes mortals. És el 677-904-624.
1: Després de conèixer aquest desenllaç tràgic, els veïnats de la zona s'han implicat com a voluntaris per ajudar amb mostres de solidaritat, i també hem conegut els missatges de condol dels principals líders polítics davant un dels incendis, com dèiem, amb més víctimes mortals registrats en les darreres dècades.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars i ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació per la tragèdia, ho ha dit en un missatge publicat a la xarxa social X, que és la mateixa plataforma forma utilitzada pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir l'ànima encollida i estar romput de dolor. A propòsit d'això, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergència d'Andalusia, Antonio Sanz, constata que és una tragèdia sense precedents i lamenta que no s'hagin pogut salvar la vida de les 12 víctimes mortals.
1: A part del de Los Gallardos, a la península hi ha altres incendis actius, un dels quals més preocupa és el de Benavís, a Màlaga.
3: On s'han desallotjat un miler de persones de forma preventiva. És cert que el perímetre del foc, que crema entre Estepona i Benavís, està controlat en més d'un 60% i a nit s'han retirat els mitjans aeris. També continuen pendents de l'incendi declarat dimecres a vespre a Guimerà, a Lleida. Aquest ja està estabilitzat, però ha cremat 161 hectàrees.
1: I de moltíssima precaució avui també aquí a les Balears perquè tornem a estar en avís taronja. Per calor extrema s'activarà a les 12 a Mallorca, mentre que la resta de les illes estaran en avís groc. Ahir va ser, de fet, el dia més calorós de l'any, amb temperatures que superaren els 41 graus a Llubí i Vilafranca, una situació que augmenta el risc d'incendi.
3: I justament ahir un foc agrícola va tenir el metro de que va de Palma a la UIB aturat durant 4 hores. Va passar a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. El foc no va provocar incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames afectaren tota la línia de metro que va a la universitat, que va interrompre la circulació per evitar incidents amb el subministrament elèctric. Així ho visqueren alguns passatgers afectats.
6: He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina i ara venc a cercar el cotxe perquè, clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
7: No avisen, aquí se porta, ja te pots de centrada, han de fer tot el trajecte i després diuen, no pots passar. I, joder, menys mal que han estat amables i m'han comprat un taxi i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
3: L'incendi va començar a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets anaren els bombers de Palma i la policia local i s'ha extingit 2 hores més tard.
1: I també ahir a Eivissa va haver-hi un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames s'originaren de vegades les 5 de l'hora baixa al carrer Corunya i cremaren una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
3: La columna de fum era visible des de diversos punts de la badia de Portmany i generà alarma entre els veïnats. En les tasques de i va intervenir un helicòpter, 3 camions d'autobomba i 7 bombers. L'incendi es donava per estabilitzat a les 7:30 del capvespre i posteriorment controlat. La causa apunta a un magatzem d'un establiment, ho explica José Antonio López, que és el cap d'extinció dels bombers d'Eivissa.
8: Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espullol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio. Pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba restaurante.
1: D'aquí uns minuts parlarem amb Carolina Rodríguez, que és tècnica del Servei de Gestió Forestal del Govern. Parlarem en concret d'aquest risc d'incendi que es manté aquí a les Balears. Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
9: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
11: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
12: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
2: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8:14. El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat, un resultat que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, el vicepresident Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu, pels informes tècnics que no han detectat cap irregularitat.
13: Així és, Galmés separa, diu, el que pensa personalment del que és la seva responsabilitat institucional.
14: Personalment, com a Llorenç Guilmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bestart. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
13: Ara bé, les paraules de Galmés no han convençut ni a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni a la cosobirianista Catalina Inés Parelló.
15: El cas no està tancat, perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestart hauria de complir amb la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
16: Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat. La nova instrucció evitarà situacions semblants en el futur i el passat, però, què passa? Un consell o qualsevol càrrec polític ha de ser exemplar. Es deu a un codi ètic.
13: Unes crítiques a la qual també s'ha sumat Toni Sales del PI.
17: El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
13: Hem de recordar que el mes ha fet la compareixença hores després que el Consell hagi aprovat un reglament del bon ús dels cotxes oficials tal com havien reclamat els tècnics, recomanat en aquest cas. Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar degudament retolats, només que el vicepresident segon va incomplir.
1: Han de dir que els tres portaveus que no governen en el Consell han demanat a Bestart que se'n vagi, que dimiteixi, després de tornar a sentir els seus arguments en l'altra compareixença extraordinària que també va tenir lloc dijous.
18: Seran de dobles. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Cadera, pagui, pagui, que era el carrer de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus 40.000, hi va una tirada.
1: La resposta de tota l'oposició ha estat la petició de dimissió, unanimitat de Cladera, Perelló i Sales.
15: Senyor Bestart, marxi ja. Està embrutant la política.
16: A tot ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
17: Demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata.
1: Des d'una banda...
17: I si no ho ha fet, ho demostri.
1: Des d'una banda i de l'altra, dèiem, s'han acusat de no respectar els criteris dels tècnics o només fer-los cas en funció d'allò que els interessa. Són les 8 i 17 minuts.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Avui estan molt pendents de la darrera hora a Andalusia, Almeria, al Manco. 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, ja és, com dèiem, el més mortífer del segle a Espanya. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles. Els van sorprendre les flames quan intentaven fugir precisament de l'incendi. Avui volem aprofitar, perquè duim pràcticament tota la setmana amb un nivell d'alerta molt elevat a les Balears, amb risc màxim d'incendi. Volem parlar de prevenció, volem parlar de què poden fer, què han de fer, quines indicacions han de seguir per evitar aquest risc d'incendis, i per això tenim a l'altra banda del telèfon a Carolina Rodríguez, que és tècnica del Servei de Gestió Forestal del Govern. Bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Avui ens trobam un dia més amb nivell 4 d'alerta pràcticament tots els municipis de les Balears. Cada dia publicau aquest mapa per colors, duim pràcticament tota la setmana que bona part de l'arxipèlag està en vermell. Vos volien demanar primer de tot això què significa, què hem de fer i sobretot què no hem de fer en una situació com aquesta d'alerta màxima.
19: Bueno, això significa que a nivell meteorològic tenim estem dins d'una onada de calor i això fa que tot l'ambient sigui molt sec. No? Les temperatures són molt altes i la humitat és molt baixa i això fa que la vegetació estigui, el que nosaltres diem, estressada, en estrès hídric. Per què? Perquè li falta, clar, la vegetació s'ha de protegir per la falta d'aigua i llavors està molt seca. I llavors, clar, la vegetació, a l'aixugar-se tant, qualsevol espurna la pot fer, com, bueno, pot iniciar un incendi. I clar, les precaucions que hem de prendre són les d'això, de no fer foc en zones forestals i, bueno, les mesures que tota la vida hem pres en èpoques estivals, de vigilar les accions que fem en zones properes al bosc per evitar un incendi fortuit al bosc.
1: Clar, aquest cas d'Andalusia ens torna a recordar que és que tal vegada Costa d'imaginar, però quan s'inicia un incendi d'aquestes característiques, va molt ràpid, rapidíssim. Quines circumstàncies afavoreixen la propagació d'aquests focs i, sobretot, si podríeu recordar què ha fet, que aquestes flames van a una velocitat increïble, que segurament no mos imaginàvem en molts de casos quan pensem en un incendi.
19: Sí, un dels factors que està propagant més el foc a Andalusia, a part de les condicions aquestes que he dit, de temperatura i humitat, és el vent. Està fent molt de vent. Jo he vist, clar, m'he aixecat amb aquesta notícia, no m'ha donat molt de temps a tenir molta més informació, però les imatges que he vist és que hi ha està bufant el vent a una velocitat molt alta. I això, amb les condicions del bosc, que segurament tindrà molta càrrega de vegetació a l'interior, o sigui, molt de matollar, que és el que propaga l'incendi, perquè és el que és el motor de l'incendi, diguem així, no és el que fa que l'incendi avanci, doncs fa que es propagui molt ràpidament.
1: Aquí a les Balears, en quina situació ens trobam aquest estiu en comparació amb altres estius? Sabem que de moment duim tota la setmana parlant de focs agrícoles, que per sort no han cremat moltes superfícies, se controlen ràpid, no hi ha hagut cap gran incendi. Quina situació tenim a nivell de prevenció, a nivell de l'estat dels boscos, a nivell de sequera, l'estiu d'aquest 2026?
19: Bueno, Balears, estem en alerta màxima, o sigui, tenim les condicions per, esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació, hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que a l'estiu la vegetació crema. No, la vegetació està preparada també per cremar-se, d'alguna manera, perquè després rebrota. Uh-huh. Llavors, les condicions és com dir, a Noruega no nevarà aquest hivern? Pues a Noruega nevarà aquest hivern. Pues al Mediterrani sempre a l'estiu té la possibilitat de cremar-se, perquè la vegetació està molt resseca. Tot i així, la nostra únic avantatge és que no està fent el vent que pot afavorir aquest gran incendi, per ara. Tenim una estabilitat atmosfèrica, tenim que les condicions són molt extremes, de temperatura i humitat, però el vent no està bufant. Llavors, si el vent no bufa, doncs és un factor que no ajuda a la propagació. Però tot i així, qualsevol espurna en una zona forestal, al tenir molta vegetació eixuta i morta, bueno, la herba que ha crescut aquest hivern, de les pluges de l'hivern, ha crescut molta herba. Pues ara està morta, aquesta herba està seca. I això pot fer afavorir que una petita llosca, una radial, un cotxe que ha accidentat, que es comenci a prendre, perquè els cotxes a vegades també combustionen i llavors el conductor aparca la vorera, pues això fa que l'incendi comenci en aquest punt. I si les condicions de vegetació al voltant són les idònies, vegetació herbàcia morta, matollar acumulat en les voreres i llavors el vent i la temperatura i la humitat molt baixa, doncs ja tenim l'incendi.
1: Clar, aquests darrers anys parlam de que han tingut moltes onades de calor aquests darrers estius, que les temperatures pugen, així i tot fa anys que no tenim un gran incendi. Això vol dir que s'està fent bé part d'aquesta feina de prevenció, que d'alguna manera a l'hivern s'està fent feina per evitar que hi hagi aquesta acumulació d'herbes seques en la mesura d'allò que és possible?
19: La relació no és tan directa. O sigui, sí i no, diguem-ho així. Jo crec que és més que els punts d'ignició, o bueno, la societat està bastant conscienciada i molt conscienciada de que no ha de fer certes accions per provocar un incendi de manera accidental o negligent, i això es nota perquè no augmentem el número d'incidents, no s'augmenten, es mantenen sempre, no? O a vegades fins i tot disminueixen una miqueta. Clar, que hagi iniciat un punt d'inici en una zona que hagin fet feina, això no és molt raro. O sigui, una zona que hagin treballat prèviament a l'hivern. O sigui, no sabem mai on serà l'inici d'incendi.
1: Clar, una superfície immensa, no?
19: Clar, és que és impossible i no tenim la bola de cristal aquesta per dir aquí començarà un incendi, doncs faig la prevenció aquí. No, nosaltres fem la prevenció dins de la massa forestal. No tant per la, per la ignició, sinó per la propagació.
1: I de...
19: O sigui, la idea de la prevenció no és que no s'iniciï el foc, és que no propagui, o si propaga, tenir una via segura perquè els mitjans d'extinció puguin arribar.
1: Carolina Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Forestal, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
19: Moltes de res.
1: Ara són les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
2: Informatiu matí. Esports.
1: I parlant de futbol, perquè Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
20: Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. El seleccionador del combinat nacional, Luis de la Fuente, ha parlat del rival.
21: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
20: En principi, per primera vegada en tot el torneig, Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz ja estan recuperats i van entrenar ahir amb la resta de la plantilla.
21: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bélgica.
20: L'únic jugador d'Espanya percebut és el davanter Ferran Torres, que si veu la targeta groga avui vespre es perdria una hipotètica semifinal i precisament en cas de guanyar Bèlgica la selecció espanyola s'enfrontaria a França a la penúltima ronda. El conjunt gal es va imposar per 2-0 al Marroc ahir vespre gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa en màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi, i el mallorquí Xavi Riad, que no va disputar cap minut ahir, s'acomiada del Mundial. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, Zito Lubumbo i Abubaka Sumaoro ja són a l'illa pendents de que Caller i Embur, respectivament, arribin a un acord amb el club vermell. D'altra banda, qui no continuarà al Mallorca és Javi Llebrés. El Vini Salamé, que va acabar contracte, ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, també de la segona divisió. Just ahir va ser la seva presentació.
22: Primero, gracias por la bienvenida a Michu, al club, por la confianza también, por haberme demostrado ese interés todo este tiempo y al final pues se ha podido hacer. Y nada, pues estoy con muchísimas ganas de que todo empiece, con mucha ilusión. Al final son pocos días los que llevo, pero bueno, espero que se acelere todo un poco y empecemos ya a darle caña al tema.
20: Llebrés va parlar també de la seva sortida i de la seva situació al Mallorca.
22: Primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí que me había mostrado muchísimo interés. Para mí es un paso hacia adelante, porque sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
20: I a la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins a 2028. En futbol sala, Diego Núñez torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers tres cursos. L'escoltam.
23: La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El papá me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido, Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo y al final la cosa fue muy bien y el deseo desde que me fui siempre fue volver.
20: Nunes va deixar molt bon record a l'illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma i ara enceta una segona etapa en el conjunt mallorquí.
2: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. 12 persones han mort a Los Gallardos, Almeria, en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa.
3: Avui, 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergència se sumaran al dispositiu autonòmic per lluitar contra les flames avifades pel vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec.
1: I aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal.
3: Ahir es varen registrar dos focs, una a Son Sardina, a Palma, que va obligar a interrompre el servei de metro que va des de Ciutat a la UIB durant 4 hores i una altra a Eivissa, a Cala de Bou, en aquest cas a prop d'uns habitatges.
1: A les 8:45 minuts ampliarem més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat, un resultat que no comparteix l'oposició. Guillermo Ortego, bon dia.
0: Bon dia. Durant la seva compareixença, el president del Consell, Jones Galmés, va afirmar que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. L'oposició, en canvi, continua demanant la seva dimissió.
1: I a Eivissa, Aena ha convençut a les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa que han acceptat les explicacions de l'ens aeroportuari sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Entenen les administracions el que ha defensat Aena des de l'inici, que aquesta ampliació no suposarà un increment en el nombre de vols ni de passatgers, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escudolà, també per complir amb les normatives vigents.
1: I a Menorca, en plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís no disposen d'aire condicionat. Atzel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Els aparells de 12 de les 21 habitacions estan avariats i tampoc no funcionen els 5 aires dels passadissos. Ho denuncia Unides Podem, qui lamenta que aquesta situació suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del centre.
1: Ara són les 8:32 minuts. Avui a l'entrevista parlam, continuem parlant d'aquest risc d'incendis i dels fets que han passat a Almeria aquesta matinada.
2: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I saludam en aquesta hora a Joan Estrany, que és catedràtic de Geografia de la UIB i director de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Balears, el Risc Val. Bon dia.
6: Bon dia.
1: I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada tan prest d'IB3 Ràdio. Amb 12 morts a Almeria, aquesta nit hem conegut un dels incendis més mortífers des de fa moltes dècades a Espanya. Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures molt elevades i l'ambient sec va afavorir aquesta propagació. Estan parlant d'una tragèdia inevitable o hi ha factors que tal vegada es poden evitar en aquestes circumstàncies?
6: A veure, un fenomen recurrent, que són els incendis forestals, però que són, a més, un fenomen intrínsec en el clima mediterrani, a les masses forestals mediterrànies, com ha comentat abans la companya de Servei de Gestió Forestal, la vegetació mediterrània és piròfita, per tant, vol el foc per poder fins i tot existir com a ecosistema, com a hàbitat. Ara bé, quina és la convivència d'aquests hàbitats amb l'ésser humà? Aquesta és la qüestió crítica. I sobretot l'ésser humà del segle XXI. Estan davant segurament de víctimes mortals, la majoria d'elles seran estrangers, no tenen coneixement del territori. Tenim un territori, a més, completament ocupat per la part humana, amb urbanitzacions envoltades de masses forestals, que és escat segurament que ens ocupa d'aquesta tragèdia, i per persones que desconeixen aquest territori. Per tant, tenim els ingredients necessaris perquè puguin ocórrer aquest tipus de tragèdies. La prevenció és fonamental. Ara bé, És difícil arribar a persones que venen per unes vacances i sense conèixer les situacions que les poden envoltar i, sobretot, amb unes circumstàncies en les quals la majoria d'aquestes persones ni venen per oci. No estan ni tan sols pensant que poden tenir una desgràcia d'aquestes.
1: Per tant, entenc jo que una de les circumstàncies tal vegada més evitables és aquest coneixement per part de tant de població resident com de població flotant. Supos que és un dels aspectes més importants. Vosaltres, per exemple, heu treballat moltíssim aquí a les Balears amb temes d'inundacions, que també passa, sabem, una cosa similar, que de vegades no són conscients d'aquest risc perquè tot va molt ràpid. Per tant, entenc jo que les administracions haurien de fer molta feina en aquest moment amb donar a conèixer aquests riscos tant a la població que viu en zones mediterrànies que per tant, tenen aquestes possibilitats, com també per part dels visitants.
6: Sí, clar, a més tenim un fenomen que el turisme està completament estès al llarg del territori. No el tenim com fa una sèrie de dècades que estava completament concentrat a zones turístiques costaneres. Ara tenim que en lloguer vacacional poden trobar a qualsevol indret turistes, en la qual cosa el risc s'incrementa molt més. S'ha d'actuar amb aquest nivell de prevenció, fins i tot amb aquestes companyies, perquè tothom prengui consciència dels llocs on viu. Les zones d'interfase urbano-forestal són aquests punts, o sigui, on ens trobem que les cases estan dins les masses forestals, és on el risc és més evident, i sobretot en unes circumstàncies tan extremes meteorològiques com les que estan vivint, en temperatures molt elevades, humitat de l'aire baixíssim i vent molt extrem, perquè crec que s'han superat en ratxes de més de 70 km per hora, en el primer moment que passa l'incendi és quan el perill és més evident i és quan justament, perquè és el moment que s'ha de reaccionar i en el moment que se reacciona és quan un ha de prendre una decisió que li pot salvar la vida o justament, per desgràcia, com ha passat, tenim aquest punt. I és justament aquí on s'ha de prendre consciència. Què fer en pocs minuts, o fins i tot menys d'un minut, per reaccionar i salvar un sa vida? Clar, la decisió que han pres les persones que han mort és intentar escapar per dins un barranc, per dins una rambla. Clar, són llocs que fins i tot se canalitza molt més el foc i per tant, clar, prendre una decisió d'aquestes característiques pues, suposa perdre la vida.
1: Clar, segurament, quan pujam a un cotxe ni mos imaginam que aquest foc, que aquestes flames puguin avançar més ràpid que el vehicle o que te puguin envoltar. És una informació que tal vegada per instint no arribaries a tenir, penses que podràs fugir. Per tant, m'imagino que és molt important entre persones que viuen en aquestes zones conèixer com s'escampa un foc, quines són les vies per fugir més importants o més fàcils o més segures. És a dir, aquí s'ha de fer una feina, entenc, de conscienciació en aquestes zones concretes.
6: De conscienciació i de preparació, en dues coses. Evidentment, la conscienciació és clau, però preparació significa que hi hagi plans d'actuació en tots aquest tipus d'urbanitzacions, en tots aquest tipus d'allotjaments turístics que estiguin aïllats o no, i també preparació, com ja se fa, tot això, el govern de les Illes Balears, per exemple, ja ho té, tenen aquestes faixes d'autoprotecció que són obligatoris per totes aquelles per tots aquells habitatges que viuen enmig de masses forestals, però hi ha d'haver tot aquest procés. Si no hi ha tot aquest procés de preparació i de conscienciació, és impossible que se pugui conviure amb el foc, que el foc, insistim, és un element natural dels boscos mediterranis.
1: Què vos preocupa més, en aquest cas, el fet de tenir unes urbanitzacions o unes edificacions, uns habitatges tan envoltats per massa forestal, o també aquest canvi climàtic de què tant parlam que produeix temperatures tan elevades?
6: El clima serà més o menys extrem. El que està clar és com ocupar el territori. Per tant, l'ordenació del territori és l'element clau per poder precisament combatre el canvi climàtic. Ja des d'una perspectiva de risc d'incendis forestals o fins i tot de temperatures extremes. Ara podem parlar paradoxalment de que allò que se necessita en zones urbanes és introduir precisament el verd perquè se disminueixin les temperatures. Està demostradíssim que les zones que tenen molta més massa forestal disminueix la temperatura en més de 5 graus. Ara bé, hem de conviure entre tots els riscos, entre el risc d'incendi forestal i el risc de temperatures extremes, per exemple, per Illa de Codó. Per tant, quina és la solució? La solució és l'ordenació del territori. Hem de repensar el territori per complet, perquè no tenim un territori com teníem fa 50 anys, amb uns equilibris entre masses agrícoles i masses forestals i urbanes. No, ara tenim un territori completament ocupat per usos urbans. I és aquí on hem de repensar-ho.
1: Joan Estrany, catedràtic de Geografia a la UIB i director del RiskVal, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
6: A vosaltres.
1: Ara són les 8:41 minuts.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8:41 minuts. Ara sortim a l'exterior perquè la ciutat romana de Polèntia, Alcúdia, ja té una passarel·la per facilitar l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda que la vulguin visitar. Ja fa més de 100 anys que en aquest jaciment s'hi duen a terme investigacions arqueològiques que han permès descobrir un teatre, diverses àrees residencials, necròpolis i també el fòrum de la ciutat. Per saber com transcorre enguany la campanya arqueològica i aquestes visites i connectam en directe de nou amb el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
10: Bon dia. A aquesta hora les tasques d'excavació ja van a les totes, els estudiants i els investigadors s'han repartit per diferents zones de la ciutat romana i més concretament vos parlo des de la part central del jaciment on hi ha les restes de la plaça, o que és el mateix, del fòrum, unes restes que han aportat molta informació sobre l'organització urbana de Pollèntia. Els investigadors ho fan equipats amb pales, amb pinzells, amb paletes d'arqueologia, d'on també roba còmoda i guants, i en aquest moment se centren a excavar tres tombes de la basílica situada a la part esquerra del fòrum. Precisament hem pogut parlar amb Leandro Fantucci, que és el responsable de l'excavació a aquest punt del jaciment, i com dèiem estan excavant part de la necròpolis medieval que cobria aquest fòrum, i més concretament se centren en la zona de la Basílica Civil. Fantucci ens ha explicat que les troballes que fan els dona informació sobre la societat que vivia en aquest lloc.
24: A través de los muertos podemos obtener información sobre cómo era la población, las edades de las personas, la alimentación, las enfermedades que tenían, entre otras cosas. Y después todo lo que es la excavación de las estructuras de la época romana y tardoantigua nos permite pues, conocer cómo era esta parte del foro romano.
10: Catalina Mas, que és la codirectora de les excavacions, ens ha explicat les parts del fòrum, el que és el mateix, les places públiques de les ciutats romanes.
25: Ens hem d'imaginar aquest fòrum com a l'actualitat serien pues, aquestes places, aquestes grans places que trobem en els pobles de la illa, no? On trobaríem l'Ajuntament, on trobaríem l'Església i on trobaríem les diferents tendes. Pues, per als romans era el mateix, també era el lloc on se reunien.
10: Podeu visitar Polèntia de dilluns a diumenge de 9 a 3, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 7 de l'hora baixa i divendres i dissabte de les 9 a la 1 del migdia.
1: I ja se poden fer aquestes visites també, com dèiem, per persones amb mobilitat reduïda, perquè aquesta és una de les novetats importants d'enguany, i és que aquesta ciutat romana a Polèntia, Alcúdia, ja disposa d'una passarel·la per facilitar aquest accés i que sigui més inclusiu i que tothom pugui gaudir d'aquest paratge espectacular. Així arribarem a les 8:45. Això vol dir que comencen 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
11: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
12: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
11: Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12 a IB3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
2: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Més problemes al geriàtric de Sant Lluís. L'aire condicionat no funciona a la meitat de les habitacions i tampoc als passadissos. Això en plena onada de calor. Unides Podem denuncia que suposa un risc per a la salut dels usuaris. Tot d'una, en donem més detalls.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: En plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, fins al punt que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avui l'avís groc per altes temperatures, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís no disposen d'aire condicionat. Unides Podem denuncia que molts dels aparells estan avariats, un fet que suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del centre. Sentim Vanessa López, d'Unides Podem.
13: 12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
5: Reclama que es prenguin mesures de manera urgent per garantir el benestar dels residents. Aquesta situació se suma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats per familiars i treballadors que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps que genera també moments de tensió.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: I seguim a Sant Lluís, on fins a 27 persones gaudeixen des d'aquest dijous d'un dels 11 pisos que l'IBAVI ha construït al municipi. El podran ocupar fins a 10 anys pagant un lloguer que no sobrepassi el 30% dels seus ingressos. En té més detalls, Samat Houman. Es tracta de 8 habitatges d'un dormitori doble i 3 habitatges de 2 dormitoris. L'edifici té una capacitat total per a 27 persones i també disposa d'un local a la planta baixa. Entre les adjudicatàries hi ha 7 persones soles, 2 adults amb persones majors a càrrec i també una parella. 4 dels arrendataris, a més, són majors de 65 anys.
14: Fins ara no, estava vivint a Vinissafua a platja, però vaig haver de deixar-se a casa, i ara actualment estava vivint fa cosa d'un any amb el meu fill, fins que no resultés l'adjudicació d'aquesta vivenda. No? Sí.
5: En un futur pròxim, el nombre d'habitatges públics al poble es podria ampliar, ja que la Conselleria d'Habitatge ha acceptat l'oferiment de l'Ajuntament de l'edifici conegut com Satanca. Sentim ara José Luis Mateo, que és el conseller d'Habitatge i que recollia el guant d'aquesta proposta feta per l'Ajuntament de Sant Lluís.
15: Y viendo que la finalidad inicialmente perseguida pues no se puede llevar a cabo, para nosotros será un auténtico placer y un honor poder colaborar con el Ayuntamiento y poder poner sobre la mesa la posibilidad de contar con más vivienda pública para residentes.
5: Se tanca l'entrada del poble, havia de ser un centre comercial, però mai no es va acabar de construir.

0: Més qüestions. La policia local de Mó ha iniciat les inspeccions als xalets de l'organització de Calallonga al port per posar fre al consum excessiu d'aigua. Una campanya de conscienciació i altres mesures intenten rebaixar el consum d'aigua al municipi. Els comptadors intel·ligents, instal·lats a una vuitantena de xalets d'aquesta urbanització, avisen d'episodis reiterats de consum excessiu d'aigua. Per acabar amb aquestes irregularitats, agents de la policia local visitaran els infractors per advertir-los i, si s'escau, també per aixecar acta. Sentim Helena Costa, la primera tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Ciutat.
1: Aquesta setmana hem començat, de fet avui hem començat, i l'idea és pues, anar totes aquestes setmanes fins que haguem fet un poc d'aquells que nosaltres tenim detectats una visita a cada un per informar-los primer de que el reg de gespes a dia d'avui està prohibit i després anar prenguent les mesures pertinents per mirar de reduir aquest consum.
0: L'anunci d'aquestes mesures ha coincidit amb la presentació d'una campanya de sensibilització adreçada als turistes. L'aeroport ha estat elegit com a escenari per desplegar la major part de la campanya. Sentim ara el batlle de Mó, Héctor Pons.
2: Aquesta campanya va dirigida que tota la gent que ve a Menorca, que ve a gaudir de Menorca, que ve a gaudir d'una reserva de biosfera, d'una illa que té les seves limitacions naturals, en sigui conscient, que els acuïm, però que necessitem també el seu compromís.
0: I Més per Menorca considera que la reducció de 1.500 places turístiques anunciada pel PP és només un titular i no diu una mesura real de contenció. La formació reclama límits efectius i un decreixement gradual de les places per reduir la pressió turística. Sentim els consellers ecosobiranistes Esteve Barceló i Noemi Garcia.
3: En comptes d'aquest decreixement de places, de places que estaven inactives o places que se donaven de baixa, en comptes de que aquestes s'amortitzin i, per tant, decreixis nombre de places totals, el que fan és ressuscitar-les, es tornen a posar en el mercat amb una borsa de places temporal.
4: No volem xifres maquillades, el que volem és un decreixement turístic perquè Menorca sigui un lloc on s'hi pugui viure. Si continuem d'aquesta manera, al final Menorca serà simplement un aparador turístic.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: 8:52 minuts, obrim plana cultural. Ciutadella ha commemorat aquest dijous que vespre l'assalt turc del 9 de juliol de 1558, conegut com l'any de sa desgràcia. Al Teatre d'Esborn s'ha celebrat un ple extraordinari amb la lectura de l'acte de Constantinople i una conferència que enguany ha anat a càrrec de la historiadora Pilar Vinent. Durant la xerrada ha explicat que la commemoració de l'assalt turc de 1958 forma part del patrimoni cultural immaterial i que hauria de formar part de l'inventari del Consell, que es va començar a elaborar fa una dècada i que inclou una cinquantena de manifestacions del nostre patrimoni.
6: Un inventari que inclou actualment fins a 56 manifestacions del nostre patrimoni, des de la tècnica de la pedra en sec fins al glosat. I un inventari que, malauradament, es troba del tot paralitzat des de fa prop de 3 anys. I el nostre patrimoni cultural immaterial el formen moltíssims més de 56 elements. Comença a ser ben hora, idò, de reprendre la feina, que no ho troben.
0: Uns fets que van marcar per sempre la història de Ciutadella, ja que va comportar la destrucció de la ciutat i que centenars de ciutadellencs fossin capturats i conduïts en captivitat a Constantinople. I mentrestant, les excavacions del poblat talaiòtic de Torre d'en Gaumès documenten un setè esquelet humà i permeten recuperar nous paviments de l'habitatge protohistòric. Aquesta troballa reforça la hipòtesi que la casa va ser abandonada en circumstàncies excepcionals, ja que la presència de restes humanes a l'interior d'un espai domèstic és un fet molt poc habitual per aquest període històric. És la principal novetat de la campanya d'excavació que acaba tot just ara de finalitzar. Un dels arqueòlegs és Carlos de Salort.
7: La part meridional de Torre d'en Gaumès, a la part sud, hi van trobar 5 morts. Però en altres cases que s'han excavat no n'han trobat cap. Per tant, hi ha com un... Com és que hi ha cases que sí i hi ha cases que no, no? Hi va haver cases que van estar colpides per aquesta situació conflictiva o aquesta pandèmia o no sabem bé què va passar. O hi va haver... O van succeint a totes les cases i en algunes d'elles es va decidir continuar la vida i en altres buidar d'esquelets i dues altres bandes o no ho sé, saps?
0: De cara a les pròximes fases del projecte, els objectius principals seran d'una banda l'estudi antropològic de les restes humanes recuperades al llarg de les diferents campanyes i de l'altra també la consolidació i restitució dels murs, les pilastres i els paviments de l'estructura.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Amb la cultura arribem un dia més a les 8:55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara anam al cine. És divendres i això vol dir que és moment de repassar les estrenes que trobareu als cinemes. Toni Escanelles, aquesta setmana tenim històries de patiment i un poquet d'humor.
2: Sí, ja sabeu que som patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
3: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
4: Es que no le ponga la mano.
5: Tú te calla.
4: Ah!
2: Adriano Huerta és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968. A l'Espanya d'aquella època confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La còpia perfecta.
6: ¡Joder! ¡Que salgas, te digo!
7: ¡Vamos! ¡Vamos!
8: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
9: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
2: Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos, drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
10: Esto es un atraco, arriba las manos.
11: ¿Has aparcado aquí?
2: Es Haciendo Amigos, la més mainstream de totes. Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint el lloc d'esport, una altra afició molt pròpia d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobre nodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
1: I ara repassam algun dels assumptes que han marcat aquests dies amb els sons de la setmana.
12: I no volem que els interessos econòmics la transformin pues, en un lloc de disfrut pels turistes.
13: Tota aquesta costa que està ben preservada i...
14: Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco...
15: Si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió. Per nosaltres això no són accions violentes. Nosaltres sempre des d'un primer moment hem tingut la premissa de fer tu fins on vulguis fer i deixar fent-nos de vora fins on no hi vulguis fer.
16: Que ho condemnem de manera ferma. Això és assetjament i intimidació i és un atac contra les persones.
17: Estic molt content de... Esperaven que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent.
18: Exigimos al govern de Provence que se ponga a complir una norma que ara mismo és vigente.
19: I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
20: I can only tell you that what I saw in the room with 32 leaders sitting together.
21: Hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal.
22: I de fet, mos ha fet plantejar per l'any que ve una celebració de 35 anys des fora del Sembrat, que no hi haurà disc nou, però sí que es veurà que estan preparant quatre escenaris

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres, pendents avui de l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ha deixat de moment un balanç d'11 persones mortes i 8 ferides. D'aquestes, 4 estan greus i seran evacuades a l'Hospital del Rocío en helicòpter.
1: Fins fa uns minuts la xifra oficial era de 12 víctimes mortals, però el conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha actualitzat les informacions i les situa en 11 la majoria estrangeres.

0: 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergències Lomé que se sumaran al dispositiu autonòmic que treballa des d'ahir.
1: És un dels episodis més tràgics viscuts mai a Espanya i té un impacte directe en les agendes polítiques.
0: De fet, s'ha ajornat avui la presa de possessió dels consellers del nou gabinet del govern andalús que estava previst per avui matí al Palau de Sant Elmo.
1: Aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal. El catedràtic de Geografia de la UIB i director del Risc Val, Joan Estrany, ha fet una crida a la prevenció de tota la població.
0: En una entrevista fa només uns minuts a l'Informatiu Matí, ha defensat que l'ordenació del territori a les illes és fonamental en un moment en què el turisme està més disseminat que mai.
2: La preparació significa que hi hagi plans d'actuació en tots aquest tipus d'urbanitzacions, en tots aquest tipus d'allotjaments turístics que estiguin aïllats o no, i també preparació, com ja se fa, tot això, el govern de les Illes Balears, per exemple, ja ho té. Tenen aquestes faixes d'autoprotecció que són obligatoris.
1: També en una entrevista a l'Informatiu Matí, Carolina Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Forestal, ha explicat que les Balears reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi. Les pluges de la passada tardor han deixat molta d'herba seca que ara es converteix en combustible molt potent davant de qualsevol espurna. Això, afegit a les altes temperatures que estan patint i la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc.
3: Tenim les condicions per... Esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació, hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que a l'estiu la vegetació crema.
1: I més de 1.300 estudiants han rebut el seu títol de graduats per la Universitat de les Illes Balears.
4: Álvaro Sánchez, Antoni Socias.
1: Ha estat en una cerimònia inèdita perquè s'ha celebrat a l'estadi de Sant Moix, una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final d'aquesta etapa. I precisament parlam del Mallorca, que habitualment juga a Sant Moix, perquè sembla que hi ha un fitxatge. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia, així és, fitxatge de darrera hora. Abubakar Sumajoro és nou jugador del Real Mallorca. És la tercera incorporació per a la propera temporada. El defensor francès arriba cedit de l'Hamburg alemany fins a final de temporada.
1: I amb aquesta notícia de darrera hora que acabam de conèixer, arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol! Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
4: Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Començam jornada amb 29 graus de temperatura, molta calor, i continua l'alt risc per incendi. De fet, començant parlant de foc, ho heu escoltat a través de la ràdio amb els nostres companys dels serveis informatius. Al Manco, 11 persones han perdut la vida a l'incendi forestal que està afectant des d'ahir hora baixa la zona de Los Gallardos, a Almeria. Les persones que han mort es trobaven dins els seus vehicles quan es varen veure sorpresos per les flames mentre intentaven fugir del foc. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat del foc als nuclis urbans i sembla que l'origen d'aquest incendi ha estat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A. S'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny amb 150 efectius del 2 Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències de la UME, que actua des d'ahir hora baixa amb 150 persones, com deien, 16 grups de bombers forestals, també tècnics d'operacions i extinció, amb més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços a defensar els nuclis urbans. Són alguns dels vídeos que ens ha enviat la Unitat Militar d'Emergències aquest matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars, ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació per aquesta tragèdia. Ho ha dit en un missatge

0: Ja publicat a la xarxa social X, mateixa plataforma utilitzada pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir el cor estret i està romput de dolor. A les Balears, els incendis també han estat protagonistes, afortunadament, res a veure amb la magnitud. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Sí, perquè gran part de les Illes Balears tornen a estar avui en avís taronja per calor extrema. L'alerta s'activa a partir de les 12 a Mallorca, mentre que la resta de les Balears estaran en avís groc. Per si no ho sabeu o per si no ho heu notat, ahir va ser el dia més calorós de l'any, amb temperatures que superen els 41 graus o que varen superar els 41 graus a Llubí, a Villafranca, i també hem de dir que és una situació que augmenta el risc d'incendi, com ara mateix parlàvem. Compartim imatges que descrivim també pels oients a banda d'aquest del Servei Ferroviari de Mallorca, d'un incendi agrícola entre el polígon de Son Castelló i de Son Sardina, a Palma, que va obligar a interrompre durant bona part del matí i del migdia el servei de metro entre l'estació intermodal i també el Parc Vic. D'aquí aquestes imatges, com veiem, del servei ferroviari i també del metro de Palma. La interrupció del servei s'ha fet per precaució i per por que l'incendi afectés, Marta, les catenàries.
0: No ha estat l'únic destacable, l'únic incendi protagonista de les darreres 24 hores. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Un altre incendi ha afectat un terreny amb vegetació al carrer de La Corunya de Cala de Bou, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Les flames es varen originar de vers les 5 del capvespre i cremaren una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges a devora. Un incendi que s'ha pogut seguir en temps real des de la sala de control de la policia local de Sant Josep, gràcies al nou sistema de vigilància intel·ligent del municipi que tot just es presentava en aquell moment. És un sistema molt sofisticat que inclou 28 càmeres intel·ligents i una patrulla de 6 drons en connexió a unes bases que els permeten carregar-se automàticament. Una tecnologia pionera a l'estat espanyol.
0: I la d'ahir va ser una de les jornades amb més arribades de migrants a les costes balears. S'augmenta i molt el flux migratori. En només 24 hores s'han localitzat 8 embarcacions amb un total de 114 migrants a bord. La darrera embarcació va arribar a prop de les 10 del vespre amb 7 persones d'origen magrebí a la platja d'Escaló, a Formentera. Avui també tenim altres notícies que compartir, perquè al llarg del programa celebrarem un aniversari molt especial.
1: Sí, altres notícies més bones de dur, no? Perquè fem programa avui des del Centre de Dia de Caladó, a Mallorca, que aquests dies celebra el seu primer aniversari. Estem de festa. Coneixerem com és el dia a dia d'aquest espai que en només un anyet s'ha convertit en un servei de referència per a moltes persones majors i les seves famílies. La nostra companya Maria Antònia Esquines ja és allà i ens mostrarà l'ambient d'aquesta celebració. De fet, crec que ja la podem saludar, Maria Antònia. Què tal? Bon dia, companya. Com esteu vivint aquest primer aniversari?
3: Molt bon dia, companys. Ja som aquí, com heu explicat, al Centre Dia de Caladó. I vos he de dir que s'ensuma un ambient un pot de nervis. Hi ha tots els treballadors i voluntaris que han vingut a ajudar preparant aquestes sales, perquè de ben les 9 i quart, d'aquí uns minuts, arribaran tots els usuaris amb una furgoneta, ja que els van a recollir porta per poder arribar aquí. I ara estan amb les darreres preparacions, ja que durant tot el matí faran una quantitat d'activitats que vos aniré contant des d'aquí, des del Centre de Dia de Caladó.
0: Moltíssimes gràcies, companya. Anirem connectant amb tu per poder gaudir plegats d'aquest aniversari tan, tan especial. Una gent gran molt activa, a jutjar per totes aquestes imatges que hem compartit per als espectadors, que descrivien el seu dia a dia amb moltíssimes activitats de tot tipus. Són les 9 i 10 minuts. Podem tenir una reflexió en el dia d'avui? Una frase especial?
2: Clar que sí, Marta Garau. La frase és del novel·lista francès Marcel Proust, que va néixer tal dia com avui, de 1922, i diu així: els dies poden ser iguals per als rellotges, però no per un home.

0: vas trobar
1: moment karaoke, que ja fa estona. Ai, sí, que ja no tenia de moment karaoke.
0: És que és una fantasia. Ai, que és reloj. Però sí, tenim més coses.
2: Sí, és que, fixa't, escoltant Los Panchos, estamos hipnotitzats.
0: Que hem de comentar de què parla tothom, Marta Grau.
2: De què parla tothom, Xisco Nadal, no de Los Panchos, precisament.
0: Ja mos agradaria a nosaltres. Tothom parla del regal institucional que ha fet el president de Turquia als presidents que varen anar a la cimera de l'OTAN. Una pistola personalitzada en 6 bales.

0: Els regals institucionals solen ser un gest de cortesia, però el que ha fet el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durant la cimera de l'OTAN, ha generat més d'un mal de cap diplomàtic. Erdogan ha obsequiat els caps d'estat i de govern assistents amb un revòlver turc personalitzat amb el nom de cada dirigent i acompanyat de 6 bales reals. Un regal que pretenia fer valdre la indústria armamentística turca, però que ha acabat obrint un debat sobre els límits del protocol diplomàtic. El problema és que molts de països tenen una legislació molt estricta sobre la importació i la tinença d'armes, encara que es tracti d'un obsequi oficial. Per això diversos mandataris han optat per no endur-se el revòlver, deixar-lo en custòdia a les seves ambaixades o fins i tot inutilitzar-lo abans de fer-ne el trasllat. Alguns governs estudien donar aquestes armes a museus o incorporar-les als seus fons de regals institucionals, mentre que d'altres les han lliurat directament a les autoritats competents perquè en decideixin el destí. A més d'aquest revòlver, Erdogan també va regalar una biografia seva en anglès i un joc de ploma i llibreta personalitzats. Però ha estat, sens dubte, l'arma allò que ha eclipsat qualsevol altre detall i s'ha convertit en una de les imatges més comentades d'aquesta cimera de l'OTAN. Vos agradaria rebre un regal així? O no?
1: No gens, o sigui, no. És que, a més, t'he de dir una cosa. Mira que nosaltres a tot mos tiram a la piscina i valoram i opinam i comentam, però jo és que no sé ni com valorar aquesta notícia, és que m'atens els cabells, no don crèdit a que aquest home hagi tingut no sé si dir coratge, valentia o els nassos de regalar una pistola, un revolver.
0: Sí, com sigui, ha estat una mica un tir per la culata, si m'apures, perquè la gent més enllà de la sorpresa inicial, clar, que fas amb aquest regal? És com quan de vegades per Nadal qualcú que no toca mai gaire, o per teu aniversari te regala una cosa que no toca.
1: Ja, però te poden regalar calcetins, que per ventura en tenen 2 tonelades, però
2: calcetins i pistoles,
1: una pistola, no sé.
0: Sembla el nom d'un programa d'Ivetra Ràdio, entre calcetins i pistoles, amb Marta Grau. M'encantaria.
2: Bueno, és un poc aquest programa,
1: Que
2: anava
1: amb copyright, per si de cas.
0: Ja ho han dit, ja queda registrat. Sempre pot rendir ses gae, que és...
1: Sigui com sigui, vull dir una cosa, que per ventura ara me'n vaig per ses bardisses molt enfora o molt allà on no toca, però... Que d'important és que en els nostres infants, en els nins i les nines, no se'ls regali de petits cap cosa que faci aparença d'arma, de pistola, de rifle, d'escopeta, no sé. No sé, ja sé, és la meva opinió.
0: Sí, no, m'aparec
1: molt de
0: perillosa.
1: El joc simbòlic, jo, per exemple, sí, me record, tenc una fiola que té 21 anys. Quan era petita m'ha demanat un reis, una jugueta per fer net. I jo vaig pensar, com li he de regalar la meva fiola qualque cosa per seguir reproduint aquests estereotips. Però clar, és el joc simbòlic, no?, de jugar a casetes, a cuinetes, a no sé què, no sé quantes. Bé, però clar, una pistola, és que... Regalar una pistola és regalar violència, vull dir, encara que sí, ja sé que s'aturin molt, perquè per ventura, després d'aquesta opinió meva, qualcú me dirà qualque cosa, però no sé, per ventura mos ho hem de fer mirar, perquè poden regalar una altra cosa.
0: Entenc que a nivell metafòric la teva proposta, però de vegades una pistola de jugueta no és més que una pistola de jugueta.
1: Bé, jo no he entès mai el joc simbòlic de jugar a matar.
0: Un arc amb fletxes no és més que un arc amb fletxes.
1: Sí, bé, això no és igual.
0: Perdona, si
2: eres... És un arma.
0: Estimada, si eres un indi Sioux, te podies carregar qui volguessis amb una fletxa. Perdona, una fletxa enverinada, no ho comptes l'endemà. Ho dic perquè el joc simbòlic és el mateix. De vegades, el joc només són jocs. Ara, és com la tele, no has de deixar els nins, etcètera, IB3, que tota la programació sempre serà meravellosa i adaptada a tots els públics, i IB3 vos ofereix tot allò que necessitau. IB3 Televisió i IB3 Ràdio. Fet aquesta falca, és com deixar els nins tots sols davant la tele. No t'hi has de deixar, perquè poden sortir coses que ells no entenguin. Hi ha de bon context, hi ha de bons pares. Tu li pots regalar una pistola, tu li pots regalar un arc, tu li pots regalar una metralladora, tu li pots regalar un tanc, el que vulguis, si en el nin li fa il·lusió, després que acabaran jugant a videojocs i serà encara molt pitjor. Jo crec que el que se necessita quan se fan aquest tipus de regals és tenir qualcú de vora que li expliqui una mica la no violència, que ha de ser una cosa simbòlica.
2: Exactament.
0: Que tu, man, pots ser un fan de la Segona Guerra Mundial i t'agrada...
2: El col·leccionisme.
0: O de la primera, i estàs tot el dia que van trinxeres a casa teva.
2: Sí, estic totalment d'acord.
0: Depèn, però...
1: Bé,
0: tu.
1: Se noti, si m'ha fet pensar,
0: això. Com la metàfora teva, i et cerca aquest home, però no toca, no, anava a dir, no toca Mallorca, no,
1: no
0: toca Turquia.
1: No toca Turquia.
0: Però oh, hi ha gent
2: que se troba per damunt del bé i del mal, perquè en quin món se t'ocorre regalar una pistola,
0: pistola i una autobiografia.
1: Això
2: també és l'ego en estat pur, o sigui, l'ego en estat pur.
0: Clar.
2: I clar,
1: això és un poc cristiano.
2: Me crida un poc, me crida molt l'atenció la reacció, no, dels dirigents. Alguns que pensen donar-lo a un museu, altres que se'n van a donar tard, no? De sobte obres el regal, imagina que te trobes a casa obrint el regal,
0: clar,
2: o a l'hotel, i veus una pistola.
0: Per un tema de protocol diplomàtic, m'imagino que si te regalen una pistola no pot anar allà a dir-li, escolta, no la vull, te la quedes, i a partir d'aquí, amb aquesta espècie de regal enverinat,
1: i de lo millor,
0: no saps què fer.
1: El protocol hauria de canviar amb això, haurien de poder tornar un regal que no t'interessa o que va en contra dels teus principis.
2: Però això, amb els dirigents polítics, o també tu amb els regals de Nadal, amb els regals... Perquè
1: jo,
2: a vegades...
1: No, no sé si s'hauria d'estendre.
0: Jo no me n'amag. Regals de Nadal, regals d'aniversari, regals en general, que siguin cas i antiquet. Perquè
2: però qui no
0: tornar.
2: Necessita uns calcetins?
0: Depèn, Marta Garau, estimada, quan te'n tens 74 o tens 23 corbates
2: i
0: que no t'agraden,
2: etcètera,
0: jo crec que arriba un punt en què podo tornar-ho.
2: I d'avui la cosa va de regals enverinats o no.
0: Avui la bufanda no serà necessària.
2: No, avui no és necessària perquè, recordem, tenim unes temperatures altíssimes. Ahir, dia més calorós de l'any, probablement avui i els dies que venen podríem superar aquest rècord. Parlarem del test i de l'alt risc d'incendi que suposen aquestes altes temperatures. Tot amb la bona companyia, Díker Hernández als comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció i Àlex Fortesa, encetam el cap de setmana.

0: Són les 9 i 18 minuts, ja han arribat els nostres contertulis aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Saludam l'empresari i consultor José Manuel Barquero. Bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: I les periodistes Elena Pipó, bon dia.
2: Hola, bon
0: dia. Anna Mascaró, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui, malauradament, començam parlant dels incendis. Al manco 11 persones han perdut la vida a l'incendi forestal que està afectant des d'ahir hora baixa la zona de Los Gallardos, a Almeria. A més, les persones que han perdut la vida es trobaven just a l'interior dels seus vehicles quan es van veure sorpresos per aquestes flames en el moment que intentaven fugir de casa seva, fugir del foc. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat dels incendis als nuclis urbans. Sembla que l'origen ha estat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A. S'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny. Estem parlant de 150 efectius del 2è batalló de la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, de la UME. De fet, alguns dels vídeos que compartim amb els espectadors i que descrivim per als oients són d'aquesta Unitat Militar d'Emergències, que no ha deixat de fer feina. 16 grups també de bombers forestals, tècnics d'operacions i extinció, més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que estan intentant centrar tots els esforços a protegir aquests nuclis urbans. Volem saludar Carolina Rodríguez García, és degana del Col·legi d'Enginyers Forestals i la tenim ja amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica. Carolina, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Malauradament, totes les persones que han perdut la vida se trobaven a l'interior dels seus cotxes. A vegades, quan les autoritats diuen que és més segur romandre a casa, és així. A vegades, l'única solució és el confinament.
4: Sí, bueno, crec que aquest cas ha sigut que han donat l'ordre d'evacuació i han proposat vies d'evacuació i han agafat una via alternativa. O sigui, no han seguit les instruccions de per quin camins havien d'evacuar. I crec que s'han vist atrapades perquè, clar, no tenien la informació, la gent que vol marxar de casa amb l'estrès i l'agobio de que ve les flames, no tenen la informació de on està l'incendi i què és el comportament i com és el comportament del foc. Llavors, és molt important que si et donen una via de sortida i et diuen has de sortir per aquest camí, no canviar el camí tu, perquè tu no tens la informació.
0: És que, malauradament, Carolina, aquesta via de sortida que havien donat sembla que era una via també estreta i tal vegada per aquesta raó ells han optat per una via alternativa que, malauradament, les ha costat la vida.
4: Clar, però ells no tenien la informació del comportament del foc. Tu, si no tens informació, has de que la gent que t'està donant la informació sobre aquesta via, encara que sigui estreta, saben que és segura, si no, no te la donarien.
0: Quines són les particularitats?
4: Això és molt important, eh? Sí.
0: Clar, sobretot
4: seguir... És molt important seguir les instruccions, perquè la informació la té els serveis d'emergències, els serveis d'extinció d'incendis forestals, és qui té la informació i és els que saben el foc cap a on propaga. I la via més bona és la que estava en atrapament, és la que tenia les flames... més properes, per això no li van donar... Tot això, molts supòsits, perquè he vist les notícies aquest matí, jo tinc família a 20 quilòmetres de Los Gallardos i m'ha afectat molt, perquè jo he trucat a la meva família, el primer que he fet, per saber si estaven tot
0: bé. I afortunadament se troba bé, Carolina.
4: Sí, tots bé. No hi ha... Bueno, per ara, tothom que jo conec està a casa seva.
0: Quines són les particularitats del terreny? Moltes vegades hem parlat en aquest programa amb tu de les particularitats de la zona en concret, si és seca, si és àrida, si s'adona les condicions perfectes, a vegades aquesta tempesta perfecta perquè s'adoni un incendi. En el cas d'Almeria?
4: Clar, si pensem en Almeria, pensem en el desert, i no és veres. O sigui, sí que hi ha molta zona desèrtica, però no és un desert del Sàhara, és un desert amb un matollar baix o un matollar potser d'un metre o dos metres d'alçada. Després hi ha zones amb vaguades que hi ha més vegetació arbòria. I clar, les condicions que jo he vist a les imatges dels incendis aquest matí quan ha sortit la notícia, clar, estem en una onada de calor amb temperatures molt altes, humitats molt baixes, això fa que la vegetació que està en el territori està molt seca i està molt eixuta. I la vegetació que ha crescut aquest hivern per les pluges, ara la herba ja s'ha eixugat, perquè ja ha arribat la calor, ja ha arribat l'estiu i està tota morta la herba. Llavors, qualsevol incident o accident, que en aquest cas diuen que és una línia elèctrica, doncs afavoreix l'inici del foc. Després, la propagació és com està aquell territori, ple de matollar, que és com es propaga, a través del matoll i després es cremen els arbres.
0: Tenen
4: I després el vent. Sí. Uh-huh. El vent que està fent aquesta zona, jo he vist les imatges i és un vent molt alt. I llavors això afavoreix molt el comportament extrem del foc. També si fos pendent, eh? Vent i pendent fan el mateix efecte respecte a les flames. I jo suposo que la gent que s'ha vist atrapada sobretot perquè les flames avançaven molt ràpid respecte amb el vent que bufava. I és una suposició, però les imatges m'han donat aquesta sensació, que feia molt de vent i això ha fet que l'incendi sigui més un comportament més eruptiu, no? Més difícil de controlar.
0: I probablement serà un incendi difícil d'extingir, a jutjar, sobretot per l'operatiu. 150 treballadors de l'unitat militar d'emergències, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions, 4 autobombes, o sigui, estem parlant, Carolina, d'un dispositiu molt, molt contundent.
4: Sí, clar, ja és un, quan, ja, a més hi haurà molta més gent participant que no són serveis d'extinció d'incendis, perquè ja l'emergència no, ja no és només el foc, ja és atendre la població, ja hi ha una emergència de protecció civil paral·lela. O sigui, tot això que m'has dit és servei d'extinció d'incendis forestals, però és que tot el que envolta després l'emergència a la ciutadania, la protecció civil, evacuacions, confinaments, a jutjar aquesta gent, donar de menjar, la logística que du darrere, hi ha molta més gent participant en aquest incendi.
0: Carolina, estirem ben pendents de l'evolució d'aquest incendi que malauradament s'ha cobrat la vida de 12 persones. Acabem de veure com s'estan actualitzant les xifres i sembla que sí, que se poden confirmar que són 12 les persones que han perdut la vida. Hem explicat la manera, no? Just quan intentaven partir per una via alternativa i han mort dins els seus cotxes, a l'interior dels seus vehicles. Aquí, a les Balears, aprofitam que tenim aquesta estona en tu per demanar-te sobre les condicions, perquè malauradament també són molt propícies per als incendis.
4: Sí, la onada de calor la tenim a damunt. Ja he escoltat abans que teníem, no? Estàvem en màxims de temperatura el dia d'ahir. Avui tenim, encara seguim amb la onada de calor i la seguirem mantenint el cap de setmana i la setmana que ve també. O sigui, estem en les condicions idònies per tenir un incendi forestal. La vegetació ara ja la vegetació herbàcia ja està morta, està molt eixuta, com hem dit també a Almeria, igual que aquí. Tenim el mateix clima mediterrani. El matollà també està... Tenim molt de matollà en els boscos i això vol dir que propagarà un incendi que inicia en una zona dolenta, diguem-ho així, pot propagar. I els arbres, clar, si el sotabosc crema, els arbres s'acaben tot per cremar.
0: Carolina, la darrera...
4: El que no hem tingut encara són onades de vent. El vent encara no ha arribat a Balears.
0: No.
4: I això fa que sí, pot haver-hi un incendi, però si no bufa molt de vent... no sigui tan estrem.
0: I tant de bo sigui així. La darrera pregunta és li fa el nostre col·laborador José Manuel Barquerón, davant.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, le acabo de escuchar una cosa que me ha parecido muy, muy importante, ¿no? Cuando decía la cantidad de masa, digamos, combustible que hay en estos momentos, porque con las lluvias de invierno ahora todo eso se seca y eso es, bueno, eso es material que cuando se produce un incendio pues se propaga encima con viento, con mucha más velocidad. Y yo le quería preguntar sobre este mantra que muchas veces escuchamos por parte de algunos sectores de que el monte es intocable, de que hay que dejarlo virgen, de que ahí no hay que tocar nada. Y cuando vemos, y ustedes, los ingenieros forestales, lo sabrán mucho mejor que yo, cómo en países mucho más avanzados intervienen decididamente sobre los montes, con cortafuegos, con una serie de diseños, con la poda, en invierno, etcétera, para evitar... Bueno, pues que los bosques se conviertan y los montes en bombas incendiarias, ¿no? Y entonces escuchamos demasiadas veces hablar, pues no sé, ambientólogos o bueno, o quien sea, o ecologistas, o gente que con su mejor intención piensan que esto, pues la intervención humana no hay que hacer nada, y yo luego escucho a los expertos como ustedes. Pues decir que, oiga, que esto hay que hacerlo antes de que lleguen los 40 grados y antes de que llegue la baja humedad y antes de que llegue el viento, ¿no?
4: A ver, yo soy la más conservadora y la más ambiental de todos. O sea, yo quiero conservar el bosque. O sea, para mí, yo soy ingeniera forestal. Yo he estudiado para cuidar los bosques.
1: Claro.
4: Para gestionar los bosques. Hay veces que los bosques se gestionan de una manera... Y claro, cuando hablamos gestionar siempre pensamos para producir madera y arrasar. No, gestionar no es eso. Gestionar es ver un problema, analizar las causas del problema y buscar soluciones. Si viviéramos en zonas de millones de hectáreas, como hay en parques nacionales o parques naturales en Estados Unidos, de millones y millones de hectáreas sin habitantes, podríamos tener una gestión más a la naturaleza dejarla. Pero naturaleza dejarla también es dejar que queme, dejar que si hay un vendaval todo quede ahí acumulado. O sea, dejar a la naturaleza hacer no es que el paisaje sea bonito.
0: Exacto.
4: Porque lo bonito y lo feo no es natural. Lo bonito y lo feo es humano. El humano ve bonito y feo lo que a él le gusta, no lo que sea natural o no. O sigui, el natural és...
0: Aquest equilibri, evidentment, no?
4: Clar, és això, sí.
0: Un equilibri entre la gestió, la prevenció...
4: Clar, llavors, jo, la gestió és donar solucions a uns problemes, i ara mateix els problemes dels boscos en el nostre territori són els incendis.
0: Sens dubte.
4: Clar, gestionar-los és difícil, i no només ho pot fer ho ha de fer l'administració, però ho han de fer els propietaris i ho ha de fer la societat.
0: Des d'aquí,
4: tothom.
0: Carolina, una crida en aquesta responsabilitat compartida, com vostè bé ha explicat, no només de les administracions o autoritats, sinó també dels particulars. Estem molt agraïts per tota aquesta intervenció, per tota la informació que ens ha donat Carolina Rodríguez García, recordem, és la degana del Col·legi d'Enginyers Forestals de les Illes. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes de res, i bueno, donant les meves condolències a les familiars d'Almeria i, bueno, no sé què dir.
0: Tot el suport, perquè
4: és... Sí, molt de suport, perquè això, bueno, és una tragèdia que ens pesarà a tothom.
0: Una tragèdia sense
4: I sobretot en els serveis d'incendis, d'incendis forestals, que jo ho pateixo cada cop que hi ha una mort d'un incendi forestal, és com si fos també part de meva, perquè soc del col·lectiu.
0: Ho entenem perfectament. No són dies fàcils tampoc per als professionals. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes de res.
0: Una petita pausa per publicitat i a la part de ràdio del nostre programa escoltam el bisturí de Javier Alarcón.
2: El dia amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
3: Buenos días. Si ayer la voz de este bisturí era para degollar de un plumazo todas las conductas violentas que sacuden transversalmente cualquier forma de vida humana en este paralelo. Si hablábamos de los turisfóbicos, de los niñatos de Arran Mains Turismo, que no han hecho todavía ni una declaración de la renta y se permiten hacer declaraciones violentas contra lo que financia precisamente la posibilidad de que sean violentos, contra la ubre del turismo. La de hoy es la respuesta. Una, la vertical, la de los propios imberbes que no tienen ni carné de conducir y pretenden conducir los designios de una comunidad entera, que dicen que lo que es violento son las instituciones democráticas que gestionan nuestra principal actividad turística, que la violencia viene de arriba. La otra es que ya tenemos respuesta a esa respuesta que justifica la violencia que les da de comer, que les alimenta para que puedan violentar conforme a los manuales violentos que se montan. Denuncian el juzgado de guardia de un ciudadano y extranjero para más inri por daños, coacciones y desórdenes públicos contra ese elixir de juventud. Una denuncia que, sea lo que sea, habla más del perfil de los actores que de sus presuntas conductas, que grafitea la psicopatía de esos salvadores con trasfondo político, dibujando sus daños y desórdenes mentales. Coacciones casualmente ausentes durante los años 15 a 23, en que sus afiliados ideológicos saturaron el espacio por el que ahora dice que luchan, y con los que casualmente se fotografiaban el otro día frente al Consolat de Mar. Y al lunes, siempre jóvenes.

0: lamentant bé tota precaució, tota prudència, mentre que els experts recorden que les illes reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Carolina Rodríguez, que és tècnica del Servei de Gestió Forestal.
1: Tenim les condicions per... esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació, hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que a l'estiu la vegetació crema.
0: I més qüestions. Baixa la creació d'empreses a les Balears el mes de maig. Ho ha fet prop d'un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. En total, els 5 mes de l'any es varen constituir 432 societats a les Balears, mentre que altres 79 es varen dissoldre. I també temps pels esports, perquè el Mallorca ha anunciat un tercer fitxatge. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, ja és oficial. Abubakar Soumaoro és nou jugador del Mallorca. El defensa de 21 anys arriba cedit fins a final de temporada després que l'Hamburg, club que té els drets del jugador, i el club mallorquí hagin arribat a un acord pel qual el futbolista francès jugarà en qualitat de cedit la temporada 26-27. El darrer equip en el qual ha jugat Abu ha estat el Saint-Étienne de la segona divisió francesa, en el qual va jugar la segona part de la passada temporada. A més de l'Hamburg, ha jugat en el Paris Football Club i en el planter del Paris Saint Germain. Soumaoro també ha estat internacional amb les categories inferiors de la selecció francesa. Sentim Abu.
3: Hello, Mallorquinista, it's Abu. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamunt Mallorca.
0: I de les paraules del que és ja el tercer fitxatge del Mallorca, arribarem a les 10:04. Ja sabeu que els serveis informatius, com sempre, actualitzem, molt pendent sobretot d'aquest incendi d'Almeria, i tornem, com sempre, a partir de les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
6: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i parlam un dia més de molta calor, de vis per incendis. Hem fet referència a la primera hora de programa a l'incendi a Almeria, que malauradament s'ha cobrat 12 morts, i com aquí també tenim un alt risc d'incendi. La calor continuarà sent la protagonista a les Balears, però avui s'espera cel pràcticament destapat a totes les illes, vent fluix i variable, i sobretot un nou ascens d'aquestes temperatures tan altes. Joana, bon dia de nou.
7: Sí, Marta, bon dia. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia manté els avisos per calor extrema. Alerta taronja, ja ho podeu veure en pantalla, a Mallorca, i alerta groga a Menorca, Eivissa i Formentera, amb molts punts de l'arxipèlag es poden tornar a fregar, o més ben dit, superar els 40 graus durant les hores centrals del dia. Xisco.
8: I allò més preocupant és que els models meteorològics apunten que aquesta situació no serà puntual. Les temperatures a 1.500 metres d'altura, la referència que fan servir els meteoròlegs per mesurar les masses d'aire, es mantenen entre 4 i 10 graus per sobre de la mitjana habitual per aquesta època de l'any.
7: I segons el model nord-americà GFS, el punt àlgid de l'onada ha estat entre dimarts i dijous, és a dir, ahir, amb anomalies de fins a 12 graus per damunt de la mitjana climàtica. És a dir, temperatures molt excepcionals fins i tot per a un mes de juliol. Però avui no penseu que la cosa afluixa. Tornarem, no fregar, sinó tocar a les totes aquests 40 graus. Com dèiem?
8: Els experts assenyalen que si es compleixen aquests pronòstics, aquest juliol podria acabar sent el més càlid registrat mai.

0: el nostre arxipèlag. Alguns models comencen a veure una certa normalització cap al 20 de juliol, però encara amb molta prudència.
1: Esperem que enguany Santa Margalida no l'acabi d'encendre i entengui abastament amb la calor que ja tenim. Ja sabeu aquella dita, no?, que Santa Margalida l'encén, Sant Bernat l'apaga, jo crec que
2: ja no
1: de moment ja està ben encès, però mentrestant Protecció Civil demana...
0: Que arribi Sant Bernat.
1: Que arribem.
0: Sant Bernat, vine.
1: Exacte, per favor. Mentrestant Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar exposar-nos massa hores al sol, perquè les hores centrals sobretot són de màxima insolació, hidratar-se sovint i tenir especial cura amb els infants, gent gran i persones vulnerables.
0: I també molta atenció al risc d'incendi forestal, que aquest dia és molt elevat per la combinació de temperatures extremes, sequedat i vent fluix. Per tant, resumint, cel serè, vent fluix, temperatures encara més altes i una onada de calor que, segons totes les previsions contrastades de l'AEMET i dels principals models europeus i americans, continuarà afectant de ple les Balears durant els propers dies. Només poden dir... molta paciència.
1: Molta d'aigua.
0: També.
2: I molt de seny, sens dubte, davant d'aquesta calor
0: ara
2: extrema.
0: Ara sembla que fem una de les promos d'aquestes de dia. En les nostres enumeracions.
2: Després parlarem detalladament amb Albert Darder de quin serà el pronòstic de cara a aquest cap de setmana. També anirem actualitzant tot el que està passant a Almeria amb aquest incendi que s'ha cobrat la vida de 12 persones ja. Malauradament eren persones que van intentar fugir de casa seva per una ruta alternativa a la que havien donat les autoritats. Però ara, si vos sembla, obrim les finestres a l'exterior, obrim aquestes càmeres, aquestes beauties que mos permeten comentar el temps en directe, allò que ens encanta fer en aquestes hores cada matí. La primera, a Capdepera, a Mallorca, una estampa tranquil·la d'un dia amb una mica de boira al manco en aquest indret en concret, perquè no poden gaudir d'un cel que se digui molt blau.
1: Encara no, el cel encara no està molt blau, sembla que no ha sortit massa sol. Bé, el sol ha sortit, però que sembla que ara mateix no tenim massa sol en aquesta hora del matí, són les 10 i 9 minuts. Això sí, la calor ja se pot percebre, no?, simplement per veure la mà amb aquesta mica de boira al fons, senyal de que hi ha calitja.
0: És que quan hi ha boira en l'estiu, tremola.
1: Tremola.
0: No debades, sí. Anunciam aquestes temperatures tan altes aquests propers dies.
2: Però, perdó.
1: No anava a dir, però si vos voleu refrescar, feu un cafico.
2: Avui toca cafico. Mira, no hem fet cafico tots els dies, perquè és que ens encanta i ja ens diuen que mos estàvem passant una mica amb la càmera subaquàtica, però és que estem tan enganxats a la càmera subaquàtica d'Ivetres que és que és vera que és posar-la i produeix aquest efecte relaxant a l'hora de veure aquests peixets que avui estan tranquils.
0: Mira que vaig insistir un parell de vegades en aquest Jaume i va dir, no, fins divendres no toca càmera aquàtica, perquè n'abusau, diu la nostra companya de realització. Com podem veure, no tots esperaven que els peixos, crec que s'han deshabituat.
1: N'hi ha de petitons.
0: No, però s'han deshabituat.
2: Però mos havia fugit de les mans o de la càmera
0: sí,
2: subaquàtica.
0: Sí, perquè va una setmana que la van posar cada dia.
1: Sí, perquè mos agrada molt fer caficos.
0: Mos havien tornat una mica subaquàtic lovers. I clar, des de realització mos varen dir piano, piano.
2: Per favor.
0: Clar, però els peixos s'han deshabituat. Ara ja,
2: és que avui no n'hi ha,
0: ara
2: clar.
0: Ara ja degueren anar els peixos 4 o 5 dies a la cita de les 10 i 7 amb Ivetres, televisió i ràdio.
1: Mira,
0: i com
1: mira,
0: que no
1: t'hi hem
0: fet
1: mira,
0: ni cas...
1: Ara en passa
2: ara
1: un.
2: Sí.
1: Allà,
2: ara,
1: un
2: sí, ara sí, ara sí.
1: Veus?
2: Que se mos torna a fugir de les mans, companys, això. És vera, eh? Però sí, tal vegada s'havien acostumat a nosaltres i per això avui al manco de Vall de Saigo la cosa està més tranquil·la. Que pugueu aprofitar per banyar-vos, per anar a les platges a pegar un cafico perquè s'espera un cap de setmana molt calorós. No heu de davallar la precaució, sobretot com deien a Joana, gent major, nins, hidratar-se, molt important perquè les temperatures són altes. Anem a pegar, no un cafico, però sí a refrescar-nos amb el tema que vos proposem tot d'una. Tornem al centre de dia de Cala d'O, que avui celebra el seu primer aniversari amb una jornada molt especial.
1: Sí, Marta, durant tot el dematí estem coneixent de prop la feina que s'hi fa cada dia, compartint estones amb aquests usuaris, que s'ho passen bomba, ja ho hem vist abans amb imatges, també amb els seus familiars i amb l'equip de professionals que els acompanya cada dia.
0: I allà segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines, que ens continuarà mostrant com es viu aquesta celebració i tot el que ha suposat aquest primer any per al centre i també per al municipi. I crec, Maria Antònia Esquines, que estàs molt ben acompanyada. Explica'ns, amb qui estàs?
3: Companys Nova, no podeu fer una idea de la ben acompanyada que estic. Estic en Natxisca, una de les auxiliars treballadores del centre, Naina i na Maria Lluïsa, usuàries del centre de Caladó, com heu dit. Ja són aquí tots d'ells, ja han pegat una mossegada, han agafat forces, perquè ara d'aquí una estoneta aniran a la seva sessió de gimnàsia. Ja els adelantarem a la segona connexió com van, però primer de tot jo els hi volia demanar. Maria Lluïsa, Aina, esteu preparades ara que heu berenat per fer un pot de gimnàsia?
4: Sí, però m'estic més no fent, no. Alhora...
3: Te fan fer molt d'exercici, vostè?
4: Me'n fan fer aquí.
3: Clar, i se cansen i després no tenen forces ja per seguir. Alhora. Però alhora que els han donat molt bon berenar. Cafè, magdalenes, sí, entrepans...
0: Maria Antònia,
4: molt bo,
0: Maria Antònia,
4: molt bo.
0: Perdona que t'interrompi.
4: És el que part més gust. Ai, perdona.
3: Digue, Xisco.
0: No li podries demanar a aquesta usuària exactament què els hi fan fer en aquestes classes d'educació física. Ho dic perquè, com que jo també som una mica esportista d'elit, m'agradaria saber si compartim exercicis.
4: Ja crec que no en devem compartir. Perquè moltes, el més que fem és alçar un peu i tornar-lo a posar.
3: Xisco, què trobes?
0: Ai, no,
3: tenies capacitat d'aixecar un peu i tornar-lo a posar a puesto?
0: Maria Antònia, ets la gimnàstica que m'agrada, estimada. Per tant,
3: ja està,
0: demanen els centres i accepten nous alumnes, encara que només sigui per aquestes classes.
3: Idò, i mira, parlarem amb la Xisca, auxiliar. En Xisco me demana si acceptau nous integrants en el centre.
5: En el centre, bueno, mem, sempre podem fer una excepció.
3: Estan tots convidats, haurem de venir a fer una sessió. Com estàu vivint aquest primer any de centre de dia, a part dels usuaris, vosaltres com a treballadors?
5: Molt bé, ara... la veritat és que molt bé. És una experiència diferent i està molt... És com una segona casa. Per nosaltres, o per jo, ja cert per jo personalment, és com una segona casa.
3: Clar, imagino que després aquí ja se fan com a amistats...
5: Sí.
3: Disfruten
5: sí,
3: de venir.
5: Exacte.
3: És que companys, supos que esteu veient per les imatges que han arribat tot plegats en furgoneta, que els van a cercar a casa i baixaven com a companys ajudant-se uns amb els altres. Què significa per vosaltres, Aina, Maria Lluïsa, tenir tot aquest acompanyament dia a dia, fent activitats? Vos passes temps aviat?
4: Ja, sí, per jo és una ajuda molt grossa, perquè estava tota sola i així almenys estic amb altres companyes.
3: Considereu que ja sou amigues?
4: Ben amigues.
3: Ara fa una estona, companys, no ho heu pogut veure, però estem donant la maneta a una altra, com que dir, no estigueu nerviosos, ja. Perquè és una conversa amb amics, ja que sí?
4: És bona, sí.
3: Ha estat una cosa molt, molt bonica, que a menys si després poden recuperar imatges perquè ho vegeu. Jo vos volia demanar, a veure, què teniu pensat per aquest dia tan especial del primer aniversari? Si és que conta'ns.
5: Bueno, la primera és la gimnàstica, no pot faltar.
3: Ai, no te'n lliuraràs.
5: No, perquè no mos podem aturar. No mos podem aturar. Bé, Naina és usuària dels dijous. Els dijous anem a la piscina.
4: Sí.
5: I la gimnàstica la feim a la piscina.
3: Molt bé.
4: I mos ho ha passat molt bé.
3: Ho
4: molt
3: crec.
4: Bé.
5: Li agrada més la de l'aigua que la de fora l'aigua.
4: Sí. Que m'han de comptar de totes maneres dins l'aigua.
3: Ja...
4: Tenim por.
3: No, no hi ha por. Vostè ho deu fer superbé, estic segur. Si té bé, coratge d'anar-hi.
4: Faig tot el que me diuen.
3: Clar que
4: però
3: sí.
4: Amb la professora de vora.
5: Sí, qualque vegada és un poc valenta i li he de dir, no siguis tan valenta.
3: No ho crec. I avui, després de la gimnàsia, ara ja han berenat, què més teniu pensat per
5: I
3: aquesta
5: avui,
3: celebració?
5: Pues, hem pensat un bingo, però avui és un poc especial, perquè farem un bingo musical.
3: Bueno, què vol dir? Que cantareu?
4: No ho sé.
5: Clar, un poquet.
4: Ai, sí, he de cantar, diguem una cançó fa.
2: Per favor, jo vull conèixer tots els detalls de lo que és un bingo musical, perquè me sembla una activitat perfecta per acabar la setmana. Me podeu explicar en què consisteix això de bingo musical?
4: Ara ho veurem.
5: Bueno, ells tindran uns cartons, igual que si fossin un bingo normal, i l'únic que tindran és noms de cançons, i nosaltres els hi posarem, i ells han d'anar tatxant, és a dir, han d'endevinar primer la cançó, i després han d'anar tatxant ben igual que si fos un bingo de números.
2: Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, modernes, més antigues, com quines són les que triareu?
5: Bueno, els hem adaptat un poquet. Un poquet en la seva època.
2: Sí?
5: Sí, perquè, hombre, jo ja me'n poso en segon quines d'ara i tampoc no les sé.
4: No en sé cap. És que no són gent de la música.
3: Aina, segur que t'anirà superbé. Maria Lluïsa està preparadíssima per aquest bingo.
6: Hey.
3: No hi ha nervis?
6: No.
3: Cantarà vostè si li fan cantar? No, no, no hi ha vergonya?
6: No ho sé, perquè me passa d'aigua.
3: Ah... No, però és que ho veus, són superalegres aquí, company, jo estic al·lucinant, t'hauré de venir més dies a passar estona amb ells.
2: L'estem veient, a més, algunes imatges de totes les activitats que fan, que són moltíssimes en aquest centre de dia que, com explicaven, celebra ja un any. M'agradaria també saber quina és l'activitat preferida, perquè hem parlat de la gimnàstia, que aquesta he vist que no tenia tant d'adeptes.
1: És que sense calor, no, tu diràs quines ganes ha de fer anar a fer gimnàstia.
4: La meva, la preferida,
3: sí,
4: després de dinar, dormir un poc en
1: aquesta
3: foto. Ser meves.
1: Importantíssim.
3: Et de ser meves. Fer la fotosíntesi com si fóssim una planta.
4: És bona.
3: És que la vitamina del sol és boníssima. I la Maria Lluïsa, quina és l'activitat preferida quan ve vostè al centre de dia?
4: Ja, jo que en la tablet.
3: Ah, i són molt, molt. En la tablet?
4: Sí.
3: Bueno, i aquí hi ha una modernitat que ni joc nostre. I a què juga? A què li agrada jugar?
4: A un lloc.
5: Jocs.
3: I passa molta estona allà.
4: Tot l'hora de baixa.
3: Claro que sí. Fins a quina hora estan? Quin horari teniu?
5: Bueno, nosaltres solen arribar de ben les 9, ja ho heu vist. 9, sí, 9 i quart, més o menys aproximadament. Llavors, bé, lo normal, tenim uns horaris per berenar, per dinar, i després de dinar sempre descansen una estoneta.
3: Clar.
5: Els que volen, eh? Els que no.
3: Solen dormir, són bons lots.
5: Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Hi ha de tot.
3: Naina confirma que dorm. Naina aprofita tots els moments de descans, en el sol o de baix aire condicionat?
4: No, de baix aire condicionat, les cortines baixades.
5: Sí, tanquedat, que no, el sol no molesti. Naina.
4: Però mos ho passen molt bé.
3: I jo vull saber una cosa, com en el menú aquí? N'esteu conformes?
4: Ai, no en vull parlar.
3: Ai.
2: Per què?
3: Moltes verdures.
4: Que no m'agrada.
2: Sí. Ai, Déu meu, que estem aprofitant ara un missatge, ara que no mos escolta ningú, per fer unes queixes al menú.
3: Em paren per tot.
4: Per tot. Hasta van fer cigrons tempats i vi musclos.
3: Oh, no hi dai.
1: Però els musclos donen molta força, Maria Antònia. Digue-li que els musclos van bé.
0: Són tot ferro.
4: No.
3: Maria Lluïsa, quin és el vostre menjar preferit que vos fan aquí a veure?
4: Ja. Un poc de rot sec.
3: Arrot sec?
4: Em faran avui.
3: Ah, sí?
4: Que m'agrada.
2: Avui menú especial, idò.
3: Sí, és que hi ha menú especial avui al centre.
5: Avui sí, avui menjarem una paelleta.
3: Bueno,
5: avui no vos podreu queixar. Hombre, avui hem de celebrar.
3: I m'ho comentàveu abans que vendran els familiars, no? És vera també per poder gaudir i acompanyar en els usuaris.
5: Clar que sí, avui és festa.
3: Que fareu un poc amb ells, és dinar? Conta'ns un poc.
5: Dinar i després mirarem a veure si fem qualque activitat també així un poc de karaoke o qualque cosa d'aquestes. Hombre, a la festa l'hem d'animar de qualque manera.
3: Clar. Quina importància tenen els familiars en el dia a dia dels usuaris?
5: Hombre, és molt important. És molt important que s'impliquin i que participin el màxim possible. És difícil, és complicat, perquè per feines i això a vegades és normal, però bueno, és important. I ells se'ls nota. Si participen i estan aquí nosaltres, també se'ls nota una altra manera, una altra actitud.
3: Ja ho heu sentit, companys, una jornada plena de rialles, bon menjar, no per tothom, però de tot.
4: No, però hi haurà.
3: I ara jo m'aniré amb Naina i la Maria Lluïsa i tots els seus altres companys a fer un pot de gimnàstic que trobeu.
4: Ai, jo.
2: Les has de convèncer. Que
4: jo avui me pensava en una sortida. Em pensava, no ho faríem. Bé, però...
5: No, no te lliures. No te lliures avui.
2: Ens ha agradat moltíssim.
4: No, no l'he vist.
5: Avui ho has de fer superbé, perquè avui has de demostrar que ho pots fer.
3: Ara farem un vídeo per al departament de xarxes. Vostè ha d'estar a tope. Cameta per cameta.
2: Maria Antònia, aquí vos
4: esperam...
2: Que això havia
4: d'estar 30 anys més... Més jove, per estar tan...
3: Mai és tard. I estàu tots superjoves aquí, ho veus? Sí, la meva companyera diu que mai és tard.
2: Mai és tard, i tant que no, i tant que no. I doncs, si vos sembla, qui vos esperam, aneu preparant aquesta classe de gimnàsia, que mos interessa moltíssim, i es bingo de sora baixa, es bingo musical, i si vos sembla, mentre aneu escalfant motors, nosaltres continuem en ruta a través d'aquest programa i tornem a connectar, i així mos contau les darreres novetats. Ha estat un plaer conèixer-vos de prop. Seguim després.
3: Un plaer.
5: Gràcies.
2: I és molt important, sobretot en els centres de dia, com és aquest cas, el de Caladó, que ja compleix un any, sentir-se acompanyats, no? Parlaven de la importància dels familiars, de la importància de sentir-se plegats, de socialitzar,
0: que sobretot en aquestes etapes de la vida. Les entrevistes que ha fet la Maria Antònia i fan ganes de dues coses, de mudar-se a Caladó i de jubilar-se, no?
1: Vos imagineu,
0: per poder ser usuaris d'aquest centre?
1: A certa edat, compartir espai, rialles, gresca, festa, activitats, algunes que no mos agradaria tant com
2: totalment, Joana, perquè és escoltat una de les usuàries, a Maria Lluïsa, crec que és que ha dit abans, jo si no, que meva me sentia molt tota sola, no? Clar. I aquí no. I només per això, convidar la gent
1: ja
2: que surti...
1: Ja n'hem parlat moltes vegades, no? Que estar tot sol sense desitjar estar tot sol...
2: És molt dur.
1: Perquè a vegades és molt dur. Per una decisió i ja està. Però la gent que vol estar acompanyada, que no té ningú, poder estar en aquests centres de dia, fer activitats, sentir-te acompanyat, dinar bé, fer quatre riades, fer una becada, perquè no, també està molt bé, és molt important i és una manera d'envair de manera saludable. Que és...
0: No, que tampoc cal estar acompanyat 24-7. Lo bo que tenen els centres de dia és que, si quan passa molt d'usuaris, per circumstàncies de sa vida, vius tot sol, passes una sèrie d'hores en aquest centre de dia, socialitzes...
2: I els dies se te passa molt millor.
0: I te'n vas a dormir tot sol, que dormir tot sol està molt
1: també
0: bé.
1: També està molt bé.
0: I perquè tenir aquest moment a casa teva de preparar-te un cafetet al llet, relaxar-te, mirar la pel·lícula que vols, posar l'aire condicionat en els graus que t'agraden, que
1: però
0: a mi
1: jo,
0: se me complica molt aquesta feina aquí amb les meves companyes.
2: Cada dia rebem.
0: Un pot de solitud no està malament. Solitud desitjada,
1: però
0: sempre.
1: Però jo crec que... Jo no vos heu vist una mica reflectits? Perquè, clar, seríem igual, no mos agradaria fer gimnasi.
0: Bé, xera per tu, perquè jo...
1: A tu tampoc t'agrada fer-ne massa.
0: Jo ara estic...
2: Jo també faig per
0: obligació. Jo vull ser Nadia Comaneci, vive tres ràdios, les coses com són. Però és cert que passar certa edat acompanyat, molt millor que passar-ho tot sol,
2: i
0: més un centre com és d'aquella doc, que fan, ja t'ho dic, fan ganes de mudar-s'hi i de jubilar-se.
2: Per aquestes raons que explicaven els meus companys, ens ha semblat, no, que era perfecte celebrar aquest aniversari plegats d'aquest centre dia de Caladoc, que compleix un any, i fer-ho en la bona companyia dels usuaris i dels professionals. Partim amb altres qüestions que comentàvem els nostres oients i espectadors. Continuem en ruta per parlar-vos de preus. Mireu, Petra encapçala el rànquing dels municipis més econòmics de les Balears per comprar un habitatge amb un preu mitjà de 2.502 euros per metre quadrat, segons un darrer estudi d'Idealista.
1: Hem de dir que tampoc és cap ganga.
2: No.
1: Segons ha informat el portal immobiliari, en un comunicat, el preu mitjà del metre quadrat en aquest municipi és un 53% més econòmic que a la resta de les Balears, on el preu de l'immoble està en, atenció, 5.337 euros al metre quadrat.
0: Així tot, Petra no figura entre els 25 municipis més econòmics d'Espanya per adquirir un habitatge, i aquest és el municipi de... Fuenteovejuna, a Còrdoba, recordem, visca Lope de Vega, el que compta amb el metre quadrat més econòmic, que són 369 euros. Supos que com
2: que quan... Partiries a Fuenteovejuna.
0: Jo crec que també el millor està tan barat, perquè com que si vas en aquest poble tot el dia has d'estar fent la revolució, i 12 dies que dius, jo vull un municipi una mica més tranquil.
1: Mica més,
0: imagina't, s'espanya un fanal. No l'adoben. Todos a una, i ja tots els veïnats, porta per porta. La farola. I clar, a partir de certa edat, tu el que vols és una mica de tranquil·litat, sí o no?
1: Però és un esperit així com
0: de revolució, de grup.
2: Igual això és una crida a Fuenteovejuna. Ara
1: també.
2: No, aquestes coses generen un efecte crida total. I ara que saben que és un dels municipis més econòmic,
0: exactament.
2: Qui sap si ara mateix és impossible trobar un
1: pis a Fuenteovejuna. Ara no ve molt falta fer gentrificació cap a Fuenteovejuna.
2: No, en cap cas. Només volíem comentar-ho perquè mos ha agradat el titular. Però això pel que fa a la compra. També tenim informació sobre el municipi, en aquest cas més econòmic, però per llogar. No sé si se vos passa per el cap algun, si teniu idees. I aquí parla de les Balears. Algun municipi econòmic per llogar? De Mallorca, perdoneu-me. Aquí se referia només a l'illa
1: sí,
2: de Mallorca.
1: Sí, jo diria també pel centre, Petra, Ariany, no sé.
0: Mancor.
2: No,
1: Mancor, precisament.
2: La Inca, capital de Riga. Jo també tenia dubtes, però no, sembla que és Inca.
0: No, jo de municipis petits, que pot ser més fàcil llogar. Mm.
2: I per llogar, el lloguer d'un habitatge a Inca durant el segon trimestre de 2026 s'ha situat en 12,4 euros metro quadrat, i de moment és la xifra que tenim com a municipi més econòmic de les illes per llogar una casa. Es troba un 38,7% per davall de la mitjana de les Balears, on el lloguer costa una mitjana de 20,2 euros. Saludam José Miguel Artieda per valorar aquestes xifres. No sé, José Miguel, si coincideixen amb la realitat immobiliària Inca i Petra, tant per comprar com per llogar.
6: Hola, bon dia a tothom. Bé, ja sabem que les mitges ensenyen molt, però amaguen molt més, no? En aquest cas, sí que el que marca el portal, pues, les xifres no serien exactament aquestes, perquè està parlant xifres d'oferta, després el que se tanca o el que s'acorda és un altre, però bueno, sí que va per aquí, no? És a dir, en quant a preu de venda, pues, hem de tenir en compte que el valor d'un immoble o marca, diguem, certs paràmetres, no? Com és, per exemple, ara m'has creat dos temes, no? Sol cercar els municipis on hi ha més de 25.000 habitants, no? Quan més habitants hi ha un municipi, més car sol ser el preu, perquè hi ha millors comunicacions, perquè hi ha una activitat econòmica, perquè hi ha serveis com hospitals, col·legis, etc. No? Després hi ha zones que tenen un atractiu natural, un entorn, com pot ser la tramuntana, la costa, evidentment tot això fa pujar el preu. Després hi ha zones que tenen una concentració d'un tip, una tipologia de vivendes, pot ser que sigui unifamiliars, com pot ser la Bona Nova, o vivendes de luxe, Son Vida, o edificacions antigues. No? En aquest cas, si mirem per exemple, el Pla de Mallorca, Petra, i el que heu comentat, no? Sant Llorenç, podria ser, Sant Joan, pues té una tipologia de vivendes, són cases antigues, i això és el que no mostra la mitja, no? La mitja no li posa cara i ulls a les dades, no? És a dir, quan miram cases de solen ser cases grosses, que es preu, quan més superfície es preu sol ser més baix i damunt, si l'estat d'aquest immoble no és per entrar a viure, s'ha de fer una reforma, doncs baixa, no? I aquí Petra, per exemple, és un municipi que pot tenir i té més concentració d'aquest tipus d'habitatges.
0: I José Miguel, ara que parlàvem de Petra com a municipi on és més barat comprar i Inca com a municipi on és més barat llogar. Això també no podria provocar un efecte crida
2: Com a
0: i,
2: Fuente
0: exactament, i d'aquí un any tornem a donar les xifres i tot haurà canviat perquè la gent haurà dit, ai, a Petra és barat, anem a mirar de comprar-nos una casa. També, llei d'oferta i demanda, si molta de gent s'interessa per comprar una casa o un municipi, evidentment els preus acaben per pujar.
6: Sí, sobretot en aquests moments que hi ha tanta, diguem, interès, activitat, necessitat i tot el que saben, no? Per aquí una vivenda, si qualcú diu com, per aquí, pues, la gent pues, tira per aquí, no? Per la necessitat que hi ha. És vera que després, quan ho analitzes, comprar o llogar, pues, per exemple, què passa a Inca? A Inca el que ens trobam són pisos també antics, pisos grossos, que evidentment un pis de 140 metres per llogar pues, es preu mitjà baixa, val? Perquè són pisos
2: Clar.
6: més grossos i que han de fer normalment una reforma. A Palma, per exemple, podrien trobar que tothom ha fet una reformeta per poder llogar i per poder llogar en es
2: Clar.
6: preu que sabem que se maneja per Palma, no? Per posar un exemple.
2: Volíem fer la comparativa d'aquestes xifres amb tu, però també aprofitam com a darrera qüestió, ja que tenim l'oportunitat de parlar amb tu, d'abordar aquesta polèmica, les reaccions que hi ha hagut aquests dies després de la publicació del manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
1: Sí, és un manifest que convida, recordem-ho, a actuar de manera violenta sobre alguns establiments turístics o agències immobiliàries. L'escrit descrivia de forma literal com, per exemple, llançar bolles de pintura a locals o fins i tot bloquejar els panys dels Airbnb. Les actuacions ja s'han fet notar, podríem dir d'alguna manera, Xisco.
0: Així, Joan, l'assignatura jurídica internacional MD, Law Group, va denunciar ahir a Arran Mallorca i a la plataforma Menys Turisme, Més Vida per pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys per neutralitzar els efectes dels denominats manuals d'acció directa, difosos públicament a l'illa. Aquesta va ser una de les agències afectades, però des de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària tenen constància de més actuacions violentes contra establiments. No sé si vos ha arribat la notícia de que hi ha més immobiliàries o més establiments que han estat vandalitzats. José Miguel.
6: Sí. Bé, aquesta notícia jo crec que com a societat democràtica l'hauríem de rebutjar. Vaig dirigida a qui vaig dirigida, no? En aquest cas, mos afecta en el sector turístic i a les immobiliaris i, evidentment, com a president del Col·legi de Gent de la Propietat Immobiliària, pues he de traslladar una negativa absoluta en aquest tipus d'actuacions que, com has comentat, pues pot ser inclús banda criminal, banda organitzada, que el que fa és incitar a fer aquest tipus d'actuacions que, per molt que es justifiquin, que poden ser innòcues, de tirar pintura, o això el que genera és moltíssima por en els petits empresaris i en els treballadors que estan a les oficines, no? A part dels mals, que no són tan pocs com els que volen transmetre. No? Nosaltres estem totalment rebutjant aquest tipus de manifest, aquest tipus d'incitacions, i espero que la plataforma Menys Turisme pues, rectifiqui aviat, denunciï, i això no, bueno, i ja veurem que la manifestació que està programada per dia 26 pues, que sigui una manifestació diguem pacífica, com s'espera, però ja s'està veient que el que era fa un any manifestacions sí pacífiques, actuacions aïllades contra els immobiliaris, pues s'està agreujant, s'està com a normalitzant.
2: José Miguel, em permet que l'interrompi, però tenen constància sí. de més agències afectades, perquè des sí. d'altres agents de la propietat immobiliària ens han confirmat que el Manco hi hauria dues més a banda de MD Law Group, per això volíem confirmar amb vostè si és així i quines són.
6: N'hi ha moltes, eh? Bueno, de fet, bé, n'hi ha per moltes, no, n'hi ha bastantes. Per exemple, fa un mes, a Santa Maria, varen fer actes a quatre immobiliaris de Santa Maria, i això era algo que estava ben planificat i ben organitzat. I quatre, però n'hi ha bastantes més. Tot això és veritat que ara s'està estudiant, s'està analitzant i s'està mirant pues, si ja fer una actuació comú per aturar això, que no vagi més.
2: José Miguel Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària, gràcies per atendre'ns, que tingui vostè un bon cap de setmana.
6: A tot vosaltres, gràcies.
2: Són les 10:32 minuts, fem una petita aturada, escoltam uns consells i seguim compartint amb vosaltres més propostes.
7: IB3 Ràdio és Dial.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
9: Si a tu te dic pinta,
10: mur,
9: portada.
10: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
11: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
11: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
16: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
17: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
7: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Són les 10:30. El Tribunal Suprem ha confirmat la primera condemna contra OBB al Finance Espanya per la comercialització de pòlisses d'estalvi d'alt risc conegudes com a United Linked.
1: Així és, Marta, la resolució dona fermesa a una sentència que declarava nuls diversos contractes perquè els clients no varen rebre informació adequada. Una setmana més parlem del mateix sobre els riscos i les comissions dels productes. Segons Asofin, hi podria haver més de 40.000 afectats a tot Espanya, molts dels quals varen contractar aquests productes pensant que eren plans d'estalvi segurs, quan en realitat podien comportar la pèrdua total o parcial del seu capital invertit.
0: I com sempre, per entendre què implica aquesta decisió judicial i què poden fer ara els consumidors afectats, saludem la nostra experta en economia, la Cristina Borrallo, d'Asofin i de Futur Legal. Cristina, molt bon dia.
18: Molt bon dia. Com estàs? Molt bé.
0: Tornem una altra vegada en el mateix tema. Quina importància té que el Tribunal Suprem hagi declarat ferma aquesta primera condemna contra aquesta empresa, contra OBT?
18: Sí, doncs és una sentència que estàvem esperant des de fa temps. S'ha declarat la fermesa de la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid de l'any 2024. L'estàvem esperant perquè hi ha més de 40.000 afectats a tot Espanya. A les nostres Illes Balears també tenim moltes de persones afectades perquè OBB va comercialitzar activament, massivament, en els ciutadans de les nostres illes, especialment a l'illa de Mallorca, i per tant era una sentència que esperàvem. Nosaltres ja havíem iniciat el camí de reclamar OBB, nosaltres ja duim moltes de demandes presentades, però amb aquesta sentència tindrem el camí molt més fàcil.
1: Clar, aquesta decisió supos que obre directament s'aporta a noves reclamacions de més afectats que vagin sortint, perquè estimau que n'hi hagi 40.000, no tots hauran fet aquesta reclamació, o molts fins i tot encara no saben que són afectats, no?
18: Sí, hi ha molta gent que encara no sap que està afectada per aquest producte. En concret, aquí estem parlant del producte vinculat a un fondo que era Forward You, és un fondo que s'ha declarat en quiebra a Luxemburg, i clar, totes les persones afectades que van a través d'UBB comprar, adquirir aquest producte, han perdut la totalitat de la seva inversió. Hi ha molta gent que encara no ho sap, no s'ha enterat, i altres persones que s'estaven esperant arribar a tenir aquesta sentència del Tribunal Suprem, i altres que ja havien iniciat el camí, que nosaltres, la veritat, que ja portàvem molt de casos en els jutjats d'aquí de les Balears. Però bueno, amb aquesta sentència, sincerament, doncs, aquest argument d'UBB de bueno, encara està la qüestió litigiosa, doncs no, ja aquesta providència del Tribunal Suprem ho deixa ben clar i, per tant, endavant les persones que encara no hagin reclamat.
0: Clar, parlam en llenguatge com a molt tècnic, si no ets economista o no tens un coneixement d'economia, pot ser molt perdent, però què eren exactament aquests productes i, sobretot, quins aspectes de la comercialització considera el Suprem que no es varen explicar correctament en els clients?
18: Sí, en aquest cas, UBB, com a empresa mediadora d'assegurances, va vendre aquest producte com una assegurança més, sense cap tipus de risc, amb el capital totalment garantitzat. És a dir, que la persona invertia una prima mensualment, que anava a vegades de quanties petites, 50, 100, 200 euros, no eren quanties enormes mensuals, i la gent anava portant, fent-se aquestes aportacions, per tal de, quan arribés el venciment del contracte, que normalment estava prevista la jubilació de la persona, podrien recuperar doncs, tot l'invertit, més un rendiment molt alt.
2: Quasi com si fos un fons de pensions en algo assegurança,
18: similar,
2: no? Un híbrid similar entre assegurança i fons de pensions.
18: Algo similar a lo que podria ser un fons de pensions, que passa que realment no és un producte amb aquesta naturalesa, la seva configuració és diferent, és un híbrid, hi ha producte d'inversió darrere, perquè està com vist en aquest cas del Suprem, està darrere hi ha un fons, que en aquest cas era Forward You, i clar, la persona no sabia que el total que invertia ho podria arribar a perdre, que això és el principal risc que no s'advertia, no? I que és el que ha passat justament a tot aquest tram d'afectats. Doncs el Suprem posa llum en aquesta qüestió de la importància a l'hora de comercialitzar, de vendre aquest producte. O UBB que està dient, que mos està contestant a totes les demandes, que ells no tenen res a veure. És el que diuen és que és un producte de Forguario, però clar, la gent no va contractar mai en Forguario, ni a Liberty, ni a Baxa, ni a ningú. Ho venien ells directament, el personal de les oficines d'UBB, no? I la informació que varen donar era essencial. I per una altra banda, també el Suprem posa l'ull damunt les comissions que cobrava UBB. UBB per aquest tipus de producte cobrava un 60% de la inversió amb comissions. 60% de lo que la gent invertia eren comissions per a UBB. I durant els primers anys en concret, totes aquestes aportacions que se feien no eren en el fondo, no eren, s'anaven a comissions. del bebè, no? Doncs totes aquestes qüestions ho comenta el Suprem i dona peu a aquí a una allau de reclamacions.
1: I Cristina, de quin perfil estem parlant d'afectats? Són persones petits estalviadors, per exemple? Són grans estalviadors? O no sé si se refereix en aquest cas a grans fortunes o en aquest altre tipus de perfil, no? Petits estalviadors que volen fer que els seus estalvis tinguin una miqueta de rèdit, no? Sí. Quin és el perfil d'aquesta gent afectada?
18: El perfil és aquest petit estalviador que vol, doncs, bueno, mensualment destinar dels seus estalvis, de la part disponible dels seus guanys, doncs uns 50, 100 euros, 150, no hem vist casos molt rellevants. Els grans professionals inversors mai de la vida invertirien en un producte així, perquè normalment van assessorats per qualcú i aquí en aquest producte això li diria no, és a dir, seria una línia vermella total. Per tant, parlam de perfil d'inversor petit i no només gent gran, perquè sempre estem acostumats a parlar doncs, de la gent gran més vulnerable, no, no. En aquest producte, curiosament, també hi ha un tram de persones joves, molt jove, 18-20 anys, curiosament, que destinen, comencen a destinar aquestes petites quanties en aquest producte.
1: I que han pogut arribar a perdre? Ja sé que, evidentment, cada cas és únic, específic, concret, però més o manco, quins estalvis se poden haver perdut en aquest sentit?
18: Sí, tenim casos de tot tipus, no? De persones pues, que han invertit 2, 3.000, 4.000 euros, tenim de més grans, de 70, 100.000 euros invertits, i pensam que el producte d'UBB que s'ha qüestionat pel Suprem, que és relacionat amb el Fondo Forward You, aquest ho han perdut tot a dia d'avui. La pèrdua és total, perquè aquest fondo s'ha declarat en quiebra a Luxemburg amb un procediment concursal d'insolvència. Per tant, les persones que tinguin aquest producte a dia d'avui ho han perdut tot. Per
0: tant, hi ha manera de reclamar quan una d'aquestes companyies, un d'aquests fons, ha fet fallida? Hi ha manera que tu puguis recuperar una mica del patrimoni que has invertit? O senzillament has de denunciar i esperar que un jutge determini si l'empresa intermediària, que en aquest cas és OBB o el Finans Espanya, s'ha de fer responsable?
18: Aquí tenim dues vies de reclamació. Una seria els drets que tenen els clients de dins el procediment d'insolvència de Forward You, però clar, aquí estimam que realment amb un procediment de quiebra, insolvència internacional, on hi ha molt de perjudicats, la possibilitat de que les persones recuperin algo de dins d'aquell procediment judicial que durarà tal vegada 10 o 15 anys, que és el que habitualment dura un procediment concursal d'aquest tipus, la probabilitat de recuperar res és pràcticament nula, no? Per tant, no tots estem recondint
2: aquesta capacitat, perquè és veritat que en altres tipus de sentències sí que s'ha pogut guanyar, els usuaris s'han pogut recuperar el dobbes, aquí la situació és molt més pessimista, de què depèn?
18: Sí, aquí, si enfoquem la reclamació contra Forward You, procediment d'insolvència, aquí nosaltres estimem que no recuperaran res, no? Ho estem dient així de clar. A on s'han de dirigir les demandes? Contra UBB. UBB és mediador, és comercialitzador, és una empresa espanyola, nacional, té seu i encara està activa, que és la que ha comercialitzat aquest producte. La gent no volia aquest producte, la gent anava a UBB i UBB li deia a sa cartera, li oferia una cartera i de dins d'aquella cartera li oferia aquest producte amb molta insistència. Per tant, aquí hem de reclamar és a UBB i aquí sí que estimam que podem recuperar, fer camí judicial i recuperar les inversions de la gent, com és el cas que ha arribat en el Tribunal Suprem i el Suprem mos ha donat la raó.
0: Si en aquest cas l'empresa intermediària no se declara també en fallida, que aleshores m'imagino que complicaria tot, perquè una cosa és que te reclami una persona, però si te'n reclamen ja 1.000 o 2.000, haver de fer front en el pagament de tot això, no crec que hi hagi fons d'inversió que pugui recolzar-ho. I clar, que parlaves, te demanaven a Joana per el perfil d'inversor. No és el mateix un lot jove de 8-20 anys que comença a fer les seves primeres inversions, que posa't 100-200 euros cada mes, que ja són doblers, però que tens tota una vida per recuperar-te, que te passi quan te'n tens 60 o 65, que esperes jubilar-te amb un matalàs i tenir una mica de tranquil·litat. Això li han robat de soc arrel a molta de gent, també.
18: Sí, sí, i el cop és igualment potent, no?, per qualsevol afectat, però és cert, i nosaltres tenim casos molt durs de persones ja bastant majors, que ja estaven a punt de ser jubilació per rescatar el producte, i aquí tenim casos grans de 70-80 mil euros d'aportacions que s'han anat acumulant.
2: Quin drama.
18: I que ara arribava el moment de rescatar el producte i ha passat això. Aquestes persones són les que moralment, no, estan més afectades per aquesta situació i els primers, han estat els primers que han volgut reclamar la veritat.
2: Cristina, 40.000 a Espanya, aquí a les Balears moltíssims també.
18: Són molts,
2: clar.
18: A Espanya són molts i aquí a les Balears pensàvem que UBB tenia oficines especialment a Palma i també a Manacor i ha comercialitzat molt aquest producte.
0: Clar, parlaves de que sempre mos fixam en aquest perfil de persona major que no entén d'economia, però jo som mitjana edat, ja no puc dir que som jove, però sí que som mitjana edat i també moltes vegades quan vaig al banc necessito qualcú que me tradueixi a el que seria el meu llenguatge una mica més planer per poder entendre què m'estan contant.
18: Sí, sí, de fet, UBB, aquest producte en concret, no, però està comercialitzat encara a dia d'avui, està venguent productes similars. Nosaltres fa molt poc mos va arribar, mos van arribar un parell de clients demanant-mos què trobàvem sobre aquest producte. Li van dir, ni se t'ocorri, perquè estem en ses mateixes, no? Segueixen venguent aquest producte i ja és amb independència de l'edat que tingui, és un tema de cultura financera. Hauríem de saber quatre coses bàsiques per tal de quan anem a un puesto com aquest, pues, que no mos prenguin
2: espai. I la publicitat, perquè és veritat que ara estava mirant la seva plana web, no? I te venen com ajudar-te a planificar el teu futur financer, que això és una constitució que interessa moltes persones. OBB, o sigui, bbalta.es, aquesta és l'entitat de la qual parlàvem avui, amb més de 40.000 afectats a Espanya. Aquí a les Balears una xifra altíssima. Hem parlat de la manera de reclamar, tot i que és veritat que és molt complicada aquesta vegada, gràcies a la intervenció de Cristina Borrallo, des de Asufin i Futuro Legal. Moltíssimes gràcies, com sempre,
18: gràcies,
2: i a seguir en aquesta lluita.
18: Gràcies.
2: Una petita pausa per publicitat. Parlam del temps, de la previsió meteorològica i d'aquesta calorada que està fent i que farà els futurs dies.
19: IB3 Ràdio és música.
20: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
21: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
20: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
22: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
23: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
24: Tèntol!
25: Tèntol!
23: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
26: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
27: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
23: Ja som aquí, ja hem arribat.
28: Com anem, com esteu?
29: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
23: És el moment de posar els punts sobre ses is.
30: De fluència.
29: El paraigua en sabates.
23: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
29: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
30: Idò, què fem? Recomanam.
26: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
23: Això ho ha fet un professional.
2: Deu i 49 minuts parlant del temps de la meteorologia. Aquí a les Balears continuem immersos en aquesta nova onada de calor excepcional. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'alerta taronja a Mallorca i la groga a Menorca. A Eivissa i també a Formentera, aquí ho compartim a pantalla i veiem com afecta la totalitat de l'illa de Mallorca pràcticament, amb temperatures que poden tornar acostar-se als 40 graus, eh?
1: Una calorada, no sigui dit. Els models meteorològics assenyalen que la situació es mantindrà al manco fins a mitjan de mes de juliol, fins a aquest mes de juliol a mitjans, que podria acabar sent el més càlid registrat mai a les Illes Balears.
0: I per entendre millor què passa i, sobretot, què ens espera, ja tenim aquí nosaltres en Albert Darder, el nostre meteoròleg de Capçalera. Albert, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
0: Més enllà de calorat, clar.
3: Sí, el que hem de fer és un exercici de respirar fons, perquè el que ens espera...
1: Paciència. Ens curem
3: armar de paciència, perquè és de pinyol vermell, com se sol dir.
0: Te vaig escoltar dilluns en els 5 dies, avui reincideixen amb aquest missatge, te vaig un poc apocalíptic. No sé si perquè la societat ja se prepari i tinguem ventalls, ventiladors, s'ha condicionat a les totes, però la primera pregunta seria una mica obligada. Aquesta onada de calor és realment tot excepcional o ja entraria dins el que podríem considerar un estiu, no sé si normal, perquè la paraula no m'agrada molt, però el que seria un estiu estàndard, sí, ja a casa nostra.
3: Sí. A veure, Gisco, dilluns passat varen compartir taula i els mapes que hi havia dilluns i els que hi ha ara pràcticament no han canviat res. Ens enfrontam a una situació històrica per dos motius. Primera, per la punta càlida que podem arribar a tenir. Això dependrà de la pols en suspensió, si n'hi ha molta o no. Els 40 graus estan garantits. Ara veurem si a l'interior de Mallorca se poden arribar als 42-43 graus o puntualment una mica més.
1: I això en humitat és terrible. I no només és aquí, Albert, perquè els models europeus mostren temperatures d'entre 4 i 10 graus per damunt la mitjana.
3: Més, més.
1: Fins i tot més, eh? Sí. Què significa exactament aquesta anomalia i fins a quin punt és preocupant?
3: Sí, un incit, Joana, serà més aviat seca que no humida, perquè quan ve tanta calor sol ser més seca amb vent del sud. Però l'anomalia que comentaves, efectivament, en aquesta època de l'any, lo normal és tenir a la capa dels 1.500 metres uns 17-18 graus de temperatura. M'adona en 30 per dilluns. Primer factor que he comentat històric, la punta càlida. Segon factor històric, la persistència que tindrà això. És a dir, podran rebassar els 40 graus tant diumenge, dilluns, dimarts, dimecres... És a dir, molts de dies. No serà una cosa que des tu, Xisco, de cada estiu que solíem fer un o dos dies. Estem parlant ja d'una setmana seguida i això ja romp els esquemes de l'esperable amb un estiu normal. Però ara, a més curt termini, avui baixa una mica la temperatura i demà aquesta baixada se notarà més perquè l'alerta passarà de taronja a groga i de zones on avui està en groga, com es llevant de Mallorca i Menorca, demà no haurà cap avís. És a dir, ha un petit respir de cara a demà per a després començar una pujada molt destacable a partir del diumenge i especialment els dilluns i els dimarts.
0: O sigui, que aquesta passa enrere és com qui s'apunta a una cursa, només és perquè fa més velocitat.
3: Sí, i després, ja vos dic, dilluns, dimarts, dimecres, i ja veurem si dijous, temperatures totalment desbocadíssimes. Sembla que de cara a divendres que ve podria baixar i retirar-se una mica aquesta massa d'aire càlid perquè puguen celebrar el teu aniversari, Xisco, perquè no tinguem a la festa tanta calorada.
0: No fos cosa balears passar desapercebuda aquesta data.
3: Efectivament, no? No volen que això passi, tot i que no està clar que després la baixada sigui destacable. No, és a dir, no sabem si a partir de dia 21-22 tornarà a pujar o ja se quedarà més continguda.
2: Per favor, 12 graus més, és una barbaritat.
3: És una barbaritat.
1: Jo abans fa la broma, no?, que sempre dèiem aquella dita popular que Santa Margalida l'encén, Sant Bernat la paga, ja no sé si arribarem a Santa Margalida i s'acabarà d'encendre o... Com que els forns ja estan ses, no hi haurà més foc per encendre. No sé què em penses. Si
3: Joana, no és que només ho encenguessis tu pel Sant Joan. És que això ja fa dos mesos que estan ses, pràcticament. I ara, en el diagrama de ratxes que estàvem mostrant, sabeu perfectament l'anomalia. I ja vos dic, l'únic que mos pot salvar és si entra pols en suspensió. És el que mos pot salvar.
1: Això mos salvaria, que entrar pols en suspensió.
3: Mos salvaria de no fer 44 i fer-ne 40-41. Ja això seria el matís, però que farem els 40 està garantit.
1: I una cosa, perquè la calor, Marta, també ha afectat en els animals, a la fauna, no?, de la nostra comunitat. El COFIP ha recollit més d'un miler de falsies en poques setmanes. Aquí ho teniu en pantalla. Jo, Alberta, volia demanar que com pot afectar també una onada de calor tan intensa a una espècie com aquesta.
3: He vist, per cert, que les cries dels ous surten abans perquè noten molta calor i eclosionen abans i cauen del niu. Això també és un altre aspecte que que els afecta en aquestes espècies. Han de tenir en compte que els ocells, n'hi ha molts que venen de passada per aquí, i si mos canvien les temperatures, mos canvia tot l'esquema migratori. I, per tant, també els efectes d'aquestes aus tan precioses.
0: Això és habitual o ho hem de, diguéssim, li hem de donar la culpa en la severitat d'aquest episodi que ens ha tocat viure aquests dies?
3: La veritat que és que de cada cop és més habitual, això. És a dir, l'esquema està canviant. No ho fa d'un dia per l'altre, però sí que se nota de cada estiu com aquests moviments se van canviant i consolidant-se aquest canvi de tendència.
2: I pel que respecta a la calor, les altíssimes temperatures, ja ho han dit abans, malauradament se donen les condicions perfectes perquè pugui augmentar el risc d'incendi. De fet, aquí ja és molt alt, però pegam un bot cap a Los Gallardos, Almeria, a conèixer la darrera hora d'aquest incendi, confirmam aquestes 12 víctimes mortals, segons el Servei d'Emergències 1-2 d'Andalusia. És el foc amb més morts registrades a Espanya en aquest segle.
1: Sí, Marta, algunes de les víctimes han estat localitzades dins els seus vehicles, atrapades per les flames mentre intentaven fugir d'aquesta zona afectada. A més, hi ha 8 persones ferides, 4 de les quals es troben en estat greu. El foc es va declarar ahir a hora baixa al paratge d'Almalcàizar i les primeres investigacions apunten en aquesta caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera com a origen probable d'aquest incendi. A més, les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora han afavorit una propagació molt ràpida de les flames.
0: Davant l'evolució desfavorable d'aquest incendi, s'ha activat la situació d'emergència i s'ha desplegat un ampli dispositiu. Prop de 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, s'incorporen als treballs d'extinció. En aquests s'hi afegeixen més de 150 professionals del dispositiu autonòmic andalús amb bombers forestals, tècnics d'extinció, autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços a protegir els nuclis urbans més amenaçats. Un dels punts que més preocupa és la barriada del Pinar, al municipi de Bedar, on els bombers treballen intensament per evitar que el foc arribi a les zones habitades.
2: La situació ha obligat a evacuar aproximadament 1 milió de persones de diverses barriades, Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bedar. Moltes han estat reubicades en centres habilitats per l'emergència i per donar suport als afectats i als familiars. La Junta d'Andalusia ha habilitat un telèfon d'assistència psicològica, el 677-904-624.
1: Sí, a més, les mostres de condol s'han succeït durant tota la matinada, també durant tot el divendres. El president del govern espanyol, per exemple, Pedro Sánchez, ha expressat a X una immensa tristesa i desolació en un missatge que ha volgut compartir amb tots els seus seguidors, mentre que el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, ha assegurat també tenir l'ànima encollida davant d'una tragèdia que les autoritats ja qualifiquen de sense precedents.
2: Malauradament, les persones havien mort, Albert, a l'interior dels seus cotxes, perquè és vera que les autoritats varen definir una ruta, però ells varen agafar una ruta alternativa. Molt important seguir primer els consells de les autoritats, però clar, el lloc en concret s'adonaven les condicions propícies perquè hi hagués un incendi. Afortunadament no hi ha vent a la zona, de moment.
3: Sí, però aquí juntant dues condicions. L'Espanya més eixuta, més càlida, i li sumam encara meteorològicament uns factors d'encara més calor. I un altre factor que volia incidir i pot passar aquí aquests dies són els rebentons càlids, que és un descens d'aire molt pronunciat amb aire molt calent, i això en casos d'incendi és un desastre. Per tant, nosaltres aquí l'any passat a les illes varen tenir molta sort, que va ser una temporada escassa d'incendis. Esperen que un any segueixi així, perquè ara les condicions són extremes, una mínima xispa i provoca el desastre.
2: Com ha estat el cas d'aquest cable elèctric, d'aquest post que ha caigut, no? I que ha estat la causa d'aquest incendi. Com explicava Albert, ara ens trobam en uns dies de màxim risc, així que, per favor, evitar el foc, evitar les barbacoes, tota aquesta sèrie de consells que sempre repetim, per favor, que ara la gent ho tingui present, perquè el risc és màxim. Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana i aguantar com puguem les altes temperatures.
2: Sí, temperatures molt altes, malauradament, i que superaran els 40 graus, això no només és el principi d'un estiu molt, molt calorós. A la ràdio escoltam els companys dels serveis informatius, a la tele fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Baixa un 5,5% el nombre de vols a les Balears aquest cap de setmana. Des d'avui fins diumenge estan programades poc manco de 5.000 operacions als tres aeroports de les illes, quan l'any passat en varen ser més de 5.200. De fet, l'única illa que es manté estable, podem dir, respecte d'un any a l'altre, és Menorca. Enguany, de fet, té més, té un 1% més de moviments que el 2025. Per contra, on més cauen les sortides i arribades és a Eivissa, ho fan un 9% en només un any. A Mallorca la baixada és de poc més d'un 5%. Fins diumenge, en tot cas, més de 3.000 avions aterraran o s'enlairaran a Mallorca, 1.200 ho faran a Eivissa i 556 en el cas de Menorca. Com és habitual, el dia que més trànsit aeri es preveu és dissabte, segons les previsions que ha fet públiques avui AENA. I anem a més qüestions. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat de les Balears, José Luis Artida, no es mostra sorprès després de conèixer que Petra és el municipi de Mallorca on és més barat adquirir un immoble, segons va publicar el portal Idealista. Artida explica que ara per ara els habitatges són més cars als municipis amb més de 25.000 persones, perquè solen estar millor comunicats i tenen més serveis, i també els que estan en llocs emblemàtics com la costa o com la Serra de Tramuntana. A Petra, explica Artida, a banda de no reunir aquestes característiques, en té una de pròpia, que fa que s'abarateixin els preus. Predominen molt les construccions antigues que necessiten reforma i això baixa preus, segons ha explicat el dia.
2: Quan miram cases de solen ser cases grosses, que es preu, quan més superfície es preu sol ser més baix i damunt,

0: Les mensuals fixades a l'acord tindran efectes econòmics des del 1 de juliol i ja es faran efectives a partir de la nòmina d'aquest mes. I pendents també, evident, de l'incendi, el govern andalús qualifica de tragèdia aquest foc mortal de Los Gallardos a Almeria, el més letal, de fet, dels darrers anys. Sobre el terreny ara hi fan feina amb més de 400 efectius i un centenar de vehicles per apagar les flames. El conseller de Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, explica que el punt on s'ha originat hauria estat provocat per una caiguda d'una estesa elèctrica i complica tot això, diu, i molt, les tasques d'extinció. També el preocupa que el canvi de vent que s'espera a partir de demà.
1: Por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido, un viento muy, muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria. En una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados. Hay prácticamente casi infinito diseminado. Y luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar los dispositivos de incendio es francamente complejo porque no puede entrar ni la maquinaria.
0: En tot cas, la Junta demana sobretot responsabilitat i precaució. El conseller ha explicat que algunes de les víctimes mortals de moment ascendeixen a 11 confirmades. Es varen veure sorpreses pel foc quan intentava fugir. La majoria són de nacionalitat britànica, belga i també n'hi hauria un ciutadà espanyol. És la darrera hora d'aquest incendi en la qual arribem a les 11:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 11:04. Nosaltres encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. S'incorpora Marga Cifra als comandaments tècnics. Estava pensant o reflexionant sobre la importància de la bona companyia, companys. Perquè sempre. El dia passa més ràpid i sobretot quan tu vas complint anys, tenir bona companyia fa que el temps s'hi pugui gestionar millor.
1: I pot ser de molt de
0: millor.
1: Tipus, eh? Pot ser sí. Escoltar la ràdio, que nosaltres
0: per
1: fem
0: exemple,
1: molta companyia.
0: Per exemple, nosaltres fem molta companyia.
1: Pot ser quedar amb amics o amb amigues per fer un cafetet, pot ser passar de matí a un centre de dia on fan activitats diverses. Vull dir, hi ha moltes maneres de tenir bona companyia. O no, Gisco Nadal?
2: Així és. I sabeu qui mos podrà contar com és la companyia que es viu en el centre de dia de Caladó? I de la nostra companya, Anna Maria Antònia Esquines, perquè ella ha anat a fer una immersió, perquè ja que era la més jove, han dit, ja has d'anar tu, perquè si no pot ser a mi, me fiquen dins el centre i no me deixen sortir, perquè me confonen amb un usuari, per això hem enviat Anna Maria Antònia Esquines, que ella continua allà amb més testimonis i moltes més coses per contar-nos. Maria Antònia, quin és l'ambient ara mateix en aquest centre de dia de Caladó?
3: Bon dia, companys. Ja vos he de dir que s'ambienta de molta alegria, només d'escoltar-te. Tots els que som aquí a taula ja han rigut i ha fet molt bé perquè havien de recuperar aquesta alegria després de la sessió de gimnàsia.
2: Te volia demanar, ara... Maria Antònia, com ha anat? Si han fet burpees, si ens han posat a la guetzoneta, com ha anat aquesta sessió d'entrenament físic, crec que d'alta intensitat, com faran aquest centre de Caladó?
3: Xisco, i de tan alta intensitat, m'han fet arribar en ser mans fins en terra, quedar una estona així, jo, de veres, que m'ho vull conservar així de bé com ho fan els usuaris d'aquest centre de dia gestionat per l'empresa Fontsana, que no poden estar més contents en totes les sessions, però estic parlant un poc massa jo vull saber, la nova usuària que tenc aquí d'acompanyant, que no puc estar millor acompanyada, na Maria Mariano, com ha viscut aquesta sessió esportiva? Conta'ns.
4: Estic molt bé, estic molt contenta perquè ja havia baixat molt de... Sí, que me trobava molt bé, molt poca força que tenia i aquí he cobrat bastant, gràcies a Déu.
3: Vostè me comentava abans de començar que també la companyia és el que li ha ajudat moltíssim.
4: Sí, ella és vella perquè m'ho anàvem a la piscina, fem gimnàstic cada dia, si vam m'ho anàvem a caminar, que també és molt bo, i estic molt contenta de venir aquí.
3: També estic amb Miquela Collado, que és treballadora social i coordinadora del centre. Maria, conta'ns quina és la importància que els usuaris facin esport.

0: l'esport estiguin acompanyats uns amb els altres?
1: Bueno, per un costat l'esport, per mantenir-se en bon estat de salut i amb energia, i llavors la companyia és el primordial, perquè se fan costat un amb l'altre, mantenen converses, recorden potser les seves històries de vida, i això els mantenen encara molt presents aquí i ara, i ho disfruten molt.
0: Maria, quin ha estat el teu exercici preferit? A mi m'ha agradat molt aquest de braços, que fèieu com a rotllos i comptàveu fins a 10 amb el dret i després amb l'esquerra.
2: Està molt bé, que ara dimos ho fan fer i estic molt contenta.
0: Què li costa més, exercici de càmer, de braços?
2: No, de res, ja estic a veure tot, ja no me fa mal res, res, res, res.
0: Ja ho heu vist, és que els tenen en forma, no.
2: Sí.
0: Lo següent. Xisco, jo crec que haurien de venir la setmana que ve.
2: A fer gimnàsia. Un...
0: Sí, amb ells.
2: A fer gimnàsia en altres.
3: I doncs, companys, si no, Maria Antònia, si ens conviden, podem anar a fer una sessió en vola. Lo que no sé si ara... tu i jo tenim prou fons per poder dur ritme de la gent gran de Caladó. Perquè jo estic convençut que són quan anàvia com a Netxi. Si ara féssim un examen, ens haurien de posar un 10 a totes, perquè jo intues que ho fan beníssim.
0: Ara jo vull sobre la valoració d'Anna Vanessa, la regidora de centres de dies i residències del municipi de Santanyí, perquè també està molt orgullosa de tots els usuaris que hi ha aquí. Què troba d'aquesta sessió esportiva que han fet?
4: Bueno, bon dia a todos. Perdonad que hable en castellano. Estoy muy contenta. Gracias por haber contado con nosotros para este programa. La valoración que yo tengo de este año de abrir el centro de día, que está gestionado por la empresa Fonsana, es alegría. Simplemente alegría, porque es venir al centro y escucharlos, verlos a todos. Verdad que desde el programa en Palma no podéis verlos, pero me imagino que vuestros compañeros os lo dirán cuando os vean.
0: Y han recuperado algunas imágenes de charchas.
4: Exactamente.
0: Y
4: están
0: en directo,
4: están todos los días haciendo actividades. Son una familia. Son 10 usuarios, pero son una familia completamente. Se acompañan, se cuidan, Miquela, las chicas, es un 10 todo. La verdad que estoy muy contenta. Para ser mi primera legislación, estoy muy contenta de ser partícipe de esta apertura y que ya llevemos un año y que esto va más para adelante y vendrán muchos más usuarios.
0: Ara són 10, teniu pensat ampliar?
4: Exactamente, esta licitación fue presentada con 10 usuarios, pero la valoración que tenemos y según las plazas y la lista de espera serán para mucho más. El centro es para 30 usuarios y iremos subiendo cada vez más.
0: Maria, què em pensa de tenir 20 companys més l'any que ve, això?
2: Estic contenta perquè almenys ens feim un ens altre, som molt amics entre tots, molt xerram i fem coses entre tots i estic molt contenta.
0: Companys, abans mos contava a micro tancat que ve des de Porreres. Cada dia, i li és igual, fes camí perquè s'ho passa pipa, o no?
2: Sí, m'ho fa molt bé aquí, estic molt contenta, almenys no estic avorrida.
0: No està avorrida.
2: No.
0: I conta'ns, a veure, vostè de Porreres?
2: Sí, jo som de Porreres, però que aquí, que meva, som viuda, que som ja fa 4 anys i pico, que som viuda, i ara si el fill no me va a la canastra, me tenen una setmana que ha dur a cada fill, estic molt contenta. Una Falanit i salta a Santanyí.
0: Molt, molt bé. Veus, els quilòmetres no són un problema per anar a Maria.
2: No.
0: Maria, men, jo els he demanat abans a les teves companyes. Què tal és el menjar aquí? Vos agrada?
2: No, perquè és dolentet.
0: No, Vanessa i la Miquel arriben. Ben, Vanessa, Miquel, a ver, com és això?
4: Lo he dicho. No había que hacer más quejas. Ya con una era suficiente. Maria,
2: bueno,
4: os lo he dicho.
2: Bueno, pero le han preguntado, tengo que contestar, ¿no?
4: Molt bé, Maria. Lo que os he dicho, la verdad por delante siempre.
2: Siempre, es verdad. No tenemos que decir mentiras.
4: No.
1: Passa que com a casa no se menja enlloc. No. I clar, vulguem o no, sí que som una família,
2: sí,
1: però no cuinam.
2: No
1: ho feim nosaltres el dinar. Per sort, perquè si no...
2: Que el mordó, ja ho sabem, que el mordó un dia més baix, altre més dolentet, però vaja, anem passant-ho.
1: Sí.
2: Si no m'agrada, no menjam.
0: Ara anem a parlar d'aspectes positius. Quina és la teva activitat preferida del món quan veniu aquí? Abans han dit que feu manualitats.
2: Sí, llavors també a l'hora baixa feim... que se diu actividats, que fèiem, llavors també pintam i derretem i fem un pat de tot.
1: La part del matí sempre és la activitat més, més de motricitat fina, manualitats...
2: Les baixes són més llargues.
1: Sí, treballem també la memòria... Sí. Capacitat cognitiva, a vegades també fem exercicis, a més de xerrar molt, molt. D'abans, d'ara, de sempre. Sí. I llavors l'hora baixa ja és una miqueta més relaxat i després de dinar alguns descansen
2: una mica,
1: i qui no són de descansar gaire perquè encara segueixen el ritme.
2: Aviam on anem a fer feina.
1: Sí, els agrada... a un bingo, a un dominó...
2: Un dominó, qualsevol cosa.
1: Un parxís.
2: M'agrada jugar a cartes, també.
1: També ara tenen en marxa unes... Fan una estora
2: amb
1: trosses de, de tela.
2: De tela.
1: I clar, sempre tenim qualque cosa en marxa. I qui no li agrada descansar tant, pot se posen la feina que tenim en marxa.
2: Exacte.
1: I a Maria li agrada molt fer guinxet. Sí. Sempre du dins l'escenari el seu guinxet i les estones així més mortes, diguem.
2: Ai, Vanus.
4: Claro.
1: Fa vana, va?
2: Molt bé. Fies.
0: Vanessa, nosaltres voldríem saber què és el que trobes que no pot faltar a un centre de dia. Han dit que la família és molt important, les activitats també. Què és el que primordial aquí en el municipi de Santanyí, residències i centres de dia?
4: Bueno, a ver, lo que no puede faltar en el centro de día yo creo que es la compañía. Hay que pensar que mucha gente, muchos usuarios que vienen están solos cuando llegan a sus casas, porque bueno, las familias siguen, trabajan, tienen hijos, entonces que este rato que están en el centro de día o en las residencias es la compañía, el cariño, el trato, yo creo que eso no puede faltar. Yo vengo también de esta misma rama y considero que estos centros de día no pueden faltar. No puede haber ningún abuelo solo y que hayan que algunos vinieran decaídos, tristes, porque están pasan muchas horas solos y que en un mes o menos, ¿no, Miquela? Sí. Recuperen y tengan más vitalidad y tengan estas ganas de vivir y como les he dicho antes, esta tercera juventud, yo creo que para el municipio de Santanyí es un logro que se vayan con una sonrisa. Que entren con una sonrisa y se vayan con una sonrisa es lo más bonito que es la mejor recompensa.
0: I doncs ja ho heu sentit, companys, rialles, companyia, exercici, família i molta d'amistat és el que no pot faltar i aquí ho tenen i ho compleixen en el 100%.
2: Moltes gràcies.
5: Des d'aquí som nosaltres els que estem molt agraïts per haver escoltat les vostres històries. Gràcies als usuaris, als professionals, als regidors, a tot el personal que fa feina en aquest centre de dia de Caladó, per descomptat a la Maria Antònia i en el Lluís Menéndez, qui s'ha traslladat allà també com a tècnic i tot l'equip d'IB3 Ràdio que ho ha fet. Des d'aquí moltíssimes gràcies i ens quedem amb aquest missatge tan important. El temps passa de la millor manera possible si és en bona companyia. Que tingueu un bon estiu.
0: Igualment, gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon estiu.
5: Gràcies. Mira si ens hem pres fil per randa, això de la bona companyia, companys, que ara tindrem una molt, molt bona companyia. Moment ara per la música amb la bona companyia de Llorenç Santamaria.

0: Joan Santamaria és una de les grans veus de la música popular feta a ca nostra. Més de 6 dècades de trajectòria ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència. Des dels seus inicis amb els TH66 fins als èxits que l'han convertit en una figura imprescindible de la música en castellà i en català, ha compartit escenari en diverses generacions i ha mantingut xisco intacta la passió per cantar.
1: Així és, Joana, i ara publica 80 aniversari en directo, el seu primer disc enregistrat en directe que commemora precisament aquests 80 anys de vida, de música i de ganes de truear, i que resumeix molt bé com és la vida de Llorenç Santamaria, una vida dedicada a la música. Ja el tenim aquí, fet un dandi, amb una gorra en les seves inicials, Lloeres de Sol, com a bon rocker. És a dir, és que ahir mirava el documental de Rocío Jurado, aquell que fan a Movistar Plus, i varen fer la roda de premsa de sa Expo i sortien a Rocío Jurado, a Juanita Reina i a Imperio Argentina, i també anaven amb Bueres de Sol. I jo crec que quan una persona se presenta amb Bueres de Sol en una entrevista és perquè és un gran.
0: És un divo.
2: Ah, sí? Vale, és un gran. No ho sabia, però...
1: Només és grandes, podeu anar amb Bueres de Sol a fer entrevistes com a Llorenç Santamaria, sí, que el tenim aquí, de celebració. Marta Grau, que ningú diria, que té 80 anys. No, l'han vist, l'han vist entrar... I és que mos pensàvem...
3: Jo li he dit tot d'una, li he dit, però Llorenç,
1: que acabaves batxiller.
3: Què fas amb la teva vida per estar així, és vera?
0: Està igual que sempre.
3: 80 anys, no igual
2: broma,
3: que sempre.
2: No passeu broma, perquè aviat aniré en aquest centre de dia. Me queda molt poc.
1: Home, no, però, tu bueno. si tot que has fet activitat de karaoke, series el rei,
3: home, el rei,
1: series
3: el rei de centre.
0: Ja. Musical, canti,
2: no, no, però les meves actuacions jo faig els meus exercicis, ho faig a posta. Si faig rock and roll, i ho faig per fer exercici, i ho faig damunt l'escenari, que vols que ves?
3: Per això te mantens tant en forma. Jo te vaig escoltar una vegada que parlaves amb en Xisco i amb altres companys de Tendol, que deies que el meu secret ha estat el ioga, per una banda, fer exercici de manera sovint. Quin és el secret per mantenir-se així, a banda d'aquestes petites dosis d'exercici?
2: No, no, no és secret. Jo crec que se tracta de fer una vida sana en tots els aspectes, no? Però molt de companys meus que han desaparegut, claro, que vivíem junts l'època aquella dels 60, 70, claro, fotien excessos, no? Cubates i alguna drogueta per aquí i per allà, era un rotllo impressionant. Tot això jo crec que passa factura. Jo clar, ho dic sempre, jo vaig provar moltes coses, clar, ho vaig provar tot el que me donaven, si em deia, prova això, i ho provava.
3: Els 80 eren molt dolents, els 80 eren molt dolents,
2: els 80,
3: en aquesta qüestió dic.
2: Vaig passar una mica per damunt dels 80, però l'època que vos deia, de 70 i 60 i tal, era acollonant, però jo el que no m'agradava, és a dir, el que no m'agradava ho deixava a part, i així vaig fer fins 30 anys enrere, que no vaig provar res més, ja em vaig dedicar a fer vida sana en tots els aspectes, i ja està. Ai, no, i no hi ha més secrets.
0: Ment sana, incorpore sano.
2: Yes.
0: Al final sí,
2: wellness, no? No sé qui... M'ho crec que te vaig sentir per la ràdio avui, o ahir que parlaves del...
0: Sa qualitat seminal.
2: Sí, sí,
0: ara ja sé per on vas.
1: Ah, sí.
3: No, sí, que és seguidor habitual.
1: No me veig en cap de fer-te sa pregunta.
0: D'exactament
1: com va ser teva.
3: Per si incorpora algun oient que no sap de què... És que just ahir una de les notícies que cridava l'atenció era la qualitat del semen dels espanyols, i deien que els del nord eren els que millor tenien la qualitat del semen, i sabeu que en Llorenç Santamaria, que és oient del dia, ho vaig escoltar.
1: Supos que sa qualitat... Bé, ja que m'heu fet entrar dins aquest jardí, supos que sa qualitat seminal de Llorenç Santamaria s'ha d'analitzar en diferents paràmetres, perquè ell és un home que viatja molt. Per tant, és un pot del nord, un pot del sud, un pot de l'est i un pot de l'oest.
2: És una mescla.
1: Exactament,
2: una mescla
1: de...
0: No, però sí que és vera que si pensam en l'aspecte positiu de tenir una vida sana, uns hàbits saludables, etc, etc, això és un poc la premissa que mos estàs dient, no? Que tu apostes per això, per bona vida.
2: Exactament. El que passa és que a vegades, ja ho sabem tots, no?, que mos ha passat amb algú que coneixem, te pot fotre alguna... parlant malament, alguna hòstia, no? Però, bueno, diguem que generalment, si fas bona vida, i també de coco, això és molt important. No? No només és fer ioga o menjar aliments sans i tal, que també hi ha molt de coco amb això. Bé, res, és igual.
1: I també és una qüestió d'esperit, i tornem en el tema Pasqual t'han convidat avui, Llorenç, que era aquest disc de 80 aniversari en directe, que clar, és el primer disc en directe que fas en la teva carrera, per celebrar aquests 80 anys, vulguis que no, aquest esperit que sempre t'ha acompanyat, de no voler-te acomodar amb allò que havies fet, perquè ets un home de grans èxits, però també ha reivindicat que més enllà d'aquella cançó melòdica que te va fer famosa en els anys 60-70, tu eres un rocker, i tota sa vida ha reivindicat el mateix, has intentat fer provatures i has intentat posar-te nous reptes, com per exemple un disc en directe.
2: Sí, en els 80 anys fer un disc en directe és un risc total, no? Perquè, clar, la veu no és exactament igual que quan tenies 30 o 40 anys. Però vaig pensar que ho havia de fer. Si no ho feia ara, quan ho havia de fer? O sigui, el disc en directe, aquest, un 80 aniversari, és totalment en directe. O sigui, no hi ha trucos, no hi ha mangarrufes d'aquelles que tens gravar i tal i qual. Només hi ha una cosa, i ara la diré per primera vegada.
1: Molt bé, exclusiva.
2: Exclusiva.
1: El dia.
2: Hi ha dues paraules que me vaig equivocar a una cançó. I ho vaig voler fer bé, perquè, clar, el problema és que quan tu cantes un tros de cançó, per exemple, si tu fueras mi mujer, mi compañera, i dius, si tu fueras mi mujer, mi amigo, hosti, la gent sap la lletra més que jo i despistes un munt. Bueno, total, que només vaig voler ratificar això. La resta de coses que hi ha, tot és exactament el meu show que faig. Una hora cinquanta, més o menys.
0: I Llorenç, tu quan t'escoltes, quan ara, per exemple, has revisat, escoltat aquest disc en directe per aquesta celebració, te reconeixes com aquell Llorenç Santa Maria dels anys 70? Què queda d'aquell jove que va començar, que va fer tanta de bona música, que encara segueix engrescat? No sé, què hi queda d'aquells Llorenç?
2: No, no queda res.
0: Tu. No queda res?
2: Què vols que quedi? No, el que passa que sí,
3: això
2: que tenc ganes, no, però el que queda pot ser és allò, aquelles ganes de voler agradar, no? Saps? Allò de voler cantar el millor que saps, per agradar, és que al final jo crec que tot passa per
3: però
2: aquí.
3: Però per això no has de passar pena, perquè agrades a tothom. Hi ha gent de diferents tipus de generacions, i s'ha definit com un cercador d'emocions. Tu quan la gent te diu, jo me vaig enamorar amb la teva música, jo he crescut amb la teva música.
0: He ballat de
3: la meva primera, exactament, he ballat aferrada amb la teva música.
1: Aquest jove,
3: la
1: que, veus aquí, aquest jove que veus aquí es culpa de la teva música.
3: De fons.
1: Perquè vaig parar para que no m'hi olvides, que és infal·lible, i vàrem acabar com havien de
3: aquí volia entrar
1: també
3: jo.
1: Passa.
3: Aquí volia entrar. Quan te diuen això, m'imagino que te deu emocionar moltíssim.
2: No te creguis, no m'emociona tant. No, el que passa que és curiós, és un tema que...
1: Avui ve amb exclusives.
2: No, el tema és que és una cosa que fa tant d'anys que passa, no? Perquè pensa que, para que no m'olvides, és del 75. Llavors...
0: No havíem nascut.
2: Exacte, cap de vosaltres havíem nascut, imagina't. Llavors, què passava? Que els anys següents molta gent me trobava pel carrer o per aquí o per allà i me deia, és que jo vaig conèixer el meu nòvio amb aquesta cançó, o ell m'enviava aquesta cançó, etc etc. Això m'ho deien els anys 70 i pico, no? Després d'haver sortit el tema. I ara, en el 2026, encara m'ho estan dient el mateix. És que és acollonant. O sigui...
1: Tu dius, és acollonant, però a Santa Maria has fet un disc molt bo, eh? Jo me'l pot, sobretot, per anar a dormir, i és com si estiguessis dintre nostre.
2: Hòstia, no fotis.
1: No, mem, dormir, mem, tu ja saps que jo t'ho te respet. És a dir, jo t'estimo i te respet. Jo certes coses no les faria, però és cert que m'agrada molt aquest disc, perquè hi ha moments que parles, hi ha moments que se t'escolta... S'escalfor des públic és un disc que acompanya molt més que potser aquestes versions canòniques que van gravar en els 70, que són meravelloses, però que ara te permet redescobrir un altre Llorenç, amb una altra calidesa, un altre to de veu, una altra inflexió. Jo esteu dit, ja l'he escoltat 7 o 8 vegades sencer, perquè m'agrada molt el Llorenç d'ara. No sé si tu ara t'agrades també tant com en els teus fans.
2: No, jo ara me trobo molt de defectes, eh? En sèrio. Quan t'escolta aquest disc que estan parlant de 80 aniversari, hi ha coses que els repetiria, però això és una cosa que m'apareix que té que veure també en la meva forma de pensar. I és que mai estic content de res, saps? O sigui, és allò de dius, sí, està bé, però no. Voldria fer-ho millor. I és una cerca... És una cerca que no acaba mai. O sigui, mai estaré content del que he fet. Del tot, eh? Vull dir, contentat, sí.
0: Contentat.
2: Però content d'allò que dius, hòstia, que bé fet. A més, alguna vegada m'ha passat, i també una primícia, alguna vegada m'ha passat que en directe acabes el concert i dius, collons, avui haver fet bé, no? Però resulta que la gent no ha reaccionat igual. I quan tu te'n vas emprenyadíssim perquè creus que no l'has fet bé, la gent està eufòrica, tio, no? És un rotllo que no l'entendré mai, saps? I això m'ha passat moltes vegades, eh?
0: Escolta, Llorenç, és vera que també moltes vegades has dit allò de que no has de tenir por a atrevir-te a escoltar altres músiques o fins i tot a interpretar-les. Què escolta Llorenç Santa Maria més enllà del seu estil tan, tan inconfusible, no? Hem de pensar que Llorenç Santa Maria escolta en Bad Bunny, que seva, per exemple, o...
2: No, perquè el despreciï, és perquè simplement no. Jo ara el que cerca és músiques que me fain sentir, que m'emocionin, que me posin pell de gallina, com és, per exemple, el darrer disc d'Anna Maria del Mar Bonet. És una meravella. Ella ha tornat enrere en quant a la veu, en quant a la interpretació. I això a mi m'encanta. Però també escolta en Ray Charles, que és el meu favorit, de tant en quant escolta a Doors, en Jim Morrison, en Al Jarreau, en fi, cantants que me posen pell de gallina, saps? Allò... Però la música d'ara actual, hi ha tanta música bona i tanta que no és tan bona, que és difícil per mi escoltar algo actual. L'escolta de tant en quant, també pensa que tenc una filla de 22 anys que escolta un altre tipus de música que no és la que jo escolto en general, i això fa que estigui enteradet de lo que passa de lo, musicalment parlant.
3: Hi ha persones que se mantenen molt joves a través de la música. Estava pensant en els Rolling Stones, els Beatles, alguns dels Beatles, Paul McCartney, per exemple, no? Que continua ben en forma, Llorenç Santa Maria, en forma que li digués a qualcú que diu hi ha una edat per deixar la música.
2: No sé què dir-te, perquè mira, jo quan tenia 40 o 50 anys pensava que mai, que en els 60 anys no cantaria jo. Jo mateix ho deia, no? Jo criticava els qui en els 60 anys cantaven. I ara mira com me trob, en els 80.
1: Sí, però en el 80 Llorenç ha viscut una lluna de mel meravellosa en el teu públic, vull dir, perquè no, aquest disc sorgeix arran d'una gira de comiat, perquè tu volies, allò que en diuen morir en les botes posades i fer una gira d'aquestes de comiat en plena facultat i dir adéu a tot el teu públic, i l'èxit ha estat tan gran que la gira no s'ha acabat, continua girant i a més ha estat aquest disc. Tu t'esperaves aquesta Santa Maria mania que hi ha hagut en els darrers temps gràcies a aquests concerts i que tothom ha redescobert, perquè hi ha molt de públic jove que ha redescobert a lo millor algunes de les teves cançons gràcies a que t'han pogut veure en concert o que han pogut escoltar aquest disc.
2: No m'ho esperava, la veritat. O sigui, ja t'ho dic, jo he sempre anat al dia. O sigui, no he pensat mai en el futur, no m'ha interessat mai, he sempre estat en el present. Clar que a vegades has de fer plans, no? A vegades has de dir, bueno, l'any que ve, si puc, gravaré o no gravaré. Però, no ho sé, és un rotllo que a vegades me sembla que estic a un núvol, a un nígol, saps? Jo dic, hòstia... Clar que tenc que dir també que ho pas malament a vegades. Ara vaig estar de promoció a Madrid 5 dies i quan tornava amb l'AVE me volia morir. Era allò que estava rebentat. I a vegades dius, val la pena, tio, m'entens? Però, en fi...
1: Sí, però d'aquesta raça d'artistes que, tot una que són els primers compassos, poses aquell pebet damunt d'aquest escenari, durant 2 hores vos oblidau de tot.
2: Això sí.
1: I ofereixes la teva essència, els macos que t'han vist en concert, el Llorenç Santa Maria està pur, encara ara en els 80. No hi ha, no se te veu passar pena per arribar al final del concert. El manco, la percepció que té el teu públic.
0: I això no ho pot fer tothom, ho pot fer Rafael, ho pot fer Llorenç Santa Maria...
3: Quatre més,
1: Tu i jo, Joana Maroto...
3: Però això t'ha dit que
1: ja fregant la nebulosa dels 50, tu i jo no aguantaríem mig concert en Santa Maria.
2: Escolta, jo vos volia convidar avui a fer de coristes, en jo.
0: Escolta, mos apuntava.
1: Perdona, és que no és el mateix. Nosaltres, per un moment puntual, per fer un número, per favor, som el que necessites.
0: Coristes, para que no te olvides. Venim.
3: Llorenç, tu segueixes, per exemple, Nervios, abans de sortir a l'escenari. Sí. Encara tens aquelles papallones.
2: Sí, és una cosa rara, però és el que ha dit ell, que quan poses el peu damunt l'escenari
3: ja s'ha acabat.
2: El peu no, però la primera cançó, sobretot. La primera cançó és aquella cançó que fa que que tu te posis en marxa, no? És com un
3: motor. Clic.
2: Sí. Però després ja és fantàstic. Després és que és això el que a molt de nosaltres mos fa, mos emprenya per mos de retirar, perquè saps que és com una droga. La gent, el públic, és com una droga. Així que seguirem fins que puguem, tu.
1: Clar, estant de celebració amb aquest disc, amb aquest 80 aniversari, no sé si ara, que és d'aquests moments en què un hagués vist enrere i diu, ai, canviaria qualque cosa, o Llorenç Santa Maria repetiria tot allò que ha fet fil per randa, per arribar fins a aquests 80 anys?
2: No ho sé. no ho sé, la veritat. O sigui, jo, com t'he dit abans, o com us he dit, he anat fent i vaig fent, i ja veurem què passa, tio. Ja, no passa res més.
1: Un poc la filosofia de los Javis, no? Hacemos y ya vemos.
0: Ya veremos.
1: A tu t'ha funcionat.
0: O un poc sí. Escarpe diem, també, no? Allò de viure el moment, tu deus que... aquest dit ve de voler fer una gira com a de comiat que t'ha sortit d'una altra manera, perquè en el final ha tingut tant d'èxit que s'ha estirat i s'ha allargat i s'ha manifestat en aquest disc, però clar, ara no sé si dius, ai, ara ja que hi som vull fer qualque altra cosa més. Què més t'agradaria fer? Que clar, no. Ja ho has fet tot, o què t'agradaria poder... Un petit somni que te queda pendent.
2: No, petit somni no, és que ho he dit sempre, jo el que vull fer és un disc en català. I un altre, si pogués fer 10 discos els faria en català, això ho tinc clar. Pot ser que el 80 aniversari ha estat un principi del final, no? És a dir, jo el que tinc ganes de fer sempre és música en la nostra llengua, conyo, i ho he fet dues vegades, però, claro, no basta dues vegades.
0: I jo, Santa, que tinc ganes, és que no me puc aguantar, me sap greu, Llorenç. Digue'm. És que, clar, mon mareta mos està mirant, sa mareta mos està mirant, sa mareta mos està
2: sí?
0: mirant.
3: Les tens a totes molt pendents.
1: Bé, un moment, tanta mareta, nosaltres l'estan mirant i també trobem que és un foc encès.
0: Sí.
1: No és que parlen de
3: públic. Per favor, sí, no és una qüestió de generacions.
1: És a dir, nosaltres aquí
0: no,
1: també,
0: ara,
1: encantat d'estar amb en Santa Maria.
0: M'ha enviat un missatge que mon mare mos veu sempre, clar, especialment ara que veu un Llorenç Santa Maria i li agrada tant, he pensat... una salutació, no?, per la Maria Antònia, per la Maria, per la Margalida, per la nostra mare, no?, que m'hauran dit el món segurament ballant, també, aquest, para que no m'oblides.
2: Doncs mira, mares d'aquests tres bergants, o bergantes, res, una forta abraçada, no sé què dir-vos més. Estem aquí i seguirem fins que el cuerpo aguante.
0: Molt
2: ja està.
0: Bé. Perfecte, ja.
3: Escolta'm aquest, para que no m'olvides, per favor.
0: Sí,
3: que és que ja que hem parlat tant d'aquesta cançó, que en Xisco Nadal mos ha dit que era la que triava a vegades per dormir. Escoltar Santa Maria de Fons i sobretot aquest para
1: aquest
3: que no m'olvides.
1: Ho dic de veres, no ho dic perquè per la pressa personal que hi tenc en Llorenç perquè vam fer feina plegats una temporada i és molt bon tipus, que això no sempre passa. És a dir, a mi m'acosta molt...
3: Tu sempre dius, no has de conèixer els teus ídols.
1: Perquè tenen els peus de fang, excepte Santa Maria, que en privat guanya. Però, dit això, jo m'ho porto aquest dit de vegades i et cert que acompanya molt per anar a dormir o per fer feina, però escoltau en Santa Maria aquest 80 aniversari en directo perquè vos encantarà, que hi ha joies com aquesta.

0: ens heu un poc anar amb antagonistes avui vespre.
1: No,
2: sí.
3: Escalfa motors.
1: Pell de gallina, Josca, et sona, para que no me olvides, o Blue Jeans, que és de les meves preferides. Doncs Santa Maria, clar.
2: Sí.
1: Blue Jeans.
2: Blue.
1: Blue Jeans.
2: Un bon, ja està.
1: Clar, és que,
3: ja tens el corista.
1: Mira, ara que ve que sonada de Queló, si heu d'anar amb Tots Sants, vos posau la cançó d'en Santa Maria mentre vol vestiu i sa que l'os es passa, perquè ell té aquest punt màgic, xamànico, diria.
2: Ai, Déu meu.
3: Llorenç, que puguis seguir així, carregat de bona energia, gaudint dels escenaris i del teu públic, públic de totes les generacions, de totes les edats, que puguis seguir revolucionant cada lloc on vas, com ho has fet aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta bona estona de companyia. Com hem dit abans, bona companyia, Llorenç Santa Maria.
2: Has fet un vers, sí.
3: Exactament.
2: Bueno, gràcies a vosaltres i fantàstic, anem a seguir fins que se pugui, no? I anava alerta ara quan sortigueu per la calor, perquè és brutal. És brutal, aquí a dins està molt bé. O sigui que si voleu me quedaré aquí sense dir res, me quedaré aquí, més que res per estar fresquet.
3: Nosaltres continuem en ruta.
1: Ai, mira, en Santa Maria s'ofereix a ser model d'imatge. És a dir, només per tenir-lo fent guapo a la tele, mentre nosaltres anem avançant en els continguts.
2: Fotre un racó per no emprenyar ningú i ja està. Però bé, ara, en sèrio, gràcies per...
3: Gràcies a tu.
2: Per haver-me ajudat a promocionar aquest disc.
3: I tant que sí, ha estat tot un plaer, de veres. Fins a la propera.
2: Gràcies.
3: 11:36, seguim amb la música de Llorenç Santa Maria i després els anuncis.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
1: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Dual de les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, IB3 Ràdio.
10: Onze i 38, cada persona es veu, té els seus gustos. Abans parlàvem de gustos musicals, però ara quan es tracta, per exemple, de menjars d'estiu, molts coincidim a l'hora de pensar quin és el nostre menú preferit. Avui les nostres redactores han sortit al carrer a demanar quin és el seu plat preferit i quines són les raons, el per què.

0: Efectivament, Marta, és vera que l'estiu és ple de colors, no només per les fruites que menjam, sinó també per els plats que degustar. Moltes persones estan d'acord que predominen ingredients d'allò més frescos i també més bons. Escoltam algun dels seus comentaris.
1: El meu plat preferit de l'estiu és el trompó, perquè és fresc i m'ho cau fluir.
2: Un dels meus plats preferits d'estiu seria els cigrons trempats, ja que el trompó m'agrada molt perquè els seus tres ingredients són molt bons i els cigrons li donen un gran toque. I a més és superfresquet, apte per dur per qualsevol banda.
3: La tomàtica és aquella fruita, podríem dir, en crisi d'identitat i és l'escollida pels plats d'estiu, estombetes, gaspatxo o, per exemple, una bona amanida. Una hortalissa molt versàtil que té un gran contingut d'aigua que ens ajuda a mantenir-nos hidratats quan els termòmetres no deixen de grimpar. Però quin és un dels plats que du tomàtica? I de l'escolta.
4: El meu plat preferit d'estiu és el salmorejo, perquè a part que està boníssim, m'encanta perquè fa molta calor i m'encanta sortir de la piscina i menjar-me aquell salmorejo fresquet amb ou i jamón bof. M'encanta.
0: Només escoltar aquesta lota ja m'haurà fet ganes de tastar.
5: Són hores molt dolentes per parlar de menjar.
3: Però per vosaltres, jo me sap greu, jo no puc. Ni en su salmorejo ni en su gazpacho.
0: Ai, mira,
3: ja ho he dit, no, de veres, no puc.
0: Jo tinc trampó per damunt de tot, està clar.
3: El trampó m'encanta, però el trampó que polat, que és el gazpacho, no.
0: Però bé,
3: millor en textura.
0: Crec que tots coincidim en la mateixa cosa i és que el plat de l'estiu per excel·lència és aquest, el trampó. El trampó que mos encanta a tots. Algunes persones han destacat les diferents formes que, en què es pot menjar el trampó. Voltes com el menjar, però bé, no me'n contesteu ara, escoltau primer els nostres oients.
6: El meu menjar preferit d'estiu és la coca de trampó, perquè m'agrada molt el trampó, però també m'encanten les coques així salades i per tant pens que la combinació de la coca i del trampó és perfecta i inigualable.
0: Buah, també m'encanta la coca de trampó, indiscutiblement és un dels plats d'estiu. De fet, em faré aquest cap de setmana, ara m'he fet com a ganes. Valtro, Xisco, Marta, quina és la versió que més vos agrada del trampó? Abans hem sentit també una lata que deien ciurons, una amanida de
5: ciurons. Jo és que sempre la cap tunejant el trampó i se m'acaba desvirtuant una mica. Ja, sí, no
3: ets
5: té
3: poc
5: nom.
3: Canònica.
5: No té nom.
0: Però què li poses?
5: A vegades hi ha un poc de tonyina, un poc d'ou.
0: Tonyina tot setant.
3: Sí.
5: Ou també, ou li posa ou bullit, a vegades, un poc de blat de les Índies, a vegades.
0: Ja això ja és una altra cosa.
5: Exacte. Vaig canviant i
3: tu vas aportant la
5: sí,
3: teva essència
5: com a base, és molt bona,
3: en el
5: trampó. Però sí que és vera que m'agrada posar-li un
3: jo és que
5: diferent.
3: Si és tot sol, m'agrada molt amb un bistaquet. No hi ha res com una pitrera, una pitrera de pollastre o un bistaquet torrat amb un trampó de vora, melassa.
0: Jo hi vaig fer truita de patata amb
3: trampó
0: de vora.
3: Amb arròs, m'agrada molt com el fa ma mare, perquè li dic, mama, poses extra de tonyina. I no hi ha res com trampó, arròs i tonyina. O si no, coca de trampó. Però la coca de trampó, sempre dic el mateix, ha de ser, si sobretot si és a casa, ha de ser feta i menjada. Perquè si no, si la deixes pas vespre...
0: Clar, calor,
5: no. És dit i fet, és veritat. De totes maneres, el secret està en trampar un bon trampó, no? El poder que tinguis...
3: Però pensava que anaves a dir que el secret de la coca de trampó és a sa massa.
5: No,
3: com
5: no.
3: Aquella anunció
0: de
3: pizzas.
0: Ara d'això del secret és trempar, el secret és com trempar.
5: Exactament.
0: Jo recordo, ara m'has fet tenir una imatge en el meu capet, del meu predit, trempant el trampó en dos trossos de pa, en lloc d'en cueres, sinó en dos trossos de pa.
5: Mesclant
0: i fent que la domàtiga de tallar tragués tot el sucat i bé, espectacular.
5: Deixeu que li demani una margarina
3: no és senzill emulsionar, el mort pot dir en Marga Coll, no és fàcil emulsionar una taronja, una tomàtica.
5: Marga, bon dia.
7: Bon dia, com estàs?
5: Tu segur que com a experta mos pots donar les claus per trempar un bon trampó. No sé si és quan les amanides, que diuen sempre que l'has de remoure fins a 30 vegades. Aquí com funciona?
7: Bé, jo crec que el més important, igual que en tots els plats, és la matèria primera, els ingredients que utilitzes, que siguin de la màxima qualitat. Imprescindible una bona domàtica, un bon brevo, una bona ceba que sigui tendra, perquè també és vera que ara estem amb la ceba novella blanca d'esmel. Si és més bé això, ja és un poc més complicat de menjar, però per això a mi m'agrada una ceba novella. I després sal i bon oli d'oliva. Això, per això, són els secrets per amanir bé i preparar bé un bon trampó.
5: Tu has de tallar-ho petita, de veritat?
7: No.
5: Mira.
7: No, que mira, bé. Per exemple, a casa nostra, mon mare, a casa nostra sempre ho hem fet a trossos grossos. Tant a la domàtica com es prova a trossos grossos i la ceba a juliana. Després, en el restaurant, a mi m'agrada tallar-ho tot com a juliana, que són tires així finites i llargues, perquè visualment queda superguapo, I a part també és hora de menjar-ho, també està guai, perquè les textures també s'aguanten bé. I sí que l'únic que no millor que seria un poc més petit és per fer la coca de trampó. Però també la coca de trampó, per exemple, a casa nostra, que a mon pare i a ma mare, també sempre ho han teat a trossos grossos.
0: Aquí no m'ho esperava, no m'ho esperava, perquè és vera que... No? No, la veritat és que no, però és vera que ara tu deus que per ventura aguanta més l'emulsió o les condicions, o no sé, fins i tot els gustos, no? Que d'alguna manera, si és en Juliana, per ventura s'aguanta millor. Però bé, en qualsevol cas, quins són per tu els plats estrella de l'estiu, Margalida?
7: Jo, els que més m'agraden diferenci, és sumbat. És el meu preferit, i més moltes vegades sempre... Bueno, ara ja no pensant, perquè clar, el meu dia a dia ja és no tur, però de vegades quan van a començar a Michel i això, vaig dir, bueno, si vengués, jo què sé, el client que més m'agradés o qualcú que volgués quedar molt bé, ens estiu a menjar Michel i faria un tombet seguríssim.
5: La persona per sorprendre, aquesta persona que se vol sorprendre, seria amb un bon tombet. I el d'afegir un ou fregit, que això és com una tendència dels darrers anys, no? Que abans no se feia, no sé, vosaltres companys, a mi m'agrada molt.
3: Tombat, vist aquest...
5: Sí, per exemple, no? Aquests nous ítems que se li posen al tombat, que són més d'ara, no d'anys enrere, què en penses?
7: Bueno, nosaltres a casa nostra sempre el tombat se menjava amb qualque cosa fregida abans de passar la salsa de màtiga, pues, hi posàvem o carn rebossada o peix o peix rebossat també, i després acabàvem amb la darrera capa de màtiga. Perquè, clar, és un plat, a lo millor, un poc més complet i serveix per una menjada completa que no només es tomba tot sol, que avui en dia ja és un plat completament ja complet en si, però sí que és veritat que a casa nostra sempre se preparava amb carn o amb peix. És veritat que amb ou és més, crec que modern, a lo millor s'ha fet tota la vida, però a casa nostra sí que no era l'honor menjar amb un ou frigit, que a mi m'encanta. Trob que és la combinació perfecta.
3: Marga, i com a cuinera, que cada dia elabora un menú amb producte de temporada, perquè recorda que en Marga Coll no té un menú tancat, sinó que va cada dia en el mercat d'Inca.
5: Exacte.
3: I amb allò que troba, ella fa el seu menú. Se complica quan arriba l'estiu, sobretot perquè la gent ve a calorada. Tu també passes una calorada dins la cuina. No sé si s'opta per fer elaboracions més fresques o que no duguin tant de xutxut de cuina.
7: Sí. Ja és la cuina que menys m'agrada de tot l'any, perquè és una cuina molt més immediata, tot ha de ser molt més fresc, perquè és el que te demana el cos, i la sort de canviar el menú cada dia també és la sort de poder preveure el dia que farà de temperatura, i en l'estiu ha de ser tot més, molt més lleuger, molt més fresc, molt més menys pesat. I per això la cuina que a mi no m'agrada, perquè a mi el que m'agrada és la tardor, si ven, fer xup-xup, i que després quan te seguis de taula els plats siguin reconfortants. Ara jo crec que més que te refresquin i te donin aliment, però que no sigui com si ven, que tu quan menges és com a reconforta, no? Que com a te dona una energia diferent que no ara.
5: Avui parlàvem de trampó, però per anar a Margalida Coll de Miceli en el rànquing número 1 de plats d'estiu se trobaria el tombat. Marga, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
7: No, hombre, gràcies a vosaltres, sempre que vulgueu.
5: I aquí no li vendria de gustar, eh? Un bon tombat, un bon
0: boníssim.
5: Trampó.
0: Que ja sabeu que aquesta setmana n'he fet, eh?
5: Sí.
0: He fet un bon tombat i m'ha sortit bo. No tan bo com els d'una Margalida de Miceli, segur.
5: No podem competir. No,
3: i t'ha hagut de sortir bo, perquè mira que n'hi has fet fotos.
0: Només n'hi he fet una foto.
3: En aquest tombat.
5: Però no ho ha publicat a xarxes.
0: Només
3: dic que ha estat el tombat més fotografiat de tot Mallorca.
0: Ara estàs sent una persona un poc punyetera, perquè això no és mentida. He fet una foto i no te l'he enviada.
3: No som punyetero. Jo me dec a Balears. I jo en qui pens? En la nostra audiència i en els nostres telespectadors, que han de saber tots els detalls d'allò que passa en aquest programa.
5: No, ja ho saben. No te preocupis, perquè ja ho saben.
3: Evidentment, a mi. La Maroto ha passejat dues fotos de tombat per tota la redacció.
5: El que sabran els espectadors i els oients és si han d'anar al cinema aquest cap de setmana o al manco que triar. Així que en Xisco mos ho recomana tot d'una després d'una pausa.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia, IV3 Ràdio.

0: És divendres i abans de partir anem al cinema.
1: Fight a lie, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
2: Més que la Taujada ja ens ha dit que Puig mai més tornarà a passar fam, això vol dir que poden començar les estrenes de la setmana i ara vos presentam una de les més esperades d'aquest estiu. De fet, es va estrenar després ahir, ni tan sols va esperant es divendres per estrenar-se es Vaiana de Disney en versió d'acció real. Mirau i escoltau.
3: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
4: Bueno, creo que me he saltado.
3: No hay tiempo, me tengo que ir.
4: Maui, cambia formas. El que robó el corazón de Tefiti. El tío que maldijo al mundo. Si devuelves esto, puedes ser el héroe de todos. Maui, Maui, ¡hala! Mira qué definidos tiene los rizos.
2: El gran èxit d'animació de Disney, que es va estrenar el 2016, Vaiana, aquella pel·lícula, recordem, va recaptar 680 milions de dòlars arreu del món i va ser nominada a 2 premis Oscar i amb els anys s'ha convertit en una de les més vistes de Disney+. I per això ara han fet aquesta versió en acció real. La història continua sent la mateixa. De fet, és calcada a la de dibuixos animats. Coneixen a Vaiana, la filla del cap d'una illa de la Polinèsia, que sent una connexió molt especial amb la mà quan una antiga maledició posa en perill el futur del seu poble, ella decideix desafiar les normes i emprendre un viatge per trobar el semideu Maui, el que fa referència en aquest tràiler. Junts hauran de travessar l'oceà, superar tota mena de criatures fantàstiques i retornar el cor de la deessa Tefiti per restablir l'equilibri de la natura. Una aventura familiar que parla d'identitat, de respecte pels avantpassats i del valor de seguir el teu propi camí. Qui dirigeix? En Thomas Cale, un director molt reconegut, però de teatre, perquè és que va dirigir la versió televisiva de Hamilton, el musical que va revolucionar Broadway i que va guanyar un premi Emmy. Aquesta és la seva primera pel·lícula per la gran pantalla i Disney hi va confiar precisament per la seva experiència dirigint espectacles musicals. La gran protagonista és na Vaiana, o Moana, que li diuen en anglès en la versió original. Ella és na Catherine Lagaya, que és una jove actriu australiana d'origen samoà que debuta al cinema amb aquest paper. Disney ha apostat per una actriu de les Illes del Pacífic per reforçar l'autenticitat dels personatges i no, Joana Maroto, aixeques dit o com
5: sí,
2: que dic?
5: Sí, aixeques dit perquè t'ajur que quan vaig veure la primera vegada el tràiler pensava que era na Jenna Ortega, que també ara està molt de moda.
2: També,
5: sí, però no ho és, però sí que s'assembla.
2: Catherine Lagaya, qui sí que repeteix, en aquest sentit, és en Dwayne Johnson, The Rock, que ja va posar veu en el seu personatge, Maui, en el paper de Maui, a la versió de dibuixos animats, i ara ell fa aquest paper en aquesta versió en persones de carn i ossos. Qui completa el repartiment? Na Rena Owen, aquí alguns coneixeran per Once Were Warriors i per haver participat també a l'univers de Star Wars, i també en John Tui i en Frankie Adams, que sortia a una sèrie de ciència-ficció com es The Expanse. Una de les curiositats és que na Auli Cravallo, sabó original de na Vaiana, l'animació, no fa cap personatge en aquesta nova versió i en lloc d'això ha exercit de productora executiva. I això sí, canta en na Catherine Lagaya la cançó que tanca la pel·lícula. Els crèdits finals van amb un duet entre na Vaiana dels dibuixos animats, la veu, i na Vaiana autèntica. Què ha dit la crítica, doncs? La majoria dels mitjans coincideixen en que és una adaptació molt fidel a l'original, visualment espectacular i amb una protagonista que convenç. Per tant, si aquest cap de setmana voleu defugir aquesta onada de calor, anar al cinema i veure una pel·li de Disney, Vaiana pot ser la vostra opció.
0: Canviant de registre amb Haciendo Amigos, que és una proposta de comèdia familiar que combina humor, emoció i un missatge molt positiu.
6: Esto es un atraco, arriba las manos.
7: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
8: Estaba rozando el dibujo.
6: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
9: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
10: Tú intégrate. Haz amigos.
2: Com heu pogut escoltar, aquesta història ens conta les aventures d'en Félix i n'Antonio, dos atracadors de poca volada, que mentre fugen després d'un robatori se troben amb una monitora d'un grup de teatre format per persones amb discapacitat. Per una confusió, els confonen nous participants d'aquest grup i tots dos aprofiten aquesta ocasió per amagar-se de la policia. Qui dirigeix? En David Marquès, un especialista en aquest tipus de pel·lícules, perquè de fet és un dels guionistes de Campeones, i també ha fet pel·lícules com El Club del Paro o Puntos Suspensivos. El cast, el que serien repartiments, està encapçalat per en Quim Gutiérrez, a qui hem vist a títols com, jo que sé, Primos, La boda de Rosa, o sèries com El padre de Caín, n'Antonio Resines, es de Lot Serrano, i llavors també hi ha en Megan Montaner, coneguda, entre d'altres, per El secreto de Puente Viejo, i participa, com a curiositat, la guionista de la pel·lícula, na Marta González de Vega, que és humorista, també fa un paperet en aquesta sèrie. I no sé si veureu fixat en el començament del tràiler que posa Santiago Segura presenta, com si fos Alfred Hitchcock, el cel sia, doncs Santiago Segura fa de productor i s'ha encarregat de promocionar aquesta pel·lícula. Les crítiques no han estat dolentes, però, evidentment, tampoc serà la pel·lícula de la nostra vida.
0: Aquestes són, idò, les propostes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana. No sé si anireu al cinema, perquè és
5: jo no descart anar a veure Ballana, perquè he de dir que la de dibuixos m'ha agradat molt en el seu moment, o sigui que
0: després hi ha una de por que no has posat perquè no t'agraden a tu.
5: La d'Obsession,
0: clar,
5: no?
0: Que també pot ser una bona alternativa, jo aniré probablement.
2: Obsession ja està, Obsession ja està
0: estrenada,
2: n'hem parlat avui perquè en Xisco Ribas, el nostre company d'esports, la van a veure i li va encantar, però nosaltres avui, ja que parlaven de Ballana, hem hagut de dur a Ballana d'IB3 Ràdio, que és una Marta Sampas, clar.
0: I és vera que és un poble nostre, Ballana d'IB3
8: Ràdio. M'ho han dit qualque vegada.
2: És una de Ballana Sampas.
8: Que guapa, una Ballana. Va bé, gràcies.
0: Que no, què dius? Actualitat esportiva, per favor, sí, quina nerviada. Sí, sí. Avui.
8: Abubaca suma oro, ja ho he dit superbé, Joana.
5: Un aplaudiment. Gràcies.
2: Bravo.
5: És que
8: ja...
5: Ni 24 hores ja
0: surt tot sol. Surt
8: ara ja ho sé dir bé, perquè ja és oficial, ara sí ja és jugador del Mallorca, s'ha anunciat avui matí, ben prest. El veus enviant un missatge a l'afició mallorquinista, arriba a cedir per una temporada, ve de l'Hamburg, ve de jugar a un equip de la segona divisió francesa, per tant, bé, a veure què pot aportar el Mallorca. Estarà ben pendent del Mundial, de ben segur, deu estar content Nabu, perquè ahir França ja es va classificar per la semifinal del Mundial, guanyant el Marroc per 2-0, i avui tots ja amb la camiseta vermella. Jo de moment vaig de blanc, però després ja s'hora baixa, me posaré la camiseta de la selecció. Les 9 del vespre se cita contra Bèlgica, aquí els avells s'ho passen bé, destensant un poc els nervis de jugar uns quarts de final, i ja saben que en el cas de guanyar avui a Bèlgica, i doncs esperaria ni més ni menys que la França de Mbappé, per tant, tots amb Espanya avui vespre amb el Mundial, que sempre il·lusiona.
0: Que tinguis un molt bon cap de setmana, Marta.
8: Gràcies,
0: Sampas.
8: Igualment.
0: Bon cap de setmana també per tu, Xisco Nadal.
2: Bon cap de setmana, Marta Grau, però jo amb aquesta desconnexió del dia Mallorca, dilluns ja torna el titular, que és en Jaume Noguera, però avui, el darrer dia, que podré compartir també aquesta hora amb els oients d'IB3 Ràdio, però només Mallorca.
0: T'he triat Rossi per acabar.
2: Ai, m'encanta.
0: Que avui hem tingut l'oportunitat de parlar amb en Llorenç Santamaria i hem decidit quina millor manera d'acabar el programa que amb la seva música. Tornem dilluns a partir de les 9, que tingueu un bon cap de setmana.
2: Vinga, tot.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. A aquesta hora està convocat un minut de silenci a les portes de tots els ajuntaments de l'Estat en memòria de les víctimes de l'incendi de Los Gallardos d'Almeria. Mentrestant, al terreny, més de 400 efectius i un centenar de vehicles treballen contra rellotge per combatre les flames. Preocupen especialment les pròximes hores perquè el vent podria canviar i dificultar unes tasques d'extinció ja de per si complexes per les característiques de la zona, amb molts de barrancs i disseminats. El conseller de Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha confirmat que hi ha 11 víctimes mortals, una xifra que més podria elevar-se les pròximes hores, ja que hi ha 19 persones encara sense localitzar.
2: Hay dos situaciones concretas que han llevado al fallecimiento. Cuatro personas que iban en el coche y que han fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos. Y otro escenario de siete personas que iban nueve, de las cuales dos logran salvarse, se les logra rescatar, logran salvarse y siete fallecen.
1: El conseller demana prudència. Alguna de les víctimes, recorda, ho explicava, es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir. La majoria són estrangeres, una seria de nacionalitat espanyola. I mentrestant això, a les Illes es troben avui també en alerta màxima per incendi, sobretot a causa de les altes temperatures. I davant un estiu que podria ser complicat, Sant Josep de Sa Talaia ha decidit prendre mesures. Ha presentat un sistema pioner de vigilància aèria amb 6 drons de darrera generació que, segons expliquen, permetrà obtenir imatges i dades de qualsevol incidència al municipi en només 2 o 3 minuts. Ho explica José Antonio Granado, cap de la policia local del municipi.
3: Si este dron sale de la estación más próxima al siniestro vial volando en línea recta a 70 km por hora, nos encontramos cubriendo una incidencia en cuestión de 2-3 minutos como mucho. Nos permitirán en estos supuestos, por ejemplo, conocer el número de unidades de tráfico implicadas, saber si hay heridos o no, incluso valorar desde el aire la gravedad de estos heridos, saber qué recursos movilizar, si hacen falta bomberos o no.
1: I parlem ara de sanitat perquè el debat del manual de bones pràctiques en l'eutanàsia hem de dir que quedarà eclipsat per l'estatut marc sanitari en la interterritorialitat.

0: sense ni cooperació institucional. Avui, abans de la trobada, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat en tot cas que és important contagiar amb un nou document.
1: Retirar el estatuto marco significa no mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Retirar el estatuto marco significa que nos quedemos con el estatuto marco del Partido Popular del año 2003, que es el que ha materializado la precariedad, el que ha materializado los malestares que hoy venimos arrastrando.
0: I encara un apunt més que ens arriba de la crònica laboral, perquè el Suprem ha descartat finalment que l'abús en la contractació temporal a les administracions permeti convertir automàticament els treballadors en personal fix si abans no han superat un procés selectiu. Això sí, reconeix el dret que tenen aquestes persones per exigir, en aquest cas, quan se vulneri aquesta temporalitat, una indemnització per drets i perjudicis per aquest abús. I d'així arribem a les 12:04, actualitzem, tornem amb més notícies a partir de la 1.
2: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
3: El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
4: L'accés a l'habitatge és un dels grans reptes de Menorca. A Sant Lluís, 27 persones han rebut les claus d'un dels 11 pisos públics que ha construït l'IBAVI al municipi. I podran viure fins a 10 anys amb un lloguer adaptat als seus ingressos. És una passa important per a famílies, joves i persones majors o amb mobilitat reduïda que feia temps que esperaven una oportunitat. I el futur podria dur encara més habitatge públic al municipi. La Conselleria d'Habitatge estudia convertir l'edifici de Setanca, el projecte comercial que mai no es va arribar a acabar, en una nova promoció residencial. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest divendres 10 de juliol de 2026.
5: Benvinguts al Dia Menorca.
6: Bon dia, Menorca.
7: Benvinguts i benvingudes.
8: Comença l'espectacle ara.

0: Avui és el Dia Mundial del Capibara o Carpinxo.
1: Com la formiga que treballa mica en mica.
0: El capibara és el rosegador més gran del món, originari d'Amèrica del Sud. Pot arribar a fer més d'un metre de llarg i pesar fins a 70 quilos, tot i que alguns exemplars superen els 80. Viu a prop de rius, llacs i aiguamolls i destaca per la seva gran habilitat per nedar. De caràcter tranquil i molt sociable, es troba bé en comunitat i s'ha fet especialment popular a les xarxes socials per la seva convivència pacífica amb altres animals.
2: What in the world? That's an armadillo with a capybara on top of it. Oh my goodness, he's just cruising right across the road. Look at him eating like it's...
0: Un milió de persones han vist ja el vídeo que sentim en què un capibara travessa una carretera damunt d'un armadillo o tatú, un petit mamífer conegut per la seva cuirassa òssia.

0: El rosegador més gran que podem trobar actualment a Menorca és la rata comuna, que pot superar els 500 grams en exemplars grans. També hi viu la rata sarda, molt més petita, amb un pes d'entre 60 i 120 grams. Els conills són més grans que les rates, però no estan considerats rosegadors. Pertanyen al grup dels legomorfs, com les llebres.
1: Vaig a ser el primer dinosaure que va habitar el món. I ara són llàgrimes emocionals.
0: Però si parlem de grans dimensions, i encara que no fos un rosegador com a tal, hem de mencionar un autèntic gegant menorquí, el Nuralagus rex, el conill més gran conegut que ha existit mai. Aquesta espècie endèmica de Menorca podia arribar als 15 quilos i, a diferència dels conills actuals, no saltava. Caminava per l'illa amb unes potes robustes i un cos adaptat a un entorn sense grans depredadors. Pobres van desaparèixer fa uns 3 milions d'anys, probablement pels canvis ambientals i transformacions de l'ecosistema.

de canvis ambientals parlem ara perquè tal dia com avui, el 10 de juliol de l'any 1977, dues ciutats gregues, Atenes i Elefsina, van arribar a la temperatura més alta registrada mai a tota Europa, 48 graus Celsius. Un rècord que no es va veure superat fins l'any 2021, quan a l'illa de Sicília, concretament a la ciutat de Floridia, a la província de Siracusa, van arribar els 48,8 graus Celsius. Va ser un 11 d'agost a la 1:15 del migdia, en el context d'una duríssima onada de calor que afectava tota la Mediterrània i d'un anticicló que a Itàlia van batejar amb el nom de Lucifero, és a dir, Lucifer. Un rècord que va ser verificat oficialment per l'Organització Meteorològica Mundial al gener del 2024.

0: Axel Camarasa, bon dia.
1: Hola, bon dia, hola, hola.
0: Ara et sentim. Com va? Celsius i centígrads, que són...
1: És el mateix.
0: És el mateix, eh?
1: Sí, sí.
0: Però queda guai dir Celsius.
1: M'ha sorprès, perquè potser la gent estem més avançats a centígrads, no? Quan parlem de graus, o Fahrenheit, o centígrads, Celsius, m'ha sonat estrany.
0: Sembla que l'Organització Meteorològica Mundial, és la que registra oficialment aquestes dades, parla de Celsius, i jo he volgut dir Celsius, però que
1: quedi
0: clar.
1: El que diguin els que en saben.
0: Ens posem seriosos, Axel, perquè volem aprofitar el programa d'avui per donar el pèsam a les famílies de les víctimes d'aquest incendi que hi ha actiu a Almeria.
1: Sí, fins al moment hi ha 11 persones mortes, 8 han resultat ferides, 4 d'elles de gravetat per cremades, i 19 més estarien a hores d'ara desaparegudes a causa d'aquest incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous a Los Gallardos, a Almeria, i que ja afecta més de 3.000 hectàrees.
0: Tot el suport als afectats. De seguida anem amb les notícies de Menorca, abans avançar amb els continguts del dia. Avui ens visita el Batle d'Amo Héctor Pons, amb qui parlarem de la sequera d'inspeccions, de noves mesures i de la campanya de sensibilització sobre consum responsable d'aigua que el consistori va presentar ahir. Parlarem també amb la productora audiovisual Margarita Huguet, qui organitza el cicle de cinema a la fresca al Claustre d'Amo i que comença dilluns amb la primera projecció. I és divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons. I ara sí, informació local amb en Axel. Bon dia, Axel, de nou.
1: Hola, bon dia de nou. Avui l'actualitat passa pel geriàtric de Sant Lluís perquè en plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions d'aquest equipament no disposen d'aire condicionat. Tampoc funcionen els aparells dels passadissos, una situació que s'allarga des de fa més de 2 setmanes. Són els aires de tota la primera planta, que és la més antiga. L'Ajuntament va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i treballa també per resoldre l'avaria. Unides Podem ha denunciat aquesta situació, que diu suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del centre. Sentim Vanessa García, és portaveu de Podem Sant Lluís.
2: 12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
1: Aquesta situació se suma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats per familiars i treballadors que han fet ja diverses mobilitzacions i manquen operaris per atendre els usuaris, i això fa temps que genera també moments de tensió. Més qüestions. La Fundació Marilla es va presentar ahir a Mola la iniciativa Vies Blaves. És una proposta per impulsar una xarxa de rutes de natació i snorkel al litoral. El projecte, inspirat en les Vies Braves de Catalunya, preveu itineraris senyalitzats per nedar amb seguretat i descobrir el patrimoni marí de l'illa. Representants dels àmbits ambientals, esportius, turístics i també institucionals van destacar que la proposta combina seguretat, conservació i educació ambiental, tot per promoure un ús més sostenible de la costa. Sentim per aquest ordre Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, i tot seguit Miquel Sunyer, nedador i inspirador d'aquesta iniciativa de les Vies Braves de Catalunya. És la xarxa d'itineraris marins i camins de ronda de Catalunya que va impulsar ell mateix el 2014.
3: Les Vies Blaves, els itineraris marins, també demostren que hi ha una majoria de la societat que gaudeix de la mar d'una forma respectuosa i també envia una senyal molt clara respecte a quin model econòmic i de turisme volem.
4: Venim a explicar aquesta experiència per preguntar als agents locals d'aquí, doncs, què els hi semblaria, doncs, una iniciativa així a Menorca, no? I escoltar-los, sobretot, a veure què ells què pensen, no? I què ens expliquen.
1: I acabem a Ciutadella, concretament a la platja de Sant Andrià, que romandrà tancada al bany durant tot el cap de setmana per vessaments fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ahir que vespre va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedeixin a l'aigua. En detectar la incidència, la policia local va desallotjar la platja per motius de seguretat. L'avaria es va originar arran de la fallada tant de la bomba principal com de la bomba de reserva. Cap a les 9:30 de la nit es van reparar i ja tornen a estar plenament operatives, però no ha estat fins avui que s'han fet les analítiques per comprovar la qualitat de l'aigua de bany, i mentre no arribin els resultats, previsiblement dilluns, doncs estarà prohibit l'accés a l'aigua en aquesta zona.
0: Gràcies, Axel. 2:30, tota la informació.
1: Que vagi bé. Fins després.
0: Fins després. I pel que fa al temps, fa uns minuts, a les 12 s'ha activat l'avís groc per temperatures altes i es mantindrà fins les 8 del capvespre, amb màximes que poden arribar als 35 graus a Mur i als 37 a Ciutadella, vent fluix de migjorn amb brises costaneres. I el cap de setmana farà calor, però no tanta com avui, amb màximes a Mur al voltant dels 31-32 graus i un poc més altes a Ciutadella, sobretot el diumenge, quan es poden tornar a enfilar als 36.
5: Pues en casa i en l'aire condicionat, filla meva.
6: Això és una foguera.
0: 12 i 15 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
7: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
8: IB3 Ràdio és cultura.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: El dia Menorca, fet a

0: A Menorca, 13 litres per metre quadrat a l'abril, un 50% menys de pluja respecte de la mitjana, 14 litres per metre quadrat al maig, també la meitat del que és habitual, 0,4 litres al juny, un 90% menys i ni una gota caigut en el que duem de juliol. La sequera dels darrers mesos obliga les administracions menorquines a endurir les polítiques de gestió de l'aigua i és en aquest sentit que l'Ajuntament de Mur ha presentat aquesta setmana diverses iniciatives que volem comentar amb Esbala del consistori Héctor Pons. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: A veure, aquesta setmana, vam, l'Ajuntament de Mur ha aprovat inicialment el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua, el Pla d'Emergència de Sequera, ha presentat aquest dijous una campanya de sensibilització adreçada a turistes i agents de la policia local fan inspeccions a Calallonga per a consums excessius d'aigua. Tot això, en una mateixa setmana, ha estat una coincidència o cercau un poc el cop d'efecte?
1: La qüestió és que estem en el mes de juliol i la principal qüestió és la gestió de l'aigua. Sí que es ve que l'aprovació del pla d'emergència per sequera i el pla de gestió sostenible de l'aigua, crec que l'aprovació va ser la setmana passada i ho han fet públic aquesta setmana. Però, d'alguna forma, el que sí que es ve que és imminent és que el consum d'aigua augmenta moltíssim en l'estiu, que els usos per als quals els usos que motiven, diguem, o justifiquen aquest increment de consum són usos que per nosaltres no sempre estan justificats com a usos necessaris o imprescindibles i que hi ha d'haver una prioritat clara de l'ús de consum domèstic i de l'ús necessari de l'aigua, entre els quals també hi entra, i ahir ho comentava, poder ser refrescar en èpoques de molta calor, no? Per tant, quan ratllem d'una bona gestió de l'aigua, no ratllem únicament de que si un dia tenim calor i ens hem de pigar una dutxa, ens la podem pigar. Estem ratllant d'altres qüestions que són les que va dirigida aquesta campanya.
0: D'altres qüestions, d'altres usos no imprescindibles, com els que s'han detectat a Calallonga a través d'aquests comptadors intel·ligents instal·lats per l'Ajuntament. Heu enviat agents de la policia local a visitar els veïns de la zona. Amb quin objectiu i per què la policia local?
1: Bueno, primer perquè és que té la competència de fer complir la normativa i les decisions que es prenen des de l'Ajuntament de Mur. En segon lloc, perquè hi ha, desgraciadament, persones o usuaris que només entenen les coses quan hi vas a policia, desgraciadament. No? Això és una realitat que tots la sabem. I en darrer terme, perquè hi ha una qüestió de, jo diria, que d'emergència, que és poder garantir el subministre en el conjunt de la població, no? Per tant, hi va una funcionària, un policia, i en principi també va una persona representant de l'empresa concessionària. I van tant a particulars com en els rentacars i punts de neteja de vehicles, que també està restringit a l'ús d'aigua i el poden emprar sempre i quan tinguin un sistema de reutilització d'aigua, que això és una qüestió que l'any passat ja la vam apuntar, està contemplada en el pla d'emergència per sequera i, per tant, l'objectiu no és que no sempre hi aigua, sinó que sempre hi aigua correctament.
0: No sé si heu pogut parlar amb aquests agents de la policia local avui un poc perquè us expliquin quina interacció han tingut amb els, amb els veïns.
1: No hi he xerrat, no hi he xerrat directament. Se tinent de Valda encarregada, sé qui està damunt el tema. Sí que me passaran una mica s'informació ara, crec que ja duim dos o tres, avui és divendres, crec que duim dos o tres dies ja de visites i supos que després me faran arribar una mica algunes conclusions, no?
0: Conclusions que apunten, sobretot, deuen ser recs de gespa...
1: Sí, en el cas d'habitatges particulars, normalment s'increment de consum o s'excés consum ve per a recs de gespa que, a més de no ser, que no s'haurien de fer amb aigua de la xarxa, repetesc, amb aigua de la xarxa, el que s'haurien de fer és fer en horaris, com a mínim, més adequats, no de dia on hi ha un percentatge d'evaporació molt, molt més alt. Jo crec que tothom entén que l'aigua és un recurs escàs, limitat, és un recurs natural, l'aigua que emprem molt la traiem de l'aqüífer, la traiem del subsol, i per tant hem de prioritzar en l'aigua que tenim els usos que podem donar.
0: A dia d'avui, aquests agents de la policia local tenen capacitat sancionadora o això depèn d'aquesta ordenança o d'aquest reglament que estàs treballant?
1: Bueno, tenen sobretot la capacitat de control, de donar a conèixer la informació i de poder aixecar un acte i emetre una denúncia, que això és el que sí que s'està fent i que se tramitarà, no? Que són uns expedients administratius d'incompliment d'una decisió que va prendre la comissió de sequera de Mó, que és una comissió de la que formen part tots els partits polítics, vull dir que no és una qüestió ni una decisió meva individual, no? O unilateral, sinó que és una qüestió acordada i que per tant és compartida, crec jo, per la majoria de la població.
0: S'ampliarà el nombre de comptadors intel·ligents a d'altres urbanitzacions perquè al final estan fent la feina que han de fer, que és facilitar informació necessària perquè pugueu actuar.
1: Sí, jo en aquest sentit volia afegir una informació. Els comptadors, diguem, no s'han posat per zona, sinó s'han posat per consum. Val? És a dir, han agafat el consum dels dos darrers anys, del tercer trimestre, aquest actual, i s'han agafat els 80 primers. Val? Coincideix que són a Calallonga la majoria, tal vegada n'hi ha algun més que en algun altre punt, però no és que s'hagi fet una acció
0: per zones, per urbanitzacions.
1: Exacte, a Calallonga perquè sí, sinó que coincideix que la majoria dels consums particulars s'han fet o es donen a Calallonga, però també s'han instal·lat en els comptadors municipals, en els camps de futbol, a tots els grans consums. Per què? Perquè l'objectiu d'aquests comptadors no és només saber qui fa un mal ús, és també poder prevenir quan hi ha una fuita. Val? Què passa? Que sense aquest tipus de comptador, les fuites es coneixen quan es fa la lectura trimestral. Si tu veus una lectura trimestral que
0: massa
1: està molt
0: tard,
1: desviada, clar, ja dus dies, setmanes o mesos perdent aigua. I per tant, això no pot ser. Necessitem tenir una lectura a temps real i l'objectiu és que això ho acabi tenint tots els comptadors del municipi.
0: L'Ajuntament va presentar ahir a l'aeroport aquesta campanya de conscienciació per la reducció del consum d'aigua. L'aigua és un recurs escàs, una campanya en quatre idiomes, amb una forta presència a l'aeroport, que com dèiem va ser el lloc escollit per presentar-la. Quin és el perfil de visitant més propens al consum excessiu d'aigua? Perquè, clar, a l'aeroport hi passa des del jove amb la motxilla que fa a Menorca 2-3 dies fins al visitant, que s'està aquí 2 mesos i que té casa.
1: Exacte, és a dir, hi ha perfils que poden ser molt diferents. Nosaltres per això ens centrem en el tipus d'ús. Per què? Bueno, perquè, per exemple, et centra en quatre qüestions, no? La idea de la campanya és que es pot gaudir de Menorca i, per tant, és una campanya que pretén fer arribar al turista també, d'alguna forma, una benvinguda, no? Però es pot gaudir de Menorca sense haver de tenir una gespa ben verda i regalar cada dia, sense haver de tenir el cotxe impecable, sense gens de pols ni d'arena ni de terra, sense haver de tenir la terrassa passarir la manguera perquè estigui ben neta i aclarida i sense que el teu barco o la teva embarcació estigui també en perfectes condicions. Per tant, això nosaltres ho plantejam a l'aeroport per tots els que arriben, però també aquesta campanya la feim a la resta de població. Allà en Valles...
0: La veurem en altres bandes,
1: exacte,
0: eh?
1: Ja hi és, allà Valles Publicitàries, hi ha diferents tipus de suports on es reprodueix aquesta campanya, perquè al final l'objectiu no és un target, que es diu ara, no? Un target concret de població, sinó que és el tipus d'ús. És a dir, tan malament mos va estirar aigua per fer una barca, si és d'aquí com si és un turista, no? Un visitant. I aquesta és la qüestió.
0: No estàs assenyalant ningú en concret,
1: però
0: sinó aquests usos.
1: És evident que, insistiu, més que doblar amb la població, és evident que la majoria i la principal porta d'entrada és l'aeroport, per tant, creiem que és un lloc idoni i han tingut una gran col·laboració, per cert, d'Aena, qui li aprofit per agrair la predisposició i pensam que era convenient.
0: Al final són campanyes que costa mesurar l'impacte que tenen, sí, perquè és complicat entrar al final al cap de les persones individualment i tenir capacitat d'influència sobre les seves accions. Ahir, per exemple, alguns veïns ens han comentat que després del partit París-Marroc, amb la victòria de París, hi va haver algú que va improvisar un castell de focs a Mó. No sé si t'ha arribat.
1: No ho havia sabut, no ho havia sabut, però... I on? Ho sabeu o no? No ho sabem.
0: Com han comentat, Tomeu, per on va ser? Perquè Andrea Dòria, ens comenten.
1: Vaja, vale. Ho demanaré. No, no ho havia
0: sabut.
1: Així
0: que és difícil al final controlar tothom, no individualment, sí. Però amb aquest tipus de campanyes al final...
1: És així, hem d'aconseguir consciència i implicació ciutadana en tots els àmbits, eh? No només en base a la gestió de l'aigua, en tots els àmbits. L'àmbit de residus, per exemple, que també és un tema d'actualitat i molt important, jo hi ha vegades que d'haver sent vergonya de veure el que fan alguns ciutadans. Jo no m'acap dins el cap, no? Però hi ha gent que considera que tirar una banyera davant un contenidor pues és normal. Jo, que voleu que us digui, per jo no.
0: Tornem a l'aigua, perquè l'Ajuntament, com dèiem a l'inici, ha actualitzat aquest pla de gestió sostenible de l'aigua i el pla d'emergència de sequera, dos marcs normatius per protegir els recursos hídrics locals, garantir el proveïment d'aigua a la població a llarg termini i minimitzar aquesta pressió sobre l'aqüífer. Quina és la novetat més important que porta aquesta actualització del Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua respecte a l'anterior pla de 2022?
1: Una de les coses que contempla ja és la possibilitat d'instal·lar una dessaladora modular. Val? Nosaltres en aquest moment tota l'aigua que s'empra a Mó prové de captacions subterrànies, és a dir, ve de l'aqüífer, i el que veiem és que sí, hem de fer campanyes de reducció de consum, això és evident, és necessari, com a mínim per deixar de créixer i per contenir, però també és evident que el consum que tenim, i evidentment tenim un increment de població, tenim una sèrie d'habitatges en construcció que volem fer, per tant hi haurà un increment natural de del consum, no el podem abastir únicament en fonts d'origen subterrani, no? Per tant, ho hem d'assumir que una part d'aquesta aigua haurà de venir d'aigua tractada, d'aigua dessalada, i per tant, convé posar-ho en marxa perquè això també ens permetrà donar un respir i permetre una recuperació de l'aqüífer, no? Jo diria que aquesta és la principal porta, hi ha més qüestions, no? Hi ha més detalls, però aquesta és la principal porta que s'obre en aquesta revisió del pla de gestió de l'aigua.
0: Aquesta aposta per la dessalinització, que implica una certa renúncia a cercar nous pous d'aigua, implica també una renúncia cap a les desnitrificadores, val-la?
1: A veure, és diferent. És diferent, però també es veu que en el moment que tinguem aigua dessalada, l'aigua dessalada té zero nitrats. I per tant, això també és una bona aportació, no? És una qüestió afegida positiva. Jo crec que tampoc no en podem defugir de les desnitrificadores. Crec també que l'objectiu hauria de ser, més enllà de tractar l'aigua que tingui nitrats, hauria de ser evitar que l'aigua tingui nitrats, i aquí s'ha de fer una feina molt important d'identificació de l'origen d'aquests nitrats. Els nitrats no són a l'aigua perquè sí, són a l'aigua perquè hi arriben a l'aigua, i això també els experts, no?, determinen una mica el possible origen i s'hauria de fer feina, però és bé, la desalació també mos aporta aigua amb zero nitrats, i per tant tenir aigua sense nitrats és aigua que es pot mesclar amb aigües d'altres orígens i mos pot ajudar, sí, mos ajudarà a complir amb aquest límit.
0: I pel que fa a la desalació de l'aigua, hi ha dues fases molt clares, no? Una definitiva i abans una provisional?
1: Sí, la definitiva es preveu que tardarà anys encara, però s'ha de fer. És una planta desaladora que l'objectiu, i ara el govern de les Illes Balears va licitar el projecte previ, la feina prèvia, no?, que és de la possible ubicació, de la necessitat, del cabdal, del consum energètic, totes aquestes qüestions tècniques que són necessàries. Tardarà, com vos deia, tardarà un temps, i mentrestant nosaltres plantejam poder posar una desaladora modular a l'entorn de Cala Figuera. Això ja ho hem enrallat amb el govern, ho hem enrallat amb l'autoritat portuària, i no és immediat, però sí que és més ràpid i es preveu poder tenir amb un temps més breu, no?
0: Pel que fa al pla de sequera, l'anterior era més antic, és el del 2017. Quines novetats s'incorporen?
1: És una actualització del pla de sequera. Sí que hi ha una qüestió en matèria de sequera que és molt important, i si no m'equivoco, el govern també hi està treballant. El pla de sequera preveu diferents estadis, diferents situacions. Ara estem en situació de prealerta per sequera, situació d'alerta per sequera i emergència ja total, no? Hi ha una qüestió important que dificulta molt les accions i la gestió de la sequera, que és que perquè es pugui determinar que passes a l'estat de sequera, has d'estar durant 3 mesos en estat de sequera abans de que es declari la situació de sequera. I també per sortir-ne. És a dir, a lo millor tu estàs en una situació encara d'haver declarat l'emergència per sequera, a lo millor du 2 mesos plovent, però la normativa impedia baixar el nivell de sequera, no? Crec que amb això el govern també hi està treballant i és important que és que hi hagi una major facilitat, no? I per poder declarar o passar d'un estadi a l'altre. Això considero que és fonamental, sobretot per poder pujar d'estadis, perquè si no és com un parlo dels comptadors trimestrals, no? Que quan arribes en els 3 mesos ja estàs en situació de... ja has perdut massa.
0: Al final tenir l'oportunitat de poder demostrar bons reflexes, no?, i actuar en conseqüència, sí, el més ràpid possible, com comentaves, per exemple, amb el cas de les fugues.
1: Així és.
0: Amb el cas de les fugues d'aigua.
1: Així és.
0: Justament una fuga d'aigua sembla que va ser la causant que va provocar ahir matí l'ensorrament de la paret d'una, sí, casa a la costa de Ses Piques, motiu pel qual es va haver de tallar l'accés. Sabem quan es podrà restablir la circulació?
1: Nosaltres hem tingut contacte amb el propietari, ahir mateix ja vam estar xerrant amb ell i ja mos va dir que estava treballant en trobar un tècnic perquè li correspon en particular restablir aquest mur. Sembla que hi va haver una pèrdua important interna, en aquest cas de dins del domicili d'aigua, que és el que ha fet, no?, que es vengui, que es desprengui tota aquesta zona. A la major brevetat, avui estàvem fent els informes tècnics per requerir fer aquesta ordre d'execució i jo espero que quan abans. Tot necessita un temps, però espero que sigui quan abans. Això espero.
0: A banda de tota aquesta gestió del dia a dia que implica l'estiu de manera inherent, l'estiu també implica molta activitat al carrer, molta activitat a les places i carrers d'Amur. Com es presenta l'estiu en aquest sentit? Perquè sembla que hi ha noves iniciatives, un cinema a la fresca que s'incorpora dilluns. Ara en parlarem amb na Margarita Huguet.
1: Molt bé. Sí, és una iniciativa que l'any passat ja la vam comentar, la volíem posar en marxa. Na Marga Huguet, que és vecina d'Amur, com sabeu, va obtenir el Premi Goya, crec que era el 23 o el 24, ara no ho record.
0: El
1: 24. I en aquell moment ja vam dir, ostres, hem de posar en valor, no?, el fet de que una vecina nostra estigui en aquest nivell, no?, del panorama del cinema nacional. Dilluns, bé en Bayona, de fet, a presentar la primera pel·li i ella pues, està supercontenta. Si després ve, segur que us ho dirà. I nosaltres també. Cinema a la fresca mossa n'havia fet molt d'anys, és que hi havia hagut ara una aturada i pensant que és positiu poder-ho recuperar en el pati del claustre del Carme, és un espai magnífica més per poder veure cine i per tant molt, molt positiu també, com sempre, amb les activitats pròpies que dinamitzen, no?, i que omplen molt d'activitats i amb molta gent, amb moltes visites, sí, això també s'ha de gestionar, però...
0: Molta gent ahir a l'espectacle equestre, la llegenda de Xuroi, que es va haver precisament d'ajornar pel mal temps.
1: Pel vent, sí, sí.
0: Molta afluència de públic.
1: El vent afecta molt en els cavalls, no? A vegades algú pot pensar, ostres, i per el vent suspèn un espectacle de cavalls? Sí, és que els cavalls són molt sensibles en el vent i, per tant, per això es va haver de canviar de dia.
0: I avui a les 9 al moll de l'autoritat portuària, dins l'estiu al port, concert de Remei Leon Manso.

0: va fugir de l'àmbit.
1: A dos mesos de les festes de Gràcia, les darreres del mandat actual, Balda.
2: Així és.
1: Com es presenten preparatius tot l'any, de fet, per les festes?
2: Sí, sobretot a partir de la... Diguem que entre les festes i Nadal no preparam bon i bé res, no? de festes de Gràcia. A partir de Sant Antoni ja començam a preparar cosetes, ja reuneix la Junta de Caixers, es prepara la convocatòria, començam a xerrar de quins temes hauríem de millorar, de tenir en compte per enguany, i ara ja ens estiu, pues, anar a muntar a cavall, també, que també això també hi entra.
1: Entrenar.
2: I a preparar, a coordinar, a organitzar. Jo vull aprofitar per dir que el Servei de Cultura i Festes fa una gran feina que no es veu, d'inscripcions de cavallers, de papers, de sorteig de festes, de participació a Saigo Ros, de participació en tandes, encomanar les escuaretes, les botes, preparar... És que no, de veu no us podeu imaginar la feinada que no es veu i que hi ha darrere la preparació de les festes, i francament els hi han d'agrair, perquè a més és personal, que són treballadors, és personal administratiu, que acaben fent de tot, i els hi hem d'agrair, perquè és que, de bé, no us podeu imaginar tot el que hi ha darrere les festes.
1: Com li transcorre el temps a Esbalda de Mo Héctor?
2: Volant.
1: Ha estat un mandat fugaç, o el
2: volant.
1: Fet de tenir actes cada dia, una agenda tan marcada, fa que cada dia el masteguis tant que siguis molt conscient del pas del temps?
2: El temps passa molt de veres.
1: Sí, eh?
2: Massa de veres. Vols fer coses i a vegades el dia a dia te d'un ritme que no te pots ni aturar a pensar i a fer segons quines coses que vols fer, i te passen 3 anys i sempre hi ha coses, sempre fas coses, mai fas tot el que vols, mai arribes a fer tot el que vols. És així. Aquesta és la realitat, no? I bueno, també es ve que després t'atures, que això ara vam fer fa un parell de mesos, ho vam fer amb els companys, no? Ens vam aturar i vam començar a revisar tot el que havíem fet en aquests 3 anys, i quan t'has acabat de fer tota la llista dius, uf, fem molta cosa, eh? A vegades te dona la sensació, no?, de que no estàs fent tot el que vols, però quan t'atures i fas la llista i veus tot el que has fet en 3 anys, dius, ostres, tela, eh? Tela, Déu-n'hi-do. Però passa de veres els temps, sí.
1: Héctor Pons, Balda de Mo, moltes gràcies, bon cap de setmana i molt bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres, igualment.
3: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Demà dissabte hi ha el Sant Martí Fest al recinte firal d'Es Mercadal amb un concert amb The Vinnie Gauss Band, Pèl de Gall i Ossifar.
1: Per mort de lo que vas mollar.
0: Entrades a la venda online a codetickets.com.

0: I tribut meravellós ahir, es migjorn, oques grasses i xarango. Blai, què fas aquí a la redacció?
1: Bueno, mira, me toca avui fer feina després d'aquest concert, però bueno, va anar molt bé i estem supercontents.
0: A quina hora vas acabar?
1: Bueno, va acabar damunt les 11:30, és un concert que tampoc és molt llarg, però dura aproximadament 1 hora i mitja i va ser molt de gust. Ho vam passar superbé, la gent de migjorn va respondre molt bé, tothom ballava, cantava i estem molt contents tant dels músics com l'organització per la resposta de la gent.
0: Blai, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: I Eloi, torneu la setmana que ve?
1: Sí, ara aquest tribut In The Night a Oques Grasses i Charango se repetirà dia 15 a l'escola Doctor Comas de l'Alló, en el pati, i allà també tornarem a fer aquestes cançons tan precioses d'aquests dos grups. I say hi, you say bye-bye, I say
0: hey, you say na-na, I say hi, you say bye-bye. Gràcies, Blai Barber, periodista d'IV3 i un dels tres cantants d'aquest tribut, junt amb en Joel Barber i na Maria Mora.

0: IMO, ho comentàvem ara amb Esbal, l'estrena dilluns que ve una nova proposta cultural al cicle de cinema La Fresca es claustra. Seran 6 pel·lícules amb una projecció cada dilluns fins al 17 d'agost. Una iniciativa de l'Ajuntament amb la productora Xalada Menorca, amb la maonesa Margarita Huguet al capdavant i aquí saludant. Margarita, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Ja ets per Menorca?
1: Sí, ja estic per aquí.
0: I seràs dilluns a l'estrena, llavors?
1: Clar. Sí, sí, sí. Allà estarem, puntualment.
0: Tot d'un entrama en les projeccions específiques, però conta'ns un poc el format que proposeu per aquest cicle.
1: Pues mira, aquest és un, bueno, és una proposta que duim com uns quants anys pensant-la, no? Aquesta cosa de recuperar el cinema d'estiu a Mo, que bueno, almenys jo, en el meu cas, me'n record quan era petita que teníem a l'estiu cinema. I bueno, és una idea que tenim des de fa un parell d'anys i aquest any finalment ho podem fer possible. I el format és, aquest any són pel·lis que siguin així per tots els públics, que siguin pel·lis bastant mainstream, o sigui que pugui anar gent de totes les edats. I li afegim abans un curtmetratge que sigui d'autors menorquins o que sigui rodat a Menorca, per poder completar bé la proposta diària, no? Que crec que és interessant primer fer un curt, que no serà molt llarg, seran entre 10 i 20 minuts, i després ja vindrà la pel·lícula. I res, estem molt contents, molt emocionats en que dilluns sigui el primer dia, i esperem que vengui molta gent.
0: Amb quin criteri heu fet la selecció de títols? Hi ha algun fil conductor que els uneixi?
1: Sí, el fil conductor d'aquest any, una mica per ser el primer any i perquè estem a Menorca, és una illa i la mar, vam pensar de fer un pel·lis que tingui el mar com a protagonisme, no? Que sigui important el mar com a protagonista principal o dins l'acció o dins l'argument. I totes les pel·lis tenen que veure d'alguna manera amb la mar. Algunes per la part de terror, com pot ser Tiburón, altres per la part d'un desastre natural com va ser el tsunami de Tailàndia, que és amb el que començarem dilluns. Bueno, el mar sempre forma part de l'acció.
0: Sí, perquè dilluns començau amb...
1: la nostra primera, o sigui, comencem forts.
0: Comenceu forts amb Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona, director que coneixes molt bé, amb qui has viscut moltes coses, amb qui tens projectes encara per veure la llum i amb qui comparteixes un Goya a la millor direcció de producció per la Societat de la Nieve. Tindrem en Bayona aquí, Mao, dilluns, eh?
1: Sí, sí, sí, aquí estarà.
2: I si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán.
0: Margarita, quines altres pel·lícules podrem veure al juliol?
1: Pues mira, al juliol hi haurà La vida de Pi i la segona, ara no sé si és Life Aquatic, ara no me'n recorda cap.
0: Ara ho comprop jo mateix, que crec que sí, que és efectivament...
1: Ah, mira, no, la segona és Ponyo en el acantilado, la d'animació. Perdona, és que jo sóc molt dolenta amb la memòria.
0: Efectivament, i a l'agost l'obrim... amb això que sona.
3: Toda chica tiene un sueño.
4: Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar.
5: Mira, mi niña bonita, tiene toda la vida por delante.
3: Toda familia.
4: Leí el diario de mamá.
3: Tiene un secreto.
4: Y tengo tres posibles padres.
6: Ay, madre de Dios.
3: Toda boda.
4: ¿A cuál has invitado?
0: Agost cobrim Mamma Mia, ¿eh? Margarita?
1: Sí. Correcte, l'agost comença amb Mamma Mia, sí. Després tindríem Life Aquatic i acabarem amb Tiburón.
0: Molt bé. Margarita, hi ha una persona que et vol saludar, em diuen.
1: Molt bé.
0: A veure, qui és, qui és, qui és, qui és, qui és?
1: A veure.
0: Hola?
7: Persones. Hola. Que ha tocat els dos caps de
0: Navarro. Silve, bon dia, ara et sentim bé, que no et sentíem.
7: Bon dia. No, vos deia, hola Marga, vos deia
1: hola.
7: Que som una de les poques persones que ha tocat els dos caps d'en Marga Huguet. Els dos caps. El seu cap pensant i artístic i el seu caparrot. El seu caparrot que va guanyar gràcies al seu cap pensant i artístic. Que, per cert, com que m'ho seguim per Instagram, jo quan fa temps que sé que no veig res que pengin a Marga, dic una de dues, o és a l'altra banda del món fent una peli que no sabrem res fins d'aquí 2 anys, o està maquinant alguna cosa. I, efectivament, aquests mesos estàvem maquinant aquests superpel·lis que veurem aquest estiu. Gràcies, Marga, per atracar-nos a Menorca tot aquest conjunt i també per atacar-nos en el Jota, que és tot un person.
1: Que guai, sí, sí. Estic molt contenta, la veritat. Ja tenim moltes ganes de que sigui dilluns i que estrenem.
0: Marga, amb quins projectes estàs ara mateix? Que ens diuen, Silvia, que tens coses així a les mans. Què ens en pots contar? Si és que pots.
1: Tenc diverses coses. No puc contar molt, però bueno, estic en diversos projectes, perquè ara estic fent feina des d'una productora de Madrid, que tenim, bueno, molta cosa, o sigui, des de sèries fins a pel·lis més petites, un abanic bastant gran de projectes. I estic una mica coordinant tots els projectes i, bueno, hi ha moltes coses, però us podré dir més endavant, perquè encara estan un poc cuinant-se.
0: De moment, estrena dilluns aquest nou cicle de cinema a la fresca, m'ho recupera aquest cinema a la fresca que hi havia hagut. Gràcies, Margarita, mos veiem aquest dilluns. I Silvia, no te'n vagis gaire lluny, tu, eh?
7: Molt bé, molt bé. Jo no tinc cap caparrot, però bueno, el meu caparrot està al servei d'aquest programa, com sempre.
0: Fins ara, Silvia. Gràcies, Margarita. Una abraçada.
1: Una abraçada, que vagi bé. Fins dilluns.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada,
6: si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
7: Estás dándole a la gente...
8: ¡Estoy cansada!
7: Esa verdad tuya.
9: Des de la capital política administrativa de Menorca.
10: Bon dia i bona hora!
9: Donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silvio Pons.
11: No ha habido nadie como él.
9: Que ens xerrarà de xofer de rum.
12: Y sobre todo tiene ese sabor.
9: Més adequat.
13: La qüestió és menjar.
14: Falta motiu, que toca.
15: Fer coixí, canviar-te de roba.
14: Me n'hi vaig tot d'una.
9: O més vigents, o més calents d'avui en dia.
16: Te lo he respetado siempre y lo respetaré siempre.
17: Bon dia, Silve, com estàs?
18: Aló, aló.
17: Aló, aló.
18: Com estàs, guapos?
17: Com està aquest cap pensant?
18: Ai, mira, molt content. Saps que normalment jo me conec 5 o 10 minutets abans per contar-mos una mica com ha anat la setmana amb en Jordi. I d'avui, en tos de contar-mos la setmana, m'ha fotut una lliçó tècnica de wifis i de dades de telèfons que bé, es cap pensant meu ja treu fum.
17: És un savi, en Jordi, sí.
18: No, no, Jordi, és que tu mereixes.
17: No, però ara sembla que...
18: Vinga, anem de festa, anem de
17: sí,
18: festa,
17: sí,
18: lots.
17: Sí, sí, anem amb el, escolta, amb el tema 1,
19: va. Vingut i de bon t'heu vingut per beneir?
20: Heu vingut a les 6 i som de Sant Climent, quasi res.
19: Heu fet de so de venir pres per agafar pues?
20: Per agafar els primers, que si no malament.
19: Perquè quant de cotxos poden venir al final a beneir? Jo m'he d'escapellar que tal vegada fins a 400.
21: Ah, que són massa.
19: Ara me diuen que massa, però jo vos promoc, que jo m'han dit que fins
18: precaución, amigo conductor, la senda és peligrosa. Beneir cotxos, a on es beneixen cotxos? Avui et Sant Cristòfol, et Sant Patró dels conductors i et Sant Patró del migjorn gran. Avui és Sant Cristòfol de Sant i el darrer cap de setmana de juliol, ja sabeu, Sant Cristòfol de ses corregudes. Antigament era tradició el dia Sant Cristòfol anar a fer sa bereneta al camp o a sa vorera de la mà, almenys aquí, sa part de Ponent. De llevant no sé si ho fèieu. I feien coques i era una xalada. Ara sa gent s'estima més anar a veure sa posta de sol que menjar coques, però bueno. Pa gustos colores.
17: Doncs sí, pa gustos colores. Tema 2.
18: Veu una notícia d'aquelles que fa molta il·lusió compartir i és que l'Ajuntament del Castell regala flors als veïns majors de 90 anys. Forma part de la iniciativa que forma part de les festes de Sant Jaume i la Corporació Municipal del Castell va visitar els veïns majors de 90 anys i els regala aquest ram de flors. Jo, bueno, crec que, Pere, tu i jo castrem estona, però, bueno, en Jordi ja hi està a prop que li toquin les flors,
17: Jordi,
18: o no?
17: En Jordi, li portarem un ram ben pres. Ui, en Jordi fa mala cara. Silve, canvia de tema, perquè no sembla que li estigui agradant aquesta broma, eh? En tot cas, regalar flors, Silve, sempre és una molt bona opció, eh?
18: Sí, que sí, que sí, que sí.
17: Vinga, tema 3, Silve.
18: It makes the world go round. Bé, perquè parlem de doblers i d'influència, perquè ha aparegut, s'ha publicat la llista Forbes de les dones més influents de Balears. Atenció. De 30 dones, en aquesta llista, només hi ha dues menorquines.
17: Dues menorquines? Dues. I qui són?
18: I... No, no. Sí, sí, i no, no. Ni na Clara i Mamí, ni na Marc Delgat no hi són. No,
17: ai.
18: No, no, vull dir, no, no són elles.
17: Qui són, qui són, qui són?
18: Qui són, qui són? La farmacèutica Piluca Barrau Martínez, empresària que desenvolupa un projecte de ciència, divulgació i emprenedoria. I l'altra persona ja hi era l'any passat, i repeteix, Nalina Mascaró, presidenta del grup Mascaró, Priti Ballerinas i tot el grup Mascaró. Bueno, jo segurament és una llista que no sé exactament com l'han feta, però bueno, jo crec que l'any que ve, na Clara i Mamí i na Marc Gauguet hi han de ser, els han de promocionar com a dones més influents de Balears.
17: Exacte, ja en seran quatre, a banda de na Piluca Barrau i na Lina Mascaró. Tema 4. No!

0: Ai, aquesta cançó de Sabaters, veus que m'ho recorda. És que a Menorca tenim cançons per tot. Bé, tenim cançons per tot i tenim gust per tot. Perquè anem a parlar d'unes abarques fashion, atenció. La firma internacional de moda Bimba i Lola ha llançat una edició limitada d'abarques menorquines amb aquí. No podia ser altra que Ria Menorca, especialitzat en l'autèntica abarca nostra i que sempre aposten pel disseny. Imagineu-vos com són. Jo us faig un abans. Són enfarbalants, és a dir, enflecos. Són enflecos. I si ja us ha sorprès que siguin unes abarques enflecos, supos que no us sorprendrà el preu. Vinga, el precio justo. Va, en Jordi que digui un preu i en Pere que digui un altre preu. Què trobeu que valen aquestes
1: abarques diu...
0: de Bimba i Lola i Ria Menorca?
1: En Jordi diu 70?
0: Un poc més de 100.
1: En Jordi diu 70, jo dic 100.
0: Un poquet més amunt.
1: 110. 120.
0: I jo dic... Ai, t'hi atraques més. 135 pepinos.
1: 135.
0: Un parell de barques.
1: Bimba i Lola, que té botiga Mo des de fa un mes.
0: Sí, és que és això, és que és la seva manera de promocionar-se i aprofitant que Ria sempre ha apostat per les novetats i el disseny de les abarques, doncs mira, han creat això, que segurament us farà gràcia veure-les aquest estiu, eh?
1: Te les has provades o no? Unes.
0: No, encara, perquè dels 46 no en tenen.
1: Ai.
0: Com que són tan fàcils i duen tant de...
1: 46 calces, tu, Déu-n'hi-do, eh?
0: 46, rei. 46. Sí, el peu m'ha crescut. Realment m'ha crescut, no ho sé. Llàstima que només me cresqui el peu. Va, següent tema.
1: Tema 5.

0: En Jordi, que és un home de ràdio que va començar a ser ràdio Mas Canal, tu segurament t'haurà posat aquestes cançons, que Total Eclipse of the Heart, i, per exemple, It's a Headache, de na Bonnie Tyler, perquè són meravelloses. Na Bonnie Tyler va morir aquesta setmana, 75 anyets. I bé, a part de membre de Sordes Imperi Britànic, que això saps que als anglosos els agrada molt posar medalletes, el seu reconeixement és la llarga trajectòria i la contribució a la música, especialitzada en el pop, en el rock, es galesa, com en Tom Jones, fixa't tu quin dos grans genis, en Tom Jones i na Bonnie Tyler. I bé, va ser una dona que sobretot als anys 80 va destacar, va començar als 70 i als anys 80 va ser el seu boom. Qui no ha sentit a una pel·lícula, una sèrie, un programa de ràdio o tele aquest Total Eclipse of the Heart, que crec que m'ho l'haurien d'aprendre, i abans d'anar de vacances, espera, tu i jo podíem fer un duet. Què trobes?
1: Em sembla perfecte. Un duet que serà el nostre homenatge particular. Quina veu, Silve?
0: Sí, quina veu va ser, aquesta veu trencada i emotiva. I fins fa no res, va venir a Espanya, crec que era l'any passat, a fer una gira de concerts, i bueno, dissortadament ja feia un mes, unes setmanes que era a l'hospital, ja esperaven el pitjor. Però un rotllo Tina Turner, amb 75 anys, pujava dalt als escenaris i se menjava el món. Vull dir, poques en queden i poc s'enxerra d'aquestes divas del segle XXI.

0: heart.
1: Silve, plans per cap de setmana?
2: Un beso, estimats.
1: A banda de fer playback a casa, tens algun pla?
2: Sí, és que darrerament m'he agafat, mentre faig neteja, fer playbacks a casa.
1: Això m'han dit, això m'han dit.
2: Sí, tinc un pla molt... Sí. Tinc un pla molt, molt concret, que és treure la decoració de Sant Joan, que encara no l'he treta. I això m'ha durat 2 dies, segurament.
1: Gràcies, Silve. Fins la setmana que ve.
2: Vinga, salut, estimats.
3: És molt bona notícia poder fer aquestes coses, ajudar la gent.
1: I recordeu que avui i demà se celebra la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí enguany a Mó, entre el carrer Nou i la plaça Reial, i que reunirà una vintena d'escriptors menorquins. I això és tot per avui. Nosaltres tornem dilluns a les 12. Que tingueu un gran cap de setmana.
4: Adéu, fins dilluns.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia, comencem amb la informació de servei en la informació del trànsit, perquè a aquesta hora s'estan registrant importants retencions a l'autovia de l'aeroport de Palma. Anem a conèixer quina és la situació, també si sabem què és el que ha passat, i per això connectem amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores sobraran bastanta retenció, ja pràcticament a la via de cintura, a l'enllaç amb l'autopista de Llucmajor. En sentit creixent trobaran retencions degut a una petita topada que s'ha produït a la cintura de l'aeroport aproximadament. Des d'aquí s'han quedat ocupant el voral dret, però s'ha fet tenir on ha provocat aquesta retenció, que en aquest moment ja els vehicles han estat retirats, però continuen en la retenció. També en sentit cap a Palma trobaran retenció més o menys també des de l'Espilarí fins a l'aeroport, per tant una petita topada on tenen els cotxes ocupant el voral dret. És tot per el moment, molt bon dia.
0: Gràcies a la situació ara pel que fa al trànsit. Molta precaució, molta paciència i si podeu evitar aquesta autopista de l'aeroport. En dos sentits hi ha retencions importants arribant cap a Palma. Per això sempre és bona idea evitar aquest punt ara mateix de la xarxa viària de Mallorca. I mentrestant continua la consternació per l'incendi de Los Gallardos a Almeria, que ja ha deixat 11 víctimes mortals, segons les primeres xifres provisionals. La prioritat a aquesta hora és localitzar les 19 persones que ha desaparegut, i per això la Guàrdia Civil ha obert a la zona un punt d'atenció perquè els familiars puguin seguir totes les novetats en aquesta recerca. El portaveu de la Guàrdia Civil d'Almeria, Raúl Aguilera, ha explicat que s'han organitzat batudes ja en tota aquesta àrea.
2: Como prioridad número uno es localizar a estas personas y se va a iniciar una batida por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
0: D'altra banda, gairebé 700 persones han estat desallotjades per aquest incendi que ha cremat 3.000 hectàrees. També ha afectat poblats veïns com Vedar. El batlle Ángel Collado assegura que és el pitjor incendi que ha viscut en els darrers anys.
3: Són unes 24 hores quasi ja muy, muy difíciles. Ya viví en el año 2012 otro incendio, pero no tuvo nada que ver. Fue duro, muy duro también, pero no tuvo nada que ver con lo que ha sido este.
0: Tot apunta que la causa d'aquest incendi ha estat la caiguda d'una estesa elèctrica que proveïa subministrament a un habitatge i a un restaurant abandonats, una connexió privada, ja que ni Endesa ni Red Elèctrica en tenen la propietat tal com han volgut aclarir. Per la seva banda, les autoritats d'aquí de les Illes han guardat fa una hora un minut de silenci, ho han fet a les portes de l'Ajuntament de Palma, en memòria de les víctimes, un minut de silenci encapçalat per la presidenta del Congrés, Francina Mangol, pel delegat del govern, Alfonso Rodríguez, i també pel batlle de Palma, Jaime Martínez. La presidenta Marga Proens, per la seva banda, ha mostrat el seu suport als afectats a través de les xarxes socials. També ha fet una crida a la precaució aquí a les Illes, i és que pràcticament tot l'arxipèlag està avui

0: situació. Hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que a l'estiu la vegetació crema.
1: I d'aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues a l'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos ha quedat amb tota la crònica esportiva a IB3 Ràdio.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. La selecció espanyola juga avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica amb l'objectiu d'arribar a les seves segones semifinals de la història. I a la vegada, el Mallorca ha anunciat el tercer fitxatge de la temporada, el central francès Aboubakar Soumaré, Abou, de 21 anys, que arriba cedit per l'Hamburg alemany.
2: Hello, Mallorquinista, it's Abou. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamunt Mallorca.
1: Ha començat bé. Analitzarem què pot oferir Espanya avui davant Bèlgica i què li espera als semifinals en el cas d'arribar la França d'Mbappé, que ahir va superar per 2-0 al Marroc. Quant al Mallorca, ja són 3 els fitxatges. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal i Abou. I el següent pot ser Lubumbo, pendent d'un acord de cessió per part del Cagliari per continuar un any més a l'illa, que és el que realment vol el jugador. L'Au d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins 2028. L'Atlètic Balears fitxa el davanter de 25 anys Raúl Caballero, procedent del Torrent. I parlant de fitxatges, a l'Illes Balears Palm Futsal torna Nunes, ja ho han contat aquesta setmana, i de la tornada del brasiler, 4 anys després de sortir cap al Benfica, farem també una anàlisi del que pot aportar en aquestes alçades al Palma. Per cert, el gasifred d'Eivissa hi ha molts de canvis, que també coneixerem al llarg del programa. 9 baixes, 8 fitxatges i 5 renovacions. Ens ho contarà Víctor Sancho. Tenim cap de setmana de motociclisme a Alemanya i estem pendents dels nostres pilots, Joan Mir i Izan Guevara. Els primers lliures del dia, Joan Mir ha estat quart i Guevara cinquè. I parlarem també del món de la vela, amb una persona molt especial que després de 17 anys al front del Club Nàutic de Serenal parteix cap a la Federació Internacional. En bàsquet, Osi Cerdà torna al Fitbuy Mallorca Bàsquet Palma, mentre que el Palmer Bàsquet ha renovat Àngel Comendador. Tot això i més des d'ara i fins les dues en la producció de Marta Sampas i Xisco Ribas, a més de Toni Tenerife i el control tècnic d'Iker Hernández. És la 1:07, comencem.

0: I començant parlant del Mallorca i del següent fitxatge, és el tercer, Abubaka Soumaré Abu, és un futbolista que juga de central, té només 21 anys, ha jugat molt poc a l'Hamburgo, tot s'ha de dir, i arriba cedit per aquesta temporada en el Mallorca. És una aposta, evidentment, de curt termini, anem a veure com li va. Ja deim que no ha jugat massa a Alemanya, al conjunt de l'Hamburg, gairebé 4 partits en 135 minuts, no massa cosa, i m'imagino que el conjunt alemany vol que el francès disputi minuts, guanyi experiència, i tal vegada un Mallorca a segona divisió és un bon objectiu i un bon destí per a aquest futbolista francès d'origen de Costa d'Ivori i que ha jugat molt poc a Alemanya. La salutació ja l'heu escoltada.
1: Hello, Mallorquinista, it's Abu. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Amunt Mallorca.
0: Amunt Mallorca. Ja li han ensenyat en el...

0: El nou futbolista vermell que ha parlat pels mitjans del club i en la traducció inclosa, anem a conèixer un poc què pensa de la seva arribada en el Mallorca.
1: Ça a été un choix facile puisque depuis la saison dernière il y a eu des discussions.
2: Ha estat una decisió fàcil perquè ja va haver-hi converses des de la temporada passada. Quan el meu entorn em va dir que el Mallorca seguia interessat en mi, no vaig dubtar ni un moment. Acabo d'arribar, però per la rebuda que he tingut ja sento que aquest és un club molt familiar. Soc una persona tranquil·la, a la qual li agrada riure i passar-ho bé, però que també sap quan cal posar-se seriós. Com a futbolista, m'agrada tenir la pilota i també defensar.
1: Je dirais que je suis un joueur qui aime jouer au ballon et qui aime défendre en équipe. Je suis très content de cette opportunité et je compte donner le meilleur de moi-même.
2: Estic molt content per aquesta oportunitat. Donaré el millor de mi i tinc moltes ganes de començar. El meu objectiu és molt clar, ajudar l'equip a pujar a primera.
1: Aider l'équipe au maximum pour pouvoir remonter en Liga.
0: Aboubakar Soumaoro. Abu, que és com ell vol que li digui. És el tercer fitxatge del Mallorca. I vull que sentigueu un dels futbolistes que ha sortit de l'equip mallorquinista. Javi Llabrés és un futbolista que al llarg d'aquests darrers anys ha tingut molt pocs minuts al primer equip del Mallorca, que ve de la cantera, que ha estat cedit contínuament a equips de segona divisió i ara que el Mallorca està a segona no se'l queda i ha marxat cap al Burgos. Sentim el que ha dit a Burgos precisament el mallorquí, el Vini Salamé, Javi Llabrés.
3: Primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí que me había mostrado muchísimo interés. Para mí es un paso hacia adelante, porque sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
0: Javi Llebrés, que definitivament ha sortit del Mallorca. Recordem, com està el mercat d'estiu en el Mallorca? Han tornat de cessió Marc Domènech, del Ceuta, i Daniel Luna, de l'Osca. De moment no se sap quines possibilitats poden tenir en aquest Mallorca. Sembla que Jan Salas sí quedarà a la primera plantilla del Mallorca. Recordem que va sortir, que va tornar del Còrdoba, es va lesionar i no va jugar res en aquesta segona volta de la darrera temporada. També està per veure què passa amb ell, però tot apunta que quedarà el primer equip mallorquinista. S'ha fitxat Adrián Fuentes, el davanter, precisament del Còrdoba, s'ha fitxat l'home de banda dreta Arnau Puigmal de l'Almeria i ara Abu, el central francès de l'Hamburg. I de moment han sortit Kyle Larin al Southampton, Maresc Cumbula, que torna a la Roma després de cessió, Cito Lubumbo, que torna al Cagliari també després d'una cessió, el Mallorca està negociant la continuïtat del jugador a l'illa. Mateo Josef també s'ha dit que ha partit cap al seu club d'origen, el Leeds United. Ha sortit Vedat Muriqi cap al Fenerbahçe, Pablo Maffeo a l'Olympiacos, Takuma Asano a l'Hiroshima, Omar Mascarell al Al-Khaleh d'Aràbia Saudita, Javi Llabrés, que l'heu sentit en el Burgos, Leo Roman al Depor, i de moment no hi ha res de nou quant a una possible renovació del Pichu Cuellar al porter del Mallorca. Això és, de moment, l'actualitat que envolta a un Mallorca que, de moment, encara té molta feina per davant als despatxos, tant de sortides com d'arribades. No hem de descartar que acabi sortint Samu Costa, que ja ha tornat del Mundial. També ha tornat Mojica, però sembla que Mojica quedarà. I no sabem què serà del futur d'homes com Raillo i Martin Valiant. Tot això encara és moltíssima de feina. El Mallorca ha començat la pretemporada, el Mallorca ja està entrenant a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i Luis García, el nou tècnic, té moltíssima de feina per davant perquè no sap en qui i en qui no pot comptar de cara a aquest inici de temporada. 1 i 13 minuts, canviem del Mallorca al món del futbol internacional, al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà.

0: Bueno, hem de parlar una micona de futbol sala perquè no deixa d'haver-hi novetats al voltant de l'Illes Balears Palma Futsal i la darrera és la més cridanera. Ahir ho contàvem, el fitxatge, la tornada a Palma de Diego Núñez, l'ala que va partir fa 4 anys cap al Benfica i que ara torna a vestir la camiseta del Palma fins 2030. Vull parlar d'aquest fitxatge, d'aquesta tornada amb el nostre especialista en futbol sala, Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què t'assembla la tornada de Núñez?
1: Bueno, pues en principi un encert, no? Jo crec que Núñez, on se va donar a conèixer i on va tenir els seus millors moments, va ser estant aquí a Palma, que de fet això és el que li va suposar arribar a la selecció i donar aquest vot, en teoria, no? cap a un lloc millor, o manco econòmicament, com el Benfica. És vera que després d'això, com molts altres jugadors que han passat per aquí, pues, no és que hagi estat un desastre, però tampoc ha tingut massa sort. Jo crec que és un encert, és un jugador que era molt important per en Vadillo. En Vadillo l'omplia de responsabilitats. Recordem que amb ell varen fer moltes vegades aquest U3 tan famós que fa Antoni Vadillo, que després van plegar amb en Xaguinha i han plegat els jugadors, però que tal vegada els jugadors que millor ho havien interpretat eren ell i en Morlem en el seu moment també, no?
0: Sí.
1: I bueno, i és un jugador, de més, en la sortida de Ribillos se feia necessari, no? Intentar compensar aquest jugador esquerrà, a més, un jugador com ell, no? Que donarà aquesta porta ofensiu tan important de desequilibri, de 1-1, que tal vegada mos donarà donar una passeta més endavant, no? A lo que ja teníem.
0: Hem de suposar que 4 anys després, a més d'aquestes qualitats esportives, tindrà una altra qualitat, que és la de ser un jugador ja experimentat de cara a un vestidor que tal vegada aquest any ha tingut dubtes en aquest sentit. Només hi eren en Barrón i en Ribillos amb certa jerarquia. Només ara, a més, té aquesta jerarquia, no?
1: Clar, és que el substitut de Ribillos havia de aportar també això, no? Perquè entre cometes, com a jugador de futur, teníem en David, però molt enfora, no?, d'aquestes expectatives de veterania encara. Llavors, ell ve a aportar això, no?, i tampoc no necessitàvem una altra figura com en Lin, que només mos podria aportar aquesta veterania, però que després, en qüestió de joc, era un poc més limitat, era un jugador que estava molt de tornada, no?, per no desmereixer-lo gens, que ell, vull suposar, que ha complit perfectament en so rol que se li tenia assignat. Llavors, era molt important, no?, és que el substitut d'en Ribillos no fos una vegada més una promesa, no fos un jugador que s'hagués d'adaptar. Jo crec que Núñez, pels anys que ja ha passat a sa competició espanyola, pels anys que ja ha passat en el Palma, i per l'experiència que ha adquirit ara dins Benfica, pues, probablement, no sé, podríem dir, entre com allat, no?, que és el jugador ideal, no?, per venir aquí en aquest moment.
0: I el que són les coses, no?, va ser a partir d'aquí i el Palma començà a guanyar Champions i ell va quedar sense cap al Benfica i, a més, trobant-se amb el Palma com a rival.
1: Així, aposta, te deia, no?, que és un encert, tal vegada, perquè aquí es bon ell va despuntar, se va donar a mostrar, però que després, en la seva sortida, el Palma ha seguit cresquent i ell, tal vegada, tenim tota la sensació que s'hagi quedat un poc estancat, no? Uh-huh. Jo crec que per ell també és motivador tornar a un lloc on ell se va sentir còmode, no només pel club, sinó sobretot per l'entrenador, i que aquesta combinació de Toni Vadillo i Núñez pues, torni a fer efecte i tornen a recuperar-se, millor versió d'en Núñez, carregat d'il·lusió i amb ganes de fer les coses. Bé, mira, que jugadors com en Núñez venguin amb fam, jo només vull recordar quan van fitxar en Ribillos.
0: Sí, efectivament.
1: És a dir, en Ribillos, que si està de tornada, que si ja ho ha estat tot, que no sé què, i en el final va ser un jugador que venia amb fam. Jo crec que en Núñez arriba una vegada més amb fam, que arriba amb ganes de fer alguna cosa important. Ell degué sortir de Palma creient que faria coses importants a un club més gran, i en el final ha vist com Palma sí feia coses, com si Palma guanyava Champions, guanyava Intercontinental i estava en boca de tothom, i en canvi Benfica pues, ha seguit tenint aquest rol secundari dins la Lliga Portuguesa i de poca presència dins el que és la Champions.
0: A part de Nunes, te vull demanar per tres noms propis. Mateus Maia surt cedit al seu club d'origen, al Brasil, per tenir minuts.
1: Bé, no me sorprèn que surti cedit, però sí tal vegada me sorprèn que torni a Brasil. Per què? Perquè sabem, no?, que molt d'aquests jugadors que venen de fora li costa aquest període d'adaptació i que les competicions són diferents, els ritmes són diferents, i bueno, el ver aquell necessita estar un poc verd, necessita madurar, i la sessió és bona. Me sorprèn un poc que sigui una altra vegada cap a Brasil, no? Vull suposar que tenen les seves raons i que està més que justificat, jo crec que és una bona opció, no?, que tingui minuts, que se faci un poc més com a jugador, perquè li fa falta créixer. Igual que en Terry, que en el final queda una temporada
0: dir, sí,
1: més a Noia.
0: T'anava a dir, continuarà un any més a Noia, sí.
1: Saps? Però això també, o sigui, en Terry, en teories, hi ha moltes esperances posades en Terry, que és un jugador amb una qualitat increïble, és un jugador també molt competitiu, però que li falta un poquet, doncs està bé que sigui un club que li doni minuts i que tingui responsabilitats, que no només tingui minuts, sinó que sigui un minut de qualitat. Ara, ell sí està a la Lliga Espanyola, que és una lliga molt exigent, que cada partit és un partit amb un nivell d'exigència molt gros, el que te fa créixer moltíssim, i aposta-me sort per una mica, no?, que mai precisament sigui cap a Brasil. Dic, segur que hi ha les seves justificacions, que hi ha els seus motius, però, bueno, quan ens coneguem, potser ho entendrem millor.
0: Nunes, Maia, Thierry i el darrer nom propi. Bruno Gómez no tornarà al Palma. Després d'un any de cessió a Semei, fa dos dies, Tirado mos va dir que sortirà traspassat. Te crida l'atenció? Te diu res, això, o no?
1: Home, jo crec que si mos havia de cridar l'atenció va ser en el moment que sortia. Perquè l'equip no anava sobrat de pivots. És a dir, aquella sortida cedit a Semei ja te feia sospitar que algo no anava. No sé si per qüestions esportives, no sé si per qüestions disciplinaris, no en tenc ni idea.
0: Sí.
1: Lo que està clar és que era un jugador que en teoria ja estava fet, duia molt d'anys dins d'Espanya, recordem que quan el varen fitxar nosaltres ja estava a Noia,
0: sí,
1: i havia estat un jugador important, no?, ja havia destacat. Aquí va compartir la posició en Gordillo i precisament la seva sortida a un moment on el Palm perdia Gordillo, que aquella posició se veia orfa, ja te podria fer sospitar un poc, no?, que algo hi havia. Per tant, m'hauria de sorprendre un poc més en aquell moment que no ara. Una vegada que ja havia passat això, la veritat, jo és que a cap moment teníem massa clar que en Bruno tornar a venir aquí.
0: Molt bé, Miquel, gràcies per la lliçó.
1: Perfecte, gràcies a l'altre.
0: Una abraçada, adeu.
1: Adeu.
0: Una i mitja ens queda escoltar una veu relacionada amb el Palma Futsal. Avui ha tingut s'ha dut a terme un acte institucional a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal al Poliesportiu de Sant Ferran i ha parlat Lua Müller, recentment operat, que diu que tornarà i tornarà molt bé.
2: No, yo creo que volverá 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no?, como jugador. Trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote, y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero seguir, quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra afición.
0: Tant de bo que torni Lua Müller, que aproximadament serà pel febrer o març, aproximadament, si els plaços de la seva intervenció es mantenen segons lo estipulat. No? Seguim parlant de futbol sala, perquè hi ha revolució al Gasifred d'Eivissa. 9 baixes, 8 fitxatges, 5 renovacions i Víctor Sancho està amb el president del Gasifred, Juan Ruiz. Víctor.
3: Doncs així és, estem amb el president del Gasifred Atlético, en Juan Ruiz. Què tal, Juan? Bon dia. Quina revolució, no? Són moltes arribades noves, moltes sortides. És curiós perquè ha fet un any esportivament molt bo. Heu estat a punt de jugar a play-off de sense primera, però heu decidit fer aquest canvi. Primer de tot, preguntar-te per això. Per què heu fet aquest canvi?
4: Hombre, després de, com dius tu, l'any passat, o l'anterior, doncs, vam patir bastant, també inclús va haver bastants de canvis. Enguany sí que hi haurà 9 baixes, si no pal de memòria, i d'alguna manera, doncs, bueno, algunes són decisions dels jugadors, en el cas sobretot d'en Fali, que l'han fitxat a primera divisió, que nosaltres volíem que continués, i en Uge també, que ha fet també una altra, per una altra, una gran temporada, que també volia anar-se'n a prop de Caseu i al final que fixa per a l'Entre Ríos de Zaragoza. Les altres són més decisions, diguem, tècniques, no? Entonces, a partir d'aquí, pues, bueno, pues, van posar-nos a treballar allà a finals de maig, juny, en su míster, i bueno, pues, ja en tenim, crec que són 7 o 8 incorporacions noves, i a partir d'aquí sempre també la gent ho agraeix, que hi hagi, per almenys, alguna cara nova, no?
3: És important perquè crida l'atenció, no? Això, perquè heu fet una temporada la millor a segona divisió, però vosaltres supos que al llarg de la temporada ja veieu alguna cosa que penseu fa falta un canvi, no?
4: Sí, segurament amb alguns jugadors en concret, pues, pues, els místers durant la temporada, es costen i tant en José com en Álvaro, que és el segon i és preparador físic, pues, sí que veuen algunes coses amb alguns jugadors. Entonces, a final de temporada, pues, com nosaltres els teníem firmats tots un any, entonces, pues, ja, pues, els donem la possibilitat, alguns, ja dic, volíem que continuessin, els altres ens estimàvem més que hagués un canvi per donar-li una bona cara a l'equip, sang nova, i a partir d'aquí, pues, la intenció és el mateix, tornar a intentar a subjectar la categoria, que és prou complicada, i si podem nos atracar com enguany, que per dos punts no hem pogut jugar el play-off d'ascens, pues millor, millor per tots.
3: Repassant ràpidament els noms, marxen Ricardo, Uge, Fali, sobretot Uge i Fali, no volíeu que marxessin, volíeu que es quedessin, Osama, Pablo, Roger, perdona, Xavi Cols, Raúl i Llopis. Són 9 sortides, 8 arribades, continuen Juana, Níker, Caruso, Hugo, Vicent, Álvaro Buitre, són jugadors referents clarament a la plantilla, i les arribades són els porters Ángel León, també m'havies comentat Adrián, també porter, Cierre Antonio David, dos ales, Iniesta, Àlex García, Abde i Manu del Moral, i un pivot en John, no? Què aporten de diferent que no teniu, i si tenen aquests jugadors en general? Vull dir, perquè segurament cada un són posicions diferents, perfils diferents.
4: Concret a la porteria, el míster, pues, també hem intentat, darrere de tot, intentar veure si en Llopis continuava, però bueno, per un tema de motius personals i tal, que Sant Lota, pues, volien estar també junts, i al final buscaven pis aquí a Eivissa i pues, no ho trobàvem, ho trobàvem uns preus desorbitados. Entonces, pues, han aconseguit, pues, dos porters més, en aquest cas l'Adrián, el porter del Burela, de segona divisió, que aquest el míster el coneixíem, i també han fitxat, en concret, del Martorell, que també és de la nostra divisió, venen tres, que és en Abde, que és un ala zurdo, marroquí, internacional, i en Manu del Moral, que també és un ala, també bastant ofensiu, i és porter, en Ángel León es diu. A partir d'aquí, el resto, pues, ja són un poc d'alguns puestos. John Joseba, pues, ha jugat a l'Oparrulo Ferrol, a la primera divisió, i en guany el havien cedit a l'Ejido, que justament ha pujat. Entonces, aquest és un referent també davant, perquè és un tio que era el seguidor, és un tio que juga molt bé de pivot, i a partir d'aquí, el resto, pues, són gent ala, són gent jove, com en Iniesta i en Añón, que són dos ales drets, que d'alguna manera, pues, són gent jove, i a veure si tenim, pues, que haguem tingut bon ull, per a veure si tenim un equip que potser no haguem de patir molt.
3: La idea és aquesta, intentar no patir. Aquesta temporada, evidentment, ho has dit, us heu quedat a només dos punts del Móstoles, no? Que era el rival en aquestes darreres jornades, finalment no va poder ser. Sí, sí, sí.
4: Al final no es va poder, va acabar guanyant l'altre equip que anaven darrere, entonces ens van deixar, ja dic, fora per dos punts en concret, no van poder entrar dins aquest play-off, que feia il·lusió perquè ja des de fa, jo què sé, 12 anys no han jugat cap, i justament va ser contra el Burela. I bueno, haurem d'afinar i a veure si guanyem o aconseguim. Ja dic, tenim un equip que, per desgràcia pels clubs, pues, tenim el fet de jugar aquí a una illa, pues, tenim moltes complicacions, no? Molts més que tenen altres equips de la península, i en concret en refereix a la vivienda. Aquí, pues, tenim 4 lloguers per ficar els jugadors, inclús no com jo, però tenen altres clubs més potents que tenen un pis per cada un, altres això no ens ho podem permetre, i el que tenen, pues, diguem, una habitació. Si el pis té 3 habitacions, pues, 3 jugadors, no? I així ho anem fent. Encara així, pues, això se mos va uns 110.000 euros de pressupost de tema només d'alojamiento. això, si en qualsevol lloc de la província tinguéssim la meitat, doncs mira, tindríem 50.000 euros per segurament tenir una plantilla més potenta, no? Però ja dic, ens hem de adaptar allà on estem, seria bo que algun any els governs, ja que està i patrocina d'alguna manera moltes coses de l'esport, crec que no aniria malament que alguna de les partides un any pues, fos per ajuda dels clubs que estem aquí a les Balears de poder tenir pues, unes ajudes, per lo menos, si no és a nivell institucional de les subvencions, per poder d'alguna manera millorar aquesta quantitat. No?
3: El pressupost, has parlat no, de la xifra que destineu als costos d'habitatge i tal, però el pressupost és similar al de la temporada passada. Heu fet un esforç una mica més gran per intentar fer una plantilla més competitiva?
4: No, ara s'ha fet al revés. David, aquestes dues darreres temporades ens estan, diguem, passant una miqueta del pressupost que teníem inicial. Entonces és el que han fet, perquè si no això no, si no funciona, què passa? Pues tenim, diguem, fecha de caducitat. I això és el que no volem. Després ja de l'any 80, pues imagina't, ja seria una pena desaparèixer, perquè a més seríem pràcticament aquí referent que aquí a Eivissa i el segon de Balears, després del Palma Futsal, no? Entonces, el pressupost en guany s'amornirà al redor entre les 500 i 550.000 euros al completo. Que han, diguem, llevat important? Pues, per exemple, una de les vivendes, teníem una altra més, a Los Molinos en concret, que això, clar, ens cobraven una quantitat important i eren només de 3 habitacions i ens ahorrarem pues, entre llum, aigua i espís, calcula entre 28 i 30.000 euros anuals, perquè el teníem 12 mesos. Després també la plantilla pues, han rebaixat una miqueta la quantitat, diguem, global del que és la plantilla. Així com el cost tècnic del míster i en Álvaro han aconseguit més o menys equilibrar el pressupost, inclús han renovat en José 2 anys més, més una opcional, i en l'altre dia ja van arribar a un acord també amb en Álvaro.
3: Màxima confiança amb en José Fernández, no?, amb la feina que fa.
4: Per nosaltres, la veritat és que era el objectiu number one. I ell també, la veritat és que la seva intenció no era aquesta, li agrada molt la illa, ja va estar aquí aquell any que al final se'n va anar a l'Ejido, mira, temporada, doncs teníem sempre un recelo allò de que si ens tornés a fer aquesta mateixa jugada, jo vaig parlar sèriament amb ell.
3: Perquè potser ha tingut ofertes, no?, interès d'altres clubs.
4: Sí que l'han tingut, o sigui, després d'aquesta mateixa temporada, que ha fet una bona temporada, ja l'han cridat. I entonces ell em va dir que si ell estava aquí a gust en Eivissa, quería renovar, incluso quería renovar 3 anys ja directos para darnos la tranquilidad de quedarse, pero al final hemos conseguido un 2+1 que será fácil de equilibrar. Y otra cosa que nos ayuda es el tema del trabajo.
3: Sí, esa feina, claro.
4: Él es el maestro nacional, entonces pues ha conseguido un trabajo en el Colegio de Consolación. Entonces,
3: ella está contenta aquí así,
4: ¿no? Sí, sí, súper, súper. Entonces, entre esos dos sueldos, entonces, l'oferta que vengui de la península, en aquest cas, ha de ser potent. I entonces, en principi, ja dic que ell...
3: Te volia preguntar més sobre la plantilla, Juan, perquè el tema, encara que heu baixat una mica pressupost, segurament vosaltres heu volgut potenciar la plantilla.
4: Sí,
3: heu tingut que jugar molt amb això.
4: A nivell dels noms han buscat, específicament, ja dic, sobretot en José, perquè el coneix molt més a nivell de jugadors, no? I a més és ell és que sap quines són les juguen, on li fa falta pues, algun, per exemple, a la part esquerra pues, mos quedaven sense els dos dels titulars que jugaven, i per això pues, mos han anat a buscar en Abde, que és un ala zurdo del Martorell, i recuperam també, que fa 2 o 3 anys que va estar aquí, que era en Àlex García. Aquest el varen fixar al Noia, de futbol sala de primera divisió, després l'any passat el van cedir al Ceuta, i tornava altra volta allà, i entonces li van tornar a fer una oferta i aconseguir el míster pues, que torni cap aquí. I entonces tenim un equipillo equilibrat. Pivot realment només tenim un, que serà en John, perquè també el míster no és d'aquells que els agrada molt jugar amb el pivot, perquè a ell li agrada més jugar el que es diu en futbol sala, jugar de 4, 2-2 i més moviment, no? Entonces, sí. Pues bueno, intentarem d'alguna manera, i si deies aquesta, de poder tenir un punt compacte i el dia 17 d'agost començar amb la pretemporada, i el que us puc avançar és que anirem a Barcelona el dia 29, 30, 31 d'agost i tenim concertats 3 partits amb el Mataró, al Martorell i amb el Barça B. I després a Palma segurament farem algun viatge també, per si poden jugar amb el Palma a futsal.
3: Volia fer-te la darrera, Juan. Clar, l'objectiu, tu no vols treure molt el cap, ja ho has dit a l'inici, no passar pena, no?, al llarg de la temporada, però supos que ha quedat una mica, com a competidors que sou, no?, aquest de no haver arribat al play-off, ho vau tenir a prop, supos que el pensament és una mica el mateix, no?, intentar salvar-se molt aviat i lluitar per estar en aquest play-off, no?
4: Inicialment sí, l'altre que passa que no podem ficar una pressió, sobretot gent jove que venen ara, que ens han d'adaptar, si han altra volta, pues, com has dit, que hi ha 8 jugadors nous, i això, pues, esperem que fem una bona pretemporada, que es conjuntin, són gent jove, bàsicament han rebaixat la mitja d'edat de l'equip, i entonces la il·lusió que puguin tenir aquest tipus de gent que et ve és el que ens fa aquesta també il·lusió de poder intentar, si no igualar la temporada passada, per almenys estar dins d'aquest grupet de 7 o 8 primers per els darrers partits intentar fer un empuje. Però això és fàcil dir-ho, però per almenys aquest objectiu ho intentarem, per almenys.
3: Clar que sí. Molta sort i que vagi tot bé, Juan.
4: Pues moltes gràcies a tots.
5: ITV3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No hi noturam, hi noturam.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
5: En Juan Mimàs i Raúl Valls.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Una i 45 minuts, canviem radicalment d'esports, encara que vos faig sobre un apunt de futbol, perquè Llorenç Enric, fins ara el cos tècnic de l'Atlètic Balears, ha fitxat pel Poblense com a segon entrenador de Julián Robles. És la darrera novetat que tenim respecte del futbol balear. Com dic, canviem absolutament de disciplina, anem a parlar una mica de vela, concretament d'una persona relacionada al món de la vela, perquè Ferran Muniesa deixa el Club Nàutic de Serenal després de 17 anys com a director i gerent. Tot això per convertir-se en nou director d'esdeveniments, no sé si ho dic bé, de la Federació Internacional. Ferran Muniesa, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Ho he dit bé?
1: Sí, correcte. Director d'esdeveniments, sí.
0: Quin vot, no?
1: Sí, bueno, la veritat és que difícil decisió, molt d'anys, la veritat és que el club ha estat ca meva i he estat molt content sempre que feien el club, però bueno, arriba un moment de la vida que un ha de prendre qualque canvi, qualque decisió, i la veritat és que bueno, molt content amb l'oportunitat.
0: Després de 17 anys al Club Nàutic de Serenal, inconscientment un sembla que s'ha d'acomodar, no?, a un puesto. Quan te va arribar la proposta, què vas pensar?
1: Bueno, jo ja feia factura un any o dos que anava pensant en si tenia que fer un canvi, i la veritat és que bueno, va ser una cosa que me va fer moltíssima il·lusió, perquè bueno, va molt connectat amb algo que a mi m'agrada molt, que és bueno, pues, el Príncep de Sofia, de vela olímpica, que ha estat molt connectat a la meva feina, i la veritat és que va ser bueno, pues, com un vot fantàstic, no?, per jo.
0: Ara, què és per tu el Club Nàutic de Serenal?
1: Bueno, jo te diria que és casa meva, pràcticament. Vull dir, la veritat és que jo, la meva família, tenim allà, som socis, tenim barco, per jo ja queda tota la vida, tot el personal, els socis, que ha estat fantàstic estar allà. I la veritat que content i orgullós de la feina feta entre tots i de resultats obtinguts. Estic segur que continuaran i que seguiran fent una feina magnífica.
0: Te varen fer un comiat, no?
1: Sí, molt emocionat, la veritat és que va ser molt guapo, per lo que dic, al final és família, no?
0: Tu tenies molt bona relació amb tot el personal, i jo ara te demanaria, i qui s'emociona més en un dia així, el protagonista o els que estan al voltant seu?
1: Ui, varen plorar tots, jo crec que va ser molt emocionant, la veritat.
0: Quina experiència t'endús del Nàutic de Serenal? Perquè clar, no són dos anys, ni cinc, ni tan sols deu, són de set.
1: Sí, home, la veritat és que estic, m'assembla un club amb una massa social superresponsable i superimplicada en el esport, que crec que és algo brutal, fonamental, i d'aquí tot aquest impuls, no?, que sense ells hauria estat impossible, i després una plantilla supercompromesa, la veritat és que el personal és fantàstic, en 17 anys, per bona gent que ja hi era i encara segueix quan jo vaig començar, i hi ha gent que, pues, bueno, pues que va començar jo, no? I que estic super orgullós d'haver vist la seva progressió, per la qual, bueno, és algo difícil de descriure, quasi en paraules.
0: Jo he pogut conviure fa uns anys amb la gent del Club Nàutic de Serenal, en altres temps, en altres professions, i jo sempre m'he enduit la sensació de que el Nàutic de Serenal tal vegada sigui més familiar que altres clubs.
1: Jo ho penso així també. Crec que és una família, crec que té un ambient realment que la gent va a sumar i entendre el que és el club, i crec que això ho fan pues, el personal en gran part, i també crec que una massa social, com deia, molt responsable i compromès de la veritat amb el club.
0: Seguiràs visquent a Mallorca o has de partir?
1: Visc a Mallorca, és veritat que tenc que viatjar bastant, l'oficina de World Sailing, que és la Federació Internacional, està a Londres, i tot tenc que anar diverses setmanes en el mes, allà dos o tres dies, però bueno, una de les meves condicions era viure a Mallorca.
0: Com serà la teva tasca? Com la defineixes?
1: Bueno, la veritat és que és molt àmplia, perquè la federació, la vela, és un deport que abarca moltíssimes coses, no? Però principalment te diria que va de vela olímpica, no? De ser responsable de tots els esdeveniments esportius els formats esportius, quines categories i disciplines se navega amb vela, i sobretot pues, organitzar els campionats del món que se fan un pic cada 4 anys i les Olimpiades, no? que són aquestes dues màxims esdeveniments, a part de bueno, campionats del món juvenil i molts altres que estan també baix digamos, a dins la Federació Internacional.
0: Uh-huh. Idò, Ferran, t'agraeixo aquests minuts. Me sembla que quan un fa un canvi té el cap en altres coses i tu has tingut aquests minuts per nosaltres. Te volia encomiadar molt també, gràcies. Donar-te les gràcies per les vegades que hem hagut de fer coses amb el Nàutic de Serenal i que tot vagi molt, molt guapo i molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Un plaer sempre xerrar amb vosaltres.
0: Una abraçada, Ferran.
1: Una abraçada.
0: Adéu. I com que anem de bot en bot, ara deixem la vela per parlar de motociclisme, perquè tenim Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring aquest cap de setmana. Avui, a les primeres sessions lliures, a Moto2 i Zangevara ha estat cinquè, a MotoGP Joan Mir ha estat quart. Ens escolta el nostre amic i company motero Pedro Mas. Pedro, bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàu?
0: Mira que no ha començat gens malament el manco als lliures, no?
2: Exacte, així és. I mira que t'anava a dir que arribàvem en aquesta carrera del Mundial, a l'Equador, de 22 que s'han de disputar, i t'anava a dir, bueno, MotoGP arribàvem amb més mala salut que Moto2 per la lluita del Mundial, però per lo que és la carrera, per que en Joan li estan sortint bé les coses i per ell que va bé.
0: Uh-huh. Estem en ple estiu, ja és la segona part del Campionat del Món. Què podrem esperar de tots dos?
2: Bueno, jo espero que Nissan pugui seguir fent passes endavant, que segueixi en la regularitat que té a les darreres carreres, que a pesar de lluitar-ho i de no fer pòdiums o de no guanyar carreres, pues va sumant punts. És vera que el seu màxim rival també, però està segon classificat i hem de tenir esperança que amb 11 carreres poden passar moltíssimes de coses. I jo crec que Nissan seria una alegria molt grossa per al nostre motociclisme, que després de guanyar el Mundial de Moto3 fos capaç de guanyar de Moto2 uh-huh. i l'any que ve fer el bot a MotoGP, que això, pareix que són les coses.
0: És vera que haurien de passar coses, perquè ara mateix Izan és segon amb 128 punts. Clar, el líder Manuel González ja en du 185 i mig. I, a més, a Izan li estan trepitjant, perquè Agius du 123, està a 5, tercer classificat, i David Alonso en suma 116 ja.
2: Està molt disputat el pòdium de Moto2, però bé, hem d'esperar que amb aquestes 11 carreres que queden en Nissan segueixi amb aquesta regularitat. Saben que poden passar moltes coses, que els altres pilots també se poden equivocar a qualque carrera i que això serveixi per fer una passa endavant per Nissan, que jo crec que tindrem un final de Mundial tal com estan les coses molt, molt ajustat i que se decidirà les darreres carreres. I, bueno, tenint en compte que València és la casa de la cuna de Nissan, uh-huh. coneix el circuit en els ulls i si s'hagués de disputar allà es podrà guanyar el Mundial, jo crec que apostaríem per Nissan segur.
0: Encara hi ha temps. I passi el que passi, pujarà MotoGP?
2: Bueno, això pareix, eh? Pareix que el seu nom és un dels que sonen per fer el vot. Com sabeu, aquestes darreres setmanes s'han confirmat tots aquests canvis d'equip i tots aquests fitxatges abans de l'aturada d'estiu, com deien, que s'aturarà ara fins al 7 d'agost, que la prova arriba a Anglaterra. I, bueno, el seu nom és un dels que sona. Tant de bo, com deia, pues, ho pugui fer, haguem guanyat el Mundial de Moto2.
0: Aquesta és la tercera temporada que fa Moto2, no?
2: Exacte, aquesta és la tercera temporada.
0: Això me sembla que ho ha fet molt bé, i no com aquests pilots que amb un any de Moto2 ja volen pujar i pugen i després els hi ve massa gros.
2: Exacte. Jo crec que ha agafat... el primer any tal vegada va estar una miqueta... No va acabar d'estar centrat del tot, perquè uh-huh. Moto2, sempre recordant el mateix, no? Que és una categoria molt complicada, que hi ha moltíssima d'igualtat, ho veiem ara tal com està el Mundial, hi ha molta igualtat en sos motors i en ses motos, és una categoria que se fa lluitar molt, i Nissan el primer any tal vegada se va haver adaptat, segon any se va centrar un poc més i aquest tercer any jo crec que és el seu, eh?
0: A veure, tant de bo sigui així, encara hi ha temps, hi ha punts pel camí. Anem a MotoGP. Joan Mir, avui, quart temps, sembla que s'ha trobat més còmode, no?
2: Sí, exacte, així és. És vera que la darrera carrera va ser un poc desastre perquè va caure a la primera volta
0: I jo
2: tant l'esprint.
0: el vaig escoltar i estava anímicament enfonsat, eh?
2: Sí, perquè bueno, jo crec que en Joan és un pilotàs i té moltíssim de talent. Jo crec que en les declaracions que ha fet en Marc Márquez respecte a en Joan aquesta setmana, jo crec que xerren per si totes per si mateixes, perquè ja en Márquez ho va dir, que en Mir té moltíssim de talent, que a pesar de passar per aquesta travessia en el desert, aquests 4 anys amb Honda, no ha tirat la tovallola en cap moment i se li ha fet molt complicat. Hem de tenir en compte que en Joan va ser campió del món el 2020 en Suzuki i no ho va ser per casualitat. Ben que dir, jo crec que... I a més, tenint un pilot com en Marc Márquez que l'alagui d'aquesta manera i que en Marc ja va passar per això, eh? Per passar per un equip com Gresini, que és un equip satèl·lit, que es passa un poquet per purgatori de MotoGP, per fer una passa endavant. És vera que perds segons quin tipus de privilegi, en quant a contracte, en quant a sous, en quant a un poquet a tot, però que en el final Gresini és un equip molt competitiu, que Marc Márquez hi va passar abans de fer el bot a la Ducati oficial, i el seu germà Àlex també, i veiem que no els va tan, que no els ha anat tan malament. Jo crec que si Gresini confia en ell és perquè veu que hi ha talent encara per explotar.
0: Una marca Gresini que abans de ser satèl·lit de Ducati va ser d'Aprilia, no?
2: Exacte, exacte, així és. I bueno, jo crec que el germà Márquez, com ha dit en Joan, són una referència i un bon exemple de lo que li agradaria també aconseguir a ell.
0: Aquest cap de... No,
2: Sí,
0: digues,
2: perdó.
0: digues, digues, no, digues.
2: No, no, d'això, no, que recordar que en Marc ja va fer aquesta passa, com te deia,
0: Sí.
2: a banda de deixar Honda, que la marca que està en Joan, que Honda sabem que després de la pandèmia tal vegada no va fer les inversions que varen fer les marques europees en quant a tecnologia, i tot això pues, li ha passat una miqueta, li ha passat factura, i és el que deia, en Joan està totalment desesperat perquè veu que la moto no acaba d'anar igual que van les altres, i ell hi posa tot el que pot i més, i quan te passes del límit, pues, venen les caigudes.
0: I la darrera, per tancar, que mos queden sense temps, aquest cap de setmana no tenim Augusto, no?
2: No, però en Augusto, bueno, veiem que està fent una feinada increïble en Yamaha, veiem que fins i tot està fent millors temps o està fent els mateixos temps que els pilots oficials, a pesar que sigui proveïdor, i com dic sempre, no és tothom que sàpiga transmetre als enginyers i als mecànics les sensacions de la moto per poder-la posar a punt, que això en el final ho aprofiten els pilots oficials.
0: Molt bé. Gràcies, Pedro.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una
2: Tinc temps de
0: abraçada.
2: festiu. Una
0: Adeu,
2: parlada.
0: adeu. I
2: Gràcies.
0: anem acabant amb un apunt més de bàsquet, perquè l'Azul Marino ja coneix el seu full de ruta en el debut a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. L'equip mallorquí s'enfrontarà la primera jornada al València a Somoix, per la qual cosa Alba Torrens es retrobarà amb el seu exequip. L'estrena de l'equip, dirigit per Alberto Antuña, serà el 3 d'octubre. El primer partit a domicili serà a la pista de l'Espar Girona. Amb aquest apunt de bàsquet i amb el darrer apunt en futbol que vos hem comentat, Llorenç Enric, que ha fitxat pel Poblense com a segon entrenador de Julián Robles, fins ara estava al cos tècnic de l'Atlètic Balears, anem tancant. Gràcies per la seva companyia, gràcies a Iker Hernández pel control tècnic. Amb on anem cap a les dues, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia, comencem l'informatiu pendents del devastador incendi forestal a Los Gallardos, Almeria, un dels pitjors de la història d'Andalusia. S'han confirmat 12 víctimes mortals, la majoria són estrangeres, i han mort els seus vehicles quan intentaven fugir. L'angoixa és total perquè encara hi ha 23 persones sense localitzar. El vent i les característiques del terreny estan complicant un operatiu on fan feina sense descans amb més de 460 efectius d'extinció amb el suport de l'UME. De moment, el foc continua avançant sense control i ja ha devorat més de 3.150 hectàrees. Sembla que l'incendi podria haver-se originat per la caiguda d'un cable de la línia elèctrica. Aquí a les Balears avui s'ha guardat un minut de silenci a cort. Hem de recordar que pràcticament tot el territori està avui a nivell 4 per foc, que és el nivell màxim de perill a causa de les elevades temperatures. Tot d'una en parlam, abans però destacam altres notícies d'aquest divendres 10 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Setmana d'elevada pressió migratòria a les Illes Balears. Des de dilluns han arribat uns 400 migrants en una vintena d'embarcacions.
2: Les darreres ho han fet aquesta matinada, una al sud de Cabrera, una a Formentera i la darrera a Santanyí. Els migrants provenen del nord d'Àfrica, la majoria són d'origen magrebí i alguns també d'origen subsaharià.
0: El govern accelera la construcció d'habitatge públic a les illes i declara d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBAVI.
2: Són 175 pisos protegits al Parc Vit de Palma, Pollença, Petra i Maó, que es tramitaran per la via express. A més, el Consell de Govern també ha donat llum verda definitiva a la construcció de 8 pisos públics més a l'antic mercat pagès d'Eivissa.
0: A Mallorca, el Consell i l'autoritat portuària reforcen la col·laboració per la prevenció i extensió d'incendis, també salvament i protecció civil. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. Les dues institucions han firmat un conveni per a potenciar la coordinació. D'aquesta manera, continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència.
0: A Eivissa, reaccions a favor, també en contra, a l'ampliació de l'aeroport de l'illa que ahir va presentar Aena. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. L'Aliança per l'Aigua diu que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir aquesta ampliació. Denuncien que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat i que l'aqüífer de Sant Jordi, del que es nodreix l'aeròdrom, està salinitzat. La Federació Hotelera s'hi valora positivament una ampliació que entenen els hotelers no suposarà més passatgers.
0: I a Menorca, la platja de Sant Andreu Ciutadella romandrà tancada al bany durant tot el cap de setmana per vessaments fecals. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Una avaria a l'estació de bombeig ahir que vespre per un tap de tovalloletes ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir l'accés a l'aigua. Han detectat la incidència, la policia local va desallotjar la platja per motius de seguretat i com a mesura preventiva. També s'ha desinfectat tota la zona. Avui matí s'han pres les analítiques

0: aconseguir-ho s'enfrontarà a França, que ahir va superar per 2-0 el Marroc. I en bàsquet, l'Azul Marino ja coneix el seu full de ruta en el debut a la màxima categoria. L'equip mallorquí s'enfrontarà en la primera jornada al València, serà a Somos el 3 d'octubre i el primer partit a domicili serà a la pista de l'Espart Girona.
1: Pendents de les elevades temperatures, en aquesta hora bona part de Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc. Per tant, és moment de saber si aquesta intensa calor també romandrà durant el cap de setmana. Margalida Ribas, bon dia.
2: Bon dia. Les portes del cap de setmana continuen l'estabilitat i també la calor com a protagonistes. Avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol, això sí, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts que podrien afectar el sector de Mallorca i de Menorca, però res important. Pel que fa a les temperatures màximes, es continuaran movent entre els 36 i els 39 graus en termes generals, amb la possibilitat de tornar a arribar als registres al voltant dels 40 graus, sobretot a punts del Reguer i també del Pla de l'Illa de Mallorca. Continuen actius els avisos taronges a Mallorca per temperatures elevades que, com comentàvem, podrien tornar a arribar en aquests 40 graus i també els avisos grocs, tant a Menorca com a les Pitiuses, per màximes entre els 38 i els 36 graus, respectivament. El vent continuarà bufant fluix de component sud i girarà una miqueta cap a est, amb una situació marítima també molt tranquil·la, marcada pel marejol. En vista demà, encetam el cap de setmana i ho fem amb una lleugera baixada de la temperatura màxima, sobretot al sector nord de l'arxipèlag, a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, es mantindran els avisos grocs al sud per temperatures que quedarien entre els 36 i els 38 graus. També destacam la possibilitat de formació de boires matinals, en conjunt amb una situació marítima que continuarà marcada pel marejol, amb un vent que bufarà fluix, com comentàvem, de gregal, i alguns redolls de maror que anirien apareixent cap al ponent de Mallorca i també cap al sud-est d'aquesta mateixa illa i també en el cas de Menorca. En conjunt, continuem parlant de calor i ho farem durant un bon grapat de jornades.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: 2:06. Almeria continua la consternació per l'incendi de Los Gallardos, que ha deixat 12 víctimes mortals i 23 persones sense localitzar, segons dades provisionals de la Junta d'Andalusia. Més de 400 efectius i un centenar de vehicles continuen treballant per combatre les flames d'un incendi que és dels més letals dels darrers 40 anys. Clàudia Mallia, bon dia.
4: Bon dia. Preocupen especialment les pròximes hores perquè el vent podria canviar i dificultar unes tasques d'extinció ja de per si complexes per les característiques de la zona amb molts barrancs i disseminats. El president de la Junta, Juanma Moreno, apunta que el foc hauria estat provocat per la caiguda d'un cablejat elèctric.
5: Comienza en una cuneta, a la una carretera. Consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad. Y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro, el principal aliado que tiene el fuego precisamente para propagarse es el viento. Y Almería es una de las provincias con más viento.
4: La prioritat a aquesta hora, diuen, és localitzar les persones desaparegudes. El portaveu de la Guàrdia Civil d'Almeria, Raúl Aguilera, explica que s'han organitzat batudes a la zona.
6: Como prioridad número uno es localizar a estas personas y se va a iniciar una batida por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
1: El govern andalús qualifica de tragèdia aquest incendi que ja ha cremat a més de 3.000 hectàrees. Demana responsabilitat i molta precaució perquè algunes de les víctimes mortals, diu, es varen veure sorpreses pel foc quan intentaven fugir en cotxe.
4: La majoria de víctimes són d'origen estranger, de nacionalitat britànica i belga i una de nacionalitat espanyola. D'altra banda, hi ha 8 ferits, 4 han estat greu per cremades que han estat traslladats a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Almenys 600 persones han estat desallotjades, algunes es troben a poliesportius de la zona habilitats per acollir-los.
7: Ayer ya bastante asustada porque yo volví ayer tarde y desde Turrera veía a lo lejos pues bastante humo.
8: Que desalojar el hotel, el apartamento, porque está el fuego a pocos casos de la carretera y que saliéramos lo antes posible, que iban a cortar la carretera y todo.
4: L'incendi també ha afectat poblats veïns com Bédar. El batlà Ángel Collado diu que és el pitjor incendi viscut en els darrers anys.
9: Son unas 24 horas casi ya muy difíciles.

0: difíciles. Ya viví en el año 2012 otro incendio, pero no tuvo nada que ver, fue duro, muy duro también, pero no tuvo nada que ver con lo que ha sido este.
1: Les mostres de suport no s'han fet esperar. Des del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes.
2: Pedimos absoluta prudencia, pero indudablemente, pues, por supuesto, trasladar la condolencia en nombre del gobierno de España y la solidaridad con las víctimas de los fallecidos.
1: Tant el govern com la Junta demanen molta prudència mentre continuen les tasques d'extinció.
3: Dues i deu aquí a les Balears, pràcticament tot l'arxipèlag està avui en nivell 4 per foc, que és el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que poden arribar als 40 graus a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està a hores d'ara en avís taronja i la resta de la comunitat en groc.
4: El govern fa una crida a extremar la precaució davant l'onada de calor prevista els pròxims dies i el risc d'incendis forestals que es troba en el nivell màxim. L'executiu recorda la importància d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'112. És el portaveu Antoni Costa.
5: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
3: Els experts, de fet, adverteixen que les illes se'n reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi.
4: Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca ara, que es converteix en combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a les altes temperatures que patim i la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Només la manca de vent dona una treva i evita que, quan es produeixen petits incendis, aquests es propaguin ràpidament. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Carolina Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Forestal.
6: Tenim les condicions per, esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació. Hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que l'estiu hi ha, la vegetació crema.
3: Precisament, l'incendi declarat aquest dijous a la tarda a Cala de Bou, a Eivissa, va generar moments de gran preocupació entre els veïns. Les flames es van originar en una zona de rostolls molt a prop de diversos habitatges en una jornada de risc màxim d'incendi. La ràpida intervenció dels equips d'emergència va evitar mals majors. Ens ho conta Esther de Miguel.
7: Les flames es van propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures i van obligar a desplegar un ampli dispositiu amb bombers, efectius de l'Ibenat, mitjans aeris i cossos de seguretat. Els treballadors del restaurant Can Pujol van ser els primers en albirar les flames.
8: Vaig anar a mirar, però ja era una planta grossa que s'estava ja incendiant bastant, entonces vaig venir aquí avisant el jefe i va agafar l'extintor i va intentar apagar-lo, però mentre ja estava cridant els bombers perquè ja s'estava fent gros.
7: El fum va arribar fins a les cases més pròximes i alguns veïns van ser desallotjats de manera preventiva.
9: Bajé corriendo como estaba vestida, corrí hasta el coche y ya estaban las llamas viniendo para el coche. Me pude meter en el coche y pitando, pero es que ya hacía una calor, unas llamas. Bueno, las casas estaban desesperadas, las casas de al lado, con cubos. Los de aquí estaban también nerviosísimos, lo de los hoteles, claro, evacuando todo.
7: Finalment, l'incendi va afectar una superfície de 1.100 metres quadrats, principalment canyís i rostolls, però també va causar danys en un vehicle i en un magatzem. Encara es desconeixen les causes que el varen originar.
3: I en plena onada de calor i en temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís a Menorca no disposen d'aire condicionat. Tampoc funcionen els aparells dels passadissos. Axel Camarasa.
10: Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i també treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix del risc que implica aquesta situació.
11: Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua. y se han tomado medidas. El ayuntamiento, por su parte, ha mandado ventiladores, que también nos da un poco de miedo, puedan tropezar con ellos, porque son de estos de suelo, con patas. También, por parte de la empresa, pues vamos a darles gelatinas, 2 gelatinas al día, para que estén más hidratados.
10: Unides Podem també ha denunciat la manca d'aire condicionat, adverteix que suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del servei. Sentim Vanessa García, és la portaveu de Podem a Sant Lluís.
12: 12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
10: A aquesta situació se suma un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps que genera moments de tensió.
3: Dues i quart, més de 80 persones migrants han arribat a les darreres hores a les costes balears. Les darreres embarcacions han arribat aquesta matinada, una al sud de Cabrera, 2 a Formentera i 1 a Santanyí, a Mallorca. Aquesta ha estat una de les setmanes més intenses pel que fa a flux migratori. Des de dilluns han arribat a més de 400 persones a les illes en una vintena d'embarcacions.
1: La majoria han estat interceptades al sud de Formentera i la resta a Cabrera i al sud de Mallorca. Els migrants provenen del nord d'Àfrica, la majoria són d'origen magrebí i alguns també d'origen subsaharià. Segons dades del Ministeri d'Interior, enguany han arribat a les illes més de 3.000 persones en situació irregular a bord de 161 pasteres.
3: Del total de migrants arribats aquesta setmana, més de 280 ho han fet a Formentera, on 30 dels quals eren menors. L'illa ja té tutelats amb més de 200 menors no acompanyats. Helena Trinidad, bon dia, com està la situació de Formentera?
13: La situació a Formentera és límit. Enguany han arribat a les Balears 3.000 persones migrants, la meitat, 1.500, han recalat a l'illa de Formentera o les seves aigües. D'aquests 1.500, 130 eren menors i han quedat a càrrec del Consell de Formentera, que ja té tutelats més de 200 menors. Escoltem el president del Consell de l'illa, Òscar Portàs.
14: És que no sabem ja en qui ens podem dirigir per veure si podem fer canviar alguna cosa. Estem parlant d'un municipi amb poc més de 12.000 habitants que ja té les dades, les xifres pitjors de tot l'estat espanyol. Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, doncs s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
13: Aquesta setmana han arribat 15 embarcacions irregulars a Formentera amb 268 persones migrants, 30 dels quals seran menors no acompanyats. En tot el 2025 varen arribar 113 menors.
3: I a Mallorca, el president del Consell també ha carregat avui contra el govern central per la gestió de la migració.
15: Llorenç Galmés ha tornat a reclamar l'activació de Frontex per controlar les fronteres i manté que l'IMAS ja no disposa dels recursos necessaris per atendre més menors migrants no acompanyats.
16: Els nostres centres estan sobreocupats, no tenint ni recursos tècnics, ni recursos econòmics, ni recursos personals per poder atendre amb dignitat a tots aquests menors. I durant aquests 2 darrers anys hem vingut exigint en el delegat de govern que ens ajudi amb totes aquestes responsabilitats.
3: Són les 2:18.
17: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
18: Chico, al lío, pide un crédito.
19: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
18: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
20: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
3: Ho hem destacat en els titulars. El govern ha declarat inversions d'interès autonòmic a 4 noves promocions de l'IBABI que sumaran 175 habitatges públics el Parc de Palma, Pollença, Petra i Maó. Aquesta figura permet agilitzar la tramitació d'aquests projectes mitjançant un procediment exprés.
1: A més, el Consell de Govern ha autoritzat la construcció d'una promoció de 8 habitatges més a Eivissa en un projecte que ja havia estat declarat d'interès autonòmic. Amb aquestes actuacions ja són 41 les promocions impulsades per l'IBAVI amb aquesta qualificació, que preveuen prop de 950 habitatges públics repartits arreu de les illes. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que la mesura forma part del pla de xoc per incrementar l'oferta d'habitatge públic i assequible.
0: És una de les mesures del pla de xoc per facilitar més habitatge assequible als ciutadans residents a les Illes Balears. Aquests projectes formen part de les promocions amb més de 1.200 habitatges públics que tramita l'IBAVI.
3: I Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per la seva part, els hotelers ho valoren de manera positiva, però a la vegada diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Ens ho conta Helena Gregori.
21: Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
22: Hi ha molt d'interès en créixer en serveis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigües. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
21: Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
22: Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem mantenir un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa. I bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
21: L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
22: Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
21: La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'Aena, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
23: Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tots serà millor.
21: Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
3: Les Balears han reforçat la inversió en sanitat i educació per sobre de la mitjana estatal durant els darrers 5 anys i ho ha fet amb un creixement superior al de la majoria de comunitats. Són algunes de les conclusions del darrer informe de l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials que analitza la inversió pressupostària del darrer quinquenni.
24: Segons les darreres dades dels pressupostos autonòmics, entre el 2020 i el 25, la despesa en sanitat a les illes ha augmentat un 17%, gairebé el doble de la mitjana estatal, que se situa en el 8,8%. En termes de despesa per habitant, l'arxipèlag destina prop de 1.960 euros anuals per persona a aquest àmbit, una xifra que també és superior als 1.740 de mitjana del conjunt de l'Estat. L'evolució és encara més destacada en educació, ja que les Balears registren el segon augment més important d'Espanya amb un increment del 41%, només superada per València. La mitjana estatal és del 25,5%. La inversió per habitant arriba als 1.140 euros anuals, lleugerament per sobre de la mitjana espanyola. Tot i això, Álvaro Revilla, coordinador de l'estudi, posa de manifest que, malgrat es gasta més, la proporció del total pressupostari és inferior del que es dedicava abans de la crisi econòmica.
25: En sanidad en el año 2012 se dedicaba el 40% del presupuesto, el 38% en el año 2010 y este año estamos en el 33% del presupuesto. Quiere decir que hay una línea hacia la baja. También en educación en el año 2010-2011 rondaba el 23-25% y ahora están muy consolidados en torno al 19%. Se dedica más dinero a políticas sociales, pero proporcionalmente pesan menos en el total del presupuesto.
3: I el debat del manual de bones pràctiques en l'eutanàsia ha quedat eclipsat per l'Estatut Marc en la reunió del Consell Interterritorial de Salut que ha mantingut el Ministeri de Sanitat amb les comunitats. La polèmica reforma de la norma, que rebutgen els sindicats mèdics, no ha figurat en l'ordre del dia d'avui, però les Balears i la resta de comunitats varen presentar ahir un decàleg comú en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc. Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. Exigeixen reformar l'Estatut Marc, però reclamen que es faci des del diàleg i el consens institucional en les comunitats autònomes i els professionals per garantir la seva viabilitat i sostenibilitat. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada pel pròxim mes de setembre a causa de la negociació de l'Estatut Marc.
4: Un conflicto que se prolonga y que además no, ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
2: Després de la Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat ha tornat a defensar que és important aprovar un nou Estatut Marc i ha criticat la postura dels consellers del Partit Popular.
5: Que ahora se entiende mucho mejor la campaña de las comunidades autónomas contra el Estatuto Marco. No les molesta el Estatuto Marco porque perjudica a los profesionales. Les molesta el Estatuto Marco porque precisamente mejora las condiciones laborales. No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
2: A més, la ministra García ha anunciat que la pròxima setmana hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. També ha anunciat que s'han aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
3: I avui a l'informatiu migdia escoltam el testimoni de Toni Baleguer.
6: A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
3: Toni Balaguer va quedar tetraplègic després de tirar-se de cap a una piscina a un hotel de Magaluf ara fa 9 anys. Com ell, un 6% dels casos de lesions medulars a l'estat són a causa de capbussades amb risc. La campanya Zambullides té com a objectiu sensibilitzar els joves sobre com et pot canviar la vida amb una mala decisió en un moment de diversió. Avui l'Associació de Persones amb Lesió Medular de les Illes ha donat el SUS a aquesta iniciativa a la platja de Ciutat Jardí de Palma.
8: Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana assegurar-se de la profunditat de la superfície aquàtica, tenir en compte els corrents i l'aigua tèrbola que pot haver-hi en els rius, els llacs i la mar, no tirar-se de cap i des de poc el turí si es fa, sempre que es faci amb les mans per davant protegint el cap. No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medular greu i irreversible, com la que va patir Toni Balaguer, de 60 anys, en pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant la celebració d'un aniversari amb un grup de pis.
6: En un drama para toda la vida, con lo que conlleva de la gente que necesitas a tu lado.
8: Després de passar 2 anys dins un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb atenció constant, Toni remarca la importància del suport familiar i d'Espaïm, de la qual és usuari. Segons dades de la Fundació Lesionat Medular, el 6% de les lesions medulars són a causa de males capbussades. Per això, des de l'associació recomanen molta precaució. Carolina Ligero, membre de la Junta Directiva, destaca que hi ha poques ajudes públiques per als afectats.
9: Pero lo que sí yo diría es que se piense mucho, también hace un mal movimiento, porque luego vienen las consecuencias de que hay de depender de otra persona. Luego económicamente es verdad que los gobiernos no ayudan mucho.
8: La campanya Zambullides es desenvolupa durant tot l'estiu des de l'any 2014. Entre les accions que du a terme Espaïm Balears destaquen les xerrades que fan a diferents instituts per conscienciar el jovent dels perills de les capbussades arriscades, ja que els adolescents són els que amb més imprudències cometen dins l'aigua.
3: El jutge Pedraz ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com a responsable de col·locar de manera estratègica l'exmilitant socialista a Correus, entitat que aleshores se presidia.
24: L'instructor també avala el Volcat i l'anàlisi del mòbil Serrano. El darrer informe de la Guàrdia Civil està basat en el contingut dels dispositius de 5 dels acusats, en aquest cas, que instrueix el jutge Pedraz a l'Audiència Nacional. Segons es desprèn de les converses extretes, l'exmilitant socialista va ser contractada per Juan Manuel Serrano quan ell era president de Correus. Una contractació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez.
3: I pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela. És el darrer balanç oferit per les autoritats del país. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara, i Vetres Ràdio per a la informació de proximitat.
20: Serveis informatius d'Ivetres Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Bon dia, Menorca. La primera planta del geriàtric de Sant Lluís no disposa d'aire condicionat des de fa temps. Els aparells s'han avariat a 12 de les 21 habitacions, una situació que suposa un risc per als usuaris, que són persones majors i també amb un elevat grau de dependència. Mentre es miren de reparar, l'Ajuntament ha comprat 19 ventiladors. Tot d'una, en donant més detalls.
20: Edició Menorca. Excel Camarasa.
10: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
20: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
7: En plena onada de calor i amb temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís no disposen d'aire condicionat. Tampoc no funcionen els aparells dels passadissos, una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures mentre treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix de el risc que implica aquesta situació.
11: Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua, y se han tomado medidas. El ayuntamiento, por su parte, ha mandado ventiladores, que también nos da un poco de miedo puedan tropezar con ellos, porque son de estos de suelo, con patas. También, por parte de la empresa, pues vamos a darles gelatinas, dos gelatinas al día, para que estén más hidratados.
7: Unides Podem també ha denunciat la manca d'aire al geriàtric. Adverteix que suposa un gran risc per a les persones usuàries. Vanessa García és portaveu de Podem Sant Lluís.
12: 12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
7: Aquesta situació se suma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que de fet ja han fet diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps que genera moments de tensió.
20: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
7: Focs artificials i petards van sorprendre ahir alguns veïns de Mo. Coincidint amb el final del partit entre França i el Marroc del Mundial de Futbol, es van veure i sentir elements pirotècnics durant una bona estona. La policia local confirma que va rebre diverses trucades. Es van personar al lloc dels fets, però no van poder identificar a ningú com a autor. Les autoritats recorden que està del tot prohibit llançar petards de maig a octubre pel risc potencial d'incendi i més fer-ho sense autorització. De fet, l'illa torna està avui al nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill d'incendi forestal. Juanjo Franc és el cap dels bombers de Menorca.
13: Hay que informar les autoritats, no pots agafar i pas tu compte tirar i fer una festa. Així, no es permet. I és sancionable, es podria ser sancionable. Imagineu-vos que si es tiren aquests coets i van a una fase massa forestal, provocarem un incendi forestal per una celebració. Hi ha que pensar que hi ha de cercar una alternativa en això de que hi hagi, que en molts casos, un risc a la nostra fauna i a la nostra zona forestal. Hi ha que valorar això també.
7: De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat aquest migdia l'avís groc per altes temperatures. Els termòmetres es poden enfilar, atenció, fins als 38 graus. Anem a veure quina és la previsió per a les properes hores i al cap de setmana. Margalida Ribas, bon dia.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, la temperatura continua sent la protagonista juntament amb aquesta estabilitat. Concretament, en el cas de Menorca, avui continuen avisos grocs actius per temperatures elevades que podrien arribar als 38 graus. Concretament, avui s'espera que cap al capvespre continuï el cel totalment estirat, amb un vent que bufarà fluix de l'est, situació marítima també tranquil·la, marcada pel marejol, i una temperatura màxima que en general quedarà entre els 30 i els 38 graus. De fet, aquells valors més elevats s'espera que registrin a punts de l'interior i sobretot cap a la meitat oest de l'illa. En vista demà, encetarem el cap de setmana amb un dissabte marcat per una lleugera refrescada del termòmetre. De fet, en el cas de Menorca no tindrem avisos actius per temperatura i els valors giraran entre els 29 i els 34 graus. Novament, aquells més elevats s'esperen a punts de l'interior i també cap al nord-est de l'illa. El cel continuarà estirat, això sí, amb presència de pols en suspensió, que ens afectarà durant tot el cap de setmana, amb un vent que bufarà de gregal. De fet, aquest és el que afavoreix la lleugera baixada de la temperatura, i amb una situació marítima tranquil·la, amb redols de marejol i qualque redol de maró cap al sud-oest de l'illa al capvespre.
7: Gràcies, Margalida. Mentrestant, per passar la calor, hem de saber que la platja de Sant Andrià romandrà tancada al bany durant tot el cap de setmana per vessaments fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ahir que vespre va obligar a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes accedeixin a l'aigua. Han detectat la incidència, la policia local va desallotjar la platja per motius de seguretat i també com a mesura preventiva. Pere Fiol és regidor de Medi Ambient.
15: També es va instar l'empresa de neteja a fer una desinfecció de la zona, que s'ha fet en el matí d'avui, amb desinfectants per eliminar qualsevol possible resta de bactèries de la zona, ja que l'avaria ja està arreglada.
7: Una avaria que es va originar arran de la fallada tant de la bomba principal com la de reserva. Cap a les 9:30 de la nit es van poder reparar i ja estan plenament operatives. Avui de matí és quan s'han efectuat les analítiques corresponents a l'aigua per comprovar la qualitat de l'aigua de bany. Mentre no es disposi dels resultats i davant la sospita d'una possible afectació, s'ha prohibit el bany. S'espera que els resultats arribin dilluns. L'Ajuntament insisteix a no tirar les tovalloletes al vàter que han estat la causa d'aquesta avaria.
15: També m'agradaria fer una crida, ja que la gran part d'aquestes avaries es deuen a l'abocament de tovalloletes a les aigües de clavegram, que provoquen aquests embussos i aquestes falles de les bombes d'impuls, que per tant són un greu problema per totes aquestes estacions de bombeig.
7: I atenció amb les reserves hídriques. Cauen de manera contundent al juny. Se situen al 34% a l'inici de la temporada alta. Són 8 punts manco que el mes anterior i també 8 punts manco que el juny de l'any passat. Una demostració de la clara tendència a la baixa. És, de fet, el pitjor resultat amb diferència des que es tenen registres fa una dècada. L'any passat va ser la primera vegada que es va baixar del 50% de capacitat. Ara estan, recordem, al 34%. És també l'illa que presenta pitjors resultats i també amb diferència. Mallorca es troba actualment al 46% i Eivissa al 47. I seguim parlant de recursos hídrics perquè a Mó l'aposta per la dessalinització no implica abandonar la desnitrificació. El batlle Héctor Pons considera que són infraestructures complementàries que tenen un mateix objectiu, el de disposar d'aigua potable. En una entrevista avui al magazín El Dia Menorca, Pons ha recordat que l'aigua dessalinitzada elimina completament la presència de nitrats, que és, hores d'ara, el principal problema del municipi.
0: la desalació també mos aporta aigua amb zero nitrats i, per tant, tenir aigua sense nitrats és aigua que es pot mesclar amb aigües d'altres orígens i mos pot ajudar, sí, mos ajudarà a complir amb aquest límit.
7: Cap de les dues desnitrificadores, però, estan actualment operatives. La de Malbuja està clausurada per Salut des de fa un any i mig, mentre que la de Sant Climent fa un any que compta amb autorització per a la seva posada en marxa, però encara no funciona. Més qüestions. La Fundació Marilla es va presentar ahir a Mol la iniciativa Vies Blaves. És una proposta per impulsar una xarxa de rutes de natació i snorkel al litoral de l'illa. El projecte, inspirat en les Vies Braves de Catalunya, preveu itineraris senyalitzats per nedar amb seguretat i descobrir el patrimoni marí. Representants dels àmbits ambiental, esportiu, turístic i també institucional van destacar que la proposta combina seguretat, conservació i educació ambiental, tot per promoure un ús més sostenible de la costa. Sentim per aquest ordre Aniol Esteban, és el director de la Fundació Marilles, i també Miquel Sunyer, és nedador i un dels inspiradors de la iniciativa Vies Braves, aquesta xarxa d'itineraris marins i camins de ronda de Catalunya que va impulsar ell mateix el 2014.
1: Les Vies Blaves, els itineraris marins, també demostren que hi ha una majoria de la societat que gaudeix de la mar d'una forma respectuosa i també envia una senyal molt clara respecte a quin model econòmic i de turisme volem.
16: Venim a explicar aquesta experiència per preguntar als agents locals d'aquí, doncs, què els hi semblaria, doncs, una iniciativa així a Menorca, no? I escoltar-los sobretot, a veure què ells què pensen, no? I què ens expliquen.
20: Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: I parlem ara del blat de xeixa, que guanya terreny als forns i a la indústria ecològica pel seu baix contingut en gluten respecte als blats moderns. Més de 20 tones d'aquest blat abandonen cada any la finca de Sant Felip amb destinació a la indústria farinera de Barcelona. És blat de xeixa, una varietat ancestral de Menorca que es cultiva amb criteris d'agricultura ecològica i regenerativa. Pere Marquès és el pagès de Sant Felip.
17: Sí, això és una varietat molt antiga, que fa moltíssims anys que ja et sembrava aquí. És un blat que no és molt productiu, es havia deixat quasi de fer, però això l'han anat recuperant, perquè s'adapta molt bé a lo que és la terra d'aquí.
7: Es tracta d'un cereal que ha sofert molt poques modificacions genètiques amb un contingut de gluten inferior al dels blats moderns. Això el fa més digestible i molt apreciat per elaborar farines i pans ecològics.
17: Els primers anys veien que aquí quasi no veníem res, vull dir, s'anava tot cap a Barcelona, que jo crec que allà sí que ja, o bé perquè és molt més gran i hi ha molta més gent que cerca aquest producte. Però aquí veiem que de cada any, cada vegada més, la gent ho cerca i hi ha diversos forns de pa que ja s'han interessat i el proven i ho van emprant.
7: Mentrestant, als camps, la sega ja està en marxa. La finca conrea entre 15 i 20 hectàrees de blat de xeixa cada temporada amb una producció d'entre 1.200 i 1.300 quilos per hectàrea. Aquest blat també destaca perquè s'adapta molt bé als sòls pobres i pedregosos de Menorca i suporta millor la manca d'aigua, unes característiques que l'han convertit en un cultiu amb un interès creixent. I parlem ara de l'arepa. És un dels plats més representatius de la cuina de Venezuela. Doncs va esdevenir ahir al centre d'atenció de la festa una arepa per Venezuela, que va combinar gastronomia, música i cultura en una jornada oberta a tota la ciutadania amb la solidaritat com a protagonista. Durant tot el capvespre es van vendre al mercat de Sa Plaça arepes veneçolanes i begudes. També es va organitzar una rifa de productes cedits per les diferents parades del mercat. Es van recaptar 5.000 euros, que es destinaran íntegrament a ajudar els afectats pel terratrèmol. Sentim Giret Biancha de l'organització.
18: Tuvimos una pequeña iniciativa y luego, gracias al mercado del claustro, se volvió una enorme iniciativa y ellos, bueno, nos han apoyado bastante. Esto es un pequeño granito de arena que, estando lejos, es lo que podemos dar. El plato típico de desayuno, comida, merienda, cena, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier parte de mi país, siempre un venezolano te puede ofrecer una arepa.
20: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Tram final per a la música per explicar que es va quedar l'escalfa ja motors de cara a les festes patronals de la setmana que ve. Demà arriba una nova edició del Sant Martí Fest, un concert triple.

Entre ells hi actuaran aquests que escoltem, Ocifar, que oferiran el seu únic concert a Menorca. El retorn de la històrica banda ha generat molt interès. Dissabte passat, de fet, més de 6.000 persones van assistir al seu concert a Palma, al recinte Firal d'Es Mercadal. També hi actuaran els locals Pèl de Gall.

0: És una de les bandes del moment que oferirà la seva sempre enèrgica i festiva música. Tancarà aquest concert triple del Sant Martí Fest als Vinigaus Band.
1: Sé molt bé que és el que hi ha. Es qui juga amb foc un dia es pot cremar. No sé què m'està passant, però és bastant desconcertant.
0: Amb Pèl de Gall arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. Ivetres en ràdio, el Mallorca ha anunciat el tercer fitxatge. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, ja és oficial. Abubakar Soumaoro, nou jugador del Mallorca. El defensa de 21 anys arriba cedit després que l'Hamburg, club que té els drets del jugador i el club mallorquí, hagin arribat a un acord pel qual el futbolista francès jugarà en qualitat de cedit la temporada 26-27. Sentim Abu.
3: Hello, Mallorquinista, it's Abu. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamut Mallorca.
2: El darrer equip en el qual ha jugat Abu ha estat l'AS Saint-Étienne de la segona divisió francesa, en el qual va jugar la segona part de la passada temporada. A més de l'Hamburg, ha jugat en el Paris Football Club i en el planter del Paris Saint-Germain. Soumaoro també ha estat internacional amb les categories inferiors de la selecció francesa. Abu té clar l'objectiu del Mallorca.
4: Estic molt content per aquesta oportunitat. Donaré el millor de mi i tinc moltes ganes de començar. El meu objectiu és molt clar, ajudar l'equip a pujar a primera.
2: Soumaoro ha contat que el Mallorca ja estava interessat en ell la passada temporada.
4: Ha estat una decisió fàcil perquè ja va haver-hi converses des de la temporada passada. Quan el meu entorn em va dir que el Mallorca seguia interessat en mi, no vaig dubtar ni un moment. Acabo d'arribar, però per la rebuda que he tingut, ja sento que aquest és un club molt familiar. Soc una persona tranquil·la, a la qual li agrada riure i passar-ho bé, però que també sap quan cal posar-se seriós. Com a futbolista, m'agrada tenir la pilota i també defensar.
3: Je dirais que je suis un joueur qui aime jouer au ballon et qui aime défendre en équipe.
2: Amb ell ja són tres els nous jugadors per a la temporada de segona divisió, Adrián Fuentes, Arnau Puigmal i el propi Soumaoro. En les pròximes hores serà oficial l'acord per Zito Lubumbo entre el Cagliari i el Mallorca, que farà que Lubumbo torni a vestir la camiseta vermella. I pel que fa a les sortides, falta saber si continuaran o no jugadors com Raillo, Valien, Pablo Torres, Jean Virgili, Samu Costa o Johan Mojica.
1: Al Mundial avui tenim una cita destacadíssima. Espanya disputarà avui els quarts de final contra Bèlgica.
2: Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals. El seleccionador Luis de la Fuente té tota la plantilla a la seva disposició, inclosos els fins ara lesionats Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz, que ahir ja varen entrenar amb la resta de la plantilla. Sentim de la Fuente.
5: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa obviamente por superar a Bélgica.
2: I en cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfrontaria a França a les semifinals, que ahir es va imposar per 2-0 al Marroc gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi. D'aquesta manera, el mallorquí Xavi Riyad, que no va disputar cap minut, s'acomiada del Mundial amb el Marroc. Sentim de nou Luis de la Fuente.
5: Sí, hemos visto el partido de Francia, nos ha dado tiempo y pues, ha sido un partido, creo que ha sido superior Francia, ha ganado bien el partido. Bueno, pues ha demostrado el potencial futbolístico que tiene, que creo que de todo es conocido. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
2: I de com sentíeu, el combinat nacional va veure el partit, però tan sols pensa en Bèlgica. De la Fuente parla del rival d'avui.
5: Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Espanya-Bèlgica avui a les 9 del vespre, demà a les 11 Noruega-Anglaterra i diumenge a les 3 de la matinada Argentina-Suïssa.
1: Més futbol, la primera i segona federació, els equips balears continuen reforçant les seves plantilles.
2: A la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Weiss fins a 2028 amb opció d'ampliar una temporada més. Theo, que va arribar l'hivern passat al Club Blau Cel, va jugar de 9 partits i va marcar un gol. La direcció esportiva de l'UD dona així continuïtat a un jugador que va ajudar molt l'equip en la segona part de la temporada. I pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha anunciat avui la incorporació del davanter Raúl Cavall. Caballero té 24 anys, arriba procedent del Torrent, també de segona, on l'any passat va signar una gran temporada jugant 35 partits i marcant 15 gols.
1: Mentrestant, en futbol sala, Luan Müller ha visitat avui el campus multiesport de la Fundació del Palma Futsal.
2: És la cinquena edició d'aquestes jornades d'estiu i ha col·laborat Luan Müller amb el programa Jugam amb l'Elit del Consell. Quatre setmanes dura aquest campus i allà, com dèiem, ja ha estat el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, que després de passar pel quiròfan el passat mes de juny per la seva lesió de genoll, ja ha començat la seva recuperació i ara cerca tornar amb més força que mai.
6: No, yo creo que volverá 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? Como jugador, y trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote, y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero seguir, quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra afición.
2: I a la segona divisió del futbol sala, el Gasifred Atlètic canvia la seva cara per a la temporada 26-27. Víctor Sancho, bon dia.
7: Bon dia, 9 sortides i 8 incorporacions en totes les línies. El club volia mantenir el jove Ala Fali, que marxa a primera divisió i UG, però baixa encara més la mitjana d'edat. Això ha explicat Esport 3 al seu president Juan Ruiz.
8: Algunes són decisions dels jugadors, en el cas sobretot d'en Fali, que l'han fitxat a primera divisió, i en Uge també, que ha fet també una gran temporada, que també volia anar-se'n a prop de Caseu. Les altres són més decisions, diguem, tècniques, no? Sang nova, són gent jove, bàsicament han rebaixat la mitja d'edat de l'equip.
7: El tècnic José Fernández ha renovat per dues temporades amb opció a una altra.
8: Per nosaltres, la veritat és que era el objectiu number one. I ell també, la veritat és que la seva intenció no era aquesta, li agrada molt la illa.
7: L'objectiu del Gasifred és clar.
8: La intenció és el mateix, subjectar-se de categoria. La il·lusió que puguin tenir aquest tipus de gent que et ve és el que ens fa aquesta també il·lusió de poder intentar, si no igualar la temporada passada, per lo menys estar dins d'aquest grupet de 7 o 8 primers.
7: Només continuaran la temporada vinent al Gasifred Juanan, Iker Caruso, Hugo Vicent i Álvaro Buitre.
1: Més qüestions. Avui dos equips de la màxima categoria de la seva disciplina han conegut el seu full de ruta.
2: Parlant de vòlei amb la Barca Menorca i de bàsquet amb l'Azul Marino. D'una banda, la Barca en una nova temporada a la Lliga Iberdrola començaran i acabaran la Lliga regular a casa. El primer partit serà davant el Heidelberg Canari, l'actual subcampió de Lliga i en el qual hi juga la vilafranquera Luis Sansó. I en bàsquet, l'Azul Marino ja sap també quin serà el seu camí, en aquest cas en el seu debut a la Lliga Endesa. L'equip mallorquí s'enfrontaran la primera jornada al València de la mallorquina Elena Puello, serà a Somoix, per la qual cosa Alba Torrents es retrobarà amb el seu ex-equip. L'estrena de l'equip dirigit per Alberto Antuña serà el 3 d'octubre i el primer partit de domicili serà ja a la pista de l'Espart Girona. I també en bàsquet, vos contant que a primera FEB continuen les arribades i també les sortides. Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el Futbol Mallorca, mentre que Ossi Cerdà és nou jugador del conjunt palmasà. El pivot mallorquí arriba cedit pel Coviran Granada, amb qui aquesta darrera temporada ha arribat a debutar a la Lliga ACB. Cerdà, amb 21 anys, torna a casa, ja que es va formar a les categories inferiors del Bahia Sant Agustín. Per la seva banda, el Palmer Bàsquet ha confirmat avui la continuïtat d'Àngel Comendador, que afrontarà així la seva tercera temporada consecutiva.
1: El motociclisme avui s'ha encetat el Gran Premi d'Alemanya.
2: I com sempre, ben pendents dels pilots balears, en els primers entrenaments del circuit alemany, a MotoGP Joan Mir ha acabat quart i a Moto2 Izan Guevara ha estat cinquè.
1: I acabam amb tennis.
2: En aquesta hora es juga la primera semifinal masculina de Wimbledon, en joc la primera plaça per la final del Grand Slam. De moment, Alexander Zverev guanya 2-1 el primer set contra Arthur Ferri. Tot seguit serà el torn de l'altra semifinal que enfrontarà el número 1 del món, Jannik Sinner, a Novak Djokovic.

0: Els divendres sonen els pianos perquè és l'hora de repassar les estrenes que trobareu als cinemes. Toni Escanellas, bon dia aquesta setmana, històries de patiment i també un pot d'humor.
1: Sí, ja sabeu que són patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
2: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
3: Es que no le ponga la mano.
4: Tú te calles.
1: Adriano Huerta és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968 a l'Espanya d'aquella època. Confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La còpia perfecta.
5: ¡Joder! ¡Que solos te digo!
6: ¡Vamos! ¡Vamos!
7: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
8: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
1: Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos. Drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
9: Esto es un atraco, arriba las manos.
10: ¿Has aparcado aquí?
1: Es Haciendo Amigos, la més mainstream de totes, Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint el lloc d'esport, una altra afició molt pròpia d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobre nodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
0: La fada despistada omple de música, jocs i contes els matins d'estiu al claustre de Sant Domingo d'Inca. Aquest espai es convertirà aquest mes de juliol en un centre de joc, de descoberta i de lectura amb una nova edició de les activitats familiars de la fada despistada, una proposta pensada perquè els més petits i les seves famílies gaudeixin plegats dels matins d'estiu.
11: Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web incaciutat.com, ja que les places són limitades. Demà dissabte, la sessió la dedicarà a les nanes lunars. Ceci Jiménez és la fada despistada.
12: Aquest dissabte començarem amb Ales DJ, que és ballar en família. És com una sessió de DJ de la fada per les famílies amb infants de 0-3, amb un nivell de volum que és adequat per a les famílies. I a les 11 farem Nanes Lunars, que són cançons de bressol que xerren de la lluna, que ja seria com més per estar més tranquil·letes i més tranquil·lets.
11: Les sessions es desenvoluparan durant el mes de juliol de les 10 a les 12 del migdia i s'adrecen especialment a infants de 0 o 3 anys.
0: I els Rolling Stones publiquen avui nou disc amb el més pur estil de rock and roll amb què varen començar fa 64 anys. Amb una mitjana d'edat que supera els 80 anys, els seus membres continuen desafiant el temps i alguns crítics que varen pronosticar el seu final ja des dels seus inicis.
11: El que és clar és que els Rolling Stones estan, encara no rendeixen i tenen més música per al seu públic. El seu nou treball, Foreign Tongues, el 25è del grup, recull 14 cançons de nova creació, com aquest Round and Twist que sentim de fons, que no perden l'essència de la mítica banda britànica i demostren que amb 64 anys de carrera, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood encara tenen molt i bon rock.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest divendres 10 de juliol amb la mirada posada al devastador incendi forestal a Los Gallardos, Almeria, un dels pitjors de la història d'Andalusia. S'han confirmat 12 víctimes mortals, la majoria són estrangeres, i han mort els seus vehicles quan intentaven fugir. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'angoixa és total, perquè encara hi ha 23 persones sense localitzar. El vent i les característiques del terreny estan complicant un operatiu on fan feina sense descans més de 460 efectius, amb el suport de l'UME. Juanma Moreno és el president andalús.
2: És un incendi complex. Le digo que cuando hay viento, muchos de esos restos del incendio los lleva el viento y los lleva incandescente y generan otro pequeño incendio en una zona a 500-600 metros. Por eso este incendio habrá que andarse con mucho cuidado, sobre todo por las condiciones climatológicas, hasta que se pueda dar por controlado.
0: De moment, el foc continua avançant sense control i ja ha devorat més de 3.150 hectàrees.
1: Sembla que l'incendi podria haver-se originat per la caiguda d'un cable de línia elèctrica. Aquí a les Balears, mentrestant, pràcticament tot el territori està avui a nivell 4 per foc. És el nivell màxim de perill a causa de les elevades temperatures. El govern demana extremar les precaucions i, en cas d'emergència, telefonar a l'1-2. És el portaveu Antoni Costa.
3: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: Setmana d'elevada pressió migratòria a les Illes Balears. Des de dilluns han arribat uns 400 migrants en una vintena d'embarcacions.
1: La darrera embarcació, almenys la darrera de la qual tenim coneixement, ha estat interceptada aquest matí a la zona d'Escodolà, a Formentera, amb 16 persones d'origen magrebí. En el que portem d'any, més de 3.000 migrants que han arribat així a les Illes i la meitat ho ha fet a Formentera. De fet, el president del Consell de Castilla, Òscar Portes, assegura que la situació és límit.
4: És que no sabem ja en aquí ens podem dirigir per veure si podem fer canviar alguna cosa. Estem parlant d'un municipi amb poc més de 12.000 habitants que ja té les dades, les xifres pitjors de tot l'estat espanyol.
0: El govern accelera la construcció d'habitatge públic a les Illes i declara d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBAVI.
1: Són 175 pisos protegits al Parc Vit de Palma, a Pollença, a Petra i a Mó, que es tramitaran ara per la via express. A més, el Consell de Govern també ha donat llum verda avui definitiva a la construcció de 8 habitatges públics més a l'antic Mercat Pagès d'Eivissa.
0: Avui també destacam que les Balears han reforçat la inversió en sanitat i educació per sobre de la mitjana estatal durant els darrers 5 anys.
1: I ho han fet amb un creixement superior al de la majoria de comunitats. Són alguna de les conclusions del darrer informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials que ha analitzat l'inversió pressupostària del darrer quinquenni.
0: Mentrestant, les comunitats exigeixen a Sanitat que torni a negociar l'Estatut Marc.
1: Un punt que han inclòs la reunió interterritorial que han mantingut avui, la ministra Mònica García, però s'hi ha negat, recorda, a les autonomies que tenen la competència i els recursos per acordar amb els seus sanitaris les millores que considerin. Al marge d'això, la trobada sí que s'ha aprovat destinar més de 235 milions d'euros per enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a partir de les 7 a l'informatiu vespre, avui amb Neus López. Ara fem un tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, avui som dia 10 de juliol, per tant, de Sant Cristòfol. Moltes persones s'hi refereixen, però, amb el seu hipocorístic, és a dir, Tòfol. Tòfol, o Cristòfol, és un nom grec compost de Crist i Foros, és a dir, que vol dir portador de Crist. I això vol dir que no existia abans de Crist, o més aviat fins que va aparèixer Sant Cristòfol. Sant Cristòfol és representat com un home fort, duent un infant damunt les espatlles. Com diu la dita, ser alt o gros com un Sant Cristòfol, per referir-se a una persona molt grossa, més alta de la mida normal, perquè, segons la llegenda, Cristòfol pesava, o passava, millor dit, dels 2 metres d'alçada. Sant Cristòfol és els patrons dels cotxers, conductors de vehicles motoritzats. I com a patró dels automobilistes, és tradicional fer les beneïdes. Durant el dia d'avui, cotxos, motos i bicicletes passen davant diverses esglésies per ser beneïts i estar guarits de tenir accidents durant tot l'any.

A Palma, Sant Cristòfol, patró del col·legi de blanquers i de sonadors que habitaven al barri de Sa Calatrava, i li retien culte a l'església de Santa Fe, on el sant té una capella. A més, també Sant Cristòfol és el patró del Migjorn Gran a Menorca, de Viniali a Mallorca i de Serenal a Palma i Llumajor, i com dèiem, també del barri de Sa Calatrava a Palma, on és recordat amb una rajoleta a la façana d'una casa i una pintura al costat de l'església de Santa Fe. En els carrers dels paraires de ciutat hi havia una capelleta dedicada a aquest sant, avui ja desapareguda. I entre els carrers del Sindicat, de la Bosseria i de la plaça d'en Coll, hi hagué l'esglesieta de Sant Cristòfol, però va ser enderrocada l'any 1902. A Eivissa trobam l'església i monestir de Sant Cristòfol, també conegut com el Convent de les Monges Tancades, fundat el 1599 i situat a Dalt Vila, molt a prop de la catedral d'Eivissa.

I avui, si teniu ganes d'anar a la mà, és un bon dia. La tradició és molt estesa, perquè antigament se deia que els pagesos anaven a la mà a rentar-se i a nedar tal dia com avui. Té molta fe Sant Cristòfol en l'aigua de la mà, perquè si tenien llavances gorradura, picó, mal de pell o ronya, era bo nedar. Altres diuen que ho fan perquè creen que Sant Cristòfol els protegia de morir anegats. Els de ciutat anaven a la Portella, on ara hi ha Espart de la Mà, i els que tenien la sort de passar l'estiu al Terreno anaven a nedar a Can Barberà. Això sí, homes i dones estrictament separats. Així que avui, molt d'anys a tots els Cristòfols. Començam.

Foi un téntol. Téntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben tornats, ben trobats un dia més a Atento'l, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb els pobles de les illes i també ho farà amb l'actualitat. Tenim totes les lletres

0: I avui ets en Cristòfol i també tenim en Celestí Oliver i na Maria Pons. Bon dia, Maria Pons, com anem?
1: Molt bé.
0: Ben tornada. Bon dia, Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Benvinguts. Avui...
1: Se nota.
0: Anireu a la mà. Bon dia, avui.
2: Sí, bé.
0: Sant Cristòfol mos protegeix, diuen.
2: Pot ser, clar. Perquè vam a les 6.
0: Amb aquella calor, també.
2: Atents, de fer cap ficadora baixa, que per jo són dels més agraïts.
0: Sí.
2: Clar, jo no. Els de matins no hi vaig, no hi puc anar.
0: No.
2: A migdia tampoc. I no és convenient. Hi vaig de tard.
0: I doncs, avui és un
1: bon dia. Està millor, més tranquil, no fa tanta calor.
2: Exacte.
1: Pots veure un pot de posta de sol, si agafa el bé.
2: És el millor moment, per jo és el moment tèntol.
0: Doncs ja el tenim avui, ja l'has dit. Avui Sant Cristòfol, molt d'anys a tots els Cristòfols, en coneixeu de Tòfols, Cristòfols,
2: sí.
0: N'hi ha encara arreu, molt de famosos també, com en Cristòfol Colom. Mm.
2: Sí, no, que no el coneixem.
1: En Christopher, persona no.
2: Coneixem d'en fora.
0: En Christopher Nolan.
2: També.
1: Ah, això no hi havia caigut, cert.
0: Que és un nom internacional, Cristòfol. Clar que sí, doncs molt d'anys a tots ells, que avui fan festa. Però bé, dit tot això, també protegiu-vos els que aneu amb automòbil. Avui, si heu passat per la Calatrava, haureu vist que beneïen tots els cotxes, les motos i tots els... exacte, en Lluís també hi ha anat.
1: Per susto m'ha pegat, ara.
0: Per estar guarits tot l'any.
2: Hi havia cor, però no toqueu els clàxons, no necessari.
0: No fa falta. I així estan protegits que...
2: No falta posar-nos molt nerviosos.
0: Això també mos convé. Bé, més continguts que tenim avui, a banda d'aquesta cultura popular. Maria, començant per tu.
1: Jugarem a la batussa de Tèntol, en un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la Diada d'Agricultura Ecològica, que se celebra demà a Porreres. Obercà!

0: que quan som madurs...
1: Ara tinc un conductor que mos escriu, diu, quin susto aquesta bocina.
2: Sí, sí.
1: Lluís, has assustat a tothom, eh? El nostre oient també, diu, ai, hem pegat un bot dins el cotxe, no. Anau alerta, eh? Diu, Palma està col·lapsada.
2: Ho crec.
1: Així que una ferrada.
3: Avui ara, sí
1: que
3: mos
1: ara en aquest moment.
2: Que mos escolti i que es passi l'estona.
1: Que mos protegeixi Sant Cristòfol de retencions, també. Això mos diuen els oients que mos escolten. Una ferrada a tots ells, però, com dèiem, pegam un bot de porreres demà dissabte.
2: Sí, que ja és de nouena dia d'agricultura ecològica a Porreres, al centre de Porreres, que se transformarà en una gran fira nocturna de les 7 de l'hora baixa fins a mitjanit amb prop de 50 expositors de productes certificats de les Illes Balears. En parlarem amb en Miquel Coll, que és el president d'APAEMA.
1: Exacte, i ho han fet bé, a triar aquest horari de 7 a 12.
2: Sí, perquè si no mos fonem a les persones que anam, els productes que hi hagi, és a dir, sí, sí. No se pot.
3: Clar, i l'han convertit en fira nocturna, que també està,
1: que està
3: bé,
1: molt bé.
3: Agrair, sí, sí, sí. Més
1: exacte. Doncs demà, cap vespre, Porreres, vespre, trobareu aquesta diada d'agricultura ecològica. Llavors n'adonarem més detalls, però avui també vendrà, tot i que és divendres, això és una novetat, perquè en Tomeu aquesta setmana no ha pogut venir dimarts, però vendrà el nostre historiador de capçalera, en Tomeu Callelles, i avui brostejarem en la història amb una reina d'Anglaterra.
4: Vos imagineu ser reis o reines durant poc més d'una setmana? I d'això és el que va succeir en Joana Grey, la nostra protagonista de la secció. Avui, coincidint amb la seva arribada en el tro d'Anglaterra, farem un repàs pel seu breu i turbulent regnat.

0: Ai, que la van cantar en aquesta cançó.
1: Sí,
2: de massa.
1: Sí.
0: L'any passat que els oasis varen tornar. La gent anava bota per anar al seu concert.
2: La gent que va tenir sort de tenir entrades i ho va veure en directe i de...
1: Així I encara se canta.
0: I tant, és un tema etern, aquest. Molt bé, avui parlarem d'Anglaterra amb en Tomeu Canyelles, però també tenim notícia del dia, Celestí.
1: Sí, perquè avui la dedicarem a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, és a dir, l'ESADI, perquè vol fer-nos una crida per cercar alumnes, atenció, per aquest pròxim curs.
3: L'actriu secundària

0: Doncs si aquelles persones que voleu estudiar a l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears encara hi sou a temps, falten, hi ha persones que s'obren places, vaja, hi ha obertes places, així que després vos donarem més detalls de què és estudiar en aquesta Escola Superior d'Arts Escèniques i també sentirem a persones que estudien, no, Arbenel?
1: Exacte, sí. Persones que han estudiat, que han passat, ets alumnes, de com els ha marcat, i també escoltarem professors que engresquen en aquella gent que ara mateix té el cuquet per l'art dramàtic, però que no s'ha acabat de decidir. Mm-hmm. Per tant, els animen a que s'inscriguin en aquest pròxim curs amb una convocatòria extraordinària que està oberta fins dia 26 de juliol.
0: Uh-huh. En parlarem. Fantàstic. Doncs sí, a partir de les 5, però tenim més temes, Celestí.
1: Sí, perquè a la tercera hora de Tèntol entrevistarem la cineasta mallorquina Marga Amelià amb motiu de la reedició del seu llibre Suportant el Paradís, que són entrevistes a 20 artistes de les Balears d'ara fa 15 anys, tan destacats com Miquel Barceló, Agustí Villaronga o Toni Catany. Cada...

0: I de Suportant el Paradís és un recull de converses entre la cineasta Marga Melià i periodista també, i algun dels artistes mallorquins més destacats de les darreres dècades sobre qüestions com la creació, la identitat, la memòria i el futur incert de Mallorca, escrit originalment entre el 2009 i el 2010 i recuperat ara en una nova edició en català. Aquesta reedició del llibre coincideix amb l'estrena del documental també homònim, que serà a finals d'aquest mes de juliol a l'Atlàntida i al setembre ja a la gran pantalla dels cinemes.
1: Efectivament, ahir el vàrem presentar a Ratacona, a la llibreria de Palma, i avui la tindrem aquí amb nosaltres. Na Marga Melià ens explicarà com és aquesta pel·lícula i la reedició d'aquest llibre interessantíssim, que hi ha unes entrevistes fantàstiques en aquests artistes de les illes. Però encara tindrem més temes, perquè a les 5:30 connectarem amb Eivissa amb en Pablo Sierra, el nostre col·laborador de música, que avui ens du unes cançons dels altres molt curioses.
2: Als 80, un novaiorquès està recorrent els estudis de gravació de capitals europees, com Roma o Londres, on s'experimenta amb l'electrònica. Fora de segons quins cercles musicals, ningú el coneix, però al carrer quasi tothom sabria taralejar la lletra d'una cançó que aquest home, que ara en té 30, va escriure quan només tenia 14 anys. Avui, a les cançons dels altres, vos contam la història de Marc Sebastian, l'autor de Summer in the City.

0: I d'ací s'ha venit de City molt adequada també aquesta cançó per aquests dies. Sí. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Sí, ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolivetres. També tenim Facebook, Atentol.
3: O bé el correu electrònic,
1: sorpresa.
3: És que sense entonacions se l'estic sent millor.
1: S'ha fet com un buit, eh?
0: A més, en Celestí, que ara surt un vídeo que s'ha fet viral d'IV3 Ràdio.
1: Sí, m'estic fent viral.
3: És la nostra estrella, ja. No o sigui, d'aquí a Hollywood,
0: com
3: Celestí.
0: Com que no té Instagram, no s'ha vist.
1: Nebots,
0: vist sense altres.
1: Fills de mig. Només me'n reenvien aquest vídeo. Sí.
3: Mos has eclipsat a tots.
1: Sí, bé.
0: Hauràs de ballar més.
1: Hauré de ballar més, sí, sí.
3: Idò, aquest correu que nosaltres, que tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, d'esperar amb els vostres missatges. Ara, però, han de saludar aquest home que posa aquestes bocines. Aquest clàxons.
1: Sí, no va en cotxe, ell.
0: No. Va a peu.
1: Has de fer cames.
3: Quina sí. sort, sí. Que pot anar a peu.
1: Sí.
0: Avui, les vies
1: de so... S'ha passejat molt.
0: És que ve de...
1: Ai.
3: Ja tornem a estar els nostres oients.
0: Aquest està escanyat.
1: Però no sé què era, això.
3: Era com de pallasso, no?
0: Està esquerdat. Avui ve de Pere Grau a peu. En Lluís. En Lluís Fortesa. És a prop.
1: Sí. Aquesta bocina la pot retirar de la biblioteca. Sí, perquè no saben què és.
3: Que mos ha agradat.
0: Gràcies, Lluís. Són les 3:22 i ara sí hem de saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: ara sí, continuem aquest joc de Temtol. Ja sabeu que aquests mesos de color forta de juliol i agost dedicam el programa a un poble de les Illes perquè faci molt de punts i al setembre farem aquestes semifinals i final i coneixerem quin és el poble més Temtol de les Illes. De moment, aquesta setmana han començat Pollença 56 punts, Montuïri 73 i Sant Joan i Llubí empatats a 63 punts. Aquesta setmana han tingut molt de pobles del Pla de Mallorca, sí. Ha coincidit així, però vos engrescam que vengueu a participar i intentarem que vengueu al màxim bé, vaja, tots els que puguem, fins al setembre, de pobles
1: això
0: possibles.
1: Així. Exacte.
0: Així que ara, si vos sembla, hem de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui.
1: I el poble que passa avui en aquest darrer dia de la setmana per la batussa de Temtol, i ho fem encara més misterioses, Vilafranca.

quina sort que té Vilafranca també de tenir en Tomeu Penya i poder posar aquesta música tan fantàstica per anunciar avui sí juga el poble de Vilafranca. Vilafranca, aquest poble municipi del Pla de Mallorca, té una població aproximadament de 4.000 habitants perquè ha crescut amb força aquests darrers anys. Els habitants de Vilafranca de bon any són coneguts com a vilafranquers i vilafranqueres, esclar. El sòl és de bona fertilitat i es destina majoritàriament a usos agrícoles, en el que destaca el conreu de secà. Vilafranca va ser una vila tardana perquè no va aparèixer fins a l'any 1620, quan es va construir un nucli per fer un lloc als treballadors de la baronia de Sant Martí. Tot i així, finalment va segregar-se de Petra l'any 1813 per constituir-se en un municipi després d'alguns estira i arronses.

0: La patrona de Vilafranca, a Santa Bàrbara, que se celebra dia 4 de desembre i, com sempre, mos encomanam a Santa Bàrbara quan fa trons i llamps. Ja ho diu la dita, Santa Bàrbara gloriosa, alliberau-nos de trons i llamps. També, en l'estiu, a la Vilafranca fan les festes de la Beata, la Revolta, també. Però si una cosa és conegut al poble de Vilafranca és per la seva producció de melons i per ser el poble d'en Tomeu Penya, esclar. El nucli de població conté diverses àrees en denominació pròpia: Santiga, Baix de Vila, Escremat, Sa Creveta, Sa Punta, Sa Roca Llisa, Son Pastor, Son Perxana, Son Pons i també Es Torrent. I els llinatges més comuns de Vilafranca de bon any són Barceló, Sansó, Bouçà, Nicolau, com en Tomeu, i Mascaró. I avui, quan va de refranys, t'he de dir que com que Vilafranca és un poble que surt més tardanament, no té tant de refranys.
1: Ah, vaja.
0: M'ha costat més trobar-ne avui. Sí, perquè com que és una població que va aparèixer més tard, en té manco.
1: Però
0: tot i així, n'he trobat dos. Un que hi fa referència directa i l'altre, un que diuen és vilafranquès. El que fa referència directa és Vilafranca, terra bona, que és ben cert.
1: Sí. I de jo te'n diré una altra, que és tantes mendiguis sols que no em feris.
0: Tantes me'n diguis, sol que no em feris. És a dir, que me pot dir allò que trobis, però
1: exacte,
0: no me feris. I de dit i fet, avui jugarem amb el poble de Vilafranca.

continuem. I aquest estiu també vols demanar pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que remen els habitants d'un poble per part dels seus pobles veïnats o del seu redol. Avui mos toca Vilafranca i volem saber quin és el malnom de vilafranquès i vilafranqueres.

0: Sabeu qual que mal nom de Vilafranquès? Vilafranqueses?
1: Ara estava pensant i dic, crec que no, però per aventura té alguna cosa a veure com amb els melons, igual que Lluï eren les tàperes, no? Els taperons, per aventura, alguna
0: sí,
1: cosa
0: sí, sí.
1: Així.
0: I podria ser també un de modern, més modern, que no sigui tan antic. Ben vist, Maria. Això és el que demanam avui als nostres oients. Sabeu mal nom dels habitants de Vilafranca i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story i de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
1: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Ja som aquí, ja hem arribat.
12: Com anem, com esteu?
13: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
11: És el moment de posar els punts sobre les is.
14: De fluència.
13: El paraigo en sabates.
11: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
13: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
14: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Això ho ha fet un professional.

0: les 3 i 32 minuts som en directe aquí a Vetre Ràdio. Tot d'una coneixerem els nostres concursants avui de Vilafranca, que han vengut un bon grapat i això mos agrada. Però abans hem de saber quin mal nom tenen els vilafranquers, així que connectam amb en Manel, que mos ha telefonat de Vilafranca, precisament. Manel, com estàs? Benvingut.
1: Bon, com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Ara vi per ciutat, però bueno, com a bon vilafranquer, molt tocar la fibra i tots els que han vengut de Vilafranca, en hora bona, per aquest programa, ni me ni manco. Tenim el millor melón del món i els millors cindris. No volen donar amb a ningú, però sí, és la veritat. I bueno, el millor cantant de Sitges Balear, en Tomeu Penya, que mos podem demanar, no? Ni me ni manco.
0: Això és vera.
1: O sigui que... O sigui, jo me diuen de Cat Sordall. D'acord? Som els fills petits, d'Anna Catalina, Febrer, mestre, de Cat Sordall. Allà on hi ha cap dentista, pues allà som el nen número 8. Ni me ni manco.
2: Número 8.
1: Sí, perquè me va tocar, no perquè vaig voler.
0: Què vol dir Sordall? Què significa?
1: Pues mira, no, va ser perquè jo tenia... Bueno, jo això m'ho va dir a l'expedir, jo li dic, com així vols dir en Sordall? Jo tenia 5 anys i m'ha dit, pues mira, dic, perquè vaig anar a recollir els anys, dic, hi havia mal temps, i d'un tro, o sigui, hi havia llamps, i li dic, l'home Miquel, que ve un mal temps, i l'home Miquel, que ve mal temps. I amb això va pegar un llamp a una figuera que teníem, i va quedar sort durant 6 mesos, i d'allà li van dir, sort, dai, no? Per això dic, que pot sortir com de Can Domàtica, com de Can Preva, com de Can Trampó, no sé, o Can Sopeta, per exemple, també, o sigui que...
0: Manel, m'ho has deixat estorats.
2: Estorats,
0: eh? Sí, aquí tot arreu.
1: Fa gràcia, però bueno, mos pot passar a tots.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí.
1: Jo, per exemple, n'hi ha un Esporles, perquè mon pare és d'Esporles, m'he aprenent també, i li diuen de Can Faveta, o sigui, dic, ni me ni manco. I perquè, bueno, pues perquè era molt nin i ajudava la predina a pelar faves, no? I li diuen de Can Faveta, i és el número 7 de net també, i què hem de fer? Però bé, val més que siguin de mal nom i bona gent, que sempre mos tenim present.
2: El mal nom ens ve així, eh?
0: Molt ben dit, Manel. Que bé, per aquí tothom riu perquè t'han conegut, eh? També has donat molt de detalls biogràfics. Els teus companys de Vilafranca que són a concursar avui, que ara les coneixeràs.
1: I una ferrada per tots ells, perquè, mirau, nosaltres no som perfectes, però sempre nosaltres, com a bon vilafranquer, no, procurem fer-ho bé, ja està. Per això tornen, no?
0: Exacte. I manco. És així. Manel, però gràcies, bé. Que passis bon estiu. Moltes gràcies per telefonar.
1: I...
0: Quina il·lusió.
1: Tot dia més. Vos mereixeu tot i una salutació per tot el poble i per la meva família de Vilafranca.
0: Clar que sí. Visca Vilafranca.
2: Vale. I bon estiu. I que sigui fresc.
1: I que Mallorca és mallorquí.
0: Exacte. Gràcies, Manel. Gràcies.
1: A vosaltres, una ferrada.
0: Molt bé. Gràcies. Aquesta era la resposta avui de Manel. No podem afegir res més perquè...
3: No. Ho ha dit tot ell.
0: Sí. Ha estat meravellós. Està tot dit. Així és.
3: Increïble.
0: Així que coneguem els nostres convidats d'avui.
4: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I ara sí, moment per conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el poble de Vilafranca de bon any. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou?
10: No m'heu dit el nom.
11: Noms i adreces.
12: Jo som... Bueno... Començant bé. Jo sóc na Maria Francesca Ferrer Bové. Me coneixen per na Maria de la plaça o per na Xesca Ferrer.
0: Beníssim. Qui més tenim?
13: Jo sóc Nolga Palatge Labert i me coneixen per Nolga de Can Ancionata.
14: Jo sóc en Joan Riera Mas i me coneixen com en Masset.
15: I jo sóc en Miquel Lluy, afincat a Vilafranca, corda del Cadires.
16: Som parents? Som casats?
0: Hi ha qualque parent, qualque casat per aquí?
12: Jo, aquell home que tinc allà davant, el conec fa bastant d'anys.
0: Aquest home que l'has duit tu, Vilafranca.
12: Sí. Li vaig guanyar la partida.
2: Aquell home és en Miquel.
12: Sí, aquell home és en Miquel. Sí.
0: Molt bé, vosaltres parent casats?
13: No.
0: No?
13: No, no som família.
0: Parent d'en fora? No.
13: No. Bons amics.
3: T'agraeixo molt que hagis vingut havent d'avisar en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
12: Jo, com he dit, estic casada amb en Miquel, tenc 49 anys i faig de secretari, som secretari.
13: Jo en tenc 55, estic casada amb en Biel de Manacor i faig feina de professora d'estètica.
0: Molt bé.
14: Jo en tenc 44, estic a l'atur i estic en el mercat fedrer. Ah.
15: Ja tenc 51, estic casat i són cor de dotge, diràs, com a segona activitat.
0: Molt bé.
17: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
12: Jo vaig anar com a bona vilafranquera en el Cremat, a l'escola del Cremat. De fet, va ser la quintada que varen posar el nom a l'escola.
13: Jo també vaig anar en el Cremat, el que abans havia anat a un altre centre educatiu, perquè vaig viure a Barcelona uns anys, i després he seguit tota la meva formació a Balears.
14: Jo també som des Cremat, o sigui que hem anat a l'altra escola.
15: Jo a la Salle a Manacor i després a Industrial.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
12: Jo faig feina en el Bisbat de Mallorca.
13: Jo he fet feina molt d'anys a Can Sionato i ara estic fent feina a la Pobla, en el Joan Taix.
14: Jo estic a l'atur.
15: Ja fa cort, a la nostra.
18: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
12: No mos queixinem.
13: Està bé.
14: No.
0: Joan,
2: no mos podem queixar.
14: No.
15: No, jo com a artesà, la veritat que està poc valorat i mos paga un poc. La feina artesanal està poc valorat.
19: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
12: Ara faig pilates i després vaig al gimnàs. I per ara m'agrada molt aquesta pregunta, perquè fa un parell d'any no fa res.
13: Jo faig natació i passejar un poquet.
0: Joan?
14: Jo, darts.
15: Jo levantament o vídeo en vaga fija.
20: Sap algun acudit?
12: Ja l'he dit. No, el sent castellà.
0: Amen.
2: Sí.
12: Ai, és molt xerec.
2: Serà bo.
12: S'obre el telón i se veu un carmull de maletes i una gent que va corrents i se tira damunt les maletes. Com se diu la pel·lícula? El maletal.
21: S'ha de dir-hi d'aterrizar com ho puedas.
13: Me sap greu, però jo soc molt dolenta com tant acudit, si en conto ningú riurà.
2: La llista està alta.
21: Ben, Joan, bueno, Miquel.
14: Jo diré que quan era l'altre venia una de les torroneres que sempre... venia cocobets i perquè em pogués vendre més sempre de cacabets que em pau, si no en comprau no en mengeu.
15: I això eren dos, ja va caure del mig.
7: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
12: Antes d'anar a dormir, quan pots estar tranquil·la fent el que vols.
13: És de matí quan no he d'anar a fer feina.
14: Les 8.
15: Ja, quan arriba a final del dia, també, quan vaig anar al llit.
22: Una actuació extraordinària.
23: Deixem-ho per avui.
24: Moltes gràcies.
0: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en Miquel Llull, en Xesca Ferrer, en Olga Palet i en Joan Riera. Com esteu? Benvingudes, benvinguts.
15: Molt bé.
0: Quina il·lusió, quatre heu vengut avui de Vilafranca.
12: Quina representació.
0: Heu fet cotxada?
12: Hem fet cotxada.
13: Sí, sí.
0: Així m'agrada, benvinguts, que bé. Avui el poble de Vilafranca, que destacam de Vilafranca. Bé, Manel, que mos ha telefonat, ja mos ha dit moltes coses.
12: Jo crec que en Manel ja mos ha deixat, mos ha fet una representació molt digna de la vila i del vilafranquès.
0: Exacte, perquè també li deis la vila, això és que...
12: Sí, amb això tenim ençós de Santa Margalida. Sempre que te demanen de bonets i dius de la vila, després has de dir de la vila de Vilafranca, perquè si no els vileros de Santa Margalida...
0: Home, vosaltres teniu bona part de rebó, perquè clar...
12: També ho som, de Vilafranca.
0: De bon any, no és bé. Aviat seran les festes,
13: sí,
0: Olga.
13: Ja, ara en acabat juliol, mos hi posam, sempre que dia 28 cau en dilluns, es cap de setmana de davant, i si cau dia 28 en diumenge, es cap de setmana de dia 28.
0: Fantàstic, les festes de la Beata.
13: De la Beata.
0: Sí. I Joan Mandans, les Torroneres.
14: Sí, o el que passa... No, és que nosaltres, a Vilafranca, que no m'agrada la festa, normalment és dia 28, però les començant dia 17. Sí. Sí. Començant 3 setmanes antes.
21: No m'agrada la festa perquè vos encanta, perquè teniu un rell de festes tot l'any a voler.
15: Sí.
13: Hi ha pocs mesos que no hi hagi qualque activitat.
21: Això està molt bé.
14: Per Pasqua, quan feim la corama?
13: Sí.
14: 40 dies.
13: 40 dies, exacte.
0: I heu crescut amb habitants a llegir, eh? Sou cada vegada més gent?
12: Sí, hi ha hagut un... Bueno, estem que se va de 2000 fins al 2013, que hi va haver la crisi, sí que hi va haver un gran creixement de poblacional, perquè hi havia, se van construir moltes cases noves i, clar, tothom va venir a viure, almenys som un poble, és una espècie de Montuïri, que també estem molt a prop de Palma.
0: Sí, de Manacor.
12: I de Manacor, i som un poble...
2: Tothom diu bon dia.
14: No.
12: No. Els qui són de la vila tota la vida procurant dir bon dia.
13: I els qui no ho són, si m'ho troben
2: bon
13: jo,
2: dia,
13: acaben aprenent a dir bon dia, sí, perquè no els hi queda altre remoi. Som insistents.
12: Sí.
0: Així m'agrada. Idò, avui heu vingut a jugar, esteu preparats? Sí?
12: Sí.
0: Idò, si ho fareu molt bé, clar que sí. Vull representar en Vilafranca, en Miquel, en Xesc, en Joan i en Olga.
1: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Au, idò, primera prova que tenim per vosaltres. Haureu de lligar paraules, n'haureu de dir una per om. Celestí, com anirà
2: això? Sí, això va així. Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Ja ho sabeu, teniu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I amem avui, amb quina paraula haureu de començar? Posant-se carraca en marxa. I avui, sorpresa, la paraula és meló. És a dir, que haureu de començar amb la lletra O, d'acord? Com vulgueu, si vol anar per ordre...
12: Ai,
0: així com...
12: espera, que ara així com vengui. Em va...
0: Espera.
2: O. Vinga, tens.
12: Olga.
0: Molt bé.
13: Automatisme.
15: Estrany. Nyago.
12: Roma.
13: Autèntic.
15: Cito.
13: Tartana.
12: Em va.
21: La darrera lletra. No són dues darreres.
12: Alegria. Alegria.
0: Una altra A. No, basta una lletra.
13: Antònia.
15: Avanc.
0: Molt bé. Una C.
15: Confit.
12: Taula.
0: Molt bé.
13: Autòmata.
15: Andro.
0: Molt bé.
15: Endiat.
12: Tonto.
13: Oblit.
14: Què has dit?
13: Oblit. Oblidar.
15: Domàtico.
4: Pento.
0: Ui,
13: bé, no. Anàvem en va.
0: Molt bé, mem, el nostre jugar per aquí. Celestí, n'hi ha una que era incorrecta?
2: Dues.
0: Dues.
2: Dues. Per tant, n'han dites... Jo n'he comptat de set.
0: Sí.
2: N'han de restar dues.
0: N'han de restar dues.
2: Per tant...
0: El canviat comença...
14: També.
2: Bé, han dit autòmata dues vegades.
0: Ah, també. Que et salta errada.
2: Crec que ho he dit enyorar, pot ser?
0: No.
2: Sóc quarta? No.
0: No.
2: Després de...
0: No. Són de set menys...
2: Però han dit Roma i no... Era Roma, no.
0: Sí, no era correcte.
2: No era correcte.
0: Són 15.
2: Ara no record quina paraula era.
0: 15.
2: Nyarro, heu dit nyarro. Nyarro. I heu dit Roma, llavors.
12: Ah, va.
2: I era començar amb bo. Per tant, n'han de restar...
0: Dues.
2: 15
0: punts que encaten el marcador de Vilafranca.
2: Tantes neudites que...
0: Sí, que m'ho ha
2: de fer aquí. Nyarro, Roma.
0: No hi som a temps d'apuntar-ho tot, però ho fem molt bé. Ja han romput el gel. Primera prova superada. El poble de Vilafranca comença amb 15 punts i tenim una altra prova, que és aquesta.
1: D'on m'has dit que és?
0: Ara haureu de badar bé ses hores, Miquel, Joan, el Gà i Xesquia, perquè haureu d'endivinar d'on és aquesta persona que sentirem xerrar. Oh? Illa, Balear i municipi, d'acord? Mm. Atenció, perquè és aquest.
4: Jugàvem de moltes maneres. Hi havia un joc que li dèiem de xinga, un joc que li dèiem es barrabàs, sí, també partíem fulls de figuera de pic i anàvem damunt les roques i mos hi posàvem a seure dalt i allà anigàvem.
5: Ha dit, mos hi posàvem.
12: Jo posaria cap a Menorca.
21: Cap a Menorca.
15: Sí, jo també no m'ha pescut de Mallorca.
2: Illa primer.
12: Illa, Menorca.
2: Illa.
15: Menorca.
12: Estem d'acord?
2: Tot quatre.
21: Sí. Sí.
0: En Joan dubta, Joan.
21: Ja hi ha hagut un moment que dubtava d'haver ses pitiuses, però...
0: Que t'ho ha fet pensar, Olga. Ses pitiuses. Vol que el tornem a escoltar?
21: Sí. Se pot, sí.
2: Sí, clar.
4: Jugàvem de moltes maneres. Hi havia un joc que li dèiem de xinga, un joc que li dèiem es barrabàs, Sí, també partíem fulls de figuera de pic i anàvem damunt les roques i mos hi posàvem a seure dalt i allà anigàvem.
0: És difícil, eh? Clar, ha dit fulls de figuera de pic. Les figueres de pic són...
21: Figa de mora.
0: De mora. Sabeu on diuen figuera de pic?
21: No.
15: Deu ser a Eivissa, pareix.
21: Ja diria Formentera. Però...
0: I per què, Olga? Per què diries Formentera?
21: Perquè vaig tenir un alumne a Formentera.
0: Ah, sí? Mm. A Vilafranca?
21: No, no. Quan estava fent feina en el Borja Moll, aquí a ciutat, a l'institut.
6: Jo amb ma filla de Nou.
14: Jo també.
15: També.
2: Ah. Sí? Sí. M'he passat de Menorca, Pitiusa...
15: Ja, ja he fet un viatge...
2: Ara ja vos heu situat a Formentera.
14: Hem agafat el terrenar, sí, com Formentera.
21: Hi havia dues paraules en el principi, que de la manera que hi donava l'entonació era com a de Pitiuses, però... Me recordava a la nostra alumna que va anar en els Balears Skills i que allò va anar en els Madrid Skills, que de Formentera m'ho va representar.
0: Que bo.
21: Sí.
0: Que bé. Una ferrada en el teu alumne. O la teva alumna.
21: Alumna.
0: Era
21: sí,
0: una
21: sí,
0: de Lota.
21: Sí, una de Lota. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Celestí.
2: I va anar bé tenir aquesta alumna. Sí. No m'ha après. Va anar bé.
0: És correctíssim. Olga, 10 punts. Perquè Formentera és tot, ja sabeu, tot 1. Sí. I era molt difícil endivinar-la, que, així que la teva alumna t'ha ajudat molt.
21: M'ha ajudat molt.
0: 10 punts que sumen en el marcador de a Vilafranca, per haver endivinat. I ara ja ho sabeu, figueres de pic, pitioses. Sí. Quan us diguin això, són figueres de mora. Allà en diuen figueres de pic. 10 puntets.
2: 10 Quants puntets, que sumem 25.
0: 25, així és. Au, idò, 25 punts. Per Vilafranca, i ara aneu entrenant la llengua, que va fer en xerrar.
8: L'embarbussament.
0: I doncs hi ha arribat el moment tan esperat en aquest programa, l'embarbussament, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades. El podeu dir tots junts, per separat, com vosaltres vulgueu, equip de Vilafranca.
2: Exacte, són 10 punts si el deix de dalt a baix, no de baix a dalt, de baix per amunt, no. 10 punts si el deix perfecte i si hi ha errades, baixar en puntuació.
0: Uh-huh. Atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
24: Panxa, planxa, en quatre planxes, en quantes planxes, panxa, panxa.
25: Si panxa, planxa, en quatre planxes.
26: Si panxa, planxa, en quatre planxes, en quatre planxes.
27: En quatre planxes.
28: En quantes planxes, planxa, panxa.
29: Planxa, se planxa.
30: Panxa, panxa.
31: Si panxa, planxa, en quatre planxes, en quantes planxes, planxa, panxa.
32: En quantes planxes, planxa, panxa.
33: Planxa, panxa.
34: Planxa, panxa.
35: Planxa, panxa.
36: Planxa,
35: panxa.
36: Panxa.
37: Planxa, planxa, panxa.
38: Panxa.
0: Penta. Ai, quina bulla.
21: Vinga.
15: Les panxes ja estic penxat.
0: És correcte, com és? Hi ha hagut una lota que l'ha dit tot sense donar.
6: Hi ha hagut que l'ha dit molt bé, una dona.
0: I va, és aquí això.
21: La meva memòria de peix, ja m'ha fuit.
0: Vinga, Miquel.
2: Qui comença?
15: No, quatre panxes, ja no sé com ha començat.
0: Joan, vols envestir? Mem. Xesca?
12: Si planxa, planxa, en quatre planxes, quantes planxes... Aquí ja m'he perduda.
0: Vas molt bé.
12: Sí.
2: Vinga, un nou intent.
12: Si planxa, planxa, en quatre planxes, quantes planxes, planxa, planxa.
15: Va bé.
21: Ningú més ho vol intentar, oh?
0: No, però no, no sé què ho ha dit.
2: No redona tot.
0: No,
2: poden millorar?
0: No, no perfecte,
2: millorar?
0: Però molt bé.
3: És que, necessitaria escoltar una altra vegada aquella dona que ho ha fet tan bé.
0: No podem tornar a escoltar, no, però... ho has fet molt bé, Xesca, i en Lluís...
2: El nostre tècnic...
0: Està a punt de donar-te la puntuació.
21: 9 punts!
2: 9 punts!
0: Molt bé, era... molt bé, Xesca, si panxa, planxa, en 4 planxes, en quantes planxes, planxa, panxa. Per tant, ho has dit prou bé, prou bé. Només t'ha fallat qualque S per allà.
14: Sí, sí. Mira, tu, jo la darrer havia entès, planxa, se planxa.
0: Que bé, que bé. Fantàstic. Per tant, 9 punts més que sumen al marcador. I quants en tenim,
2: en
0: Maria?
21: 34.
0: 34.
21: Se n'estima tot amb la participació. En se n'estima ajuda a sumar.
0: Sí, no, ho hem de fer tots així.
21: Perquè
0: així
21: càlculs a vegades...
0: Molt, sí, molt sortiran en números. 34 punts. Ara arriben les preguntes.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, vos farem dues preguntes relacionades amb Vilafranca. No heu de passar gent de pena, que és el vostre poble. Miquel, Joan, Olga, Xesca, primera pregunta. La paraula i el topònim Vilafranca està estès per tota Europa. Ja sabeu que amb això no sou únics. Diuen que, de fet, si sumàssim tota la població que viu a les Vilafranques a Europa, hi hauria 8 milions de persones vilafranquers i vilafranqueres, eh? És a dir, que sou moltíssims, perquè de Vilafranques n'hi ha a través 50 pobles i ciutats d'Europa, a França, Portugal, a Itàlia, a Espanya. A Espanya en són d'haver 20 de Vilafranques i vosaltres sou la de Balears, que és Vilafranca de bon any, que per això li varen posar el bon any per diferenciar-vos.
21: Sí.
2: Ja estàveu bé així, eh? Petitons.
0: De la resta.
2: Sí, sí. Ja estàveu bé així.
9: Primer se va dir de Sant Martí.
0: Ah, sí? Sí. Tens raó. La pregunta és, però, què significa Vilafranca?
2: Idò, significa vila exempta d'impostos o significa vila de bona gent, com sou, gent franca?
9: La
15: primera. La segona també seria cometa, però la primera.
0: Així és, vila exempta d'impostos.
15: Bé, pagant, però, no?
0: Ara sí. Ara sí.
21: Això ja
0: ara
21: no,
0: ja no, ja ara no són tant. No.
21: Mos haurem de canviar nom.
0: Un temps no pagàveu, però.
14: L'any 1620, podria
2: ser. Em fa d'anys.
0: Quan vos varen, sí, éreu vila exempta d'impostos, per això.
14: 1620.
0: Exactament, 1620 era un nucli franc i, efectivament, se deia Vilafranca de Sant Martí perquè el vostre poble se va crear tardanament i se va crear per donar cabuda a tota aquesta gent que fa feina a Sant Martí, que era una possessió molt grossa.
21: Sí, sí, de fet, les terres eren de l'home de Sant Martí i va, bueno, vareu fer el teatre vosaltres quan
14: sí,
21: varen fer
14: sí, vilenari.
21: El vilenari.
0: A on vareu fer el teatre?
14: Varen fer el vilenari, varen fer... Vaja, com que molt va enganxar que els 400 anys estem de confinament Covid, varen fer l'any 2021, varen fer micropeces de teatre contant la història del poble. Varen tenir Antoni Gomila, varen tenir diferents artistes ja coneguts d'aquí a l'illa i nosaltres ens va tocar fer el naixement del poble.
0: Del poble.
15: El bateig.
14: El bateig.
0: Per això, o el sabó pescat dels dits, com veiem. Sí. S'origen del vostre poble. Com de moltes vilafranques a Espanya, n'hi ha 20. Però bé, segona pregunta. Ara obrirem un meló, que sé que a vosaltres vos agraden molt els melons. No sé si vos agraden, però en sou experts, eh? Perquè de varietat de meló en trobam un carrerany, el meló calàpot, el meló d'esclap d'espou, de falanitx, el meló rissó, el meló fei, el meló groc, el meló pelut, el meló melicotó, molt de melons. Però hi ha una dita referida en els melons que demostra que un meló, fins que no s'ha provat, no se sap com serà. Això és també la màgia dels melons. Sabeu quina d'aquestes frases que vos dirà en Celestí és?
2: Meló té ja, meló menjat, o es meló i es casament solen enganar sa gent?
9: Totes segona... dues podrien ser.
15: No ho sé, no ho sé, aquesta no.
21: No, meló té ja, meló menjat, això ja és la primera.
2: Sí.
21: És molt mal de fer, menjar de tot un meló.
15: Vull dir, no, toques... no està mal de fer.
21: Un eriçó, no?
2: Se fa.
21: Un eriçó, no? Però... Si tens un calapoter...
0: Què trobau?
14: I t'apareix que va comprar un casament amb un moló.
12: Sí, sí, perquè el que acaba de dir. És a dir, si no sabem mai, fins que l'hem provat, no sabem com és, i un casament passa igual.
14: Et segon.
0: Sí?
14: Sí.
0: Efectivament. Clar que sí. Es meló i es casament solen enganar la gent. Això ja, cadascú...
14: Jo que has pogut dir més en primera.
0: Hi ha un campió de menjar meló per aquí, oi?
15: No, subcampió.
21: No, campió. Subcampió.
0: En Miquel. No, tu no t'agrada jugar.
15: Que fa segon, no hi ha manera de fer primer.
12: En Miquel sempre fa segon, no t'ho sé.
0: I d'ànims.
2: Un vilafranquer a qui no agrada el meló.
0: Mos queda molt poc temps, eh? I hem de fer la darrera prova. Endavant.
10: Amb la paraula a la boca.
0: Molt bé, ara haureu de dir paraules i a veure ben què vos tocarà avui, posant-nos a carrac en marxa.
11: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Teniu un minut per dir comerços de Vilafranca.
9: Una pregunta.
14: Ardalo o escrivió?
0: També va bé, els antics.
15: Perquè tenia molt pots.
0: Per això, per això.
2: Hem de fer dia, en un minut.
0: Temps.
9: Hem de fer dia.
12: Cana Molineta.
9: Can Sionata.
14: Can Alonzell.
15: Corda Mallorquins.
12: Can Sopeta.
9: Car Dentista.
14: Can Goli de la Plaça.
15: La ferreteria... Ferreteria,
12: Can Acaia.
9: Can Avaldes.
14: Can Gurrió.
15: Can Chaves.
12: Can Satrina.
9: Can Miquel, les Estoleres.
14: Sesquitx.
15: Can Portell.
12: Cases Antònies.
9: Es Cruzer.
14: Can Pujol.
15: Adiu.
12: Saltell.
9: Esglob.
14: Carros.
15: La nit.
12: Es Can de Futbol.
9: No sé si... S'Escorxador.
14: Uf. S'a prop.
15: Opa. S'a tendeta.
12: S'està amb ell.
9: Cara se diu Celis.
14: Can Pedro Moula.
0: Temps! Quan n'hi ha hagut? 35.
2: Jo n'he apuntat 35.
21: Si mateix, jo? Sí. Ai, doncs me n'han faltat
0: 35.
21: Un
0: poret. Per tant, 38 més 35, ràpid.
2: Calculadora en marxa. Sí, perquè no ho poden fer.
0: 73 punts i se posen al cap davant.
2: Gràcies. Gràcies, Vilafranqueres.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
13: Bon dia. Aquest dia encaparrotat i calorós està provocant que Palma, el centre, estigui totalment col·lapsat i també al voltant de ciutats. Anem a la DGT per saber com estan ara mateix les carreteres de Mallorca. Dani Femenia, bon dia. Hi ha molt d'embossos?
16: Pues ara mateix sí. Hola, bon dia. En aquest moment trobant tràfic lent i aturats intermitents, a CMA20, i a cintura en sentit aeroport, des de cintura del polígono Sant Valentí, fins a la sortida d'Inca. També a CMA1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de l'Endinat fins a Sant Llà sense via cintura. I a CMR9, autopista Llum Major en sentit aeroport, des de l'altura de la rotonda del Molinar fins al polígono de Sonoms. Això és tot per ara. Bon vespre.
13: Gràcies, Dani. Molta paciència al volant. I la calor no només provoca indirectament embossos, sinó que eleva al màxim els riscos d'incendi.
17: Pràcticament tot el territori està avui en nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill a causa de les elevades temperatures. El portavoz del govern, Toni Costa, demana extremar les precaucions i, en cas d'emergència, telefonar a l'1-2.
18: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
13: El Consell Interterritorial de Salut entre el Ministeri i les comunitats tenia damunt la taula el debat del manual de bones pràctiques en l'eutanàsia, però ha quedat eclipsat per l'Estatut Marc. La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics. Els consellers han presentat un decàleg de posicionament comú en contra de l'avantprojecte de la llei ministerial.
17: Reclamen que es faci des del diàleg i el consens institucional a les comunitats autònomes i els professionals per garantir la seva viabilitat i sostenibilitat. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada el pròxim mes de setembre.
1: un conflicto que se prolonga y que además no, ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
13: Del total de migrants arribats aquesta setmana, 268 ho han fet a Formentera, on 30 dels quals eren menors. L'illa ja té tutelats més de 200 menors no acompanyats.
17: La situació a Formentera és límit. Enguany han arribat a les Balears 3.000 persones migrants. La meitat, 1.500, han recalat a l'illa de Formentera a les seves aigües. D'aquestes 1.530 eren menors i han quedat a càrrec del Consell de l'illa, que ja té tutelats més de 200 menors. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, demana ajuda.
4: I és que no sabem ja en aquí on us podem dirigir per veure si podem fer canviar alguna cosa. Estem parlant d'un municipi amb poc més de 12.000 habitants que ja té les dades, les xifres pitjors de tot l'estat espanyol. Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, doncs s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
13: En plana de successos, la Policia Nacional ha detingut a Manacor una desena de persones en el marc d'una operació antidroga.
17: Segons Pròximes, a la recerca que ha estat declarada secreta, l'operació policial va tenir lloc aquest dijous a Manacor i va permetre, a més dels arrestos, la confiscació de marihuana i cocaïna en diversos registres.
13: Són les 4 i 4 minuts, les notícies tornen a les 5.
10: Més informació a ib3notícies.com.

Heu de saber que l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIP, fa una crida a tothom que vulgui fer aquests estudis, que ha obert una convocatòria extraordinària d'accés, oberta fins dia 26 de juliol, i que hi podeu, alumnat, inscriure-vos.

0: que mos quedava poc temps i hem sumat als finals 73 punts, per tant, se posen al capdavant de la classificació aquesta setmana, que han començat aquesta batussa de pobles de Tèntol, i per tant...
1: Juntament amb Montuïri, hem de dir, perquè estan també empatats. Van fer 73 punts.
2: Tenim dos empats.
0: Sí. Estan empatats, sí. Així és. Montuïri-Vilafranca i Sant Joan Llubí també.
2: Llubí també estan empatats.
0: Molt bé, la setmana que ve vendran més pobles, ja les tenim emparaulats, així que els esperam amb moltes ganes a partir de dilluns. Ara, però, com vos dèiem, hem de parlar de l'ESADIP i d'aquesta escola perquè cerca alumnes.

0: Sí, perquè justament enguany les proves d'accés en aquesta Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears han coincidit amb selectivitat, fet que pot afectar que hagi manco inscrit que altres anys, i des de l'ESADIP ens han demanat si poden fer una crida perquè s'apuntin en aquests estudis i que tenen una convocatòria extraordinària oberta fins dia 26 de juliol.
1: Tia, mira això.
2: Què és? A veure.
1: Vols estudiar art dramàtic? Uau, ets la nostra, ets la nostra.
2: Vine a l'ESADIP.
1: Amem, que posa?
2: Prova'm. A veure.
1: Proves d'accés.
2: Convocatòria extraordinària de l'1 al 26 de juliol per preinscriure-nos.
1: Uau, escolta. Sí, mos hem de preparar.
2: Mos hem de preparar. Totalment.
1: Mira els requisits.
2: Amem, requisits?
1: Vinga, cerca el link i mos apuntam ja. Ai, és el meu somni, tia. El que sempre havia volgut, el que sempre havia volgut.
3: Són a Mercè Sancho i Esperança Crespí, que són professores de l'ESADIP i que fan aquesta, exacte, i que fan aquesta crida.
4: I també a Rebeca Alabert, ets alumna de l'ESADIP, de la 5a promoció de l'escola, i que té la companyia teatral La Llarga, que anima tothom que tingui el cuquet a formar-se en art dramàtic.
5: Si ara hi ha algú que s'estigui pensant presentar-se a les proves de l'ESADIP, això vol dir que té alguna inquietud, no? Algun cuquet a dintre, i m'agradaria dir-li que això normalment no marxa, que si ho té, això li farà ronron molt de temps. Per tant, potser ara és el millor moment. Que sí, que haurà de treballar molt, perquè és una carrera dura, que necessita molta implicació, requereix de molt d'esforç, però és molt gratificant, i que segurament viurà els millors moments de la seva vida. I a més, és molt probable que quan acabi la seva visió de les arts escèniques, del teatre, de la direcció, hagi canviat radicalment i que potser allò que es pensava que seria el que definiria la seva vida acaba sent una altra cosa. Perquè això és el que té l'ESADIP, no? Que t'obre les portes d'un món gairebé infinit de possibilitats.
0: Era sí.
3: Així és. Rebeca Alabert, aquesta actriu, recorda, però, el seu pas per aquesta escola.
5: Per definir amb tres paraules el meu pas per l'ESADIP, doncs jo començaria per la primera, creixement. Primer a nivell personal, no? Perquè jo vaig entrar a l'escola amb 17 anys i em vaig configurar com a persona, no?, una mica a través d'aquests anys a l'ESADIP, a través de les experiències i vivències que et porta una ensenyança tan intensa, i també evidentment a nivell professional, no?, per tots els coneixements que reps de diferents professionals meravellosos. Després podria dir-ho com a oportunitat, perquè crec que les diferents assignatures, les diferents visions del teatre i les arts escèniques que et dones l'ESADIP, descobreixes que tens diferents versions de tu mateix que potser no t'havies imaginat, i ofereix un munt d'oportunitats per després descobrir realment què és el que més t'interessa. I la tercera paraula seria amistat. Per mi hi he fet les amistats quasi més importants de la meva vida, amb persones increïbles, i que aquests mínim 4 anys que passes a l'escola doncs realment marquen una mica la teva vida.
3: Gent menor, eh?
4: Vaja, pas més complet, oh? És a dir, no mos poden queixar gens.
0: Són uns estudis intensos, eh? No sí, només de formació acadèmica, sinó també corporal i
4: emocional, sí, i tot.
3: Sí. Experiència formativa i vital, sí.
0: És així.
4: I de quina manera els estudis d'art dramàtic de l'ESADIP...

0: marquen com a experiència vital. I d'aquesta és l'experiència de Rebeca Levert.
1: Per dir-te una assignatura o professors, em costaria molt perquè realment vaig quedar enamorada de diversos professors i professores de l'escola que m'han marcat i que encara ara em ressonen quan faig feina. Però una de les activitats que crec que va marcar el meu futur professional va ser precisament la tesina, el treball de final de grau, que de cop descobreixes, no? Poses en conjunt tots els coneixements que has fet durant els 4 anys, direcció, dramatúrgia, posar en escena, escenografia, una mica tot, i tots aquests coneixements de cop, pum, exploten, sembla, i surten a la llum. I això, en el meu cas, després em va servir per crear la meva companyia de teatre, i crec que és una gran experiència, dura, però una gran experiència.
2: L'actriu secundària

0: l'avió com Rita More.
1: I també volen sentir el professorat de l'ESADIP, concretament del Departament d'Interpretació. És l'actriu Maria Boussà, que és una d'elles.
2: L'ESADIP és una escola de vida, és un espai segur a on poder créixer, a on poder desenvolupar-te i conèixer-te com a creador, tant sigui dins el món de les arts escèniques, a través dels llenguatges audiovisuals, com també en el camp de les pedagogies teatrals. És un espai on creix humanament i també artísticament.
3: I de ja ho sabeu, i a més era complicadíssim i ha estat al llarg dels anys poder entrar a l'ESADIP, perquè sempre hi ha molta gent que s'hi vol apuntar, i enguany les professores estaven un poc cansats que veia drets, perquè diuen, no sé què ha passat, que enguany no hi ha hagut tanta demanda com altres anys hi havia, que de fet molta gent ha quedat a fora perquè no ha pogut entrar, perquè les places òbviament són limitades i s'ha de fer una prova d'accés per accedir-hi.
1: Ara sabrem els motius, però pot saber que sigui per aquest fet, perquè ha coincidit amb aquesta convocatòria de selectivitat.
4: En tot cas, escoltam ara també el Departament d'Interpretació a l'ESADIP, l'actor i professor Xavi Frau.
5: L'ESADIP és una escola que crea una comunitat que, no sé, crec que és especial, perquè és una escola petita i això té alguns avantatges, com per exemple això que la relació, que és una relació propera i familiar entre tots els integrants de la comunitat educativa. És una manera d'estudiar art dramàtic sense allunyar-te de casa. És fàcil perquè estàs a prop i entres en contacte amb un univers meravellós, que és de les arts escèniques, des de mirades molt diferents, no? Des de la teoria, història del teatre, història dels mètodes interpretatius, dramatúrgia, literatura dramàtica, però també tens des de la pràctica de la interpretació, coses molt físiques com la dansa, l'esgrima, l'expressió corporal. Venen professors convidats de fora de les illes, de tot l'estat espanyol i d'Europa. I no sé, crec que és una manera d'entrar en contacte més amb la professió també que fa feina aquí, perquè molts dels seus professors estan en actiu i fent feina en el teatre de Mallorca.
1: Eren Xavi Frau i Neva Sant Andreu. Ets alumna de la desena promoció de l'ESADIP i destaca tres paraules que, segons ella, defineixen l'essència de l'escola.
6: Les meves tres paraules són ànima, llar i superació. Ànima, perquè ho vaig deixar tot per entrar-hi i me vaig entregar en cos i esperit a l'escola i ho tornaria a repetir totes les vides que visqués. Llar, perquè cada racó i olor de l'ESADIP era ca meva, i superació perquè aconseguir entrar i graduar-me va ser el major triomf per a mi mateixa.
4: Quines paraules més guapes, Neva, sentíem. Ella també mos parla de que és el que se'n va endur de l'ESADIP i anima aquells estudiants que tinguin pensat dedicar-s'hi i de fer-ho.
6: Estim tant tot el que forma part de l'ESADIP que després de tant d'anys me costa molt poder triar una assignatura, però encara així crec que amb aquest em bufo. Jo vaig treure una família d'allà, al final convius més amb els teus companys que amb la teva família de veres. Pues al final jo crec que és tot el que t'aporta, la gent, els mestres, l'aprenentatge. No sé, jo crec que al final l'ESADIP té màgia i a lo millor que els 4 anys que estàs allà igual no ho vius d'aquesta manera, perquè crec que és una cosa molt intensa, però que amb els anys acabes valorant i veient aquesta màgia que té. I en aquesta persona que li diria, pues que no s'ho ha de pensar, simplement ho ha de fer, perquè segur que serà de les seves etapes més guapes que viurà en aquesta vida.
1: Ja vas entendre-ho, això. Sí, anima't tot aquell i aquella que tingui aquest cuquet, aquestes ganes, però que no s'acaba de decidir, i recordava com bufó aquesta assignatura la va marcar. Bé, escolta'm, si voleu, una altra exalumna, en aquest cas, Ana Laura Morónez, que té aquest record.
7: Feina, aprenentatge i companyerisme.
3: Mira, m'ha agradat. Ella, en tres paraules,
1: sí,
3: va resumit perfectament.
4: Ben concisa, també. Escolta'm, i d'altra banda, en Joan Lluís Terrassa, ets alumne també de l'ESADIP, que la descriu en tres adjectius.
8: Tres paraules: divertit, aprenentatge i feina. s'explica així per divertit, per cada dia poder fer teatre, aprendre per cada dia estar aprenent teatre i aprendre a gestionar aquesta diversió per convertir-la en feina. Les Adib és especial perquè és una escola molt familiar i aprofitant el fet que és petita, dona totes les visions que he anat coneguent del teatre, tant la part musical com la part més corporal, com la interpretació textual, però també les mil assignatures que feien d'optatives, tant tècnica Meissner com Grotowski, com interpretació davant la càmera, que també és molt laboral, és molt important, producció... Tot això ho fa especial. I crec que la gent que hi ha, l'equip humà, du molt a terme la seva feina d'ensenyar a cadascú la seva visió, però també donar una opinió crítica i sortir d'allà sent, com d'alguna manera, com diuen, actor o actriu creadora. Perquè no només aprenem a actuar, sinó a tenir una opinió.
4: Per tant, una visió ben holística de tot plegat, però que es les ha dit per na Laura Morónez.
7: Bé, jo crec que les ha dit és la millor escola de teatre d'Espanya. Honestament, ho crec, quan les coses són bones s'han de dir i les ha dit, pues, se fan les Cessats Fest, que és un festival de les escoles d'Espanya de teatre, que s'ajunten totes a una ciutat i se fan tallers i al vespre se fan funcions. Cada funció és una funció d'una escola i jo, honestament, de lo millor que veia era de la nostra escola. És una escola molt bona, amb professorat molt bo i amb unes disciplines molt bones, perquè no només t'ensenya text, o només t'ensenya moviment, o només t'ensenya música. És que ho té tot. Entonces, sortint d'allà, sent actors creadors, que és per lo que es formen. És una barbaritat, a mi m'agrada molt i estic molt agraïda d'haver anat a CESADIP.
1: Futurs actors i actrius, mira que teniu motius, n'hi ha. Na Laura Morónez, exalumna també, recorda quines matèries la varen marcar més de l'ESADIP, que ha dit d'aquesta escola, que és la millor de l'estat espanyol.
7: El taller que varen fer de tercer de text me va encantar, m'ha aportat moltíssim perquè va ser amb un grup molt especial que teníem i va ser teatre de carrer i a dia d'avui encara la gent recorda aquell taller i me va encantar, jo ho vaig disfrutar moltíssim. El taller de quart que se fa en el Teatre Principal de Palma també me va aportar molt, va ser la primera vegada que entrava a un teatre com a tal a fer teatre. I també assignatures com esgrima, cant, també m'han aportat moltíssim dramatúrgia. Dramatúrgia m'ha donat un món sencer que no sabia que tenia dins i que m'ha fet explorar moltíssim. I, evidentment, tècnica Meissner, que se feia l'optativa de quart, que en tècnica de Meissner vaig entendre que aquell tipus de teatre era el teatre que jo volia fer i, de fet, ha estat el que he fet aquests dos darrers anys a Barcelona.
1: Motius en sobren.
3: I hem après moltes coses.
1: I hem après moltes coses. També per aquells que no hem estudiat, que no hem estudiat en art dramàtic i no, sí que hem estat a l'ESADI, però no hem cursat com a alumne. Ja sabeu que en comparació amb altres cursos en aquestes alçades del calendari hi ha manco inscrits que altres anys i per això l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIP, està fent una crida per tot l'alumnat, per tota aquella gent que encara no s'ha acabat de decidir perquè s'apunti, s'inscrigui en aquesta convocatòria extraordinària que han fet i que està oberta fins dia 26 de juliol, fins a final d'aquest mes. I retornant en Joan Lluís Terrassa, que sentíem abans, sentiu com anima a tot aquell indecís o indecisa.
8: No ho pensis. Fes-la. Divertit allà, perquè són superdivertides les proves. També coneixes gent que està en la mateixa situació de vulnerabilitat que tu i amb les mateixes ganes. I si entres i al final no vols anar-hi, doncs sempre pots no anar-hi. però si entres i t'ho has passat bé, pots decidir estudiar aquests 4 anys. Que m'hagués agradat, ara que ja els he acabat, que haguessin estat més, perquè s'enyora molt.
1: S'enyora molt. Senyora molt, una vegada han acabat aquests estudis, clar. Són anys intensos, sí, de germanor, ho dèiem, de col·lectivitat.
3: I a més és això que tenen...
1: I d'aprenentatges.
3: Un contacte fort entre els seus companys, fan molta feina junts, molt d'èpoques de treball i de connexió corporal.
1: De
3: i
1: connexió.
3: Això ajunta molt i és normal que després els trobin a faltar. Ara no sé si tenim la nostra següent convidada, perquè volíem connectar amb Maria Antònia Sala, que és la directora adjunta de l'ESADIB, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, perquè ens explicàs una miqueta més quina és la situació que es troben i el per què doncs, han hagut d'ampliar aquesta convocatòria o també fer-ne ressò, fer-se ressò de que encara queden places, que és una cosa que no ha passat fins ara, fins que ja fa 20 anys de l'existència de l'ESADIB, perquè sempre s'hi apunta molta gent. De fet, normalment queda molta gent a fora perquè les places són reduïdes, però són d'aquests estudis que, òbviament, la ràtio sol ser més petita, com, per exemple, també passa amb, amb estudis de música. I mentre intentant connectar amb Maria Antònia, ja que serà de música, ara te contaré que hi vaig anar, Celestí, sí, en el concert de la Simfònica que va fer amb Francisco Fullana, aquest violinista que està establert a Nova York i que ja va ser un infant d'aquests boníssims, ja destacava amb el violí, però és que ara té 35 anys i és una estrella mundial, i poder-lo veure tocar el violí en directe és meravellós. I va néixer aquí, va créixer aquí, va estudiar al Conservatori Superior de les Illes Balears i ha desenvolupat una carrera extraordinària. Ahir van fer va fer una peça de Mendelssohn juntament amb la Simfònica, l'Orquestra Simfònica en el Castell de Bellver a Palma, i després varen fer la 29a de Mozart. Va ser preciós, realment un concertasso. Hi va haver amb balletes, va haver de sortir 4 o 5 pits de la bé que ho varen fer l'orquestra i en Francisco Fullana, aquest violinista extraordinari que tenim per les nostres contrades.
1: Aquest nin prodigi que dèiem ahir,
3: sí,
1: però que...
3: que ja té 35
1: anys. Exacte, que ja té 35 anys, però que encara viu de...
3: Un fenomen, sí, mundial.
1: D'aquella... Encara arrossega aquest prodigi.
3: Ja l'ha superat, jo t'ho dic. I més, me van explicar aquí que l'instrument que utilitza el violí és dels 50 millors violins que hi ha a tot el món, perquè, clar, tu t'elegeixen com a poder tenir aquest instrument. Per tant, ell, com a superestrella mundial del violí, també té l'oportunitat de poder tocar un instrument únic al món i que l'ha de custodiar també, perquè té una assegurança... una dobrada que no mos poden fer ni una idea. Però bé, com dèiem, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears també cerca nous alumnes, i ara en parlàvem amb Maria Antònia Sales, que és directora adjunta. Com anem, Maria Antònia? Benvinguda.
9: Hola, molt bé, moltes gràcies per aquesta telefonada.
3: Només faltaria, Maria Antònia, explica'm-nos quina és la situació que teniu ara a l'ESADIB.
9: I de mira, ara estem ja tancant el curs, estem presentant tots els treballs de final de grau d'aquesta promoció, i hem fet les proves ordinàries d'accés i ens preparem per les proves extraordinàries que seran dia 2 i 3 de setembre. I per això també volíem com incentivar una mica aquestes inscripcions, que són fins dia 26 de juliol, i animar a la gent a que vengui a conèixer l'escola i a estudiar interpretació, sí, sí.
3: Clar, perquè això és el primer pic que vos passa?
9: No. O sigui, això és el procediment normal.
3: Habitual.
9: O sigui, habitualment tenim sempre dues convocatòries, una ordinària, que justament enguany ha estat una mica desafortunat perquè ha coincidit molt amb el calendari de l'ESPAU, i sí que és vera que això ho hem notat i tenim ganes d'incentivar més aquestes proves extraordinàries, perquè aquelles persones que hagin pogut quedar en ganes de presentar-se sàpiguen que tenen aquesta altra oportunitat.
3: Clar.
1: Fins dia 26 ja tens, fins dia 26 de juliol, clar, ara ja aquesta convocatòria està oberta des de fa uns dies. No sé si ja heu notat que sí, que comencen a augmentar les inscripcions.
9: Sí. Totalment. Ja t'he dit, hi havia com a gent que havia quedat una mica en espera per aquesta coincidència i tot d'una que les hem obert hem començat a notar noves inscripcions, sí.
3: I les proves són molt feixugues? Ara diu, jo és que vull estudiar, però me fa por fer les proves d'accés.
9: No, la veritat és que des de fa uns anys que s'ha canviat el format de les proves i són unes proves molt agradables. Són jornades de feina compartida, que en el cas de les extraordinàries són de 2 dies, les ordinàries són 3, però bàsicament allò que demanem és que els aspirants venguin amb unes lectures fetes i amb uns textos molt ben memoritzats i preparats, però no demanem cap proposta individual ni res d'això, com no és una prova en pla tribunal avaluador, sinó que consisteix més en com unes dinàmiques de feina i de joc per veure la flexibilitat, la disponibilitat d'aquests aspirants.
3: I que feis memoritzar quin textos de d'autors balears?
1: Poden dir qualque text o no?
9: Ostres, i d'allà la veritat que m'acabes de pillar perquè no me'n record el títol d'aquest any. Però sé que és un text clàssic. Ah, sí, ja ho tenc. És un altre Fedra, si us plau, de Salvador Espriu. Exacte, és una escena d'aquesta obra, sí.
3: Molt bé, doncs sempre aneu triant un tas diferent cada any, Norberó.
9: Sí, anem renovant una mica, depenent de què mos estimula més cada any, també per no avorrir-nos, perquè si no, si cada any hem de veure els mateixos textos, ja què sé.
1: Clar. I mos hem d'imaginar com una llarga cua de fora d'una aula, com si fos un càsting, que veure.
9: No, exactament, això és el que t'he dit, que en realitat entrem tots plegats, hi ha professors de totes les àrees i els professors van proposant dinàmiques de feina, de veu i dicció, de moviment i d'interpretació. I també hi ha una part de treball teòric, que aquesta sí que és més individual i de redacció, però tota la part pràctica se fa conjuntament i tots alhora veient la feina de tothom. Sí, bastant grupal i col·lectiva. Sí, és molt agradable de fer, la veritat.
3: I doncs, ja ho sabem, fins dia 26 de juliol, que joves, hi ha un rang d'edat fins a una certa...
9: Ara t'anava a dir que joves i no tan joves, perquè en realitat tenim perfils superdiversos, hi ha gent que igual ho fa com a segona carrera, hi ha gent que de més gran té ganes d'endinsar-se en aquest món. Sí, la veritat és que el perfil és divers i després a dins l'aula és superenriquidor poder tenir aquests bagatges diferents, aquests imaginaris diferents i aquests interessos. Sí.
1: La Sàdib,
9: o sigui, que s'animi tothom, en realitat. Sí.
1: La Sàdib, que sou un referent en art dramàtic, de fet sentíem tot un reguitzell d'exalumnes i un exalumne ens deia que és la millor escola de l'Estat.
9: Home, que bé. Mira, no sé, jo la veritat és que no m'atreviria a dir això perquè tampoc conec en profunditat els altres centres, però sí que puc dir que és una escola que en les seves dimensions, perquè és una escola molt, molt particular, no? que és petita i tal, però la veritat que hi ha professionals super ben preparats, que la feina que se fa és increïble, que l'equip docent és una passada i jo estic super contenta també amb veure el progrés de l'alumnat i com se van interessant per coses diverses i com a poc ampliem el marge d'allò que significa el fet teatral, no?
3: I de molta gràcies a Maria Antònia Sales.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I que sigui un èxit aquesta convocatòria,
3: exacte,
1: també.
3: Ja mos ho contareu.
1: Que duia feina.
9: Espero que sí. Mira, aprofit per dir que mos podeu seguir per xarxes, que a Instagram som sadippalma, @sadippalma, que també tenim la pàgina web amb tota la informació de nostres estudis, que encara queda la setmana que ve alguns TFGs que són en oberts, per si algú estigués interessat en assistir, això podreu trobar aquesta informació a xarxes, i que l'any que ve, com a cosa així nova, les classes seran només de matí, que és una decisió que hem pres aquest any per facilitar la conciliació laboral i familiar. Així que, bueno, tot això, tenia ganes.
1: Beníssim.
3: Quantes places hi ha?
9: Són dos grups de com a màxim 12 alumnes.
3: Molt bé.
9: Per promoció, sí, sí.
3: Beníssim, mira. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Sala.
9: Moltes gràcies a
1: vosaltres.
3: Una ferrada, gràcies.
9: Que vagi bé, adéu.
3: Gràcies, molt bé. Doncs se'ns han fet les 4 i mitja ja. Hem après moltes coses d'aquesta escola.
1: Sí, d'una escola...
3: I d'aquest centre formatiu.
1: Clar, tant pots alumnes, tant pots, a dir... Poden fer feina bé, això, amb aquest contacte directe, sí. perquè no és una escola enorme.
3: Exacte, doncs ja ho sabeu, si voleu estudiar art dramàtic, aquesta és l'oportunitat que teniu. Ara hem de fer una pausa i tot d'una xerrant d'història.
10: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
11: TV3 Ràdio és actualitat.
12: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
13: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil... que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
14: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
13: Si a tu te dic pinta,
14: mur,
13: portada.
14: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Complements per protegir-nos del sol. Quan pensam en protegir-nos del sol, tot d'una ens ve al cap la crema solar. Però no és l'única aliada que tenim. Per exemple, hi ha el parasol, que s'escriu amb guionet. Si n'heu de comprar un, procureu que sigui de bona qualitat, amb una tela resistent, protecció contra la radiació solar i capacitat per aguantar bé el vent. I recordeu que el plural de parasol és parasols. Un altre complement imprescindible són les ulleres de sol. Però alerta, no serveix qualsevol parell d'ulleres. Han de tenir vidres adequats per filtrar les radiacions i protegir els ulls. Penseu-hi, ulleres i no lentes de sol. També ens poden ajudar molt un bon capell, un barret o una gorra. A més de fer ombra, ens protegeixen el cap i poden evitar les molèsties derivades d'una exposició prolongada al sol. No ens oblidem de la roba. A l'estiu, la millor opció és dur peces lleugeres, transpirables i de colors clars, que contribueixen a protegir la pell dels rais solars. Com veus, protegir-nos del sol va molt més enllà de posar-nos crema. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Les 4 i 35 minuts i avui és divendres, però rebem amb tots els honors en Tomeu Canyelles.
1: Què tal?
2: Per què va la setmana?
0: Com estàs, estimat?
1: Està bé. Sí, és una setmana completament atípica perquè la darrera vegada que vaig aquí, clar, parlàvem de que jo els dimarts era sagrat, però sí. Aquesta ha estat una excepció.
0: Bé. Però un en tot l'any,
1: Sí, sóc constant.
0: És un home...
2: És el calendari que t'ho ha desbaratat, no has estat tu.
1: Sí, hi havia un truell al mig que no podia esquivar i vinga.
0: No passis pena, avui torna aquí, hem de parlar d'història.
1: Vinga, clar que sí.
0: A la Gran Bretanya. Hem de parlar d'una reina que...
1: Sí, perquè aquí és veritat, aquesta secció a vegades han repassat com a figures com a que passen molt de puntetes per la història, no? I que queden com un poc en el marge.
0: Sí, com aquesta
1: la pena, no? Parlar, recuperar històries que no són massa conegudes com la nostra la protagonista d'avui.
0: Exacte, sabem que hi ha hagut monarques que s'han passat pràcticament la vida sense rescat davant d'un país, però se'n xerra pot d'aquests que han passat de puntetes, com és el cas de na Joana Grey, ho poden dir així, no? Joana
1: sí,
0: Grey.
1: Jo és correcte, no? Jane, Joana Grey. Joana Grey. Joana Grey. Sona bé, Joana Grey, no? Sí. També fins i tot un pot nostre, no? Encara que no ho sigui.
0: No, perquè va ser reina només durant 9 dies.
2: 9.
0: Però tenim constància d'altres regnats també, tan efímers com aquest.
1: La veritat és que és un caire tan fascinant com discutit, perquè efectivament hi ha una sèrie de monarques que han durat el mateix que un sospir. No? Hi ha dos casos, de fet, bastant paradigmàtics de reis que ni tan sols han durat ni mitja hora. I ho dic en sèrio. Sí, tal qual ho dic. Aquest podria ser el cas d'en Lluís IX, un home que mai volia ser rei. I va veure que tot això d'estar al capdavant d'un país era com massa feina, tot això a ell li venia gros, no? I durant 20 minuts,
0: 20 minuts.
1: És a dir, és que separen, sí, durant els 20 minuts que separen la seva proclamació fins a la seva abdicació en favor de ser un nebot Enric i de va ser legalment el rei de França.
2: Clar.
1: No? Per tant, va passar de puntetes, no?
0: Lluís IX, el breu.
1: I tant,
2: va tenir temps de signar.
1: El sospir,
0: sí, perquè el breu crec que existeix, jo.
1: Sí, i tant. I el millor va durar anys, no?
0: Exacte.
2: Però aquest, clar, dins aquests 20 minuts hi va haver la signatura de nomenament, els aplaudiments...
1: Jo suposo que si jo hagués anat amb un impressor i tot això, hagués estat 5 minuts, no? Però en aquella època no la tecnologia era el que era, s'havia de refrendrar amb un parell de bogats, supòs, no ho sé, és que ara escrivia un protocol i va ser 20 minuts. No li va donar temps de posar-se nerviós. No?
2: 20 minuts de festa.
1: Vull dir, basta que s'està en casa, una habitació, tot sol esperar que li passessin el document per signar i ja està. Ja. No? Però bueno, també tenim un altre cas notable, que és d'en Lluís Felip de Portugal, que en unes altres circumstàncies ell va ser ferit juntament amb el seu pare, és a dir, amb el rei Carles I, un atemptat que tingué lloc el febrer de 1908. Per tant, mort el rei portuguès, es troba passant a les mans de Lluís Felip, no? Del seu fill. Però, malauradament, no va poder superar les ferides d'aquest atac i morir mitja hora després d'haver estat nomenat rei de Portugal. Mm. També és vera que hi ha altres casos notables, no? Per exemple, els 4 dies d'en Joan I de França en el segle XIV, o els 20 i pocs dies de discutir govern del duc Constantí, que volgué convertir-se en el nou tsar de Rússia després de la mort d'Alexandre I, no? No obstant, hem de dir que el cas de na Joana o na Jane Grey sí que és un dels més paradigmàtics de tots, no?
2: Clar, Tomeu, perquè en 9 dies no se pot fer gaire cosa al capdavant d'un país que saben, per tant, d'una reina tan misteriosa com la Joana Grey.
1: Sí, mem, d'ella podrien dir que va ser considerada com la dota més culta i més ben formada d'Anglaterra, no? Però, de fet, a tall d'exemple, quan ella era petita, evitava anar a jugar per quedar-se a la seva habitació llegint, no? I no penseu que llegia contes o qualsevol, sinó directament enganxava textos d'en Plató, no? Per tant, ja podien dir que era una nina amb unes inclinacions intel·lectuals bastant importants, no? Això no era fruit, però, de l'atzar, no? Perquè, per començar, ella era besneta d'en Enric VII i neta d'en Maria Tudor, no? Per tant, està molt ben connectada en sa família real. Això, de fet, li va proporcionar una educació reservada a molt poques persones i, de fet, va rebre una instrucció per part d'algun dels grans humanistes del seu temps, no? Per exemple, ella sabia grec, sabia llatí, hebreu, a més de tenir importants coneixements en el camp de sa teologia, no? I mostra d'això a la correspondència que mantinguem amb algun dels grans teòlegs europeus, no? Podem dir també de na Joana o de na Jane que des de ben jove s'identificà a si mateixa com una fervent protestant a un moment en els que les tensions amb el front catòlic havien convertit Anglaterra en un regne difícilment governable, no? Mm-hmm. De fet, hi ha un punt determinant a la seva vida, no? Que és que quan el duc de Northumberland, el primer ministre, és a dir, considerat com un dels homes més poderosos de tota la nació, la va proposar com a esposa del seu fill, no? Com l'objectiu de prop per sa corona. Encara ningú ho sabia, però aquells dos joves de Casa Bona, perquè en Joan en aquell moment tenia uns 16 anys, 15 o 16 anys, estaven criats a ser protagonistes d'una imminent tragèdia que hauria pogut perfectament escriure en Shakespeare.
0: Vaja, mira que estava ben formada,
1: sí,
0: com molt
1: clar,
0: intel·lectual.
1: Sí, ho tenia tot per triomfar.
0: Na Jane Grey. De quina manera, però, va accedir al tro d'Anglaterra? I recordem que va ser tal dia com avui, dia 10 de juliol de 1553.
1: I aquí tenim, Margalida, un bon exemple d'intriga palatina, perquè mentre d'una banda que s'oficiava aquest matrimoni entre na Joana i el jove Guildford Dudley, és a dir, el fill del duc, el rei Eduard VI redactava el seu testament, no? Ell, que en aquest moment també tenia 15 anys, per tant, parlant de reis molt joves, era el fill del temut Enric VIII i el primer monarca anglès que va ser criat com a protestant, no? El problema és que aquest lot no és que tingués una salut de ferro, que diguem, i quan va agafar un refredat la cosa se va complicar moltíssim perquè tenia problemes pulmonars, no?
2: Vaja.
1: Per tant, en 15 anys i molt malalt, hagué de redactar a correcuita un testament on va tractar d'impedir que la seva germana major, na Maria, arribés a la corona. I quina era aquesta raó? Idò, principalment evitar que pugés en el tro d'Anglaterra una altra catòlica. No? És a dir, no podia consentir en Eduard que el protestantisme perdés terreny, així que el que va fer va ser nomenar com a reina a la seva cosina Joana Grey. No?
0: Aquesta perquè decisió... la seva germana gran era catòlica.
1: Clar, era fill d'un anterior matrimoni d'en Enric VIII i clar...
0: I na Joana Grey era protestant.
1: Era protestant, però rompre aquesta lota. Cultíssima, molt ben preparada i també molt posada en els darrers avanços, podríem dir, de sa teologia, no? Clar, aquesta decisió no va tenir res d'innocent, perquè també hem de pensar que et sogra na Joana, és a dir, aquest senyor que has mentat abans, el duc de Northumberland, havia influït a sa decisió de rei en l'objectiu de veure el seu fill, en Guildford Dudley, convertit amb el gran monarca d'Anglaterra, no? Però un cop es mor, per tant, en Eduard, el duc i els seus partidaris van proclamar a correcuita na Joana com a reina d'Anglaterra i Irlanda amb el nom de Joana I d'Irlanda.
2: I que és allò que va...
1: D'Anglaterra, perdó.
2: D'Anglaterra, sí. Que és allò, Tomeu, que va provocar aquest final tan precipitat del regnat de na Joana Grey.
1: Hem de pensar primer de tot que aquest nomenament va ser molt, molt, molt precipitat, no? Igual que la cerimònia d'entronització. L'urgència política i l'ambició del duc de Northumberland va fer que s'obviés que un o una monarca necessita una base de recolzament popular, cosa que, per descomptat, encara no tenia. D'altra banda, la societat anglesa va percebre aquella jugada com una usurpació contra la princesa Maria, considerada com la hereva, legítima del tro, no? Lluny de quedar-se amb els braços creuats, na Maria va convocar la noblesa amb l'objectiu d'aconseguir el seu recolzament, i aquesta noblesa, que en grans termes continuava sent catòlica, li va donar, no? Per tant, podem dir que la nova reina Joana va quedar aïllada políticament, no? La pressió de na Maria, no? Va aconseguir un resultat sorprenentment ràpid, no? Se la va reconèixer com a reina legítima, mentre que na Joana va ser qualificada d'usurpadora i a tal efecte els nobles anglesos dictaren un ordre de detenció contra ella mateixa, no? El seu marit i tot aquell entorn. Vull dir que aquí varen voler fer una escabetxina política en tota regla.
0: Varen manar a detenir-la.
1: Clar, exacte. I també, atès que quan la detenen, no? Era molt arriscat poder-la mantenir en vida, perquè, jo que sé, podria liderar en qualitat de reina, no? Una nova ofensiva contra els catòlics, i d'optaren per executar-la el febrer de 1554, és a dir, 9 dies després d'haver arribat a Nastrò. Les cròniques de l'època pues, diuen que hores abans de ser decapitada pues, va tenir l'opció de convertir-se en el catolicisme, però ella se va estimar més morir com a protestant. Ell ho tenia ben clar, fins a les darreres conseqüències.
0: Sí, i mira que era jove.
1: Sí, sí, en 16 anys.
0: Uf. A la llarga llista de reis i de reines d'Anglaterra, quin és el llegat, el record que deixa aquesta història tan cruel, tan intensa i tan tràgica,
1: sí,
0: com us acabes d'explicar?
1: Cruel, és que és la paraula, no? Perquè pareix que a vegades tot ha de venir per un factor, no? Aconsegueixes allò que pentura no esperaves, jo que sé, però que quan estàs allà, pues, per una sèrie de circumstàncies que escapen al teu control, i tornes a caure amb aquesta rapidesa, no? Perquè, és a dir, no podem dir que en 9 dies se pugui passar a la història, no? A la història d'un govern, no ho sé, però sí que podem afirmar que aquesta dissortada història de na Joana Grey és més que res simbòlica, no? És un emblema d'una època d'enfrontaments polítics i religiosos, però també de la fragilitat del poder, perquè, com deia, un dia, de cop i volta, estàs en el més alt i després, sense esperar-ho, te'n vas avall, no? I d'ella pues, s'han escrit, sí, un bon grapat de biografies molt interessants, com per exemple Sant Eric Ives, o novel·les històriques que reconstrueixen el seu efímer pas per la corona anglesa. A la cultura audiovisual també ha estat coprotagonista de documentals i sèries sobre la dinastia dels Tudor, passant a la història, de fet, com la reina oblidada d'Anglaterra, no? En qualsevol cas, sí que és una figura que miralla pues, al revés de l'ambició política, no? Per què? Perquè era una atleta que hauria pogut d'una vida completament normal i fins i tot feliç, no? Si, de fet, aquestes maquinacions dinàstiques del seu sogre no l'haguessin convertit pues, en una víctima més, en una víctima col·lateral d'aquesta ambició.
0: I haurem de llegir aquestes biografies que hi ha sobre aquesta reina.
1: Jo crec que 9 o 10 dies de regnat tampoc tinguem un totxo als nostres mans.
0: No. Però estan molt de moda aquestes biografies, sí. Per exemple, la de Maria Antonieta en Esteban Zweig, que és una
1: llibre,
0: meravella.
1: Per l'amor de Déu. Aquí podríem estar xerrant d'aquest gran llibre, però sí que és veritat, m'agrada que diguis en Esteban Zweig, perquè sí que va escriure un parell.
0: Té moltes biografies molt bones.
1: Sí. I tots els que toca precisament a figures reals són immersives.
0: Ah, que sí?
1: Són precioses.
0: En té uns quants, però aquest d'Anna Maria Antonieta és fantàstic. És un poc més llarg, sí, perquè...
1: És llarg, però si teniu l'ocasió ara que comença l'estiu de ple i pega fort i teniu l'ocasió d'agafar algun llibre, aquesta biografia és un molt bon llibre per entrar en l'univers d'en Esteban Zweig.
0: Totalment,
1: que sí.
0: Sí. I aquestes biografies de dones importants, poderoses del nostre passat.
2: Poderoses durant 9 dies.
0: Encara que
2: 9 dies poden ser intensos, també.
0: Sí, però bé, ella va ser poderosa tota la seva vida, encara que va ser tan breu.
1: Que durant 8 les coses anaven... si gent feia el que ella deia, sí.
0: I d'avui aquesta dona, la Joanna Gray, Jane Gray, que per molts no és coneguda, perquè òbviament va tenir un nom molt breu, però que té una història apassionant i intensa, que avui en Tomeu mos ha tret d'escalaix, li ha llevat la pols.
1: Sí, i tant.
0: I aquí la tenim. I de Tomeu, t'esperem la setmana que ve, ja
1: dimarts. Sí, dimarts seré aquí. Sense falta.
2: Falta poc.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: Continuem i ara vos hem d'explicar que demà, dia 11 de juliol, a Porreres es farà la 19a diada d'agricultura ecològica.

0: I de l'edició d'enguany d'aquest esdeveniment de la Diada d'Agricultura Ecològica organitzada per l'Associació de Producció Agroecològica de Mallorca, APAEM, juntament amb l'Ajuntament de Porreres, convertirà el centre de la vila en una gran fira nocturna on hi haurà una cinquantena d'expositors i també activitats obertes al públic des de les 7 de l'hora baixa.
1: I nosaltres en volem parlar amb un amic d'aquest programa, que és en Miquel Coll, i que és el president de APAEM. Com estàs, Miquel?
2: Hola, com esteu?
1: Va bé, ara fa dies que no vens, Miquel?
2: Sí, fa estona.
1: Haurem de tornar a xerrar dels teus temes. Bé, avui ja ho feim, perquè aquesta fira que ens ocupa de Porreres, que fa moltes ganes i que l'heu fet a un horari adaptable per aquestes temperatures.
2: Sí, perquè evidentment no podíem plantejar una fira amb uns horaris d'hivern, perquè és que no serien naltros i naltros i ningú pus.
0: Tot seria mustí. Sí.
1: I fus.
2: Mm.
1: Perquè què trobarem en aquesta fira? Clar, productors d'agricultura ecològica de cada vegada n'hi ha més i fan productes més diversos, no? Veure, Miquel?
2: Sí, bé, com podem veure sempre cada any, quan se fa les presentacions també de les dades d'agricultura ecològica, cada vegada és un sector que va creixent, un poc a cada any, un poc a cada any. No són uns creixements molt grans, però sí que són continuats, o sigui, és una cosa que no s'atura.
0: Quin és el sector que està millor en producció ecològica?
2: Perdona?
0: Quin sector és el que està millor, Miquel, en producció ecològica?
2: Ui, és que està millor. No sé què dir-te, perquè també ara jo també diria que estem en un moment un poc complex, també. O sigui, no... Així com... La veritat que s'està... Hi ha una mica de rum-rum de que les coses no estan gaire fàcils, perquè està costant la venda, hi ha un poquet de sensació de que les coses no van tot lo bé que mos agradaria, no? Perquè ja vos dic, està costant una mica treure tot el producte i això també a vegades mos sorprèn una mica tenint en compte la quantitat de gent que mos visita.
1: Sí. I que vaig llegir no fa massa que els Balears són la comunitat autònoma que més producte ecològic consumim de tot l'estat.
2: Sí, efectivament. Som els que més, i si tot, és un percentatge...
1: Molt petit, imagina't.
2: Molt petit. Uh-huh. Sí,
1: vaja, és a dir, que encara hi ha molta feina de fer, de conscienciar la gent de que vingui a trobar aquest producte, no?
2: Sí, és... Home, és una cosa que no són dos dies, sempre tenim un públic que és molt fidel i que està molt conscienciat per consumir producte ecològic, però sí que ens falta sempre arribar a nou públic, no? Que també s'acosti a la producció ecològica.
1: Sí, sí, sí.
0: És una qüestió del client particular o també és una qüestió d'establiments?
2: Bé, a vegades és un poc combinat, perquè sovint te trobes que arribes, o sigui, no tens tota la capacitat que t'agradaria de poder arribar a tothom, no? Perquè moltes vegades, a lo millor, no tots els establiments tenen producció o producte ecològic que posin a disposició de seus clients, i sobretot aquests establiments, a lo millor, que fan feina més amb un públic de més gran massa, o que tenen més assistència de clients, no? I a vegades qui cerca o qui va comprar producte ecològic va a establiments una mica més especialitzats, que és on probablement és més senzill trobar producte ecològic. Mm.
1: Clar, feis aquesta fira per donar a conèixer tots els productors, totes les persones que fan producció ecològica, perquè si gent conegui els productes i tot. I, clar, l'heu decidit de fer més a la banda de l'estiu aposta perquè hi ha més gent i perquè tingui més visibilitat?
2: Bé, aquí hi ha hagut un poc de... han coincidit un poc de coses, no? Perquè normalment sempre, com sabeu, les fèiem el mes d'abril, segon cap de setmana d'abril, però enguany, per diferents circumstàncies que varen tenir l'equip d'APAEM, que varen coincidir com 5 o 6 baixes de persones, I se'm va complicar una mica tot el tema de la part d'organització, però a part també sí que hi havia un pot de... Ja havíem parlat entre nosaltres d'intentar potser donar-li un altre caire, no? I entre una cosa i l'altra vam dir, mira, i per què no fem la trasllada a l'estiu i mirem de fer-la nocturna i fer un pot de canvi de format, no? I bé, i entre una cosa i l'altra, pues, al final va sortir això i ja esperem a moment que demà pues, hi hagi resposta per part
1: Exacte.
2: de la gent i que venguin a Porreres i que gaudeixin de la diada.
1: Exacte, i de demà que on estareu millor que Porreres entre les 7 i les 12 del vespre, podeu passejar, podeu sopar, que hi ha uns restaurants boníssims a Porreres
2: Sí.
1: i també trobareu tot aquest producte ecològic que ja heu anunciat els premis ecològics d'enguany, o encara no els poden dir.
2: Sí, ja ha sortit en
1: Sí,
2: premsa. O
1: ja ho
2: sigui,
1: sabíem, però jo què sé, com que demà donau els premis, dic, pentures
2: sí,
1: espero.
2: demà el donàvem en el productor, però sí, enguany, bueno, va ser... normalment sempre el jurat el feim, o diríem, la convocatòria la feim la setmana abans, i no, i va ser molt interessant, perquè hi va haver productes molt xulos, i bé, i el guanyador ha estat arrodonat, que és aquest formatge, entre cometes, vegà, no?, que està fet a base de mel ecològica d'aquí de Mallorca, i que és un producte molt va agradar molt a tots els membres,
1: Ah,
2: i
1: sí.
2: crec que
1: És a dir, que és
2: molt encertat.
1: un formatge que no és formatge.
2: Exactament, és un formatge que no és formatge. De fet, ell no se diu com a formatge, se diu, el nom és Redonet, i no, pues convidat que vingueu a tastar a la diada. I
0: Dilluns el
2: és
0: coneixerem.
2: interessant,
1: Sí.
0: El
1: Molt
0: coneixerem o
2: interessant.
0: l'intentarem conèixer amb més detall aquí,
1: Exacte.
0: xerrant
2: Ah, molt bé.
0: amb els seus, responsables.
1: Clar,
0: Molt bé.
1: aquesta és una de les innovacions que trobam enguany, però n'hi ha més, Miquel.
2: Bé, més o menys que ho trobareu després, a part de tots els membres de... O sigui, membres, els productors que podreu... que sovint tenim uns productors que solen ser molt fidels a la diada, perquè, de fet, l'esperen amb moltes ganes cada any. Ja me'n record quan hi va haver aquest canvi de data, molts deien, ai, no farà, no se farà la diada, i quan farem la diada? Perquè tenim molt de productors que esperen aquest dia d'una manera especial, i jo crec que bé, que trobareu un poquet d'un ventall bastant ampli de producte, de productors, podreu venir a menjar, tastar producte ecològic i passar una bona vetllada.
1: I d'així ho farem. Miquel Coll, president de Paema, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bona diada.
1: Exacte, que vagi molt bé demà.
2: Moltes gràcies. Top a
1: Gràcies,
2: convidats, com sempre.
1: gràcies. Demà a Porreres, entre les 7 de Sora Baixa i les 12 del vespre, la de novena Diada d'Agricultura Ecològica. Ara tornem nosaltres.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. Anam tot d'una a la DGT per saber si en aquesta hora encara segueixen els embossos a les carreteres de Mallorca. Dani Femenia, bon dia de nou. Hi ha moltes retencions?
5: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic lent i titulars intermitents, a CN20, i cintura en sentit aeroport, des de l'altura de l'Espoli de Son Valentí fins a sortida d'Inca, i també CN9, que hi ha un accident a l'altura de l'Escola de Rebasses en sentit aeroport, que està ocupant el carril esquerre i crea retencions fins a Palau de Congressos. Això és tot per ara. Bon dia.
4: Gràcies, Dani. Recordem molta paciència i precaució al volant. I les reserves hídriques de les Balears cauen al 45% del juny i Tramuntana Nord entra en prealerta.
6: Per Illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca es situa al 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%. En comparació del juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre les registrades fa un any. Tot això el mateix dia que l'Aliança per l'Aigua denuncia que la Pitiusa del Nord no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. El portaveu Rafa Tur tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers.
7: Hi ha molt d'interès en créixer en servicis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigua. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
4: La delegació de govern acaba d'informar que ha arribat una nova embarcació a Formentera amb 26 persones procedent del nord d'Àfrica. És la cinquena del dia que arriba a les costes balears.
6: Aquesta ha estat una de les setmanes més intenses pel que fa al flux migratori. Des de dilluns han arribat més de 400 persones a les illes en una vintena d'embarcacions. La majoria ha estat interceptada al sud de Formentera i la resta a Cabrera i al sud de Mallorca.
4: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol per pronosticar que la tendència d'arribades aniria a manco. Afirma taxativament que és insostenible.
8: Basta ja que vagi les vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia, que negociïn, que les màfies de l'immigració il·legal no es segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt tensats.
4: A les 9 hi ha els quarts de final del Mundial entre Espanya i Bèlgica, però aquí també hi ha notícies de futbol. El Real Mallorca renova el veterà porter Ivan Cuellar. Toni Tenerife, bon dia.
9: Així és, Ivan Pichu Cuellar, nascut fa 42 anys a Mèrida. Serà una temporada més futbolista del Real Mallorca, així ho ha confirmat el club en nota de premsa. Cuellar va arribar a la temporada 2023-2024 de la mà del tècnic Javier Aguirre. Amb una participació testimonial, la seva presència a vestidors i el dia a dia de l'equip ha estat molt valorada per la direcció esportiva, renomant a l'exporter de l'Atlètic de Madrid, Eibar, Sporting i Leganés. El sentiment de declaracions fetes als mitjans oficials del club parlant del paper que ha de fer.
10: És hora de que a lo mejor los protagonistas sean otros, más que tú, y eso también dice bastante, ¿no? del entender cómo funciona y de que diferentes roles no quiere decir que seas menos importante, sino que tienes que acatar y entender lo que tienes que hacer en cada momento.
4: Arribam a les 5 i 4 minuts, molt pendents de l'incendi Los Gallardos. L'Unió Europea ha oferit ajuda a Espanya. Ha activat Copernicus, un satèl·lit per monitoritzar l'evolució del foc. El balanç provisional són 12 morts i 23 desapareguts. A les 6 vos contarem més detalls.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que la cineasta mallorquina Marga Melià ha reeditat el llibre Suportant el paradís, ara també convertit en pel·lícula, i s'estrenarà a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i avui també la companyia de la cineasta Marga Melià. Paradiso som aquí.

0: Suportant el Paradís va ser el primer projecte artístic important de la cineasta de Palma, Marga Melià. Fa 15 anys va entrevistar 20 artistes mallorquins en qüestions essencials com la creació, la identitat, la cultura, l'amor, el territori i el turisme. Va conversar, i els diran tots, amb Miquel Atrobé, Simon Dreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Maniel Mà Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentei, Toni Catany, Rafa Cortés, Rafael Duran, Mònica Fuster, Susi Gómez, Vial Mesquida, José Miró, Joan Morell, Joan Miquel Oliver, Rossi de Palma, Carme Riera, Cristóbal Serra i Agustí Villaronga. Ara ha reeditat en català i per Lleonard Montaner aquell llibre que estava exaurit. Ahir el va presentar a Rata Corner i a final de mes el veurem en la pantalla gran perquè s'estrenarà com a documental, com dèiem, a l'Atlàntida Mallorca Film Fest i al setembre arribarà als cinemes. Ara en volen parlar en profunditat.
1: En profunditat.
2: I si ha vengut fins aquí els estudis d'IV3 Ràdio, Marga Melià, com estàs?
3: Benvinguda. Què tal? Com estàs? Molt contenta d'estar aquí.
2: Nosaltres també. Bé. I de veure aquest llibre tan preciós, aquesta reedició fantàstica de Suportant el Paradís. Aquest llibre que fa 15 anys o més que vares escriure i que ara el veus reeditar, que supos que és un goig per tu, veure-ho
3: sí,
2: de
3: nou. Sí, estic supercontenta perquè tots aquests anys la gent me demanava bé, i aquest llibre me fa moltes ganes, on el puc trobar? I jo sempre... No pots. I gràcies a Lleonard Montaner, l'editora, na Maria Montaner, ara ja és una realitat que tots podeu trobar a les vostres llibreries i aquest llibre té moltes ganes que el llegisquin.
0: I aquesta reedició del llibre amb pes el documental o s'en revés? El documental amb pes que s'ha reeditat el llibre.
3: Ha estat lo segon.
2: Sí?
3: Sí, ha estat el documental, el vaig... varen gravar moltes entrevistes en aquella època i teníem tot aquest material, guardat, ben guardat.
2: Ja, i... que és fort que sí. Hagi estat 15 anys guardat dins un calaix totes aquestes entrevistes, sobretot per material que suposa i per les persones a qui has entrevistat.
3: Sí, és material molt bo, molt potent, ja ho veureu, però teníem ganes de muntar-lo bé, de fer-lo bé i en calma, i durant tot aquest temps sempre anaven dient cada parell d'anys, això ho hem de treure, això ho hem de treure, però fa dos anys va ser quan ja varen dir ara és el moment, i mos hi varen posar, quan varen acabar quan estàvem en la promoció de 100 llibres juntes, jo per aquella època, me'l van posar a muntar això.
0: Perquè suposo que quan vas fer aquesta entrevista, de dir, ara fa més de 15 anys, l'intenció era que acabat sortint en format audiovisual.
3: Sí, exacte.
0: Com és que això no va arribar a sortir? I va sortir en llibre.
3: Sí. O sigui, la meva primera idea va ser que sortís el llibre, no? I vaig fer les entrevistes amb casset, diguéssim. Amb digital, amb això, amb gravadora, d'àudio, només. I vam fer el llibre, va sortir, i després...
2: A top 20 els vas gravar?
3: No. Vaig fer... O sigui, amb àudio sí.
2: Sí,
3: amb àudio sí. I després, quan ja vam tractar el llibre, va ser quan jo vaig conèixer gent de cine d'aquí, en Agustí Torres, va ser llavors que ens vam fer amics i vam decidir dur això a pel·lícula. I amb ell mos vàrem reunir i vàrem dir, bé, els 20 són molts, però anem a triar-ne qualcuns, anem a posar-nos d'acord, qui podia, qui volia, qui tal, i mos vàrem reunir amb d'haver 10, no? I vàrem gravar aquelles entrevistes, era més o manco poc, molt poc després de treure's llibre, i aquestes entrevistes, ja t'he dit, vàrem intentar muntar la pel·lícula en aquell moment, però era més difícil, l'audiovisual era més difícil, que ara hi havia menys ajudes, o cap, te diria. I a la vegada que s'ha anat desenvolupant aquests ajuts de l'audiovisual i aquesta indústria aquí, també s'ha anat desenvolupant la meva carrera i el que va ser per jo el meu primer projecte audiovisual el presentara, però realment és que en aquell moment no acabàvem de trobar ni la narrativa, ni els obvers, ni res, però sempre ho teníem en el cap.

0: i va ser això, ara ja, que tenim un rodatge, que hi ha més ajuts, que... A més, com que ara és un tema que està tan, tan, tan en boca de tots, jo crec que ara té més valor que si l'haguéssim tret en el seu moment.
1: Fa 15 anys.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Sí, perquè hi ha tota una sèrie de reflexions que sí. fan aquests 20 artistes sí. els quals has entrevistat i surten aquest llibre, que les entrevistes són magnífiques, vos els recomanem moltíssim, d'aquests 20 artistes. Clar, hi ha reflexions que fan fa 15 anys i que avui en dia són molt vigents encara, sobretot sí. pel que fa en el tema de posar mesura en el turisme i altres coses,
0: sí.
1: no?
0: Sí, sí, sí. Tant a la pel·lícula com en el llibre hi ha reflexions. Vull aclarir que el llibre toca més temes, a part de, com heu comentat abans, però com que a vegades és una mica embullós, perquè tenen el mateix títol, el llibre sí que toca pinzellades d'aquests temes, del turisme, de tot el que anem perdent, la nostra identitat, etcètera, a causa de la globalització, de la turistificació, etc. Però el llibre abarca molt més. I és vera que aquestes entrevistes jo les vaig fer amb voluntat de que perduressin en el temps. Quan tens l'oportunitat de fer una entrevista més en profunditat, és vera que te pots permetre fer com una repassada, no? A la manera d'entendre el món, a la vida, a les obres, de tots aquests artistes. Per tant, tu que te l'acabes de llegir, sí, pots donar testimoni de que és vera que se poden llegir igual de bé ara que en el moment que se varen escriure o d'aquí 20 anys, perquè al cap i a la fi, clar, els orígens de la inspiració artística de tots ells o com aborden la creació o tot això és atemporal, no?
1: Totalment. I també com a l'evolució, no?, de cada un dels artistes, i que tots coincideixen que tenen un passat molt feliç, que això m'ha fet molta gràcia, sí. Tots tenen com a s'infància en aquesta sí. cosa molt idealitzada, d'allò que anaven pel carrer, sí. a llaure, fins i tot en Miquel Barceló explica que els carrers de Felanitx encara no estaven asfaltats quan era infant.
0: Sí, sí, sí, contava.
1: Que tampoc no és tan gran, ja. però era
0: ja,
1: així.
0: Ja, contava, és que en Miquel Barceló contava, diu, és que la meva infància era com una rondalla. Contava, no?
1: Sí.
0: M'ha fet molta gràcia.
1: Sí, sí. I tots coincideixen amb això, que és curiós, no? Com aquesta cosa de la infància feliç, d'aquella sí. Mallorca rural, lliure, no? Sí. Que anaven a llaure.
0: Sí, tots tenien molt de... molta nostàlgia per aquesta Mallorca que anava desapareguent i que cada vegada, per desgràcia, està més a fora, en fora de tots nosaltres, i tots ho diuen, a més, és lògic que idealitzem el passat com tothom, però és que en el nostre cas, com que ca nostra ha canviat tant, el passat acaba esdevenint com una espècie de... com a de... càpsula dels temps, però que no només representa per ells la seva infància, sinó que representa el món perdut, el paradís perdut, com diuen ells, i representa una manera d'entendre la vida que ells notaven que ja estava quedant molt en fora.
2: Clar, són reflexions de fa 15 anys, ben vigents avui en dia, però han passat 15 anys, i en 15 anys també Mallorca, o aquestes illes, també han canviat.
0: Sí.
2: Clar, no sé si tu ara que tornes a rellegir aquell llibre i rellegeixes aquestes visions, aquestes reflexions, aquestes veus,
0: sí.
2: Com rellegeixes tot
0: sí.
2: això?
0: La part de Mallorca me demanes. Mira, jo te diria que ja en el seu moment, quan vaig escriure el llibre, jo pensava, ostres, tenen una visió, per una banda, això, molt nostàlgica de la Mallorca d'abans, i un poc pessimista o un poc catastrofista, no? És a dir, jo entenia el que volien dir i tot, però deia, a lo millor pot s'exageren un poc, perquè no estan tan malament, no? Però clar, el que passava, i això me n'he anat donant compte en els anys, ja no només ara, sinó quan anaven passant els anys, de com de lúcids havien estat, perquè ells havien estat capaços de veure les coses que estaven a punt de passar, però encara no ho veiem. No?
2: Eren visionaris?
0: Sí, absolutament. I això era, clar, a mi m'ha impactat molt quan vaig anar veient que s'anava complint el que ells deien i el que jo podia entendre que ho deien, però m'apareixia això una mica catastrofista. Per exemple, comentaven, jo deia, clar, però en aquell moment encara podíem anar segons quines platges, jo que sé, en Escaló del Moro, per posar-te un exemple, i jo deia, hombre, tan malament no devem estar, que encara hi ha moltes coses que poden fer. Clar, però és que en els darrers 15 anys ha estat com ells vaticinaven i poses pèls de punta, no? Dir, mira, ho teníem quasi davant i no eren conscients com som ara.
2: Tu ara fa un moment és que està més en fora.
0: Sí.
2: Està més en fora per redreçar, no?, aquesta situació.
0: Sí. No, la cosa és complicada.
1: Sí, però sobretot també perquè és una cosa global. No?
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Nosaltres des d'una illa és molt difícil actuar contra una dinàmica que és internacional.
0: Totalment. Això ells també ho comentaven. És que és fort, però per exemple en Tòfol Serra o en Carme Riera o diversos d'ells ja explicaven, no? Ja m'explicaven, me deien, clar, és que això és un fenomen contra el que és molt difícil lluitar, no vol dir que no haguem de tirar la tovallola i perdre les ganes de fer alguna cosa, però que és vera que són dinàmiques globals. Ells xerraven molt de globalització en aquell moment, perquè en xerraven molt en aquell moment històric. Ara en seguim xerrant, però xerram més de gentrificació, de turistificació, no? Empleem altres termes, però en el final és una mica el mateix. I ja xerraven de la pèrdua d'identitat. I era un moment que encara no hi havia Instagram, imagineu-vos. O sigui, i ja estaven xerrant, o no hi havia, no sé, Globo, Airbnb, no? Perquè clar, imagina com ha canviat el món, però ells ja t'estaven xerrant de tots aquests fenòmens que estaven a punt d'arribar i ells ho veien molt més clarament de lo que ho veiem la resta de la gent.
1: Sí, també són aquestes entrevistes com a personatges artistes, però que també són humanistes, que també són pensadors.
2: Pensadors.
1: No? Absolutament. Que estan molt ben triats per això de que van més enllà de la seva creació artística, que també hi és, i està molt bé.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: que
0: absolutament.
1: Tenen pensament, no?
0: Vam acabar filosofant.
1: Sí, clar.
2: Clar, veus fins i tot úniques i n'hi ha que ja no hi són.
0: Sí.
2: Malauradament, com en Toni Catany o en Agustí Villaronga.
0: Sí.
2: Clar, no sé on se van anar fent aquestes converses, és a dir, quines imatges podrem veure en aquest documental. És a dir, si vares entrar dins cadascú, si vos vareu veure un racó de món, no sé.
0: La majoria de les entrevistes les varen fer a casa seva. Les que tenim gravades les varen fer a casa seva. Per exemple, me'n record que en Miquel Barceló ho varen fer en el seu estudi, hi ha quadres darrere que estava pintant ell en aquell moment.
1: Sí, a París, però...
0: No, la entrevista que veureu a la pel·lícula està gravada aquí a Mallorca.
1: A Mallorca,
0: perquè la del llibre la varen fer a París.
1: Vares anar a París.
0: Sí, sí.
1: I en canvi, després ja te cita a Mallorca, ell.
0: Exacte, sí. I per exemple, na Carme Riera, na Susi Gómez la varen fer a la galeria, o Rango allà, que tenia ella una exposició en aquell moment allà, na Carme Riera, na Agustí Villaronga i molts altres ho varen fer a casa seva.
1: A Barcelona?
0: Na Agustí, sí, a Barcelona. Na Carme, jo diria que ho varen gravar a Mallorca, una casa que té a Mallorca.
1: A Barcelona, també.
0: Sí. En Toni Catany, a Barcelona. Sí.
2: A Barcelona, sí. A casa seva.
0: Sí, a casa seva de Barcelona.
1: En aquest pis fantàstic.
0: Sí. És que vaig tenir molta sort, perquè o bé pas llibre o bé pas a pel·li, molts d'ells me varen obrir les portes de casa seva, dels seus tallers, i això ho compten al llibre, no? Una cosa que vaig passar molt degut d'escriure, més enllà de la conversa que vaig passar amb vostè, és aquesta introducció que faig sobre el moment com els vaig conèixer, a on, com són o com eren ells en aquell moment, perquè un se pot formar una idea, no?, de com són, i de sobte tens l'oportunitat de que són tan generosos que te conviden a passar un dematí a una hora baixa sense casa seva, i ara recordaven a Rosy de Palma també que vàrem estar a casa seva a Madrid. I hi ha una foto per allà de, en el llibre d'un columpio que té ella en el jardí de casa seva a Madrid.
1: I... Són molt bones les fotos, eh? Sí, bé, clar, és comptar amb un fotògraf de primera.
0: Sí, Óscar Fernández Orengo és boníssim. Mira, veus aquí, sí. ara
1: anar... Això és a Madrid, no
0: sí,
1: ho pareix.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, i du ella com a una...
1: Un cons.
0: Sí, com a una...
1: Bé, no sé què
0: són. Sí, com unes... caragoles, sí. Així, que se va muntar ella com si fossin uns auriculars que havia fet ella, i això ho veus allà, no? Que me'ls va deixar, tenc una foto superdivertida. Bueno, és que la veritat és que varen ser tots ells tan generosos, i jo sempre penso, jolín, jo tenia 25 o 26 anys, ningú me coneixia, no tenien ni idea, no havien sentit res meu, i van tenir la simpatia de dir, venga, i la confiança, no? Mm. De dir, sí. Venga, vaig a passar, jo, és gent que no tenia molt de temps.
2: Mm. És que saps? És un repartiment brutal, sí, espectacular. Sí. No en coneixies cap d'ells, personalment?
0: No.
2: És a dir, va ser una primera presa de contacte.
1: En Rafa Cortés.
0: Només coneixia en Rafa Cortés, que el vaig conèixer perquè el vaig entrevistar per una revista, i perquè acabava d'estrenar la seva pel·lícula Jo, i el vaig conèixer, i va ser en aquesta entrevista a Barcelona que me va sortir la idea de fer aquest llibre, no? De sumar altres entrevistes. I va ser, ell me va passar el contacte d'en Agustí Villaronga, aquest sí que, en Agustí sí que me'l va proporcionar en Rafa, i jo ja venia com a recomanada per en Rafa, però la majoria de les altres persones... me vaig cercar sa vida. Ahir ho explicava sa presentació, que realment ni Baba, que va costar més, que va costar un
2: no
0: temps.
2: No sabia si havia seguit el fil d'Agustí Villaronga, Maria Almà Bonet.
0: Alguns sí que m'haren ajudar.
2: Aquest fil, sí, aquest fil segueix.
0: Sí, sí, sí. Alguns sí que m'haren presentant els altres, no? Per exemple, na Mònica Fuster, que a ella sí que la coneixia ara Cupans, d'alguna altra cosa. Na Mònica m'ha presentat en Tòfol Serra, per exemple, que era amiga d'ell.
1: Ai, en Tòfol Serra.
0: Sí,
1: és una meravella aquesta entrevista.
0: Sí, jo l'estimava molt. De fet, tinc un documental dedicat a ell. Sí,
1: està penjat,
0: sí, sí, a Filmin, sí, sí, el teniu a Filmin, Un solitari baile con el miedo. Sí.
1: Se titula així. Sí. És a dir, que tant va marcar la figura d'en Tòfol Serra que fins i tot li va fer un documental.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És que era una persona extraordinària, sí. Bé, jo a vegades dic, quasi hagués pogut fer un docu de tots ells, però la vida no me dona més, no? Sí.
1: Genial, encara les podrem veure tots i les poden llegir en aquest llibre que ha reeditat a Montaner, Leonard Montaner, amb aquestes 20 converses que va fer fa 15 anys Marga Melià, i que ara les poden tornar a llegir assaborint-les més, i com a, també reflexionant-hi de com en 15 anys han canviat tant, i aquest paradís que tu vas agafar el títol de Gertrude Stein, amb aquella referència que feia de Mallorca, quan en Robert Graves li va demanar si volia...
0: Sí.
1: Si trobava que un lloc per anar a viure, com ha variat i oscil·lat aquest paradís, no?
0: Clar, clar, clar. Tots ells, en el final, acabaven, com han dit abans, recordant el paradís que els havien conegut de nins o de joves, i, d'alguna manera, en tristesa, a vegades en ràbia, deixant testimoni de que aquesta Mallorca estava desapareixent.
1: Uh-huh. Mira, ara que pensava en Rafa Cortés, a l'Atlàntida torna a remasteritzar,
0: sí.
1: Jo,
0: sí.
1: També, en el mateix festival.
0: És fort, eh?
1: I han passat, mira, 25 anys,
0: sí.
1: Pot ser?
0: 20, perdona. Jo l'altre dia xerrava amb ell i li deia... I li, bé, perquè clar, he xerrat amb pràcticament tots ells per reeditar el llibre, perquè després de cada entrevista hi ha un text que he afegit enguany sobre què ha estat d'ells els darrers anys.
2: Això t'anava a demanar, si hi ha hagut afegitons textuals,
0: si
2: hi ha canvis en aquesta edició.
0: Sí, enguany he escrit un text de cadascun, que m'ha encantat. M'ha encantat escriure-lo perquè ha estat com a fer aquest afegit que d'alguna manera estava en el meu cap però no havia plasmat encara, i ara Leonard Montaner m'ha donat la oportunitat i en molts casos, no sé, per exemple, en els casos d'en Tòfol Serra o de n'Agustí Villaronga, clar, haver de recordar, no?, els darrers moments i tot el que varen poder fer abans de morir ha estat molt especial, no? Sí. I... Sí.
1: Clar, són tres els personatges que ja no hi són.
0: Sí, Antoni i... Catany.
1: Clar, supos que han estat els més complicats d'escriure, no?
0: Varen ser els primers que vaig escriure. Sí, varen ser els primers. Perquè els hi volia... Tot el llibre és un homenatge meu cap a ells, i aquests textos nous que he afegit encara més, no? Està dedicat a ells tres, per cert.
1: Exacte.
0: Sí, a la seva memòria.
1: Només faltaria. Tenim a Marc Amelià i tenim un paraulòmetre que ara na Maria li farà, perquè te farem unes preguntes més lleugeres per acabar aquesta entrevista, Marga. Ben lleugeres, no ho sé, ara ho sabrem.
0: Vinga.
1: El paraulòmetre. I ara sí, Marga, t'hem preparat unes preguntes de resposta més breu que ara mos farà na Maria. Maria, quan vulguis.
3: Vinga, començant fort, idò. Pregunta que mos ressona. Com suportes el paradís 15 anys després? He hagut afegits aquests anys, clar, ha canviat, no?
0: Una mica de tristesa, una mica de ràbia, però també amb una certa dosi d'esperança.
3: Sí, perquè si no estem cuits.
0: Sí, no.
3: I com vius a Mallorca? Ara, per exemple, en l'estiu ets de les persones que van a nedar, en l'hivern ets de les persones que van d'excursió. Com hi vius?
0: Jo estimo molt Mallorca i procuro gaudir-la plenament. Faig totes les activitats. Tenc un nen de 8 anys i vull que conegui tant Mallorca com els meus pares m'ho van ensenyar a mi. El duim d'excursió, el duim a nedar, a descobrir nous llocs. Clar que ens estiu el més fotut, perquè hi ha puestos que no el puc dur perquè ja no són el que eren.
3: Oh, no hi comem, sí.
0: Exacte, jo sempre dic no el duc en el que lo desmoro, però per posar-te un exemple, vaja.
2: Ja fa anys que no hi anem.
0: No,
2: mallorquins.
0: Totalment. Però vaja, feia lo que poden, però Mallorca encara és preciosa i l'hem de defensar i l'hem de cuidar.
3: Això és el que te dona esperança, que comentaves, no? I una lectura per aquest estiu, a banda de Suportant el paradís. Sí.
0: Suportant el paradís, la primera. I després, no ho sé, n'hi ha tantes de bones. Jo sempre m'ho veuràs amb un llibre damunt, ara m'estic llegint. Lo raro es vivir, d'Anna Carmen Martín Gaite. Jo, un que m'ha agradat molt, que un dels darrers que m'he llegit ara, ha estat un de Nisac Rosa, que se diu Les Buenas Noches, me pareix que se diu, vos sona? Crec que se diu Les Buenas Noches. Un altre que se diu La Corresponsal, que no me'n record ara de l'autora, però... I sempre un clàssic que jo sempre recomano és La història dels vertebrats, de Omar García Puig.
1: Ah, sí?
0: Puig.
1: Uf, és duríssim aquest llibre,
0: però... És meravellós.
1: T'hi poses forta.
0: Sí, no és el que es diu una lectura d'estiu, però és que jo tot l'any llegeix el mateix, que t'he de dir.
1: No, Marga és una gran lectora, més que res, perquè fa 15 anys també.
0: Sí, fa molt d'anys que tenc el club de lectura.
1: I llegiu un llibre per mes.
0: Sí.
1: Sí, imagina't, suma. Quants llibres.
0: Sí. Mira, aquest estiu tenim, hem posat per llegir, El temps de les magranes, d'Anna Caterina Carmany.
1: Ah, sí. Que aquest també el vaig presentar.
0: Sí,
1: està molt bé.
0: Està genial. Jo ja l'he llegit i conec Anna Caterina i tot, però l'he posat aquest estiu i menys si la convidam quan passi l'estiu per comentar-ho amb nosaltres en el club.
1: Molt bé, bona lectura.
3: Una escriptora santjuanera, si no m'equivoc,
1: sí,
3: no?
1: Sí, periodista.
3: I ja per acabar, una pel·lícula. Això també és molt difícil d'elegir realment,
0: sí,
3: no? Però...
0: Una pel·lícula, digue'm més, què vols?
3: D'ara, un clàssic... Que recomanis ara tu d'alguns llibres que t'han marcat.
2: O que t'hagi agradat.
0: Sí. Una que vaig veure fa poc a Cine Ciutat, però ja no hi deu ser, jo crec, és que va tan ràpid això de cine, que vaig anar a veure, que se deia de drama.
1: Et va agradar de drama?
0: Em va agradar.
1: Encara no l'hem vist.
0: Sí, em va agradar. A més, era un dia especial que havien organitzat una projecció que venia una íntima amiga meva, la Susana Iborra,
1: sí,
0: i va fer un col·loqui genial. Així que, clar, és que Cine Ciutat sempre estan organitzant events especials que
3: sempre
0: jo intento no perdre-me, no puc anar tots perquè em fan tants, però va ser genial. Així que aquesta seria una interessant per veure. A més, té molt de... Tracta temes més seriosos, però a la vegada jo mai riure molt. Sí, és una comèdia.
1: Anna Zendaya,
0: sí,
1: que ara
0: sí.
1: La treu de moda, per dir-ho de qualque manera.
0: M'ha fet molta... No m'esperava, jo no sabia què tal seria, però la veritat és que vaig riure molt i després va donar molt de sí per debat. Plantatge temes interessants.
1: I aniràs a l'Atlàntida?
0: Hombre, cada any estic allà vinculada d'alguna manera, i hi ha moltes coses interessants, moltes pel·lícules de companys i amics meus, pel·lícules també on han participat molts dels meus col·laboradors de sempre, per exemple Sempre Reim, que en Rubén Pérez i en Jaume Alzina, que són els tècnic de so i postproducció i els que fas color, respectivament, de totes les meves pel·lis, estan jo crec que sempre a la meitat o més de totes les pel·lis balears que se presenten
1: aquí. Sí,
0: jo
1: t'anava a dir,
0: aquí.
1: Jo també les tinc tots dos de tècnics del meu programa.
0: Veus?
1: Tant en Jaume com en Rubén.
0: Sí, són un tàndem meravellós. Sí. O sigui que...
1: Que bé. Tenim talent i tenim cinema,
0: sí,
1: i aprofitarem aquest estiu per veure-lo i sobretot per llegir Suportant el Paradís, converses amb 20 artistes mallorquins que ha fet Marga Melià, i per setembre, quan t'estrenis la pel·lícula en el cine,
0: sí,
1: te tornen a convidar i xerran de la pel·lícula perquè en Celestí li han cap...
2: Clar que sí, perquè no l'han vist encara.
1: Pendents.
0: No l'heu vist.
2: Moltes.
1: Sí. Marga Melià, moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada amb un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Tu als a les 9.
11: No, i no t'uram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Les cançons dels altres.

0: Pablo Sierra, com anem?
1: Molt bé, com estàs, Margarida?
0: Molt bé, què tal per Eivissa?
1: No som a Eivissa.
0: Oh, com ho dius? Ai, jo te feia allà.
1: És la trampa d'aquesta setmana.
0: Ja no te demanarem
2: on som, no poden demanar,
1: som,
2: no?
1: Bueno, a una ciutat de la part nord d'Espanya, anem a dir, que està celebrant festes aquests dies.
0: No haurà el vine Raquel Agüeros?
1: encara no, però m'ha dit que aquesta setmana.
0: Ja te veu, eh? Avui he xerrat amb ella, perquè
2: va recuperada.
0: No va poder xerrar. Diu, me puse un pinchazo, m'ha dit així, i ja està bé. És a dir que...
1: No, de posar ahir me feia patir perquè me va enviar algun àudio i no direm res més perquè en Raquel té bona reputació amb allò
0: que portes. I a Pamplona també, només faltaria, però a vegades passen aquestes coses que un va a les festes del seu poble i per se veu. És un clàssic.
1: Clar, sí, no, ja Sant Fermín no és difícil, això.
0: No. Bé, Pablo, bon cap de setmana per aquí, però hem de parlar de cançons d'estiu avui. I mos venen al cap carreteres que van cap a la platja, postes de sol, festes, destinacions turístiques, però també nosaltres en seríem l'exemple ara mateix. Hi ha qui passa els dies més calorosos de l'any a una ciutat. Nosaltres ara mateix som a Palma, tu ets a Pamplona.
1: Sí, i aquí fa molta calor,
0: també.
1: Passa que no estan ni cabassats. Però sí, podem dir que això de passar l'estiu a la ciutat doncs també té la seva vessant musical. Seria com la cara B de la cançó de l'estiu. I
0: si ens centrem en... Sí,
1: exacte, sí, si ens centrem en el pop rock, fa ara 60 anys, exactament 60 estius, apareixia un tema que podem considerar tal vegada com la cançó que va fundar aquest gènere, doncs que estan descrivint. La banda sonora de les estius urbanites.

0: Summer in the City va ser l'únic número 1 que va assolir al llarg de la seva curta carrera de Lovin' Spoonful, una banda de folk que representava molt bé l'esperit del Nova York de meitat dels anys 60, no, Pablo?
1: I per entendre el refons d'aquest tema celestí, us hauríem d'imaginar com era aquesta ciutat ja enorme, si estiu del 66, que mireu per on. Això m'ho ressonarà com molt actual, tot i que les xifres ballin un poc, perquè aquell estiu es va recordar en el seu moment o va quedar marcat per ser especialment calorós. Van tenir a Nova York 34 dies durant els mesos de juny, juliol i agost amb màximes de més de 30 graus. Mm. Ara potser fins i tot allà semblaria una broma, no he anat mai a Nova York en estiu, però diuen que fa molta calor.
2: Segur que
1: però
2: fa que... molta calor, també.
1: Exacte, sí. Mirant, per exemple, el que està passant en els partits del Mundial, parlant de temperatures més aviat de vores 40 que no és 30. Mm. Però en aquella època, passar dels 30 era com una frontera, com una barrera psicològica. Clar, com us podem imaginar, ni a la ciutat més puntera del món en aquell moment, l'aire condicionat no era una comoditat molt comuna, la major part de les llars. Clar, els habitatges patien una calor extrema perquè retenien tota la calorada que s'anava acumulant durant tot el dia. Clar, això feia que la gent sortís dels apartaments, dels pisos, que es convertien en autèntics forns, i buscar refugi als carrers, als parcs o a les terrasses. I això va generar una imatge molt concreta, una ciutat que durant el dia semblava impossible de suportar, però que quan baixava el sol doncs recuperava tota la seva energia. Mm-hmm.
2: I aquesta és exactament la ciutat que retrata aquesta cançó que escoltam, Summer in the City.
1: I, Margalida, la història és encara més curiosa, d'això realment és del que us parlarem avui, perquè aquesta cançó, que acabaria convertint-se en un himne generacional, no neix d'una veu experimentada, d'algú que estàs visquent doncs, aquella ciutat vibrant, no?, que ressuscitava quan queia sol, sinó d'un adolescent que aquell estiu el que li va passar és que no va poder anar-se'n de vacances.

0: un clàssic. Pablo, sí, també. Marc Sebastián forma part d'un curiós club, els compositors de cançons que van tenir un gran èxit sent menors d'edat i passant estius calorosos a ciutats.
1: Sí. Mira, Margalida, llegint aquest matí sobre la història d'aquesta cançó, doncs he vist que comparaven en el seu autor, el seu compositor, en Marc Sebastián, amb Polanka, que es va fer famós amb una cançó que es titulava Diana i que va composar quan només tenia 15 anys. Quan era un boix, uns anys després, en Marc Sebastián, a principis dels 60, doncs esperava amb molta il·lusió s'arribar a l'estiu perquè significava una cosa molt concreta. S'acabava el curs i ell podia escapar de Nova York durant unes setmanes per anar a un campament a New Hampshire, al nord de la costa est.
2: Però crec, Pablo, que resulta que un any aquell pla no va ser possible.
1: Exacte. Un any abans que es gravés aquesta cançó, aquest Summer in the City, al 65, la seva família, el Sebastián, no es van poder permetre enviar-li de colònies, pagar aquell campament. Clar, el petit de la casa es va quedar a la ciutat i d'aquella frustració és d'on neix, podem dir, la llavor de Summer in the City, perquè, o la primera llavor d'aquesta cançó, perquè Marc comença a imaginar amb sa guitarra, una guitarra que el seu germà gran, que ara sortirà a escena, en John, ja no feia servir i que, com sempre, per a les famílies, els germans petits van heretant tot el que deixen de banda els grans, doncs en Marc va començar a composar una cançó sobre algú que voldria fugir de sa calor, que enyora un altre lloc, però que, clar, està atrapat dins aquesta jungla de ciment que és Nova York. Una idea molt senzilla, però que va esdevenir molt universal. Vora com alguns parteixen cap a sa platja o cap a un altre lloc més fresquet, s'ha posat molt de moda això d'anar a sa muntanya en estiu, mentre tu continues, d'alguna forma, en sa mateixa rutina de sempre.

0: I podem dir, Pablo, que a Summer in the City, a la cançó, li va tocar la loteria gràcies a aquest Do You Believe in Magic, no?, que sentim.
1: Sí, en certa manera, Celestí, i també a Daydreams, la cançó que hem punxat abans, també de Loving a Spoonful. Per què? Doncs perquè Do You Believe in Magic es va llançar com a single en octubre del 65, o sigui, just després d'aquell estiu on Marc Sebastian es va quedar sense colònies i va fer conegut dins escena aquest single, dins escena més comercial del folk, el de Loving a Spoonful, una banda que capitanejava John Sebastian, que a principis del 66 treuria aquest Daydream, que hem sentit abans, i clar, es germà gran d'en Marc s'estava convertint en una petita estrella, almenys dins d'aquell corrent, d'aquell jovent universitari antibel·licista, recordem que són els anys més crus a Vietnam, que en l'estiu doncs, anava a recitals, a concerts, o simplement es concentrava en un parc a sentir com recitava les seues poesies o amollava les seues idees revolucionàries doncs, personatges com Allen Ginsberg. Clar, no resulta difícil imaginar-se aquella postal del 62. El petit de la casa, en Marc, li mostra al germà gran, en John, ja un artista reconegut, una història molt potent, aquest Summer in the City que havia escrit durant l'estiu anterior. Clar, en Marc s'imaginava aquesta cançó gravada a ritme de soul, però el seu germà, en John Sebastian, molt hàbil, se la va agafar a préstec i va començar a moldejar-la a la seva manera amb en John Boone i en Sal Janowski, que eren el baixista i el guitarrista de Loving a Spoonful. Van editar també alguna estrofa, la van reescriure, però sobretot el que van fer va ser donar-li aquest ritme vibrant que té la versió original de la cançó. Van incloure també dins la música remors de trànsit, efectes que recordaven també les obres d'escarrer i una producció que va convertir l'estudi en una mena d'extensió de Manhattan, d'aquest espai urbà que els envoltava. És a dir, la ciutat deixa de ser un simple escenari que es recrea en una lletra i en una música i passa a formar part de l'arranjament de la pròpia cançó.

0: Summer in the City, Pablo, es va convertir en un clàssic tot d'una, instantani. Uh-huh. De fet, B.B. King, als anys 70, o en Joe Cocker, als anys 90, en varen fer versions ben diferents del tema original, això sí, però que varen ser molt exitoses. Però aquesta que sentíem era d'en Quincy Jones, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Però què se'n va fer del nostre protagonista d'avui, d'aquell jove talentós, d'en Marc Sebastian?
1: Doncs, primer hem de dir, Margarida, que la versió de B.B. King, lògicament, era més blusera. La d'en Joe Cocker, que segurament és la que molts tenim dins el cap perquè és més recent, del 94, tenia un rarafons així una mica tropical, una producció molt de l'època, i aquesta d'en Quincy Jones, que també és del 70, m'acosta molt poc imaginar-me-la remesclada a sessió d'un DJ a un beach club, per exemple, d'Eivissa, sense anar més lluny. Dóna molt de joc aquesta versió d'en Quincy Jones, però clar, tot això, m'imagino que en Marc Sebastian royalties li va reportar sent encara menor d'edat. No sé com es van dividir esporc aquest que tenien a mitges el seu germà John i ell. Van tenir molt bona relació durant tota la seva vida. De fet, en els anys 70, en Marc Sebastian es muda a Califòrnia perquè la carrera d'en John, quan s'acaba tota l'aventura aquesta d'Slobbing Spoonful, doncs gira cap a Califòrnia, que és on també s'ha establert bona part de la indústria musical. I, clar, segurament hi ha més d'un oient de Tèntol que està pensant ja. Clar, la cançó es va fer famosa, però com aquest nom, aquest Marc Sebastian, no en sona de res, el seu autor, no. Efectivament, així va ser. Ara bé, anem a rompre una mica el mite d'això que sa fama dona sa felicitat, no? És una mica el que pareix que es persegueix, almenys en aquesta època. Segons el que he estat llegint, això no ho hem de considerar com un fracàs, o almenys en Marc Sebastian no ho va considerar així, perquè aquest home es va dedicar a la música durant dècades. A la promo, per exemple, dèiem que en els 80 doncs, va passar per Europa i va estar involucrat també en alguns projectes de música electrònica, un estil que començava a desenvolupar-se a nivell comercial en aquell moment, però és que també va gravar els seus propis discos, va mesclar blues i folk, sobretot. Ha estat en actiu fins fa pocs anys, hi ha entrevistes seues de principis de la dècada de 2010, on repassa, entre d'altres historietes, doncs, evidentment, la gènesi de Summer in the City. Ha tocat en clubs, ha fet de teloner per artistes més famosos, ha compartit escenari amb músics molt més coneguts, per exemple, en Joe Jackson, un exponent de la nova onada britànica, doncs, és tot un fan d'aquesta cançó que va fer Marc Sebastian quan tenia 14-15 anys i el va convidar a pujar en una versió també molt bona que va fer en un disc en directe. I, clar, durant la seva època a Califòrnia, en Marc Sebastian doncs es va donar el gust de convertir-se en una mena de llanterner. Ara ho comentarem mínimament en escomiat perquè això donaria per una altra secció de qui havia estat el gran ídol d'infància del seu germà John i d'ell mateix, en Brian Wilson.

0: I de Pablo, moltíssimes gràcies per aquesta història. A vegades quedar un estiu a una ciutat té coses molt bones.
1: Té coses bones, sí. Jo vaig haver de fer un mes de juliol a Madrid. A veure, no li desitja a ningú, però sí que es ve que quan queia sol hi havia molt d'ambient. Hi havia algun solar en aquella època encara no construït a la Latina, que allò es convertia en una petita rave, una rave controlada.
2: I Pablo, i ben necessari és el llanternès, que si no tot vessa. I ell com a llanternès amb Brian Wilson.
1: Sí, totalment. Diuen que Marc Sebastian va ser un dels músics que van ajudar-lo i encoratjar-lo, sobretot a principis dels 70, a fer o acabar, entre d'altres coses, els seus discos en solitari, quan es va separar per primera vegada dels Beach Boys. I també, segons explica el mateix Marc Sebastian, una de les assignatures pendents que li va quedar a Brian Wilson va ser convèncer els directius de Warner perquè li gravassin un disc el que s'havia convertit en el seu pupil. Però, clar, les grans discogràfiques doncs manegen un altre codi. Clar. Estan programades d'una altra manera.
2: Sí.
0: I tant, tira, Pablo, que te passis molt bé.
1: Sí, ja vos explicaré dilluns, a veure com va això.
0: A veure si te'n vou i ho puc contar.
1: Vinga,
0: una abraçada.
2: Bon cap de setmana, Pablo.
0: Adéu,
1: Pablo Sierra. Adéu, estimat.
0: Acabem el programa amb música, també.

I d'ací mos queden 5 minutets de programa, manco, i hem de posar la nostra píndola musical per acabar-la, avui dedicada a una banda que també vos sonarà, The Smashing Pumpkins.

0: Platori, que encara sona aquesta Tonight Tonight, sí, Smashing Pumpkins.
1: Tenen anys, però... Sí.
0: Idò, i avui fa 19 anys que aquest grup nord-americà de rock alternatiu va llançar el disc Zeitgeist, el setè de la banda, que va marcar el seu esperat retorn després de 7 anys de separació.

Un altre clàssic, 1979, de Smashing Pumpkins varen néixer el 1988 a Chicago, una banda fundada inicialment pel vocalista Billy Corgan i James Iha, i poc després s'hi varen afegir Jimmy Chamberlin i Darcy Bretzky, la qual cosa va completar el que seria la seva formació original.

Una altra cançó icona d'ells, aquest Today, la banda nord-americana durant aquests anys d'anades i vengudes amb integrants del grup, ha guanyat 2 premis Grammy, 11 nominacions i 7 MTV Video Music Awards de 15 nominacions. A més, 2 dels seus discos, el Melancholy and the Infinite Sadness i el Siamese Dream, figuren en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone.

0: I de ser avui amb els Smashing Pumpkins.
1: Ai, érem més joves, eh?
0: Sí, però eterna aquesta música. Sí. Posant punt en aquest programa la setmana, tornant dilluns. Bon cap de setmana, Celestia,
1: bon
0: gràcies.
1: Bon cap de setmana, igualment.
0: I també Miguel Salel, control tècnic, com vos dèiem. Tornant dilluns i que passeu bé. Bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. El govern agilitza la tramitació de 4 noves promocions de l'Ebavi. Són 175 habitatges públics repartits pel Parc Vit de Palma, Pollença, Petra i Mó. Ho fa pel procediment exprés de declarar-les inversions d'interès cultural.
1: Amb aquestes actuacions ja són 41 les promocions impulsades per l'Ebavi amb aquesta qualificació que preveu prop de 950 habitatges públics repartits arreu de les illes. El portaveu, Antoni Costa, ha assegurat que la mesura forma part del pla de xoc per incrementar l'oferta d'habitatge públic i assequible.
2: És una de les mesures del pla de xoc per facilitar més habitatge assequible als ciutadans residents a les Illes Balears. Aquests projectes formen part de les promocions amb més de 1.200 habitatges públics que tramita l'Ebavi.
0: Un 6% dels casos de lesions medulars a l'Estat són a causa de capbussades arriscades. A les Illes, des del 2024, s'han produït 4 casos. L'Associació de Persones amb Lesió Medular de les Illes ha presentat a la platja de Ciutat Jardín de Palma la campanya Tambullides per sensibilitzar els joves i reduir els accidents que provoquen aquestes lesions.
1: Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana tenir en compte la profunditat de l'aigua, evitar tirar-se de cap i des de poca altura i, si es fa, fer-ho sempre amb les mans per davant, protegint el cap. No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medular greu i irreversible, com la que va tenir Toni Balaguer, que va pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant un aniversari amb uns amics.
3: A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
0: Les Balears lidera les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo amb un augment del 20,4%.
1: El primer mig any s'han comptabilitzat 483 barques noves. L'arxipèlag es manté com la primera província d'Espanya per volum de matriculacions per davant de Barcelona i Madrid.
0: I Costa Nord es prepara per tornar-se un escenari de cultura a la Serra de Tramuntana. Valldemossa ha presentat avui la rehabilitació d'aquest espai emblemàtic que reobrirà les portes al mes de maig.
1: El projecte, finançat amb 750.000 euros de fons europeus Next Generation, recupera un edifici que durant dècades ha format part de la vida cultural i social del municipi. Per al Batle de Valldemossa, Nadal Torres, aquesta rehabilitació és sobretot una aposta perquè el poble recuperi un espai que sempre ha sentit com a propi.
4: Estic molt content de Costa Nord i serà, crec que serà un amfiteatre molt bo pel poble de Valldemossa. Estan parlant de veure menys xirins a principis d'agost o un poc més, però sobretot dins el mes d'agost.
1: Recordem, les portes es reobriran el proper mes d'agost després de més d'un any d'obres.
0: Si abans hem informat de renovació del porter Ivan Cuellar per l'Real Mallorca, ara tenim un altre jugador que continua, Toni Tenerife.
5: Es tracta de Sito Lubumbo, el davanter natural d'Angola, serà cedit de nou pel Cagliari, club que té els seus drets esportius fins a final de temporada al Real Mallorca. El sentim en declaracions fetes als mitjans oficials del club.
6: L'any passat, quan llegué aquí, conseguí sentir l'amor, el calor dels nostres adeptes, e non vi una altra opportunità di querer voltar qui e tentar ajudar a equipa a seguir el nostre objectiu.
5: Recordar que amb la continuïtat del Lubumbo, el director esportiu Pablo Ortiz ha fet dos fitxatges, Adri Fuentes i Arnau Puigmal, dues sessions, Abubaca Suamaro i Sito Lubumbo, i una renovació, la del porter Pichu Cuellar.
0: Amb l'esport hem arribat a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
7: Més informació a ib3notícies.com.

I és que l'Alló fa una gran aposta per la cultura i en especial per l'art contemporani. A més dels espais del LOAC, s'ha estrenat també un altre espai dedicat als artistes plàstics locals que veuran la seva obra exposada cíclicament. Tot una parlarem d'aquesta i d'altres iniciatives culturals impulsades des d'aquest municipi menorquí. Després, Toni Mulet, a Mulet, ens tocarà dos temes en directe, probablement del seu darrer disc, que se diu Es Desastre, que ja podeu trobar en vinil, i a més també ens posarà el dia de concerts i altres

0: Són ja les 6 i 7 minuts. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el batle de l'Ayo José Luis Benejam, que de fet sembla que darrerament, bé, això no és d'ara, però sí que hi ha un impuls molt important per la cultura, també dèiem, especialment de cara a l'art contemporani i a mantenir viu aquest teixit cultural del municipi. José Luis, benvingut a l'Aviador.
1: Moltes gràcies, bones tardes.
0: Bones tardes. De fet, nosaltres, clar, des de Palma i des de Mallorca, a vegades és difícil conèixer tot el que feis a les altres illes, a cada un dels municipis, però sí que és cert que en els darrers anys hem parlat algunes vegades d'Sloac, que, no ho sé, troc que no és tan conegut com realment hauria de ser, no?, per tota l'obra que teniu mostrada en aquest espai.
1: La veritat és que l'OAC és un espai sorprenent, és un centre d'art contemporani absolutament fascinant des del meu punt de vista. Rep la visita d'unes 7.000, 8.000 persones cada any. Són 7.000, 8.000 persones que abans no tenien un motiu clar per venir a visitar molts, per venir a l'O, i ara sí, amb aquesta proposta artística, cultural, tan atraient que, com és l'OAC, on trobam obres de Jaume Plensa, de Miquel Barceló, de Joan Miró, fins i tot Marina Abramović, no? Tenim obra de Marina Abramović que mai s'ha exposat a cap altre indret, a cap altre lloc, i que només es pot visitar vinguent a l'O, anant a l'OAC, a l'Ayo Art Contemporani. També tenim obra de Tàpies, d'Antonio López, jo què sé, molts artistes molt coneguts arreu de tot el món i que tenen obra exposada en els més importants museus d'art contemporani o art modern que ens puguem imaginar. Per tant, efectivament, l'O té una joia. L'O és una joia, perquè sí, venir a l'O sempre vol dir poder gaudir d'activitats interessants des de la perspectiva cultural i molt específicament des de la perspectiva de l'art. Sempre hi ha exposicions, sempre tenim actes, sempre tenim motius per passar-ho bé, per tant, per venir cap aquí, però sense cap dubte, dins de l'O hi ha aquesta altra joia que és l'OAC, que efectivament mereix ser coneguda.
0: I també a Mallorca tenim alguns municipis que sembla que bullen d'activitat cultural amb moltes arts escèniques, però ja no convocades, sinó a nivell artístic, no? Molt de músics, molt d'artistes, molta de gent amb inquietuds. L'O és un d'aquests municipis, també hi ha molt de teixit, molta efervescència, també entre els joves.
1: Sense cap dubte, l'O és un municipi artístic, sempre ho ha estat, sempre ha estat un municipi on hi ha hagut molts d'artistes i molta afició per l'art, molta inquietud cultural, sempre ha estat així. Tenim molta gent que es dedica a creació artística des de qualsevol vessant que un pugui imaginar. Per lo que sí, l'O és un municipi amb molt d'art, amb molt d'artista, i això queda palès, per exemple, a l'exposició Local Art, que és una exposició dedicada només a artistes a Laurenys, que tenim en marxa des de fa unes setmanes i que està sent tot un èxit. És una exposició que està vinculada a l'OA, que és l'Ayo Art Contemporani, i que reflecteix un recorregut dels inicis de l'art a l'O fins al moment actual a través de 23 artistes locals que alguns d'ells ja difunts i tots els altres afortunadament segueixen entre nosaltres, que ofereixen visions ben diferents, diguem, pinzellades ben diferents entre si, no? Mirades també diferents, conceptes i tècniques ben diferents, que fan d'aquesta proposta una proposta, ja

0: pues molt, molt atractiva, no? Com a contrapunt a tota aquesta obra d'artistes de caire internacional que també tenim exposada, com deia abans, a l'OAC.
1: I doncs, la veritat és que pinta molt bé. A més, clar, també tenir en compte els artistes locals, poder mostrar la seva obra a un espai bé, que està dins el mateix conjunt, no, d'Sloac. Actualment són més de 20, uns 23, i crec que se podrà veure la seva obra fins a octubre. Després anirà rotant o com ho feis perquè se pugui veure l'obra de tots i sigui relativament permanent? És a dir, aquest espai se mantindrà d'ara endavant?
0: Efectivament, sí, aquest és un projecte que té intenció de portar a terme cada any i està obert a tot aquell que reuneixi els paràmetres establerts per la comissió artística. Estem oberts a rebre qualsevol suggeriment o proposta de qualsevol artista o familiar d'artista leonenc i d'aquesta manera anar configurant les pròximes edicions o les pròximes versions d'aquesta exposició. L'actual, la que tenim configurada en aquest moment, efectivament arribarà fins al mes d'octubre i després la idea és que hi hagi una renovació d'obra, una renovació d'artistes i que tothom, aquell que vulgui, pues, tingui el seu espai en aquest local art dins de l'OAC, efectivament.
1: És a dir, que hi ha una obra de cada un dels artistes o hi ha una
0: Sí.
1: selecció dels 23?
0: Sí,
1: Ah, molt bé.
0: és una obra de cada una de cada un dels artistes, són 23 obres en total. Sí.
1: Que bé. I a més, tot això ho feis també en col·laboració amb Pinzellades d'Art, que és una
0: Correcte.
1: galeria local, a la qual cosa també està molt bé. I mos va sorprendre també, clar, això no és d'avui, vull dir, no és una novetat d'avui, que també ho vàreu presentar a Fitur. En certa manera, clar, serveix també de reclam tota aquesta part cultural. A més, vostra pala, que ha viatjat molt, sap també la importància, no?, de tenir tota aquesta oferta cultural un poc complementària, no? Més vosaltres, sent un municipi d'interior, no?
0: Efectivament, nosaltres hem de generar atractius, hem de generar al·licients per fer venir la gent cap al nostre nucli urbà, cap a la nostra ciutat. La veritat és que el municipi, l'O, sí, té costa, per tant, pues, tenim zones turístiques, com altres municipis, Son Bou, per exemple, Sarrià de Cal Emporter, etc. Però el que és el nucli urbà, efectivament, pues, requereix d'estímuls, efectes de que la gent pugui venir a gaudir de tot el que ofereix el nostre comerç, de tot el que ofereix pues, la nostra xarxa de restauració i per gaudir també del patrimoni, que és ingent i molt interessant el patrimoni del nucli urbà de l'O. I aquestes activitats, aquestes propostes culturals mos ajuden, sense cap dubte, a posar en el mapa la nostra ciutat, per cert, ciutat que ho és, des de fa 100 anys. L'O té 10.500 habitants, però fa 100 anys que va ser proclamada per el monarca de llavors ciutat i precisament enguany i ara a prop de les festes de Sant Llorenç, que són les festes majors del nostre municipi, ho estem celebrant d'una manera molt particular, molt especial. I és projecte de Local Art, precisament es va presentar a Fitur. L'O és l'únic municipi de Balears que compta amb bastant propi en aquesta fira de turisme. És una plataforma des de la que donar a conèixer qui som, de on venim, què feim, cap a on anem i per sobretot posar en valor pues, tot l'atractiu cultural, no?, dels que estem xerrant. I aquest projecte es va donar a conèixer a Fitur amb il·lusió i amb l'esperit de promocionar i honrar l'art i la cultura de la nostra ciutat, la ciutat de l'O, així com de tots els artistes, no? A conèixer tots els artistes i tots els artistes que fan possible que aquesta exposició sigui una realitat en aquests moments, no?
1: I de vegades trobam a faltar un poc més de xarxa entre els diferents municipis de les illes, no? I criticam, entre cometes, el fet que no hi hagi, no sé si ara realment hi ha aquest vol directe entre Eivissa i Menorca, per exemple, aquest pont que se troba molt a faltar també. Notau manca de visita de gent de ses illes que se mou?
0: La veritat és que sí, que nosaltres a l'O, per exemple, ahir celebràvem la nit en Candela. La nit en Candela és una nit realment, no sé com que tot ho vol dir, única a les Illes Balears. És veritat que no et celebra cap altra població de les nostres illes, només a l'O la podem trobar. És una nit veritablement romàntica i molt entranyable, perquè en el centre històric de l'O apagam l'enllumenat públic, ens anem 4.000 espelmes, 4.000 candeles, que posem a una banda i l'altra dels carrers i en els voltants de ses places, del casc antic, i s'estableix d'aquesta manera, en ses espelmes enceses, un recorregut que només compta en la llum de ses candeles, no? La penumbra de la llum de ses candeles. És realment increïble, no? Redescobrir la ciutat, inclús per als propis residents habituals de la ciutat, de l'O, redescobrir la ciutat d'aquesta manera, sense enllumenat públic i amb aquesta llum tan especial. I en aquest recorregut, en aquest itinerari, cada poc, a diferents racons, tenim actuacions artístiques, tenim propostes audiovisuals, tenim dansa, música, tot molt variat, i és espectacular, realment, l'atmosfera que es crea és una atmosfera molt, molt, molt particular. I va ser ahir, per exemple, i sí que hi ha, per exemple, molta gent de Mallorca que ens ve a visitar quan aquestes edicions de la nit en Candela de l'O es celebren, no? Per exemple, molta gent de Mallorca, també alguns eivissencs, si l'està menys, però també ens visiten alguns eivissencs, a part de, pues, quantitat, lògicament, de turistes de qualsevol nacionalitat, de resta d'Espanya, evidentment, que estan passant les seves vacances a la nostra illa o específicament en el nostre municipi. La nit en Candela és un gran atractiu que es du a terme al llarg de 5 o 6 dijous d'estiu cada any. Fa ja, pues, 7 anys que ho estem fent i és un autèntic èxit. És una d'aquestes activitats, una d'aquestes iniciatives que posen-lo també en el mapa.
1: Que bé, idò, moltes coses. També teniu ara en l'estiu el cinema a la fresca, en el Pati de la Lluna, del Convent de San Diego i moltes altres activitats que la veritat és que mos agradaria poder visitar més sovint al Banco des de Mallorca i recomanam a tothom que la gent de Menorca, evidentment, però la gent de les illes que viatgi cap allà, que faci també aquesta aturada a l'O, en aquesta ciutat menorquina que avui està molt ben representada pel seu val, que és José Luis Benajam, que sempre miren d'estar al dia i mantenir viva tota aquesta part cultural. José Luis, moltes gràcies. Mos ha agradat molt tota aquesta part de suport als pintors, als artistes plàstics locals, i no volien deixar perdre una oportunitat també de tornar a parlar d'Esloac i de promocionar-lo, tot el que puguem, al Manco des de l'Aviador, des d'aquest espai de cultura d'Ivetres Ràdio. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès, com sempre. Gràcies i fins a proper.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
6: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador. IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Només són jo que aplaudesc, però mos encanta tots els que t'acabam d'escoltar, Toni Mulet, Amulet. Moltes gràcies per haver vengut avui a l'Aviador a ensar guitarra i amb el teu talent a mostrar la teva música.
1: No, gràcies a vosaltres per convidar-me, és un plaer.
0: Idò, aquest és un dels temes que trobam en el teu darrer disc, que has publicat bé ara fa un parell de mesos, mitjans maig, una cosa així, i que a més vares titular El desastre.
1: Sí.
0: És un títol que no m'esperava, venint de tu, que sempre tenies aquesta part tan... no vull dir alegre i positiva.
1: Optimista, pot
0: ser. Sí, un poc no depressiva, no podríem dir, com a artista.
1: Jo crec que continuo amb la mateixa idea. El que passa és que amb aquest disc vaig tenir una mica la necessitat d'il·lustrar com el desastre com a motor de canvi, no? Que moltes vegades hi ha moltes coses a la nostra vida, molts canvis, moltes evolucions, molt de creixements personals, professionals, el que sigui, que comencen de desastres, no? I cadascun tenim el nostre, i el disc, com a bon cantautor, sempre pecam de tirar les coses cap en el camí de les relacions romàntiques, no? Perquè són una eina per comunicar coses i comunicar coses que mos fan mal, molt honestes i molt útils per comunicar aquestes coses, però en el final jo crec que també xerra de manera universal de com païm de vegades, no?, aquests desastres i aquestes ruptures, ja sigui amb coses de la nostra vida amorosa com en coses de la nostra vida professional, familiar, sentimental, el que sigui.
0: Tot el camí ajuda a avançar, al cap i a la fi, sí. I també per als creadors, es vulguis o no un poc de font d'inspiració, no?, de vegades, els patir o...
1: Sí, a més de que bueno, és part de la nostra manera de viure, no? De com anem equilibrant, no?, de vegades la balança de lo bo i de lo dolent, no? I com de vegades les coses dolentes també t'ensenyen a valorar més les coses bones que te venen a la meva vida. Jo, de fet, personalment, amb el procés de desastre m'hi sent molt emmirallat amb el procés que he patit a nivell de creació artística, no? Que hi va un moment en el que, bueno, veníem des de l'iri de joventut, de sortint de la pandèmia, de volcar-ho tot cap a una expressió creativa, cap a una expressió artística, i a voler-me dedicar en això i veure com de vegades una cosa que disfrutes moltíssim de fer, com és la música, també hi ha moments que te pot generar ansietat o te pot generar coses negatives, no? Te pot passar per damunt, no?, de la situació de vegades, i precisament jo en aquest disc una cosa que m'ha ajudat ha estat a retrobar-me amb això i a plasmar-ho a través de la història d'una ruptura i de com després de la ruptura tornar a recuperar una mica la sensació de tenir ganes d'estar allà present, no?, a la vida en general. Jo m'hi sento emmirallat una mica amb el procés que he tingut amb la música aquests darrers anys.
0: Idò, molt bé, perquè és vera que, jo t'ho deia abans d'entrar a l'estudi, que recordava que, clar, després de vera que vas tenir una pujada tremenda i un moment així alt, record que m'agradi, no, ara m'aturaré un temps, un any o això... I jo vaig dir, no, com pot ser? Però és vera que ha passat volant aquest temps, sí. Has tornat... fa temps que has tornat, vull dir que no va durar tantíssim i és necessari de vegades aturar, com dius, sí. Replantejar i començar una etapa nova.
1: Sí, perquè aturar te permet plantejar per què ho fas, no? I crec que no és una cosa única de la música, tot i que amb companys i companyes de l'escena, tant sigui d'aquí com de Catalunya o del País Valencià, això és una cosa que l'hem xerrada i que crec que mos passa una mica a tots, que hi ha moments en què necessites aturar per poder fer una anàlisi de com ho estaves fent, de per què ho estaves fent, de per què ho vols fer realment, de com ho vols fer a partir d'ara, no? I trobar una manera que sigui sostenible, no? Perquè crec que amb ser actual, amb el moment actual que vivim, on tot està extremadament democratitzat a nivell de creació, que tu a casa teva amb un micro i un portàtil te pots gravar 10 discos, si vols, la pressió que tenim de vegades per fer les coses d'una determinada manera, potser sense aturar-nos a pensar tant de quina manera les volen fer, no? I la pressió aquesta de vegades te passa per damunt, no? Perquè sembla que si no fas les coses d'una determinada manera no tocaràs a segon quin puesto. Si no fas les coses de determinada manera no estaràs en els mitjans de comunicació, no te faran cas. Si no fas xarxes, la gent no te veurà. Si no fas I estàs més pendent de lo que has de fer de lo que vols fer, no? I aturar de vegades te permet rompre la roda, no? I poder tornar a analitzar per què ho vols fer.
0: Veure que és important i que no ho és en aquestes coses. Antoni i Na Xisca s'han afegit en aquesta fornada d'artistes que també volen dir la seva en relació a la situació actual, al territori, ho han plasmat tots junts a un tema que trobau en aquest darrer disc, Es Desastre, la cançó és In Paradise.

0: és un altre dels temes que trobam a Es Desastre, que a més, Toni, fa dos dies que va arribar el vinil, hi ha camisetes, m'encanta la portada, i bé, i ara parlarem també una mica dels videoclips i de les imatges que heu fet per acompanyar-lo. Què representa la portada? Ui, ja no te sentim, ara tot d'una... Te sentirem, Toni.
1: Dic que la portada és... O sigui, ja fa molt d'anys que faig feina amb l'Arnau Fernández, que és un company d'aquí de Mallorca, que ara tenim la sort de fer feina junts 24-7, i és, ja fa... Tots els discos els he fet amb ell, amb aquests dos darrers els hem fet també en col·laboració amb Alba Font, i jo sóc molt de confiar cegament en el que me proposa la gent en la que faig feina, perquè per qualque cosa feim feina junts, per qualque cosa mos hem triat una altra per acompanyar-nos amb aquest camí, i quan els hi vaig explicar el concepte del disc, tant en Arnau com en Alba, una de les coses que vàrem veure és que, bé, que hi havia una part del disc que continuava sent una mica l'amulet que coneixíem tots els que havíem participat del projecte, no? Que era l'amulet potser més íntim, més com la cançó que he tocat en el principi, o algunes altres que hi ha en el disc, però després a la vegada hi havia un amulet reimaginat, no? Que potser surt en aquesta cançó que heu escoltat ara, la d'In Paradise, que han fet en el Xisca, perquè realment ha estat un treball de molta experimentació, no? I crec que el que vàrem intentar va ser que a la vegada se mantingués una mica l'essència a nivell visual de lo que havíem estat fent fins ara, no? Amb una cosa una mica abstracta, són totes les portades de tots els singles, inclosa del vinil, són unes litografies, unes cianotípies, perdó, d'algues que se varen fer durant el segle XX, i tot són aquestes cianotípies reimaginades d'una manera que també representin aquesta sensació d'una cosa nova, una cosa una mica forçada, no? També amb els colors, una cosa una mica destruïda de vegades, que era una de les coses que en aquest disc mos feia ganes, no? Agafar el que havíem fet fins ara, rebentar una mica i poder tornar a començar des de zero segons quines coses que de vegades també fa falta.
0: I d'aquesta cola, bé, guapíssima, la portada, el disc, tot, el tema que escoltàvem, un poc de denúncia, ara de cada vegada en sentim més, cançons sí, d'aquest tipus, un bon desastre, aquí sí que el tenim, un bon desastre, i a més, en Xisca també diu, dona bastanta branca, tu també, a la lletra que podeu escoltar, recuperar, a les plataformes, bé, també és un disc que em dedica, s'ha publicat en Cucavela, que te dona sempre suport. Sí. I a part de la col·laboració de Xisca, n'hi ha d'altres, algunes desconegudes, que m'agradaria que comentassis.
1: Sí, bueno, jo sempre m'agrada molt col·laborar, sempre ho entres com una part del procés, que per jo és imprescindible, perquè bueno, cadascú tenim maneres d'escriure, de produir, de compondre molt diferents els uns en els altres, no? I col·laborar amb qualcú implica... compartir i formar part del procés de l'altra persona, no? Per exemple, una Xisca en aquesta cançó d'Imparadaix, jo és el meu estil, sí que és vera que estem a de fer cançó amb un missatge de crítica, amb un missatge social, de protesta, era una cosa que tenia la gent des de feia temps, que m'ho feia ganes fer-la, però, per exemple, jo tinc el meu estil d'escriure i de plasmar missatge, és més sutil, més irònic, pot ser, en canvi, en Xisca té aquesta ràbia, no? Té que és una cosa... Sí, aquesta sí. Ràbia sembla que és una emoció que avui en dia no podem tenir, no? La ràbia, sembla que la mínima que mostram una mica de ràbia envers les coses, de sota ja mos tillen de violents. I per exemple, en Xisca aquesta ràbia la necessitava en aquest tema, no? I és una cosa que si l'hagués hagut de fer jo per el meu compte, no l'hagués feta. I me passa el mateix amb les altres col·laboracions, que en aquest disc són Jo i Maria Ribot, que de fet els vàrem enganxar a les últimes, perquè ja es varen gravar el tema al setembre, el varen publicar al novembre, i el gener ho estaven deixant, o sigui que va ser de les darreres coses que han fet en música i a nivell de col·laboracions, i amb en Pere Joan Company. En Pere Joan Company, per qui no el conegui, m'ha estat acompanyant a mi amb el banjo i amb la guitarra des de el 2019, que varen començar, i va començar el seu projecte en solitari fa un parell d'anys, I quan, bueno, la cançó de Hippie era una història que ell ja la coneixia, la història que conta la cançó de Hippie, ell ja la coneixia perquè l'havíem xerrat i l'havíem viscut de, no junts, però de manera simultània, potser, i poder-li, poder compartir el tema amb ell també, també va ser una cosa molt xula, també intentant que les parts, una cosa que crec que és guai de les col·laboracions d'aquest disc és que les parts de lletra que canta cadascun són escrites per cadascun, no? I no és... pot ser diferent de com ho havíem fet fins ara, que jo escrivia tota la lletra i llavors triàvem qualcú que col·laborés, no? I en aquest cas sí que és l'essència de cadascun, fins i tot en Nachís, que la cançó l'han produït junts, amb en Pere Joan, la seva part, la va produir ell de manera exclusiva, en Josep Ti Maria Ribot el mateix, i crec que és una manera també de que se plasmi una mica més la personalitat de cada artista i també de jo, a nivell personal, poder conèixer també altres maneres de fer feina que tenen ser altra gent, per tant, per jo és molt enriquidor i crec que pel disc també.
0: Que bo, Toni. Conversam amb en Toni Mulet. A Mulet avui ha estat tan generós de venir a presentar el seu disc, però tocant en directe, encara que el sentim també de fons i el podeu recuperar a les plataformes. És vera que, encara que fas música actual, folky, un poc, cançó d'autor, has ficat molta d'electrònica, però no així de passada, sinó ben present, a molt de temes del disc, que entenc que també és una evolució i que una cosa no lleva a l'altra. Te sents còmode amb aquesta part?
1: Sí, perquè o sigui, és una cosa que a mesura que han anat passant els anys i han anat passant discos i cançons, música és música i és igual. O sigui, sí. Arriba un moment en què sí que pot ser en el principi intentes cenyir-te més a una certa estètica, no? Estètica musical o estil, com li vulguis dir. Sí que en el principi pot ser ho intentes més perquè te dona una sensació de control, no? I de comoditat. És dir, ostres, mira, faig aquest estil, sé les meves referències, sé el que faig i tal. Però a mesura que passen els anys i vas coneguent gent nova i vas col·laborant, jo, una cosa que crec que me representa molt, tant jo com en el projecte com a tal, és el que dèiem abans, no? Trobar-te amb diferents persones dins l'estudi, fora de l'estudi, damunt l'escenari i tal, i això te fa conèixer moltes maneres diferents de fer feina i fa que puguis anar incorporant una mica coses que t'agraden de cadascun, no? I, per exemple, en l'electrònica, amb Nachís, que fa moltíssims anys que estem fent coses junts, encara que no totes hagin sortit ni totes siguin evidents, però, vull dir, fa moltíssim de temps que estic col·laborant amb gent que té estils completament diferents i maneres de fer completament diferents, i això fa que arribi un moment en què ja no vegis estils, sinó que vegis recursos, no? I crec que una cosa que hem intentat en aquest disc és no cenyir-nos a una estètica o un estil molt concret, sinó deixar que cada cançó una mica tragués la seva personalitat de manera una mica sense cercar-ho, no? Estem a l'estudi, que necessita aquesta cançó, necessita això, no mos aturam a pensar si això és d'un estil o és d'un altre, no? És un recurs i la cançó ho demana, per tant, endavant, no? I ha sortit una mescla de manera molt poc premeditada. Realment ha sortit una combinació d'aquest estil més folk i d'un estil més electrònic de manera molt natural i bueno, és el disc. De vegades arriba un moment en què el disc és el que és i tu ja passes a un segon pla amb el que vols o el que no vols.
0: Així és, i del disc se diu Es Desastre, Es de Mulet. Podem avançar algun concert o tens molts aquest estiu?
1: No molts, perquè com que també part de la corolla que vaig tenir quan vaig decidir fer l'aturada va ser per una mica per la pressió dels concerts, no? Per al final, quan no vius d'això, arribes cap de setmana, quan és teu únic moment per aturar i reposar i trobar-te que tens dos concerts o tres aquell cap de setmana, arriba un moment que segons quin concert siguin dius, no sé si me convé. Però sí que en faran dos, perquè tenien ganes de presentar aquest disc en directe aquest estiu, que són ara aquestes setmanes. La setmana que ve, és divendres, dia 17, serem a Santa Maria amb el Suassi i amb els Islanders, a més de DJs del poble, que, bueno, jo que soc de Santa Maria, tocar per festes pues sempre és una alegria.
0: I baixar a plaça, no?
1: Sí, i et jugar a casa, vull dir, això sempre és més fàcil i agraït a l'Ajuntament per confiar en jo. I després, la setmana següent, dia 25, és dissabte, estarem a Samovo fent una mica el tancament d'aquest festival que ha significat tant per tants de músics i tant de públic també d'aquí de Mallorca, que crec que molt va fer creure que ens va fer creure una mica en el que fèiem i en el que teníem, no? Aquí, una mica d'autoestima que crec que ens feia falta en un moment determinat, i tot i que fa molta pena que se'n vagin i que ho deixin, ser allà i poder-ho despedir com Déu mana i poder-li fer una mica de homenatge, pues, és una cosa que em fa moltes ganes. Per tant, això, dia 17 a Santa Maria i dia 25 a Sant Joan, a Samovo.
0: Ah, molt bé. Idò, bé, Samovo jo crec que qualque dia tornarà, ara han de partir i... Qui sap si d'aquí uns anys poden tornar. Toni, quin tema faràs per acabar?
1: I tancaré amb la primera cançó que vaig publicar d'aquest disc, que és Cor Marí, i bueno, xerra, és una frase de Fernando Garfella, un bussejador que va morir, no recordo exactament quin any, bussejant per davor la Dragonera, i és una frase que, bueno, no sé fins a quin punt és 100% real la història que m'arriba, però que un company que fa feina a la mà i tal, m'ha dit que era una frase que la deia, que era de el cor marí sap volar, però a ell li agrada més nedar. Una mica aquesta frase que m'ha inspirat i d'aquí va sortir aquest tema que es diu Cor Marí.
0: I amb aquesta cançó t'agraï moltíssim, Toni Mulet, que hagis vengut avui a l'Aviador. Enhorabona per aquest disc nou, Es Desastre.
1: Moltes gràcies.

però mirava sempre tan a prop. I és ara que he sortit al món i veig les coses

s'endinsa dins lo immens. El cor marí que sap volar podria pujar al cel, però a ell li agrada més nedar, i és ara que he sortit.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
10: Idò, pràcticament 10 minuts perquè siguin les 7 en aquesta part final de l'agenda. Saludam en primer lloc a David Ventura, que ens acompanya des de les Pitioses. Com estàs, David?
11: Molt bé, molt bones tardes, estupendament.
10: Que bé, i d'ara parlarem de tot el que hi ha per fer a Eivissa i a Formentera aquest cap de setmana, però abans volem sentir una música i parlar-vos d'un concert que tindrà lloc aquest diumenge.

0: I d'aquest dia, dia 12 de juliol, però de fa 25 anys, se va convocar el primer festival, la primera edició del Waiting for Waits. Aquest diumenge se'n celebrarà aquest aniversari i un dels músics que hi actuarà com a, no ho he dit a l'ONE, però amb un grup que actuarà abans d'aquest artista que escoltem de fons, és Xavier Escutia, que estarà juntament amb Antoni Vives fent bé, una mitja dotzena de temes per encalentir l'ambient. Xavier, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal? Com estàs, Mònica? I que sí, sí que pot dir Talone, eh? No hi ha cap problema.
0: Sí, no fan Talone, no? Sí. Conta-mos-ho, tu hi eres aquell dia, el dia de s'estrena de l'actuació d'aquesta cantant de Nova York?
1: I de, mira, no hi vaig ser. Quan en Tomeu va fer el primer Waiting for Waits, que ho va fer a Sala Sonotone, si no record malament, bé, no hi vaig poder anar. Però sí que vaig veure qualque vegada que hi havia una botiga de discos que duia en Lluís Segura i els duia les hores baixes a fer acústics abans de... I crec, record haver vist Willard Grand Conspiracy i alguna cosa més, val? Sí que després, a partir d'aquí, sí que he anat pràcticament tots els concerts que va fer durant els principis dels anys 2000 i tal. Això va ser l'any 99, si no record malament. O l'any 2000, no, 2001.
0: 2001.
1: 2001, sí. I sí que ha anat després en els concerts que ens ha fet en Lisboa, ha fet a Arca i tot això, però en els primers que va fer la Sonotone no hi vaig ser, no.
0: Però bé, Merily Cortes arriba avui mateix, diumenge actuareu en aquest espai tan especial. A Muro, vosaltres fareu amb Antoni Vives un repertori especial, no?, de just aposta per aquesta edició. Què fareu?
1: Sí. Mira, bàsicament el que mos va demanar un poquet en Tomeu, val?, que era agafar cançons d'artistes que havien passat per Waiting for Waits i tocar cançons seves, no? I hem triat una de Willard Grand Conspiracy, una de Neil Casal, el Salsia, una altra d'en Tom Waits, òbviament, que és obligatori a qualsevol event de Waiting for Waits. Crec que hi ha dues cançons d'en Richard Thompson i una d'un dels meus artistes preferits, que és en Robin Hitchcock, que també va estar dins el festival, crec que l'any 2004 aproximadament el va d'un Tomeu Arca.
0: Idò, també hi haurà músics locals, a part de Toni Vives i Xavier Escutia, que actuaran abans d'ella.
1: Sí.
0: Clar, han d'anomenar també els músics locals, algun d'ells que també ha estat a Los Valendas, no?, i a La Granja, en Juanjo Tomás, i també hi haurà dos joves, na Clara Botín, que tocarà sa flauta, i en Tomeu Bandini Gomila, el teclat que s'esfida d'en Tomeu.
1: Ahà, val, doncs mira, no ho sabia, la dos fills d'en Tomeu.
0: Què dius?
1: La primera notícia. M'ha semblat fantàstica, és una segona generació. Entens que
0: bé,
1: que agafi relleu.
0: Xavier, idò, en aquesta part de l'agenda tenim en Gavi Rodas, que avui mos ha destacat un concert per tot el cap de setmana i és justament el vostre.
2: Buenas tardes. Mi principal recomendación para este fin de semana es acercarse a Muro. En el claustre del convent, a partir de las 8:45, actúa Marily Cortes, cantante y compositora residente en Nueva York, ha sido telonera del mismísimo Bob Dylan, que se dice pronto. Estuvo hace 25 años en el nacimiento del ciclo Waiting for Waits y para celebrar esta efeméride, regresa a Mallorca. Una actuación que no hay que perderse.
0: Havien d'escoltar un poc també de Valendas. Xavier, ja ho han sentit, serà a Muro. Fa molt de temps que no tocau vosaltres amb Antoni. Vos fa ganes tornar a pujar a un escenari?
1: Sí, ens fa ganes, però el que passa és que nosaltres ja fa bastant de temps que... Jo crec que el punt d'inflexió va ser la pandèmia, no? Que va ser en el moment que van deixar de tocar durant un parell d'anys i després ja molt va costar un altre pic tornar a agafar el mateix ritme, però sí que el dia que sorgeix alguna cosa mos posaran les piles i tocam. ¿Vale? A més que sobretot és que mos ho passam bé, són dos col·legues. Fa el primer concert que varen fer plegats el varen fer a Sant Francesc, que en el teatre de Sant Francesc, que allà a la plaça de Santa Eulàlia, a l'any 80, és a dir, fa 46 anys. ¿Vale? Vull dir que...
0: Ja està bé, eh?
1: Sí, ha estat el company musical que més temps m'ha durat. Vull dir, a part que som amics i mos ho passant bé, dues guitarres. Vull dir, no hi ha molta complicació, eh?
0: Que bé, idò, Xavier Escutia, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica, per pensar en nosaltres.
0: No, molt de gust i llarga vida en Tomeu Gomila i a les seves convocatòries de festivals, se diguin...
1: Sí, com es duri.
0: Com se diguin,
1: que duri molt d'anys.
0: Exactament. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Venga, diumenge. Gràcies. Idò, adéu. David, conta-mos, què tenim a Eivissa i Formentera?
3: Mira, a Eivissa tenim festes patronals, dos en marxa, Escarà i Escovells. A Escovells, aquest dissabte, tenim Nit de Rock amb Fuss Project i La Hoguera, que és la setmana passada ens deia que trobava a faltar grups de tribut.
0: Sí.
3: I aquí teniu un grup de tribut a Extremoduro.
0: Serà sí, senyor.
3: Ja hem complert la cosa, afortunadament. Serà a partir de les 9. I a Escanà, el dissabte tindrem Fire, Barbena Popular, Concert de los Varadero i Correfoc a les 11 de la nit amb els nostres ferits. Aquest dissabte també, dos altres cites als Endèmics. Folk Indie al Mercadet d'Estiu de Sant Josep, a partir de les 12 del migdia. I al vespre hi haurà la peça teatral Els Corsaris, d'en Vicent Tur, interpretat per Miquel Vingut i Alejandro Varela, i música de Miquel Àngel Aguiló. Serà al pati del Museu Etnogràfic de Can Ros a partir de les 10 de la nit. I ja de cara a la setmana que ve, el proper dijous, hi ha una cita a l'escenari Venice Bay de Cala de Bou amb l'actuació dels Lala Love You, a partir de les 8 de la tarda. S'ha de dir que després hi haurà un after party a la sala nocturna de l'Hotel Los Felices. I aquest cap de setmana s'ha de dir que continua Formentera el cicle de música a les places, divendres a la de Sant Ferran i dissabte ja a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
0: Que bo, quantes coses. T'he de dir, David, que la setmana que ve un grup tribut a tocar a Palma que se diuen These Smiths i que fan tribut als Smiths. Tu hi aniries en aquest o no?
3: Tribut als Smiths?
0: Sí.
3: Magnífic. El que passa és que fer d'impersonato de Morrissey és una enormíssima responsabilitat que et posa sobre les teves espatlles, eh? No tothom és capaç de fer-ho.
0: Tens tota la raó. Anem a escoltar què mos proposa Nana a Menorca. De fet, hi ha una proposta singular que nosaltres, si fóssim, també hi aniríem. Anem a escoltar-la.
4: Hola, hola. Jo, sobretot, us recomano que cap de setmana no us perdeu la inauguració del Festival Pedra Viva, que torna després d'un any de repòs, i ho fa amb una peça que fins ara no s'ha vist estat espanyol i que de moment sembla que només la podrem veure a Menorca. És una peça que transforma el paisatge en un escenari amb unes estructures flotants i damunt d'aquestes estructures hi ballen amb un llenguatge escènic molt arriscat. És una proposta que fa moltíssimes ganes. És avui divendres a les 7 i a les 9 a Hausen am Wirth, a Silla del Rei, i es diu El pes de l'aigua. Això és la meva recomanació destacada.
0: Moltes gràcies, Anna Gornés. A part d'aquesta proposta, que ja ho heu sentit, és avui a les 7 i també a les 9, a Hauser i en Wirt, a Maó, també tenim el concert inaugural de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella. Tindrà com a obra central la Sinfonia del Nou Món, de Dvořáka, i també tindrem una proposta, això serà avui a les 9, en el Teatre d'Esborn, i en el claustre, avui, Javi Medina en banda. Demà Lucía Fumero presenta Folklore i diumenge Rob Clearfield actuarà també dins del cicle de jazz dels diumenges. I David, ahir vas anar de festival, se pot contar alguna cosa?
3: Sí, bueno, s'ha de dir que jo estic a Barcelona, vull dir, perquè m'he vingut al Cruïlla Festival i molt bé, ahir vaig veure el Suet. O sigui, a veure, ahir hi havia gent d'edat perquè actuaven Suet i Pixies, imagina't. Doncs gaire jovent no hi havia, però s'ha de dir que hi ha una cosa admirable, que és el senyor Brett Anderson, que té 58 anys, com es movia. Bueno, és una cosa... És tot un exemple pels que ja també tenim una edat. Ens encaminem cap a aquesta. Mira que bé. I avui, mira, ara aquí puc actuar a l'IS i després, bueno, venen els Arreu Bogotà, que a mi jo no em convencen, però que a la gent els agrada moltíssim. Vindran aquells dos italians que fan Italo Disco i que fumen i beuen mentre es punxen i que s'han fet molt virals i que són magnífics. I també estaran per aquest sud i també estaran
0: molt
3: amb molta gent, en definitiva.
0: I de molt bé, això a Barcelona. Jo vaig cercar festivals a Eivissa i no vaig trobar res. Sí. I clar, ets a Barcelona.
3: No, a Eivissa com ja està, molt, David, ja el sonarà amb el mes d'octubre.
0: Hem de partir. A Madrid també molta gent s'ha anat al Mad Cool, però nosaltres tornarem dilluns a partir de les 6. David Ventura, moltes gràcies i a tots molt bon cap de setmana. Adéu.
3: Adéu.
5: Bon vespre, són les 7.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: Avui, 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, continuen les altes temperatures en una jornada estiuenca en què mig centenar d'infants que van a una escola d'estiu de Palma s'han trobat malalts de la panxa. Ara la Conselleria de Salut n'investiga les causes. I mentre els virus i les bactèries proliferen en la calor, el foc tampoc no dona treva i el Maria són el manco 12 les persones mortes i 23 sense localitzar en un incendi forestal en Los Gallardos que ha desfermat la tragèdia. I bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui a la baixa sense llum per una avaria en un cable subterrani avui cap vespre i serem en directe a Vila. Bon vespre, Victòria Morell.
1: Bon vespre. Les zones afectades són el carrer Aragó, l'avinguda d'Isidor Macavic i els barris de Ses Figueretes, Can Misses i Cap Èpsimo.
0: I les Balears són la vuitena comunitat autònoma d'Espanya amb més ciberdelictes.
1: L'any passat es varen denunciar prop de 14.000 casos de ciberdelinqüència. La majoria de les denúncies foren per delictes com estafes relacionades amb les targetes de crèdit o dèbit.
0: I polèmica a Santa Maria.
1: Polèmica perquè s'ha ajornat el pregó de festes per mort del partit de futbol d'Espanya contra Bèlgica que comença avui a les 9.
0: A l'àmbit nacional, un dia més, coneixem noves imputacions pel cas Leire.
1: Són l'excap del gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. El Masaiz és la portavoz del govern.
2: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre, venimos diciendo total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
0: I al món, no ens oblidam de Venezuela.
1: Quan pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol ocorregut ja fa 15 dies.
0: I en els esports, el Real Mallorca fa oficial la continuïtat de dos futbolistes més. Bon vespre, Toni Tenerife.
3: Bon vespre. Per una banda, el veterà porter de 42 anys, Iván Pichu Cuéllar, que continuarà per tercera temporada consecutiva al conjunt vermell. Per altra, la del davanter, Sito Lubumbo, cedit una temporada més pel Cagliari italià.
0: I podem dir que tothom, el manco el 95% de la població, espera amb impaciència el descens de les temperatures màximes que es preveu per demà dissabte, ara que tampoc no és per deixar de banda els ventalls, perquè per mi fregarem els 38 graus a alguns indrets de les illes. No és així, Margalida Ribas?
4: Així és, bon vespre. Aquest cap de setmana arribarà amb una petita treva pel que fa a la temperatura, com dèiem, especialment a la meitat nord de l'arxipèlag. Gràcies a l'arribada de vent de gregal, aquesta entrada farà que les màximes al nord quedin per davall dels 36 graus. En canvi, a la meitat sud mantindrem actius avisos grocs per calor, amb temperatures que oscil·laran entre els 36 i els 38 graus. Novament, aquells valors més elevats es preveuen de cap al sud de l'illa de Mallorca. En conjunt, el temps vendrà dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts durant el matí, que es aniran retirant cap al capvespre. També destaca l'arribada de la pols en suspensió, que ens acompanyarà fins a la propera setmana, i un vent que bufarà fluix, com comentàvem, de gregal. Pel que fa a la mà, situació marítima marcada pel marejol, en qualque redol de maror, i en definitiva parlarem d'aquesta petita treva abans de la remuntada de la temperatura que s'espera per a l'inici de la propera setmana.
0: Gràcies, Margalida Ribas. Ja ho heu sentit, petita treva, però tornarà, tornarà, i de ben, ben forta aquesta calor. Però aquesta també ha estat una jornada complicada a les carreteres de les illes i encara trobam retencions en algunes vies. Per conèixer com et circula en aquesta hora, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Bon vespre, Daniel Femenia.
5: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobant tràfic lent i aturades intermitents, el M20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura del carrer Aragó fins a Sant Llàs, en l'autopista de Llumallor. També el M9, autopista de Llumallor en sentit Palma, des de l'altura del polígono Sonoms fins a Escoll d'en Rabassa, i és la mateixa via, però en sentit Llumallor, des de la rotonda del Molinar fins a l'altura de l'aeroport. Això és tot per ara, bon vespre.
0: Bon vespre, gràcies per aquesta informació de servei, Daniel Femenia. Lluís Fortesa és el control tècnic. Comencem.
6: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Esteu escoltant l'informatiu vespre de la ràdio pública i també hem de dir que Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit alumnes d'una escola d'estiu de Palma. La conselleria ha rebut avui la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que mig centenar dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
1: Segons explica el director del centre, Toni Frau, va ser dimecres quan els primers alumnes es varen començar a trobar malament i a tenir vòmits, una situació que, diu, durant aquests 3 dies ha afectat la meitat dels alumnes del centre. La Conselleria de Salut té constància de 4 casos notificats avui per un centre de salut i ja investiga quines poden ser les causes. Aquest divendres, una inspectora ha visitat les instal·lacions del centre. Dilluns, Seguretat Alimentària tornarà al centre educatiu per agafar mostres dels aliments que s'han cuinat i servit aquests dies als alumnes. Toni Frau és el director del centre.
7: Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha alguna classe que només tenim 2 alumnes que vomiten.
1: Tant alumnes com professors mengen el mateix, però això Frau no sap si pot tractar-se d'una intoxicació alimentària.
7: És que nosaltres el que pensam és que quan la guarderia de matí estan junts, saps? A nivell aeri s'ha traspassat el virus entre ells, m'entens? Perquè els adults menjant el mateix que els nins i tothom estem bé, m'entens? I també els d'un any i dos també mengen

0: Tot això que explica i més, coneguent que hi ha un brot i que han d'anar ben alerta. Moltes gràcies, doctor Valverde, per aquests apunts que ens ha donat i per la seva disposició.
1: Un segundo, que es que si no lo digo me
0: Sí,
1: muero.
0: i tant.
1: Cuidado, lavado de manos con agua y jabón. Limpieza y desinfección fundamental de duchas y tal, y de todo, de piscinas y tal, porque muchas veces el niño que tiene gastroenteritis se baña, o se ducha, quiero decir, y contamina el agua de la piscina. Entonces, un niño que tiene gastroenteritis, por lo menos 48 horas, no le dejéis meterse en la piscina. Es una mínima indicació.
0: I de ben clar queda això. Higiene i no rompre la cadena de fred. Això és essencial. Moltíssimes gràcies, doctor Valverde, per aquest apunt a més en unes dades com aquestes.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon vespre. Unes temperatures que afecten també la gent gran i, com ens ha dit el doctor Valverde, la gent gran és més feble i en plena onada de calor. I en temperatures que registren rècords ens arriba una denúncia del geriàtric de Sant Lluís perquè la meitat de les habitacions no disposen d'aire condicionat. Tampoc no funcionen els aparells dels passadissos, com ens explica Excel Camarassa.
2: Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i també treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix del risc que implica aquesta situació.
3: Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua y se han tomado medidas. El ayuntamiento por su parte ha mandado ventiladores que también nos da un poco de miedo puedan tropezar con ellos porque son de estos de suelo, con patas. También por parte de la empresa pues vamos a darles gelatinas, dos gelatinas al día, para que estén más hidratados.
2: Unides Podem també ha denunciat la manca d'aire condicionat. Adverteix que suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del servei. Sentim Vanessa García, és la portaveu de Podem a Sant Lluís.
4: 12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
2: Aquesta situació se suma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps que genera moments de tensió.
0: I encara pel que fa a salut, l'Estatut Marc ha sobrevolat la reunió del Consell Interterritorial en les comunitats autònomes.
5: La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat en l'ordre del dia d'avui, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar-hi un decàleg de posicionament comú en contra l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar així la vaga indefinida anunciada pel proper mes de setembre.
6: Un conflicto que se prolonga y que además no, ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
5: La ministra García ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. A més, s'ha aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
0: I heu de saber que un 6% dels casos de lesions medulars a l'Estat són a causa de capbussades arriscades. A les Illes, des del 2024, s'han produït 4 casos. L'Associació de Persones amb Lesió Medular ha presentat a la platja de Ciutat Jardí de Palma la campanya Zambullides per sensibilitzar els joves i reduir els accidents que provoquen aquestes lesions.
5: Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana tenir en compte la profunditat de l'aigua, evitar tirar-se de cap i des de poca altura, i si es fa, fer-ho sempre amb les mans per davant per protegir així el cap. No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medul·lar greu i irreversible, com la que va patir Toni Balaguer, que va pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant un aniversari amb uns amics.
7: A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
5: Després de passar 2 anys a un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb atenció constant, Toni, que és usuari de l'Associació de Persones amb Lesió Medular i altres discapacitats físiques, assegura que el suport familiar és clau. La vicepresidenta de l'associació Aspaim, Carolina Ligero, recomana molta precaució i destaca la manca d'ajudes públiques.
8: Però el que sí jo diria és que se piensa mucho, també hace un mal movimiento, porque luego vienen las consecuencias de que hay de depender de otra persona. Luego, económicamente, es verdad que el gobierno no ayuda mucho.
0: I ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
9: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I segurament en sou conscients i ho patiu pràcticament tot l'arxipèlag, que està avui en nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus, per exemple, a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està en vista taronja i la resta de la comunitat en groc. I si ara vos connecteu en aquest informatiu vespre de la ràdio pública Vos Amensam, que m'ha explicat que demà millorarà, però només una mica.
1: Però en qualsevol cas, els experts adverteixen que les illes reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi. Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca, que ara es converteix en un combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Davant tot això, el govern fa una crida a extremar la precaució i recorda la impotència d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'1-2. Toni Costa és el portaveu.
2: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: Això a les Illes, mentre el Maria, més de 400 efectius i un centenar de vehicles continuen fent feina ara mateix per sufocar les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos, que ha deixat 12 persones mortes i altres 23 persones sense localitzar. És ja un dels incendis més letals que han afectat Espanya en les darreres dècades. De moment, s'han cremat 3.000 hectàrees.
1: Tot apunta que les flames haurien començat per la caiguda d'un cablejat elèctric. La previsió de l'incendi ha millorat i a hores d'ara evoluciona de forma més favorable que al matí. La Guàrdia Civil revisa els terrenys calcinats en la recerca de possibles víctimes. De moment, però, el balanç de les víctimes mortals es manté en 12 persones i altres 23 que encara no han estat localitzades. De moment, només s'han posat 3 denúncies per desaparició. El ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
3: La necessitat de que en totes aquestes ocasions, en totes aquestes tragèdies i emergències, seguir las instrucciones que se dan, que las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
1: Pel que fa a les 8 persones ferides, 4 han estat traslladades amb helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les altres 4 reben atenció mèdica a Almeria.
0: I mentre les Illes, el Consell de Mallorca i l'autoritat portuària reforcen la col·laboració per la prevenció i extinció d'incendis, salvament i protecció civil.
1: Les dues institucions han signat un conveni per a potenciar la coordinació. D'aquesta manera continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència. El Consell de Mallorca es compromet a coordinar emergències específicament al Port d'Alcúdia. Escoltam el seu president Llorenç Calmés.
4: Per altra banda, el Consell de Mallorca se compromet a que els bombers de la nostra institució actuaran en funcions de prevenció, d'adequació, de simulacres, d'evacuació i, sobretot, d'aturar qualsevol tipus d'incendi que se produeixi dins l'autoritat portuària en el port del Curi, concretament.
1: Precisament el president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, destaca el compromís en la seguretat de les persones.
5: És un placer volver a encontrarnos para renovar este convenio, que más allá de su contenido administrativo representa algo mucho más importante, el compromiso de dos instituciones con la seguridad de las personas y con la protección de una infraestructura que son esenciales para Mallorca.
1: Amb dues institucions s'han mostrat molt optimistes en la signatura d'aquest conveni, que s'han mostrat oberts a seguir col·laborant.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.

0: Encetar amb la plana de succeïts perquè la ciberdelinqüència ja representa un de cada 6 delictes que es cometen a les illes. Les darreres dades del Ministeri de l'Interior corresponents al 2025 confirmen que els delictes a través d'internet continuen guanyant pes amb prop de 14.000 infraccions registrades al llarg de l'any. Tot i això, les Balears encara es mantenen per sota de la mitjana estatal, on aquest tipus de delictes ja representen prop d'un 20% del total.
1: El delicte més habitual continua sent el frau informàtic. Es tracta principalment d'estafes relacionades amb compres en línia, suplantacions d'identitat o enganys bancaris, una modalitat que s'ha incrementat més d'un 60% a Espanya des de l'any 2021. L'informe també dibuixa el perfil més habitual tant dels autors com de les víctimes. Els presumptes ciberdelinqüents són majoritàriament homes d'entre 26 i 40 anys, mentre que les víctimes més freqüents també són homes, però d'entre 51 i 65 anys. Els experts alerten que, a mesura que la vida quotidiana es trasllada a l'entorn digital, també ho fan noves formes de criminalitat, i no només augmenten les estafes, sinó també conductes que es propaguen a través de les xarxes socials, on la imitació de determinats comportaments pot arribar a convertir-se en un fenomen amb patrons predictibles. Aquesta versió obre amb la dada més rellevant, t'explica què vol dir frau informàtic perquè l'oient ho entengui i reserva l'últim per contextualitzar.
0: Això per el que fa a ciberdelinqüència, però a presó provisional un home detingut a Sa Pobla acusat de diversos robatoris i d'un delicte de lesions.
1: L'ha detingut la Guàrdia Civil per presumptament robar objectes de dins una furgoneta, forçar la porta d'una farmàcia i robar-ne els doblers en metàl·lic i per lesionar amb una botella de vidre una persona a la qual havia demanat doblers al carrer. Tot va passar el cap de setmana passat i els agents de la Guàrdia Civil de Sa Pobla iniciaren una investigació que va permetre identificar i detenir el presumpte delinqüent.
0: Això a Sa Pobla, mentre a Manacor la Policia Nacional ha detingut una desena de persones en el marc d'una operació antidroga.
1: Segons fonts pròximes a la recerca que ha estat declarada secreta, l'operació policial va tenir lloc aquest dijous a Manacor i va permetre, a més dels arrestos, la confiscació de marihuana i cocaïna de diversos registres.
0: I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha enxampat en el que duim de temporada 14 conductors amb vehicles de lloguer o de la seva propietat fent de transport discrecional sense tenir la llicència corresponent.
1: Realitzaven trajectes a canvi de sous, transport il·legal i perillós, ja que moltes voltes està vinculat a grups relacionats amb pràctiques delictives. Així, s'han interposat 14 denúncies i s'han immobilitzat els vehicles. Quant a les sancions, si el conductor portava un passatger, la multa és de 15.000 euros sense reducció i si ha estat sorprès oferint el seu servei són 6.000.
0: I no ens movem de les pitiuses, perquè bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui a hora baixa sense llum. Ha estat per una avaria en un cable subterrani. Per això, per conèixer com està ara mateix la situació, connectam amb Esther de Miguel. Bon vespre.
2: Bon vespre. El tall s'ha produït poc després de les 4 de la tarda i ha afectat zones com Ses Figaretes, el carrer Aragó, Can Misses, Can Negre i Can Pepsimo. Segons ha informat Endesa, en un primer moment l'afectació ha estat més àmplia, però el subministrament s'ha pogut recuperar de manera progressiva gràcies a les maniobres dels tècnics desplaçats a la zona. La companyia explica que el nombre de clients afectats s'ha reduït ràpidament fins als 131 i a aquesta hora només en queden 8 sense servei. Els operaris continuen treballant per resoldre completament la incidència.
0: Moltes gràcies per aquesta darrera hora, per aquesta informació de servei des d'Eivissa. I canviem de qüestió.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I a les 7 i 28 minuts us explicam que un total de 115 persones han arribat aquest divendres a les costes de les Illes a bord de 5 embarcacions. Amb aquestes noves arribades, entre dijous i divendres, l'arxipèlag ha rebut 236 persones en un total de 14 barques.
1: Segons ha informat la delegació del govern, les intervencions s'han dut a terme a Cabrera, Formentera i Mallorca. Les 5 embarcacions transportaven persones d'origen magrebí i subsaharià que han estat localitzades tant en alta mar com en diferents punts de la costa. La primera embarcació ha estat trobada aquesta matinada al sud de Cabrera amb 22 persones a bord. Al llarg del matí, les forces de seguretat n'han interceptat 4 més, dues a Formentera, amb un total de 39 persones, una a Cala Santanyí, amb 28 persones, i una altra a Cabrera, on han estat localitzades 26 persones més. Aquestes arribades se sumen a les 9 embarcacions localitzades durant la jornada d'ahir dijous amb 121 persones a bord.
0: I el portavoz del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol.
2: Basta ja. Que vagi ses vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia. Que negociïn. Que ses màfies de immigració il·legal no es segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt cansats.
0: Arribam amb aquesta qüestió a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Sou a l'informatiu vespre de la Ràdio Pública en una jornada en què us estem explicant que Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit els alumnes d'una escola d'estiu de Palma. La Conselleria de Salut ha rebut de moment la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies. Toni Fraun és el director.
2: Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha alguna classes que només tenim 2 alumnes que vomiten.
3: El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària, explica que és un brot però treu ferro de la situació. Són declaracions de fa just un minut en aquest informatiu vespre.
4: Tenemos un brote, Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una toxinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables, hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con que ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, bueno, precipitarse.
1: Això a les Illes, mentre avui la tràgica notícia la trobam a Almeria, amb més de 400 efectius i un centenar de vehicles que continuen fent feina per sufocar les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos, que ha deixat 12 persones mortes i altres 23 sense localitzar.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
5: La necessitat de que en totes aquestes ocasions, en totes aquestes tragèdies i emergències, seguir les instruccions que se dan. Que las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
3: Mentre a les Illes pràcticament tot l'arxipèlag està avui en el nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc. El portaveu del govern és Antoni Costa.
6: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
1: I bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui hora baixa sense llum per una avaria en un cable subterrani.
3: Les zones afectades són el carrer Aragó, l'avinguda d'Isidor, Macavic i els barris de Ses Figueretes, Camp Misses i Camp Pèssimo.
1: I les Balears són la 8ª comunitat autònoma d'Espanya amb més ciberdelictes.
3: L'any passat es varen denunciar prop de 14.000 casos de ciberdelinqüència. La majoria de les denúncies foren per delictes com estafes relacionades amb les targetes de crèdit o dèbit.
1: I polèmica a Santa Maria.
3: Polèmica perquè s'ha ajornat el pregó de festes per mort del partit de futbol d'Espanya contra Bèlgica, que comença avui a les 9.
1: I a l'àmbit nacional, un dia més, coneixem noves imputacions pel cas Leire.
3: Són l'excap del gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Elma Saiz és la portaveu del govern.
7: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre, venimos diciendo total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
1: I el món, no ens oblidam de Venezuela.
3: Quan pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol ocorregut ja fa avui 15 dies.
1: Són les 7:34 minuts d'aquest 10 de juliol.
0: Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
1: I el Real Mallorca fa oficial la renovació del veterà porter Ivan Cuellar i la continuïtat de Cito Lubumbo. Ho he dit bé, Toni Tenerife.
8: Ho ha dit més o manco bé, Cito Lubumbo. Però va bé així, va bé així. Per una banda tenim, com ha dit, Ivan Pichu Cuellar, nascut fa 42 anys a Mèrida, que continua una temporada més com a futbolista del Real Mallorca. Així ho ha confirmat el club en nota de premsa. Cuéllar va arribar a la temporada 2023-2024 de la mà del taner Javier Aguirre. El sentiment de declaracions fetes als mitjans oficials del club parlant del paper que ha de fer.
9: És hora de que a lo mejor los protagonistas sean otros, más que tú, y eso también dice bastante, ¿no? del entender cómo funciona y de que diferentes roles no quiere decir que seas menos importante, sino que tienes que acatar y entender lo que tienes que hacer en cada momento.
8: Un pitxo que agraeix al club vermell la confiança depositada cap a ell.
9: Y solo me sale una palabra, ¿no? Y es gratitud. Dar las gracias a todos aquellos que hacen posible el que pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta y sobre todo de intentar ayudar al que está a mi lado.
8: I el que també continuarà una temporada més és Sito Lubumbo. El davanter natural d'Angola serà cedit de nou pel Cagliari, club que té els seus drets esportius fins a final de temporada. El sentim.
10: No año pasado, cuando llegué aquí, conseguí sentir el amor, el calor de nuestros adeptos. Y no vi una otra oportunidad de querer volver aquí y intentar ayudar a la equipa a seguir nuestro objetivo.
8: Recorda que en la continuidad de Lubumbo, el director esportivo Pablo Ortiz ja ha fet de momento dos fichajes, Adri Fuentes y Arnau Puigmal, dues sessions, la de Ubabaca, Sujamoro, i Sito Lubumbo, i una renovació, la del porter Pichu Cuéllar. Espanya vol jugar la semifinal de la Copa del Món davant d'una França que hi va deixar fora del Mundial al Marroc per 2-0. Per això, avui toca superar el seu partit de quarts a Bèlgica. I, en principi, amb tots els efectius disponibles de cara a un partit capdalt. Luis de la Fuente.
11: Sí, hemos visto el partido de Francia, nos ha dado tiempo y pues ha sido un partido, creo que ha sido superior Francia, ha ganado bien el partido. Bueno, pues ha demostrado el potencial futbolístico que tiene, que creo que es de todos conocido. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
8: Els de Rudi García ja han demostrat al Mundial les seves dues cares. Capaços de jugar molt malament, així ho van fer a la primera fase, o d'enjornar els espectadors, com va ser el cas davant dels Estats Units a vuitens. I d'això, tothom li dona a Espanya com a favorit, un fet que el seleccionador d'Espanya ho nega.
11: Yo no tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito o no, porque digo, eso no garantiza nada. Lo que sí me gusta, si te dicen que eres favorito, será porque alguien te pone en valor, insisto, el trabajo que has realizado. Pero en cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Es que además lo de favoritismo, si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder. Luego, lo de favorito no favorito, si no vale.
8: Per la seva banda, Espanya ha anat clarament de menys a més. Després de superar un partit agònic al combinat de Portugal, li queda un altre os molt dur d'arrossegar, com és l'11 que capitaneja el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, el que sentim.
12: Parto un amistoso, es la primera vez en enfrentarme en un torneo grande contra España, así que es un momento especial. Ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo, pero bueno, al final yo creo que es bonito y nosotros haremos todo para intentar ganar. Sabemos que es una tarea muy difícil, pero bueno, al final es fútbol y todo es posible.
8: España-Bèlgica, a les 9 del vespre, un partit que val ni més ni manco que una semifinal de la Copa del Món. Luan Müller continua a l'Illes Balears pel mar futsal, però de baixa fins al 2026. El porter recentment operat del seu genoll estirà absent de les pistes per espai de 8 mesos. Lògicament, espera tornar el més aviat possible i al 100%. El sentit.
13: No, yo creo que volverá al 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? Como jugador. Trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero seguir, quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra visión.
8: Lògicament no és de baixa fins al 2026. Ja li agradaria el vol de Luan Moller. És fins al 2027. I a Eivissa, el Gatxifret Atlètic protagonitza un pla renova al seu planter. 9 baixes i 8 incorporacions per un equip que aposta per la continuïtat del seu entrenador, José Fernández. Sentim el president del club, Juan Ruiz.
14: Ens estimàvem més que hagués un canvi per donar-li una bona cara a l'equip. Sang nova i a partir d'aquí, pues, la intenció és el mateix, tornar a intentar a subjectar-se de categoria, que és prou complicada, i si podem nos atracar com enguany, que és per 2 punts no hem pogut jugar el play-off de descens, pues millor per tots.
8: En quant al món del ciclisme, en una jornada sense cap dubte de transició, el belga Tim Merlier ha estat el guanyador a l'esprint de la 7a etapa del Tour de França, un fet que no modifica en res la general que encapçala un dia més Tade Pogacar amb un avantatge de 2 minuts i 40 segons respecte al segon, que és Jonas Vingegaard. I tancant, amb bàsquet, el FIBA Mallorca ha fet oficial la 7a incorporació del mercat d'estiu. Es tracta del jove pivot mallorquí Ossi Cerdà, propietat de Granada i que torna a la illa en qualitat de cedit. Té 21 anys, fa 2,16 d'alçada i va debutar la passada temporada amb els andalusos a la Lliga ACB. Cerdà es va fer les categories inferiors del Bahia Sant Agustí. Després va jugar a la Zubia, conjunt vinculat al Granada, i les dues darreres campanyes al mateix Coviran Granada. Amb aquest apunt de bàsquet el deixem. Fins aquí els esports.
1: Que passis un bon cap de setmana, Toni Tenerife. Fem una petita pausa i tot d'una tornem. No vos mogueu.
15: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
16: Chico, al lío, pide un crédito.
17: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
16: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord entra en prealerta.
1: Per Illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situen al 47%. En comparació del juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre de les registrades fa un any.
0: Això quan Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per part seva, els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Informació que ens acosta Elena Gregori.
2: Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
3: Hi ha molt d'interès en créixer en serveis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar el cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigües. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
2: Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
3: Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem mantenir un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa i, bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
2: L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
3: Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
2: La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'Aena, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
4: Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tots serà millor.
2: Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 45 minuts d'aquest divendres i encetam la plana nacional amb el jutge Pedraz, que ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com a responsable de col·locar estratègicament l'exmilitant socialista Correus, entitat que aleshores presidia.
1: L'instructor també avala el bolcat i l'anàlisi del mòbil de Serrano. El darrer informe de la Guàrdia Civil està basat en el contingut dels dispositius de 5 dels acusats, en aquest cas, que instrueix el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Segons es desprèn de les converses extretes, l'exmilitant socialista va ser contractada per Juan Manuel Serrano quan ell era president de Correus, una contractació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern estatal o l'entorn del president Pedro Sánchez. La portaveu a la Moncloa, la ministra Elma Sainz, ha tirat pilotes fora quan li han demanat sobre el cas.
6: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
0: Imputat un ex al càrrec de la Generalitat Valenciana per la manipulació de l'àudio entre l'U2 i l'AEMET el dia de la Dana.
1: Un cas que s'instrueix als jutjats de Líria sobre la manipulació de la gravació d'una conversa telefònica entre l'U2 i les tècniques de l'AEMET. El jutge ha citat com a investigat el sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Interior, Ricardo García. En la interlocutòria manté que hi ha indicis racionals de criminalitat suficients contra el que va ser la persona a la qual se li va entregar l'enregistrament de la conversa, que va acabar finalment difosa, malgrat el seu caràcter reservat.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I a la plana internacional, un dia més, han de tornar a xerrar de Donald Trump, que en aquest cas ha tombat el cap a reprendre les converses amb l'Iran, però avisa que Teheran que l'alto el foc va acabar.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la represa formal de les converses amb l'Iran, tot i que ha avisat la República Islàmica que aquesta decisió de cap manera restaurarà l'estat de l'alto el foc, trencat aquesta setmana enmig de nous atacs entre els dos països per les tensions entre l'estret d'Hormuz.
0: I no ens oblidem de Veneçuela, perquè pugen a 3.890 les persones mortes pel doble terratrèmol.
1: És el darrer balanç oferit per les autoritats del país, que mantenen en 16.740 les persones ferides i en 6.500 les rescatades de sota els enderrocs. Així mateix, hi ha prop de 18.000 persones que han perdut els seus habitatges, tot i que la reconstrucció avança i ja s'ha pogut recuperar pràcticament tot el subministrament elèctric a la zona de la Guaira, la més afectada ara mateix. Al país es troben desplegats 4.000 rescatistes internacionals i 30.000 de veneçolans.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I atents en aquesta polèmica a Santa Maria del Camí a Mallorca, perquè l'Ajuntament ha decidit que el pregó de les festes de Santa Margalida es farà més tard per mort del partit de futbol Espanya contra Bèlgica, que comença avui a les 9 del capvespre.
1: A nit, l'equip de govern municipal va llançar un missatge a les xarxes socials on comunicava que modificava els horaris de les festes patronals d'avui perquè tothom pugui gaudir del partit del quart de final del Mundial. Explicava que per aquest motiu s'allargarà el temps de sopar a la fresca i, en acabar el partit, es seguiran la programació prevista. El pregó, el playback i la revetlla. Això ha provocat les queixes de les colles i també les associacions del poble.
0: I, per cert, que més de 6 milions i mig d'euros en venda és el resultat provisional de la campanya de bons de les Illes, que ara es reforça.
1: El govern impulsa una segona fase de la campanya després que més del 60% dels comerços de proximitats adherit hagin esgotat els bons davant l'elevada demanda. La Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia amplia els bons perquè els comerços amb més demanda puguin continuar oferint descomptes fins al 31 de juliol.
0: I Costa Nord es prepara per tornar a ser un escenari de cultura a la Serra de Tramuntana. Valldemossa ha presentat avui la rehabilitació d'aquest espai emblemàtic que reobrirà les portes el mes d'agost després de més d'un any d'obres. El projecte, finançat en 750.000 euros dels fons europeus Next Generation, recupera un edifici que durant dècades ha format part de la vida cultural i social del municipi.
1: La intervenció ha anat molt més enllà d'una reforma arquitectònica. El nou Costa Nord estrena un auditori completament renovat, amb un escenari modernitzat, nou camerinos, equips de so i il·luminació, butaques retràctils i espais més versàtils per acollir espectacles. Per al Bala de Valldemossa, Nadal Torres, aquesta rehabilitació és sobretot una aposta perquè el poble recuperi un espai que sempre ha sentit com a propi.
2: Estic molt content de Costa Nord, eh? I serà, crec que serà un amfiteatre molt bo pel poble de Valldemossa. Bueno, estan parlant de veure menys xirins a principis d'agost, o un poc més, però sobretot dins el mes d'agost.
1: La previsió és inaugurar el nou Costa Nord el pròxim mes d'agost, quan finalitzin les actuacions a l'exterior. El Consell confia que aquest espai torni a ser un punt de trobada per als veïns de Valldemossa, però també un referent cultural de la Serra de Tramuntana.
3: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Ja ho han dit, és divendres 10 de juliol. Sonen els pianos perquè és l'hora de repassar les estrenes que trobareu al cinema. Toni Escanelles, aquesta setmana històries de patiment, però també un poc d'humor.
4: Sí, ja sabeu que són patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
5: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
6: Es que no le ponga la mano.
7: Tú te callas.
4: Ah. Adriano Huerta és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968 a l'Espanya d'aquella època. Confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La còpia perfecta.
8: ¡Súper! ¡Que salgas, te digo!
9: ¡Vamos! ¡Vamos!
10: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
11: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
4: Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos, drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
12: Esto es un atraco, arriba las manos.
13: ¿Has aparcado aquí?
4: Es Haciendo Amigos, la més mainstream de totes, Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint al lloc d'esport una altra afició molt pròpia d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobre nodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
0: I ja ho heu escoltat, Haciendo Amigos, i doncs ara mateix el Cine Regio de Sant Antoni s'ha omplert d'espectadors per l'estrena d'aquesta pel·lícula de l'Ibi Senca en adopció, David Marquès, que ha estat acompanyat per un dels protagonistes, per Antonio Resines.
1: Avui el reconegut cineasta estrena com a director aquesta pel·lícula a la localitat on es va criar Sant Antoni de Portmany, una de les comèdies més esperades de l'estiu, produïda per Santiago Segura i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Megan Montaner i Antonio Resines, que precisament ha acompanyat Marquès en l'estrena del film El Cine Regio. Tots dos han desfilat per la catifa vermella, on s'ha creat una gran expectació.
7: Pues es la oportunidad de verla por primera vez como espectador, porque ya como director estoy harto de verla, ya estoy cansado de tal, y aquí yo, como este cine es mi cine de toda la vida, me he criado aquí dentro, cuando yo me sienta en esa butaca, ya voy a ser un espectador más y voy a ver la película, entonces sabré si hemos hecho una buena peli o no.
9: Muy bien, porque nos entendemos muy bien. Me riñe y me corrige de vez en cuando, pero bueno, yo lo acepto con humildad, porque claro el director es el que manda, ¿eh? Así es, en toda la vida ha sido así. No, y lo hemos pasado muy bien haciendo esta película y yo creo de verdad que el resultado es francamente bueno.
0: I als seus més de 80 anys, els Rolling Stones continuen escrivint la història del rock. I mentre escoltàvem de fons Rough and Twist, els Rolling Stones demostren que el rock and roll continua ben viu. La banda britànica publica avui Forage and Tongues, el seu 25è disc d'estudi, un treball amb 14 cançons inèdites que recupera el so més genuí en què varen revolucionar l'escena musical ara fa ja 64 anys.
1: Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood tornen a demostrar que el pas del temps no ha minvat ni l'energia ni les ganes de pujar als escenaris. El disc compta, a més, en col·laboracions de luxe com les de Paul McCartney al baix i Robert Smith, líder de The Cure, i tot apunta que aquest nou treball arribarà acompanyat d'una nova gira mundial. Tot i els problemes d'artritis que arrossega Keith Richards, la banda estudia un format amb menys ciutats, però diversos concerts a cada una. 6 dècades després del seu debut, els Rolling Stones continuen fent el que millor saben fer, rock and roll.

0: a ca nostra, Cucorba diu adéu. El grup més emblemàtic de la història de l'animació infantil a Mallorca posa punt i final a més de 50 anys de trajectòria.
1: Dia 4 de gener del proper any, l'any 2027, faran la darrera actuació al Teatre Xes Fortesa de Palma. Gabriel Gamundi, Francesc Aguiló i Gemma Pala són els seus components. Escoltant precisament Aguiló.
2: Vam aconseguir que aquestes cançons, fins i tot les populars, que quan vàrem arrencar eren absolutament desconegudes per quasi tothom, van aconseguir que fossin, que recuperassin el seu espai com a cançó popular.
0: I acabam amb una agenda musical ben completa per aquest divendres vespre. Hi ha propostes per a tots els gustos, des de la música clàssica fins al jazz i el merengue o el rock.

0: La primera cita serà d'aquí uns minuts a les 8 a l'auditori de la Fundació Miró, la soprano Neidy Martínez, acompanyada al piano per Alfredo Oyáguez, presentarà Divina Locura, un recorregut musical per la passió, la nostàlgia i la llibertat.
1: Una hora més tard, a les 9, la contrabaixista Giu Lavalle inaugurarà amb el seu trio una nova edició del festival Jazz i Més, organitzat per l'associació cultural Barbara Whale al Port d'Andratx.
0: I a les 10, el protagonisme serà per un dels grans noms de la música llatina.

Segur que l'heu reconegut. Juan Luis Guerra, a qui escoltau ara mateix de fons, pujarà a l'escenari de Son Fusteret a Palma en la seva gira 440 en una de les cites més esperades de l'estiu. La nit musical es completarà a Campanet, on a partir de les 10 i mitja, és a dir, d'aquí dues hores i mitja, la plaça Major acollirà una nit de rock emmarcada dins les festes de Sant Victorià en diverses actuacions per allargar la música fins ben entrada la matinada.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 10 de juliol en què s'ha sabut que Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit els alumnes d'una escola d'estiu de Palma. Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. La Conselleria de Salut ha rebut de moment la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. El director del centre afectat, Toni Frau, ha explicat a IB3 Ràdio que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
2: Perquè fins dimarts estem tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha algunes classes que només tenim dos alumnes que vomiten.
1: El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària, ha explicat a l'informatiu Vespre que és un brot, però treu ferro a la situació.
3: Tenemos un brote, Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una toxinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables, hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con que ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, bueno, precipitarse.
0: Però la notícia a l'àmbit estatal és la tragèdia a Almeria, amb més de 400 efectius i un centenar de vehicles que continuen fent feina per sufocar les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees i ha deixat 12 persones mortes i altres 23 sense localitzar.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
4: La necesidad de que en todas estas ocasiones, en todas estas tragedias y emergencias, seguir las instrucciones que se dan. Que las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
0: I la presidenta del govern, Marga Proens, acaba d'enviar un missatge de suport als familiars de les víctimes afectades.
1: Mentre a les illes pràcticament tot l'arxipèlag està avui a nivell 4 per foc, el màxim estatus de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc. El portaveu del govern, Antoni Costa, fa aquesta advertència.
5: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: I les Balears són la 8a comunitat autònoma d'Espanya amb més ciberdelictes.
1: L'any passat es varen denunciar prop de 14.000 casos de ciberdelinqüència. La majoria de les denúncies varen ser per delictes com estafes relacionades amb la targeta de crèdit o de dèbit.
0: I polèmica a Santa Maria.
1: Perquè s'ha ajornat el pregó de festes per mort del partit d'Espanya contra Bèlgica que comença a les 9.
0: A l'àmbit nacional, un dia més, coneixem noves imputacions pel cas Leire.
1: Són l'excap del gabinet de Pedro Sánchez, el PSOE, i expresident de Correu, Juan Manuel Serrano. El Maz Sainz és la portavoz del govern.
6: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre, venimos diciendo total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
0: Són les 8:04, ara us deixam amb els nostres companys del programa Xiu Xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, Xavi Oliver,
1: com estàs? Com va això? Molt i molt bé.
0: Ahir, quin programa, ahir.
1: Home, ahir va ser espectacular.
0: Va ser molt fort.
1: Ahir vàrem fer una cosa que se diu màgia, la màgia de la ràdio.
0: No, però jo te vull donar l'enhorabona a tu personalment.
1: No, és vera, però això va ser cosa de tots.
0: Sí, és vera.
1: Va ser cosa de tots.
0: M'havies de dir, no, tu.
1: Ah,
0: I
1: tu.
0: I jo t'havia de dir, no, tu.
1: Ah, va, i de tu, Inés, va ser gràcies a tu.
0: Bé, si no estàu al cas del que va passar, atenció, perquè ben seriosament, a xiu-xiu, ahir vàrem fer història, música èpica, per favor.
1: Bé, tot va començar fa 3 dies, me va contactar en Tomeu Caimari, ell és genealogista, me va demanar ajuda per trobar una família mallorquina, d'acord? És a dir, un client seu, que és de Mèxic, en Juan Carlos Escobar, cerca familiars seus de Mallorca, família amb la qual va perdre el contacte fa 100 anys, d'ençà que va morir el seu repadrí. D'acord, què passa? Per tant, aquest bon home va venir fins a Mallorca expressament per trobar aquesta família, per contractar serveis d'en Tomeu Caimari. Nosaltres vam convidar en Tomeu Caimari en el programa, d'acord? Varen fer la crida i mos va sortir un nom. Justo Aparicio Juan. I nosaltres vam pensar, Aparicio, qui és Aparicio? Mem, Antoni Fuster Aparicio. És Aparicio, i Antoni Fuster, el narrador de Mallorca, és Aparicio, molt bé. Li van demanar, tot això va passar en directe, i efectivament va passar una cosa màgica.
2: El tio Justo és un tio abuelo meu. El seu germà, en Felipe, que és el meu abuelo, varen jugar plegats, a més, tots dos a la Salle. I és l'abuelo d'en Dani Aparicio, que t'he dit jo, d'Andraig.
1: Molt bé, i clar, vos podeu imaginar, tot això passa en directe, a tot això aquest bon home, que era aquí en directe amb nosaltres, in situ, l'estudio d'Ivetra Ràdio, acompanyat d'en Tomeu Caimari i les seves dues filles, que havia vengut a posta de Mèxic per trobar aquesta persona, vos podeu imaginar. Per tant, 100 anys després, feim que aquestes dues famílies se troben, bé, aquesta família se retrobi, i va ser en directe. I vos podeu imaginar la cara d'aquest bon home.
0: Està bocabadat en Juan Carlos Escobar, que és aquest mexicà que cercava el seu...

0: història apoteòsic, al·lucinant. No ho han dit nosaltres, ho ha dit el convidat d'ahir.
1: El genealogista Tomeu Caimari.
0: Avui tenim en Rafa Andrés en

0: Una nit d'estiu, doncs, la meva penya. Una nit d'estiu consta d'avui vespre a nit, que si mos esteu escoltant, gràcies per passar aquesta nit d'estiu a nosaltres. Encara que sigui un viatget tornant de la mà, per exemple. Bé, doncs, ja sabeu que nosaltres cada divendres començant programa repartint justícia divina.
1: Tota la justícia divina que pot fer adquirir un gomet verd o un gomet vermell.
0: Exacte. I avui començarem repartint els gomets verds, perquè estem molt a prop de repartir, atenció, el gomet d'O. Atenció, perquè el primer gomet verd d'O és per l'Institut Balear de l'Energia i l'ens públic d'IB3.
1: A la fi puc carregar el mòbil a la redacció.
0: L'Institut Balear de l'Energia ha instal·lat 360 plaques solars a IB3 Televisió per reduir a la meitat la factura elèctrica a l'edifici.
1: I com dèiem, a la fi els treballadors podran carregar el mòbil a la feina.
0: Sí. Estàs content, Xavi?
1: Molt.
0: Tu no. Tu no ets divendres televisió.
1: És igual.
0: Tu ets divendres ràdio.
1: La factura per allà mateix, o no?
0: Bé, sí, és veritat. És a dir, nosaltres podem compensar.
1: Exacte, nosaltres podem carregar més coses.
0: Exacte.
1: Ara que
0: que estalvin a
1: exacte, ja, són bodelles.
0: Exacte. La notícia, divendres, valgui la redundància, diu que així es reduirà el 50% de la factura energètica de la radiotelevisió pública autonòmica.
1: Això vol dir, com deien, que des de la ràdio podem compensar, podem encendre totes les televisions que tenim a la redacció, a posar un congelador per gelats a la zona de la cuina.
0: No, però és molt bona idea.
1: Boníssima. I tanmateix els encarregats de l'estalvi són els de la televisió. Nosaltres simplement mos deslliuram.
0: Exacte. No poden fer broma d'això.
1: No.
0: Perquè realment aquestes plaques són per carregar cotxes elèctrics. Mm-hmm. No, no mos han de llevar els gomons.
1: Els cotxes elèctrics i vetres.
0: Sí, que
1: perquè
0: són...
1: tu, Ina, si tinguessis un cotxe elèctric, que no és cas, no el podries carregar.
0: Clar, perquè no tenim aquestes plaques.
1: Bé, no, perquè no tenim
0: endolls. Clar, a la ràdio aquí no, en tenim també de cotxes divendres.
1: Però no són elèctrics. Ah, sí que són elèctrics.
0: Sí, sí, són híbrids.
1: És vera.
0: Sí, el que els programes no,
1: no
0: utilitzen.
1: No mos deixen els cotxes, perquè si no els arratxarien. Diuen.
0: És que els programes no tenim cotxes.
1: Exacte.
0: Els informatius.
1: No, nosaltres anem a peu per tot. Si hem d'anar fent quàntum a Solla, per exemple, anem a peu.
0: No, Jordi agafa el seu cotxe.
1: No, el seu motorino.
0: El seu motorino, el seu Vespino, i se'n va cap a Solla. Bé, un gomet verd, no? Gomet
1: sí,
0: d'O, quasi,
1: sí,
0: quasi, pràcticament.
1: Gomet d'O per la proximitat corporativa que mos pertoca, però gomet verd, sens dubte, sí, sí.
0: Continuem amb els gomets verds, amb esperança de recuperar la fe en la humanitat. I el gomet verd següent és per la campanya de màrqueting de les figues de Lloret.
1: Si menges figa, que sigui la meva.
0: Epa!

0: Ha tornat a sonar la Maria Jaume, que hi va venir en el programa.
1: Home, i va ser gros.
0: Molt bona entrevista, i la Maria Jaume. Mm-hmm. Fantàstica, ella. Bé, això, si menges figa, no és que sigui la meva, tampoc vull fer cap indirect,

0: No ho has dit malament. Horta. No és que sigui la meva, no.
1: Perdona, si menges figa, que sigui la meva, ara, Xavi.
0: Exacte.
1: Però no t'ho vull fer cap indirecte,
0: Berta.
1: No,
0: ja ho sé, no, tranquil·la.
1: Sinó que ets l'eslògan de la campanya del poble de Lloret de Vistalegre per promoure el consum de figues locals. Molt bon eslògan, no ho trobes?
0: Sí, està molt bé.
1: És una crida del sector primari que també reivindica el paper, el seu important paper. I aquesta és una publicitat molt cridanera que ha captat l'atenció de més d'una persona i així també promouen la Fira del Sequer, que el mes d'agost celebrarà 45 anys.
0: I ara faré de Felip Munà.
1: Vinga.
0: Ja ho diu la cultura popular. No, una figa per sa bona...
1: No, no xerra així, Felip Munà.
0: Evidentment que no xerra així. No,
1: ja ho diu sa...
0: Com
1: és un to més...
0: Ja ho diu la cultura popular. Saps qui ho fa molt bé, això?
1: Crec que no.
0: El Xavi Canyelles. A la secció del Dia Mallorca, amb Menjar Monoguera, l'imita molt i molt bé. Però bé, una figa...
1: Intenta-ho.
0: Almenys si sabies aquesta, Inés. Una figa per sa bona ha de tenir tres senyals. Clivellada, sacaona i picada de per dalt. Ho sabia o no?
1: Sí.
0: És que... ho saps tot, tu.
1: No, realment no ho sabia.
0: Home, tu saps bastantes coses de cultura popular.
1: Jo sé un poquet de tot, i així és quan quedo malament. Però, és vera que les connotacions sexuals de la figa...
0: Venen d'enrere.
1: Venen d'enrere.
0: Sí, sí, sí. La tradició oral no està plena d'exemples, ara.
1: Exacte. Per exemple, no me toquis la figa.
0: Exacte.
1: Ja, clarament, ho és, no?
0: O és un eufemisme per referir-te a l'òrgan sexual
1: femení. Sí, genitals, exacte. Sí. El consum de la figa, però, és molt important en tots els sentits.
0: També, però n'hi ha altres, les cames te poden fer figa.
1: Exacte.
0: Ets un figaflor.
1: És que, veus, com se nota que has fet feina a Tèntol?
0: És que, de fet, a Tèntol Televisió tenim un programa dedicat... No sé si ho saps figa, ara. Ara hi he negat.
1: Bé, va bé.
0: Sí.
1: Consumiu figa! Preservau-la! Patrimoni cultural i agrícola de les Balears. Així que venga de Rec Gomet Verd per sa peixateria de la mà a la taula del castell de Menorca. No vull...

0: I doncs sí, perquè apuntau aquesta proposta, atenció, una vegada més passant la mà passacara a les grans plataformes.
1: A les grans plataformes?
0: Sí, perquè la peixateria de la mà a la taula del castell ha instal·lat un sistema de taquilles refrigerades que permet recollir les comandes durant 24 hores del dia. Per exemple, quan vas a recollir un paquet d'Amazon, sí, però això ho deia.
1: Sí.
0: Idò, el mateix, però amb sardines...
1: I amb refrigeració.
0: Clar, exacte. I producte local.
1: Exactament.
0: És a dir, tu no vas a cercar un paquet d'Amazon, no, vas a cercar una sardina, un...
1: Un pagell.
0: Digues peixos.
1: Un pagell, un enfós, un asa, una aranya de can negre, una aranya monja, un fredrí, un tor, bé, llises, no, que no són gaire bones per menjar. Menjar, que més, un pedaç, per exemple, carrotjos, un raó... De seguir.
0: Xavi, vinc, com vulguis.
1: Home, carrotjos, raó, després els galls, després tenim també, per exemple, bé, evidentment,
0: ja està,
1: una
0: ja
1: llampuga...
0: T'has perdut.
1: No.
0: No, em pot dir més?
1: Podria dir més, però hauria de pensar. Vaques, tors, serrans, per exemple...
0: Mare meva, però quantes espècies de peixos coneixes?
1: Ara m'està fent la punyeta.
0: No, però a veure, ja n'has dit molts.
1: No ho sé, memes, variades...
0: Uau, Xavi,
1: veoblades.
0: Impressionant. Tot això ho pesques tu?
1: Sí, bé, no totes, però sí.
0: Fixa't.
1: Home, de petit ho diuen i bueno, ho aprenes.
0: No, no, fantàstic. I de goma per aquesta peixateria que, a més, ha estat reconeguda per un premi, perquè, amb un reconeixement, perquè és una molt bona idea. Darrer goma verd, encara que no el diré, perquè va relacionat amb el primer gomet vermell. Veureu que és una contradicció en si mateixa, ara ho entendreu. El primer gomet vermell és pel creuer Legend of the Seas. Aquesta setmana l'han tingut a Mallorca, concretament ha atracat a Palma, es creuer Legend of the Seas, el més gran del món.
1: Va, parau atenció. Té capacitat ni més ni manco que per 7.600 passatgers. Bunyola quants en té?
0: 3.000 i pico, el
1: nucli. Idò, dues vegades Bunyola, sí, perquè m'ho fessin una idea. I ha fet escala a Barcelona, a Mallorca, Roma, Marsella i d'altres, eh? Després, clar, aquest viatge concret hi han navegat 6.000 turistes creueristes i 2.300 tripulants.
0: Mare meva.
1: Però és que, clar, tu arribes allà i m'hi dius, una barca. No, una barca que té. Parau atenció. Inés, parc aquàtic. Cascada. És a dir, una barca amb una cascada de dins. 7 piscines. Cúpula de vidre que forma un anfiteatre per espectacles aquàtics.
0: Mare meva.
1: 40 bars. És a dir, si no t'agrada un, te'n vas a l'altre.
0: I és altre, i és altre, i és altre.
1: És a dir, clar, 6.000 persones, 40 bars. Fes els comptes?
0: Sí, no, no.
1: No, bars i restaurants.
0: Descomunal.
1: I una estructura esfèrica decorativa mai no vista a qualsevol altre vaixell.
0: És que, de fet, tu i jo, Xavi, el vàrem veure en aquest creuer. Sí. I se ve, però des de ben en fora.
1: Des de ben en fora. Ja ho diuen, que és de Legend of the Seas.
0: Sí, però... Nosaltres, simplement, li posam un gomet vermell.

0: No sabem si serà creuerista d'aquest macro vaixell en concret, però ara hem de repartir un gomet. Mm-hmm. No sé si verd o vermell, això és el que vos deia, ja ho decidireu vosaltres. Aquest gomet és per na Sharon Lane. Na Sharon és una professora de Califòrnia que ara s'ha jubilat i ha decidit anar-se'n a viure a un creuer per sempre.
1: Forever. Com diria, això?
0: Te n'aniries? Forever.
1: No,
0: a 77 anys, na Lane Sharon ha deixat casa seva de lloguer per anar-se'n a viure de forma permanent a un vaixell residencial. És el creuer Villa by Odyssey.
1: Jo crec que seria francès, una mescla. Ah. Villa V.
0: Ah,
1: vi,
0: perdona,
1: la vi.
0: Perdona,
1: Odyssey.
0: No ho havia entès.
1: No, jo tampoc, mira, no, ho estic inventant.
0: El Villa V està dissenyat per fer viatges de fins a 15 anys de durada. S'inventen unes coses. Un dels propòsits. Passa per 150 països i fa 400 aturades diferents. Pots comprar un camarot per tota la vida o pagar depenent de l'itinerari que vols fer. Atraca en esports de 2 a 6 dies i així van passant tots anys.
1: Quina mare meva. Això per fer una pel·lícula.
0: Sí, diu una Sharon que li surt més rentable viure en aquest creuer que a terra, a Califòrnia, i que més així no se n'han de cuidar de ningú i ningú d'ella.
1: Vida, francament.
0: Així va.
1: És a dir, no sé, 15 anys de fora.
0: Sí, ho ha explicat un vídeo que s'ha fet viral a Instagram.
1: I després el cercarem, en Sharon, men que diu.
0: Sí,
1: jo no me n'aniria, tu sí, Inés.
0: Què dius?
1: A tu t'hi diu, anar 15 anys per allà a viure món, a conèixer gent.
0: Trobes que m'hi diu viure un creuer?
1: Home,
0: tu t'arà,
1: ets una persona molt aventurera.
0: Què dius? Aventurer un creuer, per l'amor de Déu.
1: Home, no te'n vas 15 anys tota sola arreu del món, 15 països, 400 aturades...
0: No m'hem de pensar-ho, m'amareig, i no per les zones de la mà.
1: Un segon, clar, són 15 anys... 400 aturades en 15 anys. Ai, bé.
0: Què fas, què fas? Estàs de calculadora.
1: No, clar, quantes vegades t'atures?
0: De 2 a 6 dies.
1: 26, clar, 26
0: 400,
1: aturades
0: l'any. No, 400
1: cada
0: aturades
1: 26
0: diferents.
1: Vegades.
0: 400 bueno, aturades.
1: Encara. Ah, 400 aturades.
0: Sí.
1: Bueno, en 15 anys, molt bé. 26 pics per any.
0: Està bé, més d'un per mes.
1: Sí, no està tan malament.
0: Bé, idò, què li posam a Sharon? Un gomet verd perquè viu la seva jubilació quan vol o vermell per fer-ho a un creuer residencial?
1: No, no, un gomet verd per fer el que li vol fer en aquesta
0: però
1: vida.
0: Però un
1: que
0: creuer?
1: És enviar tot a Port Gafum i diu ja me cercareu.
0: Un creuer?
1: Bueno.

0: rica.
1: Darreríssim gomet vermell, que aquest gomet és d'aquells suspesos que te posen en el primer trimestre perquè espavilis. Per exemple, escoltau bé. La llàstima, però, és que ja som a final de curs i no sabem si tindran una altra oportunitat. Gomet vermell per la desena d'estudiants de la UIB que ahir vespre no se varen poder graduar a la cerimònia perquè no varen ser temps a la inscripció.
2: Home, per retard, també era de retard.
1: Resulta que una desena d'estudiants de la UIB han denunciat que no han pogut participar de la cerimònia de graduació a Sant Moix perquè, segons han explicat, no varen ser a temps d'inscriure-se. Ells han argumentat motius personals per no inscriure-se a temps. Però, veurem, espavilau, de 1.500 persones, com una desena.
2: Potser no anaven de res.
1: Sí, però ara s'han queixat.
2: Ah, s'han queixat?
1: Clar.
2: Ah, entesos, idò, així sí.
1: És a dir, que de 1.500 estudiants hi siguin a temps i una desena no... És que estan despistats, o no?
2: Estan despistadíssims.
1: A veure...
2: Vostè, devien fer altres... Clar, han acabat la carrera, han fet totes aquestes històries...
1: Sí,
2: i devien tenir altres feines.
1: No ho sabem, no ho sabem. Tampoc et volen jutjar, però és que fins i tot els seus pares han reclamat a la UIB que per què els han deixat de fora, si és un espai tan gran i és un esdeveniment tan especial, que per favor... I la UIB ha dit que les dates estaven clares i que per organitzar un esdeveniment tan gran és imprescindible respectar els terminis establerts.
2: També te diré que de 1.500 persones, 10 m'apareixen molt poques.
1: Per
2: 10
1: això,
2: persones que no s'hagin inscrit, m'apareix poquíssim.
1: És grinyola, no? Que uh-huh. No ho sabem, però si necessiten un gomet vermell per la pròxima graduació, per els terminis, que vagin més alerta.
2: Jo li faria una discriminació positiva i li donaria un gomet verd.
1: Sí.
2: Perquè ja que pobrets, me sap com a greu, i per tant,
1: jo també me sap greu
2: que s'hagin quedat. Els d'enfonsar.
1: Els hi organitzem una cerimònia aquí de fora.
2: Els hi organitzem una cerimònia? No, fora broma. Així, que venguin així, així, i li farem la seva graduació. La graduació que no varen tenir.
1: Crec que ara no s'ho prendran a broma.
2: No passa.
1: Crec que no s'estan prenent a broma.
2: Els hi faran la graduació.

0: La situació a l'americana i sense metges.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?
2: Això mateix, ho dèiem, l'UIB va celebrar a nit passada una graduació inèdita i multitudinària a l'estadi de Sant Moix amb 1.375 alumnes i prop de 12.000 familiars i amics a les graderies.
0: La cerimònia està presidida pel rector Jaume Carot i el conseller Antoni Vera. Kuala Ikene i Carlos Alejandro Araque van parlar en nom dels graduats i van destacar l'esforç i la responsabilitat de posar els seus coneixements al servei d'aquesta, la nostra societat. L'acte conjunt s'ha organitzat a Sant Moix perquè la sala magna de l'Escola d'Hoteleria està en obres i la celebració va acabar amb el lliurament de diplomes i el cant del Gaudeamus Igitur.
2: Alguns assistents han assegurat que per l'escenari i les dimensions de l'acte s'han sentit a una graduació americana, a un high school.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Venga.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: I que també ho ha...
2: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Xiu, xiu!
5: Hola, com anem, xiu, xius? Som en Toni Guiscafré i per jo la cançó d'aquest estiu és Millor amb ell de la Ludwig Band. M'acosta pronunciar el nom d'aquest grup. Però he de dir que aquest any, així com a cançó d'estiu, no n'hi ha hagut de cap. Cap grup ha tractat cap cançó en guany que diguis... Hi pega en l'estiu. És veritat que aquest hi pega, m'agrada jo, però perquè no n'hi ha d'altres, per jo, que estiguin en aquest nivell. Però bé, troc que enguany, cançó d'estiu, un pan magre. Però aquesta és la meva.

0: I doncs ara heu sentit Antoni Guiscafré, que el seu estiu sona a la Ludwig Van. Ja sabeu que ara no fem dedicatòries, eh, Xavier? Ara fem a què sona el teu estiu. I mos podeu enviar els àudios en el 646-93-45-01. Diem-vos quina cançó és per vosaltres la cançó de l'estiu. No d'enguany, sinó històricament. A què sona l'estiu per vosaltres? 646-93-45-01. I ara, Xavi, te faré una pregunta important. Si poguessis fer un viatge llarg, si t'haguessis agafat set setmanes consecutives de vacances, on aniries?
1: M'agradaria anar a la Xina.
0: A la Xina?
1: Sí, a la Xina.
0: A la Xina popular.
1: A la Xina popular, m'agradaria moltíssim anar a la Xina.
0: Te'n vas en fora.
1: Sí, tu on t'agradaria anar?
0: Jo al Vietnam.
1: Al Vietnam?
0: Sí,
1: també,
0: o
1: més barat,
0: Amèrica del Sud.
1: Amèrica del Sud, també. O... però l'Amèrica del Sud és molt llarga i molt grossa.
0: O dues setmanes de retiro a Lluc.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Per dir això, molt bé. Coneixes la ruta Inti?
0: No sé què és la ruta Inti.
1: Amén, t'ho explicaré perquè per aventura t'interessa, tot i que ja no tinguis edat. Ja ho entendràs, eh? No perquè no siguis gran.
0: M'ho estàs dient bé,
1: no? No, perquè són dades objectives.
0: Ah, d'acord.
1: Bueno. És una expedició cultural i d'aventura dirigida a joves d'entre 18 i 25 anys. Tu ja no tens 25 anys.
0: No.
1: Bé, per això.
0: Són... m'ho has de recordar, no?
1: No és res dolent, simplement.
0: No, la veritat és que jo estic molt còmode.
1: És que per això mateix, simplement no ho pot fer, però bé. Són...
0: Aquest esclòs de la ruta indi, no?
1: Exactament. Està dirigida a joves de tot el món que cada any recorren a una destinació diferent durant 28 dies amb més de 120 persones. És molta de gent explicant una història que serveix com a fil conductor d'aquest viatge i enguany a dos mallorquins que faran aquesta ruta indi.
0: Ah, mira. I, de fet, una d'aquests dos mallorquins és la Maria Alcover, de Bunyola. Maria, benvinguda a Xiu-Xiu.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta, no sé si ho ha explicat gaire bé en Xavi, però si vos es pots explicar en les teves paraules exactament on te'n vas i què vas a fer.
2: No, ho ha explicat bastant bé. Me'n vaig,
1: com
2: ja heu dit, a Nepal. Me'n vaig, és una espècie, podéssim, de campament d'escoltes, però molt més immersiu, perquè te'n vas molt més enfora, t'involucres bastant en les comunitats locals, perquè també anem allà, mos quedem algunes tribus de les muntanyes, també farem voluntariat, i després, com ja heu dit, hi ha com tot un fil conductor, perquè anem amb un equip de gent preparada, amb historiadors, antropòlegs, que mos explicaran una mica sobre la història del Nepal, centre cultural... i bé, bàsicament és això.
0: Uau, quina passada.
1: I com ho vas aconseguint, això? I com vas aconseguir accedir a la plaça, a la ruta Inti?
2: Això mon pare me va enviar la notícia, perquè, com ja heu dit, hi ha gent de tot el món que hi va, però el Consell de Mallorca, concretament, oferia dues beques que cobrien tot el cost monetari, i jo vaig veure la notícia i vaig dir, bueno, això està fet per jo, m'hi he d'apuntar. I hi havia un procés de selecció, havia de fer un treball que costava un 65% de la nota, i havia de ser, òbviament, un treball, podia ser de caire històric, artístic, científic, però havia d'estar involucrat d'alguna manera amb el Nepal, i després se feien amb una entrevista, que era un 35%.
0: I tu, Maria, que estudies o que has estudiat perquè t'interessi tant i estiguis tant, hagis fet aquest treball en tan bona nota?
2: Bueno, res a veure amb la muntanya. Acabo de graduar-me d'enginyeria física a Barcelona. Però encara que m'agradi la física, realment el que m'apassiona és la muntanya.
1: I de tot aquest projecte de la ruta íntima, explica'm-nos els itineraris. És a dir, ara quan parteixes al Nepal, quant de dies estàs, per on passaràs, què és el que te fa més ganes veure, què te sedueix més? Clar, varen 120 persones d'arreu del món, de diferents punts del món.
2: Sí.
1: Explica'm-nos
2: tot
1: un poc.
2: Idò, i m'aparteix dilluns de matí pres i a terra dimarts de matí a Katmandú i passam un parell de dies a Katmandú. Després, per mi que són una setmana, a les valls de l'Himalaya. I després m'ho anem moguent per diferents pobles al llarg de Nepal, ciutat que mos feim bastant de reconeix el país. No te sabria dir tots els noms, perquè són molt complicats, però bàsicament això és el que fem. Crec que he comentat que hi ha molt de caminar i molta muntanya involucrat. De fet, anàvem amb una motxilla de 50 litres i tot el que tinguis és que no és el que dus.
0: Wow.
2: I sí, sí.
0: I quant de dies en total has dit?
2: Ah, són 25, 3 setmanes i mitja.
0: Uau, mare meva. Escolta, i ets tu i una altra persona de Mallorca, una altra jove.
2: Sí.
0: Ja t'has posat en contacte amb ell?
2: Sí, vàrem anar fa poc en el consell, de fet, una mica per agrair i saber que és l'oportunitat que m'ho han oferit. i justament va donar la casualitat que aquest lot anava al meu institut i ja el coneixia.
0: Ai, que bona, quina casualitat. I, sí, sí. I fareu pinya per anar allà?
2: Crec que de moment em volgut deixar una mica de distància perquè tota aquesta relació que surti pugui sortir de les característiques tan específiques del lloc on estirem, que estirem com a de campament, tots junts, i que aquesta relació pugui florir específicament en aquell lloc i en aquelles circumstàncies.
0: No. Després que no vos passi allò de sempre, que és que mos juntam els mallorquins i els del mateix lloc a la mateixa llengua.
2: No, clar, clar, tens oportunitat de contactar amb tanta gent, jo crec que s'ha d'aprofitar i conèixer a tothom qui puguem.
0: Però si bon anau 120 persones, tu creus que arribaràs a conèixer tothom?
2: Jo, el manco, una conversa amb cadascú m'agradaria tenir.
1: Ja, som 120.
2: No sé si conèixer i, òbviament, tant d'amistat, no? Però... almenys un hola, d'on vens, com te dius, etcètera.
0: Uau, que bona.
1: I després, clar, aquestes 120 persones que vos moveu, tots junts, perquè, clar, 120 criatures per allà, per l'Himalaya, totes juntes, o no fent grups?
2: Això no t'ho sabria dir ara mateix, tampoc. En principi, mos hem de moure tots junts, allà també trajectes que feim amb vaixell, al llarg de rius i coses així. Però això, he dit que crec que l'organització fa molt d'anys que ho fa i ho té bastant ben muntat.
0: Clar. I és que té moltes preguntes, Maria, que durs dins la motxilla, perquè, clar, tres setmanes llargues, 20 i pico dies, al Nepal, de ruta, que has posat dins la motxilla? Vos donen una llista, com quan anàvem d'excursió?
2: Sí, tenim una llista amb moltes pautes, però també el que comentava, que el que fiquis a la motxilla ho has de carregar els 25 dies a pata. O sigui que hi fiques l'essencialíssim, s'has de dormir, tota la roba que puguis mantenir molts de dies entre que les fas net i les fas neta, i després algunes coses més aplicades perquè anàvem en època de pluja, llavors després el que són xubasqueros, calçons impermeables, una farmaciola amb l'eau essencial, molt
0: d'animocard... Per si te banyes les sabates, Maria.
2: Digues?
0: Calçatins.
2: Sí.
1: Això és important.
0: Molt de calçatins, perquè els peus han d'estar bé.
2: Sí. Havies de les botes de muntanya, en Gore-Tex, de posta... Sí, s'ha d'anar preparat.
1: Això és importantíssim. I t'endús qualque llibre?
2: Sí.
1: Quin llibre t'endús i per què?
0: Jo crec que no tindrà temps de llegir, no, Maria?
1: Home, allà deu haver molt de moments de...
0: Però en 120 persones.
2: Jo em volia agafar un més que res per les 24 hores de Mallorca, Katmandú, d'anada i tornada.
0: A veure, sí, això sí.
2: No crec que tingui el moment d'obrir-lo cap altre instant.
0: Quin llibre està demanant, Xavi?
2: Ara mateix m'estic llegint Memòries d'Adrià, que xerra sobre un emperador romà.
1: Ah, bueno.
0: Molt bé. Li agrada la història, no, Maria?
1: Sí, sí.
0: Tot i la enginyera física. Què esperes d'aquesta experiència, Maria? Tu que en quina mentalitat hi vas?
2: Bueno, jo crec que no m'ho vull fer cap tipus d'expectatives i que m'ho sorprengui. Crec que vaig molt oberta a conèixer gent, a conèixer un lloc molt diferent, tant a nivell cultural com de natura i de paisatge. El que més espero és caminar molt, que a mi al final és el que m'agrada. He nascut a sota muntanya i pujar i baixar muntanyes m'agrada ben molt. I això és l'única expectativa que tinc. Per la resta, m'ho vull deixar sorprendre.
0: Molt bé, Maria. Així m'agrada. Sent abanderada de la muntanya de la Serra de Bunyola al Nepal. Has vist? Has vist? Quin orgull de poble,
1: sí, sí.
0: Xavi.
1: Increïble.
2: Sí.
0: I da, Maria, te desitjam el millor en aquesta aventura. Per favor, després veniu, tu i el teu company mallorquí, a explicar-nos en directe aquí a Xiu-Xiu des de l'estudi tota l'experiència, per favor.
2: D'acord, d'acord.
0: Quedam així?
2: Sí, perfecte.
0: D'acord, Maria, molt bon viatge. Gaudeix molt.
2: Moltes gràcies.
0: Una ferrada.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.

0: Quin ambientasso que tenim aquí a Xiu Xiu avui! I per ambientasso és d'ahir vespre, amb aquesta música de Oques Grasses i també la de Xarango, que varen sonar gràcies a la banda de música de Smith John Grant, un espectacle de la banda municipal que ha tingut molt d'èxit, ha fet molt de renou a mitjans. I ara sabrem per què. Tomàs Rosselló, director de la banda de Smith John Grant i de Binissalem. Ara mos ho explicaràs. Bon vespre, com estàs?
1: Hola, molt bé, vosaltres, com esteu?
0: Molt bé. Tomàs, tens ressaca emocional d'ahir vespre?
1: Sí, sí, això no es supera. Crec que estarem estona a superar això.
0: Com va anar? Què va passar ahir, Tomàs?
1: Bueno, va passar que el poble una altra vegada va sortir a celebrar la banda que té i a disfrutar tots junts, vam disfrutar tots junts, i damunt també hi havia la banda de Binissalem, que sempre és un extra, que gent de Mallorca vengui a Menorca, és una passada.
0: Escolta, perquè tu ets director de la banda municipal de Smith John Grant i de Binissalem. Com funciona això?
1: Sí.
0: Tens la porta màgica d'en Doraemon?
1: Sí, on sabia jo. Exacte. Soc director de la banda de música de Smith John Grant i de Binissalem. Realment és... A setmanes és difícil compaginar-ho, però bueno, estic anant divanguent i la veritat que me compensa molt i estic molt orgullós i content de formar part de les dues bandes.
0: Que bé. I ahir també hi havia la de Binissalem, per tant.
1: Exacte, hi havia la de Binissalem, que hem hagut de passar uns dies i assetjar i apurar-se forts per tocar. I juntament amb la despoble de mitjorn.
0: I escolta, i que vareu fer sonar cançons de Xarango i d'Oques Grasses, no és vera?
1: Just, sí, vam preparar un repertori, ja fa mesos que el repertori anàvem preparant, i bueno, vaig anar adaptant les cançons.
0: I per què aquests dos grups, justament?
1: Doncs perquè ja feia estona que la rondava per dins el cap. Supost també perquè ha marcat un poc la meva adolescència i la generació, o no sé, era una cosa que tenia ganes de fer.
0: Digues.
1: I a més també se donava molt a poder-ho fer, saps? És una música que sempre hi ha a vent, té trompetes, té saxos, té trombons, i adaptar-ho ha estat un repte.
0: Que bé. Mira, ara sona Elefants, escolta-lo.

0: Clar, no sé si també teníeu veus.
1: Sí, just vam poder comptar amb tres veus. Van ser en Blai Berber, na Maria Mora i en Joel Berber. I és veritat que comptar amb ell ha estat una passada, un goig i un gust.
0: I com va respondre el públic? Perquè ja t'he dit, heu sortit en els mitjans de comunicació, s'ha fet renou.
1: Sí, bueno, el públic va respondre molt bé, com que en el poble ja... Com que la banda és tan important dins del poble, diem que és normal. Però bueno, no deixa de ser extraordinari que un poble tan petitó hagi una banda tan potent i tan gran.
0: Nosaltres sempre reivindicant les bandes de música municipals, fan festa, són importantíssimes, sobretot en festes i en l'estiu, com ahir, aquest concert que l'heu anomenat In the Night, com una de les cançons de Toques Grasses. I no, si qualcú té més ganes o vol tornar a repetir o s'ha quedat amb les ganes d'anar-hi, dia 15 de juliol, d'aquí 5 dies, a l'EO. Oh, no és vera, Tomàs.
1: Exacte, anem a tocar el dia 15 de juliol, un bon dimecres, i la veritat que serà també una passada. I també hi haurà alguna sorpresa, tenim alguna sorpresa preparada.
0: Que bé.
1: Perquè sigui un poc diferent en el concert d'ahir.
0: Que bo. Escolta, jo tinc moltes ganes de venir. No vendreu per casualitat a Mallorca?
1: Ui, ara m'ha fet la pregunta bona. Sí que venim a Mallorca. Dia 18 de setembre, ara a Binissalem, tornant a visitar Binissalem, dins el mar de les fetes de la Vermada.
0: Que bé.
1: I allà també muntarem el show In the Night.
0: Que bo, que bo. I els menorquins vendran a Mallorca?
1: Sí, exacte. Vendran banda de Migjorn i banda de Migdia, però aquesta vegada a Mallorca.
0: M'encanta aquest intercanvi de bandes interilles, Tomàs?
1: Sí, la veritat que ja fa uns anys. Van començar quan jo feia 2 anys que estava a Migjorn. I crec que és la quarta o la cinquena vegada que mos reunim i mos fem intercanvi. I ja se coneixen tots entre tots i és un gust.
0: Que bé, fantàstic. Escolta, músic del carrer de Charango, l'heu sonada?
1: Sí. L'única pista que te puc donar és que sí que la tocam.
0: D'acord.
1: I també te puc donar la pista de la fan Blai Berber.
0: Uf, boníssim. El nostre company més de Ivetres Menorca, en Blai Berber, que també és cantant. Idò, Tomàs, moltes gràcies per aquest regal que fas de dirigir dues bandes municipals a les Illes, la del Migjorn Gran i la de Binissalem, i per aquest concert In the Night, que ja ho heu sentit, dia 15 a l'EO, i dia 18 de setembre venen cap aquí, cap a Binissalem. Gràcies, Tomàs. Acabam amb músic de carrer, si t'apareix.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada, bon cap de setmana, adéu.
1: Adéu.

IB3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.

0: Continuem a Xiu Xiu i, bé, hem de dir que nosaltres sí que som entreteniment de qualitat. Nosaltres el Mundial, per nosaltres és petató corcat de l'entreteniment. Falta poc perquè comenci a jugar a Espanya, però a nosaltres mos és igual, nosaltres som l'alternativa bona si no vos agrada el futbol, i si vos agrada, estàu amb un auricular amb un i uns altres l'altre. O la tele, o ja... Com vulgueu, però no mos deixeu d'escoltar. A més, el futbol ja està molt vist, Xavi. És un esport que es pos. Típic tòpic, bàsic, banal, convencional, diria
1: jo. Recordo que estem a Vida Ràdio, i molts dels nostres oients són futbolers. Però bé, després d'aquestes declaracions jo no te vull veure seguir cap tema de futbol,
0: És que jo, si hem de...
1: L'altre dia vas dir que en Neymar encara era el Barça.
0: Ja. És que jo, si hem de xerrar d'esport, són més alternatives, saps què t'ho vull dir? A mi m'agrada allò tradicional, però amb arrel, singular, identificatiu. Mira, com per exemple, la pilota basca.
1: Que has d'anar a jugar, tu, pilota basca, si et de Bunyola. Quines...
0: És vera. Escolta, però si volgués, me podria apuntar.
1: Podria fer el que vulguis.
0: Pilotaris de Mallorca. Mira, escolta, Biel Sales, bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, com va?
0: Dani López, bon vespre.
3: Bon vespre, com anem?
0: Molt bé. Biel, Dani, vosaltres formeu part del club Pilotaris de Mallorca. Biel, sou aficionats de pilota mà, que és la pilota basca, no?
2: Exacte. És la modalitat que nosaltres jugàvem en el frontó de Sineu.
0: El frontó de Sineu, per tant, està obert, reactiu una altra vegada, Biel?
2: Sí, sí, sí, és un frontó que se va fer fa 77 anys i actualment se torna a emplear per això que es va fer.
0: Però tu ets de Sineu, no?
2: Bueno, jo som inquero, però jugam allà.
0: I què fas jugant a la pilota basca, Biel?
2: Mira, és un esport que sempre m'ha cridat l'atenció i en Joan ens va obrir les portes del frontó i ens va donar la possibilitat de practicar-lo i ens vam animar.
1: I com s'hi juga, Dani?
0: Dani, per exemple.
3: Bueno, se pot jugar de dues maneres, d'acord? Nosaltres jugant la modalitat per parelles, d'acord? Que són dos contra dos, d'acord? Després són a 22 punts, en els 12 punts se fan petit descans i el primer que arriba a 22. És molt parecut un poquet com el tennis, podríem dir, però, bueno, ja t'ho dic, és arribar a 22 punts, el primer que arriba a 22 punts és el que guanya. Uns van de vermell i els altres van de blau, sempre.
1: Molt bé, però almenys les mans no fa mal quan li arribau en sa mà.
3: Bueno, mem, tot això és com fet ser. Igual que un futbolista ha de fer cardio per poder arribar a 90 minuts de partit, pues un pelotari pues, ha de fer calla sa mà. També mos ponen com unes proteccions, que nosaltres diem un tacos, i, bueno, depèn del tipus de pilota, que sigui més dura o més fluixa, ens posem un poc més o un poc menys, però no fem molt mal.
1: I quant de pilotaris, diríem, podríem dir que hi ha a les Balears, Biel?
2: Mira, actualment, ara som un grup d'una vintena. Hem aconseguit juntar dos equips, l'Escaletxea de Palma i nosaltres, que som el frontó de Sineu.
0: L'Escaletxea de Palma, ets a casa basca de Palma, Biel?
2: Sí, exactament, ets a casa basca de Palma i són, se pot dir, nostres padrins joves.
0: Que bo. No,
2: són els que ens van ensenyar a poder començar a jugar.
0: Dani, tu com vas interessar-te per la pilota mà?
3: Bueno, la pilota mà és per mort que el nostre altre companyer, el Sebastià, d'acord, que ell sí, el xinever, va començar a jugar en el frontó de Sineu i m'ho va estar comentant, dit, Dani, has de venir a provar això, Dani, que és una passada, Dani, que t'agradarà. I, bueno, en Dani va anar a veure una exhibició que vàrem fer en Biel, en Sebastià i uns altres pilotaris, ho vaig veure, m'ho vàrem deixar tocar pilota, vaig dir, crec que això m'agradarà. I ja quan ho vaig provar, pues m'ho van enganxant i vaig dir, pues més, i fins a dia d'avui.
0: Que bona. I ara heu decidit crear el torneig Aupa i Do. El nom mos encanta. Aupa i Do. Que ve el mateix, no, Biel?
2: Sí, és com dir...
0: Saludo.
2: Anem a jugar.
0: Sí.
2: No? És com s'arrencada. Aupa i Do.
0: Que bo. I, Dani, com funciona el torneig?
3: Bueno, el torneig, ara enguany, encara són poquetes parers, perquè són poquets aficionats, serem unes 6 parers. Dia de 8 d'aquest mes començaran les fases eliminatòries, es jugaran 3 partits a fases eliminatòries, després dia 25 d'aquest mes es faran les semifinals i per dia 10 d'agost, antes del torneig d'Escalet i Boiret, faran la gran final.
0: I la gran final serà intensa, Ido, Biel?
2: Sí, segur que a nivell. Haurà nivell,
0: perquè vosaltres... Quin nivell teniu?
2: Bueno, tots som, se pot dir que aficionats, no arribàvem encara a tenir un nivell molt alt, però bé, Ja mos defensant bé. Per jugar.
0: I pel que tenc estes, qui guanyi Sau Paidó s'anirà a jugar amb bons de veres.
2: Sí, en principi et sonó i el premi d'aquest torneig Jau Paidó serà el premi serà poder jugar contra els pelotaris que venen del País Basc, que venen aposta per jugar dimarts.
0: Contra els bascs, eh? Això serà... serà... No, aquí sí que hi ha nivell.
2: Sí, la veritat que sí que n'hi ha.
1: Heu anat mai jugant al País Basc?
2: No, encara no. La veritat que encara no, i però ho tenim pensat. Ja hem contactat amb altres federacions d'altres comunitats i volen fer germanor ells que venguin en el frontó de Cineu i nosaltres anar al seu i... i tenim aquestes possibilitats.
1: Home, és un esport molt interessant, com que sempre hem vist des de la llunyania, des de Mallorca, allò que li rien a la pilotada en sa mà, i bueno, que crida molta atenció, i és molt interessant que hi hagi cultura de pilotaris aquí a les Balears, concretament a Mallorca. No sé si heu notat si aquest darrer any o aquest darrers anys la gent s'interessa més i més, és una comunitat que va creixent.
2: La veritat, penso que sí, eh? Penso que la gent s'ha aficionat en el torneig que organitza en Joan d'Esquelet i Boiret, hi ha molta gent que veu l'euro. I a part que sempre a Mallorca sempre s'havia jugat a pilota.
0: Sempre. A lo millor mos escolta qualcú, Dani, que hagi jugat a pilota. Clar, perquè sí que és vera que en els patis de les escoles, en el carrer, quan se jugava molt més en el carrer que ara, se jugava, no?, a pilota.
3: Sí, antigament se jugava molt. També era un deport molt de l'escola dels frares. Això ho varen dur aquí a Mallorca també, a l'escolania de Lluc, ho varen dur els frares que venien d'allà, del País Basc, i era un esport que se jugava en el carrer. Ara, per desgràcia, en les carreres de lots ja no juguen tant, però sí.
0: Que bona. I escolta, vaig anar en Xavi interessat, Dani.
1: Sí.
0: Com ho ha de fer si em vol aprendre?
3: Pues, en Xavi, hauries de venir al Frontón Cineu, que nosaltres sempre som per allà, normalment el fin de setmana, et solem estar per allà ara mateix de cap vespre, per molt que fa caloreta, i ja tu aprofites les hores que menys calor fa, i sempre pues, mos trobaràs en Biel, allò, en Sebastià, que estirem encantats, igual que tu, serà més gent que li pugui interessar, li piqui un poc la curiositat d'aquesta modalitat de lloc, i que vengui a provar-ho. Nosaltres també mos adaptam un poquet, en el nivell de la gent que ve nova, les nostres pilotes són bastant dures, però també tenim pilotes més blanetes per si encara començar, perquè vagi cuint un poc, pot ser gràcia que ets la pilota basca.
1: Home, fora bromes, eh? Jo vinc aquí del Frontón de Cineu, damunt les 8, des cap vespre un dissabte, i vos trobaré per allà.
3: Mos trobaràs per allà, segurament.
0: Escolta, jo també vull venir. Biel, hi ha dones que hi juguin?
2: La veritat que han començat. Han començat, de moment en tenim poquetes, però s'està animant la cosa.
0: Que bé.
2: S'estan animant a provar-ho.
0: Molt bé. I de Biel, Dani, a veure, em falta poc minuts perquè comença l'Espanya-Bèlgica. No vull fer més publicitat, però vos he de demanar, vosaltres, pilota basca però i futbol, mireu el Mundial, Dani?
3: Jo el Mundial sí que miro. Ja no som molt futboler, però sí que és veritat que el Mundial, pues, bueno, com tot espanyol, pues, molt gran mirar-ho per poder acompanyar la nostra selecció. I saber que ja tinc ganes de que comenci per veure aquest partidazo d'Espanya-Bèlgica.
0: I tu, Biel?
2: Jo igual, jo sóc un poc pa futboler, però sí, el Mundial és un fet que s'ha de veure.
0: S'ha de veure. Hi ha Mundial de pilota mà?
2: Sí, clar que sí que n'hi ha. Sí, enguany, si no vaig errat, s'ha jugat a Argentina, perquè a Sud-amèrica ha molta afició, la pilota basca. I sí, cada any Mundial, o cada dos, més manco.
0: Que bona. Bé, idò, Biel, Dani, estarem molt pendents d'aquest torneig Au Paidó, que les inscripcions crec que acaben avui, si no vaig malament, Biel.
2: Sí, avui el darrer dia, però bé, sempre es pot fer una excepció, si qualcú s'anima a apuntar-se demà, només faltaria.
0: Igualment, nosaltres jo tenc apuntat en el calendari que vendrem a la final, a cobrir-la.
2: Molt bé,
0: d'acord? Perquè crec
2: gràcies.
0: Que cau amb un dilluns, no, Arbora?
2: Exacte.
0: I de vendre'm en directe. Bé, ara ja he fet la promesa. Però si no poden venir, mos ho contareu després. Així que
2: val.
0: Tornem a parlar. Biel Sales, Dani López, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies. Bé.
0: Adéu, adéu. Nosaltres tots una tornem. Para vencer al tirano y su guardia nacional hay que meterse al toleo.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit els alumnes d'una escola d'estiu de Palma. La Conselleria de Salut ha rebut de moment la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat en ja visitant les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquest dia. El director del centre afectat, Toni Frau, ha explicat a IB3 Ràdio que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
2: Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha alguna classe que només tenim 2 alumnes que vomiten.
1: L'Estatut Marc ha sobrevolat en la reunió del Consell Interterritorial del Ministeri de Salut en les comunitats autònomes. La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat a l'ordre del dia d'avui, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar ahir un catàleg de posicionament comú en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada pel mes de setembre.
3: Un conflicto que se prolonga y que además no ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
1: Entre ahir i avui han arribat a les Illes Balears 236 persones en embarcacions irregulars procedents del nord d'Àfrica. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per pronosticar que la tendència d'arribades aniria a manco i no ha estat així.
4: Basta ja que vagi les vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia, que negociïn, que les màfies de l'immigració il·legal no es segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt cansats.
1: Una avaria en un tram subterrani de la xarxa elèctrica ha deixat avui hora baixa 131 clients d'Endesa sense subministrament al municipi d'Eivissa. El tall ha afectat barris com les Figueretes, Can Misses, Can Negre i Can Pet Simó. La companyia ha mobilitzat tècnics per resoldre l'incidència i assegura que el servei s'ha anat recuperant de manera progressiva. En aquesta hora només queden 8 abonats sense llum.
5: Estaba preparándome para bajar a trabajar y me he dado cuenta que tenía el ventilador encendido y me he dado cuenta que se había ido la luz.
1: Les reserves hídriques de les Balears cauen del 45% al juny i Tramuntana Nord entra en prealerta. Això quan l'Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Rafa Tur, portaveu de l'Aliança, creu que només durà més passatgers.
6: Hi ha molt d'interès en créixer en servicis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar el cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigua. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
1: I atenció, perquè la platja de Sant Andrià, a Ciutadella, estarà tancada al bany tot el cap de setmana. El motiu? Basament fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ha obligat a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes entrin a l'aigua. Recordeu, tant ni demà ni passat demà es podran banyar a la platja de Sant Andrià, a Ciutadella. Arribem així a les 9:04. Les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: escoltant segona hora de Xiu Xiu i ja sabeu com cada final de la nostra setmana el moment de fer classe, encara que sigui final de curs, és aquí. És aquí el professor Random, l'únic que durant les classes fa aixecar peses en els alumnes perquè els costi més aixecar la mà per fer preguntes. Xavi Pou, bon vespre, com estàs?
1: Jo sempre ho dic, un alumne esbraonat de mans és un professor feliç.
0: És vera, és vera. Bé, no direm que ha començat Espanya, perquè no canvieu d'emissora. Nosaltres som entreteniment i no el futbol.
2: Exacte, nosaltres som l'alternativa.
1: L'alternativa
2: mediàtica.
0: L'alternativa bona.
1: I que te fa pensar.
2: Sobretot.
0: Home, no ho sé, això tampoc ho sé.
1: Vale.
0: Això tampoc ho sé, Xavi, a no ser que tu avui mos donis una classe magistral.
1: No ho sé, perquè jo el primer que vos venia a demanar era el Lots, que heu après avui.
2: Ui.
0: Que m'ho après.
2: Jo he après que hi ha molt de nervis i m'han explicat que hi ha un veïnat que té futbol que li arriben abans els gols que en els altres.
1: Mm-hmm.
2: D'acord? I que de vegades fa la broma i canta gol quan no hi ha gol. I, per tant, he après que hi ha gent que és bastant punyetera.
0: Mira. Jo he après una nova passió, que és la pilota basca.
1: Ah, fantàstic. L'has practicada?
0: La practicaré.
1: La practicaràs.
2: Ah, sí?
1: Això està molt bé. Ah. Això està molt bé. Quan? Poden venir a veure?
0: No. És a dir, qui hagi escoltat la primera del programa ho sabrà.
1: Ah, val. Quedarem a la guai. Xavi, me sembla que tu no has après res,
2: no, ja
1: però me sembla molt divertida aquesta idea. Ara que hi ha tant de proveïdors, abans tothom mirava el Mundial a l'hora, i ara que tenim tantes plataformes, ja...
0: Nosaltres el Mundial aquí no mos interessa.
1: Sí, vivim a diferents velocitats. Jo he après una cosa, el Regne Unit hi ha altes possibilitats que un dels candidats

0: No, amb un cap de...
1: D'acord, és com a candidat a la presidència.
0: No diria ser presidència, diria, és un nivell més baix. És un
1: ah, d'acord, és com a diputat.
0: Sí, crec, per aquí va la cosa. La cosa és que és un senyor que va amb un pol de fens en el cap
1: molt bé, i, bon
0: i, va, i va passejant per allà.
1: Molt
0: per
1: bon candidat, jo el votaria.
0: Sí, tu el sí, votaria sí, només sí. Per això.
1: Votaria per aquesta originalitat, direm.
2: El simbolisme.
0: L'estètica loca mos prima aquí.
2: Molt bé.
0: Idò, l'examem. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Hola, professor. El meu nom és Bàrbara, de ses Verdetes. De ses Verdetes, i tinc 7 anys. Aquest estiu, els meus pares m'han deixat triar on han de viatjar per vacances. Però m'han posat una norma. Ha de ser un viatge que serveixi per a formar-me. Com els podria enganar per anar on vull?
0: Estimada Bàrbara, viatjar ja és una formació per l'esperit. Els teus pares haurien de saber que així poden notar que cada vegada que diuen això en els altres països no passa, hi ha un mínim de 30 països on la resposta és ah, pues sí que passa, sí. Però com segurament això no valgui en els teus pares com a excusa, perquè no fan pinta de ser gaire responsables, sincerament, qui deixa triar destinació de viatge en la seva filla de 7 anys? Jo te recomanaria que usessis com a excusa els museus. N'hi ha per a tot i per a tots. I perquè gent molt més intel·ligent que nosaltres ja ha xerrat d'aquest tema, anem a veure què varen dir sobre els museus. Com, per exemple, Richard Kapuscinski, periodista, que va dir...
2: És més útil entrar a un museu que parlar amb 100 polítics professionals.
1: Això espera, que no han posat la feta de missa. Això, si no, no val.
2: La feta de la seu.
1: Ara.
2: És més útil entrar a un museu que parlar amb 100 polítics professionals.
1: Veus el canvi?
0: Sí.
1: El veus? Ara sí que tens credibilitat. Sí.
0: I a més és que ell posa veu també de seu.
1: Home, és que la veu d'en Xavi Oliver.
0: Sí. És més útil entrar a un museu que parlar amb 100 polítics professionals. Com a mínim un museu té bany, que això un polític no ho supera, jo crec, eh? Tu no trobes un polític i pots pixar.
2: I tu eres excusat portàtil.
1: Ai, per favor, avui estan molt escatològics, eh?
0: Bé, passarem. Una altra frase. Lluís Bourgeois, escultora.
2: L'art és garantia de salut mental. L'art és garantia de salut mental.
1: M'han tornat a dir?
0: Sí.
2: L'art és garantia de salut mental. L'art és garantia de salut mental.
1: Molt bé.
0: Mos ha quedat clar?
1: No, sí, de fet, és de les poques frases que m'ha quedat.
0: Sí.
1: L'he agafat en aquesta.
2: S'ha agafat sí. Com si fos
1: històricament, un històricament, de la secció.
0: Tu t'has quedat amb la frase, Inés.
1: L'art és garantia de salut mental.
0: Sí. Saps qui no opinava el mateix? Van Gogh. Van Gogh no opinava el mateix. Andy Warhol, l'artista, va dir...
2: Odi els museus perquè fa veure important coses que realment no signifiquen res.
0: I si és per aquest motiu...
1: T'ha agradat posar aquesta veueta, ara? T'has ficat dins el personatge.
0: S'està agradant.
1: S'està agradant.
2: És que de fet m'ho compraré això per tenir que nostre. De tant practicaré.
0: Per dir bon dia a tothom. Estaria molt bé. Els museus fan veure important coses que realment no signifiquen res. Si fos per això, també estaríem a mirar... Per això les generacions d'ara no van tant en el museu, però sí que miren reels que resumeixen pel·lis. Que no sé si els heu vist vosaltres, que són reels que t'expliquen qualsevol xorrada com si fos important. Sí. Com no, en aquesta pel·lícula varen utilitzar sí. El blau per senyalitzar la mà. I dius, molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, has omplit aquest temps que estic jo en el bany. No diré fent què, Inés, no m'ho poses catològic.
1: Gràcies.
0: Una altra frase, Audrey Hepburn, actriu, que va dir?
2: Viure és com avançar per un museu. Després és quan comences a entendre què has vist.
0: I a mi m'agrada equiparar, que clar, en el final del museu, què hi ha? La botiga de regal. En el final de la teva vida, què hi ha? El teu funeral. Jo crec que els funerals són la botiga de regals de la vida.
2: És allò que t'endús.
0: És allò que s'enduen els altres.
2: Sí que tu.
0: També, en els altres països, que quan se mor qualcú i fan un funeral, lo normal és fer menjar a les totes, perquè
2: exacte.
0: Tothom se quedi bé. I la botiga de regal de la vida, els funerals. Per això, avui anem a altres països per veure museus que no trobareu a les guies.

0: Per tant, avui, funerals.
1: Museus.
0: Ah, museus.
1: Funerals, m'agradaria.
0: Un dia has de fer les formes de celebrar museus del món.
1: Funerals.
0: Perdona.
1: Avui confondem totes aquestes paraules, totes tens, crec jo.
2: Què ha dit? Avui funerals?
1: Avui funerals. No, a mi m'agradaria molt fer una secció. El funeral d'una Pepa de Montuïri, hi varen anar a tot el poble, va ser molt guap. No sé si m'ho donaria per viure.
0: Seria una secció nassa. Els funerals són un tema en els pobles. De fet, Antoni Arrac en va fer una secció d'esqueles i va tenir un èxit meravellós.
1: Hombre, és que es tema totalment Toni Arrac, això.
2: O funerals són apps.
0: Funerap, proposava ell. Una app per saber qui s'ha mort en els pobles.
1: Està molt bé, està molt bé, també.
0: Bé, ja m'arriben les esqueles per WhatsApp.
1: També n'ha anomenat premsa local. Anem a recordar.
0: A Facebook.
1: A Facebook, també. Alerta amb el Facebook, perquè de vegades el Facebook te continua anunciant aniversaris de gent que fa temps que es mort. És molt incòmode aquesta situació.
2: No, després és un tema també, ens venia un reportatge preciós a què passa en l'empremta digital d'aquella gent que ha mort, amb els seus WhatsApps, els seus perfils d'Instagram, és aquell missatge, és a dir...
0: El mòbil.
2: El mòbil, què passa?
1: Ja teniu el vostre...
0: Les notes de
1: veu. Sí, els favorits també d'Instagram. Teniu el vostre hereu digital... Ja assegurat?
2: Hereu digital.
1: Hereu digital.
0: El meu és en Xavi.
2: Jo no sé què era això.
1: Li pot donar sa contrasenya.
0: Tu m'ho gestiones.
2: Exacte.
0: Si m'ho passa res, tu m'ho gestiones.
1: Sí. I poses. Nines afinat. I que tothom ja vegi Nines afinat.
2: Bé, és igual.
0: Sí, millor que no...
2: No xerrem d'aquestes...
1: De què anava la secció? Ja me n'oblidava.
0: De museus.
1: Ah, sí, de museus. Clar que sí. Començarem amb el MoBA. El Museum of Bad Art. Literalment, com diuen ells, art massa dolent com per ser ignorat, val? Aquest museu està obert des del 1994 a Boston i també té una altra seu a Quebec acabada d'obrir aquest mes a mes, 6 de juny, vull dir, fa un ordres, el mes passat, fa un meset, però bueno, que li diuen el Salon du Bad Art. O sigui, de què tracta això? Se tracta de que es posen obres que ells mateixos diuen que són dolentes, que no valen la pena.
0: No se n'amaguen.
1: De fet, ho fan a posta. Tenen diferents categories, com per exemple les retrats que no s'assemblen gaire, que són, per exemple, Obama, Clinton, Liza Minnelli... O sigui, tots passat per un filtre d'Instagram que seria Exeomo. Val?
0: Retrats que no s'assemblen. M'encanta.
1: Que no s'assemblen. Altres categories de nus, esports, religió... Tots són... Per mi, és León come gamba de la seva categoria. I a més, m'agrada molt perquè aquest museu no fa ois de cap manera d'aconseguir les obres. De vegades les donen als artistes o de vegades les compren de botigues de segona mà, directament.
0: Digne de veure, segur.
1: Sí. Tot va començar, de fet, com un entreteniment, que eren exposicions d'un saturdani, així impulsades per el quadre d'una dona a un camp, perquè varen veure aquest quadre i varen dir, perdona, aquest quadre és fascinant, és lletgíssim, però és un quadre que, si, que vos diré, si podeu, cercau-lo, perquè és una dona que no se sap si està asseguda, si està dreta, no acabes d'entendre la seva posició.
0: Està lleig, que és fascinant.
1: Efectivament. I d'aquí que va incitar converses entre els que es varen veure, això que fa, està dreta, està assegut, si no, tu què creus, això que té aquí darrere... Clar, i d'aquí de què eren dir, escolta, aquí hi ha una cosa que poden fer i poden monetitzar, va causar fascinació, no? Nosaltres des d'aquí han arribat a tenir més de 900 peces. Però per espai només en poden posar unes 50 a la vegada, que jo crec que és un motiu, un bon motiu, per tornar-hi més vegades.
2: Bé, aquí passa una cosa, que mesures de seguretat no han de tenir gaires.
1: No, de fet...
2: No pot passar res.
0: No entraran a robar com en els Louvre.
1: No, i si tiren pintura milloren els quadres.
2: Això sí que es vendria art, per pintura.
1: Però voleu saber més per què no tenen cap tipus de seguretat? Perquè els posen a una cerveseria.
2: Sí,
1: una cerveseria, de fet, a Boston, que tenen, es posen, per ells ofereixen cervesa, i els museus ofereixen cultura i saviesa, ells ofereixen quarts lletjos i, si fos, també, barbacó i cervesa. Les obres estan acompanyades, a més, de plaques que els descriuen. Jo vull que... Anem a fer una cosa. Tancau els ulls, imagineu-vos el que vos diré, plasmat un quadre, val?
0: Bé, d'acord.
1: Mira,
0: faran l'exercici.
1: En tenim dos. Si vos agrada un, en faran l'altre.
0: Mem, espera. Control tècnic, per favor.
1: Sí.
0: Concentració, llevam la música.
1: El quadre se diu Moix Gras. I la descripció és... Tot i que normalment és difícil discernir les emocions d'un moix per la seva expressió facial, aquest moix gordet sembla molest per la varietat de menjar disponible.
0: Que guapo.
1: Vos agrada,
0: aquest quadre. Vull dir que és lleig.
1: Sí, el quadre és d'un moix que tira en terra una cistella amb fruites. I no hi ha més coses. I d'aquí la descripció. Vol agradar? Te'n voleu sentir un altre?
0: Sí, un altre.
1: Vinga, un altre.
0: M'encics encara més lleig.
1: L'home de la llauna. El regal d'un nou cor du llàgrimes d'emoció als ulls de l'home de llauna i fa que la seva ment exploti. Els munchkins, que són uns sers mitològics, li cremen els cabells en solidaritat.
0: Uf, això feta, man, fa molt mala pinta, eh?
2: Això s'ha de moix gras, mare de
0: més. Home, per lleig, aquest de l'home llauna fa molt mala pinta.
1: Sí, sí, és que a més, m'agrada perquè les descripcions ja no evoquen bellesa, no evoquen quadres bons. Per si voleu una miqueta més d'informació, algunes de views de Google Maps que he trobat, per exemple, una que m'assembla la més descriptiva, diu: el meu al·lot no aturava de dir... No ho sé, a mi m'assembla que aquest quadre és bastant bo, però ell no és artista. Agua de bebé, camarà.
0: Agua de bebé. I ara amb aquesta cançó no sé per què mos duràs a un museu d'aigua.
1: A un museu d'aigua, efectivament, Tinas Mateu, ets molt deceptiva.
0: Un museu de l'aigua.
1: No, no un funeral d'aigua.
0: De l'aigua o d'aigua? Perquè, clar, pot ser de l'aigua, que mos expliqui el cicle de l'aigua, etc. Sí. O d'aigua, de botella d'aigua, i ja està.
1: I doi, en aquest cas seria...
0: Tu vas a un museu i trobes tassons d'aigua.
1: No, molt ben vist, Inés.
0: O botelles d'aigua. És que saps què serà això, ja ho veuràs.
1: Molt ben vist, perquè de l'aigua ja ho indica que és el Museu de l'Aigua del Grifó. Això està des de l'any 2000 a Beijing.
0: De l'aixeta, seria.
1: De l'aixeta. De l'aixeta. Crec que Grifó també és correcte.
0: Ah, sí?
1: Sí, una cosa.
0: Jo una vegada, un directe, per la tele, quan era reportera, vaig dir: els veïnats de Sineu no poden beure aigua de l'aixella. Vaig confondre aixella i aixeta.
2: I vas sortir a PM?
0: No, en aquesta ocasió no.
1: També s'ha de dir que la frase és correcta, efectivament.
0: Sí, també
1: si, si no poden, no volen, com a mínim.
0: Era cert.
1: Aquest museu de l'aigua del Grifó va ser creat l'any 2000 a Beijing i celebra 90 anys de subministrament d'aigua en el Grifó. I jo aquí acabaria la descripció, no hi ha més. Però si voleu, us puc dir que hi ha 130 peces, 100 imatges, 40 models, tours i tot tipus d'explicacions dedicades a rememorar l'autèntica heroïcitat d'aconseguir que l'aigua passi per una canonada.
0: Mare meva.
1: No sé si vols, series moure com els interessa.
0: Uf, gens,
2: d'això se'n diu ser agraït. Una persona agraïda, un poble agraït, és això. Que moltes vegades donant per fer moltes de coses, però fixa't en la importància. Que arribi aigua que té, ara, però que... Qui va canalitzar aquesta aigua? De bon
0: per
2: va
0: on passa? Per
2: quins
0: on
2: enginyers?
0: Ve?
2: Quin capets?
0: On van tant, les nostres aigües brutes?
2: Aquest museu de l'aigua del Grifó m'assembla una mostra de gratitud fonamental per als nostres enginyers.
1: Està molt bé. Saps el que passa?
0: Home, no seria aigües brutes en aquest cas.
1: No seria aigües
0: però
1: brutes.
0: Però molt d'enginyers i enginyeres et interessaria aquest museu.
1: Sí, segurament
2: sí. Segurament sí. Segur que deu explicar, i d'aquest home, aquesta dona... Va pensar això, perquè això, aquesta manera, per molt d'aquest reclam...
0: Si coses veure, t'ho veries.
1: Sí.
0: Canals, que mos posin canals.
1: I així, de fet, les onces de views de Google Maps diuen: un dels millors museus sobre l'aigua de l'aixeta que he visitat. Me va fascinar descobrir la història de l'aigua i de les aixetes, perquè combinant-los tenia molt de sentit. La persona més apassionada per l'aigua de l'aixeta que he vist mai. Què és lo fort d'aquest museu? Lo fort és que si tu te'n vas, Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, viajar a la Xina... Te diu, saigo de saixeta de la Xina, no sort com ara, perdó. Sí, que tal com he trobat un article, no et segura, està tot i que està molt més neta i accessible que el passat, i això és el que, i això és el que estan celebrant.
0: Home, nosaltres no podem riure gaire, perquè no, les Balears no és 100% recomanable veure aigua de la xeta.
1: No totes bandes, no totes bandes, però jo no he posat un museu de l'aigua, personalment.
0: Nosaltres no l'hem posat, no.

0: Aquesta cançó és per dir que si de res no tinc ganes, me'n fastucino l'edat.
1: Següent museu, Xavi Pou.
2: Següent museu, no t'enyoro, perquè xerrant del museu de sardalacions d'Empúries en el Zagreb.
1: Mira, justament l'altre dia, bé, després de Pasqua, vaig anar a Croàcia i vaig passar just per davant d'aquest museu.
3: Ah, sí?
1: Sí, te promet. A Zagreb.
2: I d'Ines.
1: Quina il·lusió.
2: No saps el que te vas perdre.
1: Ara m'ho explicaràs, perquè clar, no vàrem entrar perquè vàrem pensar, a veure, mem, no importa, per llegir cartes d'amor tràgic, no importa.
2: No, vas dir que no. Quina era la impressió que t'ha fet aquest lloc des de fora? Anem a veure si s'acorda.
1: Cutrejava molt. Però és que a Zagreb hi ha diversos museus que cutregen. Per exemple, també hi ha el Museu de la Corbata.
2: Ah,
1: perquè
2: sí?
1: No sé si sabeu que la corbata, la peça de roba, se va inventar a Croàcia.
3: Ah, sí?
1: Sí.
2: No, la veritat és que... I no és, Mateu, m'ho vas canviar el lloc i fer la secció a tu?
1: No, per favor,
2: perquè crec que ara mateix estàs demostrant un coneixement molt més enciclopèdic que pugui dur
1: jo. I també és Museu de Selfies, allà.
2: Museu de Selfies. Sí. Aquest pintura, el Museu de Selfies, eh? Instagram, en general.
1: Sí, són selfies, bàsicament.
2: Sí.
1: No. Tampoc vaig entrar del tot, però vaig estar a punt. Varen com a mirar... a veure men que costava l'entrada.
3: De selfies.
1: No hi havia molt a fer.
2: No. I de jo venc aquí a demostrar eines el que t'has perdut.
1: Vinga, conta-m'ho.
2: Perquè hi ha un museu dedicat a recopilar records de finals no feliços. És a dir, són... I pot trobar tant exposicions d'artistes professionals com objectes que els hi ha enviat la gent en la seva història d'amor. És un lloc on Betty pot trobar un assaig d'un ballet de Tchaikovsky, com literalment una bossa que tenia una galleta de la fortuna fardada en el tassó d'un Starbucks. O una altra obra que és un dibuix que me'l va fer un desconegut de Vall de la Pluja. O les meves d'astes tallades. O el punyetero filisbi que m'ha regalat el meu ex en el nostre segon aniversari.
3: I són objectes, situacions...
1: records.
3: Records de tristos.
2: Sí.
1: Records de relacions que no han anat bé.
2: Sí, artistes o alegres. Perquè si s'obre literalment el punyetero filisbi que m'ha regalat el meu ex, pintura, el veus i te'n alegres de no ser amb aquesta persona.
3: Una cosa, si tu ho envies en aquest museu, és dir, què te passa pel cap? És dir, per què vol formar part d'allò? Perquè tens... què te passa? Estàs trist? Estàs content?
2: Bueno, podria ser com un ritual.
1: És com un homenatge, és com un homenatge a la relació,
2: sí,
1: també.
2: Un homenatge, un dia no adéu de manera pública. De fet, hi va haver un artista, si no recordo malament, que va fer un repositori de totes les persones en les que havia estat. Els havia anat fent fotos i els va posar.
1: Això és invasió a la intimitat.
2: Invasió a la intimitat. Bé, demano jo, almenys,
1: segurament... Supos que tindran els permits, les seves ets per a aparèixer en el museu.
2: M'imagino que sí. També és la situació incòmoda que te telefonin. Escolta, puc fer un retrat de metre per metre de tu i exposar-lo a tothom i que diguis que és el meu ex? Sí, el meu ex... En el millor dels casos, perquè a Ventura hi ha gent que ha estat en situacions que la gent no volia que se sapigués. Bé, i d'aquest museu de les relacions d'Empúries, Ines Mateu, tens una nova oportunitat, perquè si Zagreb ja no hi tornaràs, o no sé que vulguis tornar...
1: Me va agradar, també, Croàcia.
2: Però té un altre seu a Chiang Mai, a Tailàndia.
1: Tampoc hi aniria.
3: Per si de casa no vols tornar a Croàcia.
2: Sí, sí. I m'agrada també que hi ha una botiga de records, com un bon museu. Jo crec que un museu, no és museu, sinó una botiga de records. Mm-hmm. Per exemple, dit-ho-vam, gomes que es borden males memòries, que és guapo.
3: I bon màrqueting.
2: Un calendari perpetu en la forma d'un cor d'emput i també calcetins, penjors i espelmes, que això és el que m'interessaria menys. A més, aquest museu fins i tot ha publicat un llibre, que és l'amor modern en 203 objectes, perquè te'n puguis endur records d'altres, de relacions d'altres, allà on vulguis.
1: Me sembla fer negoci amb les llàgrimes d'altres. Me sembla massa...
2: En les llàgrimes d'altres, però que normalment t'han donat ells
1: les obres. Massa cutre, no sé. M'agrinyola.
2: Bé, per si vols, jo he dit un parell d'obres que se poden treballar. Obres com tres volums de Proust, i cada una en la seva descripció, que diu tres volums sobre l'obra de Proust, que diu, pot després de casar-me amb la meva dona, vam agafar un hàbit addictiu a llegir Proust. De vegades jo li llegia la novel·la en veu alta, sobretot quan estaven de vacances.
1: Ja sabem per què ho varen deixar, o no?
2: El que m'agrada molt és que a més aquesta descripció deia que no varen acabar de llegir la tercera i encara tenia pàgines separades perquè no se n'enduia llibres sencers, sinó que s'enduia grups de pàgines per llegir-les quan s'anaven a la caseta de camp. Una altra obra, una planxa, que diu, aquesta planxa va ser utilitzada per planxar el meu vestit de noces. Ara és l'única cosa que em queda.
1: Perquè el va cremar.
2: Bé, de la relació, segurament... Ah, però tu el va cremar, també, clar. Aquí hi ha una polisèmia.
1: Se va deixar la planxa
2: Sí, sí, sí, sí, sí, és una bona idea.
1: Se va oblidar la planxa damunt i va, bé, va quedar sense vestit.
2: Me fa la impressió que no li tornaràs a Zagreb, aposta per veure què és.
1: No, la veritat és que no m'has convençut.
2: Pintura de Tailàndia, pintura això sí.
1: No, sí, però tampoc.

0: I vol dur un altre museu que se diu super... Que se diu, no, és literalment un supermercat de Xangai. M'agrada molt aquest, perquè és com voltes sabeu ser backrooms, que ha sortit de pel·lícula, i és una miqueta això, fer real. Voltes heu pensat alguna vegada que un supermercat pot ser tal qual?
1: No.
0: No, la veritat és que no. No. Crec que no ho ha pensat ningú en sa vida.
2: És que no.
0: Menys l'artista xinès, Juzen, que va crear la simulació perfecta de la vida real. Això és un supermercat, tal qual, amb, amb els seus prestatges, amb les caixes d'ofertes, on tot és real i res ho és alhora, perquè les caixes de xocolata només tenen aire. Els pots de xampú estan buits.
1: I de quina gràcia té tot això?
0: Clar, que és una simulació de supermercat, però no és un supermercat.
1: És dir, per això va a un supermercat normal i corrent i simplement no compres res.
2: Però si pots jugar per duts infants i que juguin?
0: No, no, crec que no.
2: A jocs de rol?
0: Crec que no t'ho donen, tot i que no he vist gaire seguretat. Ah, mira, per fer una simulació...
2: De rol, no? No se diu de rol.
0: Sí, per, no sí, per què no?
1: Ara que compres...
2: Sí.
1: Bé, no seria així.
2: No, però si
1: jugant... Et un supermercat i dius, ara que compres...
2: Quants els infants juguen a botigues, són jocs allà. De...
1: I tu, un supermercat per infants.
0: Sí.
1: És a dir, que t'atenen, te despatxa un infant...
0: Sí, o si no, el que ha dit...
2: Seria superdivertit.
0: M'agradaria la idea que tenies, Inés, de fer un joc de rol, però en lloc d'enfrontar-te a dracs, enfrontar-te a trolls, i vas a comprar.
1: Com un escape room, has de trobar aquest producte. Bé, que a vegades ja me passa, també, que no el trob.
0: Podria ser una idea. Podria ser una idea que podíem fer ja. Crec que no era idea, era més fer una crítica, com en el món del consum...
2: Joc simbòlic, perdona.
0: Joc simbòlic, això sí, això sí. Bé, aquest supermercat, més que un joc simbòlic, era un museu simbòlic. Un museu sobre una cosa que no és un museu. I aquí, ja, que cadascú se munti la seva paranoia. Lo que s'ofereixen en aquest museu només són els paquets, són sardes de dins, val? Que jo crec que és el següent pas que farà sardeduflació.
1: Què és això?
0: La sardeduflació és quan te val lo mateix un producte, però hi ha menys coses de dins.
1: Sardeduflació.
0: Sardeduflació.
1: Això és un concepte que existeix o t'ho has inventat?
0: Existeix. És un concepte que... si me l'he inventat ara, existeix. També t'ho dic.
1: No
0: necessito que ho hagi dit qualcú altre. La cosa, aquest supermercat se va plantar ben enmig de Xangai, convertint-se en una rèplica perfecta d'una cosa que se podia trobar a 100 metres, un altre supermercat. Tu podies anar a un supermercat de bromes on has de veure.
2: Ja no saben què han d'inventar.
0: Combinava museus i... A mi el que m'agrada, el que vos he dit, combinar museus i la botiga del final dels museus amb una única cosa. El museu mateix era la botiga.
2: Però no podies comprar les coses del museu, perquè si no quedaves sense museu.
0: Si no quedaven sense museu. Ah, sí, Pantura era ciutat, també. Qui ho sap?
1: És un museu que s'autoconsumeix.
0: És un museu que, clar...
1: És a dir, és un
2: concepte. No, perquè si realment vols simular un supermercat, han de reposar.
1: No, un supermercat que s'autoconsumeix, és a dir, per criticar la cultura del consum.
2: I fer la proposta.
1: Molt bé, està molt ben pensat, això és art.
0: Podem anar a mirar, si encara els hi queden coses, i si no, ens enduim una botelleta i ho portem a la nostra perquè sembli un supermercat apocalíptic. M'agradaria, supermercat en pandèmia. M'agradaria que tothom deixés tota la resta per s'enduguessin el paper de vàter.
1: Exacte, l'únic.
0: Tot. Per si voleu, un altre museu curiós és el Palacio de los Olvidados, que per mi és un concepte de cultura fascinant. Val? Palacio de los Olvidados. Vine a veure un tablao flamenco, aprendes ball i cultura de Granada, assisteix a grans mostres en grans bailadores i quedes per les quatre plantes dedicades a la tortura que té al damunt. A mi m'agrada, és un concepte, és una combinació que només he vist superat per jugueteria, ganiveteria.
2: No entenc ara aquesta broma, no entes de què va aquest museu.
0: No, existia. O sigui, és un museu que combina flamenco i tortura.
2: I inquisició.
0: Inquisició. A plantes diferents.
2: No m'ho pari malament. És a dir, a mi la inquisició, la història d'Espanya m'interessa.
1: Sí, però és graciós perquè està pegant, està fent ballar en flamenco.
2: Ja.
1: A la planta baixa i a dalt hi ha l'altre museu.
0: Exacte. Ja. Si ve una persona, si ve un turista a gaudir de la cultura d'una ciutat com a Granada, que diu...
1: Oh,
0: flamenco, increïble.
2: Això és el que cerques. Oh, flamenco, yes.
1: Incredible.
2: Paella.
1: Sí. I love it. Inquisition.
0: I te diuen, i si vols pot pujar cap amunt, i te trobes un... I te diuen, en aquest toro de ferro de 3 metres, i ficava la gent, l'encalentien, i la gent s'hi cremava viva. I dius, ah, d'acord.
2: Me sembla interessant.
0: És el que esperava.
1: Jo aniria. On és això?
2: A Granada.
1: I va, vés-hi.
0: Vés-hi, anés-hi, molt poc. Tens planejat un viatge. No me diguis que hi vas anar fa 3 mesos.
2: Sempre he vol
0: Sí, serà
2: no hi anant.
0: Com a possible destinació, està bé, crec jo.
2: M'agrada. Ara m'esperàs un museu del foc.
0: No faré un museu del foc, però faré un museu relacionat amb el foc. Perquè, clar, un museu del foc seria una cosa que no seria molt fàcil de mantenir.
1: Un segon, Xavi Pou ha ficat setmaneta dins la seva bossa i ha tret aquí un document que jo estic expectant, que no sé què és, i ho vull saber ja mateix.
0: No ho sabràs ara mateix, però...
1: És que l'amaga, no m'ho deixa...
0: Ho sabràs, bé, tant mateix, és que no...
1: És un document.
0: S'ha llegit d'això. S'ha llegit, no està molt petita.
1: Bé, ja m'ho explicaré.
0: Bé, ara entendeu de què va la cosa. El museu del menjar cremat. Perquè, per lo que sigui, un museu del foc és difícil de mantenir. Vull dir, no pot tenir un museu del foc.
2: Han fet un museu de l'aigua de l'aixella.
1: Seria l'hivern.
0: Sí.
2: Han fet un museu de l'aigua de l'aixella.
0: Sí, però el museu del foc, Ventura, se te consumeix una miqueta.
2: Ho ha fet a posta.
0: Ventura,
1: sí, però...
0: Bé, museu de menjar cremat. Això ve de Deborah Henson Conant, que és una dona molt creativa, és música, nominada en el Grammy, conferenciant de TED Talks, toca una arpa elèctrica que va dissenyar ella mateixa i, a més, té altres qualitats. Ella és una apassionada del safareig.
1: De safareig.
2: Per cert,
1: fa Mallorca veure safareig.
2: Fa mil anys que no net a un safareig, des de que era petita.
1: Aquest estiu.
2: M'encantaria.
1: Però, Xavi, has dit que té un arma que és una arpa.
0: Una arpa.
1: Ah, t'has equivocat.
0: Una arpa elèctrica.
1: Entesa, no té cap arma elèctrica.
0: Sí, no té cap arma elèctrica.
1: T'has dit, té una arma elèctrica, fa xerrades tectols i ja vaig encara...
2: Té una arpa.
0: Té una arpa, que s'ha dissenyat ella mateixa i fa concerts. Però és una apassionada de xafardejar. I la seva gran creació, que és el museu de menjar cremat, va sortir quan va posar una olla en el foc per fer una recepta de sidra calenta.
2: Sidra.
0: Sí. No sé exactament quina és, però ella mateixa ho ha explicat. Ella va rebre una telefonada inesperada, una telefonada d'aquestes que no te deixen amollar el telèfon durant hores, fins que se va adonar de lo que estava passant a la seva cuina. I va ser així, travessant la fosca capa de fum que s'havia cremat, que na Débora va trobar la seva sidra convertida en cendra dins d'una olla que havia perdut tota imatge de lo que havia estat abans. Així és com havia nascut es menjar, es museu del menjar cremat.
1: Increïble.
0: Una olla que sembla, jo l'he vist a la teva exposada, sembla un muffin.
2: No, has de tenir iniciativa per crear aquestes coses. Ah, me passa una cosa i la duc a terme fins al final.
0: Sí. Vull dir, allò va...
2: L'esplot.
0: Jo diria, per crear-la no, però per monetitzar-la sí, perquè esforç, no hi ha parat aquesta lota, i llavors de veure una telefonada, se li va cremar i va dir, ah, i si això faig un museu, el museu del menjar cremat. Des del 1980, na Débora guarda tot el menjar que crema i ho va sumant a la seva col·lecció, que ara només se pot veure per internet.
2: Na Débora té mal pel cap,
1: I no són crostes.
2: Na Débora s'ho ha de fer mirar.
0: S'ho ha de fer mirar. Bé, només se pot veure per internet i si li demanes, per favor, jo entenc. O sigui, que si ho voleu provar, si voleu llançar-vos a demanar-li...
2: Na Débora no sap que és la bossa de l'orgànic.
0: No, segur que no. Ella té obres com Abans i després, que són dues patates, una normal i una de cremada, o Olla fosa, que és una olla amb un xorret d'olla que li va començar a vessar, vull dir, quan va fondre el ferro i va fer com un degoteig que li ha quedat a l'olla. O una obra que es diu... Bé, ja està fet, que és un pollastre que havia de salast i va quedar sent carbó amb una torrada. O és Chorizo de la Verdad, que això m'agrada, que és una obra que va deixar una periodista que li va fer un reportatge i quan els va fer el reportatge va dir jo he cremat aquest chorizo...
2: Però això ho fa posta, no, Débora. Ja crema coses a posta, això no fa gràcia.
0: Bé...
1: Això no me'n fa gent.
0: No ho sé.
2: A mi tampoc. I mos posant seriosos.
1: Bé,
2: no mos
1: fa gràcia. Sí, de fet és que ara l'envestirem. Mira, escolta, Débora...
0: No. La meva pregunta és... La meva pregunta és, vos agradaria comprovar que això és real? Vull dir, vosaltres voldríeu aportar una obra...
2: Hem de dir que sí, Xavi.
0: Heu de dir que sí, perquè veureu deduït aquest paper que he ficat sa mà de dins sa bossa. Vos heu deduït el formulari original perquè vosaltres pugueu enviar una obra d'art cremat en aquest museu.
2: Ah, nosaltres podem enviar una obra.
1: Sí,
2: m'encanta. És veure que és el formulari,
0: És el formulari.
2: El formulari per si volem enviar qualque objecte cremat.
0: Hi ha...
2: La primera pregunta és Title of the Work.
0: Que és el títol de sobre.
2: Quina...
0: Cremes...
2: I posa, per exemple, Hot Apple Cider.
0: Per exemple. És la primera que va fer aquesta, concretament. Heu cremat coses darrerament vosaltres de menjar?
2: No,
0: acostumeu a fer-ho?
2: No.
0: No, segurament
2: per
0: fan...
2: Sort,
1: torrades, perquè ara tinc una torradora que no és gaire bona.
2: Artist
1: no
2: name,
1: gaire,
2: Xavi Oliver.
1: I surten cremes carbonitzades.
0: Artist name, Xavi Oliver, Title of the Work. Tenc una torradora que no m'ha sortit gaire bé.
2: Donors name, que és donors?
0: El nom del donant.
2: Ah, bé, d'aines Mateu.
0: I li pots, clar, la fan
2: Creation Xavi, date? Creation avui de matí.
1: No, avui de matí.
2: Location...
1: Palma de Mallorca.
2: Escoll d'en Rebaixa.
1: Bé, Palma de Mallorca, t'imagines que farà. Escoll d'en Rebaixa.
2: What? A short description including the following filtrate happiness happening?
1: Two pieces of bread.
2: Una descripció. Molt bé. Intenció original. Volia fer,
1: volia
2: fer una torrada. The United Internet.
0: Oh, unintended.
2: Ah,
0: no. El que va passar que no t'esperaves.
1: Ah. Ah.
0: The quality of the tornadora.
1: Exactament.
2: Anything else?
1: No more.
2: Qualque
1: no
2: cosa
1: more.
2: Més?
0: We hope.
2: I has d'adjuntar una fotografia. Clar. I una biografia.
1: Ah, en funció d'això, ella decidirà si es
2: I posa,
1: el museu o no pot entrar.
2: We recommend you do not send your masterpiece, clar, but simply request that your kitchen become a remote wing
1: bé,
2: of
1: ja
2: the...
1: Bé, ja està, Inés, ho deixem
0: sí,
1: fer.
0: Aquí te diuen...
1: deixem fer aquesta història.
2: Sí, millor.
0: Aquí el que te diuen és que no han vist la peça, que han vist una foto perquè les companyies d'assegurances no se poden fer càrrec de que la peça arribi tal qual la vas enviar si
2: clar,
0: és, una, és, se... és un ja cremat.
2: Has d'anar a l'art en la torre
1: bé,
2: si
1: vora,
2: en la torrada, si l'has d'enviar.
0: Exacte, el que diuen, tu envies la foto...
2: Tengo una idea, li enviam unes bosses d'orgànic...
1: Estaria bé.
0: Sí.
2: En la Débora, veurem si agafes indirecte.
0: Mira,
1: un pot de caliu, li poden enviar.
0: Jo crec que la següent vegada que se fa intorrades, jo crec que tindrà molta gent que podrà aportar obres i podran conèixer més l'art de torda que tenim aquí a les Balears.
2: Mm-hmm. Xavi Pou, gràcies per haver vengut avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres per obrir les vostres portes d'escap en el coneixement.
1: Adéu, Xavi.
3: Quan fa molta calor... És un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Xiu, xiu!

0: sí, sona aquesta cançó, és que queden pocs minuts per acabar el darrer xiu-xiu de la setmana. Ja sabeu que sempre saludam a qui mos escolta pràcticament a les 7 des de matí, anant a la feina,
1: en bon dilluns.
0: Mos encanta dir això, eh? Bé, llavors enviam una ferrada si mos escoltau a la redifusió, que ja sabeu que també estan molt agraïts. Però com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonam a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana. Per tant, la gent del futur sabrà... No, com és?
1: No, la gent del futur coneixerà les intencions de la gent del passat. Exacte. Després que s'hagin duit a terme o no, és una altra cosa.
0: Realment, amb aquesta secció el que volem és xiu-xius. Xiu-xius de la vida de la gent. I avui, una d'aquestes amigues del programa és molt amiga del programa perquè és una de les nostres oients, la Lluïsa Vivé. Lluïsa, bon vespre, com estàs?
2: Hola, bon vespre. Sí, jo me considero molt bona amiga del programa i de tot i vetres.
0: Que bé, Lluïsa. Escolta, això demostra que si mos escoltau podeu arribar a sortir per Ivetres Ràdio i escoltar-vos a vosaltres mateixos.
2: Perquè, Lluïsa, clar, tu... que fa molta il·lusió.
0: Exacte, te fa il·lusió.
2: Sí, fa molta il·lusió. Sí, sí, sí, clar, estic un poc nerviosa, però me fa molta il·lusió, clar que sí.
0: No importa, ja estiguis... Què escoltes d'Ivetres Ràdio?
2: Sobretot els informatius, Tentol i Xiu Xiu.
0: Molt bé.
2: De vegades, moltes vegades també l'aviador, però bé, sobretot quan vaig en el cotxe. El cotxe és el meu aliat per poder escoltar-vos, la veritat.
1: Per tant, un cotxe, ni Spotify, ni música, ni res, Ivetres Ràdio sempre.
2: No. Sempre hi ve tres ràdios.
1: Això és ciutadà que Balears necessita.
0: Medalla, sí. Medalla, exacte. Qualitat, només qualitat, escolta, na Lluïsa. Sí. I què t'agrada de xiu-xiu? Així per fer-nos un pal d'autobombo. Que això sempre queda en fatal, però bueno, ho passarem.
2: No, però si ho dic jo no queda malament, no? Mira, jo trobo que sou molt simpàtics, molt frescs, que donau com a molta vida, que estem ja cansats en el final del dia, i quan comença xiu-xiu és com una lanada d'aire fresc, saps? Trobo que és molt divertit. M'agrada molt també la secció que fa l'antiga becària, la Maria Antònia. Trobo que té un ritme molt bo, molt bo, i ben general tot el que feis, m'encanta, sempre ric molt. Sempre vull comentar alguna cosa, de vegades no hi som a temps de telefonar-vos o de dir-vos coses, però sempre tenc alguna cosa a dir, jo diria això, jo comentaria això. O sigui que feis, interactueu molt, que això jo crec que també és important.
1: I de Lluïsa, tu saps que línies obertes, sempre pots telefonar en qualsevol moment i dir la teva, en directe.
0: I tant.
2: Sí, la veritat és que sou molt oberts, bé, en general també altres programes, però que sou molt oberts i donau molt de peu a que qualsevol pugui participar. I això jo crec que és un plus per una ràdio autonòmica, sobretot, no?
0: Moltes gràcies,
2: molt
0: Lluïsa. Escolta, no sé si en Dani Barjacova, director de Ivetres Ràdio, ho haurà escoltat, espero que sí. Sé que escolta 24 hores Ivetres Ràdio, però espero que s'ho hagi apuntat. Moltes gràcies, Lluïsa, per les teves paraules.
2: No, però és bona, que crec que és un plus vostre i que està molt bé perquè tots ens sentim interpel·lats, podem interactuar i sempre estan convidats.
1: Són la ràdio de tots.
2: Els oients se'n recordaran. No sé si els oients se'n recordaran que jo vaig ser la que va telefonar per demanar a veure si podíeu felicitar la nostra amiga, na Lina,
0: i
2: li vareu fer aquella telefonada en directe que li havien preparat unes felicitacions, i això li va fer moltíssima il·lusió, se va emocionar, la veritat és que tot d'una vaig pensar en vosaltres, vaig pensar que seria un detall, i mira si sou propers que vaig pensar en vosaltres. Tot d'una, dimen si bé, simplement posar l'àudio de dedicació de la cançó, vaig pensar jo que la proposta vostra, però mira, vàrem anar més enllà i va ser un èxit total.
0: Un momentàs de celebrar 50 anys de na Lina en directe.
2: Lina, sí.
0: Molt bé, doncs, Lluïsa, parlem de tu perquè volem saber què faràs aquest cap de setmana. De moment, avui vespre, què estàs fent?
2: Bé, ara aquí a Can Alça tothom mira futbol. Ara ja saps. Però jo vull dir que el meu cap de setmana, jo troc que ja va començar ahir, que vaig anar al concert de Chambao, que va venir aquí en el jardí a Magaluf. Bé, ja sabeu que jo som la Lluïsa Vivé de Magaluf, jo som la banderada de Magaluf sempre per tot. I és que a Magaluf tenim de tot, i ahir van tenir el concert de Chambao, 25 anys de carrera, que duc aquesta lota ja, na Mari, i la veritat que va estar molt bé, no m'ho esperava, i vaig passar molt de gust, vaig gaudir molt.
0: Que bé.
2: Molt bé, això dijous a vespre,
0: sí. Molt bon cap de setmana, vas començar per...
2: Sí.
0: de pinyol vermell.
2: Vaig començar bé, sí.
1: I de Lluïsa, aprofitant d'aquest espai, sí. I ara que és juliol, estiu, comença un poc tot aquest trull, bé, ha començat fa estona, però bueno, sempre t'aprofitam per demanar-te i per dir-te que saben que t'agrada que reivindiquis Magaluf aquí en els micròfons de Vetra Ràdio. Va, tots són teus.
0: Que Magaluf no només és allò que mostren els mitjans, no? És per a...
2: Exacte, exacte, en això vaig, en això vaig. No, jo, és que si m'aixerrau dos caps de setmana, com que el passaré aquí a Magaluf, sortirà a Magaluf 20 vegades, o sigui que no passeu pena, que jo reivindic, però de bon rotllo, eh? Que tots els pobles són meravellosos, a Mallorca i a tots els balears, que jo vaig molt per Menorca i per Eivissa també, i la veritat és que per tot hi ha llocs fantàstics, però clar, jo me toca xerrar de Magaluf, que és el meu, i perquè té un poc de mala fama, per tant, amb més motiu he d'estar sempre remarcant que jo som una persona mallorquina, que li agrada llegir, que li agrada la cultura, que li agraden els concerts, que li agrada el teatre, i som de Magaluf, i, no, i ben orgullosa.
0: Clar que sí, sí, clar que sí, Lluïsa. Sí. I què faràs, per exemple, demà dissabte?
2: Mira, des dissabte és el dia un poc més avorrit, perquè és de matí m'ha de dir que fer la compra, col·locar-la, tot això d'anar a la biblioteca, tornar un llibre, agafar-ne un altre, dinar, bé, un poc, fer dissabte, no? Fes neteja de la casa, tot aquest rotllo. Sero baixa vaig a missa perquè som la coordinadora de la parròquia, després li duc la comunió als meus pares i estic allà amb ell. O sigui, és un dia com a molt tranquil. Però jo el dissabte és el dia com a de les feinetes domèstiques i de descansar i aquestes coses. O sigui, que res així molt remarcable, no tinc un pla molt guai. Per dissabte...
0: Està bé, perdona, escolta, dissabte, fer dissabte i estar en família, què més vols?
2: Sí.
1: És que de vegades, Lluïsament, que em penses? Perquè però és que mos hem de ficar moltíssimes de coses en el cap de setmana i plans i per amunt i per avall i de fer això i que no t'entens... I de vegades hem de fer això mateix que fas tu. Hem de no fer res, apagar el mòbil i no fer res.
2: Exacte, aixecar-te un poc més tard i anar com amb més calma. No? Jo sempre estic corrent i troc que està molt bé el cap de setmana poder ralentitzar una miqueta el ritme, anar un poc més tranquils. I clar, fer les coses que s'han de fer, perquè si no tota la setmana va fatal, però amb calma, com amb més tranquil·litat. Jo troc que sí.
0: I diumenge?
2: I diumenge encara estan pensant en la família que han de fer, perquè a Magaluf tenim moltes ofertes, moltes possibilitats. I una cosa que hem pensat és anar al Western Park, que és un parc aquàtic que hi ha aquí de vora, o Pintura Kathmandú, que és com un parc d'atraccions que hi hem anat mil vegades, tant a un com a l'altre, però que no te canses perquè també té aigua, té pel·lícules, té en 3D i 4D i coses d'aquestes, hi ha un minigolf, vull dir, se poden fer diferents activitats. Estem discutint això, o si simplement anar a la platja, que la platja Magaluf és meravellosa, o a la piscina municipal, que la tenim aquí de vora, en el poliesportiu, i la qüestió és refrescar-se.
0: Mare meva, Lluïsa, és que...
2: I refrescar-se.
0: Possibilitats no bonen falten, jo crec que l'Ajuntament de Calvià t'ha de pagar una qualque cosa per fer aquesta propaganda excel·lent de Magaluf, que és certa, és certa.
2: Sí, no me'n ven res.
0: Exacte, però que bé que que hi hagi persones com tu que reivindiquen aquesta altra cara de Magaluf. Que a més, que ha estat un lloc d'estiueig per famílies de la
2: mallorquines tota la vida.
0: Exacte, exacte. I vosaltres hi viviu tot l'any.
2: Tot l'any, sí, sí. Jo vaig visc a Magaluf des dels 3 anys, o sigui, tota la vida d'aquí, i el meu fill ha nascut aquí i tots som de Magaluf. Però a més, tots ho reivindicam molt.
0: I com vius que tingui aquesta fama?
2: Són com a modes. De cop els apega per xerrar d'això i posen 4 vídeos i 4 fotos, però en realitat són modes, són èpoques que els apega, no sé si és que n'hi ha altres notícies, o que pega per xerrar d'això. No, intent que no m'afecti. Intent que no m'afecti, però sí que segueix reivindicant l'altra part, saps? Perquè hi ha molta gent que viu aquí tot l'any i que fa vida normal, Molta gent.
0: Clar. Sí. Què deies del teu amo, que t'he interromput, perdono.
2: No, no, tranquil·la. És que el meu amo no és mallorquí, és català, és de Sabadell, i ell, bé, així mateix ja fa 25 anys que viu aquí, però que també li encanta Magaluf i que s'ha acostumat a integrar perfectament sense cap problema, saps? Que no només és que nosaltres el que hem viscut aquí ho duim a la sang, no és això, que qualsevol que vengui s'enamora, perquè és que a Magaluf tenim de tot i estan molt tranquils en Sivan. I ens estiu, quan venen els turistes, doncs hi ha molta vida, hi ha molta gent pel carrer, tot està obert, hi ha com a més ambient, però a mi no me fa nosa a ningú.
0: Que bé.
2: M'entens?
0: Que bé sentir coses positives, Lluïsa.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Tu sí que ets aire fresc. Escolta, idò, preparada per estar d'escat de setmana?
2: Vinga, endavant.
0: Idò, música de test.
1: Molt bé, Lluïsa Viver, oient fidel d'aquest programa, veïnada de Magaluf, quin creus que serà el moment top i el moment flop d'escap de setmana?
2: Mira, jo crec que el moment top ja ha passat i va ser ahir vespre en el concert de Chambao. Crec que d'aquest cap de setmana el més memorable serà això. Uh-huh. I el moment flop segurament serà quan demà de matí hagi de dur-se a comprar en el cotxe o del cotxe que nostre, pujar-la, col·locar-la en la calorada que fa.
0: Yeah. Sí, home, sí, això serà el moment flop. Jo crec que és un moment flop per tothom, això, de mare tothom. Meva, que amb aquesta calor que fa fer feines... Sí. Sempre sí. Es costa per amunt.
1: Lluïsa, amb quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
2: Mira, jo m'agrada la emoticona d'estar contenta, d'estar feliç i amb els ulls encara vermells d'amor. Aquesta és la meva filosofia de vida, estar content, estar intentar veure la part positiva de tot i estimar. I
1: de fet,
2: ja està.
1: De fet Lluïsa, per la ràdio se'ls veu... Se sobreentenen moltíssimes de coses i això, mateix això és el que transmets,
0: sí.
1: Alegria. Ganes de viure, de veure les coses bones de les coses i per tant agraïm que entris en el programa. Bueno, quina serà la foto del teu cap de setmana?
2: Jo crec que en algun moment que estigui dins aigua, dins la piscina o dins la mà, i que estigui fresqueta, estiré molt més contenta que quan estigui suant i acalorada, perquè realment la calorada que fa és d'època. Així que jo m'imagino la meva foto fresqueta i nedant, o a la mà o a la piscina, o un tobogan, encara no ho sé.
1: Un tobogan. No m'esperava això, però entre mull és quan s'està bé.
0: L'altre dia vaig anar a un lloc que m'ho vaig tirar per un tobogan i vaig disfrutar. Jo no sé, Lluïsa, si tu t'hi tires també.
2: Sí, home, dels més alts i tot això ara ja no tant, però he estat molt valenta tota la vida, m'he tirat per tot. Ara, a veure, que ja me fa com a més peresa, però sí que me tira d'un parell, sí.
1: És que, Lluïsa, si anau en el western, ja fa molt i molt d'any que no hi vaig, però me feix com un pot d'enveja i tot.
0: I anam.
1: Podria anar qualque dia que algun d'aquests hi arribaríem.
2: Està molt bé, eh? Sí. Podries anar, Xavi, que te passaries bé allà en Ramull.
1: Home...
2: I tobogans, i hi ha espectacles també, i bueno, això està molt bé.
1: Exactament, per desconnectar i per de la vida real.
0: Un dia ja me'n va a fer una vinga.
1: Si no, a Cova va bé. Però bé, per aventura hi podríem fer pegar un vot. Exactament.
0: Amb el VIP que mos podran passar per tot.
1: Sí, ja el petit m'agradava moltíssim. Bueno, amem, un missatge, Lluïsa, per aquella gent que mos està escoltant ara mateix a la redifusió. Imagina't que és dilluns, a les gairebé les 7 de matí. Quin missatge els adones?
0: Per començar la setmana, vinga. Tu que ets tan positiva.
2: Sí. Bé. Primer de tot, bon dia i molta força per tota la setmana. Ànims amb la calor i que cada dia hi hagi rialles. Aquest és el meu missatge, que cada dia tingueu rialles.
1: Molt bé! Lluïsa Viver és la nostra nova heroïna.
0: Per favor, sí, és una coach, no, Lluïsa?
1: Sí. Jo crec que podria venir qualsevol dia en persona aquí.
0: T'ho promet. Jo, Lluïsa, quan tingui un mal dia, te telefonaré i m'ho faràs una mica de coach de la vida, del positivisme. Sí.
2: Beníssim, però que sigui sincer, saps? Aquests que fan de coach, de vegades m'apareix que són eslògans que s'han après. Sí. Ha de ser qualcú que realment vegi sa vida així, que sigui optimista i que ho transmeti sense voler-ho. Jo no ho faig aposta, però és vera que m'ho diuen moltes vegades. O sigui que van rotllo.
0: I Lluïsa, tu què t'ha de dir que si t'ho poden demanar?
2: Sí, no és cap secret. Jo som mestra. Jo som mestra, el que passa que ara no estic a una escola, sinó que fa uns anys que estic a la Conselleria d'Educació i duc programes de biblioteques escolars, tot el que és lectura, competència comunicativa, tot això.
0: Que bé, de tenir professionals com tu, Lluïsa. Moltes gràcies per donar-nos aquests missatges tan meravellosos per acabar i començar la setmana així com toca des de Xiu Xiu. I també gràcies per escoltar-nos, Lluïsa.
2: Sempre, sempre, encantada. Moltes gràcies a vosaltres, que m'ha fet molta il·lusió participar.
0: Igual,
1: bé,
2: sempre que vulgueu, podeu comptar amb jo, ja ho sabeu.
0: Gràcies, Lluïsa, una ferrada forta, que vagi bé, adeu.
2: Una

0: Aida, xiu xius, hem acabat la nostra setmana, bona setmana qui mos escolta.
1: Molt
0: bona
1: setmana a tothom.
0: Hem arribat en el xiu xiu número 409, Xavi Oliver, una altra vegada te'n vas de vacances.
1: Sí, sí, és que... És
0: però
1: que...
0: per favor, tens sí, un morro.
1: Les meves vacances són venir xiu xiu.
0: Una barra.
1: Les meves vacances són venir xiu xiu.
0: Ei,
1: per
0: sí.
1: Tant, és a la inversa.
0: Clar, sí,
1: m'entens?
0: Sí, sí. Són en Bruno Mars, mos has de dir qualque cosa.
1: Bé, demà vaig a veure en Brunito.
0: En Brunito.
1: En Brunito. Exacte,
0: vas
1: vaig a Madrid.
0: A Madrid, oh?
1: Sí, sí, vaig a Madrid a veure en Bruno per començar les vacances. He de dir, confessar que Bruno Mars tampoc som un gran fan d'en Bruno Mars, però bueno, tot és un espectacle, per tant, tota experiència, ja ho saps que ja m'agraden, són benvingudes. I ja està, poca cosa més.
0: I en qui vas?
1: Ah, això és privat.
0: Epa.
1: Ines.
0: Escolta, molta gent dirà, però si se'n va anar l'altre dia. Bé, però és que mos tornam i ho feim així. Mm-hmm. Això de ser vacances.
1: Home, ara... com totes les empreses, imagino.
0: Jo m'aniré seguides i tu les fas intermitents.
1: Exacte, ara me'n vaig jo, després te'n vas tu. Per tant, per així xiu no descanses, l'estiu continua.
0: I en Jordi dilluns torna.
1: Per tant, tu i jo no tornarem a fer tan junts fins d'aquí molt de temps.
0: Uau, és vera.
1: Un mes.
0: No, perquè hi ha uns dies que som tots.
1: Ah, molt bé. Però bé...
0: Mires calendari, Xavi.
1: Sí, sí, sí, m'he de mirar calendari. Però bé, la qüestió és que jo hi ha una setmana que no hi seré, però vendrà gent...
0: Sí, bé, bé,
1: tocarà la porta de
0: xiu xiu,
1: noves incorporacions.
0: Noves incorporacions que segurament vos sonaran. Gràcies per ser-hi.
1: Adéu.
2: Final amb enemics passa ràpid, això.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar una indisposició múltiple a una escola d'estiu de Palma. La Conselleria de Salut ha rebut de moment la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais. El centre ha confirmat a IB3 Ràdio que la meitat d'un centenar d'alumnes han tingut vòmits aquests dies. El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar, ha explicat que és un brot, però treu ferro a la situació.
1: Tenemos un brote. Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una toxinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables, hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con que ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, precipitarse.
0: El foc no dona treva a Almeria. Les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos ja ha cremat més de 4.000 hectàrees i ha deixat 12 persones mortes i una vintena sense localitzar. Les mostres de condol han arribat des de tots els racons d'Europa. El rei, Felip VI, ho ha fet en nom del poble espanyol.
2: Transmitir des d'aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
0: Mentre a les illes pràcticament tot l'arxipèlag ha estat i està en nivell 4 per foc. El màxim estatus de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus a població en Consa Pobla o Binissalem. De fet, Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc. El portaveu del govern, Antoni Costa, fa aquesta advertència.
3: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: Són unes temperatures que afecten també la gent gran. En plena onada de calor, el geriàtric de Sant Lluís denuncia que la meitat de les habitacions no disposen d'aire condicionat ni funcionen els aparells del passadissos. Etzel Camarasa.
4: Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i també treballa per resoldre la varia. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix del risc que implica aquesta situació.
5: Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua y se han tomado medidas. El ayuntamiento por su parte ha mandado ventiladores que también nos da un poco de miedo puedan tropezar con ellos porque son de estos de suelo, con patas. También por parte de la empresa pues vamos a darles gelatinas, 2 gelatinas al día, para que estén más hidratados.
4: A aquesta situació se suma un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris i això fa temps que genera moments de tensió.
0: Una avaria a un tram subterrani de la xarxa elèctrica ha deixat aquesta tarda 131 clients d'Endesa sense subministrament al municipi d'Eivissa. El tall ha afectat barris com Ses Figueretes, Can Misses, Can Negre i Can Pet Simó, entre d'altres. La companyia ha mobilitzat tècnics per resoldre l'incidència i assegura que els serveis s'han anat recuperant de manera progressiva. I d'Eivissa anam una altra vegada fins a Menorca, perquè allà la platja de Sant Andrià a Ciutadella estarà tancada al bany tot el cap de setmana. El motiu? Vessaments fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ha obligat a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes entrin a l'aigua aquest dissabte i diumenge. Així arribam a les 10:04. Les notícies tornen a les 8 del matí.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Aquesta setmana ens han contat el cicle vital de les cigales, uns insectes que poden passar entre 4 i 17 anys sota terra, alimentant-se de la saba bruta de les arrels, amb paciència, perquè saben que no és precisament un aliment molt nutritiu. Ells o elles ho accepten i quan estan preparades i se senten fortes surten a la superfície totes plegades i els mascles es posen a cantar quan més fort millor. No hi ha embolic ni embull que valgui. Ells canten i elles elegeixen. I al cap d'uns dies, bluf, moren. Ja han fet la seva feina. El somni per nosaltres seria poder passar l'estiu escoltant les cigales davall un pi i en l'aire de la mà.

0: A la llamba, aquesta cançó mexicana que canten Joana Pons i ses guitarres. Començam aquesta conversa avui amb quatre paraules, ses paraules que han tractat durant la setmana i que ja ha deixat entreveure la introducció, que són cigala, acceptar, somiar, i me'n queda una que és embolicar o embolic. Jo m'estava embolicant. Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
1: Molt contenta d'estar aquí, gràcies.
0: I nosaltres de tenir-te en el teu costat, en Xema González, com estàs?
2: Estic molt content i molt suat.
0: Bé, no te preocupis, no passa res. Ara tu comences a respirar, eh?
2: I... Jo crec que transpir més que respir.
0: Però tu saps que està molt relacionat, també. Sí. Val, i posar-se vermell i totes aquestes coses. Així que tu ara baixa pulsacions. Pere Sua, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar-se aquí en aquestes converses.
0: Molt bé. Jo sé que ells dos estan preparats per veure-te en el Castell i Bellbé. Jo ja vaig tenir la sort de veure De Bon Canta Suau a Raixa. Eh? I un espectacle preciós, una gentada.
3: Sí, és com un petit miracle poètic que una cosa tan petiteta de poesia estigui arribant tanta gent, però bé, no intentarem que segueixi.
0: Que segueixi, això és que la gent té ganes de poesia i de connectar amb les paraules i amb el cor. Vinga, anem a fer la primera ronda, amb la primera paraula, que jo crec que mos pot dur per llocs que no imaginem, a veure, Marc Fèlix, cigala.
1: Sí, sí que mos durà llocs que no imaginem, perquè a casa meva, en Nadal, menjàvem cigales. Llavors jo me'n vaig a Nadal i a la reunió familiar, era quan el meu pare es posava a cuinar, posaven cançons i estàvem tots contents, era un moment molt familiar i molt especial. Llavors la paraula cigala m'ha dut a la meva família d'origen i aquelles reunions.
0: Que no són les cigales que ja deien començar, exacte. Aquestes són les de la mà. Molt bé, molt bé. I m'imagino que ets els camarlans, no?
1: El que són els camarlans, que nosaltres els diem cigales.
0: Molt bé, perquè aquesta setmana hem diferenciat també l'insecte

0: més altes de volumen, quan més agudes, més calor. No? A mi me fa aquesta sensació, la cigala.
1: Sí, i encertes, eh? Perquè vam xerrar amb en Miquel Àngel Miranda, professor de zoologia de la universitat, i mos ho deia això, quan més temperatura, més fort canten les cigales, i així també les femelles saben on anar. El que no me va acabar de respondre és si anaven totes en el mateix, insecte, o com se feien per no embolicar-se. No, no m'ha acabat.
0: Per això moren així, no? Que de vegades te les trobes, sí, no? Te trobes com
1: te,
0: només
1: te trobes
0: la part de fora.
1: Te trobes com que muden, sí. I per això se pensa la gent que exploten de tant de cantar. I no exploten, pobretes.
0: És un mite, això, no?
1: És un mite que ja tombam aquí a la ràdio pública. Sí, sí, sí. Vos quedeu més tranquils. Jo no sé si ho heu pensat mai. Però suau, cigala.
2: Jo m'agrada mantenir cert mites, no? Vull dir, per mi les cigales seguiran rebentant, no? A vegades en mallorquiuda, no? Que rebenti com una cigala, no? I sí, a mi també me recorden en el cant de les cigales, no? Aquest cant gairebé una mica oníric o lisèrgic, jo diria, fins i tot, no? I a més té això, no?, que se produeix en un moment en què sol haver... Quan fa tanta calor, és com si el món s'insonoritzés i de cop elles arrenquen amb aquella fúria, no? I és com una cosa... A mi, la veritat és que la calor no m'agrada. Som un home més d'hivern que d'estiu, però sí que és vera que en determinats moments, quan té aquella quietud al migdia, et sentís cant de les cigales, és una cosa que és com hipnòtica, que té un cert magnetisme. Té un cert magnetisme.
1: Sabó com fan el soroll aquest, no? Renou, Xema?
0: A mi m'expliqueu.
1: No, tu has de saber o no?
0: No ho sé. A veure, no sé si és frotant, m'imagino que és frotant. Frotant cames, ales... Supos que frotant ales.
1: I no mar se mou així com si veies un xa-xa-xa. I dono un altre mite que podem tombar, que és que tenen una espècie de placa aquí de dins l'estómac. Sabeu, i mos deia això en Miquel Àngel Miranda, sabeu aquelles granotetes que tenien quan eren petits que feien clic-clic-clic-clic? Bé, doncs tenen una espècie de placa com aquesta, i això és el que vibra. I quant de més calor, més vibra. Diu que poden superar 100 decibelis.
0: No, és moltíssim.
1: Flipau.
0: I és el que diu en Pere, no? Que tenen aquest punt quasi de trans, no? D'estar un estat així...
1: Sí. Mira, anem a escoltar un cant de cigala. En Toni Cardell és en el control tècnic. Toni, posa-ho en bucle, que dura només 5 segones. I aquesta és una cicada orni. Aquesta és la que tenim aquí. Aquesta, Xema, segur que n'has enregistrat d'aquesta.
0: Sí, de fet, volia compartir avui un parell d'enregistraments, però com que duc aquesta vida desordenada i mig caòtica, no m'ha donat temps. Però clar, aquesta és una.
1: Aquesta és una.
0: Però sí. És que jo crec que en tenim moltes.
1: Pot ser. És que en Miranda mos va dur cap a una pàgina on hi ha sons de cigales de tot el món i me va dir, aquesta és la que tenim aquí. I que és la cicada orni. Pot ser que n'hi hagi diferents tipus. Eh? Sí,
0: sí. I després, jo una cosa que m'ha donat, sobretot a Sud-amèrica, que fa molta calor també, és que hi ha altres tipus de cigales i canten diferent també.
1: Sí.
0: I de fet, més calor, més agut. Jo no sé, m'agradaria demanar-li a aquest home si hi ha una relació entre això, la tessitura més alta i la temperatura.
1: A mi m'ha xerrat d'elevava, no li vaig demanar si volum. Era de greu o agut. Si no és volum, sí que s'elevava segons la temperatura.
0: Clar, i està sent un recurs molt, molt utilitzat els darrers temps en aquestes coses de la gravació de camp i tal. Utilitzar sons de cigales i jugar amb la velocitat de la gravació. No? Vas reduint la velocitat i va baixant la tessitura, no? No, és un recurs molt interessant.
1: I te pot servir com a recurs musical, no?
0: Total. A mi, pensa que moltes músiques i moltes, fins i tot moltes maneres de parlar venen donades un poc per l'ambient sonor. O sigui, que imitem allò que sentim. I jo crec que hi ha diversos instruments que imiten aquesta...
1: Sí, de fet, i ara me'l recorda, aquesta placa se diu timbal.
0: Veus?
1: Fantàstic,
0: veus.
1: No, és que a mi m'ha flipat la xerrada amb el Miquel Àngel Miranda.
2: El verb, tècnicament, crec que se diu estridular.
1: Estridular.
2: No cantar, les cigales estridulen.
1: Clar, és que les cigales no canten. Mira, estridular.
2: Crec que...
1: Crec, diu ell. No, és una paraula magnífica.
0: Verb més guapo.
2: Estridular.
1: Estridular. L'apuntam.
2: Sí, que és això, que no fan so amb cordes vocals, no tenen de dir, mou un
1: abdomen. Si ve d'aquesta placa, clar, no canten, en realitat. Nosaltres dient que canten, però no canten.
2: Estridulen.
1: Pere Suau, li podem posar poesia a les cigales?
2: Sí, mira, quan vares comentar que parlarien d'aquesta

0: paraula, te vaig dir que feia relativament un temps, precisament un dia d'agost de molta calor, estava a casa i escoltava el cant de les cigales i vaig pensar que a partir d'aquest mite que tu mos has desmuntat, però que jo recolliré allò que diuen els estudiants de si no n'he ben trobato, vaig pensar que, clar, que en certa manera les cigales, amb aquesta idea de que després d'aquest èstasi cantor moren, s'assemblen una mica, un poc a l'ànima dels poetes, no? És a dir, i vaig crear un poema en què d'alguna manera compara les cigales amb una sèrie de poetes, sobretot poetes suïcides, no? És a dir, allà surten la Sílvia Plath, surten Reinaldo Arenas, bé, surten una sèrie de poetes que deixen marxar la seva vida una mica per mort d'escant. No el llegiré tot perquè és una mica llarg, però sí que llegiré el principi, que bàsicament el que fa és intentar retratar aquest moment d'intensitat calorífica màxima i aquell son, i aquell so una mica repetitiu i monocorde i una mica hipnòtic de les cigales,
1: I
0: eh?
1: d'anar a posar-nos en situació i a ses cigales, que mos encanta aquest so, però li posarem musiqueta d'en Damià Timonet per davall.
0: Les cigales. Agost crema i enmig d'aquesta pira fausta tot calla com llenya muda i apilada, sacrificial, com si la calor migdial i agostenca silenciàs el món, com si tot perdés, atuït per aquesta calda flamígera, la seva sonoritat frescal i vitenca, com si aquesta calor, en lloc de cremar les coses, les vomitàs perfectes i luciferes, en una sublimitat irídica completament silent, com si al fons del mes d'agost tot el món es panificàs per a la fam de la bellesa, com si cada criatura blamada fos una ofrena llescada, com si a més de 35 graus tots els sons de les coses antitèticament es congelassin. Agost crema i tot calla. Tot no. Les cigales contradiuen aquest silenci en la seva estridència oculta i arbòria, com si els arbres vociferassin una salmòdia ígnera, ignífera i vibràtil, perquè al cap i a la fi les cigales rebenten líricament.
1: Ara ja podeu aplaudir.
0: Les cigales. Jo els faré rebentar
1: que
0: líricament.
1: sí, que
2: Home, però això
1: rebenta.
2: de rebentar líricament és molt guai.
0: Rebenten líricament.
1: Bé, no anant contra la ciència si rebenten líricament.
3: Que
1: Molt
3: xulo,
1: bé,
3: Pere,
1: molt bé.
3: gràcies.
1: Crec que ens has deixat un poquet sense paraules, eh? Que, com dirien aquell, aceptamos pulpo, seguim,
0: Sí, clar que sí, clar que sí.
1: seguim
0: Seguim,
1: en
0: seguim,
1: sa
0: seguim.
1: següent excepció. I de, vinga, que sa següent paraula és acceptar.

0: Si fos per nosaltres, no sortiríem d'aquest estudi de ràdio. Bé, tampoc és vera. Que tenim ganes d'estiu, però aquí mos teniu cada dia d'estiu i ja vos contaran coses del que passarà a partir de setembre. La paraula que tenim ara damunt la taula i que serà motiu de conversa entre en Xema, en Mar i en Pere, és acceptar. Mar, acceptar, sí. Aquesta dona joc, eh?
1: Molt de joc. Jo és una de les coses que... Un dels objectius que me fix quan estic treballant amb una persona uno a uno, no? Si està en acceptació del que li està passant o està lluitant contra el que li està passant, no? Això és un indicador de maduresa, des d'alguna manera, no? I no ho dic com jo som madura i ells són uns immadures, també un mil camí, no? Quan estic acceptant i quan no. I quan hi ha parts de jo que no m'agraden i no els accept i quan no. Llavors, la idea d'acceptació me pareix molt important, no per deixar de lluitar, deixar d'intentar convertir-te en una persona pues, com tu vols convertir-te, no? Sinó des d'ahir, des de on realment ets, no? I crec que és molt important l'acceptació.
0: I d'acceptar, Xema?
2: Uau, és que és complexa, no? Jo crec que na Mar ho ha plantejat molt bé. Jo no sabria dir. Bé, no tinc una opinió massa clara sobre això. No m'agrada del tot, però acabo sent un poc determinista, un poc seguint el que marca na Mar. Crec que acceptar és més difícil i més valuós que moltes vegades que lluitar contra coses, però també trob que acceptar coses inacceptables tampoc és lícit. Llavors, no sé, aquí això, hi ha una lectura pot ser un poc més interna o més, sí, psicologista, diríem, i després una lectura un poc més sociològica o política, com sempre. Crec que...
0: No, és que és un verb que dona per molts punts de vista.
2: Sí, jo quasi m'estic més sentint en Pere.
0: A veure, Pere.
3: No, jo una mica...
0: Però no té cap altre poema.
2: Mai se sap.
1: Igual se l'inventa ara.
3: No, però jo estiria bastant en la línia d'en Xema, no? Jo crec que és un verb que, desgraciadament, el feien servir de manera contradictòria. És a dir, jo crec que vivim una societat que accepta moltes coses que no hauria d'acceptar, com la violència, com el maltractament a la terra, les cultures, la diversitat, i en canvi no accepta tot allò que sí que haurien d'acceptar, és a dir, no accepta fer cua dos minuts a un semàfor, no accepta que li diguis que s'ha equivocat amb una cosa, no accepta els seus límits, i les coses que hauria d'acceptar, que són les que ens fan ser madurs, no els acceptem, i en canvi aquelles que realment són les perilloses que acceptem, sembla que els amor menjant com si res. I aposta crec que en feim un ús completament erroni, perquè, com tu dius, Marc, jo crec que acceptar determinades coses, acceptar que ens equivocàvem, acceptar que hi ha coses que els hi donaran molt importància i que no entenen, això és un grau de maduresa, no? Però acceptar que estem destruint aquest planeta i que ho acceptem sense fer res, això no és un grau de maduresa, és un grau d'insensibilitat completa. Per tant, crec que el que feim és maltractar el verb i acceptar allò que no haurien d'acceptar i, en canvi, allò que sí que haurien d'acceptar mos posant nerviosos davant determinades coses que són molt petites a vegades, no? Perquè tens un veïnat que un dia posa la música 10 minuts més forta perquè té una festa i ja mos posant nerviosos, no?
1: Ho ha clavat, eh, en Pere?
2: Sí, crec que no se pot definir millor. Sí. Jo, no sé, a mi me recorda molt a la generació dels meus padrins, no? Aquella gent que acceptava o que tenia, era molt conscient de la seva finitud.
3: Efectivament.
2: I, en canvi, no acceptava altres coses un poc com tu descrius, Pere. Record sobretot el que tenia a veure amb el mercat laboral, no? Amb les grans reconversions industrials, grans vagues, grans manifestacions, capses de caixes de resistència, no? Hi havia una consciència de no acceptar certes imposicions i crec que sobretot ve donat per poder, no? Acceptam que es poda mos apliqui una sèrie de condicions que no hauríem de, i com ha descrit tan magistralment en Pere, i no acceptam la frustració de la nostra pròpia limitació. O sigui, és un tema complex.
0: Clar, acceptar, i també ha sortit molt en el programa d'aquesta setmana, resignar-se, no és el mateix.
1: No és el mateix, no.
2: Clar, és que...
0: I hi ha acceptacions que són resignacions, no? Que dius... val, no? Ja està. I en canvi hi ha acceptacions que te permeten seguir caminant.
2: Clar, sí. I té aquesta connotació com de conformisme, no? Sí. Com que acceptar en cert sentit és conformar-se. No sé, és un terreny...
3: Complex.
2: És complexa. A mi em resulta molt difícil...
1: El límit, no? Però en la mesura en la que te dones compte del que està passant, perquè t'informes i tens una opinió, a partir d'aquí podríem dir-li acceptació, entra una mica i d'ahir ocupar-te i fer coses, no? Clar. Lluitar. Mm. Sí que és diferent de resignar-se, o jo ho entenc de manera diferent.
3: Ara m'ha vengut en el cap una frase que vaig llegir en un cancel·lament d'un llibre i crec que aniria molt en aquesta direcció, que deia... l'autèntic èxit és anar de fracàs en fracàs però mantenir la passió, l'entusiasme. Jo crec que és això el que hem d'acceptar, no? Que hi ha fracassos però que no han de fer que te resignis, no? És a dir, segueixes i acceptes que allò no ha sortit bé, allò és el teu límit, però segueixes mantenint-ho una línia, no? Perquè és veritat que resignar-se sona una mica malament, no?
0: No, sí, dir... sí, però té aquesta part d'acceptació, d'alguna manera, sí. Que també està inclòs dins el significat de la paraula. També mos ho deien, tu pots acceptar que el meu, jo què sé, que la meva relació per allà ha acabat i seguir endavant. Te pots resignar a una situació de parell, l'accept i me resigno, i d'aquí no me moc. O, tot el contrari, no? Entra en un bucle de tristor i tal.
1: O mires cap a un altre costat i no acceptes.
0: Exacte.
1: I no te n'adones del que està passant.
0: O personalment, jo ara pensava en tu, Marc, que ensenyes a parlar en públic, no? Jo puc acceptar que tinc limitacions a l'hora de parlar en públic i tocar la teva porta perquè... m'ajudis a avançar. No me resigno a xerrar malament, per exemple, no? No sé com ho veus.
1: Sí, i una part molt important és acceptar que tu ets qui ets i estàs a l'estadi comunicatiu que estàs i està bé. Però si estàs intentant ser qui no ets...
0: Aquí hi ha més coses, també.
1: Ja l'has fastidiat.
0: És que per això dic que dona de sí aquesta paraula.
2: Sí, jo crec que per això que diu una mà, a mi em fa pensar en aquesta generació passada, no?, dels nostres padrins, no?, perquè ells no, en cap, o, vamos, la meva experiència, no?, en cap cas volien ser qui no eren ni ser o no havien de ser. O sigui, eren molt conscients de que l'important és ser qui un és i estar on s'ha d'estar. I aquesta acceptació de la realitat crec que, no sé, crec que va lligada a certa humilitat. I això, i a entendre que són éssers limitats, no?, que tenim les nostres limitacions i que de vegades les frustracions les hem de pair, les hem d'acceptar, no? I els últims temps això s'ha dut un poc pitjor, no?
1: De veritat.
3: Sí. És a dir, ara mentre parlàvem m'ho feia recordar això que tu deies, no?, d'acceptar-se un mateix, no? I que a l'entrada del temple d'Apolo, a Delfos, hi havia aquella frase grega que és "coneix-te tu mateix". És a dir, que en el fons és acceptar-te tu mateix. I s'hi posava perquè era probablement allò més difícil, no?, conèixer-se un mateix i acceptar les seves limitacions i no sé. És un verb molt suggerent, no? Perquè el mires d'una banda i penses una cosa i el mires de l'altra i no tens molt clar cap on vas.
1: Però és com un estadi o prèvio per poder fer alguna cosa amb el que t'està passant. Exacte. Imagina't que tens cels, no? No, jo no som gelosa, no pots fer res amb el que t'està passant perquè l'estàs negant, per exemple, no? O sigui, acceptar el que sents t'obri una porta a dir, a veure què està passant en la teva relació, o què està passant, no sé, el que sigui, no? Però així és com jo ho vull entendre.
0: Clar, i en aquesta inscripció que deies no hauria una allò, jo som com som i ja està, no? Que això també se diu molt actualment, eh? Jo sé així.
1: Ja t'adaptaràs
0: tu. I ja t'adaptaràs tu.
1: Exacte.
3: Ja, però probablement darrere aquest jo som així hi ha que no t'acceptes, perquè acceptar-te vol dir saber quins són els teus errors, quins són els teus defectes, no per mantenir-los com una cosa estàtica, no?
1: Exacte.
3: És a dir, sinó per intentar... És a dir, aquesta idea de que jo som així i jo no canviaré, és a dir, si allò que tens és bo, no ho canvis, però si tens coses que no van cap al bon camí, és un infantilisme en el final, no?, aquesta frase... Ja, d'acceptar qui ets, intentar millorar cada dia un poc, no? I si no ho acceptes, evidentment, és el que deia Marx, si ja no acceptes els teus defectes, no els podràs polir, no els podràs millorar. Evidentment que tots hi ha defectes que els arrosseguen tota la vida, però intentar millorar-los un poc, no? Si no érem uns adolescents tota la vida.
2: Que és un poc el que està passant.
3: Que és un poc el que està passant, Xema, efectivament.
2: Sí, jo el que veig al meu voltant és un poc això, no?
3: És un poc això.
2: Sí, i no sé, aquesta idea de superació constant també, no?, que està tan de moda, no?, com superar-se, anar més enllà, jo no li veig molt sentit ara, aquesta cosa.
1: Ostres, ara m'has recordat una frase d'en Víctor Coopers que deia, no, aquesta moda d'aixecar-te a les 5 del matí, no?
2: Per exemple.
1: Sí, i deia, m'han dit que si m'aixec a les 5 del matí he guanyat 2 hores, diu. Contra qui?
2: Exacte.
0: No. Bé que no,
3: però no li han robat 2 hores en els somnis?
1: Clar.
0: Totalment.
2: Que mentirada, aquesta.
0: I de vinga, ara enllaçarem en somni, però fem una petitíssima pausa i tornem amb en Pere, amb en Xema i en Demà.
4: IB3 Ràdio és Dial.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: que son pequeños los sueños que yo tenía.
1: I així continuem amb aquesta música i amb aquesta veu i amb aquesta guitarra de Javier Ruibal. Sueño que te sueño, perquè somni, somiar, és la nostra següent paraula. Marc Fèlix, tu somies.
2: Avui me toca a mi. Jo somic, sí, a temporades sé el que somic i a temporades no. Uh-huh. Els somnis m'apareixen una porta a descobrir-nos i a veure que no estem acceptant de nosaltres o que no estan acceptant durant el dia, no? És una manera de... Diuen que és una manera que té l'inconscient d'equilibrar la nostra psique, d'integrar, d'abraçar totes les parts de tu mateix. Per això crec que és interessant, sobretot aquests somnis repetitius o que t'alteren molt, gravar una nota de veu, perquè a vegades lo d'escriure és que el dia següent no entens res, per llavors intentar entendre quin és el missatge.
1: Molt bé, Xema. Somni, somia.
3: Uau. A mi, jo... Bé, primer m'ha declarat molt fan d'en Ruibal, que abans ho comentàvem, dels millors músics, dels millors cantautors. I somniar, clar, necessari, no? Algo necessari, crec que per compensar un poc aquest món tan agressiu que vivim, crec que els somnis són necessaris. I amb el que penso, el primer que me ve en el cap, supos que per el que estic fent els últims temps, que saps que com que no me preparo gaire les coses, sempre xerro del que estic fent, pensa en el barroc. Pensa sí. En el barroc, ara sí. Estic fent feina sobre diferents qüestions sobre el barroc, litúrgies barroques, de fet, i penso que el barroc ve del somni. O sigui, i penso en, bueno, en la vida sueño de Calderón, no? Que en realitat vol dir el contrari del que sembla que diu. Penso que el barroc, o sigui, que els somnis influencien molt l'estil barroc. Penso que l'estil barroc adelanta la modernitat, i crec que adelanta en cert sentit el surrealisme, que té tot a veure amb els somnis, com sabem, no? André Breton, tota aquesta qüestió onírica, no? És a dir, hi ha algo entre el somni, el barroc i el surrealisme.
1: Uh-huh. Pere?
4: Jo vaig en la línia un poc d'en Xema, no? M'interessa més la part aquesta literària, artística, del concepte de somni, que no és fet de somiar, no? Perquè jo, per exemple, som una persona que supos que somia, però record molt poc allò que somia, no? Però m'agrada molt el concepte del somni, del somniador, no? És a dir, penso que precisament la literatura espanyola probablement el personatge que ho vertebra tot, que és el Quixot, és un somiador, no? És algú que és capaç de llançar-se en allò més inhòspit i en principi menys poètic com és les planures per Bonavita, i on hi ha un molívor i un gegant, no? I jo sempre he pensat que això és no és una mostra de bogeria, sinó que és una mostra de que és algú que té una mirada poètica que és capaç de descobrir bellesa allà on no n'hi ha. I aquests són els somiadors que a mi m'interessen, no? I un poc en aquesta línia que tu deies del surrealisme, que és capaç també d'obrir mirades noves. I aquesta és la part del somni que a mi realment m'agrada, no? I crec que en el món de la literatura és un tema que ha donat molt, molt de joc, i ara me ven al cap i faig una recomanació, un conte d'en Borges que va sobre somnis, que es diu Les ruïnes circulares, i que planteja una idea que és, i si nosaltres fóssim personatges d'un somni, és a dir, perquè nosaltres somiem coses, però si algú mos estigués somiant de nosaltres i un moment despertàs, aquesta persona, que seríem nosaltres, no? I planteja, planteja aquesta hipòtesi, no? Que siguem els somnis d'un somni, d'una persona que mos està somiant, no? No ho sé. Llegiu el conte i veureu que planteja en Borges, com resol la qüestió.
3: Clar, perquè en cert sentit jo trobo que els somnis posen en situació crítica la realitat. És a dir, la manera de superar la realitat és somniar altres possibilitats. Vull dir, jo vaig per on veig i estic molt d'acord amb un poc la línia que traça en Pere de somniar com a quasi criticar, en cert sentit, no? El Quixot és un somniador, però en el fons està ridiculitzant la realitat, està ridiculitzant tot allò que mos prenem en sèrio. I crec que els somnis mos allunyen d'aquesta perspectiva central i mos situen a una certa perifèria del pensament i del sentiment, no? en realitat, des del somni se poden construir altres possibilitats.
1: Caramba, va venir en escap aquesta expressió de és un somni a truites, que no crec que ho pogués dir en Cervantes, és un somni a tortilles, no crec.
2: No. Queda lleig.
1: No. Somni a tortilles queda fatal. Però somni a truites sona poètic i tot, no?
4: Sí.
1: Però aquest somni a truites, si no somni a truites, pot ser que te quedes aturadat, no?
3: Sí, sí, sí. I bé, després supos que també la vinculació del món dels somnis amb l'altre món, l'inframón, no? Dins de moltíssimes mitologies, els somnis en realitat són revelacions o són allò que te connecta amb altres dimensions, no? El món dels somnis és molt interessant.
1: Que no sé si hi ha res de ciència en aquestes interpretacions i tot això, no ho sé, eh?
2: No és fàcil,
1: no, ciència,
2: no ho sé.
1: No ho crec.
2: No és fàcil.
1: Però...
3: Jo crec que...
4: No, jo d'ençà que la ciència ha dit que la xigala no rebentava. La mamina m'embuix una mica. No ho sé.
1: Però és que això s'acaba fent.
4: Que no digui res més de la ciència perquè entrarà a consumir el Quixot i encara el mort destrossarà, no?
3: Sí, sí.
4: No, faig broma, però no ho sé. Supos que sí, que hi ha molt d'estudis sobre això. En Freud ho va estudiar molt, no? És a dir, fins a quin punt et somnis provenen d'una mica en mar, no? De desitjos, de frustracions... De...
2: Bueno, estan molt desconnectats normalment de la nostra part instintiva, no? Clar. D'aquesta ràbia, de l'expressió de les emocions, de la sexualitat, de moltes coses, no? I els somnis moltes vegades venen a dir que aquesta part no la tens, que se t'ha oblidat una mica, no? Uh-huh. Ho diu amb el seu llenguatge que a vegades no és fàcil de comprendre, no? Per això dic que somnis que te deixen una mica alterat o que són repetitius, jo crec que hi ha que mirar-los, eh? Yeah. Que veure, bueno, i qui es pareix a aquesta persona que, amb la que jo he somiat o el que sigui, no? Perquè normalment t'estan dient, t'estàs oblidant de l'altra meitat teva, no? Mm-hmm. Que existeix, encara que no te caigui
4: sí.
2: bé.
4: No, clar.
1: N'hi ha qui somia que vola, n'hi ha qui somia que surt sense roba interior i també que passa autobús, no? Això són somnis repetitius.
3: Per mi, molt recurrent, lo de volar és molt recurrent i també és molt recurrent que m'agafa un cotxe o que m'atropellen, saps? O sigui, crec que té algo de vertigen. I els últims temps, qualque cosa que hem plantejat amb els companys o amb certs amics, i jo vos ho plantejo aquí ara a vosaltres, és si somniam amb so.
1: Ah,
3: o sigui, si sonen els somnis, perquè són visuals, clarament són visuals.
1: Sí, clarament.
3: Però sonen? O sigui, escoltam quan somniam o només veiem coses i mos imaginam sons?
1: Que les sons, no sé, diàlegs, sí, no?
2: Jo sí que he escoltat.
3: Sí?
2: Jo sí que he escoltat.
3: Jo crec que aquí hi ha gent que diu que escolta, gent que no, no sé. Jo crec que escolt, però no estic segur.
1: Però també,
3: no sé si m'ho imagino.
1: També ho pots escoltar realment i després ficar dins els teus somnis.
3: Això passa,
1: també passa.
3: Això passa.
2: No sé.
3: Se fiquen els sons del carrer, del despertador, aquestes coses. I després aquesta, per donar un contrapunt a la lectura més freudiana, no? En Jung, no? Jung és l'inconscient col·lectiu, no? Que ja no, diguéssim, que no tots els somnis te pertanyen a tu directament, no? Sinó que hi ha ses arquetips que poden ser recurrents i que en realitat no venen tant del teu subconscient, sinó d'allò que ell anomena inconscient col·lectiu. No? Bueno, no sé, és un terreny molt, i molt lligat a la creació artística, crec jo, no? Literària, musical, sobretot cinematogràfica. No? Segurament jo crec que l'expressió artística que més mos acosta al món dels somnis, jo crec que segurament serà el cinema, no? Que és quasi una màquina de somniar.
1: Així se diu, no? Sí, aquesta màquina de somniar. Voleu que passen paraula?
2: Molt bé.

0: ni peus.
1: Aquesta no us l'esperàveu, eh?
0: No, no.
1: Aquesta és en Sisa cantant d'aquesta manera, no? Recitant aquesta embolica la troca, perquè embolicar, embolic, és la nostra darrera paraula. Vinga, Pere, ara començo per tu.
2: Per mi embolicar, que jo dic embolicar, ho dic amb aquesta U, té dos significats molt diferents, no? És a dir, embolicar, quan una cosa s'embolica, ho podem dir quan una cosa no acaba d'anar com tu esperaves, no? I aquella situació s'acaba embolicant, però també té sentit més físic, que és aquest que jo crec que anava una mica també a la cançó, d'un fil, anar-lo embolicant i anar-lo col·locant de tal manera que quedi ben cordat en ell mateix, no? I en certa manera, la primera paraula m'aporta cap a desordre, cap a allò caòtic, en canvi la segona cap a l'ordre i cap a allò ben fet, no? Vull dir, aquesta connotació, me sembla que la primera sigui una connotació més metafòrica d'una situació i l'altra més física d'un fil que se va embolicant i que queda ben que fa aquella forma, no? Jo record el meu predí que se dedicava en el món de la pagesia, a vegades duia fils per traçar i ho anaven embolicant i quedaven, feia com unes formes, els acordaven d'una determinada manera que quedava com molt compacte i molt visualment molt guapo.
1: M'encanta, perquè embolicar la troca, que és el que cantàvem, si és complicar les coses, però en canvi, així com ara en Pere ho descriu, dona aquesta sensació de tot el contrari, d'ordre.
2: Sí.
1: No, que està bé, Marc.
3: Jo he pensat, però no estic segura que això s'utilitzi, embolicar uns regals. S'utilitza...
2: Ah, també, sí, sí. també.
3: Jo, Madua, quan era petita, abans de tenir vocació veterinària, vaig tenir vocació de ser dependenta del Corte Inglés, perquè embolicar era el més, o sigui, m'encantava, era com ho feien amb un mimo i era tan xulo i ho feien en diferents formes i després fer-ho jo a casa, no? Quan ja vaig començar a comprar regals i embolicar-los, això... No sé, molta il·lusió.
1: Mm-hmm. Molt bé. Sí. I sou des que desembolicau a poc, traient el paperet o rompeu el paper, veure, Mar?
3: Jo som un termín mitjà. Sí. No som... Però sí, està molt complicat a la fi. Sí, sí que el puc rompre. Però embolicar, la idea de embolicar qualsevol cosa, no? Sí, o sigui, un missatge també el pots embolicar, no? Pots intentar que tingui bon aspecte, o inclús qualsevol cosa que pugues cuinar. Sí, no sé,
1: sí, hi ha esboliquets de cuina, no? Sí.
3: M'apareix interessant aquesta acepció.
1: Sí. Xema?
4: A mi me ve en el cap, no sé si serà del tot correcte, igual potser no és del tot correcte, però aquesta connotació un poc més com d'enredar.
2: Sí, també és correcte.
4: I m'he deixat embolicar, i m'he ficat en aquest truc, que jo sóc molt donat a embolicar-me i a embolicar. Sí. O sigui, ara estic embolicant en Pere, a un truc,
2: no.
4: O mos hem embolicat.
2: Mos hem embolicat tots dos.
4: En el millor sentit... Vull dir, m'agrada això de l'imprevist, no? De sobte ver-te embolicat o trobar-te embolicat en una qüestió que no esperaves.
1: Ja, però sí, en positiu.
4: En positiu. A veure, de vegades en negatiu, però ja. Intent que sigui sempre en positiu. No?
1: Tu intentes en positiu, després no saps com acabarà la troca, no? L'embolicada.
4: Després de vegades embolicar amb la troca, però... No, en general crec que això, com ficar-te coses que no contemples o que... Això, que, no sé, crec que aquesta excepció m'agrada.
1: Molt bé. Que voleu afegir, que ja anem acabant?
2: No, això, que és una paraula en aquest sentit que veiem que mos condueix cap a un significat més caòtic i un altre com això que deia na Mar, no? I només dir que jo, pel tema de regals, crec que sortiria en el Record Guinness com a la persona que fa els pitjors embolicaments per regals. No? És una cosa que se m'adona fatal. Fatal.
3: No se pot ser bo en tot, Pere.
2: La meva dona, quan me vol fer un bolí per regal, ja se pot ser man pescar, perquè solen ser un desastre.
1: I hauràs de cridar a Marc Fèlix.
2: Sí, efectivament.
3: La meva vocació.
1: Llavors, no sé si ho escridaràs més d'agost. De moment, ses gràcies...
2: Mos deixarem embolicar, si mos crides.
4: Sempre.
1: De moment, ses gràcies per compartir totes aquestes estones de ràdio en tan bon humor, tanta bellesa, tanta poesia i obrir-nos el cap i la ment i el cor també. Xema González de Lozoyo, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, és un gust.
1: Marc Fèlix, gràcies.
3: Gràcies, Araceli, gràcies a vosaltres.
1: Pere Suau, gràcies.
2: Gràcies, en un ple autèntic.
5: IB3 Ràdio és memòria.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
9: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
10: Capítol 15. El llindar.

0: El temps va esdevenir un enemic. El retró de la porta de ferro indicava que en Font i els seus sicaris ja eren dins els túnels. Sentíem el seu alè als clatells. En Ramon i jo ens havíem llançat contra la portalada de l'Arxivent Lucis. Els meus dits, encara mig adormits per la pressió de les brides de plàstic, resseguien frenèticament les incrustacions de cristall de la roca, cercant el punt d'obertura.
1: Ràpid, Núria. Venen per la galeria central. No trigaran ni 2 minuts en arribar a aquesta bifurcació. Has trobat el resort?
0: Està molt dur. El monograma d'or de l'arxiduc. La lletra L. Aquí. Empeny, Ramon.

0: Això no resistirà molt de temps. Aquesta fusta té segle, Ramon. Amb violència, entraran tot d'una.
1: Tranquil·la, la primera carrera l'hem guanyada. Escolta, Núria, a l'altre costat estan buscant la manera de fer palanca, així que tenim una mica de temps abans que es buquin la porta. No trobarem cap interruptor elèctric. Estem en un búnquer del segle XIX, però segur que l'arxiduc va pensar en un mecanisme d'encesa. Busca la paret, a prop del marc.
0: Aquí no hi ha res. Mar és llis, humitat. Espera, he tocat alguna cosa de ferro. Però és una roda dentada. És petita i està encastrada a la roca, com un fre d'un pou antic.
1: Gira-la amb totes les teves forces, Núria, a veure què passa.

0: El que va succeir davant els nostres ulls no es pot explicar en paraules. La flama de les llànties no només va il·luminar la cambra, la va encendre com si fos una estrella. No estàvem en una cova fosca. Érem al centre d'una catedral de cristall gegantina, excavada directament a la roca viva del penya-segat. Les parets, de dalt a baix, estaven folrades de prestatgeries de ferro i marbre blanc, on reposava la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat que havia vist mai. Ni en Ramon ni jo érem experts en òptica, ni sabíem distingir el valor material de les peces, però ens varen quedar totalment muts davant aquell espectacle de llum. Les llànties d'oli projectaven el llum a través de milers d'objectes, creant un laberint de reflexos gairebé màgic i sorprenent. Hi havia àmfores de colors verds i blaus translúcids que brillaven com si tinguessin ànima per dins. Més enllà, unes copes de cristall de roca tan pures que semblaven fetes d'aigua congelada capturaven les flames i les parets projectaven milers de petits arcs de Sant Martí que ballaven sobre el terra de pedra. Avançaren cap al centre de la sala, absolutament hipnotitzats per la bellesa d'aquest parany de miralls.
1: Ostres! Això supera qualsevol descripció imaginable. L'arxiduc no va amagar un tresor. Va obrar un miracle.
0: Mira això, Ramon. Tot està calculat mil·limètricament perquè la claror se reflexi d'un cristall a un mirall, multiplicant l'intensitat de la flama fins a convertir una cova en un prisma gegant. I aquí, al mig de tot aquest espectacle, hi ha un astrolabi de bronze. I a dalt de tot, l'esfera de Ptolomeu, brillant com una gota d'aigua pura.
1: Fixa't en les petites planxes de coure que hi ha darrere de cada llàntia. No estan posades així per estètica. Estan orientades cap a l'astrolabi central. Si es munten les lents aquí, aquest mecanisme recollirà tota aquesta llum concentrada i la projectarà cap a algun lloc. Ens hem de col·locar aquí darrere, Núria. Escolta, s'ha acabat la pau.
2: A la paret, al lats.
3: S'ha acabat el bròquil. Les mans on les pugui veure.
0: La situació es complicava, però en Ramon, amb un moviment ràpid, em va agafar el braç i ens va parapetar darrere el pedestal de bronze, fent servir l'esfera de Ptolomeu i les vitrines com a escut.
1: Quiets! No feu cap passa més!
4: Llop, baixa l'arma, no disparis, animal! Mira al teu voltant. Un sol tret desviat, una sola bala rebotada i farà miques mil anys d'història. Destrossarà les vitrines i el cristall. Això val milions!
3: Els hem de liquidar aquí mateix, Font. Són una amenaça. Ja ha vist com es mou el guardaespatlles i no vull més sorpreses de les seves.
4: He dit que baixis la pistola. El teu client som jo i jo decides que aquí se dispara. Encara els necessitam vius.
5: Ja té el que volia, Font. Té a l'abast la xarxa de vidre de l'arxiduc. Deixin sortir d'aquí i partir, com ens va prometre Valldemosa.
4: Deixar-vos partir? No sigui cap de fava, senyor Vilaseca. Sou els testimonis de l'espoli més gran del segle. No puc permetre que xerrou amb ningú fora d'aquí. Però abans de que en Llop gestioni el seu destí final, necessito una darrera col·laboració de la senyoreta Sastre. Miri el mecanisme del qual penja l'esfera de Ptolomeu. Té tres ranures concèntriques. És aquí on s'han de tornar a acoblar les tres lents de Fresnel que duis a la motxilla.
3: Aquí. Aquí tenim les tres lents, senyor Font. Ignis, Speculum i Radius. Que fa i mira. Les muntem nosaltres ara?
4: Treu les teves mans brutes de les òptiques, Llop. O penses que una òptica de precisió del segle XIX pot ser manipulada per un vulgar soldat de fortuna? Tu ets només el braç armat. La teva missió és executar les meves ordres. Per això t'apaga el sou, la ment, l'erudició i l'únic digne de calibrar aquest instrument som jo. Passa'm la motxilla immediatament com el servent que ets i queda't vigilant la portalada de la cova.
5: Vagi alerta, senyor Font. Mesuri les seves paraules. El seu servent, com vostè diu, és l'únic que té una arma a la mà. I fa una estona, dins la furgoneta, deia que tenia moltes ganes de cobrar-se la feina de Menorca. Amb interessos. I el vidre de l'arxiduc en el mercat negre pot assolir un gran valor per en Llop. No troba?
3: Escolta'm bé, Rambo. No necessit que un tipus com tu em digui quants de milions hi ha en aquestes prestatgeries. Però
6: Senyor Font, Vilaseca té part de raó. Hem fet la feina més fosca i ara resulta que som un simple servent, un simple lacai que no pot ni tocar el bronze. Potser haurien de revisar les condicions del contracte i el repartiment dels beneficis abans de tocar cap altra peça.
4: Tu faràs exactament allò que jo et digui, perquè per això et paga el teu sou, llop. Jo som en Sebastià Font. Sense els meus llibres i la meva fortuna, tu estaries mort a una presó de l'Àfrica Central. Ara, agafa la periodista i el seu guardaespatlles, acosta'ls al pedestal i obliga'ls a xerrar. Moveu-vos!
0: En Llop no va respondre tot d'una. Va fer una passa cap a nosaltres amb l'arma a la mà, però els seus ulls ja no miraven en Ramon. Miraven directament l'esquena d'en Sebastià Font, amb un odi i una cobdícia que feien més por que la mateixa foscor del túnel. La llavor de la traïció i de la ruptura s'acabava de plantar enmig del propi santuari de vidre de l'arxiduc.
7: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. L'arxiu de la llum ha obert les portes, però el verdader perill ara és dins la mateixa cova. En el pròxim episodi, la bogeria de l'obsessió i l'avarícia de l'espoli posaran a prova els límits de la supervivència mentre una tempesta es comença a desfermar a l'exterior. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font, en Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martell.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, portada...
5: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Comença IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

Benvingudes, benvinguts un dia més a IB3 Música en Concert, aquest punt on fan confluir alguns dels directes més interessants que es fan a les Illes. Uns directes que avui ens portaran a mirar cap a l'agost de 2021 per recuperar el que va ser la presentació del treball discogràfic d'un dels grans artistes menorquins de la música pop actual. Ens referim al disc Metàfora de Guillem Soldevila. Aquest compositor, intèrpret, va oferir a Lítica, un espai esplèndid i amb un so impecable, aquesta presentació carregada de bons temes en aquesta evolució sonora que mostra aquest treball discogràfic del menorquí, ara cantant en anglès i també fent algunes cançons anteriors dels treballs que l'han convertit també en un referent de la música melòdica i pop a l'illa de Menorca i també a la resta de les Balears. Ens quedem mirant amb el que va succeir musicalment parlant a Lítica, a Menorca, amb aquest gran concert que el gaudiu.

Gràcies. Tothom, benvinguts i benvingudes en aquest concert aquí a Lítica. Jo som, bueno, per la gent que no em conegui, som músic i compositor d'aquí de Menorca, som en Guillem Soldevila, i venc molt ben acompanyat de dos grans músics que ara vos presentaré, bé, vos els presentaré directament. A la bateria tenim en Pere Moll. I en el baix, com treballa elèctric i estic, el gran Lluís Gené. I bé, avui presentem un nou disc que he fet que es diu Metàfora, un disc que conté cançons molt diferents de les que he fet fins ara, realment. Començant amb aquesta cançó titulada New Rome, seguirem ara amb una cançó molt especial que va néixer fa un parell d'anys, quan em van convidar per anar a cantar Amor, Aliança Mar Blava, per un acte en protesta del tema de les prospeccions de petroli en el mar Mediterrani. I aquell dia van projectar un documental que es diu Sonic Sea, perquè allà es veu clarament com les espècies marines dels oceans pateixen totes aquestes contaminacions acústiques que provocam els humans, com tantes altres coses que provocam. Jo crec que és un molt bon moment ara per defensar el medi ambient, perquè estem fets de so i no tenim altre. Crec que Metàfora és un disc que justament xerra molt d'aquests temes. I aquesta cançó en concret és una cançó que està dedicada a les balenes, concretament. I tenim la gran sort avui que tenim en Agèlia Lanzànima, que és una gran ballarina d'aquí de Menorca, i que farà una coreografia per aquesta cançó que ha creat, on representa, diguem, tota aquesta dolor que sent.

0: Estau escoltant com sona el directe que va servir per presentar Metàfora, treball discogràfic de Guillem Soldevila, que és menorquí, que ha presentat un treball molt més enfocat cap al rock progressiu, molt més que en anteriors discos, en el que la vessant més pop i més folk es feia més palesa. Ara és una proposta diferent, que a més canvia d'idioma i que està sonant d'allà més bé aquí en IB3 Música, en concert.
1: Ell era Nick Drake. Nick Drake va ser un cantautor a principis dels anys 70 a Anglaterra, i vaig fer aquesta cançó per ell, que es titula Dream Songs.

0: per sempre, fins demà.
1: Moltes gràcies. I aquesta és una cançó que xerra sobre els vels que mos posam davant els ulls envers experiències de la realitat i es titula Mira.

Continueu escoltant el directe Lítica d'aquí amb Sol de Vila, acompanyat d'una banda esplèndida amb la que presentar aquestes cançons de Metàfora, un treball discogràfic que parla dels oceans, de fer consciència mediambiental i de sentiments també. Així sona el directe d'aquí amb Sol de Vila, aquí a IB3 Música en Concert.

0: I fins aquí aquest directe d'IV3 Música en concert en què hem estat escoltant bona part del que va oferir en directe. Guillem Soldevila a Lítica, les Pedreres de Sostal, a Menorca, tot presentant el seu treball discogràfic anomenat Metàfora. Bueno, gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells. Ens retrobam en aquestes mateixes freqüències amb més concerts en directe.
1: És un tema instrumental molt curtet que es diu Waves i us convido que tanqueu els ulls i us imagineu que estigués enmig de les zones de la mà. I la segona que farem és That's Real. Aquí em vaig inspirar amb un text d'en Carl Sagan, que va ser un astrofísic, un astrònom molt important, i bueno, fa uns quants anys van tirar una nau Voyager, la van dur cap a l'espai interestel·lar i la van girar a 6.000 milions de quilòmetres o alguna cosa així, mirant cap a la Terra, i van fer una imatge de la Terra, on es veu que la Terra és un simple punt blau enmig de la immensitat, i ell fa una sèrie de reflexions realment en el que dins aquell puntet tot el que hem estat capaços de fer, no? Grans històries d'amor, històries de crueltat, històries de tot tipus, i encara mos pensant que som el centre d'algú, no som el centre de res. I aquesta és una cançó que volia deixar molt clar on és la nostra justa dimensió en aquest món, i es titula That's Real, i amb aquesta m'ho anam, espero que hagueu trobat la vostra justa dimensió, nosaltres troc que l'hem trobada aquí dalt també, i ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima.

Bon dia, sí, avui som dia 10 de juliol, per tant, de Sant Cristòfol. Moltes persones s'hi refereixen, però, amb el seu hipocorístic, és a dir, Tòfol. Tòfol, o Cristòfol, és un nom grec compost de Crist i Foros, és a dir, que vol dir portador de Crist. I això vol dir que no existia abans de Crist, o més aviat fins que va aparèixer Sant Cristòfol. Sant Cristòfol és representat com un home fort, duent un infant damunt les espatlles. Com diu la dita, ser alt o gros com un Sant Cristòfol, per referir-se a una persona molt grossa, més alta de la mida normal, perquè, segons la llegenda, Cristòfol pesava o passava, millor dit, dels 2 metres d'alçada. Sant Cristòfol és el patró dels cotxers, conductors de vehicles motoritzats. I com a patró dels automobilistes és tradicional fer les beneïdes. Durant el dia d'avui, cotxos, motos i bicicletes passen davant diverses esglésies per ser beneïts i estar guarits de tenir accidents durant tot l'any.

A Palma, Sant Cristòfol, patró del col·legi de Blanquers i de Sonadors, que habitaven al barri de Sa Calatrava, i li retien culte a l'Iglesia de Santa Fe, on el sant té una capella. A més, també Sant Cristòfol és el patró del Migjorn Gran a Menorca, de Viniali a Mallorca i de Serenal a Palma i Llucmajor, i com dèiem, també del barri de Sa Calatrava a Palma, on és recordat amb una rajoleta a la façana d'una casa i una pintura al costat de l'Iglesia de Santa Fe. En els carrers d'Esperaires de ciutat hi havia una capelleta dedicada a aquest sant, avui ja desapareguda. I entre els carrers del Sindicat, de la Bosseria i de la plaça d'en Coll, hi hagué l'Esglesieta de Sant Cristòfol, però va ser enderrocada l'any 1902. A Eivissa trobam l'Iglesia i Monestir de Sant Cristòfol, també conegut com el Convent de les Monges Tancades, fundat el 1599 i situat a Dalt Vila, molt a prop de la catedral d'Eivissa.

I avui, si teniu ganes d'anar a la mar, és un bon dia. La tradició és molt estesa, perquè antigament se deia que els pagesos anaven a la mar a rentar-se i a nedar tal dia com avui. Té molta fe Sant Cristòfol en l'aigua de la mar, perquè si tenien llavances gorradura, picó, mal de pell o ronya, era bo nedar. Altres diuen que ho fan perquè creen que Sant Cristòfol els protegia de morir anegats. Els de ciutat anaven a la Portella, on ara hi ha es part de la mà. I els que tenien la sort de passar l'estiu al Terreno anaven a nedar a Camp Barberà. Això sí, homes i dones estrictament separats. Així que avui, molt d'anys a tots els Cristòfols. Començam.

0: Com estàu? Ben tornats, ben trobats un dia més a Atento'l, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb els pobles de les illes i també ho farà amb l'actualitat. Tenim totes les lletres i avui ets en Cristòfol i també tenim en Celestí Oliver i na Maria Pons. Bon dia, Maria Pons, com anem?
1: Molt bé.
0: Ben tornada, bon dia, Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: Com estàu? Benvinguts, avui és divendres.
2: Sí.
1: Se nota.
0: Anireu a la mà? Bon dia, avui,
2: sí.
0: Bé. Sant Cristòfol mos protegeix, diuen.
2: Pot ser, clar. Acabam a les 6.
0: Perquè aixeca calor, també.
2: Atents, de fer que cap fica l'hora baixa, que per jo són dels més agraïts.
0: Sí.
2: Clar, jo no, els dematins no hi vaig, no hi puc anar.
0: No.
2: A migdia tampoc, i no és convenient. Hi vaig de tard.
0: I doncs, avui és un
1: moment. Està millor, més tranquil, no fa tanta calor.
2: Exacte.
1: Pots veure un pot de posta de sol, si agafes bé.
2: És el millor moment, per jo és el moment Atento'l.
0: Doncs ja ho tenim avui, ja l'has dit. Avui Sant Cristòfol, molt d'anys a tots els Cristòfols, en coneixeu de Tòfols, Cristòfols,
2: sí,
0: n'hi ha encara arreu, molt de famosos, també, com en Cristòfol Colom. Mm.
2: Sí, no, que no el coneixem.
1: En Christopher, en persona no.
2: Coneixem d'en fora.
0: En Christopher Nolan.
2: També.
1: Ah, això no hi havia caigut, cert.
0: Que és un nom internacional, Cristòfol. Clar que sí, doncs molt d'anys a tots ells, que avui fan festa. Però bé, dit tot això, també protegiu-vos els que aneu amb automòbil. Avui, si heu passat per la Calatrava, haureu vist que beneïen tots els cotxes, les motos i tots els... exacte, en Lluís també hi ha anat.
1: Per això està la pegada, ara.
0: Per estar guarits tot l'any.
2: Hi havia cor, però no toqueu els clàxons, no és necessari.
0: No fa falta. No fa falta, i així estan protegits que...
2: No fa falta, posen molt nerviosos.
0: Això també mos convé. Bé, més continguts que tenim avui, a banda d'aquesta cultura popular. Maria, començant per tu.
1: Jugarem a la batussa de Atento'l, en un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la Diada d'Agricultura Ecològica que se celebra demà a Porreres.

0: perquè quan som madurs...
1: Ara tenc un conductor que mos escriu, diu, quin susto aquesta bocina.
2: Sí, sí.
1: Lluís, has assustat a tothom, eh? El nostre oient també, diu, ai, hem pegat un bot dins el cotxe, no. Anava alerta, eh? Diu, Palma està col·lapsada.
2: Ho crec.
1: Així que una ferrada.
3: Avui ara, sí
1: que
3: mos
1: ara en aquest moment.
2: Que mos escolti i que es passi l'estona.
1: Que mos protegeixi Sant Cristòfol de retencions, també. Això mos diuen els oients que mos escolten. Una ferrada a tots ells, però, com dèiem, pegam un bot de porreres demà dissabte.
2: Sí, que hi ha la de nouena Diada d'Agricultura Ecològica a Porreres, al centre de Porreres, que se transformarà en una gran fira nocturna de les 7 de l'hora baixa fins a mitjanit, amb prop de 50 expositors de productes certificats de les Illes Balears. En parlarem amb en Miquel Coll, que és el president de Paema.
1: Exacte, i ho han fet bé, a triar aquest horari de 7 a 12.
2: Sí, perquè si no mos fonem les persones que anem, els productes que hi hagi, és a dir, sí, sí. No se pot.
3: Clar, l'han convertit en fira nocturna, que també està,
1: que està
3: bé,
1: és
3: d'agrair, sí, sí, sí. Més
1: exacte,
3: a pla.
1: Doncs demà, cap vespre, Porreres, vespre, trobareu aquesta Diada d'Agricultura Ecològica. Llavors n'adonarem més detalls, però avui també vendrà, tot i que és divendres, això és una novetat, perquè en Tomeu aquesta setmana no ha pogut venir dimarts, però vendrà el nostre historiador de capçalera, en Tomeu Callelles, i avui brostejarem en la història amb una reina d'Anglaterra.
4: Vos imagineu ser reis o reines durant poc més d'una setmana? I d'això és el que va succeir a la Joana Grey, la nostra protagonista de la secció. Avui, coincidint amb la seva arribada en el tro d'Anglaterra, farem un repàs pel seu breu

0: Ai, que la varen cantar en aquesta cançó.
1: Sí,
2: de massa.
1: Sí.
0: L'any passat que els oasis varen tornar. La gent anava bota per anar a xocar concerts.
2: La gent que va tenir sort de tenir entrades i ho va veure en directe i de...
1: Així I és. Encara se canta.
0: I tant, poble, és un tema etern, aquesta. Molt bé, avui parlarem d'en la Terra amb en Tomeu Canyelles, però també tenim notícia del dia, Celestí.
1: Sí, perquè avui la dedicarem a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, és a dir, l'ESADI, perquè vol fer-nos una crida per cercar alumnes, atenció, per aquest pròxim curs. L'actriu secundària...

0: Doncs si aquelles persones que voleu estudiar a l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears encara hi sou a temps, falten, hi ha persones que s'obren places, vaja, ja heu obert places, així que després vos donarem més detalls de què és estudiar en aquesta Escola Superior d'Arts Escèniques i també sentirem a persones que estudien, no, Arbenel?
1: Exacte, sí. Persones que han estudiat, que han passat, ets alumnes, de com els ha marcat, i també escoltarem professors que engresquen en aquella gent que ara mateix té el cuquet per l'art dramàtic, però que no s'ha acabat de decidir. Mm-hmm. Per tant, els animen a que s'inscriguin en aquest pròxim curs amb una convocatòria extraordinària que està oberta fins dia 26 de juliol.
0: Uh-huh. En parlarem. Fantàstic. Doncs sí, a partir de les 5, però tenim més temes, Celestí.
1: Sí, perquè a la tercera hora de Tèntol entrevistarem la cineasta mallorquina Marga Amelià amb motiu de la reedició del seu llibre Suportant el Paradís, que són entrevistes a 20 artistes de les Balears d'ara fa 15 anys, tan destacats com Miquel Barceló, Agustí Villaronga o Toni Catany. Cada...

0: Idò, Suportant el Paradís és un recull de converses entre la cineasta Marga Melià i periodista també, i algun dels artistes mallorquins més destacats de les darreres dècades sobre qüestions com la creació, la identitat, la memòria i el futur incert de Mallorca, escrit originalment entre el 2009 i el 2010 i recuperat ara en una nova edició en català. Aquesta reedició del llibre coincideix amb l'estrena del documental també homònim, que serà a finals d'aquest mes de juliol a l'Atlàntida i al setembre ja a la gran pantalla dels cinemes.
1: Efectivament, ahir el vàrem presentar a Ratacón, a la llibreria de Palma, i avui la tindrem aquí amb nosaltres. Na Marga Melià ens explicarà com és aquesta pel·lícula i la reedició d'aquest llibre interessantíssim, que hi ha unes entrevistes fantàstiques en aquests artistes de les illes. Però encara tindrem més temes, perquè a les 5:30 connectarem amb Eivissa amb en Pablo Sierra, el nostre col·laborador de música, que avui ens du unes cançons dels altres molt curioses.
2: Als 80, un novaiorquès està recorrent els estudis de gravació de capitals europees, com Roma o Londres, on s'experimenta amb l'electrònica. Fora de segons quins cercles musicals, ningú el coneix, però al carrer quasi tothom sabria taral·lejar la lletra d'una cançó que aquest home, que ara en té 30, va escriure quan només tenia 14 anys. Avui, a les cançons dels altres,

0: I d'ací s'ha parit de City molt adequada també aquesta cançó per aquests dies. Sí. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes per qui pugueu participar en directe.
1: Sí, ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també tenim Facebook, @tentol.
3: O bé el correu electrònic, sorpresa. És que sense entonacions se l'estic sent millor.
1: S'ha fet com un buit, eh?
0: A més, en Celestí, que ara surt un vídeo que s'ha fet viral d'IV3 Ràdio.
1: Sí, m'estic fent viral.
3: És la nostra estrella, ja. No, no, o sigui, d'aquí a Hollywood,
0: com
3: Celestí.
0: Com que ell no té Instagram, no s'ha vist.
1: Nebots,
0: t'has vist sense els altres.
1: Fills d'amics. Només m'arrenvien aquest vídeo, sí.
3: Mos has eclipsat a tots.
1: Sí, bé.
0: Hauràs de ballar més.
1: Hauré de ballar més, sí, sí.
3: Idò, aquest correu que nosaltres, que tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, d'esperar amb els vostres missatges. Ara, però, han de saludar aquest home que posa aquestes bocines. Aquest clàxons.
1: Sí, no va, no va en cotxe, ell.
0: No,
1: no,
0: va a peu.
1: Has de fer games.
3: Quina sort, idò, que pot anar a peu.
1: Sí.
0: Avui, les vies de so...
1: Se passeja molt.
0: És que ve de...
1: Ai.
3: Ja tornem a estar els nostres oients.
0: Aquest està escanyat.
1: Però no sé què era, això.
3: Era com de pallasso, no?
0: Està esquerdat. Avui ve de Pere Grau a peu. En Lluís. En Lluís Fortesa. És a prop.
1: Sí. Aquesta bocina la pot retirar de la biblioteca. Sí, perquè no saben què és.
3: No mos ha agradat.
0: Gràcies, Lluís. Són les 3:22 i ara sí, hem de saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: ara sí, continuem aquest joc de Tèntol. Ja sabeu que aquests mesos de color forta de juliol i agost dedicam el programa a un poble de les Illes perquè faci molt de punts i al setembre farem aquestes semifinals i final i coneixerem quin és el poble més Tèntol de les Illes. De moment, aquesta setmana han començat Pollença 56 punts, Montuïri 73 i Sant Joan i Llubí empatats a 63 punts, eh? Aquesta setmana han tingut molt de pobles del Pla de Mallorca, sí. Ha coincidit així, però vos engrescam que vengueu a participar i intentarem que vengueu al màxim bé, vaja, tots els que puguem, fins al setembre, de pobles
1: això
0: possibles.
1: Així. Exacte.
0: Així que ara, si vos sembla, hem de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui.
1: I de el poble que passa avui en aquest darrer dia de la setmana per la Batussa de Tèntol, i ho fem encara més misterioses, Vilafranca.

Quina sort que té Vilafranca també de tenir en Tomeu Penya i poder posar aquesta música tan fantàstica per anunciar avui si juga el poble de Vilafranca. Vilafranca, que és poble municipi del Pla de Mallorca, té una població aproximadament de 4.000 habitants perquè ha crescut amb força aquests darrers anys. Els habitants de Vilafranca de bon any són coneguts com a vilafranquers i vilafranqueres, esclar. El sòl és de bona fertilitat i es destina majoritàriament a usos agrícoles, en el que destaca el conreu de secà. Vilafranca va ser una vila tardana perquè no va aparèixer fins a l'any 1620, quan es va construir un nucli per fer un lloc als treballadors de la baronia de Sant Martí. Tot i així, finalment va segregar-se de Petra l'any 1813 per constituir-se en un municipi després d'alguns estira i arronses.

0: la patrona de Vilafranca, a Santa Bàrbara, que se celebra dia 4 de desembre i, com sempre, mos encomanam a Santa Bàrbara quan fa trons i llamps. Ja ho diu la dita, Santa Bàrbara gloriosa, alliberau-nos de trons i llamps. També, en l'estiu, a la Vilafranca fan les festes de la Beata, la Revolta, també. Però si una cosa és conegut al poble de Vilafranca és per la seva producció de melons i per ser el poble d'en Tomeu Penya, esclar. El nucli de població conté diverses àrees en denominació pròpia: l'Antiga, Baix de Vila, el Cremat, la Creveta, la Punta, la Roca Llisa, Son Pastor, Son Perxana, Son Pons i també el Torrent. I els llinatges més comuns de Vilafranca de bon any són Barceló, Sansó, Bouçà, Nicolau, com en Tomeu, i Mascaró. I avui, quan va de refranys, t'he de dir que com que Vilafranca és un poble que surt més tardanament, no té tant de refranys.
1: Ah, vaja.
0: M'ha costat més trobar-ne avui, sí, perquè com que és una població que va aparèixer més tard, en té manco.
1: Però
0: tot i així, n'he trobat dos. Un que hi fa referència directa i l'altre, un que diuen és vilafranquès. El que fa referència directa és Vilafranca, terra bona, que és ben cert.
1: Sí. I de, ja te'n diré una altra, que és tantes mendiguis sols que no em feris.
0: Feris. Tantes mendiguis, sol que no em feris. És a dir, que me pot dir allò que trobis, però no me feris. I de dit i fet, avui jugarem amb el poble de Vilafranca. Tento.

Continuem, i aquest estiu també vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que remen els habitants d'un poble per part dels seus pobles veïnats o del seu redol. Avui mos toca Vilafranca i volem saber quin és el malnom de vilafranquers i vilafranqueres.

0: Sabeu qual que mal nom de Vilafranquès? Vilafranqueses?
1: Ara estava pensant i dic, crec que no, però per aventura té alguna cosa a veure com amb els melons, igual que Llubí eren les tàperes, no? Els taperons, per aventura, alguna cosa així.
0: I podia ser també un de modern, més modern, que no sigui tan antic. Ben vist, Maria. Això és el que demanam avui als nostres oients. Sabeu mal nom dels habitants de Vilafranca i, com sempre, teniu dues maneres per participar.
2: Ja ho sabeu, a través de l'Story i de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Les 3 i 32 minuts som en directe aquí a Vetre Ràdio. Tot d'una coneixerem els nostres concursants avui de Vilafranca, que han vengut un bon grapat i això mos agrada. Però abans hem de saber quin mal nom tenen els vilafranquers, així que connectam amb en Manel, que mos ha telefonat de Vilafranca, precisament. Manel, com estàs? Benvingut.
1: Bon, com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Ara m'hi passi el tap, però bueno, com a bon vilafranquer, molt tocar la fibra i tots els que han vengut de Vilafranca, enhorabona per aquest programa, ni me ni manco. Tenim el millor melón del món i els millors cindris.
2: Ah, bueno.
1: No volen donar per ningú, però sí, és la veritat. I bueno, el millor cantant de Silles Valera, en Tomeu Penya, que mos podem demanar, no? Ni me ni manco.
0: Això és vera.
1: O sigui que... O sigui, jo me diuen de Cat Sordall. D'acord? Som els fills petits, d'Anna Catalina, Febrer, mestre, de Cat Sordall. Allà on hi ha cap dentista, doncs pues allà som el nen número 8. Ni me ni manco.
2: Número 8.
1: Sí, perquè me va tocar, no perquè vaig voler.
0: Què vol dir Sordall? Què significa?
1: Pues mira, no, va ser perquè jo tenia... Bueno, jo això m'ho va dir a l'expedir, jo li vaig dir, com així vols dir en Sordall? Jo tenia 5 anyets i m'ha dit, pues mira, dic, perquè vaig anar a recollir els alls, dic que hi havia mal temps, i d'un tro, o sigui, hi havia llams, i li dic, l'home Miquel, que ve un mal temps, i l'home Miquel, que ve mal temps. I amb això va pegar un llamp a una figuera que teníem, i va quedar sort durant 6 mesos, i d'allà li van dir, sort, dai, no? Per això dic, que pot sortir com de Can Domàtica, com de Can Preva, com de Can Trampó, no sé, o Can Sopeta, per exemple, també, o sigui que...
0: Manel, mos has deixat estorats.
2: Estorats,
0: sí, sí,
2: és una fantasia de l'estorats.
1: Fa gràcia, però bueno, mos pot passar a tots.
0: Exacte, no, sí.
1: Jo, per exemple, n'hi ha unes porles, perquè mon pare és d'esporles, m'he aprenent també, i li diuen de Can Faveta, o sigui, dic, ni me ni manco. I perquè, bueno, pues perquè era molt nin i ajudava la predina a pelar faves, no? I li diuen de Can Faveta, i és el número 7 de net també, i què hem de fer? Però bé, val més que siguin de mal nom i bona gent, que sempre mos tenim present.
2: El mal nom ens ve així, eh?
0: Molt ben dit, Manel. Que bé, per aquí tot en riu perquè t'han conegut, eh? També has donat molt de detalls biogràfics. Els teus companys de Vilafranca que són a concursar avui, que ara les coneixeràs.
1: I una ferrada per tots ells, perquè, mirau, nosaltres no som perfectes, però sempre nosaltres, com a bon vilafranquer, no? Procurem fer-ho bé, ja està. Per això tornen, no?
0: Exacte. I manco. És així. Manel, però gràcies, que passis bon estiu. Moltes gràcies per telefonar.
1: I...
0: Quina il·lusió.
1: Tot dia més. Pues m'agraeixeu tots i una salutació per tot el poble i per la meva família de Vilafranca.
0: Clar que sí. Visca Vilafranca. Vale. I
2: bon
0: Malons.
2: Estiu. I que sigui fresc.
1: I Mallorca. Sí. I visca Mallorca i Mallorquí. Exacte. Vinga, adéu. Gràcies,
0: no? Manel. Gràcies.
1: A vosaltres, una ferrada.
0: Molt bé. Gràcies. Aquesta era la resposta avui de Manel. No podem afegir res més, perquè...
3: No. Ho ha dit tot ell.
0: Sí. Ha estat meravellós.
2: Està tot dit.
0: Així és. Increïble. Així que coneguem els nostres convidats d'avui.
4: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I ara sí, moment per conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el poble de Vilafranca de bon any. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou?
10: No m'heu dit el nom.
11: Noms i adreces.
12: Jo som... Bueno... Començant bé. Jo sóc na Maria Francesca Ferrer Bové. Me coneixen per na Maria de la plaça o per na Xesca Ferrer.
0: Beníssim. Qui més tenim?
13: Jo sóc Nolga Palatge Labert i me coneixen per Nolga de Can Ancionata.
14: Jo sóc en Joan Riera Mas i me coneixen com en Masset.
15: I jo sóc en Miquel Llull, fincat a Vilafranca, corda de cadires.
16: Som parents? Som casats?
0: Hi ha qualque parent, qualque casat per aquí?
12: Jo, aquell home que tinc allà davant, el conec fa bastant d'anys.
0: És aquest home que l'has duit tu, Vilafranca.
12: Sí, sí. Li vaig guanyar la partida.
2: Allà vamos a Miquel.
12: Sí, allà vamos a Miquel. Sí.
0: Molt bé, vosaltres parem casats?
13: No.
0: No?
13: No, no som família.
0: Parem d'en fora? No.
13: No. Bons amics.
3: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
12: Jo, com he dit, estic casada amb en Miquel, tenc 49 anys i faig de secretari, som secretari.
13: Jo en tenc 55, estic casada amb en Biel de Manacor i faig feina de professora d'estètica.
0: Molt bé.
14: Jo en tenc 44, estic a l'atur i estic en el mercat fedrer. Ah.
15: Ja tenc 51, estic casat i... I són cor de dotge, diràs, com a segona activitat.
0: Molt bé.
17: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
12: Jo vaig anar com a bona vilafranquera en Escremat, a l'escola d'Escremat. De fet, va ser la quintada que van emporar el nom a l'escola.
13: Jo també vaig anar en Escremat, el que abans havia anat a un altre centre educatiu, perquè vaig viure a Barcelona uns anys, i després he seguit tota la meva formació a Balears.
14: Jo també som d'Escremat, o sigui que hem anat a l'altra escola.
15: Jo a la Salle a Manacor i després a Industrial.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
12: Jo faig feina en el Bisbat de Mallorca.
13: Jo he fet feina molt d'anys a Can Sionato i ara estic fent feina a la Pobla, en el Joan Taix.
14: Jo estic a la Tura.
15: Ja fa cort, a la nostra.
18: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
12: No mos queixinem.
13: Està bé.
14: No.
0: En Joan, que...
2: No mos podem queixar.
14: No.
15: No, jo com a artesà, la veritat està poc valorat i mos paga un poc. La feina artesanal està poc valorada. Per
19: molta feina. Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
12: Ara faig pilates i després vaig al gimnàs. I per ara m'agrada molt aquesta pregunta, perquè fa un parell d'any no fa de res.
13: Jo faig natació i passejar un poquet.
14: Joan? Jo, darts.
15: Jo levantament o vídeo en vaga fija.
20: Sap algun acudit?
15: Ja l'he dit.
12: No, el sent castellà.
0: Amem.
2: Sí.
12: Ai, és molt xerec.
2: Bravo.
12: S'obre el telón i se veu un carmull de maletes i una gent que va corrent i se tira damunt les maletes. Com se diu la pel·lícula? El maletal.
21: S'ha de dir-hi d'aterrizar com ho puedas.
13: Me sap greu, però jo soc molt dolenta com tant acudit, si en conto ningú riurà.
2: La llista està alta.
21: Ben, Joan, bueno, Miquel.
14: Jo diré que quan era l'altre venia una de les torroneres que sempre... venia cocobets i per em pogués vendre més sempre de cacabets campau, si no en comprau no en menjau.
15: I això era en dos, ja va caure del mig.
7: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
12: Antes d'anar a dormir, quan pots estar tranquil·la fent el que vols.
13: És de matí, quan no he d'anar a fer feina.
14: Les 8.
15: Ja, quan arriba a final del dia, també, quan vaig anar al llit.
22: Una actuació extraordinària.
23: Deixem-ho per avui.
24: Moltes gràcies.
0: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar en Miquel Llull, en Xesca Ferrer, en Olga Palet i en Joan Riera. Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Quina il·lusió, quatre heu vengut avui de Vilafranca.
12: Quina representació.
0: Heu fet cotxada?
12: Heu fet cotxada.
13: Sí, sí.
0: Així m'agrada, benvinguts, que bé. Avui el poble de Vilafranca, que destacam de Vilafranca. Bé, Manel, que mos ha telefonat, ja mos ha dit moltes coses.
12: Jo crec que en Manel ja mos ha deixat, mos ha fet una representació molt digna de la vila i del vilafranquès.
0: Exacte, perquè també li deis la vila, Xesca.
12: Sí. Sí, amb això tenim ençors de Santa Margalida. Sempre que te demanen de bonets i dius de la vila, després has de dir de la vila de Vilafranca, perquè si no, els vileros de Santa Margalida...
0: Home, vosaltres teniu bona part de rebó, perquè clar...
12: També ho som, de Vilafranca.
0: És... De bon any, no es veu.
12: Sí, sí.
0: Aviat seran les festes,
13: sí,
0: Olga.
13: Ja, ara en acabat juliol, mos hi posam. Sempre que dia 28 cau en dilluns, es cap de setmana de davant, i si cau dia 28 en diumenge, es cap de setmana de dia 28.
0: Fantàstic, les festes de la Beata.
13: De la Beata.
0: Sí. I Joan Mandans, Estorroneres.
14: Sí, o el que passa... No, és que nosaltres, a Vilafranca, que no m'agrada la festa, normalment dia 28, però les comencem dia 17.
15: Sí.
14: Comencem 3 setmanes antes.
21: No m'agrada la festa perquè vos encanta, perquè teniu un rell de festes com l'any molt.
15: Sí.
13: Hi ha pocs mesos que no hi hagi qualque activitat.
21: Això està molt bé.
14: Per Pasqua, quan feim la corama?
13: Sí.
14: 40 dies.
13: 40 dies, exacte.
0: I heu crescut amb habitants a llegir, eh? Sou cada vegada més gent?
12: Sí, hi ha hagut un... Bueno, estem que se va de 2000 fins al 2013, que hi va haver la crisi, sí que hi va haver un gran creixement de poblacional, perquè hi havia, se van construir moltes cases noves i, clar, tothom va venir a viure. Admet, som un poble, és una espècie de Montuïri, que també estem molt a prop de Palma.
0: Sí, i de Manacor.
12: I de Manacor, i som un poble...
2: Tothom diu bon dia.
14: No.
12: Bon no. Els qui són de la vila de tota la vida procurant dir bon dia.
13: I els qui no ho són, si me troben
2: bon
13: jo,
2: dia, bona nit.
13: Acaben aprenent a dir bon dia, sí, perquè no els hi queda altre remor. Som insistents.
12: Sí.
0: Així m'agrada. I d'avui heu vengut a jugar, esteu preparats? Sí?
12: Sí.
0: I vas, i ho fareu molt bé, clar que sí. Vull representar en Vilafranca, en Miquel, en Xesca, en Joan i en Olga.
1: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Au, i la primera prova que tenim per vosaltres, haureu de lligar paraules, n'haureu de dir una per om. Celestí, com anirà
2: això? Sí,
0: això
2: va així. Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Ja ho sabeu, teniu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I amem avui, amb quina paraula haureu de començar? Posant-se carrac en marxa. I avui, sorpresa, la paraula és meló. És a dir, que haureu de començar amb la lletra O, d'acord? Com vulgueu, si vol anar per ordre...
12: Ai,
0: així com...
12: Espera, que ara m'ha vingut en bac.
0: Espera.
2: O. Vinga, tens.
12: Olga.
0: Molt bé.
13: Automatisme.
15: Estrany. Nyago.
12: Roma.
13: Autèntic.
15: Cito.
13: Tartana.
15: Tartana.
12: En va.
15: La
21: darrera lletra. No
12: sé
21: dues darreres.
12: Alegria.
15: Alegria.
0: Alegria. Una altra A. No, basta una lletra.
13: Antònia.
15: Avanc.
0: Molt bé. Una C.
15: Confit.
12: Taula.
0: Molt bé.
13: Autòmata.
15: Andro.
0: Molt bé.
15: Endiat.
12: Tonto.
13: Oblit.
14: Què has dit?
13: Oblit. Oblidar.
15: Domàtigo.
2: Pento.
0: Ui,
13: no. Anàvem en va.
0: Molt bé, mem, el nostre jugat per aquí. Celestí, n'hi ha una que era incorrecta?
2: Dues.
0: Dues.
2: Dues. Per tant, n'han dites... Jo n'he comptat el de set.
0: Sí.
2: N'han de restar dues.
0: N'han de restar dues.
2: Per tant...
0: Perquè en Diot comença...
14: Bé.
0: Bé.
2: Bé, han dit autòmata dues vegades.
0: Ah, també. Que et salta errada.
2: Crec que ho he dit enyorar, pot ser?
0: No.
2: Sóc quarta? No.
0: No.
2: Després de...
0: No. Són de set menys...
2: Però han dit Roma
0: calut,
2: i no...
0: Són...
2: Era Roma,
0: sí,
2: no.
0: Sí, no era correcte.
2: No era correcte.
0: Són
2: ara
0: 15.
2: No record quina paraula era.
0: 15.
2: Nyarro, heu dit nyarro. Nyarro. i heu dit Roma, llavors.
12: Ah, va.
2: I era començar amb bo. Sí. Per tant, n'han de restar...
12: Dues.
2: Dues.
12: 15...
2: 15.
12: Punts que encaten el marcador de Vilafranca.
2: Tantes neudites que...
12: Sí,
2: ja,
12: que
2: ja ho veiem. Narro, Roma. No,
12: no hi som, no hi som atents d'apuntar-ho tot, però ho fem molt bé. Ja han romput el gel. Primera prova superada. El poble de Vilafranca comença amb 15 punts i tenim una altra prova, que és aquesta.
4: D'on m'has dit que és?
12: Ara haureu de badar bé ses hores, Miquel, Joan, Olga i Xesca, perquè haureu d'endivinar d'on és aquesta persona que sentirem xerrar. Illa, Balear i municipi, d'acord? Mm. Atenció, perquè és aquest.
5: Jugàvem de moltes maneres. Hi havia un joc que li dèiem de xinga, un joc que li dèiem es barrabàs, es... Sí, també partíem fulls de Figuera de Pic i anàvem damunt les roques i mos hi posàvem a seure dalt i allà anigàvem.
6: Ha dit mos hi posàvem.
12: Jo posaria cap a Menorca.
8: Cap a Menorca.
24: Sí, jo també no m'ha pescut de Mallorca.
2: Illa primer.
12: Illa, Menorca.
2: Illa.
24: Menorca. Menorca.
12: Estem d'acord?
2: Tot quatre.
8: Sí.
12: En Joan tot, en Joan.
8: Jo he hagut un moment que dubtava d'haver ses pitiuses, però...
12: Que t'ho ha fet pensar, Olga. Ses pitiuses. Vol que el tornem a escoltar?
8: Sí. Se pot, sí.
2: Sí, clar.
5: Jugàvem de moltes maneres. Hi havia un joc que li dèiem de xinga, un joc que li dèiem es barrabàs, es... Sí, també partíem fulls de Figuera de Pic i anàvem damunt les roques i mos hi posàvem a seure dalt i allà anigàvem.
12: És difícil, eh? Clar, ha dit fues de Figuera de Pic. Les figueres de Pic són...
8: Figa de Mora.
12: De Mora. Sabeu on diuen Figuera de Pic?
8: No.
24: Deu ser Eivissa, pareix.
8: Ja diria Formentera. Però...
12: I per què, Olga? Per què diries Formentera?
8: Perquè vaig tenir un alumne a Formentera.
12: Ah, sí? Mm. A Vilafranca?
8: No, no. Quan estava fent feina en el Borja Moll, aquí a la ciutat, a l'institut.
25: Jo amb ma filla de Nou
6: Gat. Jo també.
24: També.
2: Sí? Sí. M'ha passat de Menorca, Pitiusa...
24: Ja he fet un viatge...
2: Ara ja m'ho heu situat a Formentera.
6: Hem agafat el terreny, sí, Marc, a Formentera.
8: Hi havia dues paraules en el principi, que de la manera que hi donava l'entonació era com a de Pitiuses, però... Me recordava a la nostra alumna que va anar en els Balears Skills i que allò va anar en els Madrid Skills, que era de Formentera,
12: ah,
8: me
12: sí?
8: va representar.
12: Que
8: sí,
12: bo,
8: sí, sí, sí, sí.
12: Que bé. Una ferrada en el teu alumne, o la teva alumna.
8: Alumna,
12: era
8: sí,
12: una
8: sí,
12: de Lota.
8: Sí, una de Lota, sí, sí, sí.
12: Molt bé, Celestí.
2: I va anar bé tenir aquesta alumna. No m'ha après. Va anar bé.
12: És correctíssim, Olga, 10 punts, perquè Formentera és tot, ja sabeu, tot 1.
8: Sí.
12: I era molt difícil endivinar-la, que, així que la teva alumna t'ha ajudat molt.
8: M'ha ajudat molt.
12: 10 punts que sumen en el marcador de a Vilafranca, per exemple, endivinat. I ara ja ho sabeu, eh? Figueres de Pic, Pitiuses. Sí. Quan us diguin això, són Figueres de Moro. Allà en diuen Figueres de Pic. 10 puntets.
2: 10 Quants puntets, tenim? Que sumem 25.
12: 25, així és. Au, idò, 25 punts per Vilafranca. I ara aneu entrenant la llengua, que va fer en xerrar.
4: L'embarbussament.
12: I doncs ja ha arribat el moment tan esperat en aquest programa. L'embarbussament l'haureu de dir sense interrupcions ni errades. El podeu dir tots junts, per separat, com vosaltres vulgueu, equip de Vilafranca.
2: Exacte, són 10 punts si el deix de dalt a baix, no de baix a dalt, de baix per amunt, no. 10 punts si el deix perfecte i si hi ha errades, baixar en puntuació.
12: Uh-huh. Atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
26: Panxa planxa en quatre planxes, en quantes planxes panxa panxa?
27: Si panxa planxa en quatre planxes...
28: Si panxa planxa en quatre planxes, en quatre planxes...
29: En quatre planxes...
30: En quantes planxes planxa panxa?
31: Planxa sa planxa.
32: Panxa panxa.
33: Si panxa planxa en quatre planxes, en quantes planxes planxa panxa?
34: En quantes planxes planxa panxa?
35: Planxa panxa.
36: Planxa.
37: Panxa.
38: Planxa panxa.
39: Panxa.
40: Planxa planxa panxa.
41: Panxa.
12: Ha
0: Ai, quina bulla.
24: Tres panxes ja estic penxat.
12: És correcte, com és?
0: Hi ha hagut una lota que l'ha dit tot sense donar-se.
12: Hi ha hagut una que l'ha dit molt bé, una dona.
0: És que això.
8: La meva memòria de peix, ja m'ha fuit.
0: Vinga, Miquel.
2: Qui comença?
24: No, quatre planxes, ja no sé com ha començat.
0: Joan, vols envestir? Mem. Xesca?
12: Si planxa, planxa, en quatre planxes, quantes planxes? Aquí ja m'he perdut.
0: Vas molt bé.
12: Sí.
2: Vinga, un nou intent.
12: Si planxa, planxa, en quatre planxes, quantes planxes, planxa, planxa?
0: Ahà.
24: Va bé.
0: Ningú més ho vol intentar, oh? No, però no sé què ho ha dit.
2: No es redona tot.
0: No,
2: ho poden millorar?
0: No, no perfecte,
2: millorar?
0: Però molt bé.
12: És que necessitaria escoltar una altra vegada aquella dona que ho ha fet tan bé.
0: No poden tornar a escoltar, no. Però ho has fet molt bé, Xesca. Molt. I en Lluís,
2: el nostre tècnic,
0: està a punt de donar-te la puntuació. 9 punts!
2: 9 punts!
0: Molt bé, era molt bé, Xesca. Si panxa, planxa, en quatre planxes, en quantes planxes, planxa, panxa. Per tant, ho has dit prou bé, prou bé. Només t'ha fallat qualque S per allà.
14: Sí, sí. A veure, tu, jo l'hauré havia entès, planxa, se planxa.
0: Que bé, que bé. Fantàstic. Per tant, 9 punts més que sumen al marcador. I quants en tenim,
2: en
0: Maria?
2: Suben.
21: 34.
0: 34.
21: Celestí, tothom va participar. En Celestí m'ajuda a sumar.
0: Sí, ho hem de fer tots així.
21: Perquè els càlculs a vegades...
2: Sí,
0: molts sortiran en números. 34 punts, ara arriben les preguntes.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, vos farem dues preguntes relacionades amb Vilafranca. No heu de passar gent de pena, que és el vostre poble. Miquel, Joan, Olga, Xesca, primera pregunta. La paraula i el topònim, Vilafranca, està estès per tota Europa. Ja sabeu que amb això no sou únics. Diuen que, de fet, si sumàssim tota la població que viu a les Vilafranques a Europa, hi hauria 8 milions de persones vilafranquers i vilafranqueres, eh? És a dir, que sou moltíssims, perquè de Vilafranques n'hi ha a través 50 pobles i ciutats d'Europa, a França, Portugal, a Itàlia, a Espanya. A Espanya en són d'haver 20 de Vilafranques i vosaltres sou la de Balears, que és Vilafranca de bon any, que per això li varen posar el bon any per diferenciar-vos.
21: Sí.
2: Ja estàu bé així,
0: de la resta.
2: Sí, sí. Ja estàu bé així.
8: Primer se va dir de Sant Martí.
0: Ah, sí? Sí. Tens raó. La pregunta és, però, què significa Vilafranca?
2: I doncs significa vila exempta d'impostos o significa vila de bona gent, com sou, gent franca?
24: La primera. La segona també seria correcta, però la primera.
0: Així és, vila exempta d'impostos.
24: Bé, pagant, però, no?
0: Ara sí.
12: Això ja
0: ara
12: no,
0: ja
12: no
0: ara
12: són
0: sou,
12: tant. Mos haurem de canviar el nom.
0: Un temps no pagàveu, però.
14: L'any 1620, ja
2: sé. Em fa d'anys.
0: Quan vos varen, sí, éreu vila exempta d'impostos, per això.
14: 1620.
0: Exactament, 1620 era un nucli franc i, efectivament, se deia Vilafranca de Sant Martí perquè el vostre poble se va crear tardanament i se va crear per donar cabuda a tota aquesta gent que fa feina a Sant Martí, que era una possessió molt grossa.
8: Sí.
12: Sí, de fet, les terres eren de l'home de Sant Martí i va, bueno, vareu fer el teatre vosaltres quan varen fer el Vilanari.
0: A on vareu fer el teatre?
14: Varen fer el Vilanari, varen fer... Vaja, com que molt va enganxar que els 400 anys era estant de confinament Covid, varen fer l'any 2021, varen fer micropeces de teatre contant la història del poble. Varen tenir Antoni Gomila, varen tenir diferents artistes ja coneguts d'aquí a l'illa i nosaltres me'l va tocar fer el naixement del poble.
0: Des poble.
24: El bateig.
14: El bateig.
0: Per això, el sabeu pescat des dits, com veiem. Sori, gent del vostre poble. Com de moltes vilafranques a Espanya, n'hi ha 20. Però bé, segona pregunta. Ara obrirem un meló, que sé que a vosaltres vos agraden molt els melons. No sé si vos agraden, però en sou experts, eh? Perquè de varietat de meló en trobam un carrerany, el meló calàpot, el meló d'esclap d'espou, de falanig, el meló rissó, el meló fei, el meló groc, el meló pelut, el meló melicotó, molt de melons. Però hi ha una dita referida en els melons que demostra que un meló, fins que no s'ha provat, no se sap com serà. Això és també la màgia dels melons. Sabeu quina d'aquestes frases que vos dirà en Celestí és?
2: Meló tallat, meló menjat, o es meló i es casament solen enganar sa gent?
8: Totes segona... dues podrien ser.
24: No ho sé, no ho sé, aquesta no.
12: No, meló té, meló menjat, això ja és la primera.
2: Sí.
12: Molt mal de fer, menges de tot un meló.
24: Vull dir, no, toques... no està mal de fer.
12: Un eriçó, no?
2: Se fa.
12: Un eriçó, no? Però si tens un calapoter.
8: Que trobau?
14: I t'apareix que va comprar un casament amb un meló.
12: Sí, sí, perquè el que acaba de dir. És ja. A dir, si no sabem mai, fins que l'hem provat no sabem com és, i un casament passa igual.
14: Et segon.
8: Sí?
12: Sí. Sí.
0: Efectivament.
2: Sí, és així.
0: Clar que sí. Es meló i es casament solen enganar sa gent. Mm. Això ja, cadascú...
14: Jo hauria pogut dir més en primera.
0: Hi ha un campió de menjar meló per aquí, no,
24: eh? No, subcampió.
21: No, campió. Subcampió.
0: Amb Miquel. No, tu no t'agrada jugar.
24: Sempre fa segon, no hi ha manera de fer primer.
12: En Miquel sempre fa segon, no t'ho sé.
0: I d'ànims.
2: Un vilafranquer a qui no agrada el meló.
0: Mos queda molt poc temps, eh? I hem de fer la darrera prova. Endavant.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Bé, ara haureu de dir paraules i veurem què vos tocarà avui, posant-se carrac en marxa.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Teniu un minut per dir comerços de Vilafranca.
8: Una pregunta.
14: Ardaro o escrivió?
0: També va bé, els antics.
24: Ah, perquè si anem al pot.
0: Per això, per això.
2: Hem de fer dia, en un
0: minut. Temps.
8: Hem de fer dia.
12: Cana Molineta.
8: Can Sionata.
14: Can Alonzell.
24: Cortà Mallorquins.
12: Can Sopeta.
8: Car Dentista.
14: Can Goli de la Plaça.
24: La ferreteria... Ferreteria,
12: Can Acaia.
8: Can Avaldes.
14: Can Gurrió.
24: Can Chaves.
12: Can Satrina.
8: Can Miquel, les Estoleres.
14: Sesquitx.
24: Can Portell.
12: Cases Antònies.
8: Escruser.
0: Home, sortit.
14: Can Pujol.
24: Adiu.
12: Saltell.
8: Esglob.
14: Carros.
24: Sanit.
12: Escant de futbol.
8: No sé si... S'escorxador.
14: Uf. S'aprop.
24: S'atendeta.
12: S'està amb ell.
8: Que ara se diu Celis.
14: Can Pedro Moula.
0: Temps! Quan n'hi ha hagut? 35.
2: Jo n'he apuntat 35.
21: Si mateix, jo?
2: Sí.
21: Ai, doncs me n'han faltat
0: 35.
21: Un
0: poret. Per tant, 38 més 35, ràpid.
2: Calculadora en marxa. Sí, perquè no ho poden fer.
0: 73 punts i se posen al capdavant.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies.
9: IB3 Ràdio és formació.
10: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
16: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
17: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
16: Sí, sí, sí.
10: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestro.
18: Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
10: Font de misteris.
22: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
23: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIP, fa una crida a tothom que vulgui fer aquests estudis, que ha obert una convocatòria extraordinària d'accés, oberta fins dia 26 de juliol, i que hi podeu, alumnat, inscriure-vos.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: començar amb aquesta segona hora de programa. Tenim en Miguel Soler, ara el control tècnic, i avui Maria Pons, Celestí Olivé, com estàu?
1: Bé.
0: Molt parrat, ensuat avui,
1: eh? Sí, sí, sí, molta gent i molta intensitat. Ho han fet molt bé, aquest Vilafranquès.
0: Molt, molt, molt. En aquest estudi fa bon estar, però... Clar, he hagut nervis fins en el darrer moment perquè mos quedava poc temps i hem sumat al final 73 punts, per tant, se posen al capdavant de la classificació aquesta setmana, que han començat aquesta batussa de pobles de Tèntol, i per tant...
1: Juntament amb Montuïri, hem de dir, perquè també van a fer 73 punts.
2: Tenim dos empats.
0: Sí. Estan empatats, sí. Així és. Montuïri-Vilafranca i Sant Joan Llubí també.
2: Llubí també estan empatats.
0: Molt bé, la setmana que ve vendran més pobles, ja les tenim emparaulats, així que els esperam amb moltes ganes a partir de dilluns. Ara, però, com vos dèiem, hem de parlar de l'ESADIP i d'aquesta escola perquè cerca alumnes.

0: Sí, perquè justament enguany les proves d'accés a aquesta Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears han coincidit amb selectivitat, fet que pot afectar que hagi manco inscrit que altres anys, i des de l'ESADIP ens han demanat si poden fer una crida perquè s'apuntin en aquests estudis i que tenen una convocatòria extraordinària oberta fins dia 26 de juliol.
1: Tia, mira això.
2: Què és? A veure. Vols estudiar art dramàtic?
1: Oh, uau, ets la nostra, ets la nostra.
2: Vine a l'ESADIP.
1: Amem, que posa?
2: Prova'm. A veure.
1: Proves d'accés.
2: Convocatòria extraordinària de l'1 al 26 de juliol per preinscriure-nos.
1: Uau, escolta. Sí, mos hem de preparar.
2: Mos hem de preparar. Totalment.
1: Mira els requisits.
2: Amem. Requisits?
1: Vinga, cerca el link i mos apuntam ja. Ai, és el meu somni, tia. El que sempre havia volgut, el que sempre havia volgut.
3: Són a Mercè Sancho i a Esperança Crespí, que són professores de l'ESADIP i que fan aquesta, exacte, i que fan aquesta crida.
4: I també a Rebeca Alabert, ets alumna de l'ESADIP, de la 5a promoció de l'escola, i que té la companyia teatral La Llarga, que anima tothom que tingui el cuquet a formar-se en art dramàtic.
5: Si ara hi ha algú que s'estigui pensant en presentar-se a les proves de l'ESADIP, això vol dir que té alguna inquietud, no? Algun cuquet a dintre, i m'agradaria dir-li que això normalment no marxa, que si ho té, això li farà ronron molt de temps. Per tant, potser ara és el millor moment. Que sí, que haurà de treballar molt, perquè és una carrera dura, que necessita molta implicació, requereix de molt d'esforç, però és molt gratificant, i que segurament viurà els millors moments de la seva vida. I a més, és molt probable que quan acabi la seva visió de les arts escèniques, del teatre, de la direcció, hagi canviat radicalment i que potser allò que es pensava que seria el que definiria la seva vida acaba sent una altra cosa. Perquè això és el que té l'ESADIP, no? Que t'obre les portes d'un món gairebé infinit de possibilitats.
0: Era sí.
3: Així és. Rebeca Alabert, aquesta actriu, recorda, però, el seu pas per aquesta escola.
5: Per definir amb tres paraules el meu pas per l'ESADIP, doncs jo començaria per la primera, creixement. Primer a nivell personal, no? Perquè jo vaig entrar a l'escola amb 17 anys i em vaig configurar com a persona, no?, una mica a través d'aquests anys a l'ESADIP, a través de les experiències i vivències que et porta una ensenyança tan intensa, i també evidentment a nivell professional, no?, per tots els coneixements que reps de diferents professionals meravellosos. Després podria dir-ho com a oportunitat, perquè crec que les diferents assignatures, les diferents visions del teatre i les arts escèniques que et dones a l'ESADIP, descobreixes que obtens diferents versions de tu mateix que potser no t'havies imaginat, i ofereix un munt d'oportunitats per després descobrir realment què és el que més t'interessa. I la tercera paraula seria amistat. Per mi, hi he fet les amistats quasi més importants de la meva vida, amb persones increïbles, i que aquests mínim 4 anys que passes a l'escola doncs, realment marquen una mica la teva vida.
3: Gent menor, eh?
4: Vaja, pas més complet, oh? És a dir, no mos poden queixar gens.
0: Són uns estudis intensos, eh? No sí. Només de formació acadèmica, sinó també corporal i
4: emocional, sí, i tot.
3: Sí. Experiència formativa i vital, sí.
0: És així.
4: I de quina manera els estudis d'art dramàtic de l'ESADIP marquen com a experiència vital? Idò, aquesta és l'experiència de Rebeca Alabert.
5: Per dir-te una assignatura o professors, em costaria molt perquè realment vaig quedar enamorada de diversos professors i professores de l'escola que m'han marcat i que encara ara em ressonen quan faig feina. Però una de les activitats que crec que va marcar el meu futur professional va ser precisament la tesina, el treball de final de grau, que de cop descobreixes, no? Poses en conjunt tots els coneixements que has fet durant els 4 anys, direcció, dramatúrgia, posar en escena, escenografia, una mica tot, i tots aquests coneixements de cop, pum, exploten, sembla, i surten a la llum. I això, en el meu cas, després em va servir per crear la meva companyia de teatre i crec que és una gran experiència. Dura, però una gran experiència.
6: L'actriu secundària...

0: Com Rita More.
1: I també volen sentir el professorat de l'ESADIP, concretament del Departament d'Interpretació. És l'actriu Maria Boussà, que és una d'elles.
2: L'ESADIP és una escola de vida, és un espai segur a on poder créixer, a on poder desenvolupar-te i conèixer-te com a creador, tant sigui dins el món de les arts escèniques, a través dels llenguatges audiovisuals, com també en el camp de les pedagogies teatrals. És un espai on creix humanament i també artísticament.
3: I de ja ho sabeu, i a més era complicadíssim i ha estat al llarg dels anys poder entrar a ser SADIP, perquè sempre hi ha molta gent que s'hi vol apuntar, i enguany les professores estaven un poc cansats que veia drets, perquè diuen, no sé què ha passat, que enguany no hi ha hagut tanta demanda com altres anys hi havia, que de fet molta gent ha quedat a fora perquè no ha pogut entrar, perquè les places òbviament són limitades i s'ha de fer una prova d'accés per accedir-hi.
1: Ara sabrem els motius, però pot saber que sigui per aquest fet, perquè ha coincidit amb aquesta convocatòria de selectivitat.
4: En tot cas, escoltam ara també el Departament d'Interpretació de l'ESADIP, l'actor i professor Xavi Frau.
5: L'ESADIP és una escola que crea una comunitat que, no sé, crec que és especial, perquè és una escola petita i això té alguns avantatges, com per exemple això, que la relació, que és una relació propera i familiar entre tots els integrants de la comunitat educativa. És una manera d'estudiar art dramàtic sense allunyar-te de casa. És fàcil perquè estàs a prop i entres en contacte amb un univers meravellós, que és de les arts escèniques, des de mirades molt diferents, no? Des de la teoria, història del teatre, història dels mètodes interpretatius, dramatúrgia, literatura dramàtica, però també tens des de la pràctica de la interpretació, coses molt físiques com la dansa, l'esgrima, l'expressió corporal. Venen professors convidats de fora de les illes, de tot l'estat espanyol i d'Europa. I no sé, crec que és una manera d'entrar en contacte més amb la professió també que fa feina aquí, perquè molts dels seus professors estan en actiu i fent feina en el teatre de Mallorca.
1: Eren Xavi Frau i Neva Santandreu. Ets alumna de la desena promoció de l'ESADIP i destaca tres paraules que, segons ella, defineixen l'essència de l'escola.
2: Les meves tres paraules són ànima, llar i superació. Ànima, perquè ho vaig deixar tot per entrar-hi i me vaig entregar en cos i esperit a l'escola i ho tornaria a repetir totes les vides que visqués. Llar, perquè cada racó i olor de l'ESADIP era ca meva,

0: família de veres. Pues al final jo crec que és tot el que t'aporta, la gent, els mestres, l'aprenentatge. No sé, jo crec que al final se s'ha dit té màgia i a lo millor que els 4 anys que estàs allà igual no ho vius d'aquesta manera, perquè crec que és una cosa molt intensa, però que amb els anys acabes valorant i veient aquesta màgia que té. I en aquesta persona que li diria, pues, que no s'ho ha de pensar, simplement ho ha de fer, perquè segur, segur, segur que serà de les seves etapes més guapes que viurà en aquesta vida.
1: Ja va, Sant Andreu, això.
2: Sí.
1: Sí, anima tot aquell i aquella que tingui aquest cuquet, aquestes ganes, però que no s'acaba de decidir, i recordava com Buffó aquesta assignatura la va marcar. Bé, escolta'm, si voleu, una altra exalumna, en aquest cas, Ana Laura Morónez, que té aquest record.
3: Feina, aprenentatge i companyerisme.
2: Mira, m'ha agradat. Ella, en tres paraules,
1: sí,
2: ho ha resumit perfectament.
4: Ben concisa, també. Escolta'm, i d'altra banda, en Joan Lluís Terrassa, ets alumne també de l'ESADIP, que la descriu en tres adjectius.
5: Tres paraules. Divertit, aprenentatge i feina. S'explica així, per divertit, per cada dia poder fer teatre, aprendre per cada dia estar aprenent teatre i aprendre a gestionar aquesta diversió per convertir-la en feina. L'ESADIP és especial perquè és una escola molt familiar i aprofitant el fet que és petita, dona totes les visions que he anat coneguent del teatre, tant la part musical com la part més corporal, com la interpretació textual, però també les mil assignatures que feien d'optatives, tant tècnica Meissner com Grotowski, com interpretació davant la càmera, que també era molt laboral, és molt important, producció, tot això ho fa especial. I crec que la gent que hi ha a l'equip humà du molt a terme la seva feina d'ensenyar cadascú la seva visió, però també donar una opinió crítica i sortir d'allà sent, com d'alguna manera, com diuen, actor o actriu creadora. Perquè no només aprenem a actuar, sinó tenir una opinió.
4: Per tant, una visió ben holística de tot plegat, però que es les ha dit per na Laura Morónez?
3: Bé, jo crec que l'ESADIP és la millor escola de teatre d'Espanya. Honestament, ho crec, quan les coses són bones s'han de dir i l'ESADIP ho és. Se fan les ESADs Fest, que és un festival de les escoles d'Espanya de teatre que s'ajunten totes a una ciutat i se fan tallers i al vespre se fan funcions. Cada funció és una funció d'una escola i jo, honestament, de lo millor que veia era de la nostra escola. És una escola molt bona, amb professorat molt bo i amb unes disciplines molt bones, perquè no només t'ensenya text o només t'ensenya moviment o només t'ensenya música, és que ho té tot. Entonces, sortint d'allà, sent actors creadors, que és per lo que mos formen. És una barbaritat, a mi m'agrada molt i estic molt agraïda d'haver anat a l'ESADIP.
1: Futurs actors i actrius, mira que teniu motius, n'hi ha. Na Laura Morónez, exalumna també, recorda quines matèries la varen marcar més de l'ESADIP, que ha dit d'aquesta escola, que és la millor de l'estat espanyol.
3: El taller que varen fer de tercer de text me va encantar, m'ha aportat moltíssim perquè va ser amb un grup molt especial que teníem i va ser teatre de carrer i a dia d'avui encara la gent recorda aquell taller i me va encantar, jo ho vaig disfrutar moltíssim. El taller de quart que se fa en el Teatre Principal de Palma també me va aportar molt, va ser la primera vegada que entrava a un teatre com a tal a fer teatre. I també assignatures com esgrima, cant, també m'han aportat moltíssim dramatúrgia. Dramatúrgia m'ha donat un món sense que no sabia que tenia dins i que m'ha fet explorar moltíssim. i, evidentment, tècnicament

0: Eisner, que se feia acceptativa de quart, que en tècnica de Meisner vaig entendre que aquell tipus de teatre era el teatre que jo volia fer, i de fet ha estat el que he fet aquests dos darrers anys a Barcelona.
1: Motius en sobren.
2: I hem après moltes coses, també.
1: I hem après moltes coses. També per aquells que no hem estudiat, que no hem estudiat en art dramàtic i no, sí que hem estat a l'ESADI, però no hem cursat com a alumne. Ja sabeu que en comparació amb altres cursos en aquestes alçades del calendari hi ha manco inscrits que altres anys, i per això l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIP, està fent una crida per tot l'alumnat, per tota aquella gent que encara no s'ha acabat de decidir, perquè s'apunti, s'inscrigui en aquest convocatori extraordinari que han fet i que està oberta fins dia 26 de juliol, fins a final d'aquest mes. I retornant en Joan Lluís Terrassa, que sentíem abans, sentiu com anima a tot aquell indecis o indecisa.
3: No ho pensis. Fes-les. Divertit allà, perquè són superdivertides les proves. També coneixes la gent que està en la mateixa situació de vulnerabilitat que tu i amb les mateixes ganes. I si entres i al final no vols anar-hi, pues sempre pots no anar-hi. Però si entres i t'ho has passat bé, pots decidir estudiar aquests 4 anys. Que m'hagués agradat, ara que ja els he acabat, que haguessin estat més, perquè s'enyora molt.
1: Senyora molt, senyora molt. Una vegada han acabat aquests
2: clar,
1: estudis, clar.
2: Quan...
1: Són anys intensos,
2: sí,
1: de germanor, dèiem.
2: Totalment.
1: De col·lectivitat.
2: I a més és això que tenen...
1: I d'aprenentatges.
2: Un contacte fort entre els seus companys, fan molta feina junts, molt d'èpoques de treball i de connexió corporal.
1: De
2: i
1: connexió.
2: I això ajunta molt i és normal que després els trobin a faltar. Ara no sé si tenim la nostra següent convidada, perquè volíem connectar amb Maria Antònia Sà, que és la directora adjunta de l'ESADIP, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, perquè ens expliques una miqueta més quina és la situació que es troben i el per què doncs, han hagut d'ampliar aquesta convocatòria o també fer-se ressò de que encara queden places, que és una cosa que no ha passat fins ara, fins que ja fa 20 anys de l'existència de l'ESADIP, perquè sempre s'hi apunta molta gent. De fet, normalment queda molta gent a fora perquè les places són reduïdes, però són d'aquests estudis que, òbviament, la ràtio sol ser més petita, com, per exemple, també passa amb estudis de música. I mentre intentant connectar amb la Maria Antònia, ja que xerrant de música, ara te contaré que hi vaig anar, Celestí, sí, en el concert de la Simfònica que va fer amb Francisco Fullana, aquest violinista que està establert a Nova York i que ja va ser un infant d'aquests boníssims, ja destacava amb el violí, però és que ara té 35 anys i és una estrella mundial, i poder-lo veure tocar el violí en directe és meravellós. I va néixer aquí, va créixer aquí, va estudiar al Conservatori Superior de les Illes Balears i ha desenvolupat una carrera extraordinària. Ahir va fer una peça de Mendelssohn juntament amb la Simfònica, l'Orquestra Simfònica en el Castell de Bellver a Palma, i després varen fer la 29a de Mozart. Va ser preciós, realment un concertasso. Va haver de sortir 4 o 5 pits de la bé que ho varen fer l'orquestra i en Francisco Fullana, aquest violinista extraordinari que tenim per les nostres contrades.
1: Aquest
2: però,
1: nen prodigi que dèiem ahir,
2: sí,
1: però
2: que ja té 35 anys.
1: Exacte, que ja té 35 anys, però que encara
2: és
1: viu de...
2: Un fenomen,
1: sí,
2: mundial.
1: D'aquella, encara arrossega aquest nen prodigi.
2: Però ja l'ha superat, ja t'ho dic. I
1: sí,
2: més, me van explicar aquí que l'instrument que utilitza el violí és dels 50 millors violins que hi ha a tot el món, perquè, clar, tu t'elegeixen com a poder tenir aquest instrument. Per tant, ell, com a superestrella mundial del violí, també té l'oportunitat de poder tocar un instrument únic al món i que l'ha de custodiar, també, perquè té una assegurança... una dobrada que no mos poden fer ni una idea. Però bé, com dèiem, l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears també cerca nous alumnes, i ara en parlàvem amb la Maria Antònia Sales, que és directora adjunta. Com anem, Maria Antònia? Benvinguda.
4: Hola, molt bé, moltes
2: gràcies
4: per aquesta telefonada.
2: Només faltaria, Maria Antònia, explica'm-nos quina és la situació que teniu ara a l'ESADIP.
4: I de mira, ara estem ja tancant el curs, estem presentant tots els treballs de final de grau d'aquesta promoció i hem fet les proves ordinàries d'accés i ens preparem per les proves extraordinàries que seran dia 2 i 3 de setembre. I per això també volíem com incentivar una mica aquestes inscripcions que són fins dia 26 de juliol i animar a la gent a que vengui a conèixer l'escola i a estudiar interpretació, sí.
2: Clar, perquè això és el primer pic que vos passa.
4: No. O sigui, això és el procediment normal. Habitual. O sigui, habitualment tenim sempre dues convocatòries, una ordinària, que justament enguany ha estat una mica desafortunat perquè ha coincidit molt amb el calendari de l'Espau i sí que és vera que això ho hem notat i tenim ganes d'incentivar més aquestes proves extraordinàries perquè aquelles persones que hagin pogut quedar en ganes de presentar-se sàpiguen que tenen aquesta altra oportunitat.
2: Clar.
1: Fins dia 26 ja tens, fins dia 26 de juliol, clar, ara ja aquesta convocatòria està oberta des de fa uns dies. No sé si ja heu notat que sí, que comencen a augmentar les inscripcions.
4: Sí, totalment. Ja t'he dit, hi havia com a gent que havia quedat una mica en espera per aquesta coincidència i tot d'una que les hem obert hem començat a notar noves inscripcions, sí.
2: I les proves són molt feixugues? Ara diu, jo és que vull estudiar, però me fa por fer les proves d'accés.
4: No, la veritat és que des de fa uns anys que s'ha canviat el format de les proves i són unes proves molt agradables. Són jornades de feina compartida que en el cas de les extraordinàries són de 2 dies, les ordinàries són 3, però bàsicament allò que demanem és que els aspirants venguin amb unes lectures fetes i amb uns textos molt ben memoritzats i preparats, però no demanem cap proposta individual ni res d'això, com no és una prova en pla tribunal avaluador, sinó que consisteix més en com unes dinàmiques de feina i de joc per veure la flexibilitat, la disponibilitat d'aquests aspirants.
2: I que feis memoritzar quins textos d'autors balears,
1: poden dir qualque text o no?
4: Ostres, i ara la veritat que m'acabes de pillar perquè no me'n record del títol d'aquest any. Però sé que és un text clàssic. Ah, sí, ja ho tenc. És una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu. Exacte, és una escena d'aquesta obra, sí.
2: Molt bé, doncs sempre anau triant un tas diferent cada any, Norba, no?
4: Sí, anem renovant una mica, depenent de què mos estimula més cada any, també, per no avorrir-nos, perquè si no, si cada any hem de veure els mateixos testos, ja què sé.
1: Clar. I mos hem d'imaginar com una llarga cua de fora d'una aula, com si fos un càsting, que veure com...
4: No, exactament, això és el que te dic, que en realitat entrem tots plegats, hi ha professors de totes les àrees i els professors van proposant dinàmiques de feina, de veu i dicció, de moviment i d'interpretació. I també hi ha una part de treball teòric, que aquesta sí que és més individual i de redacció, però tota la part pràctica se fa conjuntament i tots alhora veient la feina de tothom. Sí, bastant grupal i col·lectiva. Sí, és molt agradable de fer, la veritat.
2: I doncs, ja ho sabem, fins dia 26 de juliol, que joves, hi ha un rang d'edat fins a una certa...
4: Ara t'anava a dir que joves i no tan joves, perquè en realitat tenim perfils superdiversos, hi ha gent que igual ho fa com a segona carrera, hi ha gent que de més gran té ganes d'endinsar-se en aquest món. Sí, la veritat és que el perfil és divers i després dins l'aula és superenriquidor poder tenir... aquests bagatges diferents, aquests imaginaris diferents i aquests interessos. Sí.
1: La Sadip,
4: o sigui, que s'animi tothom, en realitat. Sí.
1: La Sadip, que sou un referent en art dramàtic, de fet sentíem tot un reguitzell d'exalumnes i un exalumne ens deia que és la millor escola de l'Estat.
4: Home, que bé. Mira, no sé, jo la veritat és que no m'atreviria a dir això perquè tampoc conec en profunditat els altres centres, però sí que puc dir que és una escola que en les seves dimensions, perquè és una escola molt, molt particular, no? que és petita i tal, però la veritat que hi ha professionals super ben preparats, que la feina que se fa és increïble, que l'equip docent és una passada i jo estic supercontenta també amb veure el progrés de l'alumnat i com se van interessant per coses diverses i com a poc ampliam el marge d'allò que significa el fet teatral, no?
2: Idò, moltes gràcies, Maria Antònia Sales.
4: Moltíssimes gràcies a
1: vosaltres.
4: I que
1: sigui un èxit aquesta convocatòria,
2: exacte,
1: també.
2: Ja mos ho contareu.
1: Que dugui
4: feina. Espero que sí. Mira, aprofit per dir que mos podeu seguir per xarxes, que a Instagram som sadippalma, @sadippalma, que també tenim la pàgina web amb tota la informació de nostres estudis, que encara queda la setmana que ve alguns TFGs que són en oberts, per si algú estigui interessat en assistir, això podreu trobar aquesta informació a xarxes, i que l'any que ve, com a cosa així nova, les classes seran només de matí, que és una decisió que hem pres aquest any per facilitar la conciliació laboral i familiar. Així que, bueno, tot això, tenia ganes.
1: Beníssim.
2: Quantes places hi ha?
4: Són dos grups de, com a màxim, 12 alumnes.
2: Molt bé.
4: Per promoció, sí, sí.
2: Beníssim, mira. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Sales,
4: moltes
2: directora
4: gràcies adjunta. A vos.
1: Moltes gràcies.
2: Una parrada, gràcies.
4: Que vagi bé, adéu.
2: Gràcies, molt bé. Doncs se'ns han fet les 4 i mitja ja. Hem après moltes coses d'aquesta
1: sí,
2: escola.
1: Sí, d'una escola...
2: I d'aquest centre formatiu.
1: Clar,
2: superior.
1: Tan pocs alumnes, tan pocs, a dir... Poden fer feina bé, això, amb aquest contacte directe,
2: sí.
1: Perquè no és una escola enorme.
2: Exacte, doncs ja ho sabeu, si voleu estudiar art dramàtic, aquesta és l'oportunitat que teniu. Ara hem de fer una pausa i tot d'una xerrant d'història.
5: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Petres Ràdio és patrimoni.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'uram.
7: Aquí, a Ivetres Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls.
8: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur,
8: portada.
9: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Complements per protegir-nos del sol. Quan pensam en protegir-nos del sol, tot d'una ens ve al cap la crema solar. Però no és l'única aliada que tenim. Per exemple, hi ha el parasol, que s'escriu amb guionet. Si n'heu de comprar un, procureu que sigui de bona qualitat, amb una tela resistent, protecció contra la radiació solar i capacitat per aguantar bé el vent. I recordeu que el plural de parasol és parasols. Un altre complement imprescindible són les ulleres de sol. Però alerta, no serveix qualsevol parell d'ulleres. Han de tenir vidres adequats per filtrar les radiacions i protegir els ulls. Penseu-hi, ulleres i no lentes de sol. També ens poden ajudar molt un bon cabell, un barret o una gorra. A més de fer ombra, ens protegeixen el cap i poden evitar les molèsties derivades d'una exposició prolongada al sol. No ens oblidem de la roba. A l'estiu, la millor opció és dur peces lleugeres, transpirables i de colors clars, que contribueixen a protegir la pell dels rais solars. Com veus, protegir-nos del sol va molt més enllà de posar-nos crema. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: 4:35 i avui és divendres, però rebem amb tots els honors en Tomeu Canyelles.
1: Què tal?
2: Per què va la setmana?
0: Com estàs, estimat?
1: Està bé.
3: Sí, és una setmana completament atípica perquè la darrera vegada que vaig aquí, clar, parlaven de que jo és dimarts de Sagrat, però sí. Aquesta ha estat una excepció.
0: Bé. Però un en tot l'any,
3: Sí, sí, sí, sóc constant.
0: És un home...
2: És escalendari, que t'ho ha desbaratat, no has estat tu.
3: Sí, hi havia un truell al mig que no podia esquivar i vinga.
0: No passis pena, no passis pena. Avui torna't aquí, hem de parlar d'història.
3: Vinga, clar que sí.
0: Hem d'anar a la Gran Bretanya. Hem de parlar d'una reina que...
3: Sí, perquè aquí és veritat, aquesta secció a vegades han repassat com a figures com a que passen molt de puntetes per la història, no? I que queden com un poc en el marge.
0: Sí, com I aquesta
3: dona. I que val la pena parlar, recuperar històries que no són massa conegudes com la nostra la protagonista d'avui.
0: Exacte, sabem que hi ha hagut monarques que s'han passat pràcticament la vida sencera escat davant d'un país, però se'n xerra pot d'aquests que han passat de puntetes, com és el cas de na Joana Grey, ho poden dir així, no? Joana
3: sí,
0: Grey.
3: Jo que està correcte, no? Jane, sí. Joana Grey, sí. Joana Grey. Sí. Joana Grey. Que sona bé, Joana Grey, no? Sí. També fins i tot un pot nostre, no? Encara que no ho sigui.
0: No, perquè va ser reina només durant 9 dies.
2: 9.
0: Però sí. Tenim constància d'altres regnats també, tan efímers com aquest, Tomeu.
3: La veritat és que és un caire tan fascinant com discutit, perquè efectivament hi ha una sèrie de monarques que han durat el mateix que un sospir, no? Hi ha dos casos, de fet, bastant paradigmàtics de reis que ni tan sols han durat ni mitja hora. I ho dic en sèrio. Sí, sí, tal qual ho dic. Aquest podria ser el cas d'en Lluís de Nou, un home que mai volia ser rei. I va veure que tot això d'estar al capdavant d'un país era com massa feina, tot això a ell li venia gros, no? I durant 20 minuts,
0: 20 minuts.
3: És a dir, és que separen, sí, durant els 20 minuts que separen la seva proclamació fins la seva abdicació en favor de ser un nebot Enric i de va ser legalment el rei de França.
2: Clar.
3: No? Per tant, va passar de puntetes, no?
0: Lluís de Nou,
3: el
0: breu.
3: I tant, no?
2: Va tenir temps de signar.
3: El sospir.
0: El sospir, sí, perquè el breu crec que existeix, jo.
3: Sí, i tant. I el millor va durar anys, no?
0: Exacte.
2: Però dins aquests 20 minuts hi va haver la signatura de nomenament, els aplaudiments...
3: Jo suposo que si jo hagués anat amb un impressor i tot això, hagués estat 5 minuts, no? Però en aquella època no la tecnologia era el que era, s'havia de refrendrar amb un parell de bogat, supòs, no ho sé, és que has escrivit un protocol i va ser 20 minuts. No li va donar temps de posar-se nerviós. No?
2: 20 minuts de festa.
3: Vull dir, basta que s'està en casa, una habitació, tot sol esperar que li passessin el document per signar i ja està, no? Però bueno, també tenim un altre cas notable, que és d'en Lluís Felip de Portugal, que en unes altres circumstàncies ell va ser ferit juntament amb el seu pare, és a dir, amb el rei Carles I, un atemptat que tingué lloc el febrer de 1908. Per tant, mort el rei portuguès, es troba passant a les mans de Lluís Felip, no? Del seu fill. Però malauradament no va poder superar les ferides d'aquest atac i morir mitja hora després d'haver estat nomenat rei de Portugal. Mm. També és vera que hi ha altres casos notables, no? Per exemple, els 4 dies d'en Joan I de França en el segle XIV, o els 20 i pocs dies de discutir govern del duc Constantí, que volgué convertir-se en el nou tsar de Rússia després de la mort d'Alexandre I, no? No obstant, hem de dir que el cas de na Joana o na Jane Grey sí que és un dels més paradigmàtics de tots, no?
2: Clar, Tomeu, perquè en 9 dies no se pot fer gaire cosa al capdavant d'un país que sabem, per tant, d'una reina tan misteriosa com la Joana Grey.
3: Sí, mem, d'ella podrien dir que va ser considerada com la dota més culta i més ben formada d'Anglaterra, no? De fet, a tall d'exemple, quan ella era petita, evitava anar a jugar per quedar-se a la seva habitació llegint, no? I no penseu que llegia contes o qualsevol, sinó directament enganxava textos d'en Plató, no? Per tant, ja podien dir que era una nina amb unes inclinacions intel·lectuals bastant importants, no? Això no era fruit, però, de l'atzar, no? Perquè, per començar, ella era besneta d'en Enric VII i neta d'en Maria Tudor, no? Per tant, estava molt ben connectada en sa família real. Això, de fet, li va proporcionar una educació reservada a molt poques persones i, de fet, va rebre una instrucció per part d'algun dels grans humanistes del seu temps, no? Per exemple, ella sabia grec, sabia llatí, hebreu, a més de tenir importants coneixements en el camp de la teologia, no? I mostra d'això és la correspondència que mantinguem amb algun dels grans teòlegs europeus, no? Podem dir també de na Joana o de na Jane que des de ben jove s'identificà a si mateixa com una fervent protestant a un moment en què les tensions amb el front catòlic havien convertit Anglaterra en un regne difícilment governable, no? De fet, hi ha un punt determinant a la seva vida, no? Que és que quan el duc de Northumberland, el primer ministre, és a dir, considerat com un dels homes més poderosos de tota la nació, la va proposar com a esposa del seu fill, no? Com l'objectiu d'apropar sa corona. Encara ningú ho sabia, però aquells dos joves de Casa Bona, perquè en Joan en aquell moment tenia uns 16 anys, 15, 16 anys, estaven criats a ser protagonistes d'una imminent tragèdia que hauria pogut perfectament escriure en Shakespeare.
0: Vaja, mira que estava ben formada,
3: sí,
0: molt intel·lectual.
3: Sí, ho tenia tot per triomfar.
0: Na Jane Grey. De quina manera però va accedir al tro d'Anglaterra? I recordem que va ser tal dia com avui, dia 10 de juliol de 1553.
3: Idò, aquí tenim, Margalida, un bon exemple d'intriga palatina, perquè mentre d'una banda que s'oficiava aquest matrimoni entre na Joana i el jove Guildford Dudley, és a dir, el fill del duc, el rei Eduard VI redactava el seu testament, no? Ell, que en aquest moment també tenia 15 anys, per tant, parlant de reis molt joves, oh? Era el fill del temut Enric VIII i el primer monarca anglès que va ser criat com a protestant, no? El problema és que aquest lot no és que tingués una salut de ferro, que diguem, i quan va agafar un refredat la cosa se va complicar moltíssim perquè tenia problemes pulmonars, no?
2: Vaja.
3: Per tant, en 15 anys i molt malalt, havia de redactar a correcuita un testament on va tractar d'impedir que la seva germana major, na Maria, arribés a la corona. I quina era aquesta raó? Idò, principalment evitar que pugés en el tro d'Anglaterra una altra catòlica. No? És a dir, no podia consentir en Eduard que el protestantisme perdés terreny, així que el que va fer va ser nomenar com a reina a la seva cosina Joana Grey. No?
0: Aquesta perquè decisió... la seva germana gran era catòlica.
3: Clar, era fill d'un anterior matrimoni d'en Enric VIII i clar...
0: I na Joana Grey era protestant.
3: Era protestant, però rompre aquesta lota. Cultíssima, molt ben preparada i també molt posada en els darrers avanços, podríem dir, de sa teologia, no? Clar, aquesta decisió no va tenir res d'innocent, perquè també hem de pensar que et sogra na Joana, és a dir, aquest senyor que has esmentat abans, el duc de Northumberland, havia influït a sa decisió de rei en l'objectiu de veure el seu fill, en Guildford Dudley, convertit amb el gran monarca d'Anglaterra, no? Però un cop es mor, per tant, en Eduard, el duc i els seus partidaris van proclamar a correcuita na Joana com a reina d'Anglaterra i Irlanda amb el nom de Joana I d'Irlanda.
2: I que és allò que va...
3: D'Anglaterra, perdó.
2: D'Anglaterra, sí. Que és allò, Tomeu, que va provocar aquest final tan precipitat del regnat de na Joana Grey.
3: Hem de pensar primer de tot que aquest nomenament va ser molt, molt, molt precipitat, no? Igual que la cerimònia d'entronització. L'urgència política i l'ambició del duc de Northumberland va fer que s'obviés que un o una monarca necessita una base de recolzament popular, cosa que, per descomptat, encara no tenia. D'altra banda, la societat anglesa va percebre aquella jugada com una usurpació contra la princesa Maria, considerada com la hereva, legítima del tro, no? Lluny de quedar-se amb els braços creuats, na Maria va convocar la noblesa en l'objectiu d'aconseguir el seu recolzament, i aquesta noblesa, que en grans termes continuava sent catòlica, li va donar, no? Per tant, podem dir que la nova reina Joana va quedar aïllada políticament, no? La pressió de na Maria, no? Va aconseguir un resultat sorprenentment ràpid, no? Se la va reconèixer com a reina legítima, mentre que na Joana va ser qualificada d'usurpadora i, a tal efecte, els nobles anglesos dictaren un ordre de detenció contra ella mateixa, no? El seu marit i tot aquell entorn. Vull dir que aquí varen voler fer una escabetxina política en tota regla.
0: Varen manar detenir-la.
3: Clar, exacte. I també, atès que quan la detenen, no? Era molt arriscat poder-la mantenir en vida, perquè, jo que sé, podria liderar en qualitat de reina, no?, una nova ofensiva contra els catòlics, i optaren per executar-la el febrer de 1554, és a dir, 9 dies després d'haver arribat a Nastrò. Les cròniques de l'època, doncs, diuen que hores abans de ser decapitada, doncs, va tenir l'opció de convertir-se en el catolicisme, però ella... Se va estimar més morir com a protestant. Ell ho tenia ben clar, fins a les darreres conseqüències.
0: Sí, i mira que era jove.
3: Sí, sí, en 16 anys.
0: Uf. A la llarga llista de reis i de reines d'Anglaterra, quin és el llegat o record que deixa aquesta història tan cruel, tan intensa i tan tràgica,
3: sí,
0: com us acabes d'explicar?
3: Cruel, és que és la paraula, no? Perquè pareix que a vegades tot ha de venir per un factor, no? Aconsegueixes allò que pintura no esperaves, jo que sé, però que quan estàs allà, pues, per una sèrie de circumstàncies que escapen al teu control, i tornes a caure amb aquesta rapidesa, no? Perquè, és a dir, no podem dir que en 9 dies se pugui passar a la història, no? A la història d'un govern, no ho sé, però sí que podem afirmar que aquesta dissortada història de na Joana Grey és més que res simbòlica, no? És un emblema d'una època d'enfrontaments polítics i religiosos, però també de la fragilitat del poder, perquè, com deia, un dia, de cop i volta, estàs en el més alt i després, sense esperar-ho, te'n vas a bany, no? I d'ella pues, s'han escrit, sí, un bon grapat de biografies molt interessants, com per exemple Eric Ives, o novel·les històriques que reconstrueixen el seu efímer pas per la corona anglesa. A la cultura audiovisual també ha estat coprotagonista de documentals i sèries sobre la dinastia dels Tudor, passant a la història, de fet, com la reina oblidada d'Anglaterra, no? En qualsevol cas, sí que és una figura que miralla pues, al revés de l'ambició política, no? Per què? Perquè era una al·lota que hauria pogut dur una vida completament normal i fins i tot feliç, no? Si, de fet, aquestes maquinacions dinàstiques del seu sogre no l'haguessin convertit pues, en una víctima més, en una víctima col·lateral d'aquesta ambició.
0: I haurem de llegir aquestes biografies que hi ha sobre aquesta reina.
3: Jo crec que 9 dies de regnat tampoc tinguem un totxo a les nostres mans.
0: No. Però està molt de moda aquestes biografies, sí. Per exemple, la de Maria Antonieta en Esteban Zweig, que és una
3: llibre,
0: meravella.
3: Per l'amor de Déu. Aquí podríem estar xerrant d'aquest gran llibre, però sí que és veritat, m'agrada que diguis en Esteban Zweig, perquè sí que va escriure un parell.
0: Té moltes biografies molt bones.
3: Sí. Tots els que toca precisament a figures reals són immersives.
0: Ah, que sí?
3: Són precioses.
0: En té uns quants, però aquest de na Maria Antonieta és fantàstic. És un poc més llarg, sí, perquè...
3: És llarg, però si teniu l'ocasió ara que comença l'estiu de ple i pega fort i teniu l'ocasió d'agafar algun llibre, aquesta biografia és un molt bon llibre per entrar en l'univers d'en Stefan Zweig.
0: Totalment,
3: que sí.
0: Sí. I aquestes biografies de dones importants, poderoses del nostre passat.
2: Poderoses durant 9 dies.
0: Encara que
2: 9 dies poden ser intensos, també.
0: Sí, però bé, ella va ser poderosa tota la seva vida, clar, encara que va ser tan breu.
3: Que durant 8 les coses anaven... la gent feia el que ella deia, sí.
0: I d'avui aquesta dona és Joanna Gray, Jane Gray, que per molts no és coneguda, perquè òbviament va tenir un nom molt breu, però que té una història apassionant i intensa, que avui en Tomeu mos ha tret d'escalaix, li ha llevat la pols.
3: Sí, i tant.
0: I aquí la tenim. I de Tomeu, t'esperem la setmana que ve, ja en dimarts.
3: Sí, en dimarts seré aquí, sense falta.
2: Falta poc.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: Continuem i ara vos hem d'explicar que demà, dia 11 de juliol, a Porreres es farà la 19a Diada d'Agricultura Ecològica.

0: I de l'edició d'enguany d'aquest esdeveniment de la Diada d'Agricultura Ecològica organitzada per l'Associació de Producció Agroecològica de Mallorca, APAEM, juntament amb l'Ajuntament de Porreres, convertirà el centre de la vila en una gran fira nocturna on hi haurà una cinquantena d'expositors i també activitats obertes al públic des de les 7 de l'hora baixa.
1: I nosaltres en volem parlar amb un amic d'aquest programa, que és en Miquel Coll i que és el president de APAEM. Com estàs, Miquel?
2: Hola, com esteu?
1: Va bé, ara fa dies que no vens, Miquel?
2: Sí, fa estona.
1: Haurem de tornar a xerrar dels teus temes. Bé, avui ja ho feim, perquè aquesta fira que ens ocupa de Porreres, que fa moltes ganes i que l'heu fet a un horari adaptable per aquestes temperatures.
2: Sí, perquè evidentment no podíem plantejar una fira amb uns horaris d'hivern, perquè és que no serien naltros i naltros, i ningú pos.
0: Tot seria mustí, sí.
1: I fus.
2: Mm.
1: Perquè què trobarem en aquesta fira? Clar, productors d'agricultura ecològica de cada vegada n'hi ha més i fan productes més diversos, no? És vera, Miquel?
2: Sí, bé, com podem veure sempre cada any, quan se fa les presentacions també de les dades d'agricultura ecològica, cada vegada és un sector que va creixent, un poc a cada any. No són uns creixements molt grans, però sí que són continuats, o sigui, és una cosa que no s'atura.
0: Quin és el sector que està millor en producció ecològica?
2: Perdona?
0: Quin sector és el que està millor, Miquel, en producció ecològica?
2: Ui, és que està millor. No sé què dir-te, perquè també ara jo també diria que estàvem en un moment un poc complex, també. O sigui, no... Així com... La veritat que s'està... Hi ha una mica de rum-rum de que les coses no estan gaire fàcils, perquè està costant la venda, hi ha un poquet de sensació de que les coses no van tot lo bé que mos agradaria, no? Perquè ja vos dic, està costant una mica treure tot el producte i això també a vegades mos sorprèn una mica tenint en compte la quantitat de gent que mos visita.
1: Sí. I que vaig llegir no fa massa que els Balears són la comunitat autònoma que més producte ecològic consumim de tot l'estat.
2: Sí, efectivament. Som els que més, i si tot, és un percentatge...
1: Molt petit, imagina't.
2: Molt petit. Mm-hmm. Sí,
1: vaja, és a dir, que encara hi ha molta feina de fer, de conscienciar la gent de que vingui a trobar aquest producte, no?
2: Sí, és una cosa que no són dos dies. Sempre tenim un públic que és molt fidel i que està molt conscienciat per consumir producte ecològic, però sí que ens falta sempre arribar a més a nou públic, no? Que també s'acosti a la producció ecològica. Sí.
0: És una qüestió del client particular o també és una qüestió d'establiments?
2: Bé, a vegades és un poc combinat, perquè sovint te trobes que arribes, o sigui, no tens tota la capacitat que t'agradaria de poder arribar a tothom, no? Perquè moltes vegades, a lo millor, no tots els establiments tenen producció o producte ecològic que posin a disposició de seus clients, i sobretot aquests establiments, a lo millor, que fan feina més amb un públic de més gran massa o que tenen més assistència de clients, no? I a vegades qui cerca o qui va comprar producte ecològic va a establiments una mica més especialitzats, que és on probablement és més senzill trobar producte ecològic.
1: Clar, feis aquesta fira per donar a conèixer tots els productors, totes les persones que fan producció ecològica, perquè si gent conegui els productes i tot. I clar, l'heu decidit de fer més a la banda de l'estiu aposta perquè hi ha més gent i perquè tingui més visibilitat?
2: Bé, aquí hi ha hagut un poc de... han coincidit un poc de coses, no? Perquè normalment sempre, com sabeu, les fèiem el mes d'abril, segon cap de setmana d'abril, però enguany, per diferents circumstàncies que varen tenir l'equip d'APAEM, que varen coincidir com 5 o 6 baixes de persones, I se m'ho va complicar una mica tot el tema de la part d'organització, però a part també sí que hi havia un pot de... Ja havíem parlat entre nosaltres d'intentar potser donar-li un altre caire, no? I entre una cosa i l'altra vam dir, mira, i per què no fem la trasllada a l'estiu i mirem de fer-la nocturna i fer un pot de canvi de format, no? I bé, i entre una cosa i l'altra, pues, al final va sortir això i esperem a manca que demà pues, hi hagi resposta per part de
1: Exacte.
2: la gent i que venguin a Porreres i que gaudeixin de la diada.
1: Exacte, i demà que on estareu millor que Porreres entre les 7 i les 12 del vespre, podeu passejar, podeu sopar, que hi ha uns restaurants boníssims a
2: Sí.
1: Porreres i també trobareu tot aquest producte ecològic que ja heu anunciat els premis ecològics d'enguany, o encara no els poden dir.
2: Sí, ja ha sortit en
1: Sí,
2: premsa. O
1: ja ho
2: sigui,
1: sabíem, però
2: sí.
1: jo què sé, com que demà donau els premis, dic, pentura,
2: Sí,
1: espero.
2: demà el donàvem en el productor, però sí, enguany, bueno, va ser... normalment sempre el jurat el feim, o diríem, la convocatòria la feim la setmana abans, i no, i va ser molt interessant, perquè hi va haver productes molt, molt xulos, i bé, i el guanyador ha estat arrodonat, que és aquest formatge, entre cometes, vegà, no?, que està fet a base de mel ecològica d'aquí de Mallorca i que és un producte molt, molt va agradar molt a tots els membres
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: crec que
1: És a dir,
2: molt,
1: que és
2: molt encertat.
1: un formatge que no és formatge.
2: Exactament, és un formatge que no és formatge. De fet, ell no se diu com a formatge, se diu el nom és Redonet i no, doncs convida't que vengueu a tastar a la diada. I
0: Dilluns el
2: és
0: coneixerem.
2: interessant,
1: Sí.
0: El
1: Molt
0: coneixerem o
2: interessant.
0: l'intentarem conèixer amb més detall aquí,
1: Exacte.
0: xerrant
2: Ah, molt
0: amb,
2: bé.
0: sí, amb els seus responsables.
1: Clar,
0: Molt
1: aquesta és una de les innovacions que trobam enguany, però n'hi ha més, Miquel.
2: bé. Bé, més o menys que ho trobareu després, a part de tots els membres de... o sigui, membres, els productors que podreu... que sovint tenim uns productors que solen ser molt fidels a la diada, perquè, de fet, l'esperen amb moltes ganes cada any. Ja me'n record quan hi va haver aquest canvi de data, molts deien, ai, no farà, i no se farà la diada, i quan faran la diada? Perquè tenim molt de productors que esperen aquest dia d'una manera especial. I jo crec que bé, que trobareu un poquet d'un ventall bastant ampli de producte, de productors, podreu venir a menjar, tastar producte ecològic i passar una bona vetllada.
1: I d'això ho farem. Miquel Coll, president d'APAEMA, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bona diada.
1: Exacte, que vagi molt bé demà.
2: Moltes gràcies. Sap per
1: Gràcies,
2: convidats.
0: Gràcies.
1: gràcies. Demà a Porreres, entre les 7 de Sora Baixa i les 12 del vespre, la de novena Diada d'Agricultura Ecològica. Ara tornem nosaltres.

0: Sol.
1: Heu de saber que la cineasta mallorquina Marga Melià ha reeditat el llibre Suportant el Paradís, ara també convertit en pel·lícula, i s'estrenarà a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i avui també la companyia de la cineasta Marga Melià.